0: centre del municipi. La cinquena festa Tasta Mandó ha evidenciat aquest diumenge l'interès per aquesta varietat de tomàquet. Ha estat una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per la varietat amb la venda d'un miler de tomàquets, és a dir, entre 800 i 1.000 quilos. Els centres d'atenció primària i els consultoris de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció d'horari durant tot l'agost. I Ràdio Sant Cugat estrena aquest dilluns el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 5 i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Un dimarts més, al Faves Contades, tornem a aixecar la mirada cap al cel i cap al planeta vermell. Fa pocs dies s'ha confirmat que el Congrés dels Estats Units ha deixat fora del pressupost de la NASA per al 2026 una de les missions més esperades de les últimes dècades, el retorn de mostres de Mart, un projecte clau per intentar esbrinar si en aquell planeta hi va haver vida fa milers de milions d'anys. Per saber quin impacte té aquest anunci, ens acompanya en Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic. Joan Anton, molt bon dia.
3: Gràcies, igualment, Alba.
2: En què consisteix exactament el projecte de retorn de les mostres de Mart, amb les sigles MSR, del Marsan pel Return en anglès, que ha quedat, de moment, podríem dir que suspès, com a mínim.
3: De moment ha quedat suspès, això ens preocupa molt. Jo t'haig de dir que com a científic estic preocupat per això, perquè, com bé deies ara a l'entradeta, Mart podria tenir les pistes del descobriment de la història de la humanitat, que seria veure que fora de la Terra ha existit la vida. Estem parlant de fa milers de milions d'anys quan Mart tenia aigua líquida. És una missió que està de retorn de mostres marcianes que és molt cara, certament. Es tracta d'anar a buscar els petits tubs que du a la panxorrina el robot Perseverance, que és el robot, un dels dos que tenim vius en allà. Són mostres de roques antigues de Mart que podrien tenir aquestes pistes de vida antiga. S'ha d'anar a buscar aquests tubs i dur-los aquí. És una missió robòtica, no tripulada, molt complicada. Pensa que mai cap nau encara s'ha elevat de Mart. És a dir, hem aterrat a Mart, però mai cap s'ha tornat a elevar de Mart. Per tant, és molt complexa, és molt cara, i lamentablement el pressupost que s'ha aprovat per la NASA per aquest any, per 2026, no contempla apenes diners per a aquesta missió, i és com un missatge que ha donat el Congrés nord-americà a la NASA de heu d'anar al racó de pensar i heu de veure com fer aquesta missió d'una manera més barata, més ràpida, perquè també és veritat que se n'anaven de mare pel que fa al calendari, i això fa que la NASA hagi començat ja rondes de consultes amb les empreses privades aeroespacials nord-americanes per veure de trobar la manera de poder fer aquesta missió.
2: Després parlarem més abastament de quin impacte econòmic té aquesta missió, què implica i quines fitxes estan començant a moure de la NASA per poder-ho fer factible d'una manera alternativa. La Perseverance ja fa 5 anys, si no m'equivoco.
3: Sí, va arribar a febrer de 2021.
2: Que és a Mars, està recollint aquestes mostres que ens explicaves. Jo m'ho imagino com un tipus de fòssil. No sé si és ben bé això, no, o si no, és sorreta
3: no,
2: o...
3: No exactament. No estem tant buscant fòssils, que sí que és el primer que la imatge et ve al cap, no? No, estem buscant marques a les roques que podrien indicar la presència de vida antiga. Per exemple, aquí la Terra ha funcionat igual. Aquí sabem que fa 3.800 milions que la vida és present, com a mínim, perquè hem trobat roques molt antigues de la Terra que tenen unes marques, com uns dipòsits, que indiquen que aquells dipòsits van ser fets per microorganismes. Microorganismes que van morir i van crear com unes capes que anaven dipositant una sobre l'altra, vindrien a ser com els esquelets, no serien tan fòssils, o també marques a roques que siguin compostos químics producte del metabolisme d'éssers vius, de bacteris, no? De microorganismes. Per tant, no serien tan fòssils, però serien això, marques que ens expliquin històries. Que aquestes marques

0: ens diguin, ens confirmin que sí que hi va haver vida.
1: Què ha aconseguit fins ara la Perseverance i què s'espera aconseguir amb el retorn d'aquest material a la Terra, no? Que és el gran objectiu d'aquesta missió que per ara tenim congelada.
0: Perseverance, va arribar a febrer de 2021 a un cràter molt xulo que es diu Jezero, a Mart, que era un antic llac. Avui sabem, 100% sabem, que Mart antigament fa 3.500 o 3.800 milions d'anys tenia rius i llacs d'aigua líquida en superfície, i el que ha estat fent Percy és explorar Jezero, era un antic llac. S'ha triat, a més, es va triar aquest lloc perquè hi ha roques molt antigues de Mart exposades en superfície. És a dir, que no cal perforar per anar a buscar aquestes mostres que ens interessa recollir. Ha estat recollint mostres farà 5 anys amb res, i s'ha estat guardant aquestes mostres en uns petits tubs. Hi ha alguna mostra molt interessant. Per exemple, el juliol de l'any passat es va publicar la fotografia, perquè lògicament Percy fa la foto en detall del que guarda, no? Ens va enviar una fotografia que ens va posar bastant neguitosos a tots, perquè es veuen uns minerals, no és vida, minerals, però que tenen composició de ferro, fòsfor i sofre, i aquests mateixos minerals, quan es troben a la Terra, sempre es troben associats a microorganismes, a vida. Per tant, va ser com, uau, que xulo, però no és cap prova de res. Pot
1: és un spoiler, no?, de
0: exacte,
1: moment.
0: Exacte, de moment és com, tinc això, que us interessa venir-ho a buscar. Es dona la paradoxa, Alba, que amb la cancel·lació de moment, aquesta, o ajornament d'aquesta missió, la prova definitiva de que la vida ha existit fora de la Terra ja podria ser dins d'un petit tub a la panxa d'un robot, esperant que els humans decidíssim dedicar una mica més de diners en lloc de matar-nos, pressupostos militars, a anar a buscar aquestes mostres i dur-les aquí.
1: Esperem que sigui aviat, veurem a veure quines eines troben per accelerar aquest retorn de les mostres de la nostra amiga Percy, per veure si realment aquestes pistes que semblen tan prometedores, no?, finalment ens donen el rigor de que sí que hi havia vida a Mart. Per què el Congrés dels Estats Units deixa fora la missió del pressupost de la NASA? Ens deia que era molt car, també que se n'anava molt, molt lluny, no?, que quedaven encara molts anys perquè pogués ser efectiu. Aquestes serien les causes principals.
0: Sí, bàsicament és el tema econòmic i de calendari. El tema econòmic, estem parlant d'uns 9.000 milions d'euros, aproximadament. El problema és que es va començar en una xifra menor. És a dir, els plans indicaven una xifra bastant menor, i a mida que s'ha anat treballant amb el disseny, recordem, a més, que aquesta missió és conjunta entre la NASA i l'Agència Espacial Europea, és a dir, hi ha una participació dels europeus en això, doncs tal com van començar els enginyers a planejar, a dissenyar la missió, se'n van adonar que seria més cara, i el pressupost va començar a créixer fins als 9.000 milions d'euros, la qual cosa ha preocupat per aquesta superació d'uns límits o d'una idea que hi havia inicialment. Potser si inicialment ja s'hagués plantejat així, igual no hi hagués hagut tants problemes. I després el calendari. La NASA veia que aquesta missió no es podria completar abans de l'any 2040. I això és totalment inacceptable. Absolutament inacceptable. A més, els nord-americans sempre tenen un ull posat a la Xina. I ja sabem com funciona la Xina. La Xina, a diferència dels americans, fa un anunci breu, gris, que passa pràcticament desapercebut i no torna a fer cap anunci fins que fa la missió. A diferència dels nord-americans.
1: La discreció.
0: La discreció i potser també la sorpresa. Nosaltres anem fent, no?, que diuen. I la Xina ha anunciat també, fa temps que va anunciar, que ells també farien una missió robòtica per dur mostres de Mart i convertir-se en el primer país que duria mostres de Mart a la Terra. I això els nord-americans no ho poden permetre. Això és el que ha fet que el Congrés nord-americà hagi dit són masses diners i, a més, és un calendari inassumible. Per tant, no et dono diners, NASA, no et dono diners, i torna un altre dia, torna un altre any, amb un pla més flexible, més directe, més pràctic.
1: Amb una altra proposta. Tot i això, aquesta no ha sigut només una mala notícia, sinó que això ve lligat també a una bona notícia, per dir-ho d'alguna manera, per a l'exploració espacial, perquè el Congrés ha tombat aquella retallada que ens anunciaves del 50% del pressupost de la NASA que havia proposat l'administració de Trump. Com afecta això el conjunt de l'agència i per què és tan rellevant que pugui mantenir aquest pressupost com a mínim del 2025?
0: Sí, ja n'havíem parlat en algun cop. No hi ha hagut cap altre president nord-americà que en un únic any hagués presentat una proposta de pressupost tan desastrosa per la ciència, no només per la NASA. Recordem que la seva proposta afectava a institucions científiques nord-americanes que són capdavanteres al món, no només la NASA, i també. En respecte a la NASA, era un 50% de reducció, això implicava l'acomiadament d'un terç de la plantilla de la NASA i la cancel·lació de desenes de projectes, entre els quals aquest de retorn de mostres, però molts altres. Quins altres? Molts que són d'observació de la Terra del canvi climàtic. perquè això al Trump no li interessa per res que la NASA observi res d'aquí per confirmar una cosa que ja sabem, no? Que és que som dins d'un procés de canvi climàtic. Afortunadament, el Congrés, tant el Congrés com el Senat, han vist que això era un suïcidi pel país nord-americà i han tombat la proposta de reducció de Trump tan dràstica i han recuperat el pressupost de la NASA, d'altres institucions també, però en concret de la NASA l'han recuperat a nivell del 2025, baixant-lo una mica rona. És a dir, sí que és un pressupost de contenció, no hi ha un augment de pressupost com la NASA demanava, però almenys recuperen el pressupost del 2025, evita l'acomiadament del terç de la plantilla, evita la cancel·lació de desenes de projectes, però el Congrés explícitament es refereix a aquest projecte de retorn de mostres marcianes, dient el que ja m'ha explicat, que no es pot fer i, per tant, no atorguen diners en aquest moment, en aquest projecte.
1: Tenint en compte que es congelen els diners per el retorn de les mostres de mar a la Terra de la Perseverance, ara la NASA, ens deies, haurà de buscar alternatives. Quines opcions hi ha sobre la taula? Entenc que entren les agències privades?
0: Sí, aquí entra la indústria aeroespacial nord-americana, molt potent, com sabem, i aquí hi haurà Elon Musk, que segurament hi tindrà un paper. Elon Musk, de totes maneres, també ho hem comentat algun cop, ell està més preocupat amb el viatge humà a Mart, que no passa en un retorn de mostres biològiques, de mostres geològiques per finalitats de biològiques, no? Per finalitats de descobrir vida passada. Això amb ell no és el que el motiva. Tot i això, si ell hi veu negoci, com que és un home de negocis, doncs farà negocis amb això. Tenim altres empreses, tenim Jeff Bezos, que darrerament està molt actiu amb el tema...
1: En Blue Origin.
0: Exacte, en la seva empresa aeroespacial Blue Origin, molt actiu amb aquests temes. Ja veurem. Jo estic segur que trobaran la manera de fer-ho, sobretot per la pressió aquesta que et deia de que si no ho fan ells, ho farà a la Xina. I jo et dic, a mi com a científic no m'importa qui ho faci, sincerament. Jo el que vull és que es faci. I si ho fan els nord-americans bé, i si ho fa la Xina també bé. I la Xina ho farà, la Xina segurament ho farà sobre el 2030, potser... o potser abans, 2029, i això tampoc deix molt de marge als nord-americans perquè s'acabin de pensar com faran aquesta missió. I després també hi ha un altre factor, potser més geoestratègic, que és que Europa s'ha vist decebuda darrerament per alguna iniciativa nord-americana amb la NASA conjunta que per culpa de l'administració Trump i del seu enfocament tan nacionalista també amb l'espai, Europa comença a estar, jo crec, decebuda. I potser en algun moment a Europa es pot pensar qui és el seu partner, qui ha de ser el seu soci preferit. Fins ara l'elecció era als Estats Units, evidentíssimament. Però aquí s'obren altres opcions de col·laboració. Si no hagués estat per la guerra d'Ucrània, hi hauria una col·laboració més forta amb Rússia, que ja hi era, això es va trencar, però es podrien obrir llaços de col·laboració amb la Xina perfectíssimament, perquè Europa el que no pot és tampoc badar i tenir un soci que falla, un soci que a més amenaça amb qüestions geoestratègiques de la Terra, no? Del nostre planeta, amenaça Europa amb moltes coses, i potser en algun moment l'Agència Espacial Europea s'haurà de plantejar si té el soci adequat.
1: Per tant, la geopolítica ens marcarà també el futur de l'exploració espacial, molt possiblement, i de l'Agència Espacial Europea i els aliats amb qui treballa. En el fons, això, tot plegat, va d'una cosa molt més important, que és trobar les possibles senyals de vida a Mart, no? Per què aquestes mostres en concret són tan importants? Ens deies que hi havia aquests minerals, no?
0: Sí.
1: Que ens feia ser com optimistes d'alguna manera. Què s'espera trobar?
0: Clar, hem de ser molt prudents. També saps que ho hem comentat més d'un cop. Jo sóc especialment prudent. Ahir donava justament una conferència aquí a Sant Cugat sobre hi ha algú allà fora, sobre aquesta pregunta, i hi ha frases molt boniques de Carl Sagan, per exemple, que diuen que afirmacions extraordinàries necessiten proves extraordinàries. No hi ha res més extraordinari que dir que hi ha hagut vida fora de la Terra. Per tant, hem de ser molt prudents. No val afirmar qualsevol cosa si no tens unes proves molt sòlides. Aquestes roques que es van recollir i que tenim la fotografia del juliol de l'any passat són molt interessants des del punt de vista científic, però no demostren res. I no podran demostrar res fins que no les portem aquí i els nostres laboratoris puguin confirmar sí o sí que allò pertany a vida antiga. Amb això de la vida hem de ser molt prudents. Estem explorant Mart. Mart és la nostra millor aposta, perquè és un planeta que tenim aquí a la vora, triguem 9 mesos en anar-hi i podem enviar robots i, en fi, tenim generacions de robots i de naus que han viscut i han mort a Mart perquè avui puguem tenir el que tenim, un coneixement molt profund de Mart. Hi ha altres llocs del sistema solar que estan guanyant
1: molt
0: pes.
1: Si ara no tornen aquestes mostres de Mart, quines són les alternatives per buscar vida?
0: Europa. Europa és una lluna de Júpiter. Com més sabem d'Europa, més ens fascina. Jo estic enamorat d'Europa, ho haig de dir. I comencem a veure Europa com un lloc quasi més més interessant que Mart, que això ja és dir. El desavantatge, Europa, recordem que és un satèl·lit de Júpiter, que és tot cobert per gel d'aigua, 25 quilòmetres de gruix, i per sota un oceà d'aigua líquida salada amb dos cops tota l'aigua que hi ha a tots els mars de la Terra.
1: Que això és el que la fa tan prometedora.
0: Exactament. Mai haguéssim pensat, Albert, que mai haguéssim pensat d'anar a buscar vida en llunes que les seves superfícies es troben a menys 130 graus. Sempre havíem pensat en planetes acostats al Sol, acostats als estels, que poguessin tenir temperatures com les nostres, on l'aigua pogués ser líquida en superfície. I ara resulta que, pum, hi ha llunes de Júpiter i Saturn que tenen aigua a l'interior. Xulíssim. Però som al començament d'aquesta exploració. A diferència de Mart, que portem dècades, el que deia, no?, generacions de robots i de naus, a Europa comencem ara. Hi ha una nau de la NASA que es diu Clipper, que està volant cap a Europa des de fa un any i mig, arribarà l'any 2030, serà primera missió. Molt difícil que en una primera missió tu puguis ja dir, mira, he descobert vida. Una primera missió serveix per dissenyar una segona. És a dir, la primera troba coses que dius, ai, que xulo això que hem trobat, no? Que interessant, anem a dissenyar una segona amb aquests instruments que ja hauràs pensat, perquè la primera t'haurà dit que ha trobat no sé què. Aquí estem, em temo que estem molt a les beceroles encara de l'exploració d'Europa. Ja m'agradaria que Clipper, la primera missió que enviéssim, ja ens confirmés, però em temo que això no serà així. Però com més coneixem d'Europa, més ens fascina aquest lloc.
1: Doncs haurem d'estar pendents a veure si la NASA és capaç d'optimitzar aquesta missió per retornar les mostres de la Pèrsia, que fa 5 anys que la tenim allà treballant. Exacte. Doncs a veure si podem aprofitar aquesta feinada i si per fi veiem que tenim alguna evidència científica que ens pot donar pistes que no hem estat sols.
0: Tu t'imagines explicar això, Alba, com a periodista?
1: Seria meravellós.
0: Explicar que
1: hem
0: descobert...
1: Seria una de les grans notícies del segle, si no la més important, no?
0: Jo penso que sí.
1: Vida més enllà de la Terra. Tant de bo ho puguem veure.
0: Exactament.
1: Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
0: A tu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Escola Galí Bellesguard patrocina aquest espai.

0: El comerç local de Sant Cugat tanca una de les campanyes més importants de l'any, la de Nadal. Avui parlarem amb representants de Sant Cugat Comerç per fer balanç de com ha funcionat les vendes, les iniciatives impulsades i l'afluència de clients. També sabrem com es presenta la campanya de rebaixes d'hivern. I per això ens acompanya l'Adela Burgos, que és gerent de Sant Cugat Comerç. Molt bon dia, Adela.
1: Hola, bon dia.
0: I el Carlos Díaz, que és responsable de Telpar Sant Cugat. Carlos, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Comencem per la campanya de Nadal, fem una mica de valoració. Quin és el balanç general que feu d'aquesta campanya des de Sant Cugat Comerç, Adela?
1: Doncs a veure, des de Sant Cugat Comerç, aquesta vegada hem volgut crear ambient i records i vincles a la ciutat. I és per això que vam crear el Cugatet, el nostre personatge, que ha sigut la primera vegada que ha aparegut, i la veritat és que estem molt contents dels resultats. En general, de tota la campanya, però sobretot del Cugatet. Ha sigut un personatge que ens donava una miqueta de por, perquè, clar, quan crees un personatge, potser funciona o potser només funciona al teu cap. I quan surt al carrer dius, ostres, no el coneix ningú. Però la veritat és que jo, sobretot, he tingut una grata sorpresa, perquè quan anava a la cantada de Nadales amb els nens, o al trenet, que també ha pujat al trenet, doncs el cridaven pel seu nom. O sigui, ràpidament se l'han fet seu, l'han reconegut, i això, de veritat, és que ens ha fet molta il·lusió. Hem complert l'objectiu, que era això, crear un vincle i que quedi en el record de la gent, i fins i tot pares que m'he trobat pel carrer i m'han dit, escolta, m'hauria d'anar a tal lloc, o també ens agradaria que estigués a l'altre. Llavors això ens anima l'any vinent a que torni a aparèixer i que estigui per més llocs. O sigui que en realitat la nostra campanya de Nadal ha sigut sobretot el Cugatet. Hem tingut també el tema del calendari d'advent, vam tenir la taula dels somnis, se'ns va mullar una miqueta, perquè amb les pluges
0: el temps tampoc no ha acompanyat gaire, no?
1: No ha acompanyat gaire, ni a les vendes, ni a la nostra campanya. Però, bueno, amb tot això, el balanç és positiu.
0: El balanç és positiu per aquest esforç que suposava crear aquest ambient que tu comentes, Adela, però a nivell de vendes
1: això ja està més complicat.
0: És una altra història, no?
1: Sí, és una altra història diferent. O sigui, la pluja jo crec que ha afectat molt. Quan plou la gent no surt al carrer, i si no surten al carrer costa molt més que comprin el comerç local, sobretot. També ha coincidit que abans ho parlàvem amb el tema de que els festius han caigut en dates que la gent també s'ha agafat ponts, i entre unes coses i altres doncs, ha estat un Nadal complicat. A veure, com sempre, hi ha comerços que els hi ha anat molt bé, i hi ha comerços doncs, que ho han passat més malament. L'important, al final, és que el comerç continuï, que superi aquests entrebancs que a vegades et trobes, com això de la pluja, i que tirem endavant i que continuem. Però és veritat que, clar, és una oportunitat, perquè és la campanya més gran de tot l'any, i si perds aquestes vendes, quedes una miqueta tocat. Això és així.
0: Hi ha hagut, però, algun sector que ha funcionat especialment bé durant aquestes festes?
1: Com sempre, alimentació. O sigui, alimentació i restauració està a tope durant aquests dies. Jo, des de la nostra oficina, sortia, que tinc al costat un comerç d'alimentació associat, i hi havia unes cues que arribaven al carrer i donaven volta. Dic, mare de Déu. Clar, després ja tenim, doncs, això, moda i complements, un altre tema d'activitat que costa una miqueta més, perquè hi ha també molta competència online, ja tot afecta.
0: Hi havia, que de fet ja ens va acompanyar el Carlos a l'última sessió que vam fer, perquè hi havia, doncs, una proposta que fèieu des de Telpark, no?, per facilitar la mobilitat. Correcte. I la comoditat també per als compradors i els clients de...
2: Sí, nosaltres participàvem i col·laboràvem amb un per descompte que vam regalar 1.000 vales a l'associació de Sant Cugat Comerç i 1.000 vales a l'associació del gremi de restauració. Aquest any ha funcionat millor que l'any passat.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí. Hi ha hagut un 75% d'autorització d'aquests vales, i tenia una particularitat, aquests vales, que era que podies participar en un sorteig d'un abonament multiparking. Això vol dir que pots aparcar els 5 aparcaments que tenim a Sant Cugat de franc, i avui farem el sorteig. Avui farem el sorteig i després amb Adela, que és la mà innocent, ja difondrem el nombre del guanyador. I també aprofitar de que sí que és veritat que entre les pluges, els dies de festa, ha afectat el comerç, i si ha fet el comerç, l'ha fet a nosaltres, però nosaltres sí que hem notat que hem anat una mica millor en què hagués plogut. Ha anat millor, però la gent ha agafat el cotxe i ha aparcat. Clar, després ja ha anat on ha anat.
0: O sigui que una cosa no tenia a veure amb l'altra, és a dir, el tema de l'aparcament...
2: No, el que sí que afecta són els dies de festa. Clar, si hi ha 4 dies de festa, pues la gent marxa, i sobretot marxarà a la neu i aprofita aquest temps. Però bueno, nosaltres estem contents i sobretot estem molt contents de col·laborar amb aquestes cosetes importants, per tant per l'associació com per nosaltres, perquè és una manera d'activar i d'ajudar que la gent vingui a comprar aquí a Sant Cugat.
0: Uh-huh. Adela, a banda del temps, ara volies afegir alguna cosa?
1: Sí, no, només volia agrair a Telparc aquestes promocions que fa, perquè realment el comerç ajuda molt, sobretot, com ell diu, aquest any que ha plogut, el que la gent pugui arribar al centre, aparcar fàcil i arribar als comerços, és un mes a més, que és gràcies a ells. I llavors era només agrair-los això.
2: Gràcies.
1: Tenir aquest detall de col·laborar amb nosaltres.
0: Deia que, a banda del temps que has comentat, la pluja, el fet que el calendari doncs, no afavorís gaire que la gent es quedés per aquí, per la ciutat, i marxés a fora aprofitant ponts, heu trobat alguna altra dificultat al llarg de la campanya que haguéssiu hagut de sortejar?
1: Ostres.
0: No et sona.
1: Jo crec que són prou dificultats totes aquestes.
0: Bueno, són dues dificultats, la del temps i la del calendari.
1: Jo crec que el tema està en que la gent ja no compra tan passeja pel carrer i vaig i compro, tant de sobte. La gent s'ho pensa molt més.
0: S'organitza, vols dir?
1: S'organitza, s'ho pensa, mira per tot arreu. Bueno, a vegades ens hem trobat que van a una botiga, es proven una peça de roba i després, davant de la dependenta, li diuen pues espera un moment, que miro internet a veure què costa la mateixa. Pues mira, costa un euro menys, ho compro a internet. Clar, hi ha coses que són entrebancs importants pel comerç local, o sigui, has de valorar aquesta persona que t'està atenent, aquesta persona que t'ha donat diverses peces perquè te les provis. Això, si no ho valorem, al final desapareixerà el comerç del centre. No ens adonem, però a poc farem que això passi i després no tindrem la ciutat que ara tenim. Ens ho hem també de replantejar. Jo dic més que res per això, et comenten molts comerciants, doncs això, coses que passen, no? Es proven roba, es proven sabates, uh-huh, i després se les compren online, escolta'm. La diferència tampoc és... Dic, bueno, fa poc comentava jo que vaig comprar una estufa per la nostra oficina i així, per tafanejar una miqueta, vaig pensar a veure què costa en una gran plataforma online que tots coneixem. Doncs l'estufa la vaig comprar al carrer Santa Maria, a l'Activa Vila,
0: sí,
1: i era més econòmica que a la plataforma que havia trobat a l'internet que tots coneixem. Llavors, a vegades donem per fet que aquestes plataformes ens donen el millor preu i que tot està genial, i no és així. O sigui, hem de valorar això, el comerç que tenim al costat de casa quan baixem. I aquestes són, doncs, una miqueta també de pegues que trobem i que dificulten el poder sobreviure.
0: Aquestes ja fa un temps, no?, que les aneu intentant sortejar.
1: Exacte.
0: Com podeu.
1: Precisament aquest personatge que hem creat era perquè la gent visqués una miqueta més al carrer, interactués amb aquest personatge, crear com una miqueta, doncs, això, de relació entre el personatge, el ciutadà, el comerciant, i intentar doncs, atreure la gent doncs, a entrar als comerços, a trobar-se amb aquest personatge. Crec que per ser la primera vegada ha funcionat bé, ho continuarem fent, però també des dels comerços han d'apostar més per oferir experiències al client. Si el client no troba experiències atractives als comerços, no troba la diferència entre comprar en un comerç i comprar online i només mira el preu. Llavors, també, doncs, ja que estic aquí, aprofito per això, per dir-li als comerciants que es posin les piles, alguns ja se les posen, però d'altres se les han de posar precisament per això, per oferir coses que no trobaran mai online, i aquí és on ens hem de diferenciar. No hi ha una altra.
0: Tanquem la campanya de Nadal. Anem a la campanya de rebaixes, que ja està en marxa.
1: Sí.
0: Perquè això arriba de seguida que s'acaben les festes. Com es presenten?
1: Doncs a veure, la campanya de rebaixes és una segona oportunitat important pel comerç local, i clar, si les vendes no han estat tan grans com esperàvem, indudablement tenim un ventall de possibilitats de trobar coses que ens agradin als carrers, i per tant, bueno, als comerços, i per tant és un bon moment perquè la gent surti a comprar. Espero que quan acabi la campanya de rebaixes, quan pregunti, que em diguin que la cosa ha anat una miqueta millor, perquè al final és això, entre la campanya de Nadal i rebaixes són dos campanyes molt importants perquè el comerç pugui sobreviure i continuar endavant. No sabem encara com anirà. De moment el temps ens acompanya, que això ja...
0: Per tant, les expectatives o no... És difícil.
1: És complicat. És complicat saber-ho perquè abans, això també ho parlem amb molts comerciants, tu podies saber quin dia vendries més, com aniria... Ho podies valorar, però ara anem molt perduts. O sigui, ara potser un dilluns tens moltes més vendes que un dissabte, quan abans eren sempre els dissabtes i els divendres quan més vendes tenies, i tampoc sabem això, com respondrà la gent, si sortiran al carrer i vindran a comprar o no les veurem. És que és molt complicat ara poder saber-ho.
0: Uh-huh. Per aquestes rebaixes també compteu amb la col·laboració de Telparc. No?
1: Doncs sí.
0: També feu rebaixes, Carlos?
2: Sí, sí. Fem una col·laboració també. També per incentivar a la gent que vingui a comprar aquí a Sant Cugat, a les tendes del comerç, que és una rebaixa del nostre producte Multipass, que està a la nostra app. La nostra app a Telparc, hi ha una part que és Multipass, i és un producte que consta de packs, un pack d'usos, de 5 usos, de 10 usos i de 20 usos. I posaré un exemple, que ara a Quatre Cantons tenim un preu ara de comprant el pack de 20 passis, que surt a 1,49 € cada passi de 12 hores d'aparcament. O sigui, 12 hores per 1,49 €. Això volem... O sigui, traiem aquestes campanyes en col·laboració, com he dit abans, de l'associació, per fomentar i motivar i ajudar la gent, que ja s'ha gastat bastant diners al Nadal. Ara que ve gener, que sempre és la costa de gener, pues ajudem i baixem aquí als preus, perquè ajuda també al comerç i sobretot a la mobilitat de la ciutat.
0: I només es pot fer a través de l'app?
2: Sí, sí. Van començar aquestes rebaixes el 7 de gener i duraran fins al 31 de... fins al 31 de gener. I té una altra novetat, que el que tingui cotxe elèctric i compri un pack de Multipass té un 30% de descompte a la càrrega del cotxe. I tindrà aquest 30 fins al 30 de juny. O sigui, que també ajudem a ser més sostenibles aquí a la ciutat, fent descomptes per carregar el cotxe.
0: Més facilitats de part de Telparc. Adela, hi ha alguna acció especial en aquesta campanya de rebaixes que pugueu fer per incentivar les compres durant aquest període? No,
1: doncs
0: no teniu res previst.
1: Nosaltres ens vam bolcar molt a la campanya nadalenca i ara les rebaixes, descansem una miqueta i només esperem això, que quan passi aquesta campanya parlarem amb els comerciants i mirarem a veure què tal ha anat. Després sí que ja seguidament ja estem preparant la campanya del Forestocs, que serà el febrer o el març. Demà tenim junta i es decidirà la data. I ara per rebaixes no tenim res.
0: Per febrer o març, el Forestocs?
1: Sí, Forestocs d'hivern. Serà a finals de febrer o principis de març.
0: Mm-hmm. Des de l'entitat, quins consells doneu als clients a l'hora de comprar durant aquest període de descomptes i rebaixes?
1: Bueno, jo crec que els clients ja saben bastant el que han de fer, perquè per tot arreu s'explica. Crec que el que sí que cada vegada tenim més clar és que has de comprar el que necessites. No és comprar per comprar, sinó que has d'anar a comprar el que realment necessites. Indudablement, jo com que treballo pels comerços locals, crec que han de venir al centre, han d'entrar en el comerç, tindran totes les facilitats per emprovar-se roba, per reservar-la, per tot, i això és un plus que només trobaran en el comerç del centre de les ciutats. Animo només això al ciutadà, a que vingui, que parli amb els comerciants. Precisament el calendari d'advent que hem fet aquest any era una manera d'acostar-nos al ciutadà, de que vegi qui hi ha darrere del taulell, de que vegi a les persones que estan a cada un dels comerços. I aquest és el nostre objectiu, diferenciar-nos, sobretot per això, perquè tens una persona amb la que pots parlar, amb la que pot aconsellar, i això només ho trobes quan vas a comprar directament en un comerç.
0: Algun repte que tingueu des de l'entitat per aquest 2026?
1: Bueno, el repte principal és intentar atreure el màxim possible de persones als centres de les ciutats. O sigui, l'única manera de que pugin les vendes, de que els comerciants els hi vagi millor, és fer nosaltres totes les activitats i tot el que intentem durant tot l'any per atreure gent al centre de la ciutat, juntament amb la facilitat de l'aparcament. Llavors, el repte és aquest, augmentar el número de persones que vinguin al centre, perquè això també ha baixat bastant. O sigui, en un parell o tres d'anys, el número de persones que passeja pel centre de la ciutat ha baixat un 20%. I això també complica les coses. Llavors, el nostre repte com a associació és això, intentar incrementar aquest trànsit de persones.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs teniu deures, i els tenim tots. Els teniu vosaltres i també la societat. Agraïm a l'Adela Burgos i al Carlos Díaz, que avui ens han acompanyat en aquest espai que dediquem al comerç de la ciutat. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Paraules evitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Volta ciclista. Cursa de circuit en què el recorregut està dividit per etapes, de manera que la classificació final s'obté a partir de la suma dels diversos resultats parcials.
3: Algú m'explica quin superpoder permet fer la migdiada al sofà amb aquesta banda sonora? En aquest Paraules Evitables parlem de bicicletes i de ciclisme, de les grans competicions de carretera que arriben amb l'estiu i conquereixen, ja fa anys, la sobretaula televisiva. Ho fem amb Joan Reballato, que és l'encarregat del nou diccionari de la bicicleta i el ciclisme del Termcat. Joan, per començar, en català, què val més dir, Tour o volta ciclista?
4: Bé, en realitat, podríem parlar de totes dues coses. Si fossin francesos, parlaríem de Tour ben tranquil·lament, igual com parlen del Tour de França, el Tour d'Itàlia, el Tour de Catalunya, és igual. Per ells, Tour és la forma genèrica per referir-se a aquest tipus de competició. Per nosaltres, la forma genèrica és volta ciclista, i per això, en principi, parlem de les grans voltes ciclistes, les voltes per etapes, etc. Però com que passa que les tres grans voltes per etapes que duren tres setmanes es coneixen internacionalment amb el nom que tenen en cada llengua, en general ho respectem. Parlem llavors del Tour de França, el Giro d'Itàlia o la Vuelta a Espanya. Bé, en realitat totes dues formes serien correctes, però hem de saber que una és més general i l'altra serveix específicament pel Tour de França.
3: I per què volta i no cursa?
4: En aquest cas, anirem una mica pel mateix que hem dit abans. Cursa és una forma molt genèrica que ens serveix per qualsevol tipus de competició, en qualsevol esport, n'hi ha d'atletisme, n'hi ha de motociclisme, de ciclisme, evidentment. Llavors, volta ens serveix per referir-nos específicament a aquest tipus de cursa per etapes que recorre, en general, allò, una part important d'un territori, no? No és a interior, sinó que és a l'exterior, per això es parla de la Volta a Catalunya, que, per cert, dit de passada, és com uns 20 anys anterior a la Vuelta a Espanya, és, tot i no ser de les tres més importants, sí que és de les més antigues.
3: Doncs situem-nos encara més enrere per parlar d'on va començar tot. La bicicleta, quan va néixer?
4: Com tot, la bicicleta té una història i té una prehistòria. La prehistòria immediata de la bicicleta seria la Draisina, del 1817, que és una època que hi ha escassedat d'aliments, hi ha fam, això fa desaparèixer molts cavalls, rucs, mules. Llavors, el baró von Drais se li acut que la gent humil necessita alguna cosa per anar d'un lloc a l'altre.
5: Pròxima estació,
6: Diagonal.
4: Ara que ja no té un cavall a disposició perquè han passat a ser molt cars. I s'inventa la Draisina, que és un vehicle com un quadre, diguem, de bicicleta, amb una roda a cada extrem i la persona que hauria d'anar a sobre, cam aquí, cam allà, impulsant-se amb els peus.
3: Vaja, una mena de bicicleta com la que fan anar els nens petits.
4: Exactament així, eh? Sí, a la mida adult, però seria això mateix. El problema és que això és molt car de construir. El que havia de servir per les classes populars acaba servint per l'aristocràcia i la burgesia, que fan servir de joguina, diguéssim, perquè ells ja tenen cavalls i rucs i mules. Això seria prehistòria. Llavors, si passem a la primera bicicleta, es considera que és del 1860, uns 50 anys posterior, a la Draisina. Se la inventen els anglesos i en diuen és el bicycle, és a dir, dues rodes, el que nosaltres en diem un bicicle, que són aquests vehicles tan grossos, amb una roda davant enorme, la persona asseguda a dalt de tot, i això és molt elegant i queda molt bonic en aquests cartells de l'Art Nouveau, no? Però, a part de ser molt elegant, també és molt perillós, i això fa que s'aprimi una mica, diguéssim, la població de les classes altes, i al cap d'una vintena d'anys, aproximadament, per evitar tantes desgràcies aristocràtiques i burgeses, s'inventa la bicicleta segura, que ja té unes rodes raonables, la persona a dalt de la bicicleta pot tocar amb els peus a terra, a més, el pes de qui va no se situa sobre la roda davant, sinó sobre la roda darrere, això evita aquestes tombarelles que passaven, i té un bon sistema de frens, L'altre tenia els pedals a la roda davant, ara ja els tenim a la roda darrere, i això és l'èxit de la bicicleta, i l'èxit definitiu és quan s'aconsegueixen abaratir costos cap a finals del segle XIX, i llavors finalment les classes populars poden comprar bicicletes i es compleix el somni del baró von Drais.
3: Lingüísticament, doncs, l'origen del mot bicicleta l'hem de situar a Anglaterra.
4: Sí, sí, és una adaptació del bicycle, el que es converteix llavors en bicicle, que vol dir que té dues rodes, i quan s'inventen la bicicleta segura, se'n diu bicicleta perquè redueix les mides de les rodes. És a dir, és com un bicicle més petit. I want to ride my bicycle. Això en anglès no ho han fet i continuen dient bicycle, però en canvi les llengües romàniques tots han passat a dir-ne bicicleta amb un diminutiu.
3: I de dir-ne bici, què? És legal?
4: Sí, sí, sí, és completament correcte. Podria semblar, segons com, algú podria tenir la idea que bici és castellà, però això seria un absurd. En totes les llengües que hem treballat en aquest diccionari, que són el castellà, el francès, l'italià, l'anglès, en totes hi ha un diminutiu per a bicicleta. Bici en castellà, però és bici en italià, perquè ells tenen la bicicleta. És velo en francès, que ve de velocípede, i és bike en anglès. I nosaltres no serem menys, i com que és un objecte que fem servir diàriament, que ens apreciem, que ens va molt bé, igual que fem, per exemple, amb el metro, amb el cine, o tantes altres coses, doncs podem crear un escurçament. De fet, també ho fem sovint amb els noms de les persones que ens apreciem quan són molt llargs. Llavors, en contextos formals, faríem servir més la forma completa, bicicleta, en un ús més quotidià passem a la bici, que és la forma simple. Un dilluns perfecte, bicicleta
3: sense mans. I atenció, perquè el que no podem dir sota cap concepte, i tots ho fem anar amb alegria, és sillín. Joan, per què?
4: Perquè el sillín ve de silla, de muntar, és a dir, la sella d'un cavall, perquè la gent hi seu cam aquí, cam allà, en una bicicleta, igual que en un cavall. Ara bé, en català es va generalitzar això de sillín, que és evidentment castellà, perquè silla és castellà i perquè aquest diminutiu in també és del castellà. Llavors tindríem aquí dues possibilitats. On podem dir sella o selló, que seria una sella petita en català. Selló seria la forma que es considera oficial. Però si no, en podem dir senzillament seient, perquè serveix per seure i perquè jo no sé si encara tenim tant al cap la imatge del cavall. Energia per recórrer
6: carreteres infinites. Doncs és que ningú diu selló, ni sella, ni seient. Diu sillín. En alguna ocasió, selló no ho he dit, però sí que seient sí. És cert que se'ns en va tot cap allà, cap al sillín.
3: Ei, Mar, és ben veritat que ho diu ben poca gent. Tu, suposo que com a escultora i professora d'escultura, doncs no, però com a ciclista hi tens una certa experiència, perquè ja fa un temps que pedales. Com va començar la teva història amb la bicicleta?
6: La meva història amb la bici va començar accidentalment per tema de malaltia. Un càncer de mama, molt jove, i jo havia començat a fer alguna sortida en diumenges amb bici, però jo no feia esport des de feia molt de temps. I arrel de la malaltia va ser quan em vaig enganxar de cop i volta, perquè doncs, necessitava gestionar tot allò que em passava. Però era més una gestió de l'estrès, de gestió emocional, la que em va portar a enganxar-me totalment amb la bicicleta, perquè doncs, em feia sentir molt millor.
3: I com dius, t'hi has quedat ben enganxada amb això de la bicicleta, oi? Quina mena de curses fas tu a la carretera?
6: Mira, d'entrada a la carretera hi surto poc i cada vegada menys, perquè darrerament hi ha massa accidents per imprudències de conductors, de motoristes i del poc respecte que hi ha. Aleshores prefereixo anar amb bicicleta gravel o amb bicicleta de muntanya per la muntanya. De curses ara no en faig, perquè això ja ha estat una etapa. Arrel de desenvolupar també tot el projecte Identitat Esculpida de vinculació amb l'esport i el càncer de mama, doncs en vaig fer moltes. 7-8 anys molt, molt intensos i ara estic en un altre punt. La bicicleta és més un gaudi i a sobre doncs ara puc a més compartir-lo amb la meva gosseta. Així que sortim totes dues juntes i sortim per muntanya.
3: Mar, amb el permís del Joan, em sembla un planasso lo de l'excursió amb la gosseta. Escolta, moltíssimes gràcies i a veure si no triguem tant a tornar a parlar. Una abraçada.
6: Una abraçada i sobretot llarga vida a la bicicleta.
3: Ei, Joan, ja torno a ser aquí i tinc més termes que em generen dubtes, com el mallot, el pelotón i la pàjara. Què ens en dius?
4: Mallot està perfectament ben dit en català. En francès s'escriu amb una I, L-L, seria millor. Però en català es va adaptar no només pel ciclisme, sinó que també es fa servir en dansa, es fa servir en gimnàs, o fins i tot com a vestit de bany, és un mallot. Escrit M-A-L-L-O-T, no té cap problema i és una forma que existeix. Maglia s'ha de dir que em fa un mal especial perquè en realitat en italià es pronuncia maglia. És la forma italiana i es fa servir, jo crec, que específicament per qui porta la malla rosa del Giro, és a dir, qui va en primer lloc en el Giro. Nosaltres també ho diríem malla rosa en aquest sentit, o si no, diem mallot rosa i ja està. El peloton és una paraula que ve del francès, s'ha de dir que en ciclisme moltes coses venen o del francès o de l'italià, i és el nom d'un grup de soldats, originalment, que fan una operació. Això és un peloton. A partir d'aquí, com que sabem que els esports sovint utilitzen el lèxic bèl·lic, en castellà els hi funciona bé, perquè peloton fa pensar en pelota, també té altres sentits, i per tant se'ls adapta bé a la seva llengua. En català no, en català peloton no tenim res similar. Llavors, com a alternatives, es va buscar pilot, que sona més o menys de manera similar, i és una pila de coses, en aquest cas una pila, diguéssim, de persones que corren juntes, sense un ordre especialment establert, i si no, senzillament en podem dir gran grup, perquè de tots els grups que es van creant al llarg d'una etapa d'una cursa ciclista, el pilot és el principal.
3: A partir d'aquí, la cosa és pedalar fort i anar avançant els que tens al davant, oi? Els ciclistes crec que en diuen atacar.
4: Sí, un atac. Les curses ciclistes són realment jocs d'estratègia, en què hi ha determinats moments que tothom va junt i sembla que no hagi de passar res, fins que algú decideix que ha arribat el seu moment, s'han estudiat l'etapa prèviament, estudien com quines forces tenen els altres, i llavors algú llença un atac, diríem. És a dir, decideix que se separa dels altres i tot sol o acompanyat d'altres que segueixen el seu ritme, s'escapa, diguéssim, és el corredor escapat. Amb això es crea un grup capdavanter, que és els que van davant de tot. Es crea sovint també salta del pilot un altre petit grup, el grup perseguidor, que decideix intentar arribar a contactar amb els que hi ha davant. Continua el pilot, que és el grup principal. Es va quedant darrere el grup de cua i finalment, fins i tot, podríem tenir el grup Eto, que són els que únicament intenten entrar dintre el temps màxim permès.
3: I si en lloc d'avançar, el grup de ciclistes va per terra, es produeix un...
4: amuntegament. Aquí ens passa que sovint hem sentit això de muntonera, perquè les curses ciclistes ens han arribat moltes vegades a la tele del menjador, asseguts, fent una migdiada, dinant o el que fos, i anàvem sentint aquestes transmissions en castellà de les grans voltes, del Tour, de la Vuelta, sobretot. Llavors això ha fet que se'ns hagin anat introduint una sèrie de lèxic en castellà que, bé, que està bé intentar anar corregint, enriquint amb paraules nostres.
3: Paraules com meta volant, contrarrellotge, individual per punts. És urgent una xuleta per saber qui guanya.
4: El més important de tot és la classificació general. Quan diem que algú ha guanyat el Tour és perquè és qui l'ha cobert en menys temps. És a dir, sumant tot el temps de totes les etapes, és el que ho ha fet en menys hores, menys minuts, etc. A part d'això, hi ha altres classificacions. Tenim una classificació per punts, que no compta el temps, sinó la posició en què arribes al final de l'etapa, o la posició en què arribes a un sprint puntuable a la meitat de l'etapa, etc. És a dir, tu podries arribar 20 minuts més tard que el primer i perdries molt de temps, però potser per punts en perds poc perquè arribes en segon o tercer lloc. També tenim una classificació de muntanya, que és una classificació per punts en zones muntanyoses. És a dir, es donen punts a qui arriba allà en els primers llocs, als ports de muntanya. I finalment, com a classificació així més important, tindríem la classificació jove, que té en compte el temps que han invertit a fer tota la cursa els ciclistes o les ciclistes que tenen menys de 26 anys.
3: Que sí, que sí! Joan, que si no, no callarà. Ens ha quedat pendent la pàjara.
4: La pàjara, sí, no sona gaire català ni per la forma, ni per la pronúncia, ni per gaire res. S'ha de dir que és una forma divertida. Suposo que això explica en bona part el seu èxit, perquè aparentment no té cap sentit que sentir tenir una pàjara d'això, de quedar-se sense forces. I com que s'adapta tan malament al català, les alternatives serien més tècniques, diguéssim, seria tenir un defalliment, perquè defallir és això, quedar-se sense forces. També podríem dir una desinflada, que desinfles de cop, o podríem dir que et queda rebentat. Les alternatives catalanes són aquestes i si algú en té, que segur que s'acaní que se'n poden crear i segur que n'existeixin i que se'n diuen que són allò enginyoses, doncs estarem encantats d'incorporar-les nosaltres.
3: Una ocellada?
4: Una ocellada crec que no l'incorporaríem encara perquè no hi ha una metàfora clara que ens faci relacionar una cosa amb l'altra, no?
3: On sí que hi ha metàfora, i qui diu metàfora diu geometria, és amb els radis. On hem de dir rajos?
4: Totes dues. Fa un temps es deia que havien de ser rajos, però totes dues estan acceptades perquè l'autoritat lingüística és pacífica, és comprensiva, estudia les coses i considera que, bé, totes dues són admissibles en català.
3: Radi sí, però Sillín ja ens ho has dit que de cap manera. L'ús massiu no pot fer que la mateixa autoritat s'ho acabi replantejant?
4: Radi té l'avantatge que és un terme matemàtic que pot tenir sentit que se'n diguin radis dels rajos de la roda, perquè són radis.
7: Uh-huh.
4: En canvi, el Sillín té el problema afegit que parteix d'una idea que no és catalana, és a dir, parteix d'una forma que és silla, que és castellana, té un diminutiu castellà, que és aquetín, que ens serveix per crear plegatín, pillín i altres coses en castellà, però no en català. És a dir, és una forma clarament castellana que no ens permet... L'hauríem d'agafar com un manlleu i no crec que valgui la pena, la veritat.
3: Més dubtes. En el cas de la peça metàl·lica on va muntat el pneumàtic, llanta... o llanda?
4: En el cas de llanta o llanda estem exactament igual com els rajos i els radis. Totes dues són adequades. Igualment adequades, totes quatre, podríem dir, surten al diccionari normatiu.
3: Joan, ara mateix el diccionari del Termcat ja té enllestida la part de la cursa per carretera, però encara té molt camp per pedalar, oi? Perquè amb la bicicleta també podem jugar a futbol o fins i tot emular a la Nàdia Comaneci.
4: En bicicleta es pot fer qualsevol cosa, realment. Si som clàssics, diguéssim, podem fer el ciclisme a carretera o el ciclisme de pista. Llavors podem tirar cap a una banda més aventurera i tindríem el ciclisme de grava, conegut com a gravel, que si deixa d'anar per pistes de terra o camins. Pujant una mica el nivell tenim el bicicross, que aniríem per llocs complicats. Pujant tindríem el ciclocross, que anem per llocs tan complicats que estones hem d'anar amb la bici a coll. I ja si som uns superespecialistes podríem fer el bicitrial, que seria fer trial en bicicleta, no? Si som més tranquils ens podem dedicar a la bicicleta estàtica o al cicloturisme, que és allò d'anar pel món amb aquestes sàrries al portaequipatges. Després, si ens agraden els esports d'equip, podem anar cap al ciclobol, que deies, que és una mena de futbol en què s'ha d'impulsar la pilota amb la bicicleta mateixa i no amb el peu. Però també tenim el bicipolo, que seria com jugar a polo, però amb una bicicleta i no amb un cavall, que com ja sabia el Baró Fondreix, està més econòmica la bicicleta que el cavall. I després, doncs, bé, també tindríem la part artística del ciclisme artístic, que seria això de fer elements, figures, amb acompanyament musical, tot sol, amb parelles, amb equip. I a part de tot això, evidentment, podem desplaçar-nos tranquil·lament cada dia amb la bicicleta, perquè ja dic que la bicicleta també és, a part de tot això, un mitjà de transport.
3: I no ens hem d'oblidar mai el casc.
4: El casc. El casc és de les coses. En el diccionari de ciclisme de l'any 91 es parla de la gorra dels ciclistes, perquè els ciclistes corrien el Tour, per exemple, amb una gorra. I això ara seria completament inimaginable. Tots els ciclistes professionals van amb casc. Nosaltres, si som gent conscient, també hauríem de portar casc en ciutat, pel passeig al costat de la platja o per anar per muntanya, perquè qualsevol caiguda és un perill sense casc, encara que es porti gorra.

0: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: El cervell del pop és molt diferent al dels humans i de la majoria d'animals. Tot i tenir un cervell central, aproximadament, el 60% de les seves neurones es troben distribuïdes als 8 braços. Això significa que cada braç pot prendre decisions de manera gairebé independent. Per exemple, un braç pot explorar una escletxa, manipular un objecte o reaccionar a un estímul sense necessitat d'instruccions directes del cervell. Aquesta estructura fa que els pops siguin extremadament bons resolent problemes, obrint pots o escapant de gàbies. També explica per què, fins i tot quan un braç es desprèn, pot continuar movent-se durant una estona. Aquest sistema nerviós descentralitzat és únic entre els animals coneguts i desafia la idea tradicional d'intel·ligència centralitzada. Els científics el consideren una font d'inspiració per a la robòtica i la intel·ligència artificial del futur.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat, notícies.
2: El curs escolar comença aquest dimarts, 8 de setembre, marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. El Departament d'Empresa i Treball ja han fixat els serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga. A les escoles i instituts hi haurà d'haver com a mínim un docent per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària, a més d'una persona de l'equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial, els serveis mínims seran del 50% de la plantilla, mentre que a les llars d'infants s'haurà de garantir un 33% del personal. La reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya s'allargarà previsiblement fins al novembre. El retard en l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirassol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars

0: habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció d'horari durant tot l'agost. I Ràdio Sant Cugat estrena aquest dilluns el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 5 i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 4:03. Comença l'últim Connectats de la temporada.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació un dia més de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aïm Mantriqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, 10 de juliol, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però, en canvi, una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I, per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza, sobretot, a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs en aquest últim Connectats de la temporada aprofitarem per fer-vos algunes propostes de viatges per aquest estiu. Li demanarem a la Teresa Viladevall, que és directora de Promoviatges a Sabadell. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar com afecten les altes temperatures alguns col·lectius i els resultats també de l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. A partir de les 5 coneixerem l'Esbart Sant Jordi amb motiu del seu 75è aniversari. Ens acompanyarà Jaume Díaz, director de l'entitat. Farem l'últim viatge al centre de la ràdio amb els companys del Prat Ràdio. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i tancarem la temporada amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La policia municipal de Terrassa, amb el suport del cos dels Mossos d'Esquadra, va desplegar dijous al vespre un dispositiu de seguretat a diferents places del barri de Sant Pere Nord. Era un operatiu contra l'incident.

0: que es va tancar amb 25 persones identificades i dues denúncies. Concretament es van identificar 3 persones a la plaça de Cipriano García, una de les quals va ser denunciada per negar-se a mostrar la documentació i una altra per consum de substàncies estupefaents. Així mateix, els agents van identificar 3 persones més a la plaça del 1 de maig i 9 a la de Dolors Aleu. L'operatiu va incloure un control de trànsit a la zona on es va inspeccionar 7 vehicles i es van identificar 9 persones. Tots els tests d'alcoholèmia realitzats van donar un resultat negatiu. Aquesta intervenció està marcada en el pla Cuidem de nit, un pla transversal per garantir la seguretat i la convivència nocturna durant l'estiu. En aquest sentit, la Policia Municipal de Terrassa té activat des del 19 de juny fins al 13 de setembre un pla operatiu amb actuacions específiques per afrontar conductes incíviques com ara el soroll excessiu, el consum d'alcohol a la via pública quan contravé la normativa o les concentracions que poden alterar la convivència. També actuacions per garantir la seguretat viària amb controls preventius per evitar conductes de risc, especialment la conducció sota els efectes de l'alcohol o altres substàncies.
1: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La instal·lació de la nova tanca de protecció que envolta les vies del tren a l'altura de Can Llong ha finalitzat aquesta mateixa setmana. Una actuació que ha comportat una inversió superior als 579.000 euros. La barrera ha d'evitar el pas indegut de les vies en el tram comprès entre el carrer Budapest i la plaça Lisboa i des d'aquesta ubicació fins a la C58C. La nova tanca s'ha col·locat a banda i a banda de la línia ferroviària amb un recorregut de 1.241 metres. Recordem que aquesta actuació ve d'una demanda reclamada per veïns del barri i també de la Crida, que instava l'Ajuntament i l'Estat a buscar els mecanismes per evitar riscos en aquest tram. Així ho explicava Oriol Rifé, regidor de la formació.
3: Davant d'aquesta situació instem doncs, a les administracions pertinents, tant a l'Ajuntament com a l'Estat, a prendre les mesures corresponents per garantir la seguretat dels veïns i veïnes del barri i de qualsevol persona doncs, que pugui passar per allà o que pugui fer ús d'aquesta zona.
2: Aquesta zona es tracta d'un punt sensible amb molta presència diària d'infants, adolescents i famílies, ja que les vies per on circula l'R4 de Rodalies es troben molt a prop de l'escola Can Llong i l'Institut Arraona. Amb aquesta nova barrera s'impedeix el pas per un punt no autoritzat i es redueix el risc que persones accedeixin a la via del tren amb el perill que això implica.
1: Gràcies, Anna. I ara anem fins a litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Les altes temperatures obliguen a canviar els hàbits diaris per evitar les hores de més calor. Això afecta també el comerç, especialment els mercats al carrer. Els Encants de Montigalà han notat un descens de les vendes d'entre un 30 i un 40%. També han detectat un canvi d'horari en els moments de més afluència. El motiu principal, expliquen els comerciants, és que un alt percentatge dels clients habituals són persones grans que prefereixen no fer el trajecte fins al mercat en les hores de més calor del dia. Per això també asseguren que ha augmentat la concurrència de gent a les primeres hores del matí. Escoltem el Mohamed, la Raquel i la Maria, comerciants dels Encants.
5: Los mayores, resulta con el calor, van con miedo, porque como vienen las noticias que a veces caen las personas por el calor y tal y cual, entonces lo notamos un 30 o un 40% menos.
6: A partir de les 11 ja la gent surt molt menys. A les 7-8 del matí encara surt la gent, però ara més tard no es pot. Ya molta menos, un 30-40% ens ha baixat.
7: No és igual ara con esta calor un mercat a pie de piso, de calle, de su casa, de su entorno, que subir, esperar autobús, montar l'autobús i venir aquí.
4: Alguns comerciants també asseguren que els estius són un mal període de vendes, perquè moltes persones es queden a càrrec dels fills i nets que durant l'any estan a l'escola, i això, afegit a que les altes temperatures són especialment dures amb els infants, fa encara més difícil que s'apropin al mercat.
1: Gràcies, Martí. Seguim a litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament del Prat ha aprovat un paquet de mesures per donar suport a les víctimes del terratrèmol que ha afectat Veneçuela. La primera actuació serà una aportació de 5.000 euros al Fons Català de Cooperació que es destinarà a les tasques de reconstrucció de les zones més afectades pel sisme. El consistori també ha volgut donar resposta a les necessitats de la comunitat veneçolana resident al municipi i de les persones que puguin haver perdut familiars o tinguin vincles amb les zones afectades. Per aquest motiu, ha posat a la seva disposició el Servei d'Acompanyament Psicològic de Cases d'en Puig, que atendrà les persones que necessitin suport emocional arran de la tragèdia. Paral·lelament, el Fons Català de Recuperació ha obert una campanya de recollida de donacions per canalitzar l'ajuda humanitària. L'entitat recorda que en aquest tipus d'emergències les aportacions econòmiques són la manera més eficaç de col·laborar, ja que permeten adquirir els recursos necessaris sobre el terreny de manera més ràpida i eficient, evitant els problemes logístics que sovint comporta l'enviament de material.
1: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. La segona onada de calor d'aquest estiu va arribar dilluns, quan Protecció Civil va mantenir activat el Procicat en fase d'alerta per una onada de calor molt intensa. Segons el comunicat, a més, pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut es troba en fase 2. El Servei Meteorològic de Catalunya va marcar dimecres el nivell vermell, quan a Castellà les temperatures van superar els 39,6 graus centígrads durant bona estona del dia i a les nits tòrrides el mercuri no va baixar dels 23,8 graus, segons les dades de l'estació del Mirador de Castellà. Durant el cap de setmana s'espera un lleuger descens al voltant dels 33 graus, donant així un petit respir. Un petit respir que durarà poc, ja que la segona onada de calor es mantindrà molt intensa durant la pròxima setmana, amb màximes que rondaran entre els 32 i els 34 graus, segons s'informen des del Meteocat. Tot i no batre rècords diurns, la persistència de la calor a les nits, que rondarà entre els 22 i els 23 graus, farà que el descans nocturn sigui complicat a causa de l'acumulació de calor.
1: Gràcies, Albert. I a Sant Cugat us parlem de la trobada institucional a l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat. Entre els dos últims presidents de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa i Pere Aragonès, el d'Esquerra ha entregat aquest divendres el seu fons documental a l'Arxiu, en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Ens informa més àmpliament Martí González.
10: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
11: En moments com l'actual, que hi ha tants canvis, crec que és molt important i molt rellevant que tots, des de la nostra posició, contribuïm a preservar, fomentar, cimentar, solidificar aquesta idea inclusiva de les institucions. En un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de fer de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
10: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
12: Des del meu punt de vista, el president Aragonès sempre va posar la institució per davant de tot. Naturalment, ell pertany a una formació política i tenia un enfoc. Però des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, el govern del país, doncs la institució la va posar per davant de tot. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar. No? En segon lloc, això es va reflexar en un traspàs modèlic que jo prenc com a referència.
10: En aquest sentit, com sentíem, Illa ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional. D'aquesta manera, l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ja reuneix tots els documents oficials de l'època de presidència d'Aragonès des del maig del 2021, tot i que ja ocupava el càrrec en funcions des del setembre del 2020 per la inhabilitació de Quim Torra fins a l'agost del 2024.
13: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
14: Can't touch this. Can't touch this. Connectats

0: Per a tots aquells que esteu a punt d'anar-vos de vacances o bé ja hi sou, anem a veure quines són les principals destinacions, hàbits i també curiositats, en aquest cas dels sabadellencs, per les vacances d'estiu. En Pol Peiró ha conversat amb Teresa Viladevall, directora de Promo Viatges.
1: Ens trobem ja plenament immersos en l'època de l'any en què les temperatures comencen a pujar, l'estiu ja és aquí i amb ell arriba també un dels moments més esperats per molta gent, com són les vacances d'estiu. Aquells dies que durant tot l'any es desitgen, es planifiquen i que finalment es converteixen en l'oportunitat perfecta per desconnectar, viatjar i també viure noves experiències. Avui, per parlar de tot això, tenim el plaer de poder conversar amb la Teresa Viladevall, que és la directora de Promo Viatges, a qui volem agrair que ens acompanyi en aquest espai. Hola, Teresa.
2: Hola.
1: En primer lloc, gràcies per compartir el nostre temps.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Comencem amb les preguntes. No sé si aquest estiu, quines són les principals tendències a l'hora de viatjar? Què és el que busca més la gent amb aquestes altes temperatures? S'escapa més a la platja, a la muntanya?
2: Bé, jo crec que abans de parlar concretament de destinacions, el que jo he vist des de la nostra posició, no?, d'agència de viatges, és que la gent té ganes de viatjar, però cada vegada més volen fer-ho com amb tranquil·litat, amb la certesa de que hi ha algú darrere, no? Suposo que els darrers esdeveniments han fet que la gent, doncs, arribi a l'agència de viatges no només buscant assessorament, sinó buscant tranquil·litat.
1: Clar, s'ha notat algun canvi respecte a, no sé, per exemple, agafem de referència l'estiu passat? Heu notat algun canvi?
2: Jo crec que el canvi és més aviat que la gent es fixa més amb detalls que potser altres vegades passaven desapercebuts, no? Doncs amb les assegurances de viatge o amb si hi ha una assistència a les 24 hores. Totes aquestes coses potser eren detalls que abans no se'ls donava tanta importància i ara la gent s'hi fixa una mica més.
1: Clar, imagino que també, per exemple, les notícies d'última hora, com per exemple el terratrèmol a Veneçuela, també influeixen, no?, en això que dius, en la cerca d'assegurances, de viatges, i suposo que aquestes últimes notícies també precipiten que la gent s'ho pugui replantejar.
2: Bueno, jo crec que justament Veneçuela no és una destinació que ara estigui molt al radar turístic i no crec que en quant a destinacions afecti, però sí que realment la gent pren consciència de que poden haver-hi imprevistos, no? Llavors, nosaltres treballem com dues propostes per als nostres clients. Sí que detectem que, per exemple, el que són viatges en grup amb guia acompanyant, que és una de les nostres especialitats, doncs hem vist que hi ha molt més flux de clients que pregunten per aquesta opció i després també que tots aquests altres clients que, per als qui treballem propostes més a mida, doncs també es fixen en això que et deia, no? De saber de dir, bé, si em passa qualsevol imprevist, amb qui puc comptar, no? I, per exemple, nosaltres, en el nostre cas, que oferim el servei d'assistència 24 hores, abans era un servei que passava més desapercebut i ara la gent ens pregunta.
1: Sempre durant l'estiu hi ha una sèrie de destins, no?, que són, podríem dir, els destins clàssics, com capitals europees, illes gregues, o hi ha gent que també opta per anar al Carib. No sé si aquests destins han anat canviant amb el pas dels anys i ara estan de moda països diferents, emergents.
2: Mira, hi ha com una miqueta de barreja amb això. Sempre hi ha aquest client que potser per més edat busca destinacions com més, diem, conservadores o més previsibles, no? Llavors, aquí, una cosa que els darrers anys s'està tornant a vendre, que abans ho havíem perdut una mica, és el Regne Unit, que té moltíssimes regions, Cornalles, Escòcia, tot això és una cosa que la gent ens demana. Segueixen els clàssics, com pugui ser capitals bàltiques, Polònia, Eslovènia, Irlanda, que són viatges que tenen, doncs, aquest component tant de paisatge com de cultura, i potser les destinacions menys conegudes, pues, la gent les manté quan és una llarga distància, no? Sri Lanka, Namíbia, Japó, que s'ha venut moltíssim tant per individuals com per grups.
1: la pujada, per exemple, dels preus, no?, i la inflació que viuen moltes persones de les quals ens puguin estar escoltant, vosaltres heu notat això a l'hora de la gent quan planifica viatges o vol fer o pensa en un destí i potser acaba de fer números i no ho veu clar? Heu notat una afectació?
2: Nosaltres el que hem notat és que la gent cada vegada té més criteri i és més selectiva amb què es gasta els diners. No? Jo penso que qui té una il·lusió de fer un viatge intenta poder-lo fer, però sí que es fixen molt més en el que és la despesa, a què va destinada, no? I sobretot a nivell de famílies també ho hem notat.
1: I no sé si també afecta en algunes zones, ara que també hi ha alguns països en conflicte, no sé si la gent mostra més nerviosisme o més preocupació per la seguretat en determinades zones del món.
2: Sí, sí, sí, sens dubte, diem, tot el conflicte del Pròxim Orient doncs ha fet que totes aquestes destinacions automàticament quedin descartades i després també les companyies d'aquests països, que són unes companyies que tenen una relació qualitat-preu molt bona per sobretot les destinacions asiàtiques, doncs clar, ha fet que aquestes destinacions d'Àsia ens les haguem de replantejar i volar amb altres companyies que potser són una miqueta més cares.
1: Clar, i no sé si hi ha gent que aquest fet, el fet d'aquests conflictes a Orient Mitjà li ha fet canviar potser la destinació. La gent sol fer-ho amb antelació? La gent es planifica? O us trobeu també a moltes situacions de viatges d'última hora que us venen de pressa i corrents?
2: Mira, en termes generals, cada vegada la gent es planifica molt més, perquè també sabem que planificar al final ens ajuda a que aquesta despesa que nosaltres podem fer quedi al màxim d'optimitzada. Tenim sempre millors preus i, de fet, la tendència que potser es veia només, 7 o 8 anys enrere, de que hi havia molta oferta d'última hora perquè hi havia vols charters i tot això, doncs tot això progressivament ha anat desapareixent. Per tant, la gent que té previst fer un viatge una mica complex o que ja té una o dues destinacions en ment, reserven amb anticipació. Això no vol dir que a última hora sempre arriben reserves i sobretot doncs, de destinacions més properes a vegades arriben més a última hora.
1: Clar, també el que comentaves, no? Aquesta gent que vol fer un viatge més llarg, com pot ser a diferents punts de Llatinoamèrica o d'altres indrets, sí que és cert que vosaltres noteu que confien en agències com vosaltres i no tant, perquè avui en dia és difícil també competir, no? Imagino, amb el tema d'internet, que la gent potser planifica més el viatge pel seu compte, però a l'hora de fer viatges així tan llargs segueixen apostant per agències com la vostra.
2: Jo crec que és una qüestió de prioritats, no? Com a viatger i com a usuari. Primer, doncs, el temps que et pugui portar a preparar un viatge, que per moltes persones és una activitat molt agradable, però per altres doncs, no tenen aquest temps. I la gent que ens arriba a l'agència, sobretot busquen assessorament, diem, aquest coneixement que nosaltres tenim directe de la destinació, de totes aquestes propostes que li poden aportar valor, i després també busquen el que et deia, no? De dir, una tranquil·litat, de dir, bé, si això no surt com esperem, no? Que hi hagi algú darrere que m'ajudi a resoldre qualsevol incidència. I això és avui en dia un dels papers principals que fa l'agència de viatges, no? De dir, potser tu contractes doncs, online amb un proveïdor local, però aquest proveïdor bueno, pot funcionar molt bé o no, però si a tu et cancel·len el vol, aquest proveïdor voldrà cobrar igualment. En canvi, si tu ho fas amb un paquet combinat amb una agència de viatges, l'agència de viatges ho gestiona. I si t'anul·len el vol, doncs s'encarregarà de que no hagis de pagar despeses, per exemple, dels serveis de terra.
1: Perquè la gent us coneixi una mica més a la vostra agència, Promo Viatges, Quines són les coses que us soleu trobar a l'estiu? Quines problemàtiques podeu arribar a solucionar als vostres clients?
2: Bé, les problemàtiques són molt diverses, perquè com tothom sap, el sector de les agències de viatges, nosaltres tenim una dita que diu quan passa un vent ens encostipem. És a dir, hem gestionat anul·lacions doncs, quan hi ha hagut el tema dels volcans, gestionem quan hi ha una vaga, quan hi ha un conflicte, diem, amb el proveïdor en el moment de la prestació de serveis, doncs si hi ha alguna incidència d'aquestes imprevisibles, com tantes ens hem trobat, no? Recentment, doncs, amb el conflicte al Pròxim Orient, doncs vam ajudar els passatgers per gestionar que poguessin tornar, o si algú es va veure afectat per la cancel·lació d'un vol per fer un viatge, doncs també ho gestionem. I qualsevol imprevist que el client pugui tenir a destinació sempre compta amb el nostre assessorament.
1: Teresa Viladevall, directora de Promoviatges, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Fils de Ciutat i esperem que la gent segueixi viatjant i que seguiu progressant com a agència i us vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Mig minut i arribarem a 4:45 de la tarda. Arribem d'hora més que puntuals a la tertúlia a tres bandes, que avui és l'última tertúlia del curs i la compartirem amb Maribel Cayuelas, que és excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. La tenim via telefònica. Maribel, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: També tenim a l'Alistair Sperring, que és viquipedista i traductor científic, i ens acompanya des de Sabadell, també via telefònica. Alistair, bona tarda.
2: Hola, com va tot?
0: Molt bé, molt bé. De moment, aguantant. Estic veient una llum estranya, ho dic perquè jo tinc una finestra aquí a l'estudi i em permet veure el que passa a l'exterior. I no fa tarda de sol. No sé, a Sabadell, per exemple, Alistair, el sol llueix o està tapat?
2: Bé, és un d'aquests dies que està tapat i que penses tant de bo plogui, perquè si no plou i els núvols només atrapen la calor per aquesta nit, les passarem canuta.
0: Sí, és que no, està tapat realment. Vull dir, no hi ha llum de sol, de moment no llueix, i si és veritat que doncs poden caure unes gotetes, que sembla que la previsió no les apunta, que no sigui més calor. Esperem que no sigui més calor. D'aquí uns minuts, una estoneta, segurament per al segon tema, s'incorporarà el Jordi Gili, el president honorífic d'Amics del Prat. Però, mentrestant, el que farem serà parlar precisament d'aquestes altes temperatures, d'aquesta calor sufocant que estem patint i que doncs cadascú ho passa i se la treu de sobre com pot. No sé si a vosaltres us està costant superar aquests dies. Una onada toca pràcticament a una altra i això és un suma i continua. Maribel, com ho portes tu?
1: Home, jo porto... Mira, amb l'aire condicionat crec que no l'havíem tingut mai engegat allò tot el dia. Doncs ara és que l'hem de posar. I jo, sort que no treballo, saps què vull dir? Que estic a casa.
0: Que estàs jubilada.
1: Si haig de sortir, surto estones que no, a primera hora, que no fa tanta calor, vull dir que no tinc... Però és veritat, ahir li deia al meu home, mai havíem tingut tantes hores l'aire condicionat posat. És que, doncs sí... I ho porto com tothom, com podem, la calor.
0: Uh-huh. I l'Alistair, tu com ho fas? M'imagino que tu sí que surts més al carrer, crec que també tenies criatures i per tant t'has de moure, t'has de desplaçar?
2: En realitat, en certa manera, també tenim la loteria de l'orientació de l'habitatge. Nosaltres tenim la mala sort, hem de tocar que tenim una de les parets, la paret de la nostra sala d'estar és la paret del jardí del veí. Uh-huh. I per donar la mala sort, està orientada a l'oest, així que a la tarda s'escalfa molt, però que molt i molt, no? Mm. Perquè a més, com que és una paret mitjancera, tampoc no podem posar-hi fàcilment toldos ni coses d'aquestes, i s'escalfa moltíssim i fa un de radiador. Així que a casa tenim aquesta guerra entre l'aire condicionat i els ventiladors i aquesta paret que es converteix en radiador a partir de les 3 o les 4 de la tarda, així que hi ha moments que anem oscil·lant d'una banda a l'altra de la casa, anem fent una migració interna per poder escurar-nos d'aquesta, protegir-nos d'aquesta calor intensa que comença a la tarda.
0: I clar, passes el dia com pots, però després arriba la nit, i amb aquestes nits roents, que no han baixat en molts casos dels 25 graus, qui descansa i com es pot descansar? No sé, Maribel, si s'ha de mantenir l'aire condicionat.
1: Mira, a l'habitació no el posem, posem un ventilador, i llavors s'apaga, d'aquests que dius que al cap de 3 o 4 hores s'apagui, i s'apaga, i de moment ho fem amb el ventilador. Ah. No, una calor, és que no, és que esclar, són nits tropicals, mira, que bé.
0: Tropicalíssimes, no?
1: Sí.
0: La nit com la passeu, Alistair?
2: Doncs amb això que deia fa un moment de la loteria urbanística, també ens ha tocat mala sort en aquest sentit nosaltres.
0: Vaja,
2: vivim en un lloc.
0: Has comprat tots els números, tu, no?
2: Sembla que sí. Mira que la resta de l'any és el contrari. A l'hivern gairebé no gastem calefacció, però ja. El que passa és que nosaltres vivim en un lloc que de dia fa bastant ventet, però a la nit l'aire no es mou ni un mil·límetre. Ja. Clar, obres les finestres a les 9, a les 10, a les 11 perquè corri l'aire i no corre gent, així que la casa acumula la calor del dia i costa molt treure-la, així que fins fa uns anys fèiem amb l'aire condicionat amb un ventilador, però és que ara el ventilador ja no dona la talla i hem de mantenir l'aire condicionat de nit, perquè que, si no, no dormim. I en bona part és per això que, pel fet aquest que vivim en un indret que, pels motius que sigui, no sé si són orogràfics o urbanístics o simplement mala sort, però com que corre tan poc el vent de nit, no tenim més remei que deixar l'aire condicionat.
0: Clar. Doncs fixeu-vos que en aquesta estoneta de conversa que portem, doncs hi ha un parell d'elements que apunten a com ens afecta cadascun de nosaltres aquestes altes temperatures i castiguen per qüestió d'edat. Ja hem sentit moltes vegades que qui més ho pateixen són les persones grans i els infants, però ja no només és una qüestió d'edat, sinó que també és una qüestió de bretxa social, és a dir, de les rendes familiars, del lloc on es viu, del tipus d'habitatge que tenim. Hi ha un informe que ha fet l'IDRA, a l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que explica que hi ha 4 de cada 10 llars que, de rendes baixes, en aquest cas, que tenen aire condicionat. En aquesta informació no s'explica si es fa servir o no es fa servir, perquè pots tenir aire condicionat però no fer-lo servir. I, en canvi, les dades en llars de rendes altes expliquen que hi ha 7 de cada 10 que tenen aire condicionat, o sigui, el doble. La calor extrema s'ha convertit també en una font, una nova font de desigualtat social, penseu? Alistair.
1: Una més, perquè, esclar, és que si només fos això. Però hi ha criatures que dinen perquè dinen a l'escola, dinen bé perquè dinen a l'escola i els estius amb algun casal. És que aquesta desigualtat en aquesta societat en la que vivim i sembla que cada vegada és més gran, no? Cada vegada els rics són més rics i els altres, doncs més pobres. És que aquesta societat capitalista està muntada així, vull dir, i de moment, doncs així estem, aquesta bretxa social, aquesta diferència, és clar. I els joves ho tenen malament, tenen sous molt baixos i no sé.
0: Què n'opines, Alistair, sobre aquesta nova situació que ens mostra aquesta desigualtat social a causa precisament d'aquestes altes temperatures?
2: Crec que hi ha diverses dimensions en aquestes i que algunes són inevitables. Per exemple, l'aire condicionat i la instal·lació costa el que costa. Es pot subvencionar una mica més o una mica menys. El preu de l'electricitat el mateix. Però també hi ha altres causes que són més evitables. Fa uns dies corria una notícia que s'acabava una moratòria del govern estatal i que es podrien començar a posar multes de fins a 3.000 euros per gent que tingués l'aire condicionat que es veiés des de la façana, no? A la façana.
0: Per una qüestió estètica, no? Bàsicament.
2: Són qüestions fonamentalment estètiques. Si ens remuntem, jo vaig estar mirant i en realitat aquesta notícia no era del tot correcta perquè no és una cosa estatal, sinó que són ordenances municipals, però vaig estar mirant ordenances municipals de Sabadell i de municipis propers, de Barcelona també, i quan es van treure aquestes ordenances cap al 2008, 2009, 2010, eren qüestions eminentment estètiques. Ara últimament s'ha volgut afegir alguna excusa de, ai, és que potser si no és prou segur li cau algú al cap. No he trobat cap notícia que li hagi caigut algú al cap una parella d'aire condicionat. Però, clar, això és una dimensió extra en la pobresa, en anar contra la gent que tingui menys recursos, perquè, clar, una persona que tingui un dúplex i que ja tingui de terrassa es pot posar l'aire condicionat allà dalt, perfecte, però la gent que viu en pisos de 60 metres quadrats o que no té un balcó gaire gran o que no té terrassa, no té més remei que posar a la façana. Per tant, quan estem prenent unes ordenances que diuen que la ven 3.000 euros i poses l'aire condicionat a la façana, el que estem dient és que si tens pobresa habitacional, doncs també hauràs de patir pobresa de refrigeració i pobresa climàtica a l'estiu. Sí. Això el 2008, el 2009, mira, encara es podia mig excusar, però que en les condicions que estem vivint ara i que segurament viurem la resta de les nostres vides, aquestes ordenances s'haurien de tornar a mirar.
0: Exacte.
2: Amb una visió molt més realista del que pot suportar la gent en aquest país i els habitants d'aquest país, perquè és que si no estem condemnant gent que ja té prou pena de viure en un pis de 50 o 60 metres quadrats, els estem condemnant a més a passar-les molt dures a l'estiu, i això jo crec que com a societat seria inadmissible.
0: Sí, deixeu-me que saludem...
1: De totes maneres...
0: Deixa'm un moment, Maribel, que donem la benvinguda, tant, saludem el Jordi Gili, que s'incorpora ja a la tertúlia. Jordi, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Mira,
3: i calorosa.
0: Mira, precisament d'això estem parlant. Ara donem pas a la Maribel, que així continua el fil de l'Alister, i de seguida pots fer la teva aportació. Vinga, Maribel.
1: No, jo el que volia dir és que també haurem de canviar moltes coses. Per començar, l'aïllament de les noves construccions. Els pisos que tenim nosaltres és que no, ni es contempla gairebé l'aïllament, no? Qui s'ha pogut canviar potser també les finestres, se les ha posat d'aquestes més bones, però haurem de canviar moltes coses. Jo crec que ens hem de plantejar primer noves construccions que contemplin un aïllament pel clima que tenim i que tindrem. De la mateixa manera, les ciutats, el que és els carrers, jo me recordo que abans, o els pobles o així, és que hi havia fonts als carrers. Tu anaves pel carrer i si pel que fos, ja no que tinguessis set, és igual, si feia molta calor et podies
0: buidar
1: una mica el cap, refrescar. Primer eren d'aquelles que tenien una aixeta i després que apretaves un botó i sortia un sortidor. Doncs crec que hi plantar arbres, bueno, Sant Cugat no es podem queixar gaire, però ciutats que es va posar de moda posar les places de ciment, és que s'ha de canviar l'arquitectura dels edificis obligatòriament, jo crec, tinguin les dimensions que tinguin, han d'estar en un aïllament que ara no es contempla. I després les ciutats, els carrers, també ens hem de començar a plantejar en general aquest canvi climàtic, com ho podem revertir una mica, com ho podem suportar, millor dit.
0: Sí, no? Les dues coses, revertir-lo i afrontar-lo.
1: Sí.
0: Les dues coses. Jordi, estem parlant d'aquesta nova font de desigualtat social que doncs, ens afecta a tots, però no de la mateixa manera. Ja no només per una qüestió d'edat, sinó per una qüestió de rendes.
3: Evidentment. Com tantíssimes coses ens afecten a tots i que sempre paguen els plats trencats els mateixos. Perquè quan fa fred, la gent són les que tenen dificultats per poder escalfar mínimament la vivenda i en part, per això que es comentava ara la companya, que les cases no es fabriquen pensant en que un dia farà fred i després hi ha un moment que farà molta calor. Es fan cases i clar, tu entraves abans en una casa de pagès i fes fred o fes calor, més o menys feia una temperatura atemperada, perquè les parets gruixudes d'un parell de pams i una cosa... Doncs ara, en les parets, si fots un cop de puny i se'n van a Norris... Clar,
0: sí, és veritat. Ara...
3: És que són tantes coses...
0: Sí, mira, tu i la Maribel, que heu apuntat aquest tema de la climatització, també us vaig fer arribar una notícia d'una escola bressol del Vendrell, que han de reubicar cada dia 73 infants a refugis climàtics perquè la llar no està condicionada. I es veu que és una de les últimes llars que es van construir, i el més curiós de tot és que es va construir amb criteris bioclimàtics, pensats per resistir millor les temperatures molt altes i les molt baixes. I resulta que, tot i construir-la amb aquestes condicions... és insuportable. Els infants no poden quedar-s'hi allà a partir del migdia.
3: Potser sobre el paper tot això estava molt bé, però l'execució, però clar, és que no té sentit que
0: però
3: passi
0: això.
3: Però
0: algun control hi ha d'haver del que s'ha fet, no?
3: Sí, estaria bé.
0: Estaria bé.
1: És que les escoles ja s'ha parlat que haurien de tenir totes totes aire condicionat actualment. És més, jo crec que els refugis climàtics, que bueno, segons com tu miris pot estar bé, cauen lluny de casa, no serveixen de gaire. En canvi, escoles n'hi ha a tot arreu. Diríem que tothom pot tenir una escola més o menys a la vora. Si tinguessin aire condicionat, a més, dius refugis climàtics, si vas amb nens, què t'has de quedar? Al vestíbul de l'Ajuntament? No sé, encara mira la biblioteca, encara no. Per tant, jo crec que seria ja imprescindible que la Generalitat d'una vegada posés ja aire condicionat a les escoles. Ja es podria aprofitar que l'estiu serien refugis climàtics. N'hi ha moltes, és a dir, la comparació de població i escoles és bastant equilibrada a tots els municipis.
0: De totes maneres...
1: I normalment a cada barri n'hi ha.
0: Refugis climàtics, que ja portem uns anys que ens hem acostumat i ja sabem de què parlem. Aquests refugis climàtics, la majoria tenen uns horaris. I quan es tanquen ja no hi ha refugi climàtic, com no et busquis la vida. Per tant, penseu que l'administració hauria d'impulsar ajudes d'alguna manera, pensar quines altres solucions es podrien donar, sobretot per a aquesta població més vulnerable que ara comentàvem, no? Que no tenen opció pel allà on viuen, per la seva renda familiar. Què podrien fer de més?
3: Home, segur que es poden fer moltíssimes més coses. Però, d'entrada, el que jo entenc és que s'hauria de fer unes ciutats més esponjades. I com s'ha comentat abans també, amb moltes zones d'arbres, el que no pot ser és que aquí queda un sol arbre buit, vinga, va, fotem-hi pisos, i allà, vinga, i com deia un director que tenia jo, diu, es que vamos creciendo para adentro, no nos expandimos, crecemos para adentro, i al final ens ho farem tots plegats.
0: Ja.
3: O sigui, i això és una cosa que té a veure amb l'habitatge, però té a veure amb el transport públic, té a veure en quantitat de coses. Si hi hagués unes comunicacions dignes, doncs per anar, què diré jo, de Reus a Barcelona o a Manresa i les pogués expandir i no concentrar-nos tots aquí a l'àrea metropolitana i vinga, anar fotent pirs aquí apretant i... Tot això també seria més fàcil de poder aconseguir, però esclar... L'especulació i la manca de previsió és...
0: I tot i així falten pisos, sembla.
3: Ja.
0: Alistar, és insuficient el que fa l'administració?
3: Jo crec que sí.
2: Bé, sobretot jo penso que bé, en la lluita contra el canvi climàtic hi ha moltes administracions que no fan suficient, com per exemple quan renoven flotes d'autobusos o altres vehicles urbans i acaben sent de benzina o de dièsel, perquè bé, ja parla per si sola aquesta elecció. Però també la falta d'ombra, perquè òbviament el millor que seria és tenir arbres, perquè els arbres, més enllà de l'ombra que aporten, també aporten beneficis en altres sentits, però com a mínim tenir ombra. Hi ha molts llocs que són esplanades i que són un desert de ciment i que no té perquè ser així, perquè no pot costar tant posar uns tendals que siguin retràctils i que es puguin, quan aleshores que fa més calor, es puguin activar i que hi hagi ombra i que allò no es comparteixi bàsicament en el desert de Sonora, i llavors a l'hivern doncs deixar que entri més el sol, sobretot a les places més concorregudes, que en cada municipi són com a molts 5 o 6, això s'hauria de poder fer i sense rebentar el pressupost, i per tant a mi em sorprendrà molt que no es faci, i animo els ajuntaments de tot el país a mirar-s'ho més, perquè és que els refugis climàtics sí, són zones amb aire condicionat, però també haurem de ser llocs al carrer on simplement que hi hagi ombra. No, no demanem res més, que hi hagi ombra.
0: Exacte. Si heu estat a Andalusia, segurament que us heu trobat que en els carrers centrals de grans ciutats hi ha aquestes veles, no?, que diuen, i fins i tot aquell ruixat... polvoritzat, no?
3: Que es va posar de moda a l'Expo, sí.
0: No sé si per aquí passaria una possible ajuda, no?, a refrescar l'ambient. Què anaves a apuntar, Jordi, que em sembla que volies...
3: No, volia dir això, que es va posar de moda quan l'Expo de Sevilla, doncs aquesta mena d'esprais o el que hi hagués, que humitejava també una miqueta l'ambient i bueno, refrescava, estava bé, sí.
0: Home, massa car tampoc no crec que sigui posar aquestes veles, sobretot en els centres de les ciutats, per on la gent hi circula per anar a fer compres, per anar a passejar, per sortir una estona, a certes hores del dia, doncs podríem protegir-nos. Canviant de tema, una observació, continuem fent allò la crònica del temps. Heu notat si s'ha aixecat una mica de vent a la zona on esteu?
3: Aquí al Prat, concretament, una miqueta d'airet sí que corre. Sí. Cosa que aquest dematí no corria ni una gota d'aire.
1: Mm-hmm. Sí, d'airet. Una mica.
0: Val.
1: Home, no fa tantíssima calor com fa dos o tres dies, entre que està així mig tapat, mig núvol i una mica, però bueno, en lloc de 37 graus devem estar a 35 o 34.
0: Sí, a 34.
3: Exactament.
0: Deixeu-me que dediquem els últims minuts a parlar d'un dels temes que hem abordat de tant en tant al llarg dels diferents cursos del Connectats, i és aquests resultats del baròmetre del Centre d'Estudis i Opinió, que s'ha publicat aquest últim, que dona entre els resultats doncs que el PSC tornaria a guanyar, tot i perdre alguns parlamentaris, que Esquerra Republicana de Catalunya i Aliança Catalana es disputen ser la segona força, i que Junts és qui paga més els plats trencats i és qui cau pràcticament a la meitat dels que ara disposa. No sé quina és la vostra valoració veient a grans trets, aquestes xifres, aquestes dades. I si penseu doncs que són realment el que podria acabar passant, si és la tendència que s'acabarà complint.
2: Primer de tot, i més enllà de la lectura política del CEO, crec que val la pena fer una estirada d'orelles a l'administració, perquè aquest CEO ha sortit amb 4 mesos de retard. Recordem que el CEO és una cosa de periodicitat trimestral i, per tant, s'han dut per davant el següent CEO que havia de sortir. Llavors, això és bastant trist que passi a un nivell com la Generalitat, que no estem parlant d'una administració amb pocs recursos, sinó de l'administració de tot Catalunya. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que això que comentaves ara, la pujada d'Aliança Catalana s'ha d'entendre més per demèrits dels altres partits de catalanistes que no pas per mèrits propis, perquè tenim un paisatge on Junts ha buscat tant la transversalitat que no pareix s'ha difuminat, i realment més enllà del tema de la independència, si li preguntes si preguntes Junts què defensa, o no ho sabràs, o al contrari, o tindràs una resposta i la diametral, perquè és un partit on ara mateix hi ha un guirigall important. I llavors, Esquerra, el que més veiem en els mitjans són les ambicions del seu líder a Madrid, en Gabriel Rufián, de muntar alguna cosa, no se sap ben bé què, amb altres partits d'Esquerra d'Espanya. Però és una indefinició bastant important, més enllà de les ambicions personals d'aquest senyor. I llavors la CUP, el fet que se'n parli tan poc com se n'ha parlat en els últims anys, ja parla per si mateix, no?, aquesta falta de cobertura. I en aquest buit, en aquesta indefinició, és on puja Aliança, jo crec que purament o en gran part com a vot protesta, perquè, clar, bàsicament té l'avantatge d'Aliança de no ser cap dels altres tres. Però Aliança també arrossega les seves contradiccions, com vam veure fa uns dies amb el problema que van tenir amb un candidat que es veu que estava en una relació amb una persona, amb una nena, que fins feia ben pocs dies havia estat la seva alumna de secundària. Després de ser els seus monotemes que fan que sovint entri en conflicte amb el suposat catalanisme o independentisme, perquè fa un parell de dies deien que la seva prioritat és aliar-se amb els castellans per anar contra el suposat califat. Per tant, tenim un escenari a Catalunya on, bàsicament, jo diria que molts partits, per no dir tot, han de mirar què defensen i sortir d'aquesta indefinició, perquè al final els votants poden estar d'acord que tu diguis blanc, que tu diguis negre, però el que volen és que tu els diguis clarament què defenses i què és el que faràs, i no moure tant aquesta indefinició. I jo d'aquí crec que ve el càstig a tots els partits que han tocat poder, i que al final s'acabarà convertint en càstig pels partits que ara mateix estan capitalitzant també el vot protesta, però el dia que hi toquin poder els passarà el mateix mentre no arribin d'aquest problema.
0: I els nous que arriben són els que, suposo jo que el votant té ganes de tastar com a mínim, no, de moment no l'ha defraudat. Jordi...
1: Jo crec que és una mica...
3: Sí, no, molt breument, aviam. D'entrada, les enquestes aquestes supercuinades del CEO, bueno, pues, tenen la credibilitat que tenen, i d'aquí que hi hagin eleccions, que serà d'aquí 8 mesos, 6 mesos, jo què sé, no en tenim ni la més remota idea. Probablement, jo crec que les primeres eleccions que hi haurà seran les municipals, però veurem. D'aquí allà poden passar moltes coses. Veig que en aquestes eleccions, almenys periodísticament, en aquest CEO de Vox i del PP se'n parla poc, no sé exactament el per què, i tota la gran força és la davallada de Junts, i aquest creixement, que no l'entenc, sincerament, em costa d'entendre, d'Esquerra. La situació dels socialistes, bueno, doncs és una situació bastant normal, diguem, aquí a Catalunya, i bueno, però vaja, jo em faig el cas que com a cosa orientativa, probablement. I després, després el tema de...
0: Molt ràpid, Jordi, perquè estem acabant.
3: Sí,
0: i
3: acabo.
0: Sí, a veure
3: acabo.
0: Si la Maribel també
3: el tema, intervé. El tema d'aliança, em temo que pugui passar el que va passar amb Ciudadanos.
0: Val.
3: Ciudadanos hi havia un líder, i aquí hi ha una lideresa.
0: Molt bé. Maribel, vinga, que tanques. 20 minutets.
1: No, volia dir
0: 20 segons.
1: No, per...
0: no, 20 minuts.
1: Bueno, pues res. Escolta, que a sobreviure a la calor... És l'últim programa, que passeu molt bones vacances.
0: Val.
1: I quan vinguin les eleccions ja veurem què fem, tu, que falta molt encara.
0: Molt bé, doncs deixem aquest CEO aquí sobre la taula i ja el mirarem de rescatar quan sigui el moment. Els tres, moltíssimes gràcies per la vostra participació a la tertúlia i sobretot que tingueu molt bon estiu, que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres, disculpeu pel retard.
0: No hi ha. Gràcies.
1: Hi ha una
3: frase que deia la meva mare, que qui té el cul llogat no sabeu quan vol.
0: Exacte, doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon estiu.
3: Adéu.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El curs escolar comença aquest dimarts, 8 de setembre, marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. El Departament d'Empresa i Treball ja han fixat els serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga. A les escoles i instituts hi haurà d'haver com a mínim un docent per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària, a més d'una persona de la equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial, els serveis mínims seran del 50% de la plantilla, mentre que a les llars d'infants s'haurà de garantir un 33% del personal. La reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya s'allargarà previsiblement fins al novembre. El retard a l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirassol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. La 5ª Festa Tasta Mandó ha evidenciat aquest diumenge l'interès per aquesta varietat de tomàquet. Ha estat una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per la varietat amb la venda d'un miler de tomàquets, és a dir, entre 800 i 1.000 quilos. Els centres d'atenció primària i els consultoris de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els

0: Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Aquest dijous a l'Espai de Salut del Faves Comtades volem posar el focus en el present i en el futur de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Per fer-ho, ens acompanya el seu gerent, el doctor Joan Izquierdo, amb qui analitzarem el moment que viu el centre, el balanç dels darrers anys i també els principals reptes que té per davant. Doctor Joan Izquierdo, gerent de l'Hospital Universitari General de Catalunya, benvingut.
1: Moltes gràcies, bon dia i un plaer estar amb vosaltres.
0: A grans trets, quines són les grans línies mestres i la visió que té en aquests moments com a gerent de l'Hospital Universitari General de Catalunya?
1: Bé, una mica la veritat que portar un hospital del tamany i amb l'historial que té el general no és un repte fàcil, però sí que és veritat que hi ha, una, com tu bé dius, unes línies mestres que passen sí o sí sempre pel pacient. I amb el pacient com a centre, doncs, comencem a establir una sèrie de dinàmiques, de canvis, i és una miqueta potser el que podem parlar, perquè també la gent conegui el que s'està fent. La medicina està canviant, és un dels sectors que s'ha mantingut més estable, però ara tenim unes transformacions en tant en quant professionals, tipus de professionals, tecnològica, que jo crec que les estem començant a fer i és bo que tothom les conegui per saber on estem.
0: Fa poc més de 2 anys que vostè és el gerent de l'hospital. Si hagués de fer balanç d'aquest últim any, què és el que destacaria?
1: Destacaria, sobretot, l'equip humà que s'ha format a l'hospital i una mica la sensació o l'intent que estem fent de que l'hospital es vagi posicionant com l'hospital de Sant Cugat. Sabem que Sant Cugat, doncs, és una població que ara ha arribat als 100.000 habitants, són molts, que té com a hospital de referència Mutua de Terrassa, amb qui tenim una bona relació, però també som coneixedors que gran part, o una part molt important de la població de Sant Cugat té una doble cobertura i ens usa a nosaltres com a hospital de referència. I hem volgut i estem treballant perquè se'ns vegi com un hospital de la ciutat i volem col·laborar amb això.
0: Si mirem cap al futur, què és el que s'han proposat per aquest 2026?
1: Transformar i millorar, això sempre. Això et valdria pel 26, pel 27, pel 28. Sí que és veritat que ara ja vam començar, diguem, ara ja no som únicament l'Hospital General, estem dintre d'un gran grup sanitari i això ens ajuda i ens empenya a fer una sèrie de transformacions, recolzant-nos amb el que és tecnologia, amb el que és intel·ligència artificial i una mica doncs, per poder facilitar tant l'accés com la qualitat, que sempre són el nostre objectiu.
0: Per tant, hi ha projectes estratègics que m'imagino que si no estan ja en marxa, estan a punt de posar-s'hi.
1: Sí, totalment. Hi ha alguns que hem començat i en això vull comentar i en certa manera també demanar disculpes perquè sempre que es posa en marxa un projecte passen coses, o sigui, ningú quan comença a caminar no es cau unes quantes vegades. Doncs nosaltres som coneixedors de que estem començant amb una transformació digital important, que som pioners no sols a nivell hospitalari, sinó també inclús dintre del nostre grup, i això a vegades fa que sistemes que posem no estiguin prou madurs o que tinguem que aprendre un cop els posem en marxa quins errors tenen. Jo sé que hi ha, estan havent incidències, que a vegades dificulten l'accessibilitat al nostre hospital, però que estem treballant i som els primers interessats en poder-ho solventar.
0: Parlem, doncs, d'aquesta innovació tecnològica i també de la IA que ha arribat a tots els sectors, també a l'hospitalari, ja n'hem parlat en algunes ocasions. Precisament en aquest espai hem explicat, o han explicat des de l'hospital, que s'està apostant per la implementació d'eines d'IA hospitalàries. Alguns exemples serien l'Script i l'Ola. Expliqui'ns quins són quines són aquestes eines i com estan canviant la pràctica diària.
1: Hem de pensar sempre que i veure l'intel·ligència artificial no com un substitut del metge, sinó com un complement per fer-lo millor. De la mateixa manera que un metge al principi tenia les mans, després va

0: tenir fonendos i ara té ressonàncies, la intel·ligència artificial forma part d'aquestes eines, però mai pot substituir un criteri mèdic. Sí que és veritat que és una eina molt potent que l'hem de saber utilitzar i ens ha d'ajudar. I no sols ajudar a fer un millor diagnòstic, sinó també una de les coses que creiem que té més utilitat és tornar a recuperar la proximitat amb el pacient. Jo recordo, jo ja tinc uns quants anys, vaig començar a fer històries, escrivint en un paper, i més o menys podies parlar amb el pacient. Després ens van posar un ordinador. Anava molt bé perquè entenies la lletra de l'altre, el qual ja era un gran èxit, però clar, admeto que la meva tampoc és molt bona. Però ja et posaven una pantalla. I jo, que no sóc un gran tipògraf, i escric amb dos ditets pràcticament, això em feia moltes vegades perdre el contacte visual, la proximitat amb el pacient. El sistema Scribe, simplement, agafa la conversa del pacient, agafa la del metge, l'estructura, la filtra, detecta el que hi ha bo i fa la història. I això ens permet poder recuperar la mirada del metge, el temps, la proximitat, i jo crec que és bo. Sí que és cert que potser hem de tornar a aprendre com a metges a recuperar-la, perquè ens hem acostumat a funcionar d'una manera que, en certa manera, ens podia escudar, i a vegades la mirada del pacient pregunta, et posa en situacions que et demana ajuda, i pot ser incòmodo, si ho vols dir així, però jo crec que humanitza molt la professió, i hem de veure la intel·ligència artificial no com una automatització, sinó com una ajuda a recuperar això i fer millor el professional.
1: I el Lola?
0: El Lola és un altre sistema, diferent també, que el que fa... Lola està molt orientat a pacients que van a urgències. Moltes vegades anem a urgències, ens diuen el que tenim i afortunadament en un aproximadament un 85-90% dels nostres pacients que venen a urgències no els ingressem, a ningú ens agrada ingressar, amb la qual van a casa. Però sempre hi ha alguns pacients que dius, ostres, ai, això no sé si anirà bé, si no, si potser me'l tindria que quedar, però pobre, igual té feina, els crios, el que sigui. Lola és un sistema que el que fa és un seguiment a les 24-48 hores de determinades patologies que puguin ser més inestables i revisa una miqueta com està el pacient. Si el pacient diu que està tot bé, perfecte, es tanca l'episodi, però si el, diguem, aquest sistema detecta que hi ha algunes coses que no funcionen, posa aquest pacient en contacte amb un metge. I llavors aquest metge pot revalorar si l'evolució que està tenint aquest pacient és la correcta i donar o té algun dubte i poder-ho solucionar, o si estem detectant que les coses no van bé, poder-ho redirigir o que torni a urgències o fer alguna intervenció. És una miqueta la forma d'assegurar-nos que aquell pacient que marxa acabarà bé.
1: Mm. L'interessant de l'aplicació d'aquesta intel·ligència artificial és saber en concret quins beneficis aporta tant per al personal mèdic com per als pacients, no?
0: Pel personal mèdic, ja dic, és sobretot recuperar proximitat i treure aquella cosa que els metges sempre ens queixem de que acabem fent pràcticament més de burocràcia que de metges. Doncs, evidentment, en això la intel·ligència ens facilita molt. Sempre és veritat que qualsevol cosa que la intel·ligència ens proposi té que ser validada pel metge. I pel pacient també el que afavoreix és que tot el que fem estigui validat, o sigui, el metge sempre hem dit que tenim un punt d'artista, no? I jo et poso això, jo et poso l'altre, però a vegades són coses una mica personals. La intel·ligència el que ens diu, mira, per aquest pacient, amb el que ens està explicant i el que té, les societats mèdiques recomanarien això, això i això, vale? Amb el qual el metge el que pot dir, vale, si les societats el recomanen, ok, o jo crec que necessita això o l'altre. Però ja ens situa en un territori més controlat, més estandarditzat, i garantim que aquell pacient segueix els protocols, i si es fa alguna cosa fora del protocol, el metge ho autoritza, evidentment.
1: Mm-hmm. Parlem dels reptes que s'han trobat a l'hora d'integrar aquestes tecnologies, perquè, com abans comentava, fàcil no és, i sempre doncs hi ha alguna pedra en el camí, algun obstacle que s'ha de superar.
0: Tots els que vulguis, et podria explicar. I ja, des del que us comentava, problemes purament tècnics, sí que és veritat que és una eina que es desenvolupa conjuntament amb Microsoft, o sigui, és una gran empresa, que és una eina també que està aprenent, amb la qual, amb l'experiència que ja tenim, ha anat aprenent, i ara és infinitament més fàcil treballar ara amb més seguretat que a l'inici, evidentment, i és una eina que l'estem entrenant no sols al general, sinó tots els hospitals que té el grup, amb el qual l'entrenament és més ràpid, i després el factor humà, sempre gestionar persones humanes és magnífic, però és complicadíssim, i cadascú interpreta la seva professió d'una manera i pot veure un obstacle, llavors la feina nostra és convèncer-los que això no ha de ser un obstacle, sinó també una milloria tant per ell com pels seus pacients. I aquí estem, és la gestió del canvi.
1: Hmm. Anem a l'àmbit dels projectes estratègics. L'Hospital Universitari General de Catalunya està treballant en projectes estratègics com el CAR i el HOP. En què consisteixen?
0: Són bàsicament aquests dos que em comentes, temes d'humanització. O sigui, ja veieu, si potser amb els altres que hem parlat eren temes més tècnics, de seguretat de pacient, de reduir traves administratives, tant el CARE com el HOP són, estan orientats al... El CARE seria a pacient fràgil, amb el qual, amb aquest sistema, el pacient pot decidir una mica també fins a quin grau d'intervenció mèdica vol. O sigui, jo crec que el moment de final de vida o el moment de cronicitat i en patologia s'ha d'afrontar de la forma més humana i també de la forma més informada pel pacient. El nostre pacient també té tot el dret a decidir quines mesures volen que es prenguin, quines no, i en això volem apropar-nos i demanar-li consell i treballar conjuntament amb ell i decidir fins a on i fins a on no. I el HOP també té un punt d'humanització, està molt orientat a pacient oncològic moltes vegades sotmesos a cicles de quimioteràpics duríssims, agotadors, amb la qual amb aquest projecte el que intentem és concentrar en un dia la major quantitat de procediments. No vingui un dia, fa l'analítica, si està bé li poso la quimio, vingui un altre, sinó intentar que en una jornada tinguem analítica, resultats immediats, quimio, visita, i fer que aquests tractaments...
1: Optimitzar, no?
0: Exacte. No sols optimitzar des d'un punt de vista d'eficiència, sinó des d'un punt de vista d'humanitat en pacients que justament no estan en les millors situacions.
1: I com diria que canvien aquestes iniciatives la manera com s'organitza l'atenció mèdica?
0: Busquem més la proximitat, és el que comentàvem. La tècnica ens ajudarà i l'atenció mèdica, justament amb això, per un costat ens facilitarà i un altre és permetre també obrir la porta, doncs, sobretot per uns problemes que ens estem tenint. Llista d'espera, demanda de visites... No podem permetre'ns tenir gent a una llista d'espera. També des d'un punt de vista ètic hem de veure què passa. No podem tenir el dubte de que algú està allà i que nosaltres no intercedim. Amb la qual cosa, millorar aquests circuits, tant des del punt de vista humà com del punt de vista eficiència, ha de permetre doncs, que pugui la gent accedir-hi més i solucionar els problemes l'abans possible.
1: I com s'integren aquests projectes en la innovació amb la innovació tecnològica que abans comentàvem, com per exemple la IA?
0: La IA, ja dic, sobretot ens ajuda a classificar, organitzar i posar dintre de protocols que facin més fàcil el seguiment. Per exemple, com ho diríem, una pròtesi de genoll necessita una radiografia uns dies, una visita als tants i una cura, entenem, m'ho estic inventant.
1: Sí, sí.
0: Doncs fer-ho, si nosaltres ho tenim endreçat d'aquesta manera, sabem llavors què ens queda disponible, què no, i ens ajuda molt més a organitzar els nostres recursos. Comentàvem, la falta de professionals és per tots coneguda, doncs hem de fer que aquell professional treballi de la forma més eficient i no estiguem també marejant a pacients. Ens ajudaria molt en organitzar la IA.
1: Posem la mirada en el futur. Quines altres novetats teniu previstes per aquest any a l'hospital?
0: S'està treballant en ajut diagnòstic en radiologia. Jo crec que en els propers anys hi ha especialitats que canviaran moltíssim, totes aquelles que es basen en la imatge, radiologia, anatomia patològica... I en tot això, la IA pot ajudar moltíssim al diagnòstic. Evidentment, sempre necessitarem la veu, els ulls i la mà del professional que ho validin. Però en això jo crec que pot ajudar-nos moltíssim. Probablement això sigui el que més notarem durant aquest any. Hem de córrer amb la moderació que el pacient implica. Estem tractant sempre amb pacients, amb patologia, és diferent que amb altres coses. Hi ha altres camps o professions en què la IA s'ha pogut aplicar d'una forma més ràpida perquè, diguem-ne així, l'error no té una penalització tan gran. Estem parlant amb persones, amb dades vinculades a salut i amb això hem de ser absolutament estrictes i molt curosos.
1: I com es prepara l'Hospital General per als desafiaments que planteja la digitalització i la medicina personalitzada?
0: Amb moltes ganes. La veritat que, com a metge i egoistament, estem visquent una etapa apassionant. O sigui, crec que la medicina no havia canviat tant, potser des que van aparèixer els antibiòtics. Hi ha un punt també de... Hem de ser prudents, hem de ser molt curosos, però jo crec que amb molta il·lusió. I ser un hospital que estigui transformant tant, tot i que ja dic, a vegades ens costa, Estem molt orgullosos i molt orgullosos de poder-ho fer en aquesta ciutat que és Sant Cugat.
1: I per fer tota aquesta transformació s'ha de passar inevitablement per la formació, no? Per adaptar-se a tots aquests canvis. Quin paper té precisament la formació del personal i l'adaptació tecnològica en tots aquests canvis?
0: Bàsica. Sí que és veritat que tots, per exemple, tots que hem pogut usar aplicacions del banc, de compres, ningú ens forma i les usem. Sí que és veritat que la IA ens ha de ser intuïtiva i facilitadora, però sí que és veritat que a nivell professional, i jo crec que també no sols hem de formar el professional, sinó que també el pacient té que estar informat de que algunes coses potser les fem diferents, no perquè ens hem tornat bojos ni volem fer coses estranyes, sinó perquè estem en aquest procés de canvi, la finalitat del qual, tot i que el camí a vegades sigui pedregós, és que ell també pugui millorar. Mm.
1: Com visualitza l'hospital? D'aquí posem 5 anys, especialment sobretot en els temes de l'atenció al pacient i relacionats també amb la tecnologia.
0: Esplendorós. Jo, la veritat, comentava abans, jo a l'hospital porto 23 anys, m'agradaria continuar uns quants, sobretot perquè canviaran moltes coses. Canviarà, no sols són canvis tecnològics, jo crec que són canvis humans. Som un hospital universitari, tinc molt bona relació amb la degana i moltes vegades parlem que també la formació del metge ha de canviar, ha de ser diferent. Ara hem de formar un metge que ha de saber gestionar aquestes eines, ha de saber aprofitar-les i hem de recuperar sobretot la part humana i humanística que pugui tenir el professional. Si el professional humà vol ser tècnic, qualsevol tecnologia el superarà fàcilment. L'humà té que donar alguna cosa que la màquina no podrà donar. No sols habilitats, sinó que jo crec que és interacció, calor, caliu, escoltar, i en aquí jo crec que com a metges ens hem de replantejar que la revolució també ve per aquí. Mm-hmm.
1: I per fer aquesta revolució, aquesta, podríem dir, transformació, un hospital per si sol no la pot fer. M'imagino que necessita de col·laboradors. En el cas de l'Hospital General de Catalunya podem parlar de col·laboracions amb universitats, empreses, start-ups, o sigui...
0: Totalment, sí, no? Mira, ara comentava justament, nosaltres tenim la universitat, no és que ens hem relacionat, és que estem al mateix edifici i en tot el que és formació d'estudiants ja hi és. Nosaltres som també formadors de residents, que és aquell professional que ja ha assolit el grau en medicina i s'està especialitzant. També estem aplicant aquest canvi i, evidentment, com comentau, tenim múltiples relacions amb empreses, amb start-ups per desenvolupar, sempre en un ambient controlat, tot el que puguin ser iniciatives de millora. Mm-hmm.
1: Una última qüestió. Quin missatge li voldria transmetre, sobretot als pacients, davant d'aquest nou escenari que se'ns planteja?
0: Home, comprensió seria el mateix, confiança, i un punt de paciència. Crec que l'hospital està molt arraigat, porta 40 anys, hem viscut moltes coses junts amb aquest entorn de Sant Cugat i del Vallès. Estem transformant-nos amb la intenció d'estar 40 anys més i de donar la màxima atenció. Sí que és veritat, i com a tots, un canvi. Quan fem reformes a casa, ningú li agraden les obres, però el resultat ens agrada a tots, si no, no ens hi ficaríem. Nosaltres estem, entenem-nos, fent una reforma. Tenim els paletes, hi ha pols, passen coses, però el resultat, estic convençut, i lluitarem per això, serà bo per tots. Mm.
1: Joan Izquierdo, gerent de l'Hospital Universitari General de Catalunya, moltíssimes gràcies per la visita i que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Avui al Faves Contades conversarem amb la periodista i guionista Carol Díaz Tapia, autora de Project Niños, la desconocida història de les víctimes espanyoles de la Guerra Fria. Un llibre que rescata de l'oblit els nens espanyols evacuats a la Unió Soviètica durant la Guerra Civil i convertits dècades després en moneda de canvi en plena Guerra Freda. Basat en la sèrie documental homònima que es va emetre a Dimax, el llibre reconstrueix l'operació secreta batejada com a Project Niños, amb què la CIA va pressionar el règim franquista per interrogar aquests joves i obtenir informació privilegiada sobre la vida a la URSS, mentre el KGB aprofitava també el seu retorn per infiltrar agents al territori espanyol. Carol Díaz Tapia, molt bon dia, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Project Niños, ara ho explicàvem, neix com una sèrie documental de 3 capítols que vau fer per a Dimax. La vau construir a partir de més de 2.000 informes desclassificats de la CIA, dels testimonis d'aquests nens de la guerra, membres de la CIA, membres del KGB. Tu vas formar part d'aquest equip que va fer aquesta sèrie documental com a redactora, però no sé com et va arribar aquesta proposta per convertir allò que havia nascut com un projecte audiovisual en un llibre.
1: Doncs va ser just després d'emetre's la sèrie documental des de Plaza y Janés, que és l'editorial que ara ha publicat aquest llibre, que va proposar a la productora a veure qui podria ser que podria fer aquest llibre, no? Portar-ho a llibre. Un nou format, una visió potser diferent, però sí sempre amb les mateixes fonts, és a dir, sense afegir res més, però sí amb les mateixes fonts, amb les mateixes entrevistes que ja havien fet per la sèrie documental. I, vamos, quan m'ho van dir jo, encantada
0: sí?
1: De la vida.
0: Sí? No vas dubtar ni un segon?
1: No, perquè va ser una sèrie que em va agradar molt. Va ser molt agraïda perquè, entre altres coses, doncs, entrevista en aquest cas, no? Fonts orals directes d'una part de la història que ens pertany a tots nosaltres. Crec que va ser increïble i eren, tot i ser gent molt gran, tenien un cap privilegiat la gran part d'ells.
0: Qui llegeixi el llibre podrà veure cites directes i explicacions recuperant el testimoni d'aquestes 12 persones que vau fer servir per documentar el documental i que incorpores tu també en aquest llibre. Podríem dir que el punt de partida d'aquesta història ens situa en plena Guerra Civil Espanyola, de fet, gairebé al mig, el 37, quan la reacció internacional als bombardejos de població civil, sobretot al nord d'Espanya, amb el de Guernica, impulsa l'evacuació de milers de nens cap a diversos països, Gran Bretanya, França, Suïssa i també a la Unió Soviètica. Allà hi aniran a parar gairebé 3.000 infants, són principalment del País Basc i d'Astúries. Com expliques tu el llibre, aquest primer desarrelament, i com el viuen els protagonistes, que us ho van explicar en primera persona?
1: Sí, hi ha una mica de tot, perquè, clar, hi ha una franja d'edat, no? Són entre 5 i 15 anys, més o menys, que podien anar fora. Els que tenien menys de 5 anys consideraven que era molt poc viable, no?, que desprendre's de les seves famílies, i els que eren més grans, doncs, era viable que poguessin anar al front, no?, també a la guerra. Llavors, era aquesta franja, i hi havia una mica de tot. Jo crec que, en certa manera, ara ho recorden com una cosa bonica, dintre del que hi ha, no? Dintre de... Perquè també pensa, molts d'ells estaven fins i tot en orfenats ja, o estaven vivint penalitats en aquell moment. Llavors, doncs, el que els hi venia, el que els havien ferit, doncs, bueno, era, sí, era una aventura, per molts d'ells ho consideraven una aventura, me'n recordo el Manuel Arce, no? Deia, era una aventura, fins i tot, hi havia una cosa que em va, posar la pell de gallina, i deien que quan estaven al vaixell, els havien donat com una mena de cartrons hexagonals, i eren de diferents colors i cada color anava amb un país diferent. I estaven jugant i alguns d'ells se'ls van intercanviar. És a dir, allà ja va canviar potser la seva història, no? Bueno, jo cada cosa que m'anaven explicant cadascun dels nens eren petits detalls que és com tu et pots conformar, no?, tot el que van viure allà.
0: Aquell imaginari, no?, d'aquells infants i d'aquelles famílies també que es pensaven que allò era l'oportunitat perquè els seus fills sobrevisquessin a aquella guerra civil tan crua que atacava la població civil en una de les primeres vegades que havia passat això en la història bèl·lica.
1: Els volien posar sobre segur i sempre els hi van dir, això són uns mesos, després tornareu. I aquells mesos es van convertir en anys, en 20 anys.
0: Després parlarem de les diferents etapes que van viure allà i les diferents oportunitats que van tenir per tornar. De fet, la URSS va acollir aquests infants i els va proporcionar una bona educació, els va proporcionar una bona acollida, perquè pensaven que podien ser els dirigents del futur d'una Espanya comunista, no? De fet, la inversió, expliques en el llibre, que multiplicava per 3 de la inversió que es feia amb els mateixos infants de la URSS. Per tant, allà van rebre una bona acollida.
1: Molt, molt, molt. Estaven repartits en diferents cases, I bueno, cadascun d'elles bueno, ja van rebre una educació molt bona. També hi havia la gimnàsia, que era molt important també, la música, és a dir, van rebre una educació que aquí segur que no hagués passat a Espanya, no?, en aquell moment. I què passa? Doncs allà, bueno, van viure també el moment en el que van dir que la Guerra Civil Espanyola s'havia acabat i que l'havien perdut, que hi va ser un moment molt especial i molt dur per ells també. Allà sabien que no podien tornar.
0: Allà es trenca aquella, no?, primera il·lusió, exacte, de tornar.
1: Exacte. I després va venir una segona desil·lusió, no?, que va ser quan tot ja es va trencar, que va ser l'arribada de la Segona Guerra Mundial.
0: La Segona Guerra Mundial, que ens divideix el món en dos blocs, perquè hi ha la Guerra Mundial, on ells estan en un dels bàndols, acaba aquesta Segona Guerra Mundial i comença la Tercera Guerra que els hi toca viure, que és la Guerra Freda. Quin impacte va tenir aquests tres moments, aquestes tres guerres, no?, la derrota del bàndol republicà de la Guerra Civil, l'esclat de la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda, en aquestes il·lusions que ens explicaves ara, de qui ells pensaven, vivien aquesta aventura pensant que aviat tornarien a casa, no? Quina factura i quina empremta deixa això en aquests infants, veient que aquest moment no arriba.
1: Clar, pensa a més que era un món totalment diferent al que tenim ara, és a dir, no hi havia una comunicació directa, era via doncs, cartes, no?, que podien fer i potser trigaven mesos en arribar o en tornar, i també abans de passar cada país, doncs també les llegien, perquè, clar, hi havia ja una certa censura, no? I ho vivien, evidentment, molt malament, però sempre, és a dir, mai van perdre l'esperança de tornar. Mai van deixar de lluitar per tornar. Què passa? Que tots aquests esdeveniments van fer impedir, no?, que sempre, en aquell moment que potser, mira, potser ara d'aquí poc sí que podem tornar. No, una altra vegada, no?
0: Aquesta il·lusió, no?
1: Exacte, Segona Guerra Mundial. Ara després, doncs, els blocs, la Unió Soviètica es va blindar totalment. Espanya, doncs, Franco també va blindar totalment Espanya, estava totalment aïllada, no? És a dir, que tot allò durant molts anys va ser impossible que poguessin tornar ni que poguessin fer cap passa per poder tornar, no? Però, mentrestant, la seva vida va continuar. Molts d'ells van estudiar, van tenir carreres, altres tècniques, van aconseguir feines molt interessants, també. No només els homes, també les dones, que aquí les dones no tenia res a veure, no? I també van fer la seva vida familiar i personal. També alguns d'ells es van casar, algunes d'elles també. Alguns entre espanyols, altres amb soviètics o soviètiques. I la seva vida, és veritat, que o sigui, són moments molt importants i són protagonistes d'esdeveniments històrics molt importants, però això no va impedir que la seva vida continués.
0: Són dues històries que corren en paral·lel, no? La macrohistòria i la història personal d'aquests testimonis. Hi ha un fet que desencadena allò que és la guspira per tornar ara sí cap a Espanya, és la mort de Stalin, que és com un altre punt d'inflexió, perquè suposarà el retorn d'alguns espanyols. Se n'adonen que fins i tot deixen tornar alguns membres de la Divisió Azul a l'Espanya franquista, i això fa que algun d'aquests nens, que ja no són tan nens, que ja són joves homes i dones, vegin l'oportunitat de poder tornar. El 1956 el vaixell a Crimea arriba a València, és el primer amb un gran grup de joves que tornen de la URSS. Quina era, Carol, la postura del règim franquista d'aquesta tornada? Clar, Moscou havia donat el vistiplau, perquè en aquest món dividit, en aquest món en Guerra Freda, es necessitava un cert consens polític perquè això pogués passar. Moscou dona el vistiplau, i què passa aquí en el règim de Franco?
1: Clar, bueno, era un recel total i absolut. Per ells eren els indeseables que posaven en molts dels informes, no?, que estaven escrivint. Ja just abans d'arribar al port de València, que és on arriba el Crimea, abans, en el vaixell mateix, en el Crimea, ja van fer uns primers interrogatoris. Estaven acollonits, per dir d'alguna manera, per veure si hi hagués algun cavall de Troia que hagués d'entrar a Espanya, no? Llavors estaven molt interessats, o sigui, l'estat espanyol el que volia saber era, doncs, bueno, quina empatia tenien amb el règim soviètic, no?
0: I, clar, s'havien criat amb un règim comunista.
1: Clar, però alguns sí que estaven, doncs, formaven part del Comsomol o formaven part d'algunes d'associacions, no?, que podien fer pensar o sospitar, doncs, que tenien, doncs, un arrelament molt fort amb el tema, amb la Unió Soviètica. Altres potser no tant, no? Potser havien estat més crítics amb el país. I tot això, doncs, van anar fent informes sobre cadascun d'ells, és a dir, estaven molt, molt i molt controlats, i en el moment que arriben a València, també un autocar directe cap a un altre, a un balneari, que és on el que van habilitar per fer més interrogatoris, no? A partir del moment en el que trepitgen terra espanyola, allò és un calvari per ells en quant a interrogatoris de la policia espanyola, i després vindrà també els interrogatoris de la CIA.
0: Clar, aquí entra en paper un altre gran agent internacional, i d'aquí ve el nom del llibre, aquest Project Niños, no? Sense saber-ho, aquells joves ja es van convertir en una font d'informació privilegiada sobre el rival soviètic, que era per Espanya, i sobretot també per als Estats Units. Què passa quan trepitgen territori espanyol? Ens has fet ja un spoiler, per dir d'alguna manera, amb aquests primers interrogatoris a bord del Crimea, però quan arriben aquí això ja s'eleva.
1: Clar, s'eleva molt. És a dir, hi ha com diferents fronts, no?, pels nens. És a dir, jo sempre els diré nens i nenes, és que entre ells també es diuen així, no?
0: Sí?
1: Sí, tindran 95 anys, però sempre seguiran sent nens i nenes de la guerra. Arriben, hi ha diferents fronts. El front familiar.
0: Feia 20 anys que no veien la seva
1: clar,
0: família.
1: L'esperança. Hi ha el Cecilio Aguirre, que està escrivint un diari a bord del Crimea, i té, o sigui, el que desprèn aquelles paraules de ganes de veure's, d'aquesta emoció, por fin llego a tierra española després de 20 anys, i arriben allà, i les famílies recelen d'elles també, d'aquestes persones, especialment de les dones també, no? Perquè era que eren molt diferent, venien d'una cultura molt diferent, havien rebut una educació tan diferent, unes
0: superior.
1: Activitats superior, també venien amb feines, les dones veníem de treballar. Llavors, clar, no s'esperaven el que venia aquí. La societat, evidentment, també va ser un altre front, és a dir, a nivell laboral, si tu deies que venies de la Unió Soviètica, bueno, pues ja venga usted otro día, ¿sabes? I després també, pues aquest front policial, no?, que era un constant interrogatori, havien de saber on anaven, on deixaven d'anar, és a dir, que no podien donar una passa sense saber on estaven. I després també, a partir del març de 1957, doncs la CIA va començar a cridar-los també perquè anessin a Madrid, que és on estava la seu dels interrogatoris, per començar a fer aquests interrogatoris, que eren diferents als de la policia espanyola. La policia espanyola volia parlar, que parlessin de la seva activitat més personal, uh-huh, no?, relacionada amb el món comunista. En canvi, la CIA el que volia era saber...
0: Treure informació.
1: Treure informació, sobretot relacionat amb el tema armamentístic.
0: I de l'aviació, clar. El llibre expliques com la CIA, de fet, pressiona el règim de Franco perquè aquests retornats siguin interrogats a fons en aquest centre que ens expliques de Madrid, però mentrestant el KGB hi havia infiltrat també camuflats alguns repatriats. Com eren aquells interrogatoris de la CIA i quin impacte van tenir els retornats? No, ens expliques una mica quin era l'objectiu, però això com afecta aquests nens de la guerra que tornaven amb aquella il·lusió i que veuen que els hi foten una bufetada a la cara.
1: Clar, jo crec que estan una mica amb el cor partit, no? És a dir, per una banda, ells se senten espanyols, perquè eren espanyols i sempre havien volgut venir a Espanya. Per una altra banda, també se senten molt agraïts a la Unió Soviètica. I llavors no volen tampoc trair a la Unió Soviètica. I quan la major part, també és veritat que sempre estem parlant d'un grup molt homogeni, i no ho és molt heterogeni, és a dir, cadascú va tenir unes vivències molt diferents i tenia les seves pròpies idees. Llavors, la gran majoria, pel que vam... És a dir, a partir d'aquesta mostra de 12 entrevistes, no?, i també d'altres especialistes que ens van anar explicant, la gran majoria no van explicar coses molt importants o ells creien que no eren tan importants. Perquè, en realitat, també tenien molt interès la CIA en dibuixar el mapa de la Unió Soviètica, que feia tants anys que no sabien com estava. Volien posar una pàgina en blanc i començar a escriure o a dibuixar aquells mapes, no?, perquè era molt important, per exemple, on podia estar una estació de ferrocarril, que potser si està una estació de ferrocarril enmig del no-res, significa alguna cosa. Però pels aquells nens potser no era tan important dir on estava una estació de ferrocarril, perquè no veien que fos trair a la Unió Soviètica, no? Bueno, doncs mira, jo vivia aquí i aquí hi havia doncs, la botiga del pa i aquí hi havia no sé què. Llavors, a poc a poc, la CIA va començar a dibuixar aquest mapa. Per què era important? Perquè justament a l'any 56 van enviar un avió que es deia Lockheed U-2, que volava a 21.000 metres d'alçada i era un avió que des del sistema antiaeri rus, soviètic, no podien arribar. Llavors era, bueno, per ells era molt important, es deia un avió espia, per què? Perquè podia fotografiar tot aquell territori. Però és que la Unió Soviètica era un dels territoris més grans de tot el món. I llavors el que necessitaven era unes pistes i coordenades per poder enviar aquell avió allà on volien fer aquelles fotografies. I això, per això aquests mapes eren importants. I sí que van haver-hi. I vam trobar, perquè al principi deia, sí, és a partir de 2.000 informes que vam descobrir. No, els 2.000 informes no els hem trobat. Hem trobat alguns, perquè la gran majoria encara estan classificats. I tot i aquests informes que hem trobat, moltes parts encara estan classificades, estan tatxades. I és a dir, que encara queda molta feina per fer i molta informació per descobrir. Però sí que aquests informes que sí que hem trobat sí que fan relació directa a aquells interrogatoris que van fer la CIA a Espanya en aquell moment. Llavors sí que tota aquesta informació sí que sabem que la van utilitzar després a les diferents agències i departaments dels Estats Units per poder fer els seus anàlisis dintre d'aquest context de la Guerra Freda.
0: Clar, possiblement va ser l'operació d'espionatge a la URSS més gran que hi va haver fora de territori americà de la CIA.
1: Clar, sí, sí. Bueno, Espanya va ser, Madrid va ser l'epicentre de la Guerra Mundial durant aquests 4 anys. Sí, sí.
0: Per tant, tenint en compte que només s'ha desclassificat una part d'aquests informes del Project Niños, podrem parlar que potser hi pot haver un tercer llibre.
1: A veure.
0: No? Amb informació, si s'arriba a desclassificar.
1: Si s'arriba a desclassificar, sí, hauria de ser una cosa... És a dir, jo crec que hem apuntalat i sabem més o menys cap on van les coses, no? Si allò va decantar realment el devenir de la Guerra Freda, doncs això, de moment, a dia d'avui no ho sabem, no? Però sí que la van utilitzar. I, de fet, en l'informe aquest, el Roger E. Lawrence, que és la persona que firma l'informe Project Niños, diu que tota aquella despesa que van fer durant aquests 4 anys a Madrid... doncs els hi va valer la pena perquè van utilitzar tota aquella informació. I de fet també en aquest llibre no surt com a tal, però sí vam entrevistar el Brian Latey, que era un agent de la CIA, que ens va dir que sí, efectivament els nens i nenes de la guerra van ser una mina d'or pels Estats Units, per l'intel·ligència dels Estats Units.
0: L'audiència s'ha pogut fer una idea de la densitat que hi ha en aquest llibre a partir de testimonis, a partir de documents oficials desclassificats i de recerca que heu fet en diferents arxius. En el moment que et fan l'encàrrec i acceptes convertir-ho en llibre, entenc que l'estructura és un dels reptes que se't posa sobre la taula, no? I ho has fet d'una manera bastant original, repartint en èpoques els capítols parells amb els imparells. Com ho has organitzat?
1: Sí, de fet, la història no comença pel principi, no? Comença amb l'arribada a Espanya.
0: Amb aquesta carta, si no recordo malament, del Cecilio Aguirre, no?
1: Sí,
0: ja en aquest primer capítol.
1: Sí, en aquest diari que hi escriu. Comença aquí perquè és, diguem-ne, la part que menys es coneix, no? I també té molt a veure amb el títol del llibre i amb l'objectiu del llibre, que és explicar tota aquesta part de l'informe de Project Niños i tot això. I comença aquí, però per entendre què passa a Espanya a partir de l'any 56, hem de tirar enrere. I llavors, crec, em va semblar com bona idea anar alternant, no? Tota aquella esperança que es va generant i tota aquella desesperança que arriba després, no? I entendre el perquè de tot plegat fent-ho de manera alterna.
0: I a més, a través del testimoni en primera persona d'aquests 12 nens que ho van viure. Quan compares el que expliquen els documents oficials amb el que recorden els testimonis en el moment de documentar-ho tot, no sé si us vau trobar moltes contradiccions.
1: No, perquè precisament dels 12 nens que vam entrevistar, la majoria deien això, es limitaven una mica a dir que sí que els havien posat un mapa, que havien dit alguna cosa d'on estaven les històries i tal, però que no van dir gaire més. Llavors, però sí que és veritat que també gràcies als especialistes i experts que sí que vam entrevistar, sí que, bueno, doncs deien que evidentment també inclús alguna espia també es va colar, no? Uh-huh. Igual com després, és important també entendre que tot aquella pena que van tenir després i allò que no s'esperaven trobar-se a Espanya en aquell moment, molts d'ells van decidir tornar. I allà és on entra Oleg Nechiporenko, que és el coronel ara retirat del KGB, que hi va fer seguiments. Igual com aquí la policia espanyola no es fiava dels que venien i van interrogar-los i va veure d'on venien i què volien i com pensaven, quan van tornar a la URSS va ser el KGB que va fer seguiments per veure si venien amb unes altres intencions, no? És a dir, és tota una història d'espionatge i contraespionatge en el que els nens de la guerra van estar al mig de tot plegat.
0: final van ser les víctimes d'alguna manera, no?
1: Víctimes i revíctimes una darrere l'altra. Van ser víctimes en molts moments.
0: Doncs tothom convidat a llegir aquest llibre de Projecte Niños, La desconocida història de les víctimes espanyoles de la Guerra Fria, una història que ens explicaves que ens pertany a tots i a totes i que possiblement és desconeguda per a moltes persones. Carol, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i fes-nos aquesta breu pinzellada de què hi trobaran els lectors en el teu llibre. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies per convidar-me.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Bon Nadal! Com estàs?
2: Bon Nadal! Doncs molt bé!
1: Ja estem a la setmana nadalenca per excel·lència. I escolta, aquí hem de parlar d'alimentació, de nutrició, de no nutrició, de tot una mica, perquè són aquells dies en què ens reunim, qui més qui menys, amb la família, i sempre al voltant de la taula i al voltant del menjar. És els dies dels excessos, i és el dia dels dolços, també, no?
2: Sí, el Nadal és culturalment, no? Bueno, jo crec que a la nostra cultura totes les celebracions hi ha menjar al voltant, no? Però sí que és cert que el Nadal doncs, és una d'aquestes èpoques en les que ja pensem en torrons, polvorons, les menjades, molta quantitat, no?
1: Aquí també tinc una cosa, és que m'ha acabat la castanyada i als lineals del supermercat ja han vist torrons, però torrons a l'octubre.
2: Aquest és el problema.
1: I polvorons i neules.
2: Aquest és el problema. I avui m'agradaria doncs, parlar des de la meva opinió i reflexió, com a nutricionista, òbviament, no? Però, mira, Pili, jo quan era petita, en el moment, o sigui, esperava el Nadal per menjar aquell torró que m'agradava, no? Que a part era un, no sé si l'havies arribat a menjar, però era un de crema catalana.
1: Sí, tant.
2: M'encantava. O sigui, i era com, no? I arriba desembre i dius, menjaré aquell torró, no? I després també a casa meva, doncs, l'únic moment de l'any que jo recordi que es menjaven gambes fresques era Nadal, val? O sigui, hi havia menjars que eren exclusius de Nadal, no? Què passa? Que ara les gambes te les vas menjar la setmana passada, sí? I els torrons, doncs, portes, com molt bé has dit, des d'octubre menjant-los, no? Llavors, algo que abans era, doncs, 3-4 dies puntuals, perquè al final els dies festius, no?, que és des de Nadal fins Cap d'Any, i posem-hi Reis, el tortell, però que són 4 dies, sí? El problema no són aquests 4 dies, el problema no és de Nadal a Cap d'Any, el problema és de Cap d'Any a Nadal. No? És així. El problema el tenim allà, sí? O sigui, aquests 4 dies gaudim-los, disfrutem de la gastronomia, que és algo propi nostre i que crec que és, o sigui, que és positiu, però després, o sigui, deixem de menjar torrons, no? Perquè és que, clar, comencem a l'octubre i els allarguem fins al març, perquè, clar, en comprem, doncs, de més, no? Després allò s'ha d'acabar. Per tant, no ens preocupem tant per aquests dies, gaudim-los. Estem a taula feliços, no? Compartint, que d'això es tracta el Nadal, i després ja ens ocuparem de la resta d'any, que és lo important, no aquests 4 dies, no? Per tant, doncs això, si hem de pensar en algo que sigui en gaudir, que sigui en donar-li la importància que tenen realment aquests aliments si us agraden, no? És això de dir, ostres, espero aquest dia perquè menjo tal aliment que m'encanta, no? I li donem aquest valor, perquè potser a vegades dius, ai, menjaré, i després ho engulleixes i ni ho has gaudit, no? Ostres, jo em menjo els Ferreros, ara no vull fer aquí publicitat de res, però
1: podem dir que uns bombons.
2: Uns bombons. Ja, però és que han de ser aquests perquè m'entengueu.
1: Són els que t'agraden.
2: Sabeu com me menjo jo un Ferrero?
1: O sigui, que és un ritual.
2: És un ritual. Jo primer me menjo la part de fora. Sí, tota la part de coberta, no, d'avellana, sí, la xocolata. I llavors me queda aquella neuleta en forma rodona, llavors l'obro. Llavors me menjo l'avellana de dins amb el xocolata de dins i acabo menjant-me la neuleta, sí? Podeu pensar, ostres, menja-te'l ja. Però és que l'estic gaudint.
1: Clar.
2: I gaudir...
1: Es tracta d'això, d'aquesta alimentació conscient,
2: exacte,
1: que tu sempre en parles, però
2: exacte.
1: Conscient vol dir...
2: Conscient. Exacte. Llavors, jo, o sigui, me menjo aquest bombó, que és com, l'estic disfrutant, sí? Perquè si jo agafo el bombó, me'l poso a la boca, el mastego, en 3 mastegades, potser ja el tinc, no? I l'engulleixo i ja està. I quin sabor se m'ha quedat a la boca, no? Per tant, doncs, aquests aliments els podem menjar, clar que sí, però gaudim-los i donem-li la importància que tenen, perquè potser si te'l menges com jo me'l menjo, diràs, pues no està tan bo. I potser t'agradarà més un altre bombó, no? O sigui, que mengem-nos allò que realment ens agrada, no perquè és Nadal, tot s'hi val, no? O sigui, menja allò amb el que realment gaudeixis. I després, la resta d'any, no? Doncs mira la teva alimentació.
1: Clar. Que la teva alimentació, al final, és la teva salut.
2: Totalment.
1: No?
2: Sí,
1: no,
2: sí.
1: No, al final no, al principi. Al final. I tot això també segur que es veu reflectit en, a la mesa Simpressiones, que la setmana passada ens vas avançar, que és el teu nou llibre, que està en prevenda.
2: Sí, està en prevenda.
1: Parla també d'això, d'aquesta alimentació conscient, parla de treure aquesta... la culpa de... del dia a dia.
2: Parla d'aquesta alimentació conscient, parla d'aquesta alimentació vinculada amb els nens i nenes, però hi ha un capítol que està centrat en la nostra culpabilitat i la nostra relació amb l'alimentació i com aquesta relació que nosaltres hem forjat al cap dels anys l'estem transmetent als nostres fills i filles, no? Sense escoltar-los, sense doncs, donar-los aquesta flexibilitat. Tot el que hem patit i la nostra mala relació amb l'alimentació, doncs amb aquests missatges que hem rebut de no et passis... però si no et passes te pregunten si estàs a dieta, però no, és una quantitat de missatges que ens fan que tinguem una mala relació amb l'alimentació. Llavors hi ha un capítol centrat en això perquè ens revisem, perquè revisem la nostra relació, perquè és molt difícil poder acompanyar els nens i nenes si nosaltres portem una motxilla carregada de missatges negatius entorn a l'alimentació. I si nosaltres portem una motxilla carregada que cada cop que ens sentem a davant d'un plat ens plantegem si ens el podem menjar, si no, quines són les conseqüències, si hauré de fer alguna cosa per compensar, no? O sigui, tots aquests missatges que segurament moltes de vosaltres com a persones us els plantegeu habitualment, això ho hem de treballar. Perquè no podem fer un bon acompanyament dels nostres infants si jo porto aquesta motxilla. Per tant, doncs, podem començar per, doncs això, per el Nadal, no? Gaudir-lo, no, intentar treure aquests missatges i si realment no podem, si no podem deixar fluir aquests missatges i que passin, doncs buscar ajuda professional. Òbviament, un psicòleg, una psicòloga ens pot ajudar a tornar a tenir o començar a tenir, perquè igual no l'hem tingut mai, una bona relació amb l'alimentació i poder menjar lliures. I el llibre, doncs, el que pretén, no? L'objectiu és que les famílies puguin ajudar que els infants mengin lliures.
1: Que, a més, no és un fet individual, també és un fet social, no? Que al final prendre consciència de com ens alimentem nosaltres mateixos, després també és molt difícil aplicar-ho en la societat en la que estem vivint.
2: Totalment, no? Pels missatges que rebem. Però d'aquí també la nostra responsabilitat com a famílies de, a veure, sí que és cert que no podem anar en contra de la cultura de la dieta perquè és algo que existeix, no? Però sí que nosaltres podem educar de forma individual a casa nostra i educar de en quina forma rebem aquests missatges, no? O sigui, al final jo, guardant distàncies, però... jo comparo una mica amb el masclisme, no? El fet d'opinar sobre els cossos dels altres, no? Són missatges que tenim superinterioritzats, igual que els micromasclismes, els tenim superinterioritzats, no? I al final, crec que hi ha una responsabilitat individual en ser conscients de que utilitzem missatges que fan mal o que podem fer mal i revisar el nostre vocabulari, no? I això amb els nens i nenes a casa ho podem treballar de forma individual, no? El no opinar sobre el cos dels demés, sobre l'aspecte físic, sobre canvis físics, no s'opina sobre els cossos dels demés. Cadascú té el cos que té, no? I hem d'ajudar també els nens i nenes, doncs, a això, a identificar missatges que no són vàlids, no? I això, i el llibre, doncs, això.
1: El podem comprar en prebenda a dashbook.es i també a my-nutritionist, al teu Instagram, que ens derivarà a aquesta web per comprar-lo. N'has de fer 150 abans del mes de març?
2: Abans 45 dies, és a dir, abans de febrer. Sí.
1: Abans de febrer, s'aconseguirà segur. Ja deus portar... molts.
2: Doncs no, mira, la veritat, perquè estic com una mica a l'expectativa. Espero que em diguin ja està i ja quedar-me tranquil·la.
1: Naila, bones festes.
2: Igualment, bones festes a tots i totes.
3: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Heu sentit a parlar mai d'un pop artista? Sembla ser que al fons marí hi ha un pop que sap cantar i tocar instruments musicals. El sentim?
4: Hola, sóc el Luca Tudor Palimari, de tercera primària de l'Escola de Mare del Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu El Pop. Jo ha escrit Enric Laureula. I he escollit aquest poema perquè és de música i d'animals i tot m'agrada molt. El pop. Era un pop tan sardanista que organitzava ballades sota les aigües calmades, amb una gràcia d'artista i de formes encisiadora. Amb les potes, ell tot sol feia sonar la tenora, tamborí i flabiol, i amb les potes aixecades. Si es tractava de saltar o les vuit ben abaixades. Quan tornava a començar, ingressava les sardines, els jugarrós, els taurons, les anguiles, els seitons, les estrelles i petxines, les ballades marines que organitzaven el fons i tots aquells animals que vivien a la vora. Paraven i feien salts. El seu crit, dos, tres, fora! I dansaven i suaven, fins que quedaven ben xops, feliços perquè saltaven al compàs del tont som pops.
3: Quin poema tan divertit, Luca. Gràcies per recitar-lo. I com diu una de les seves rimes, tots som pops. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.

0: Una curiositat molt interessant és que els imants poden perdre la seva magnetització si s'escalfen prou. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte de la física anomenada temperatura de Curie. Els imants funcionen perquè dins del material hi ha petites regions anomenades dominis magnètics on els àtoms estan alineats en la mateixa direcció. Aquesta alineació és el que crea el camp magnètic que podem observar. Quan un imant s'escalfa, l'energia tèrmica fa que els àtoms comencen a vibrar més intensament. Si la temperatura puja prou, arriba un punt en què aquesta agitació és tan gran que trenca l'alineació dels dominis magnètics. En aquest moment, l'imant perd les seves propietats magnètiques. Cada material té la seva pròpia temperatura de Curie. Per exemple, el ferro la té al voltant dels 770 graus. Si es refreda de nou, pot recuperar part de la seva magnetització, però no sempre al complet. Aquest principi s'utilitza en tecnologia i enginyeria i també ajuda a entendre com funcionen els materials magnètics.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El curs escolar comença aquest dimarts, 8 de setembre, marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. El Departament d'Empresa i Treball ja han fixat els serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga. A les escoles i instituts hi haurà d'haver com a mínim un docent per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària, a més d'una persona de la equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial, els serveis mínims seran del 50% de la plantilla, mentre que a les llars d'infants s'haurà de garantir un 33% del personal. La reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya s'allargarà previsiblement fins al novembre. El retard a l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirassol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. La 5ª Festa Tasta Mandó ha evidenciat aquest diumenge l'interès per aquesta varietat de tomàquet. Ha estat una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per la varietat amb la venda d'un miler de tomàquets, és a dir, entre 800 i 1.000 quilos. Els centres d'atenció primària i els consultoris de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció d'horari durant tot l'agost. I Ràdio Sant Cugat estrena aquest dilluns el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 5 i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori.

0: ara continuem. Continuem amb aquest especial Sant Jordi parlant de literatura, però us he de dir que parlarem d'un gènere que no acostuma a sortir a les llistes dels supervendes d'aquesta diada. Em refereixo a la literatura eròtica i per fer-ho avui ens acompanya una veu coneguda del programa, la psicòloga i sexòloga Ruth Canals. Què tal? Com estàs?
1: Hola, molt contenta. M'encanta aquest dia.
0: T'encanta?
1: M'encanta.
0: Ja
1: a tu
0: veig.
1: No?
0: I tant, és un dia molt especial, ens permet de compartir una celebració com aquesta en directe des de la plaça.
1: Tant a nivell personal com professional, m'encanta. És un dia que obre moltes coses.
0: Escolta, avui parlarem de literatura eròtica, que segurament no és el tema més típic pel Sant Jordi, no?
1: Bueno, no és que sigui molt o poc típic, sinó que realment la gent no en compra massa
0: s'amaga,
1: no? Sí? Fins i tot per llegir-ho, o potser ho llegeixen més amagat a casa, no sé, però no veus que es faci massa propaganda, no?, de llibres d'aquest tipus, però per això estem aquí, tu i jo, avui.
0: Doncs mira...
1: Per ajudar.
0: I tant, el que farem serà repassar algunes propostes, algunes recomanacions, per endinsar-nos dins d'aquest gènere, què et sembla?
1: Perfecte, jo em porto uns quants.
0: Vinga,
1: val?
0: Comencem.
1: Haig de dir que passejant n'he descobert uns quants més.
0: Jo també he descobert un.
1: Que déu-n'hi-do, eh? Sí que
0: n'hi ha, sí còmic.
1: Que n'hi ha. Ah, que guai. Després me l'ensenyes, perfecte. Bueno, comencem. Mira, jo, per exemple, n'hi ha un que són Les edades de Lulu, del Modena Grandes, que és una novel·la molt intensa i també psicològica, val? Per exemple, hi ha una frase, no? M'he anat apuntant coses per poder-ho comentar avui, perquè, clar, evidentment no me'ls sé de memòria, aquests llibres. Doncs hi ha una frase que diu: "Quería que no terminara nunca, quería perderme dentro de esa sensación", no? Què ens diu això? Pues moltíssima intensitat i la idea de deixar-nos emportar per aquest desig, no? Una mica.
0: Aquest és un clàssic, eh? Les edades de,
1: sí,
0: de Lulu.
1: Sí, sí. També tenim...
0: Més opcions.
1: I tant. La vida sexual de Catherine M., val? De Catherine Millet, que aquesta és molt directa. Val? Per exemple, quan diu... "Mi cuerpo estaba siempre disponible para el deseo". Quina frase, no? Guai.
0: Home, clar,
1: potent, exacte.
0: Clar
1: i no català. Ara
0: no
1: parlarem d'això.
0: Clar i castellà.
1: Clar i no català.
0: Però vaja, bueno, qualsevol idioma que ho diguis, si ho dius directament, millor, no?
1: I tant. I després, bueno, evidentment, el més molt popular que es va fer fa uns anys és el de 50 sombres de Grey, que, bueno, pel·lícules i de tot, però, bueno, que va haver una trilogia increïble que la gent es va aficionar bastant més a la literatura eròtica gràcies a aquest llibre i pel·lícula.
0: Sí.
1: Sí, aquesta, bueno, el que passa que hi ha una part aquesta de control, de submissió, que...
0: Jo he vist la pel·lícula, que no he llegit el llibre. Ah.
1: Doncs jo diria que el llibre està millor... Perquè perquè la teva imaginació vola més, vola molt més, com passa normalment, entre llibres i pel·lícules, però imagina't ja amb aquest temazo.
0: Què explica a 50 sobres de Grey?
1: Sí.
0: Perquè quan hi ha pel·lícula i hi ha llibre, sempre hi ha diferències. Vull dir, la pel·lícula no acostuma a ser ben bé el que s'explica en el llibre...
1: És bastant semblant a la pel·lícula en si. El que em refereixo jo és que quan tu l'estàs llegint, al final, al no tenir la imatge directa, com passa amb les pel·lícules, tu et deixes anar i potser t'imagines el protagonista d'una manera que no és com a la pel·lícula, sinó com a tu t'agrada.
0: Clar.
1: Val? Si jo m'imagino el protagonista com a mi m'agrada, segurament se'm dispararà el desig molt més. Perquè imagino el que a mi m'agrada, no el que la pel·lícula em posa, sí?
0: I, per cert, no sé si en català hi ha gaire literatura eròtica.
1: Doncs la veritat és que no.
0: No?
1: Haig de dir que no.
0: No n'hem trobat.
1: No. Ens adonem que moltes d'aquestes referències que hem estat parlant doncs, són en castellà o les podem trobar traduïdes, però en si en català no. I a mi això, doncs, bueno, no m'acaba d'agradar massa i penso que la gent s'hauria d'animar una mica a escriure literatura eròtica perquè... La necessitem, realment. Ens porta moltes coses.
0: I no sé si hi ha alguna recomanació que sigui actual, perquè hem passat una mica pels clàssics...
1: Sí, i més novel·la i tal, no? Jo també recomanaria, si és un apropament a lo que és la nostra sexualitat, a viure la nostra realitat sexual d'una manera més conscient i més sana, és llegir llibres com, per exemple, el de Laura Morán, el d'Orgasmitos... És que el porto aquí, sí, el porto aquí, val? I porto un tou de pòssits perquè és que realment és un llibre que té moltíssima informació.

0: fotografia del que és l'aparell reproductor femení, de com arribar a l'orgasme, de que l'orgasme no només és la penetració, o sigui, coses que haurien de ser tan bàsiques.
1: Molt pedagògic, no?
0: Molt pedagògic, il·lustratiu i confrontatiu, també, eh? Perquè trenca molts tabús que al final ens han fet creure. Mm-hmm. I, evidentment, doncs, ens ajuda a tenir una sexualitat molt més plena, evidentment, aquests llibres. Després tinc l'altre, el de Mindful Love, de l'Emma Ribas, que també té el Mindful Sex,
1: sí,
0: val? Que també és molt pedagògic, però en aquest ens parla més aviat de, des d'un lloc de connexió amb nosaltres mateixos, de viure el sexe des de la connexió, val? Des de no algú només físic, sinó el sentir. El sentir està molt connectats en el que estem fent. Bueno, el nom ho diu, no? Mindful Love o Mindful Sex, d'Emma Ribas. Aquests dos a mi m'agraden molt a nivell pedagògic i per centrar-nos una mica, no? En tenir una sexualitat, doncs, més enriquidora.
1: Molt bé, sí, ja ens cal, no?
0: Que, totalment.
1: Que sembla que encara estem a la caverna.
0: Mm-hmm. Que no hem en sortit, moltes ocasions, sí.
1: Sí, que no hem sortit de la cova i que ens queda descobrir el món exterior. Mm-hmm. Segurament, si passéssim per aquests llibres, mm-hmm, o aquests llibres passéssim per les nostres mans, ens ajudarien això, a descobrir, i a després ens ajudaria
0: a posar en pràctica
1: tot això que
0: exacte,
1: podem...
0: Exacte, a potenciar la nostra vida sexual, també. Després... perdona, Carme.
1: No.
0: També digues. Tinc llibres per recomanar per joves, val? Adolescents. Això és superimportant, perquè al final sempre estem parlant de que s'ha de treballar la sexualitat des de petits, des de joves, per després en la vida adulta, doncs...
1: Però joves, a partir de quina edat estem parlant?
0: Bueno, és que jo penso que la sexualitat sempre s'ha de treballar. Ja ho saps, que això ho parlem a ràdio normalment, que sempre, sempre, sempre, des de ben petits...
1: Des de que naixem fins que morim.
0: Sí, a veure, des de diferents matisos i diferents maneres, però sempre hem de parlar de sexualitat, val? Però mira, si ens endinsem més a la part més adolescent, més als joves, no?, que al final és quan, bueno, fan aquest despertar, no?, més brutal a nivell d'hormones i tal. Hi ha llibres com, per exemple, El sexe mola, de Bello Lit, que ens parla, doncs, que el desig, per exemple, no és perfecte, però és real, no? I que tots podem tenir desig i no igual que els altres. És a dir, parla molt de les diferències de cadascú a nivell sexual i que totes són vàlides sempre i quan et respectis a tu i respectis l'altre, val? Hi ha una condició molt de responsabilitat sexoafectiva en aquest llibre. I després hi ha un altre, el de La regla mola, d'Anna Sàlvia, no sé si el coneixes.
1: Em sona molt, sí.
0: La regla mola, que està molt bé perquè al final ens ajuda, doncs, a entendre el cos, saps, des de ben jovenetes, i és el primer pas per viure també la menstruació, la regla, sense vergonya.
1: Sí, és veritat, abans parlaves de la Bello Lit, que són autores que connecten molt, molt bé i d'una manera molt directa amb aquest públic jove.
0: Sí, molt, molt, perquè és que i connecten perquè és que realment aquest jovent també necessita que algú els digui les
1: clarament
0: coses clares, no?
1: Quan sí.
0: Sense tantes històries rocambolesques, val? O sigui, al final
1: exacte,
0: el sexe és vida i és per tots i, per tant, hauríem de poder-ho parlar d'una forma més natural com fan aquestes autores.
1: Sí, per tant, podríem dir com a conclusió que llegir literatura eròtica ens pot ajudar.
0: Moltíssim, moltíssim. Activa el nostre desig. Al final la imaginació vola, ens connecta amb la sexualitat, que hi ha persones també, no?, que al llarg de la vida passen moments en què està com apartada o tapada, val? O sigui, com que no li donem massa importància.
1: Està en un segon pla, no?
0: Està en un segon pla i a vegades en un tercer, val? Depèn de quin moment de la vida ens trobem amb això. Llavors, llegir ens fa reconnectar amb aquesta part sexual que tots tenim i que al final el sexe és vida i que si a més ho fem des d'aquest lloc amb literatura il·lustrativa, pedagògica i després hi ha novel·la eròtica que ens porta ja al món que més ens agradi a cadascú de nosaltres, fantàstic, no?
1: Mm. Mira, ara he trobat, per aquí he fet una fotografia
0: del llibre,
1: d'aquella recomanació
0: que
1: et deia.
0: Sí.
1: Es titula Sex Story.
0: Ah, també l'he vist.
1: La primera història de la sexualitat en còmic.
0: Sí.
1: Va per la segona edició.
0: Sí, sí.
1: L'he fullejat a...
0: L'has fullejat,
1: una,
0: sí.
1: Sí, una mica. I la veritat, estava interessant. Clar, és que, a veure, són gèneres. Si resulta que tu una novel·la no t'atrapa, segurament amb un còmic et serà més fàcil.
0: No, a més és superil·lustratiu, clar, el còmic, i realment ja només per... Dius tu, és que tu ja t'has posat a fullejar-lo perquè realment els dibuixos són... molt clars.
1: Sí, clar,
0: molt clars.
1: Són explícits.
0: Totalment, molt
1: aquí
0: explícits.
1: Aquí sí que també t'ajuda.
0: Ah, i tant, perquè a vegades diu, això està aquí, i funciona així, està molt bé, sí, això sí, que hi hagi dibuixets i tant.
1: Bé, doncs, jo no sé, tu has comprat ja el llibre? Has comprat llibre?
0: Jo sí, he comprat el llibre ja per la meva parella, i he rebut la rosa. Sí, sí.
1: Molt bé.
0: I tu?
1: Feina feta. No, jo sóc sempre d'última hora. Bueno, he fet alguna reserva, però sí, vaig a
0: molt
1: última
0: bé.
1: Hora. Vaig
0: molt
1: a última
0: bé,
1: hora. Escolta, doncs...
0: te'n recomano, que te'n llegeixis algun d'aquests.
1: Sí? Quin?
0: Sí. Mira, el d'Orgasmitos és molt, molt xulo. De veritat,
1: Orgasmitos, que no vol dir orgasmes petits.
0: No, no, no. Vol dir orgas i posa entre parèntesis mitos. Uh-huh. Vull dir, per trencar mites també en relació a l'orgasme femení.
1: Correcte, uh-huh. Era un acudit ràpid.
0: Vale.
1: Okay. Ruth, escolta, que tinguis una bona diada de
0: Igualment.
1: Sant Jordi. Ara se'ns ha tapat el dia, eh? Ara fa una mica de fresqueta... Corre, passa l'aire i la veritat és que no passarem calor.
0: No, millor.
1: Millor.
0: Perquè amb tanta gent, si a més passant calor.
1: Molt bé, Ruth. Escolta,
0: molt bé,
1: moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, un plaer. Bona diada.

0: Aquest cap de setmana Sant Cugat viurà una de les seves tradicions més arrelades, la festivitat de Sant Antoni Abat i els Tres Tombs, una celebració més de 150 anys d'història del municipi. Per parlar-ne tenim amb nosaltres la Rosa Díaz, secretària de la Comissió de Sant Antoni Abat. Rosa, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tertuliana habitual d'aquest programa, sí. I també del Connectats de tant en tant. I el Joan Troiano, historiador i escriptor del llibre de més de 150 anys Festa de Sant Antoni. Molt bon dia, benvinguts.
2: Bon dia.
0: Joan, escolta'm, per començar, quin és l'origen de la festa de Sant Antoni Abat? Quan arriba a Sant Cugat i què en sabem d'aquelles primeres edicions?
2: A veure, en realitat la història de la festa són tres històries en una. Una és una mica la història del sant, Sant Antoni, una altra és la història de la pròpia festa, els seus rituals, les maneres com ho fan, i l'altra és les connexions entre la festa i la població i la societat. Val? Pel que fa al primer, passarem una mica ràpid, perquè el que coneixem de la vida del sant és principalment a través de l'obra que es deia Vida de Sant Antoni, que es va escriure en grec per Atanasi, cap als anys 356-358. Aleshores, Sant Antoni va néixer a Egipte a finals del segle III, fill d'una família de cristians rics. Quan de ben jove va perdre els pares, va repartir la seva herència entre els pobres i va marxar a viure al desert. Allà va portar una vida de soledat i privacions, sovint agreujada per moltes tentacions de les quals sempre va sortir vencedor. Què és lo interessant d'aquest llibre i d'aquesta espècie de biografia? És que lo interessant no és la història en si del sant, sinó de quina és la utilitat que té aquesta història. La utilitat és la finalitat d'Atanasi, és proporcionar un ideal de vida eremítica i també propiciar el culte al sant. És un relat que agafa molts manlleus de les escriptures i pretén identificar-ho amb la vida de Jesús. A més, quan es va traduir al llatí aquesta obra, el sant va tenir un ampli prestigi durant tot l'imperi. Però sí que el que sí que és interessant des del punt de vista històric és veure com es van construint la figura del sant al llarg dels anys, sobretot en l'edat mitjana. Hem de començar mirant el recull de les vides dels sants de l'època, que és la llegenda àurea, que es va publicar entre 1250 i 1280, que ràpidament tindríem una versió catalana. En aquesta llegenda, Sant Antoni és un dels sants del 17 de gener,
1: Sí, perquè és la setmana dels barbuts, que diuen, Sant Sebastià,
2: sí,
1: Sant Antoni, i
2: És Sant Pau Ermità, el Sant... Espera un moment, que ho tinc per aquí.
1: Bueno, és igual.
0: Buscarem.
1: Són els barbuts.
0: Segur que hi ha Sant Antoni, no?
2: Sí.
1: No. Sí, Sant Antoni...
2: Sant Pau Ermità i Sant Maur Abat són el dia 15 i Sant Antoni Abat el 17. Sant Sebastià
1: el 20, em penso.
2: Acaba el 20, però ja no és barbut.
0: Aquest ja no.
2: No és barbut.
0: No forma part de...
2: Ja no forma part de la tria...
0: Amb aquesta
2: tria de barbuts. És el dia 17, però perquè es commemora l'arribada a Constantinople de les despulles del sant. Que se les emporten a Constantinople i és un 17 de gener. Aleshores, clar, el fet de que sigui un 17 de gener en ple hivern fa que Sant Antoni esdevingué un dels sants més venerats al llarg dels segles, perquè d'aquesta manera, si fent-ho en aquestes dates, assegurava la fertilitat de la terra i dels animals. Uh-huh. Val? Després van apareixent altres referències, com a la llegenda de Patràs, que és la primera vegada que relaciona el sant amb el porc. Uh-huh. El tenim aquí.
0: Per el primer vincle amb els animals, no?
2: Sí, concretament amb el porc. I no amb el porc, i ara no és cachondeo de lo que està passant actualment, perquè explica com un àngel li porta al sant un senglar carregat de provisions. Vale? Ara potser no li deixarien...
0: Ara no li deixarien entrar a Collserola.
2: Vale? I també hi ha una altra llegenda que es diu llegenda àrab, que són les tentacions, que es narren les tentacions també, i s'explica el viatge que va fer cap a Barcelona, no us ho perdeu, amb un núvol. O sigui, viatge amb un núvol.
0: Mira com a bola de drac.
2: Sí.
0: Son Goku,
1: sí.
0: Tot queda lligat.
2: Sí. Un cop a Barcelona, a més de salvar la filla del rei, va guarir un porquet esgarrat i fent llegendari que lligarà sempre el sant amb el porquet.
1: I d'aquí neix els inicis de la festa, podíem dir. I llavors, bueno, aquí a Sant Cugat no sé quan va arribar,
2: sí,
1: però...
2: Els inicis de la festa són una mica més tardans, perquè...
1: Sí, no, però em refereixo que el sant té relació amb els porquets, els animals...
0: Sí, aquest història, vincle, no?, amb els animals i posterior amb la...
2: Sí, perquè ja d'abans ja el tenien com a protector de la terra, de la fertilitat de la terra i dels animals, val?
1: I si venim aquí al poble?
0: 150 anys...
2: Més de 150 anys,
0: així diu el títol del llibre.
1: Perquè si no haguéssim arribat...
0: Si no anem als 200,
2: Sí, no, mira...
0: Com era aquesta celebració, Joan, ara fa més de 150 anys aquí a Sant Cugat? Què s'ha mantingut i què ha canviat?
2: A veure, aquí hi ha una cosa. Ja tenim el culte de Sant Antoni a Sant Cugat és una conseqüència del culte de Sant Antoni a Catalunya i sobretot a França, perquè està molt lligat al culte de Sant Antoni, està molt lligat a la creació de l'Orde de Sant Antoni, que es crea quan aquelles despulles que havien anat a Constantinople arriben a França al finals del segle XI. Arriben a França i resulta que esdevenen miraculoses, perquè... va haver-hi en aquell moment que arriben, aquella època que arriben, hi havia una malaltia molt greu a Europa que es deia... es va acabar anomenant el foc de Sant Antoni, però era una malaltia que es deia ignis acer, que és una cremor total, que estava provocada pels fongs que hi havia en alguns cereals, que parasitaven cereals. Aleshores, que els antonians, que eren molt, molt, molt llestos, doncs això, se'n van donar compte i aleshores es van inventar un gran medicament, que va ser canviar-los la dieta. Ja no els hi van donar pa parasitat, sinó que els buscaven un pa que no era parasitat i es guarien. Uh-huh. Vale? Aleshores, clar, això els hi va donar una fama immensa, no? I fins i tot van guarir un personatge molt important que va acabar pues, propiciant la fundació dels antonians.
1: Sí, que tot el que tenim avui en dia no és d'avui en dia, ja ve, mira d'on ve.
2: Va venint. El que sí que és cert és que el que tenim avui ve de després, perquè això és important, perquè ara arribem al monestir.
0: Vull dir, hem de fer un salt en el temps?
2: No tan salt, perquè el monestir arriba a Sant Antoni, fixa't, a l'any 1346 arriba el monestir de Sant Antoni. No sabem quines, si feien voltes a l'església o si feien...
0: Com es feien?
2: L'únic que sabem és que es va fer una capella en honor de Sant Antoni i un encarregat, que li deien un beneficiat, diguéssim, que es cuidava de tenir-la a punt i del culte d'aquesta capella, i cobrava per això. O sigui, tenia uns delmes específics per això. Uh-huh. I això es va mantenir pràcticament fins a l'exclaustració. O sigui que a 1346, a 1835, ja tenim el benefici aquest de Sant Antoni i una capella que va desaparèixer amb l'exclaustració. Uh-huh. I aquí ja sí que comença l'època moderna, la que ara sabem, se'ns inicia aquí, a Sant Cugat, se'ns inicia aquí, a Sant Cugat i a Catalunya també. Pensa que aquest benefici és fins i tot anterior a l'hospital, que estàvem parlant abans, de l'Hospital de Barcelona. Uh-huh. És anterior. És.
0: I en els registres que teniu, com era aquelles primeres passades de Sant Antoni a Sant Cugat de fa més de 150 anys? Com es feien?
2: No hi ha registre de passades. Les registres passades comencen a 1902-1903.
0: D'acord.
2: Aquí comencen el que es feia abans, segurament s'ha d'acabar trobant, perquè sí que hi ha, que he trobat alguna cosa, però eren només passejades per dintre el claustre, uh-huh. o com a molt per fora, entrant a l'església, claustre i tal, i poca cosa més. El punt que trobem que ens inicia això dels més de 150 anys és un document trobat a l'any 1861, o sigui que ja estarem 165 anys, pràcticament, uh-huh. ja, no, més de 150, més 165, que és la primera referència que es fa a Sant Antoni. I és molt curiós, que és una anècdota que sempre expliquem, perquè els agafem, en aquesta, vull dir, agafem aquesta referència precisament perquè van fer, els que organitzaven el Ball de Sant Antoni van fer com el Capone, no? No pagar impostos. O sigui, el govern civil, un bon dia, pues, s'aixeca i diu, hosti, aquí als pobles de proximitat de Barcelona fan balls i no paguen impostos. Vinga, demanarem a Sant Cugat que ens doni una relació de tots els balls que fan i de qui són els responsables per poder-los cobrar. Que es doni d'alta en la matrícula i que podies cobrar. Doncs un d'aquests, hi ha uns quants balls, un d'aquests, ja quan ja tancava el registre, vaig trobar el Ball de Sant Antoni. El Ball de Sant Antoni i el seu organitzador, que deia, bueno, bé, jo pagaré, clar, si em fan costat tots els meus companys. Què vol dir? Ja tenim una comissió organitzadora, tenim un Ball de Sant Antoni, uh-huh. vol dir que hi ha... Que ja hi havia celebració de Sant Antoni, com després es constata 1870, 1873 en els registres del monestir, de la parròquia, que deien que ja hi havia l'ofici i una petita passejada, però pel costat, per allà mateix. Aleshores, bueno, a partir d'aquí hi ha unes quantes dades a tot el segle XIX, i el que et deia abans de 1902-1903, és important, que ja hi ha la passada, i també el ball, també. Uh-huh. Que diuen textualment que com és habitual, com ja és tradicional, què vol dir? Perquè feia bastant que ja es feia.
1: I aquesta és una de les coses que s'ha perdut. El
0: Ball de Sant Antoni.
2: Sí, que semblava que aquest any es podria tornar
1: cada any diuen amb
2: el Teatre de la Unió.
1: Aquest
2: i tal.
1: Any estarà fet, però això ja porten 3, 4, 5 anys dient-ho.
0: Hem d'anar sintetitzant una mica, sí, perquè ens queden 9 minuts.
1: Llavors expliquem a la festa, no?
0: Per explicar-ho, sí.
2: Explica la festa, sí.
0: Com ha canviat, així molt breument, Rosa i Joan, com ha canviat en aquests 165 anys, com a mínim, que tenim registre la celebració de Sant Antoni a la ciutat? Sobretot en els últims anys en què vosaltres pues, també heu sigut testimoni, no?
1: El que és la passada, que el Joan li agrada que estigui passada,
2: que és
1: la
2: correcta,
1: no, tres toms. Més o menys, pot ser que sigui, se'ls canvia els recorreguts, perquè abans es passava més pel centre, ara ja no es passa perquè tot canvia i el poble es fa gran i és impossible de passar. Però el que és els carros, tot això, més o menys els banderers, tot això és igual. L'únic que sí que fa 9 anys, ara ho veníem, aquest any fa 9 anys, ara ho veníem comptant, vam fer la festa dels foguerons el dissabte a la tarda-vespre, per donar una mica més de lluïment a la festa, que no fos només el veure passar doncs, els quatre carros que passen, perquè també és un problema que trobar...
0: Cada vegada costa més, entenc, sí, oi? Trobar aquests carros.
1: Sí, a més coincidim amb Igualada, amb Vilafranca, amb diversos llocs que també fan la passada, llavors doncs, s'han de repartir i és una mica difícil, però bé, ho aconseguim.
0: Però al final és una festa que reivindica la tradició i el passat pagès i agrícola de la ciutat.
1: D'aquí, que tampoc no? ja no existeix.
0: Una ciutat que ja no té, majoritàriament una activitat agrària molt activa, com sí que tenia doncs, fa 50, 60, 70
2: anys. Sí, però té una gran activitat d'associacionisme cultural i de tradició popular.
1: Llavors, doncs, el que sí que es fa sempre el mateix dia del Sant, el dia 17, és la missa i el repartiment de pa beneït, que això tampoc no hi ha gaires llocs que es faci. Aquí es continua aquesta tradició.
0: Això serà el mateix 17, aquest dissabte a les 9 del matí.
1: Sí, aquest any se'ns ajunta tot, perquè sempre és
0: perquè el 17. Perquè cau justament, Sant Antoni?
1: Sempre és el 17 quan fem la missa i la celebració del dia del sant, i després el diumenge següent és quan fem la passada, però aquest any, bueno, és dissabte i diumenge. Després, doncs, a la tarda hi ha una cercavila fins a la plaça Barcelona amb les entitats que participen d'aquí de Sant Cugat. I després, a la plaça de Barcelona, hi ha doncs, un sopar popular, amb botifarra i feta a la brasa, i també doncs, hi ha el relleu de la bandera dels banderers de l'any passat, que eren els de la Unió, Santa Catenca.
0: Coincidint amb l'aniversari,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, amb els banderers d'aquest any, que són els trabucaires.
0: Com és que els heu demanat als trabucaires, no? Els he donat aquest honor als trabucaires, que siguin els banderers d'enguany.
1: Ja fa molt de temps que abans eren els mateixos socis, entre els mateixos socis de l'entitat que es triava el banderer, o algú que s'ho faria o deia, bueno, jo voldria, m'agradaria fer banderer, llavors, pues, però últimament, com que socis no en té l'entitat, perquè ja no hi ha pagesos, doncs
0: clar,
1: no, ho fem entre les entitats, llavors aprofitem el que fan algun aniversari, o com agraïment en aquest cas és perquè sempre han estat disposats a ajudar-nos des del primer dia que hem fet els foguerons a participar i ajudar-nos amb tot el que fes falta, llavors, pues, bueno, una mica com agraïment. Després, doncs, hi ha l'encesa dels foguerons, que són les barbacoes, bueno, tipus, ja no es fa la foguera al mig de la plaça, però bueno, els diables encenen els foguerons i després hi ha el sopar.
0: I escolta'm, em sembla que aquest any repetiu la batalla aquesta teatralitzada que
1: sí,
0: ja es va fer l'any passat
1: això,
0: entre Sant Antoni i el diable,
1: ja fa,
0: no?
1: Ja fa uns anys que es fa, eh? Sí, ja, sí, sí. Això és aquesta cercavila, que si veus la foto del cartell, pues,
0: sí,
1: que és molt xula.
0: És molt bonica.
1: És el sant que va dalt del carro, amb els focs entremig, i si això es continua fent. Si és la passada aquesta que surt de la plaça Octavià i arriba a la plaça Barcelona el dissabte.
0: Això serà 2:15 de la tarda, perquè
1: les
0: no es vulgui perdre aquesta
1: tarda,
0: cercavila,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, i llavors a les 8 més o menys és el sopar, entremig doncs, hi ha l'encès als foguerons, el canvi de bandera i això. I el diumenge doncs, a les 9 del matí hi ha l'esmorzar per als tots els que venen a participar a la festa i que vulgui venir doncs, també. I després a les 11 comença el pla del vinyet, com sempre, la passada, amb un recorregut una mica diferent aquest any, però sí que la benedicció dels animals es fa igualment a les 12 del migdia a darrere de Francesc Macià, a darrere del monestir. I després cap a les 12 tocades, bueno, sí, quarts d'una més aviat, però el que triguen a arribar al monestir, oi, perdó, al monestir, a la plaça Barcelona, tornen a passen per davant de la plaça Barcelona, que hi ha les autoritats, que és com el final de la passada. Encara que després continuen fins al pla del vinyet, que és d'on surten, perquè
0: tota
1: cadascú torni a casa seva.
0: Tota la comitiva.
1: Sí, sí.
0: Ens ho explicava el Joan al principi, i ara tu ho remarcaves, deia, no vol que es digui rua, vol que es digui passada. Joan, explica'ns, perquè la manera correcta de dir això és la passada
1: tres
0: dels tres toms.
1: No
0: o tres toms.
1: Però és que ja s'ha popularitzat molt tres toms i tothom...
2: Clar, és que Barcelona té molta influència. Aleshores, és una influència a Barcelona, com he dit abans, i és que la majoria de revistes que he trobat parlen de la passada. No parlen de tres toms. Sí que parlen de tres toms, sí, també, però la majoria parlen de la passada.
0: Per tant, aquí a Sant Cugat podríem dir que no hi ha registres que s'hagin fet mai el que serien tres toms, que serien tres voltes en una foguera
2: aquí,
0: o bé a una església.
2: Aquí no s'ha fet. Sí que s'ha fet a Barcelona. I una de les coses que ha canviat que és el que dèiem. Abans la festa, l'ofici i la passada es feien el mateix dia. Això va canviar a l'any 1961. Perquè ja...
0: Un grapat d'anys, ja, també.
2: Sí, sí,
0: també
2: ja fa anys, ja, va haver-hi molta polèmica.
1: El sant és un dia de cada dia, llavors també és més difícil.
2: Clar,
1: abans, com que mira, eren quatre pagesos que podien
2: sí,
1: fer festa,
2: però,
1: que volguessin.
2: Els pagesos era una festa molt, molt important,
1: clar,
2: però clar,
1: sí,
2: aleshores, a 60 és el començament del procés migratori, venen molta gent també, comencen a venir gent de Barcelona i tal,
1: quan va començar a perdre això de poble.
2: Sí.
0: És fàcil mantenir viva la tradició dels tres toms, tenint en compte que cada vegada tenim menys pagesia a la ciutat, que s'han de trobar els carros, que s'han de trobar els animals...
2: No és...
1: Amb això encara,
2: sí,
1: encara ho podem fer, encara que en lloc de venir 50 carros, o millor en venen 12... també depèn del pressupost que es donin, perquè això nosaltres ho organitzem, però clar, està recolzat per l'Ajuntament.
2: Jo penso
1: no
2: que mentre
1: fer.
2: Es quedi aquesta gran llavor de cultura popular que tenim aquí a Sant Cugat, penso que es pot anar mantenint la tradició, sempre quan l'acabem de lligar, com estem fent ara, i en les trabucaires,
1: exacte,
2: i és possible
1: sí.
2: lligar. Quan estigui definitivament lligada el que és la cultura popular amb la tradició de Sant Antoni, ho tenim, que a més és el mateix, no té per què estar deslligat, no?
1: I tenim l'avantatge de que de cara a l'Ajuntament és una de les festes, hi ha tres festes importants al poble, Sant Antoni, que com és la que comença l'any, uh-huh. Sant Medí i la Festa Major. Entre la Festa Major ja és diferent, però bé, sempre diuen que són les tres festes que no es poden tocar, i llavors per això també a més ens van donar la medalla
0: ara fa un any,
1: la medalla de la ciutat,
2: medalla d'honor,
1: que es la donen a les entitats que fa més de 100 anys que tenen activitat, perquè a més s'ha fet sempre, en un mes separat quan la Guerra Civil, potser, Joan?
2: Separat durant la Guerra Civil i no he trobat
1: un any que va ploure.
2: Sí,
0: se'ns ha fet curt.
2: Que va nevar.
1: Sí, però bueno, el Joan comença...
2: Jo podria estar hores...
0: Clar, arranca.
1: El Joan, amb històries...
0: Home, clar, amb tot el que ha estudiat per escriure el llibre, imagina't. Doncs escoltem a tothom convidat a gaudir dels Tres Tombs aquest cap de setmana, el divendres amb la Festa dels Foguerons, que començarà a les 9 amb l'ofici solemne, i fins diumenge amb la passada de Sant Antoni.
1: I esperem que l'any que ve a veure si podem fer el ball.
0: Vinga, a veure si l'any que ve hi ha ball. Reivindicat. Gràcies.
1: Adéu,
2: adéu.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu del gran Roy Orbison amb una de les seves millors cançons, In Dreams, en somnis, que el director David Lynch va utilitzar a la seqüència que és l'epicentre emocional del film Blue Velvet, Vellut Blau, protagonitzat per Isabella Rossellini, Dennis Hopper i Laura Dern. Roy Orbison serà el nostre convidat d'avui per tres raons. Perquè és tot una llegenda, perquè aquest 2026 és el 90è aniversari del seu naixement i perquè va ser un cantant i compositor d'un talent formidable amb un munt de balades que han esdevingut clàssics de la història de la música lleugera que podem trobar a la banda sonora de dotzenes de pel·lícules. Orbison havia nascut el 1936 a Texas i les seves cançons expliquen històries emotives que parlen de sentiments, d'amors fallits, de males jugades del destí. In Dreams, per exemple, parla d'un amor perdut. Ell explicava que la cançó se li va acudir dormint, en aquella franja de temps just abans de despertar-se del tot. Li va semblar que era bona, s'hi va posar i la va enllestir en només 20 minuts. La cançó que ara sentirem la va gravar 5 mesos abans de morir, però no es va publicar fins l'any següent, quan ja era mort. California Blue.

California Blue, de Roy Orbison. La música de Roy Orbison era considerada operística i fins i tot se'l coneixia com el Caruso del rock. Una de les característiques del seu estil és que s'allunyava del prototipus dels rockers de l'època, que volien oferir una imatge molt masculina, molt mascle de si mateixos. Orbison, en canvi, feia lletres que mostraven la seva fragilitat. Per començar, el seu aspecte no tenia res a veure amb un cantant pop. Tenia la cara rodona, molt pàl·lida, era curt de vista i els vidres de les ulleres que duia eren tan gruixuts com un cul d'ampolla. Però tenia una veu mesurada que podia passar sense esforç del xiu-xiueig al crit. Normalment, les seves cançons començaven en un to baix, com aquell qui parla, i a poc la veu s'anava posant tràgica. Un altre aspecte de la seva personalitat era que duia un vestit molt senzill, com comprat a les rebaixes, i cantava i tocava la guitarra sense moure's un sol mil·límetre. Estava estàtic a l'escenari i ni tan sols movia el cap. L'únic que movia era un peu per marcar el ritme. Res més. I ves per on, la gent es tornava boja amb ell. Mentre els altres cantants no paraven quiets a l'escenari per retenir l'atenció del públic, Orbison feia l'estàtua, els hipnotitzava i l'aplaudien com bojos. L'any 1960, Orbison va compondre una cançó que va intentar vendre-la al seu amic Elvis Presley, però aquest la va rebutjar. I aleshores Orbison la va cantar ell mateix. I ves quines coses, va ser la cançó que va estar més temps a les llistes d'èxit, de totes les seves. Exactament 24 setmanes, mig any. És una cançó preciosa. Only the Lonely.

Quan Orbison va gravar Only the Lonely tenia 24 anys. Estava pelat com una rata i es guanyava la vida cantant en festes de poble. Va ser just aquesta cançó la que el va fer famós. De fet, a Elvis li agradava molt, tot i no haver-la volguda. Va ser ell qui va presentar Orbison la que seria la seva primera dona, Claudette. Van estar junts 9 anys fins que Claudette, amb només 25, va morir en un accident de moto. Per si fos poc, 2 anys després, mentre estava de gira, Orbison va ser informat que la seva casa s'havia cremat i que els seus 2 fills, grans, havien mort en l'incendi. Això el va col·lapsar i durant un temps va ser incapaç d'escriure cançons. Després va conèixer la que seria la seva segona dona, l'alemanya Barbara Jacobs, que va estar amb ell fins al final. Roy Orbison va morir el 6 de desembre de 1988, quan tenia 52 anys. Aquell dia va anar a casa de la seva mare, va estar xerrant amb ella, va anar al lavabo i mitja hora després, com que no sortia, la mare el va cridar i el va trobar a terra. Havia tingut un atac de cor. L'any 1990, el nom de Roy Orbison va ser descobert per la gent jove gràcies a la pel·lícula Pretty Woman, amb Richard Gere i Julia Roberts, perquè incluïa la cançó a la banda sonora. Aquesta cançó va néixer de la següent manera. Orbison i un altre músic estaven assajant en una habitació de casa. De sobte va entrar-hi Claudette, la dona d'Orbison, per dir que se n'anava a Nashville. Orbison li va preguntar si tenia diners, i abans que ella respongués, l'altre músic va dir: a una noia bonica mai no li calen diners. Doncs bé, 40 minuts més tard, partint d'aquesta frase, Orbison ja havia escrit Pretty Woman. Se'n van vendre 7 milions de discos, i pel que fa a la pel·lícula, va tenir un cost de 14 milions de dòlars i en va recaptar 463. No cal dir res més, oi? Doncs l'any 2018 se'n va fer una adaptació musical a Broadway. Però tot això, com dic, són coses que Roy Orbison no va veure mai, perquè ja era mort. Tanmateix, la seva obra és viva i nosaltres l'hem recordada en aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Tricky a les vies de so. Una vegada Orbison va dir: la gent em pregunta sovint com m'agradaria ser recordat. I jo responc que simplement m'agradaria ser recordat. Fins la setmana vinent, amics.

0: El teu cos brilla, però no ho pots veure. Els éssers humans emeten una llum molt feble, anomenada bioluminescència ultrafeble. Aquest fenomen passa a causa de reaccions químiques que tenen lloc a les nostres cèl·lules. Quan el nostre cos produeix energia, les cèl·lules alliberen petites quantitats de radicals lliures. Aquests reaccionen amb molècules com els lípids i les proteïnes, i en aquest procés s'emeten fotons, és a dir, partícules de llum. El problema és que aquesta llum és tan dèbil que l'ull humà no és capaç de detectar-la. Amb càmeres extremadament sensibles, però, els científics han aconseguit fotografiar aquest resplendor humà. La llum sol ser una mica més intensa a la cara, al coll i les mans. A més, el nivell de brillantor pot variar segons l'hora del dia, el ritme circadiari i l'estat de salut de la persona.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: El mes. Un mes és una unitat de temps basada en els cicles de la Lluna i el seu moviment orbital al voltant de la Terra. Astronòmicament parlant, el concepte de mes té les seves arrels en l'observació dels canvis regulars de les fases de la Lluna, un patró evident que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideri, el mes dracònic, el mes anomalístic i el mes tropical. No us explicaré exactament com són cada un d'ells, perquè és massa complicat, massa rotllo, no? Però, per exemple, el mes sinòdic és el temps que triga la Lluna a passar per totes les seves fases, des que és Lluna nova fins a que torna a ser Lluna nova. Té una durada aproximada de 29,53 dies. Aquest és el tipus de mes més directament relacionat amb els calendaris lunars o lunisolars, que es diuen, com el calendari islàmic o el xinès. La durada varia lleugerament a causa de les petites variacions en l'òrbita de la Lluna i la influència del Sol. Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles lunars visibles, donant lloc a calendaris lunars, que ajusten els mesos lunars al cicle solar afegint mesos intercalars. És a dir, l'any comptat amb llunes i l'any comptat amb el sol no ajusten exactament i cada any havien d'afegir dies sueltos perquè quadressin. En conclusió, un mes, astronòmicament parlant, és una expressió dels diferents cicles orbitals de la Lluna en relació amb la Terra, el Sol i les estrelles. Aquestes variacions en la definició del mes reflecteixen la complexitat del sistema Terra-Lluna-Sol i la rica herència cultural dels calendaris humans, que han adaptat aquests cicles per organitzar el temps i la vida diària.
2: Ràdio Sant Cugat.
0: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Infomatí. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Bon dia, us parla Joan García. Avui és dilluns 7 de setembre, un dia on el nou curs escolar arrenca Sant Cugat marcat per les reivindicacions del col·lectiu docent i per la vaga convocada per al primer dia de classe. Mestres de la ciutat, encara en aquest inici de curs, amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien. De l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Però aquest dilluns 7 de setembre també hi ha d'altres qüestions i d'altres temes que seran, doncs, informativament parlant, interessants i que nosaltres, des de Cugat Mèdia, des d'aquest infomatí, us explicarem. I com dèiem, aquest dimarts, on hi haurà vaga a l'educació, doncs els sindicats majoritaris han explicat que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no són suficients. Els serveis mínims de la vaga educativa de demà dimarts 8 de setembre fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària, i una persona a l'equip directiu per centre, segons constata l'ordre publicada pel Departament d'Empresa i Treball. En el cas de centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir d'alguna manera, doncs, el monitoratge del menjador, del servei de cuina, del d'acollida, extraescolars, de les classes de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. I dins d'aquest àmbit educatiu, us hem de parlar de la reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya, que s'allargaran previsiblement fins al novembre. El retard en l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirasol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. Les obres preveuen la renovació de materials en aules i menjadors, la substitució dels acabats dels passadissos per elements més resistents i el canvi dels portes interiors i balconeres de planta baixa. L'edifici infantil, a més, s'hi farà un canvi de paviments i la renovació del revestiment de lavabos i aules, es pintaran les parets i es rehabilitaran les portes existents. La previsió és que els treballs, que finalment van començar el 10 d'agost, estiguin enllestits al novembre. També es preveu un nou sistema de climatització a les escoles bressol, tricicle i cavall fort, tot just amb una inversió de 340.000

0: reducció de l'horari d'atenció des del 3 d'agost fins al 4 de setembre. A partir d'ara, els tres caps del municipi, Sant Cugat, Turó de Can Mates i Vall d'Oreig, tornen a atendre els usuaris de dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre. També recupera el seu funcionament habitual al consultori de la Floresta, que durant l'agost havia vist modificat el seu servei. El consultori de les Planes, que ha estat tancat durant el període estival, torna a obrir les portes els dijous de 10 a 2 de la tarda. El Centre d'Urgències d'Atenció Primària, el CUAP de Sant Cugat, manté, com és habitual, l'atenció 24 hores del dia durant tot l'any. I ara anem a parlar d'aquesta casa, de Cugat Mèdia, de Ràdio Sant Cugat, que estrena avui el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa de comunicació local que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Territori, volíem dir. Presentat i dirigit per Anna Morgades, Vall d'Osera, l'espai tindrà una durada de 54 minuts, una xifra que dona nom al programa i que també simbolitza la implicació de les 54 ràdios participants. A partir d'entrevistes, reportatges i connexions en directe, Rambla 54 vol acostar als oients tot allò que passa en l'àmbit més proper, gràcies a la feina coordinada de les emissores locals. Escoltem a, en aquest cas, Anna Morgades. Ella és la presentadora d'aquest Rambla 54.
1: Volem que Rambla 54 sigui un programa d'històries humanes de proximitat explicades amb calma. Saps quan estàs fent un cafè en un bar i et quedes atrapat en la conversa que mantenen a la taula del costat? Doncs aquesta és la idea que tenim al cap. Soc conscient que nedem una mica contracorrent, però volem recuperar, creiem que cal recuperar la capacitat d'interessar-nos en relats petits i de més de 20 segons. Tot això per ràdio, sense vídeo. Potser ens passem una mica de revolucionaris, però l'oient dirà.
0: Doncs això és el que deia. També tindrà la coordinació de Carme Reverte, que continuarà presentant el programa Connectats, tot just després, de 5 a 6 de la tarda, un magazín que inicia la novena temporada amb un format més concentrat d'una hora de durada i amb la incorporació de Ràdio Rubí al projecte, on també hi ha ràdio, la Ràdio Municipal de Terrassa, Ràdio Sabadell, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellar, el Prat Ràdio i l'emissora de Cugat Mèdia, com ho dèiem, com a capçalera. I ara us volíem dir si val la pena o no, si paga la pena o no, fer més de mitja hora de cua per comprar tomàquets, doncs la varietat Mandó, on hi ha centenars de persones que creuen que sí. Així s'ha evidenciat aquest diumenge a la plaça Barcelona durant la cinquena festa de Tastamandó, una fira que reivindica aquest producte així com la pagesia de Collserola. La trobada l'ha posat de manifest l'interès per aquesta varietat tradicional amb la venda d'un miler de tomàquets entre 800 i 1.000 quilos. Escoltem Alba Sánchez, membre de la cooperativa L'Ortiga.
2: És la punta de llança perquè la gent conegui que hi ha pagesia al parc de Collserola, que hi ha una producció local, que hi ha uns pagesos que estan cuidant el territori i que hi ha producte de proximitat també a Collserola. I la gent fa cues, és impressionant perquè la gent fa cua per comprar tomàquet Mandó, això ens posa molt contents perquè vol dir que hi ha molt interès.
0: Doncs acabarem aquest informatí parlant d'esports. Aquest cap de setmana proper, doncs ja comença la Lliga per alguns conjunts, el cas del Sanco femení de futbol. Debut a la Lliga, ho farà a casa, a la zona esportiva municipal Jaume Tubau, rebent el Vic Riu Primer, un equip, el santcugatenc, que aspira a l'ascens a segona federació. Fins aquí aquest informatí, repàs exhaustiu d'aquest dilluns, i, com sempre, l'actualitat continua a les xarxes socials, i aquí, a Cugat Mèdia, Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de l'FM, que acabin de passar un molt bon dia i també una molt bona setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
3: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Joan Garcia. El nou curs escolar arrenca a Sant Cugat marcat per les reivindicacions del col·lectiu docent i per la vaga convocada per al primer dia de classe. Mestres de la ciutat encara en aquest inici de curs amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien. De l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Des dels sindicats majoritaris expliquen que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no suficients. Els serveis mínims de la vaga educativa d'aquest dimarts 8 de setembre han fixat un docent per cada 3 aules

0: infantil, primària i secundària, i una persona de l'equip directiu per centre, segons consta a l'ordre publicada pel Departament d'Empresa i Treball. En el cas de centres d'educació especial, hi haurà de ser la meitat de la plantilla, el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, del d'acollida extraescolars, de les cases de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. I avui també us volem parlar d'una festa tradicional ja a Sant Cugat, com és la cinquena edició de la festa Tastamandó, una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per aquesta varietat tradicional, amb la venda d'un miler de tomàquets entre 800 i 1.000 quilos. Una fira que ha reunit productors i elaboradors de proximitat, amb parades de verdures, hortalisses, fruita i l'estrella, en aquest cas el tomàquet mandó. Escoltem Alba Sánchez, membre de la cooperativa L'Ortiga.
1: Que hi ha pagesia al parc de Collserola, que hi ha una producció local, que hi ha uns pagesos que estan cuidant el territori i que hi ha producte de proximitat també a Collserola. I la gent fa cues, és impressionant, perquè la gent fa cua per comprar tomàquet mandó. Això ens posa molt contents perquè vol dir que hi ha molt interès.
0: Doncs això és el que deia Alba Sánchez, destacant aquesta fira del tomàquet Tastamandó, que ha estat, sens dubte, un èxit a casa nostra. S'ha omplert la Rambla del Celler per gaudir d'aquesta festa. Info Podcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Hola, em dic Marc.
7: Hola, me llamo Lalo.
8: Hola, em dic Xavi.
9: Hola, me llamo Elena.
10: Hola, em dic Joan.
11: Hola, i jo sóc el David.
6: Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
7: I cada mes fent un programa de ràdio.
8: A Ràdio Sant Cugat.
9: I us expliquem les notícies més destacades.
10: I un resum esportiu.
6: Us recomanem música.
7: Fent agenda.
8: I el nostre dia a dia.
11: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
12: Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
14: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
15: Bon dia, us parla Joan García. Avui és dilluns 7 de setembre, un dia on el nou curs escolar arrenca a Sant Cugat, marcat per les reivindicacions del col·lectiu docent i per la vaga convocada per al primer dia de classe. Mestres de la ciutat, encara en aquest inici de curs, amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien. De l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Però aquest dilluns 7 de setembre també hi ha d'altres qüestions i d'altres temes que seran, doncs, informativament parlant, interessants i que nosaltres, des de Cugat Mèdia, des d'aquest infomatí, us explicarem. I com dèiem, aquest dimarts, on hi haurà vaga a l'educació, doncs els sindicats majoritaris han explicat que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no són suficients. Els serveis mínims de la vaga educativa de demà dimarts 8 de setembre fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària, i una persona a l'equip directiu per centre, segons constata l'ordre publicada pel Departament d'Empresa i Treball. En el cas de centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir d'alguna manera doncs, el monitoratge del menjador, del servei de cuina, del d'acollida, extraescolars, de les classes de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. I dins d'aquest àmbit educatiu, us hem de parlar de la reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya, que s'allargaran previsiblement fins al novembre. El retard en l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirasol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat dues escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. Les obres preveuen la renovació de materials en aules i menjadors, la substitució dels acabats dels passadissos per elements més resistents i el canvi dels portes interiors i balconeres de planta baixa. L'edifici infantil, a més, s'hi farà un canvi de paviments i la renovació del revestiment de lavabos i aules, es pintaran les parets i es rehabilitaran les portes existents. La previsió és que els treballs, que finalment van començar el 10 d'agost, estiguin llestits al novembre. També es preveu un nou sistema de climatització a les escoles bressol, tricicle i cavall fort, tot just amb una inversió de 340.000 euros. Continuem amb més notícies i ara és moment de parlar d'altres qüestions. En aquest cas, hem dedicat uns minutets a l'àmbit educatiu, ara ho farem parlant de l'àmbit sanitari. I és que els centres d'atenció primària, CAP i els consultoris de Sant Cugat recuperen avui els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció de l'horari d'atenció des del 3 d'agost fins al 4 de setembre. A partir d'ara, els tres CAPs del municipi, Sant Cugat, Turó de Can Mates i Vall d'Oreig, tornen a atendre els usuaris de dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre. També recupera el seu funcionament habitual al consultori de la Floresta, que durant l'agost havia vist modificat el seu servei. El consultori de les Planes, que ha estat tancat durant el període estival, torna a obrir les portes els dijous de 10 a 2 de la tarda. El Centre d'Urgències d'Atenció Primària, el CUAP de Sant Cugat, manté, com és habitual, l'atenció 24 hores del dia durant tot l'any. I ara anem a parlar d'aquesta casa, de Cugat Mèdia, de Ràdio Sant Cugat, que estrena avui el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa de comunicació local que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Territori, volíem dir. Presentat i dirigit per Anna Morgades, Vall d'Osera, l'espai tindrà una durada de 54 minuts, una xifra que dona nom al programa i que també simbolitza la implicació de les 54 ràdios participants. A partir d'entrevistes, reportatges i connexions en directe, Rambla 54 vol acostar als oients tot allò que passa en l'àmbit més proper, gràcies a la feina coordinada de les emissores locals. Escoltem a, en aquest cas, Anna Morgades, ella és la presentadora d'aquest Rambla 54.
16: Volem que Rambla 54 sigui un programa d'històries humanes de proximitat explicades amb calma. Saps quan estàs fent un cafè en un bar i et quedes atrapat en la conversa que mantenen a la taula del costat? Doncs aquesta és la idea que tenim al cap. Soc conscient que nadem una mica contracorrent, però volem recuperar, creiem que cal recuperar la capacitat d'interessar-nos en relats petits i de més de 20 segons. Tot això per ràdio, sense vídeo. Potser ens passem una mica de revolucionaris, però l'oient dirà.
15: Doncs això és el que deia. També tindrà la coordinació de Carme Reverte, que continuarà presentant el programa Connectats, tot just després, de 5 a 6 de la tarda, un magazín que inicia la novena temporada amb un format més concentrat d'una hora de durada i amb la incorporació de Ràdio Rubí al projecte, on també hi ha la Ràdio Municipal de Terrassa, Ràdio Sabadell, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellar, el Prat Ràdio i l'emissora de Cugat Mèdia, com ho dèiem, com a capçalera. I ara us volíem dir si val la pena o no, si paga la pena o no, fer més de mitja hora de cua per comprar tomàquets, doncs la varietat Mandó, on hi ha centenars de persones que creuen que sí. Així s'ha evidenciat aquest diumenge a la plaça Barcelona durant la cinquena festa de Tastamandó, una fira que reivindica aquest producte així com la pagesia de Collserola. La trobada l'ha posat de manifest l'interès per aquesta varietat tradicional amb la venda d'un miler de tomàquets entre 800 i 1.000 quilos. Escoltem Alba Sánchez, membre de la cooperativa L'Ortiga.
17: és la punta de llança perquè la gent conegui que hi ha pagesia al Parc de Collserola, que hi ha una producció local, que hi ha uns pagesos que estan cuidant el territori i que hi ha producte de proximitat també a Collserola. I la gent fa cues, és impressionant perquè la gent fa cua per comprar tomàquet mandó, això ens posa molt contents perquè vol dir que hi ha molt interès.
15: Doncs acabarem aquest informatí parlant d'esports. Aquest cap de setmana proper, doncs ja comença la Lliga per alguns conjunts. El cas del Sanco femení de futbol. Debut a la Lliga, ho farà a casa, a la zona esportiva municipal Jaume Tubau, rebent el Vic-Riu primer, un equip, el santcuatenc, que aspira a l'ascens a segona federació. Fins aquí aquest informatí, repàs exhaustiu d'aquest dilluns, i com sempre l'actualitat continua a les xarxes socials i aquí, a Cugat Mèdia, a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de l'FM, que acabin de passar un molt bon dia i també una molt bona setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
18: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
15: Us parla Joan Garcia. El nou curs escolar arrenca a Sant Cugat marcat per les reivindicacions del col·lectiu docent i per la vaga convocada per al primer dia de classe. Mestres de la ciutat encara en aquest inici de curs amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien. De l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Des dels sindicats majoritaris expliquen que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no suficients. Els serveis mínims de la vaga educativa d'aquest dimarts 8 de setembre han fixat un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona a l'equip directiu per centre, segons consta a l'ordre publicada pel Departament d'Empresa i Treball. En el cas de centres d'educació especial, hi haurà de ser la meitat de la plantilla, el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, del d'acollida extraescolars, de les cases de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. I avui també us volem parlar d'una festa tradicional ja a Sant Cugat, com és la cinquena edició de la festa Tasta Mandó, una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per aquesta varietat tradicional, amb la venda d'un miler de tomàquets entre 800 i 1.000 quilos. Una fira que ha reunit productors i elaboradors de proximitat, amb parades de verdures, hortalisses, fruita i l'estrella, en aquest cas el tomàquet mandó. Escoltem Alba Sánchez, membre de la cooperativa L'Ortiga.
17: Que hi ha pagesia al Parc de Collserola, que hi ha una producció local, que hi ha uns pagesos que estan cuidant el territori i que hi ha producte de proximitat també a Collserola. I la gent fa cues, és impressionant perquè la gent fa cua per comprar tomàquet mandó, això ens posa molt contents perquè vol dir que hi ha molt interès.
15: Doncs això és el que deia Alba Sánchez destacant aquesta fira del tomàquet Tasta Mandó, que ha estat, sens dubte, un èxit a casa nostra. S'ha omplert la Rambla del Celler per gaudir d'aquesta festa. Infopodcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Bon dia, us parla Joan García. Avui és dilluns 7 de setembre, un dia on el nou curs escolar arrenca a Sant Cugat, marcat per les reivindicacions del col·lectiu docent i per la vaga convocada per al primer dia de classe. Mestres de la ciutat, encara en aquest inici de curs, amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien. De l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Però aquest dilluns 7 de setembre també hi ha d'altres qüestions i d'altres temes que seran, doncs, informativament parlant, interessants i que nosaltres, des de Cugat Mèdia, des d'aquest infomatí, us explicarem. I com dèiem, aquest dimarts, on hi haurà vaga a l'educació, doncs els sindicats majoritaris han explicat que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no són suficients. Els serveis mínims de la vaga educativa de demà dimarts 8 de setembre fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària, i una persona a l'equip directiu per centre, segons constata l'ordre publicada pel Departament d'Empresa i Treball. En el cas de centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir d'alguna manera, doncs, el monitoratge del menjador, del servei de cuina, del d'acollida, extraescolars, de les classes de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. I dins d'aquest àmbit educatiu, us hem de parlar de la reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya, que s'allargaran previsiblement fins al novembre. El retard en l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirasol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. Les obres preveuen la renovació de materials en aules i menjadors, la substitució dels acabats dels passadissos per elements més resistents i el canvi dels portes interiors i balconeres de planta baixa. L'edifici infantil, a més, s'hi farà un canvi de paviments i la renovació del revestiment de lavabos i aules, es pintaran les parets i es rehabilitaran les portes existents. La previsió és que els treballs, que finalment van començar el 10 d'agost, estiguin llestits al novembre. També es preveu un nou sistema de climatització a les escoles bressol, tricicle i cavall fort, tot just amb una inversió de 340.000 euros. Continuem amb més notícies i ara és moment de parlar d'altres qüestions. En aquest cas, hem dedicat uns minutets a l'àmbit educatiu, ara ho farem parlant de l'àmbit sanitari. I és que els centres d'atenció primària, CAP i els consultoris de Sant Cugat recuperen avui els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció de l'horari d'atenció des del 3 d'agost fins al 4 de setembre. A partir d'ara, els 3 CAPs del municipi, Sant Cugat, Turó de Can Mates i Vall d'Oreig, tornen a atendre els usuaris de dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre. També recupera el seu funcionament habitual al consultori de la Floresta, que durant l'agost havia vist modificat el seu servei. El consultori de les Planes, que ha estat tancat durant el període estival, torna a obrir les portes els dijous de 10 a 2 de la tarda. El Centre d'Urgències d'Atenció Primària, el CUAP de Sant Cugat, manté, com és habitual, l'atenció 24 hores del dia durant tot l'any. I ara anem a parlar d'aquesta casa, de Cuat Mèdia, de Ràdio Sant Cuat, que estrena avui el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa de comunicació local que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Territori, volíem dir. Presentat i dirigit per Anna Morgades, Vall d'Osera, l'espai tindrà una durada de 54 minuts, una xifra que dona nom al programa i que també simbolitza la implicació de les 54 ràdios participants. A partir d'entrevistes, reportatges i connexions en directe, Rambla 54 vol acostar als oients tot allò que passa en l'àmbit més proper, gràcies a la feina coordinada de les emissores locals. Escoltem a, en aquest cas, Anna Morgades, ella és la presentadora d'aquest Rambla 54.
3: Volem que Rambla 54 sigui un programa d'històries, d'històries humanes de proximitat explicades amb calma. Saps quan estàs fent un cafè en un bar i et quedes atrapat en la conversa que mantenen a la taula del costat? Doncs aquesta és la idea que tenim al cap. Soc conscient que nedem una mica contracorrent, però volem recuperar, creiem que cal recuperar la capacitat d'interessar-nos en relats petits i de més de 20 segons. Tot això per ràdio, sense vídeo. Potser ens passem una mica de revolucionaris, però l'oient dirà.
2: Doncs això és el que deia. També tindrà la coordinació de Carme Reverte, que continuarà presentant el programa Connectats, tot just després, de 5 a 6 de la tarda, un magazín que inicia la novena temporada amb un format més concentrat d'una hora de durada i amb la incorporació de Ràdio Rubí al projecte, on també hi ha ràdio, la Ràdio Municipal de Terrassa, Ràdio Sabadell, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellar, el Prat Ràdio i l'emissora de Cuat Mèdia, com ho dèiem, com a capçalera. I ara us volíem dir si val la pena o no, si paga la pena o no, fer més de mitja hora de cua per comprar tomàquets, doncs la varietat Mandó, on hi ha centenars de persones que creuen que sí. Així s'ha evidenciat aquest diumenge a la plaça Barcelona durant la cinquena festa de Tastamandó, una fira que reivindica aquest producte així com la pagesia de Collserola. La trobada l'ha posat de manifest l'interès per aquesta varietat tradicional amb la venda d'un miler de tomàquets entre 800 i 1.000 quilos. Escoltem Alba Sánchez, membre de la cooperativa L'Ortiga.
4: És la punta de llança perquè la gent conegui que hi ha pagesia al Parc de Collserola, que hi ha una producció local, que hi ha uns pagesos que estan cuidant el territori i que hi ha producte de proximitat també a Collserola. I la gent fa cua, és impressionant perquè la gent fa cua per comprar tomàquet Mandó, això ens posa molt contents perquè vol dir que hi ha molt interès.
2: Doncs acabarem aquest informatí parlant d'esports. Aquest cap de setmana proper, doncs ja comença la Lliga per alguns conjunts, el cas del Sanco femení de futbol. Debut a la Lliga, ho farà a casa, a la zona esportiva municipal Jaume Tubau, rebent el Vic-Riu primer, un equip, el santcuatenc, que aspira a l'ascens a segona federació. Fins aquí aquest informatí, repàs exhaustiu d'aquest dilluns, i com sempre l'actualitat continua a les xarxes socials, i aquí, a Cuat Mèdia, Ràdio Sant Cuat, al 91.5 de l'FM, que acabin de passar un molt bon dia i també una molt bona setmana. Que vagi molt bé, adeu-siau.
0: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
2: Us parla Joan Garcia. El nou curs escolar arrenca a Sant Cugat marcat per les reivindicacions del col·lectiu docent i per la vaga convocada per al primer dia de classe. Mestres de la ciutat encara en aquest inici de curs amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien. De l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Des dels sindicats majoritaris expliquen que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no suficients. Els serveis mínims de la vaga educativa d'aquest dimarts 8 de setembre han fixat un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona a l'equip directiu per centre, segons consta a l'ordre publicada pel Departament d'Empresa i Treball. En el cas de centres d'educació especial, hi haurà de ser la meitat de la plantilla, el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, del d'acollida extraescolars, de les cases de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. I avui també us volem parlar d'una festa tradicional ja a Sant Cugat, com és la cinquena edició de la festa Tasta Mandó, una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per aquesta varietat tradicional, amb la venda d'un miler de tomàquets entre 800 i 1.000 quilos, una fira que ha reunit productors i elaboradors de proximitat, amb parades de verdures, hortalisses, fruita i l'estrella, en aquest cas el tomàquet mandó. Escoltem Alba Sánchez, membre de la cooperativa L'Ortiga.
4: Que hi ha pagesia al parc de Collserola, que hi ha una producció local, que hi ha uns pagesos que estan cuidant el territori i que hi ha producte de proximitat també a Collserola. I la gent fa cua, és impressionant, perquè la gent fa cua per comprar tomàquet mandó. Això ens posa molt contents perquè vol dir que hi ha molt interès.
2: Doncs això és el que deia Alba Sánchez, destacant aquesta fira del tomàquet Tasta Mandó, que ha estat, sens dubte, un èxit a casa nostra. S'ha omplert la Rambla del Celler per gaudir d'aquesta festa. Info Podcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
3: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast. Sense regles.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
5: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
6: Bon dia, us parla Joan García. Avui és dilluns 7 de setembre, un dia on el nou curs escolar arrenca a Sant Cugat, marcat per les reivindicacions del col·lectiu docent i per la vaga convocada per al primer dia de classe. Mestres de la ciutat, encara en aquest inici de curs, amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien. De l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Però aquest dilluns 7 de setembre també hi ha d'altres qüestions i d'altres temes que seran, doncs, informativament parlant, interessants i que nosaltres, des de Cugat Mèdia, des d'aquest infomatí, us explicarem. I com dèiem, aquest dimarts, on hi haurà vaga a l'educació, doncs els sindicats majoritaris han explicat que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no són suficients. Els serveis mínims de la vaga educativa demà dimarts 8 de setembre fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària, i una persona a l'equip directiu per centre, segons constata l'ordre publicada pel Departament d'Empresa i Treball. En el cas de centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir d'alguna manera, doncs, el monitoratge del menjador, del servei de cuina, del d'acollida, extraescolars, de les classes de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. I dins d'aquest àmbit educatiu, us hem de parlar de la reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya, que s'allargaran previsiblement fins al novembre. El retard en l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirasol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. Les obres preveuen la renovació de materials en aules i menjadors, la substitució dels acabats dels passadissos per elements més resistents i el canvi dels portes interiors i balconeres de planta baixa. L'edifici infantil, a més, s'hi farà un canvi de paviments i la renovació del revestiment de lavabos i aules, es pintaran les parets i es rehabilitaran les portes existents. La previsió és que els treballs, que finalment van començar el 10 d'agost, estiguin enllestits al novembre. També es preveu un nou sistema de climatització a les escoles bressol, tricicle i cavall fort, tot just amb una inversió de 340.000 euros. Continuem amb més notícies i ara és moment de parlar d'altres qüestions. En aquest cas, hem dedicat uns minutets a l'àmbit educatiu. Ara ho farem parlant de l'àmbit sanitari. I és que els centres d'atenció primària, CAP i els consultoris de Sant Cugat recuperen avui els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció de l'horari d'atenció des del 3 d'agost fins al 4 de setembre. A partir d'ara, els tres CAPs del municipi, Sant Cugat, Turó de Can Mates i Valldoreix, tornen a atendre els usuaris de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre. També recupera el seu funcionament habitual al consultori de la Floresta, que durant l'agost havia vist modificat el seu servei. El consultori de les Planes, que ha estat tancat durant el període estival, torna a obrir les portes els dijous de 10 a 2 de la tarda. El Centre d'Urgències d'Atenció Primària, el CUAP de Sant Cugat, manté, com és habitual, l'atenció 24 hores del dia durant tot l'any. I ara anem a parlar d'aquesta casa, de Cugat Mèdia, de Ràdio Sant Cugat, que estrena avui el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa de comunicació local que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori, volíem dir. Presentat i dirigit per Anna Morgades, valldosera, l'espai tindrà una durada de 54 minuts, una xifra que dona nom al programa i que també simbolitza la implicació de les 54 ràdios participants. A partir d'entrevistes, reportatges i connexions en directe, Rambla 54 vol acostar als oients tot allò que passa en l'àmbit més proper, gràcies a la feina coordinada de les emissores locals. Escoltem, en aquest cas, Anna Morgades, ella és la presentadora d'aquest Rambla 54.
7: Volem que Rambla 54 sigui un programa d'històries humanes de proximitat explicades amb calma. Saps quan estàs fent un cafè en un bar i et quedes atrapat en la conversa que mantenen a la taula del costat? Doncs aquesta és la idea que tenim al cap. Soc conscient que nadem una mica contracorrent, però volem recuperar, creiem que cal recuperar la capacitat d'interessar-nos en relats petits i de més de 20 segons. Tot això per ràdio, sense vídeo. Potser ens passem una mica de revolucionaris, però l'oient dirà.
6: Doncs això és el que deia. També tindrà la coordinació de Carme Reverte, que continuarà presentant el programa Connectats, tot just després, de 5 a 6 de la tarda, un magazín que inicia la novena temporada amb un format més concentrat d'una hora de durada i amb la incorporació de Ràdio Rubí al projecte, on també hi ha la Ràdio Municipal de Terrassa, Ràdio Sabadell, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellar, el Prat Ràdio i l'emissora de Cugat Mèdia, com ho dèiem, com a capçalera. I ara us volíem dir si val la pena o no, si paga la pena o no, fer més de mitja hora de cua per comprar tomàquets. Doncs la varietat Mandó, on hi ha centenars de persones que creuen que sí. Així s'ha evidenciat aquest diumenge a la plaça Barcelona durant la cinquena festa de Tastamandó, una fira que reivindica aquest producte així com la pagesia de Collserola. La trobada l'ha posat de manifest l'interès per aquesta varietat tradicional, amb la venda d'un miler de tomàquets entre 800 i 1.000 quilos. Escoltem Alba Sánchez, membre de la cooperativa L'Ortiga.
8: És la punta de llança perquè la gent conegui que hi ha pagesia al parc de Collserola, que hi ha una producció local, que hi ha uns pagesos que estan cuidant el territori i que hi ha producte de proximitat també a Collserola. I la gent fa cues, és impressionant perquè la gent fa cua per comprar tomàquet Mandó, això ens posa molt contents perquè vol dir que hi ha molt interès.
6: Doncs acabarem aquest informatiu parlant d'esports. Aquest cap de setmana proper, doncs ja comença la Lliga per a alguns conjunts, el cas del Sant Cugat femení de futbol. Debut a la Lliga, ho farà a casa, a la zona esportiva municipal Jaume Tubau, rebent el Vic Riu primer, un equip, el santcugatenc, que aspira a l'ascens a segona federació. Fins aquí aquest informatiu, repàs exhaustiu d'aquest dilluns, i com sempre l'actualitat continua a les xarxes socials, i aquí, a Cugat Mèdia, Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de l'FM, que acabin de passar un molt bon dia i també una molt bona setmana. Que vagi molt bé, adeu-siau.
4: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
6: Us parla Joan Garcia. El nou curs escolar arrenca a Sant Cugat marcat per les reivindicacions del col·lectiu docent i per la vaga convocada per al primer dia de classe. Mestres de la ciutat encara en aquest inici de curs amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien. De l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Des dels sindicats majoritaris expliquen que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no suficients. Els serveis mínims de la vaga educativa d'aquest dimarts 8 de setembre han fixat un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona a l'equip directiu per centre, segons consta a l'ordre publicada pel Departament d'Empresa i Treball. En el cas de centres d'educació especial, hi haurà de ser la meitat de la plantilla, el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, del d'acollida extraescolars, de les cases de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. I avui també us volem parlar d'una festa tradicional ja a Sant Cugat, com és la cinquena edició de la festa Tastamandó, una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per aquesta varietat tradicional, amb la venda d'un miler de tomàquets entre 800 i 1.000 quilos, una fira que ha reunit productors i elaboradors de proximitat, amb parades de verdures, hortalisses, fruita i l'estrella, en aquest cas el tomàquet mandó. Escoltem Alba Sánchez, membre de la cooperativa L'Ortiga.
8: Que hi ha pagesia al parc de Collserola, que hi ha una producció local, que hi ha uns pagesos que estan cuidant el territori i que hi ha producte de proximitat també a Collserola. I la gent fa cua, és impressionant, perquè la gent fa cua per comprar tomàquet mandó. Això ens posa molt contents perquè vol dir que hi ha molt interès.
6: Doncs això és el que deia Alba Sánchez, destacant aquesta fira del tomàquet Tastamandó, que ha estat, sens dubte, un èxit a casa nostra. S'ha omplert la Rambla del Celler per gaudir d'aquesta festa. Info Podcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una vuitantena els municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns, 7 de setembre, i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. Sobre aquesta vaga en parlarem tot seguit amb Mònica Rodrigo, portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Torna a estar obert l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3 i recuperen el servei habitual les línies 9 i 10 nord entre la Sagrera i Bon Pastor. A Rodalies, la línia R7 reprèn la connexió entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma. Dels esports, el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I en cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb dos accidents actius. El primer ha estat a la AP7, on fa una estona es tallava la calçada, a hores d'ara, que era un carril de circulació tallat entre l'Aldea i Camarles, en sentit sud, en direcció Castelló. El segon accident ha estat a la C25, a l'altura de Folgueroles, que en direcció Lleida també deixa un carril de circulació tallat i provoca un quilòmetre de lentitud. La tercera incidència activa, en aquest cas, és un vehicle avariat a la ronda de dalt, que en sentit sud, doncs que en direcció al Nus del Llobregat, obliga a tallar un carril i provoca ja 7 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions habituals també arreu del Nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecta també a la ronda litoral en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC.

0: 40 graus de màxima. Temperatura que la resta del país també serà elevada i aquesta tarda només amb 4 núvols decoratius. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais, que sumen més de 31.000 hectàrees, amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayan.
3: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ha ajudat perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
2: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació al centre serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació de la Caral Àries.
4: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral, ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
5: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. El que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
4: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
6: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
4: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
2: Doncs sobre aquesta vaga en volem parlar ara mateix amb Mònica Rodrigo. Ella és portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, l'actual motor de les reivindicacions dels docents. Bon dia, senyora Rodrigo, i gràcies per atendre'ns.
7: Bon dia.
2: Som a 24 hores que arrenqui el nou curs escolar i hores d'ara tot apunta cap a la vaga. Mantenen alguna via de comunicació oberta amb el govern per continuar negociant o l'aturada de demà és inevitable?
7: Bé, a 24 hores és inevitable, demà hi haurà vaga. També hem de dir que al matí

0: mateix govern, la consellera Niubó, en les seves últimes declaracions, va dir que tancava totes negociacions, que també ens sorprèn perquè poques negociacions hem fet des de que es va convocar aquesta vaga, que recordem que fa més i mig que la vam convocar i ho vam fer amb tant de temps d'antelació expressament perquè tinguéssim temps de poder convocar el comitè de vaga, per poder negociar, per poder parlar-ho i que fos evitable. Però tot i els nostres intents, tant de l'Assemblea de Catalunya com de sindicats, d'intentar reunir-nos i poder parlar, el govern s'hi ha negat i no hem tingut cap negociació, més que el contacte que hi va haver el dijous passat, que tampoc va haver una negociació real des del nostre punt de vista.
1: Entenc, doncs, que el tarannà, segons vostès, és allò una mica la porta tancada. La convocatòria de demà es manté, per tant. Què caldria i quins són els objectius? Què és el que demaneu a la consellera, en tot cas, per reobrir aquestes negociacions? Què us agradaria, en tot cas, que us expliqués, que us dongués, que us exposés per poder seure tots plegats a la mateixa taula de negociació?
0: Bueno, ara mateix el que veiem és una situació bastant enrocada, que se situen molt en els acords que han signat amb algun dels sindicats. Recordem que primer hi va haver un acord que es va signar amb dos sindicats que no tenen representació en el marc educatiu. Són dos sindicats que estan a mesa perquè són sindicats grans espanyols, però no tenen representació dins del col·lectiu educatiu, però tot i aquesta firma, ells van signar i es va tirar endavant. Després vam aconseguir desencallar-ho i va haver un segon preacord que únicament va signar el sindicat de secundària. La resta no, perquè es va fer una consulta al col·lectiu i recordem que dos de cada tres professors vam votar no en aquest acord, bàsicament perquè és un acord que no canvia el nostre dia a dia a l'aula, que no canvia la situació d'emergència que tenim actualment a les aules. Estem igual. Per tant, si fem un acord que fa que les circumstàncies estiguin exactament igual a l'aula, no ens serveix.
1: Senyora Mònica Rodrigo, aviam si sóc capaç de fer-li la pregunta en plan breu i amb dos objectius. Quin seguiment preveieu per a la vaga de demà? I ho dic amb doble perspectiva. Considerant que és el primer dia de curs acadèmic, potser hi ha docents que s'ho pensen dues vegades a l'hora de secundar l'aturada. És veritat que n'hi ha molts que ja han dit que demà no pensen secundar aquesta vaga. I, per altra banda, parlem també de les famílies, que moltes estan molestes per trobar-se amb una vaga just el dia que arrenca el curs i que podria considerar-se que l'aturada fins i tot pot perjudicar l'alumnat en un dia tan important com el d'això, com el de l'inici d'un curs escolar i que en moltes ocasions suposa també un canvi per a aquests mateixos alumnes en moltes casuístiques.
0: Sí, som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus, les vam anar escoltant totes. El bo d'Assemblea de Catalunya és que, com que som assemblearis i és el moviment de base, vam estar fent un treball molt llarg per acabar decidint com començar amb el curs. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. I llavors, com bé dius, jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment tu penses, jo també soc tutora, també em sap greu no rebre els meus alumnes el primer dia, o sigui, al final tenim una feina que és molt vocacional i em sap greu no atendre els alumnes el primer dia, a tots, segur. Però també tot el col·lectiu està molt, o sigui, té molt clar que és necessari seguir les lluites, que hem de ser contundents perquè fins ara, tot i que creiem que ho hem sigut bastant, no hem aconseguit ni acostar-nos als resultats que ens agradarien. Llavors, el seguiment de demà és difícil de preveure, perquè mai s'ha fet una vaga el primer dia del curs escolar. Hi ha molts docents que fins avui estan, segur que avui en els centres doncs, se'n parlarà i estan indecisos, per tot el tema aquest, perquè clar, posem en una balança i ens sap greu als alumnes, però també sabem que hem de lluitar. El que tenim clar, o sigui, nosaltres creiem que serà un èxit, que anirà bé i que hi hagi el percentatge de seguiment que hi hagi, tenim clar que el sentiment és de seguir amb les mobilitzacions i de seguir lluitant per aconseguir una millora del sistema educatiu públic.
1: Li pregaria una resposta molt breu, Mònica Rodrigo, tot i que entenc que la pregunta és complexa, però si convé m'ho fa en forma de titular. En una entrevista dissabte a La Vanguardia, la mateixa consellera Niubó es manifestava oberta a revisar el model d'escola inclusiva. Com ho valoren vostès?
0: Evidentment s'ha de revisar. És un model que bueno, es va intentar, bueno, es va aprovar ja fa molts anys, però en cap moment s'hi han posat els recursos que requereix. Llavors, és un model que sobre el paper és molt bonic, que a gran part del col·lectiu li agradaria que fos real, però perquè sigui real s'han de posar els recursos. I són molts recursos els que es necessiten. I ara mateix no hi són. Llavors s'ha de revisar com podem fer-ho per fer-lo possible.
1: Doncs Mònica Rodrigo, li agraeixo també la brevetat d'aquesta última pregunta. Portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns i estarem pendents, evidentment, demà de com es desenvolupa aquesta vaga. Gràcies per atendre'ns, insisteixo. Que vagi
0: moltes
1: bé.
0: Moltes gràcies. Gràcies per donar-nos veu.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Passa un minut ara mateix d'un quart de vuit del matí. Crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
3: El PP votó en contra de la redistribució y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
1: Una altra de les qüestions candents a l'inici d'aquest curs polític és el nou model de finançament. Un cop aprovat el model pel Consell de Política Fiscal i Financera, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reclamat a Junts pragmatisme per donar-hi suport en el tràmit parlamentari, ja que l'alternativa que ells plantegen quedarà, diu, en via morta. S'hi ha referit en una entrevista al diari Ara.
4: Jo el que els dic sempre a Junts és que la política és l'art de lo possible i en aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, i al Congrés dels Diputats per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé. Però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no? I ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això, no crec que n'hi hagi, doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no?
1: I un apunt en plana internacional perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit, el govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: De nou a casa. casa nostra, el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns, torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona que connecta dues de les línies més transitades de la xarxa i per on hi passen cada dia milers de persones. D'altra banda, avui ja tornen a funcionar plenament les línies 9 i 10 Nord entre la Sagrera i el Bon Pastor, un tram que ha estat tallat les darreres setmanes per obres al Macropou. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui també la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona. I avui es posa en marxa el reforç d'algunes línies de bus interurbà amb més expedicions i nous serveis. És el cas de l'autobús express que connecta Barcelona, Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma amb més freqüències i amb més parades al centre de Cerdanyola. També s'ha reforçat la línia B6 que uneix aquesta universitat amb Sabadell passant per Badia i Barberà. Encara en relació amb l'Autònoma, també es reforça la línia de Manresa. A més, hi haurà més busos a les línies que cobreixen el trajecte entre Terrassa, Rellinars i Castellbell i el Vilar, així com també la que va de Caldes de Montbui fins l'Hospital de Mollet del Vallès. Per últim, a les comarques centrals hi haurà més expedicions entre Rupit i Vic. Tot plegat forma part del pla de xoc iniciat a l'abril per contrarrestar el desgavell a la xarxa de Rodalies. I canviem radicalment de tema per explicar-vos les manifestacions d'aquest diumenge arreu de l'Estat per exigir que els ajuntaments compleixin la llei que els obliga a gestionar les colònies felines. A Girona, la mobilització ha arrencat a la plaça de la Independència i ha recorregut diversos carrers fins a la plaça del Vi per reclamar que el consistori es faci càrrec de les seves obligacions. Denuncien que el voluntariat no pot assumir tot sol la gestió dels gats de carrer que comporta esterilització, atenció veterinària, alimentació i seguiment dels animals. Marta López és membre de la Federació Animalista Comarques de Girona.
5: Tot ho tenim que pagar les alimentadores, associacions, i això no és càrrec nostre, són els ajuntaments que estan obligats a fer-ho. Nosaltres ho fem per amor al gat, per dir-ho d'alguna manera, no? Però ells han de fer-ho perquè la llei els obliga a fer-ho, i no ho fan. Bueno, hi ha alguns ajuntaments, molt pocs, que ja esterilitzen, però arriba un punt que diuen no tenim diners. Qui ha de fer la feina? La responsabilitat és d'ells, dels animals que estan en el carrer.
1: El Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una nova golejada davant el València a Mestalla. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el conjunt acumula una mitjana superior als 4 gols per partit i és el menys golejat amb només 2 gols encaixats. Pedri destaca la capacitat golejadora de l'equip i Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
6: Entras en todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
7: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
1: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 ha salvat un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Stassin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. L'empat de Marcos, però, en el darrer sospir, va acabar trencant la ratxa de dues derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito, lamentava no haver sumat una victòria.
8: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol, la sensación de que siempre pasa lo mismo contra el Español, cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo. Mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
1: A segona divisió, avui el Sabadell rep el Còrdoba a partir de 8:45. Els arlequinats, que acumulen una victòria i 2 empats en 3 jornades, són també l'únic equip de la categoria que encara no ha encaixat cap gol. I l'Europa ha condemnat una agressió contra un aficionat per portar una estelada en el duel dels graciencs al camp de l'Alcorcón, corresponent a la segona jornada de la Primera Federació. En un comunicat, el club escapulat ha explicat els fets, en què afirma que agents de la Policia Nacional van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Com a protesta, l'afició de l'Europa va abandonar la graderia visitant. El president de l'Europa, Héctor Ibar, denuncia que no és el primer cop que passa un incident similar.
9: Ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs jo no sé més què ha passat. Sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió. Recordo Múrcia, que va haver-hi molts problemes, recordo algun altre desplaçament amb el femení, on jo estan hi present també la gent de seguretat del camp de l'Atlético de Madrid B, de l'Atlético de Madrid femení, doncs, també va embogir quan va veure una estelada.
1: Jordi Savall ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations, sota la batuta del director igualadí. Prop de 800 persones han pogut gaudir de l'espectacle. Ens ho explica en Marc Piqué, de Lleida Televisió.
10: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nacions, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.

0: La xarxa de comunicació
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Capravo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
9: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una 80 de municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 7 de setembre. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
10: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
9: La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. De seguida hi entrem a fons, en conversa amb Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Torna a estar obert l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3 i recuperen el servei habitual les línies 9 i 10 Nord entre la Sagrera i Bonpastor. A Rodalies, la línia R7 reprèn la connexió entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma. Dels esports, destaquem que el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I de la cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen ara mateix 3 minuts i mig de 7:45. Obrim, per tant, plana de serveis i ho fem amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha dos accidents. El primer, a l'AP7, amb un carril de circulació tallat entre l'Aldea i Camarles en sentit sud. El segon accident ha estat a la C25 a l'altura de Folgueroles, en direcció Lleida, que també obliga a tallar un carril amb un quilòmetre de lentitud. D'altra banda, hi ha un vehicle avariat a la B20, a la Ronda de Dalt, que obliga a tallar un carril en sentit sud a l'altura de Montbau i provoca fins a 7 quilòmetres de congestió. I pel que fa al temps, comencem la setmana encara amb molta calor, però amb la previsió de baixada de temperatures a partir de dimecres. Aquest matí, ambient molt suau, amb moltes temperatures que no han baixat dels 23 o 24 graus i amb força estones de sol al conjunt del país. A la tarda, la calor tornarà a ser intensa, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, on es podran assolir els 40 graus. A la resta, temperatures també molt elevades i només alguns núvols dispersos a la costa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
9: Us ho dèiem suar en els titulars, les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta a 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais, que sumen més de 31.000 hectàrees, amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayán.
11: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ha ajudat perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
9: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació al centre serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació que ens aporta ara la Caral Àries.
12: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral, ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
13: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
12: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
14: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
12: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
9: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa però que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
10: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat, perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses.
9: Una tornada a l'escola que suposa, a més, una important despesa econòmica per les famílies, tant en material escolar com en llibres. L'Organització de Consumidors alerta que la tornada a l'escola és un 3,9% més cara que l'any passat. Ens ho expliquen els companys de BTV.
15: Segons una enquesta de l'OCU, la despesa és d'uns 500 euros de mitjana per infant. Però no s'acaba aquí. L'organització calcula que per cada fill escolaritzat les famílies hauran de pagar de mitjana prop de 3.000 euros. Aquí s'inclouen conceptes com les activitats extraescolars, les quotes dels centres i el menjador, un cost que s'ha incrementat gairebé un 4% respecte al curs anterior. El preu varia segons el tipus d'escolarització. La més econòmica, evidentment, és la pública. Si l'escola és concertada, es dobla i si és privada, es quadruplica. La FAC alerta del gran esforç que han de fer les famílies que duen els infants a l'escola pública per sufragar-ho tot.
16: L'educació és gratuïta i en aquells conceptes molt concrets, no, com poden ser el material escolar fungibles o el llibre de text, que no entren dintre del concepte de gratuïtat, sí que és veritat que la normativa el que diu és que progressivament, no, s'han de anar garantint també la gratuïtat d'aquests conceptes.
15: En aquest sentit, la Federació creu que l'ajut del val escolar s'hauria de destinar directament als centres educatius públics.
9: I arribarem a 7:45 parlant de la crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
17: El PP votó en contra de la redistribució i reubicació de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional tampoco a nuestra realidad territorial, y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
9: Doncs analitzem aquesta crisi migratòria amb les conseqüències socials i també polítiques que se'n deriven. Ho fem en conversa amb Tica Font. Ell és presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Senyora Font, bon dia i gràcies per atendre'ns.
18: Hola, bon dia.
9: Primer de tot, per la magnitud dels fets, podríem parlar d'un dels problemes de política migratòria més complexes i greus que ha hagut d'afrontar el govern espanyol fins ara?
18: Sí, per la quantitat de gent que ha creuat la frontera. Però també, no surt cada dia a la premsa, però també és similar, i com a problema de seguretat, tenim el pas de droga des del Marroc cap a Espanya. Són problemes de caràcter fronterer. Bé, jo voldria que tinguéssim tots present que la Unió Europea paga a certs països per la seguretat fronterera. En aquest cas, Marroc cobra diners per vigilar el pas fronterer. També ho fem amb Senegal, ho fem en Mauritània. És a dir, que no vinguin migracions cap a Canàries, que no ens arribi la migració cap a Espanya. Va estar-ho fent en Líbia, està en Turquia, que es paga per evitar que aquest país se responsabilitzi de que els migrants arribin fins a les nostres fronteres. Estats Units també ho fa, en Mèxic i en Guatemala. Aquestes dues fronteres paguen aquell país per la seva protecció. També hem de tindre present que hi ha estructures de coordinació, d'intel·ligència, tant policial com militar, en la qual formen part aquests països i les policies i els serveis secrets, diríem, europeus, espanyols, etc. En tres àrees en les quals es treballa el que en diríem seguretat compartida. Drogues, migracions i el yihadisme, diríem, de tot el que és la zona del Sahel, forma part d'aquestes estructures de seguretat. Que no arribin els grups, diríem, radicals, terroristes, que no arribin fins aquí. Tant jo crec que aquí en parlem molt de qüestions ja, com si diguéssim, sobrevingudes, o de lo que va passar el mateix dia, de les implicacions del Marroc, però jo crec que el que fa falta obrir és una investigació molt seriosa de què va passar des de molts dies abans, què ha fallat, quins errors s'han comesos, si hem tingut dificultats o problemes en els serveis d'intel·ligència, en els mitjans de protecció, en les tecnologies de vigilància, en les línies de comandament, en els protocols, si s'han complert, no s'han complert, quins errors, en la velocitat de resposta, en els mitjans de cara a les respostes. Aquí s'ha de fer una investigació molt exhaustiva, però en canvi veig que els mitjans, els grups polítics només busquen pescar rèdit electoral en aquesta crisi, però molt poc en aprofundir-ho. I demanar només que el ministre dimiteixi, això seria com deixar-ho tot igual.
9: No sé si el govern espanyol estaria per aquesta labor, i li dic perquè el president Sánchez, per activa i per passiva, ha insistit en excloure el Marroc de tota possible implicació en aquest pas massiu cap a Ceuta. Això, tot i l'informe de la policia, vostè també s'hi referia ara fa uns instants, sobre com els gendarmes marroquins haurien organitzat aquesta allau. Quina lectura n'hem de fer? I per què aquesta insistència a desvincular el país veí? Entenc que això pot ser una qüestió estratègica i molt amb tota aquesta política de fronteres que vostè ens estava explicant ara.
18: Mira, ell pot tindre raons de caràcter diplomàtic, que vol dir no el faig enfadar, però això no vol dir que no facis una investigació en aquestes implicacions. Si les investigacions donen una base real a que realment es pot demostrar que sí que hi ha hagut implicació, i llavors s'ha de demostrar en quin nivell. Ha estat iniciativa d'uns quants policies, cosa dubtosa, han tingut alguns comandaments, ha arribat fins al govern, ha arribat fins al rei. Aquesta cadena s'ha de... Bueno, jo crec que s'ha d'investigar, i així i tot jo crec que Espanya el que no pot basar-se és... I aquí hem de diferenciar, jo diria, entre dues coses. Si hem tingut fallos en la intel·ligència o excés de confiança en què Marroc solucionaria aquest problema i ell faria la contenció i nosaltres no hem de fer aquesta tasca. Jo crec que ni en jihadisme, ni en migracions, ni en temes de drogues pots confiar en que l'altre país, malgrat li paguis, la teva seguretat te la resoldrà ell. Aquí jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
19: Tica Font, acabo. La Comissió Europea ha afirmat ja que està preparada per reforçar la presència de Frontex a Ceuta i en altres punts de les fronteres exteriors de la Unió quan sigui necessari. No sé si estem ja en aquest escenari i encara més, si la militarització de les fronteres acabarà funcionant, com de moment s'ha demostrat que no.
18: Mira, militaritzar significaria exèrcit, val? I en l'exèrcit tindrem un problema. Les competències de l'exèrcit no són adequades per la frontera. L'exèrcit no pot disparar a la població, no pot detenir a la població, no pot fer aquestes tasques. Ara, que l'exèrcit o la intel·ligència militar tingui més pes, diríem, però fixa que estic parlant d'intel·ligència i de retaguardia, de mesures tecnològiques. Per exemple, diríem, és impossible que si tenien un bon sistema de control en antenes de telefonia, veure com hi ha columnes de persones que s'estan movent en una direcció, això es detecta. Que hi ha hagut un fallo d'intel·ligència, un fallo de comunicació, un fallo de que ningú s'ho ha mirat, un fallo de que ningú ho ha comunicat. Això s'han d'establir aquí les cadenes de què ha fallat. Jo crec que és lo essencial i és de lo que no se parla. Es farà o no es farà? Es farà i no ens n'assabentarem. Pot ser una altra, però és que si no es fa, sí que la irresponsabilitat política és molt gran, perquè hem d'estar preparats en tema fronterer davant dels problemes de seguretat més rellevants.
19: Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Gràcies una vegada més per atendre'ns. Bon dia, que vagi molt bé.
18: Gràcies i bon dia.
19: Més coses, un apunt en plana internacional, perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit, el govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
20: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
19: Minuts per arribar a les 8 en punt del matí. Tornem a casa nostra per explicar-vos ara que el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona, que connecta dues de les línies més transitades de la xarxa i per on hi passen cada dia milers de persones. D'altra banda, avui ja tornen a funcionar plenament les línies 9 i 10 Nord entre la Sagrera i el Bon Pastor, un tram que ha estat tallat les darreres setmanes per obres al Macropou. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius, amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació, on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona.

0: El Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una nova golejada davant el València a Mestalla. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el conjunt acumula una mitjana superior als 4 gols per partit i és el menys golejat amb només 2 gols encaixats. Pedri destaca la capacitat golejadora de l'equip i Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
1: Entras en todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
2: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
0: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 ha salvat un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Stassin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. L'empat de Marcos, però, en el darrer sospir, va acabar trencant la ratxa de dues derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentava no haver sumat una victòria.
3: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol. La sensación de que siempre pasa lo mismo contra el Español, cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo, mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
0: I canviem ara de disciplina esportiva per parlar de Toni Bou, que ha sumat el 40è Mundial. El pierenc ha revalidat el títol de trial GP i ja en té 20, que se sumen als 20 que ja tenia de l'X-Trial. Va aconseguir el triomf a la prova de la localitat neerlandesa de Zelhem, imposant-se amb només 5 punts de penalització per davant de Jaime Busto. Des de 2007, Bou ho ha guanyat tot. Aquest curs, a més, ho ha fet amb una lesió a l'espatlla que arrossega des de fa un any i que el podria obligar a acabar passant pel quiròfan. Jordi Savall ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nacions, sota la batuta del director igualadí. Ens ho explica Marc Piqué, de Lleida Televisió.
4: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nacions, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.
0: A Torredembarra, la Diada de Santa Rosalia ha deixat aquest diumenge una jornada en què els nois de la Torre han revalidat la seva millor actuació de la història en descarregar per segona vegada el castell de vuit d'aquesta colla del Tarragonès. Una actuació amb determinació que els ha deixat un 7 de 7 i un 4 de 8. Per la seva banda, els xiquets de Tarragona han acabat la jornada amb un 7 de 8, un 4 de 9 amb folre i un 3 de 8. Els castellers de Lleida han descarregat el 2 de 7, el 4 de 8 després d'un intent desmuntat i el 4 de 7 amb agulla.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Capravo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
4: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Bon dia, us parla Joan García. Avui és dilluns 7 de setembre, un dia on el nou curs escolar arrenca a Sant Cugat marcat per les reivindicacions del col·lectiu docent i per la vaga convocada per al primer dia de classe. Mestres de la ciutat, encara en aquest inici de curs, amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien. De l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Però aquest dilluns 7 de setembre també hi ha d'altres qüestions i d'altres temes que seran, doncs, informativament parlant, interessants i que nosaltres, des de Cugat Mèdia, des d'aquest informatí, us explicarem. I com dèiem, aquest dimarts, on hi haurà vaga a l'educació, doncs els sindicats majoritaris han explicat que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no són suficients. Els serveis mínims de la vaga educativa de demà dimarts 8 de setembre fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària, i una persona a l'equip directiu per centre, segons constata l'ordre publicada pel Departament d'Empresa i Treball. En el cas de centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir d'alguna manera, doncs, el monitoratge del menjador, del servei de cuina, del d'acollida, extraescolars, de les classes de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. I dins d'aquest àmbit educatiu, us hem de parlar de la reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya, que s'allargaran previsiblement fins al novembre. El retard en l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirasol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. Les obres preveuen la renovació de materials en aules i menjadors, la substitució dels acabats dels passadissos per elements més resistents i el canvi dels portes interiors i balconeres de planta baixa. L'edifici infantil, a més, s'hi farà un canvi de paviments i la renovació del revestiment de lavabos i aules, es pintaran les parets i es rehabilitaran les portes existents. La previsió és que els treballs, que finalment van començar el 10 d'agost, estiguin enllestits al novembre. També es preveu un nou sistema de climatització a les escoles bressol, tricicle i cavall fort, tot just amb una inversió de 340.000 euros. Continuem amb més notícies i ara és moment de parlar d'altres qüestions. En aquest cas, hem dedicat uns minutets a l'àmbit educatiu, ara ho farem parlant de l'àmbit sanitari. I és que els centres d'atenció primària, CAP i els consultoris de Sant Cugat recuperen avui els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció de l'horari d'atenció des del 3 d'agost fins al 4 de setembre. A partir d'ara, els 3 CAPs del municipi, Sant Cugat, Turó de Can Mates i Vall d'Oreig, tornen a atendre els usuaris de dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre. També recupera el seu funcionament habitual al consultori de la Floresta, que durant l'agost havia vist modificat el seu servei. El consultori de les Planes, que ha estat tancat durant el període estival, torna a obrir les portes els dijous de 10 a 2 de la tarda. El Centre d'Urgències d'Atenció Primària, el CUAP de Sant Cugat, manté, com és habitual, l'atenció 24 hores del dia

0: la 54 vol acostar als oients tot allò que passa en l'àmbit més proper gràcies a la feina coordinada de les emissores locals. Escoltem a, en aquest cas, Anna Morgades, ella és la presentadora d'aquest Rambla 54.
1: Volem que Rambla 54 sigui un programa d'històries humanes de proximitat explicades amb calma. Saps quan estàs fent un cafè en un bar i et quedes atrapat en la conversa que mantenen a la taula del costat? Doncs aquesta és la idea que tenim al cap. Soc conscient que nedem una mica contracorrent, però volem recuperar, creiem que cal recuperar la capacitat d'interessar-nos en relats petits i de més de 20 segons. Tot això per ràdio, sense vídeo. Potser ens passem una mica de revolucionaris, però l'oient dirà.
0: Doncs això és el que deia. També tindrà la coordinació de Carme Reverte, que continuarà presentant el programa Connectats, tot just després, de 5 a 6 de la tarda, un magazín que inicia la novena temporada amb un format més concentrat d'una hora de durada i amb la incorporació de Ràdio Rubí al projecte, on també hi ha la Ràdio Municipal de Terrassa, Ràdio Sabadell, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellar, el Prat Ràdio i l'emissora de Cugat Mèdia, com ho dèiem, com a capçalera. I ara us volíem dir si val la pena o no, si paga la pena o no, fer més de mitja hora de cua per comprar tomàquets, doncs la varietat Mandó, on hi ha centenars de persones que creuen que sí. Així s'ha evidenciat aquest diumenge a la plaça Barcelona durant la cinquena festa de Tastamandó, una fira que reivindica aquest producte així com la pagesia de Collserola. La trobada l'ha posat de manifest l'interès per aquesta varietat tradicional amb la venda d'un miler de tomàquets entre 800 i 1.000 quilos. Escoltem Alba Sánchez, membre de la cooperativa L'Ortiga.
2: És la punta de llança perquè la gent conegui que hi ha pagesia al parc de Collserola, que hi ha una producció local, que hi ha uns pagesos que estan cuidant el territori i que hi ha producte de proximitat també a Collserola. I la gent fa cues, és impressionant perquè la gent fa cua per comprar tomàquet Mandó, això ens posa molt contents perquè vol dir que hi ha molt interès.
0: Doncs acabarem aquest infomatí parlant d'esports. Aquest cap de setmana proper, doncs ja comença la Lliga per alguns conjunts, el cas del Sanco femení de futbol. Debut a la Lliga, ho farà a casa, a la zona esportiva municipal Jaume Tubau, rebent el Vic-Riu primer, un equip, el santcuatenc, que aspira a l'ascens a segona federació. Fins aquí aquest infomatí, repàs exhaustiu d'aquest dilluns, i com sempre l'actualitat continua a les xarxes socials, i aquí, a Cugat Mèdia, a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de l'FM, que acabin de passar un molt bon dia i també una molt bona setmana. Que vagi molt bé, adeu-siau.
3: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Joan García. El nou curs escolar arrenca a Sant Cugat marcat per les reivindicacions del col·lectiu docent i per la vaga convocada per al primer dia de classe. Mestres de la ciutat encara en aquest inici de curs amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien. De l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Des dels sindicats majoritaris expliquen que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no suficients. Els serveis mínims de la vaga educativa d'aquest dimarts 8 de setembre han fixat un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona a l'equip directiu per centre, segons consta a l'ordre publicada pel Departament d'Empresa i Treball. En el cas de centres d'educació especial, hi haurà de ser la meitat de la plantilla, el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, del d'acollida extraescolars, de les cases de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. I avui també us volem parlar d'una festa tradicional ja a Sant Cugat, com és la cinquena edició de la festa Tastamandó, una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per aquesta varietat tradicional, amb la venda d'un miler de tomàquets entre 800 i 1.000 quilos. Una fira que ha reunit productors i elaboradors de proximitat, amb parades de verdures, hortalisses, fruita i l'estrella, en aquest cas el tomàquet Mandó. Escoltem Alba Sánchez, membre de la cooperativa L'Ortiga.
2: Que hi ha pagesia al parc de Collserola, que hi ha una producció local, que hi ha uns pagesos que estan cuidant el territori i que hi ha producte de proximitat també a Collserola. I la gent fa

0: Pues és impressionant perquè la gent fa cua per comprar tomàquet mandó. Això ens posa molt contents perquè vol dir que hi ha molt interès.
1: Doncs això és el que deia Alba Sánchez, destacant aquesta fira del tomàquet tastamandó, que ha estat, sens dubte, un èxit a casa nostra. S'ha omplert la Rambla del Celler per gaudir d'aquesta festa. Info Podcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Si escoltes la ràdio,
7: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
6: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
7: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
6: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
8: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
9: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
11: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
12: Bon dia, us parla Joan García. Avui és dilluns 7 de setembre, un dia on el nou curs escolar arrenca a Sant Cugat, marcat per les reivindicacions del col·lectiu docent i per la vaga convocada per al primer dia de classe. Mestres de la ciutat, encara en aquest inici de curs, amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien. De l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Però aquest dilluns 7 de setembre també hi ha d'altres qüestions i d'altres temes que seran, doncs, informativament parlant, interessants i que nosaltres, des de Cugat Mèdia, des d'aquest infomatí, us explicarem. I com dèiem, aquest dimarts, on hi haurà vaga a l'educació, doncs els sindicats majoritaris han explicat que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no són suficients. Els serveis mínims de la vaga educativa de demà dimarts 8 de setembre fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària, i una persona a l'equip directiu per centre, segons constata l'ordre publicada pel Departament d'Empresa i Treball. En el cas de centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir d'alguna manera, doncs, el monitoratge del menjador, del servei de cuina, del d'acollida, extraescolars, de les classes de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. I dins d'aquest àmbit educatiu, us hem de parlar de la reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya, que s'allargaran previsiblement fins al novembre. El retard en l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirasol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat dues escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. Les obres preveuen la renovació de materials en aules i menjadors, la substitució dels acabats dels passadissos per elements més resistents i el canvi dels portes interiors i balconeres de planta baixa. A l'edifici infantil, a més, s'hi farà un canvi de paviments i la renovació del revestiment de lavabos i aules, es pintaran les parets i es rehabilitaran les portes existents. La previsió és que els treballs, que finalment van començar el 10 d'agost, estiguin llestits al novembre. També es preveu un nou sistema de climatització a les escoles bressol, tricicle i cavall fort, tot just amb una inversió de 340.000 euros. Continuem amb més notícies i ara és moment de parlar d'altres qüestions. En aquest cas, hem dedicat uns minutets a l'àmbit educatiu, ara ho farem parlant de l'àmbit sanitari. I és que els centres d'atenció primària, CAP i els consultoris de Sant Cugat recuperen avui els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció de l'horari d'atenció des del 3 d'agost fins al 4 de setembre. A partir d'ara, els tres CAPs del municipi, Sant Cugat, Turó de Can Mates i Vall d'Oreig, tornen a atendre els usuaris de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre. També recupera el seu funcionament habitual al consultori de la Floresta, que durant l'agost havia vist modificat el seu servei. El consultori de les Planes, que ha estat tancat durant el període estival, torna a obrir les portes els dijous de 10 a 2 de la tarda. El Centre d'Urgències d'Atenció Primària, el CUAP de Sant Cugat, manté, com és habitual, l'atenció 24 hores del dia durant tot l'any. I ara anem a parlar d'aquesta casa, de Cugat Mèdia, de Ràdio Sant Cugat, que estrena avui el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa de comunicació local que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Territori, volíem dir. Presentat i dirigit per Anna Morgades, Vall d'Osera, l'espai tindrà una durada de 54 minuts, una xifra que dona nom al programa i que també simbolitza la implicació de les 54 ràdios participants. A partir d'entrevistes, reportatges i connexions en directe, Rambla 54 vol acostar als oients tot allò que passa en l'àmbit més proper, gràcies a la feina coordinada de les emissores locals. Escoltem a, en aquest cas, Anna Morgades, ella és la presentadora d'aquest Rambla 54.
13: Volem que Rambla 54 sigui un programa d'històries humanes de proximitat explicades amb calma. Saps quan estàs fent un cafè en un bar i et quedes atrapat en la conversa que mantenen a la taula del costat? Doncs aquesta és la idea que tenim al cap. Soc conscient que nedem una mica contracorrent, però volem recuperar, creiem que cal recuperar la capacitat d'interessar-nos en relats petits i de més de 20 segons. Tot això per ràdio, sense vídeo. Potser ens passem una mica de revolucionaris, però l'oient dirà.
12: Doncs això és el que deia. També tindrà la coordinació de Carme Reverte, que continuarà presentant el programa Connectats, tot just després, de 5 a 6 de la tarda, un magazín que inicia la novena temporada amb un format més concentrat d'una hora de durada i amb la incorporació de Ràdio Rubí al projecte, on també hi ha la Ràdio Municipal de Terrassa, Ràdio Sabadell, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellar, el Prat Ràdio i l'emissora de Cugat Mèdia, com ho dèiem, com a capçalera. I ara us volíem dir si val la pena o no, si paga la pena o no, fer més de mitja hora de cua per comprar tomàquets, doncs la varietat Mandó, on hi ha centenars de persones que creuen que sí. Així s'ha evidenciat aquest diumenge a la plaça Barcelona durant la cinquena festa de Tasta Mandó, una fira que reivindica aquest producte així com la pagesia de Collserola. La trobada l'ha posat de manifest l'interès per aquesta varietat tradicional, amb la venda d'un miler de tomàquets entre 800 i 1.000 quilos. Escoltem Alba Sánchez, membre de la cooperativa L'Ortiga.
14: és la punta de llança perquè la gent conegui que hi ha pagesia al Parc de Collserola, que hi ha una producció local, que hi ha uns pagesos que estan cuidant el territori i que hi ha producte de proximitat també a Collserola. I la gent fa cues, és impressionant perquè la gent fa cua per comprar tomàquet mandó, això ens posa molt contents perquè vol dir que hi ha molt interès.
12: Doncs acabarem aquest informatí parlant d'esports. Aquest cap de setmana proper, doncs ja comença la Lliga per alguns conjunts. El cas del Sanco femení de futbol. Debut a la Lliga, ho farà a casa, a la zona esportiva municipal Jaume Tubau, rebent el Vic Riu primer, un equip, el santcuatenc, que aspira a l'ascens a segona federació. Fins aquí aquest informatí, repàs exhaustiu d'aquest dilluns, i com sempre l'actualitat continua a les xarxes socials i aquí, a Cugat Mèdia, Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de l'FM, que acabin de passar un molt bon dia i també una molt bona setmana. Que vagi molt bé. Adeu-siau.
15: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
12: Us parla Joan García. El nou curs escolar arrenca a Sant Cugat marcat per les reivindicacions del col·lectiu docent i per la vaga convocada per al primer dia de classe. Mestres de la ciutat encara en aquest inici de curs amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien. De l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Des dels sindicats majoritaris expliquen que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no suficients. Els serveis mínims de la vaga educativa d'aquest dimarts 8 de setembre han fixat un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona a l'equip directiu per centre, segons consta a l'ordre publicada pel Departament d'Empresa i Treball. En el cas de centres d'educació especial, hi haurà de ser la meitat de la plantilla, el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, del d'acollida extraescolars, de les cases de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. I avui també us volem parlar d'una festa tradicional ja a Sant Cugat, com és la cinquena edició de la festa Tasta Mandó, una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per aquesta varietat tradicional, amb la venda d'un miler de tomàquets entre 800 i 1.000 quilos. Una fira que ha reunit productors i elaboradors de proximitat, amb parades de verdures, hortalisses, fruita i l'estrella, en aquest cas el tomàquet mandó. Escoltem Alba Sánchez, membre de la cooperativa L'Ortiga.
14: Que hi ha pagesia al Parc de Collserola, que hi ha una producció local, que hi ha uns pagesos que estan cuidant el territori i que hi ha producte de proximitat també a Collserola. I la gent fa cues, és impressionant perquè la gent fa cua per comprar tomàquet mandó, això ens posa molt contents perquè vol dir que hi ha molt interès.
12: Doncs això és el que deia Alba Sánchez destacant aquesta fira del tomàquet Tasta Mandó, que ha estat, sens dubte, un èxit a casa nostra. S'ha omplert la Rambla del Celler per gaudir d'aquesta festa. Info Podcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una vuitantena els municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Dèiem que els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
2: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
1: La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, ha dit des del Notícies en xarxa que cal una investigació exhaustiva per anar a l'origen de la crisi migratòria més complexa que ha afrontat Espanya en la història recent.
3: Jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
1: El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Un dels punts neuràlgics de la mobilitat en transport públic, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, torna a l'activitat habitual. I tornarem tot seguit en directe per veure com arrenca aquest primer dia. I dels esports, el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant del València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I de la cultura, avui destaquem que Jordi Savall ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem en titulars, les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta a 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais que sumen més de 31.000 hectàrees amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayan.
4: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
1: malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis. Com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta notada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació als centres serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació de la Caral Àries.
5: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
6: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. El que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat per respecte al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
5: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
7: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
5: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
1: Doncs des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entén que molts mestres no la vulguin secundar. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa però que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat, perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses.
1: Una tornada a l'escola que suposa més una important despesa econòmica per les famílies, tant en material escolar com en llibres. L'Organització de Consumidors alerta que la tornada a l'escola és un 3,9% més cara que l'any anterior. Ens ho expliquen els companys de BTV.
8: Segons una enquesta de l'OCU, la despesa és d'uns 500 euros de mitjana per infant, però no s'acaba aquí. L'organització calcula que per cada fill escolaritzat, les famílies hauran de pagar de mitjana a prop de 3.000 euros. Aquí s'inclouen conceptes com les activitats extraescolars, les quotes dels centres i el menjador, un cost que s'ha incrementat gairebé un 4% respecte al curs anterior. El preu varia segons el tipus d'escolarització. La més econòmica, evidentment, és la pública. Si l'escola és concertada, es dobla i si és privada, es quadruplica. La FAC alerta del gran esforç que han de fer les famílies que duen els infants a l'escola pública per sufragar-ho tot,
9: L'educació és gratuïta i en aquells conceptes molt concrets, no?, com poden ser el material escolar fungible o el llibre de text, que no entren dintre del concepte de gratuïtat, sí que és veritat que la normativa el que diu és que progressivament, no?, s'han de anar garantint també la gratuïtat d'aquests conceptes.
8: En aquest sentit, la Federació creu que l'ajut del val escolar s'hauria de destinar directament als centres educatius públics.
1: Minuts per arribar a 9:15. Crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
10: El PP votó en contra de la redistribució i reubicació de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
1: Justament, Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, ha explicat en declaracions al Notícies en Xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil. A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errors d'intel·ligència i coordinació en concret per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
3: Si hem tingut dificultats o problemes en els serveis d'intel·ligència, en els mitjans de protecció, en les tecnologies de vigilància, en les línies de comandament, en els protocols, si s'han complert o no s'han complert, quins errors, en la velocitat de resposta, en els mitjans de cara a les respostes. Aquí s'ha de fer una investigació molt exhaustiva, però en canvi veig que els mitjans, bueno, els grups polítics només busquen pescar rèdit electoral en aquesta crisi, però molt poc en aprofundir-ho.
1: I encara un apunt en plana internacional, perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit al govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: I tornem de nou a casa nostra perquè el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals, recordem-ho, nusos de mobilitat subterrània de Barcelona. La reobertura arriba després de 2 mesos d'obres amb un pressupost que ha superat el 1 milió d'euros. En aquesta estació de Catalunya hi tenim l'Andrea Martínez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns què diuen els usuaris. Satisfets, suposo.
11: Bon dia, Helena. Sí, evidentment, satisfets per la reobertura d'aquest passadís que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Helena, un passadís d'uns 300 metres de distància que es reobre avui, sí, després de 2 mesos d'obres, tot coincidint amb l'estiu, unes obres que han superat el 1 milió d'euros i que han servit per actualitzar i posar al dia aquest intercanviador que utilitzen gairebé 43.000 persones cada dia. Què feien, Helena, els usuaris previst durant l'estiu, doncs havien de fer el transbordament de la línia 1 a la línia 3 del metro, o a l'inrevés, de la línia 3 a la línia 1 pel carrer i creuen plaça Catalunya. Tot coincidint amb la segona setmana del mes de setembre, però el metro de Barcelona recupera la normalitat amb l'obertura d'aquest passadís que enllaça les dues línies de metro de Barcelona, una normalitat que també s'estén a les línies 9 i 10 del metro perquè s'ha recuperat el servei entre la Sagrera i Bon Pastor, així que la segona setmana del mes de setembre arrenca amb la recuperació de la normalitat al metro de Barcelona després de les ja tradicionals obres de l'estiu.
1: Gràcies, Anna. Les arrencades sempre costen, per tant, posem-ho fàcil. Bona feina. Gràcies, companyes. Que vagi molt bé. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació, on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona. També us expliquem que un centenar de veïns de Castellciutat, el nucli integrat al terme municipal de la Seu d'Urgell, s'han concentrat aquest diumenge al vespre a la Nacional 260 per reclamar la construcció d'un pas de vianants que permeti travessar la carretera amb seguretat. La protesta, que va provocar afectacions al trànsit tant en sentit Andorra com en sentit sud, com en direcció sud, serveix per posar de nou sobre la taula una reivindicació que el veïnat considera enquistada i que es remunta a l'any 2010. Tot i que hi ha un projecte aprovat des del 2024, les obres encara no han començat perquè s'està pendent de resoldre el rebuig d'un dels propietaris afectats. Un home va apunyalar ahir tres persones en un pis de Barcelona i va acabar ferit crític després de llançar-se pel balcó des d'un quart pis. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien tres homes, tot i que dissabte també s'hi havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causes que es desconeixen, l'agressor es va dirigir a l'habitació de la parella i va començar a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que es troba en estat greu, i de retruc també va atacar la noia amb ferides més lleus. L'aldarull va dur el tercer ocupant de l'habitatge a dirigir-se a l'habitació, on també va resultar ferit lleu pel seu company de pis.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Doncs abans dels esports us volem parlar d'una de les darreres tendències entre els adolescents, el que s'anomena farmejar aura. Tot un fenomen de masses que aquest diumenge ha saltat de les xarxes socials als carrers de Terrassa, on s'hi han concentrat prop de 300 joves per assistir a aquesta peculiar batalla d'estils. Ens en dona tots els detalls el Martí Paola, de Canal Terrassa.
12: Unes 300 persones s'han concentrat aquesta tarda de diumenge al Raval de Montserrat, atretes per la convocatòria del grup d'amics El Avispero, que ha organitzat una peculiar baralla d'estils, o com es coneix darrerament a les xarxes socials, una competició per farmejar aura. Una tendència que triomfa especialment entre els adolescents.
13: Bueno, ¿qué está pasando? Que hay una batalla de aura, y las batallas de aura son tipo farmear aura, lo obvio, ¿no? Hay que hacer movimientos como el 6-7, como lo que están haciendo ellos.
14: Demostrar tu aura, lo que llevas, cómo te defines. O sea, expresar tu ser, uno mismo, expresarse, cómo te expresas.
12: El concepte fa referència a guanyar carisma, presència o popularitat davant dels altres. I això és precisament el que han intentat els participants: exhibir el seu millor estil, actitud i posada en escena davant del públic per veure qui aconseguia acumular més aura. La immensa majoria dels assistents ho ha mirat com a espectadors i només una quinzena d'atrevits s'han engrescat a participar en aquesta particular batalla d'estil. Una convocatòria sorgida a les xarxes socials que ha acabat reunint centenars de joves al centre de Terrassa i que demostra un cop més la capacitat d'aquestes noves tendències digitals per saltar de la pantalla al carrer.
1: Deu minuts per arribar a les 9. Temps dels esports, temps per Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
15: Molt bon dia.
1: El Barça, que és líder en solitari a primera divisió.
15: Sí, després d'una nova golejada per 0-5 a Mestalla davant el València, Lamine Yamal va fer 2 gols. També van marcar Fermín, Rafinha i Pedri. El triomf manté els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el Barça és ha marcat més de 4 gols per partit i és l'equip menys golejat, amb només 2 gols encaixats. Pedri destacava aquesta capacitat golejadora de l'equip, mentre que Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
16: Centras en todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
17: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
15: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 permet salvar un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una Diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Stassin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. Però l'empat de Marcos en el darrer sospir va acabar trencant la ratxa de 2 derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentava no haver sumat una victòria.
18: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol. La sensación es de que siempre pasa lo mismo contra el Español. Cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo, mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
15: L'Europa ha condemnat una agressió contra un aficionat per portar una estelada en el duel dels graciencs al camp de l'Alcorcón, corresponent a la segona jornada de la Primera Federació. En un comunicat, el club escapulat afirma que agents de la Policia Nacional van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Com a protesta, l'afició de l'Europa va abandonar la graderia visitant. El president de l'Europa, Héctor Ibar, denuncia que no és el primer cop que passa un incident similar.
19: Ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs jo no sé més què ha passat. Sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió. Recordo Múrcia, que va haver-hi molts problemes, recordo algun altre desplaçament amb el femení, on jo estan hi present també la gent de seguretat del camp de l'Atlético de Madrid B, perdó, l'Atlético de Madrid femení, doncs, també va embogir com a veure l'estelada.
15: Doncs el govern espanyol ja ha reaccionat a aquesta polèmica. El delegat a Catalunya, Carlos Prieto, ha fet una piulada a les xarxes socials assegurant que s'han demanat explicacions als estaments pertinents i que no coincideixen, diu, amb la versió del club pel que fa a la suposada actuació desproporcionada de la policia. En aquest sentit, ha demanat prudència i evitar conclusions precipitades. Canviem de qüestió, parlem del Barça de futbol sala. Derrota del Barça a la final de la Supercopa d'Espanya. Va perdre davant el Pozo Múrcia per 5-4 en un duel en què va anar sempre a remolc. Els blaugranes van aconseguir empatar el segon temps al 3-1 amb què s'havien avançat els murcians. La reacció dels visitants, però, va tornar a obrir forat amb 2 gols més que els de Javi Rodríguez ja no van poder jugar. El tècnic repassava els errors comesos.
20: Hoy hemos encajado algún gol que no deberíamos de encajar, pero no se excusa de nada. Al final creo también las 5 faltas en 5 minutos en la segunda parte nos ha condicionado un poquito a la hora de presionar, pero bueno, creo que se ha visto un buen partido, creo que los 2 equipos hemos ido a ganar.
15: Doncs en aquesta ocasió, Helena, el Palau Laurana no va ser talismà, jugava a casa al Barça, però no va poder guanyar aquest primer títol.
1: Una llàstima.
15: haurem d'anar pel pròxim.
1: Demà més.
15: Vinga,
1: gràcies, Cristina. I abordem ara la cultura amb un nom propi, el d'en Jordi Savall, que ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. I ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations, sota la batuta del director igualadí. Prop de 800 persones van poder gaudir de l'espectacle. I ens ho explica tot plegat en Marc Piqué, de Lleida Televisió.
4: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nations, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.
1: I parlem ara d'aquesta casa perquè la xarxa i les ràdios locals estrenem avui Rambla 54, un programa farcit d'històries i que ens aproparà tot allò que passa en l'àmbit més proper a casa nostra. L'espai, dirigit i presentat per la periodista Anna Morgades Valldosera, es fa amb la participació de 54 emissores locals. Té una durada de 54 minuts i el podreu seguir de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Avui, el primer rambler de Rambla 54 serà l'actor Sergi López. Doncs d'aquesta manera posem el punt final al primer Next Matí d'aquesta temporada. N'hi haurà molts més, està clar, i us hi esperem cada dia a partir de les 7. Gràcies per l'atenció. Que vagi bé. Fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
7: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
8: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Bon dia, us parla Joan García. Avui és dilluns 7 de setembre, un dia on el nou curs escolar arrenca a Sant Cugat marcat per les reivindicacions del col·lectiu docent i per la vaga convocada per al primer dia de classe. Mestres de la ciutat, encara en aquest inici de curs, amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien. De l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Però aquest dilluns 7 de setembre també hi ha d'altres qüestions i d'altres temes que seran, doncs, informativament parlant, interessants i que nosaltres, des de Cugat Mèdia, des d'aquest infomatí, us explicarem. I com dèiem, aquest dimarts, on hi haurà vaga a l'educació, doncs els sindicats majoritaris han explicat que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no són suficients. Els serveis mínims de la vaga educativa de demà dimarts 8 de setembre fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària, i una persona a l'equip directiu per centre, segons constata l'ordre publicada pel Departament d'Empresa i Treball. En el cas de centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir d'alguna manera, doncs, el monitoratge del menjador, del servei de cuina, del d'acollida, extraescolars, de les classes de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. I dins d'aquest àmbit educatiu, us hem de parlar de la reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya, que s'allargaran previsiblement fins al novembre. El retard en l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirasol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. Les obres preveuen la renovació de materials en aules i menjadors, la substitució dels acabats dels passadissos per elements més resistents i el canvi dels portes interiors i balconeres de planta baixa. L'edifici infantil, a més, s'hi farà un canvi de paviments i la renovació del revestiment de lavabos i aules, es pintaran les parets i es rehabilitaran les portes existents. La previsió és que els treballs, que finalment van començar el 10 d'agost, estiguin llestits al novembre. També es preveu un nou sistema de climatització a les escoles bressol, tricicle i cavall fort, tot just amb una inversió de 340.000 euros. Continuem amb més notícies i ara és moment de parlar d'altres qüestions. En aquest cas, hem dedicat uns minutets a l'àmbit educatiu, ara ho farem parlant de l'àmbit sanitari. I és que els centres d'atenció primària, CAP i els consultoris de Sant Cugat recuperen avui els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció de l'horari d'atenció des del 3 d'agost fins al 4 de setembre. A partir d'ara, els 3 CAPs del municipi, Sant Cugat, Turó de Can Mates i Vall d'Oreig, tornen a atendre els usuaris de dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre. També recupera el seu funcionament habitual al consultori de la Floresta, que durant l'agost havia vist modificat el seu servei. El consultori de les Planes, que ha estat tancat durant el període estival, torna a obrir les portes els dijous de 10 a 2 de la tarda. El Centre d'Urgències d'Atenció Primària, el CUAP de Sant Cugat, manté, com és habitual, l'atenció 24 hores del dia durant tot l'any. I ara anem a parlar d'aquesta casa, de Cugat Mèdia, de Ràdio Sant Cugat, que estrena avui el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa de comunicació local que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Territori, volíem dir. Presentat i dirigit per Anna Morgades, Vall d'Osera, l'espai tindrà una durada de 54 minuts, una xifra que dona nom al programa i que també simbolitza la implicació de les 54 ràdios participants a partir d'entrevistes, reportatges i

0: però volem recuperar, creiem que cal recuperar la capacitat d'interessar-nos en relats petits i de més de 20 segons. Tot això per ràdio, sense vídeo. Potser ens passem una mica de revolucionaris, però l'oient dirà.
1: Doncs això és el que deia. També tindrà la coordinació de Carme Reverte, que continuarà presentant el programa Connectats, tot just després, de 5 a 6 de la tarda, un magazín que inicia la novena temporada amb un format més concentrat d'una hora de durada i amb la incorporació de Ràdio Rubí al projecte, on també hi ha ràdio, la Ràdio Municipal de Terrassa, Ràdio Sabadell, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellar, el Prat Ràdio i l'emissora de Cugat Mèdia, com ho dèiem, com a capçalera. I ara us volíem dir si val la pena o no, si paga la pena o no, fer més de mitja hora de cua per comprar tomàquets, doncs la varietat Mandó, on hi ha centenars de persones que creuen que sí. Així s'ha evidenciat aquest diumenge a la plaça Barcelona durant la cinquena festa de Tastamandó, una fira que reivindica aquest producte així com la pagesia de Collserola. La trobada l'ha posat de manifest l'interès per aquesta varietat tradicional amb la venda d'un miler de tomàquets entre 800 i 1.000 quilos. Escoltem Alba Sánchez, membre de la cooperativa L'Ortiga.
2: És la punta de llança perquè la gent conegui que hi ha pagesia al parc de Collserola, que hi ha una producció local, que hi ha uns pagesos que estan cuidant el territori i que hi ha producte de proximitat també a Collserola. I la gent fa cues, és impressionant perquè la gent fa cua per comprar tomàquet Mandó, això ens posa molt contents perquè vol dir que hi ha molt interès.
1: Doncs acabarem aquest informatí parlant d'esports. Aquest cap de setmana proper, doncs ja comença la Lliga per alguns conjunts, el cas del Sanco femení de futbol. Debut a la Lliga, ho farà a casa, a la zona esportiva municipal Jaume Tubau, rebent el Vic-Riu primer, un equip, el santcuatenc, que aspira a l'ascens a segona federació. Fins aquí aquest informatí, repàs exhaustiu d'aquest dilluns, i com sempre l'actualitat continua a les xarxes socials, i aquí, a Cugat Mèdia, Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de l'FM, que acabin de passar un molt bon dia i també una molt bona setmana. Que vagi molt bé, adeu-siau.
3: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
1: Us parla Joan García. El nou curs escolar arrenca Sant Cugat marcat per les reivindicacions del col·lectiu docent i per la vaga convocada per al primer dia de classe. Mestres de la ciutat encara en aquest inici de curs amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien. De l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Des dels sindicats majoritaris expliquen que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no suficients. Els serveis mínims de la vaga educativa d'aquest dimarts 8 de setembre han fixat un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona a l'equip directiu per centre, segons consta a l'ordre publicada pel Departament d'Empresa i Treball. En el cas de centres d'educació especial, hi haurà de ser la meitat de la plantilla, el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, del d'acollida extraescolars, de les cases de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. I avui també us volem parlar d'una festa tradicional ja a Sant Cugat, com és la cinquena edició de la festa Tastamandó, una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per aquesta varietat tradicional, amb la venda d'un miler de tomàquets entre 800 i 1.000 quilos. Una fira que ha reunit productors i elaboradors de proximitat, amb parades de verdures, hortalisses, fruita i l'estrella, en aquest cas el tomàquet Mandó. Escoltem Alba Sánchez, membre de la cooperativa L'Ortiga.
2: Que hi ha pagesia al parc de Collserola, que hi ha una producció local, que hi ha uns pagesos que estan cuidant el territori i que hi ha producte de proximitat també a Collserola. I la gent fa cues, és impressionant perquè la gent fa cua per comprar tomàquet Mandó, això ens posa molt contents perquè vol dir que hi ha molt interès.
1: Doncs això és el que deia Alba Sánchez, destacant aquesta fira del tomàquet Tastamandó, que ha estat, sens dubte, un èxit a casa nostra. S'ha omplert la Rambla del Celler per gaudir d'aquesta festa. Infopodcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.

0: Parlar de l'amor i del dol no és fàcil i tot sovint la societat ho relega al silenci. Per això, des de la Regidoria de Salut s'ha posat en marxa el punt de dol. És un recurs que neix amb la voluntat d'oferir eines i acompanyament a les persones que travessen alguna pèrdua. Al juny es va engegar el primer grup i aquest dilluns ha començat la segona edició. Per conèixer aquesta iniciativa ens acompanyen la Gemma Nicolau, ella és infermera referent en pèrdues i experta en procés de dol i sistemes familiars, l'Anna Sebastián, ella és la tècnica referent del Servei de Promoció de la Salut a la Regidoria de Salut, i l'Angèlica, assistent en aquesta primera edició del Punt de Dol. Molt bon dia, benvingudes.
1: Bon dia.
2: Gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos i per presentar-nos aquest nou servei que ofereix al municipi. Anna, no sé si ens pots explicar una mica com neix aquest Punt de Dol i per què des de la Regidoria de Salut s'ha decidit impulsar un recurs com aquest.
1: Sí, des de l'Ajuntament, els temes que s'aborden en termes de salut, els que tenen a veure amb promoció de la salut, perquè com, potser no ho sabeu, però a les competències en sanitat no ens corresponen com a Ajuntament, són del sistema sanitari, per tant, Generalitat, però sí que tot el que té a veure amb promoure accions que facilitin educació per la salut, millors hàbits, benestar, promoció, prevenció, tenen cabuda en intentar impulsar-los, no? Llavors, un dels temes que és com, no? Hi ha molta evidència de que genera molt malestar i disfuncions a vegades és com gestionar, com sobreviure o portar un procés de pèrdua i com elaborar el dol vinculat a aquesta pèrdua, no? I tot i que sí que hi ha algun recurs en el municipi, pròpiament com a ajuntament de forma estable no en tenien cap, i vam començar una mica sondejant a diferents recursos i serveis que fan atenció psicosocial i sanitària al municipi, com estaven en aquest tema, quines necessitats tenien, quines mancances tenien, també a nivell d'entitats que treballen amb col·lectius susceptibles de viure aquestes situacions. Tothom vivim aquestes situacions, però bueno, situacions una mica més complexes, no? I llavors des d'aquí va haver-hi un abordatge amb la Gemma perquè es va aproximar a oferir una mica la voluntat de voler treballar, i vam fer primer dues xerrades obertes a tota la ciutadania. Una es va dir el primer estiu sense tu i l'altra el primer Nadal sense tu. Aquí vam copsar que realment hi havia necessitat i al final vam acabar elaborant el que ha estat aquesta proposta amb aquesta idea pilot, en el sentit de que ens ha de servir per veure què és el que funciona i què és el que queda cobert i el que no a nivell de municipi, sense detriment de que hi ha altres recursos, que crec que també està bé que en algun moment puguem nombrar, perquè ja que estem aquí la gent
0: sigui com els conegui. Per què creieu que és important que des de les institucions també es doni espai i veu a un tema que potser és poc visible a vegades a nivell social, tot i que comentava abans de començar l'entrevista, tots i totes en algun moment de la vida passem algun tipus de dol, algun tipus de pèrdua, no?
1: Jo apuntaria dues coses. Per una banda, ja en aquest abordatge que es fa des de l'Ajuntament, no tant com a espai terapèutic, sinó com a espai de suport, hi ha un aprenentatge possible per les persones que participen d'entendre que hi ha situacions complicades que no tenim per què passar-les soles i que hi ha una xarxa amb un format o un altre que acompanya i ho sosté, i això és un aprenentatge interessant perquè genera el donar-se permís per demanar ajuda en termes de benestar i prevenció de salut mental, que de 15 dies també hi ha molts actes. Hi ha una tècnica, una companya, bueno, ara és un company que porta temes de salut mental, però bueno, que fem molt tàndem, i per tant tot el que és aprendre elements que m'ajuden a saber qui jo sóc i com reacciono davant de les coses que em passa, que són inevitables, no? Perquè formen part de la vida, ajuda a ser més autònom, a sentir-se millor, a identificar millor què ens passa. Llavors, el tema del dol i la pèrdua és un tema més dins el que és benestar emocional, que també és un dels elements que a nivell de promoció de la salut intentem fer des d'aquesta vessant educativa, no?
0: Més de promoció de la salut. Més pedagògica, no?
1: I sí.
0: Seria això. En què consisteix exactament aquest servei, aquest punt de dol? Com el presentaríeu a la ciutadania?
2: Bé, com diu l'Anna, no? aquest espai per aprendre, tots sabem, no? Des que som petits, que anem a l'escola, que és un espai que allà ens ensenyen una sèrie de coses. I llavors aquest punt de dol, que té aquesta diferència dels grups de dol, que seria, bueno, un grup de dol és més terapèutic, no? Aquest punt de dol és un espai que té com aquests ingredients formatius, que té una estructura formativa i que té la intenció de ser un espai i un punt de referència per gestionar qualsevol pèrdua. Llavors, és veritat que, diguem, més en el carrer relacionem encara a dia d'avui que el procés de dol és un procés que va lligat a la mort, no? I que normalment va lligat pues això, no? A una mort física. Uh-huh. Però la pèrdua, al final, podríem etiquetar també aquesta mort, perquè és, va lligada a tot allò que s'acaba, no? Per tant, qualsevol pèrdua requereix d'un espai, o fa bé a les persones que hi hagi un espai on poder-la elaborar, i el procés que serveix per elaborar-la és el procés de dol, perquè és aquest espai on jo puc aprendre a caminar amb això que em dol. Per tant, bueno, amb l'Anna vam començar, com bé ha explicat, no? A teixir, a testejar la població, i bueno, pues nosaltres i totes les persones que ens escolten estarem d'acord que una pèrdua, per exemple, que ens iguala a tots, és la idea de vida respecte a l'experiència de vida. Sí. Llavors, a la vida nosaltres ens pensem o entenem, no?, que hi ha d'haver-hi tota una sèrie de premisses i després passen altres coses. Per tant, si és algo que és inherent al ser humà, que és algo natural, que bé que tinguem un espai, que sigui un punt de referència, on les persones doncs puguin anar per informar-se, per aprendre, sobretot, és algo que està a sobre la taula des de l'inici, que volem que tingui aquesta repercussió pedagògica d'ensenyar, de promoció de la salut, d'educació per la salut, i que hem muntat, doncs, bueno, no?, amb grups petits, perquè així hi ha la certesa, doncs, que és també íntim i hi ha un espai protegit. I bueno, li vam donar, doncs, un circuit. Són 6 sessions de 2 hores, cada una de les sessions. Es fa tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8. I bueno, tenim tot un circuit perquè les persones, doncs, puguin accedir a nosaltres. Fins ara era un circuit que primer, en un primer moment, en la primera edició, vam decidir oferir-lo després de tot el testeig amb els diferents professionals, doncs, dirigir-nos a aquests professionals, tant de l'àmbit salut com social, de dir, escolta, que sapigueu que hi ha aquest servei, amb un full de derivació, i podeu, no?, a les persones que creieu amb una sèrie de premisses, pues, que puguin dirigir-se a nosaltres. Després de fer aquest testeig, vam estar parlant amb l'Anna i vam dir, home, està bé que dins d'aquesta línia que tenim clara de que quant d'important és que les persones siguem autònomes amb la gestió de la nostra vida, vinga, doncs ho obrim a la població, per això també estem aquí, no? Uh-huh. Per obrir-ho a la població, perquè la gent, en certa manera, s'atreveixi a posar-se en contacte amb nosaltres a través de l'Ajuntament o bueno, a través meu, Tanès, però que ens atrevim a dir, vale, em puc fer la vida una mica més senzilla, perquè al final tot això ho passarem sí o sí. Però no és el mateix, no?, fer-ho com amb algú que tinc al costat que em va posant com aquest guió, no?, i aquests punts, no?, que això l'Angèlica, doncs, com a experiència, doncs, bueno, ella, no?, traslladarà com ho ha viscut. Però, ja dic, tenim clar tots que els punts de referència ens serveixen per sentir-nos sostinguts, i una vida sostinguda, encara que faci mal, és de més bon portar i és més lleugera.
0: L'Angèlica anava fent que sí, moltes coses que anava dient la Gemma. Ella forma part d'aquest primer grup del punt de dol. No sé, Angèlica, si vols compartir com hi has arribat, no?, i com has gestionat i com t'ha servit participar en aquest servei.
3: Sí, bueno, gracias por la invitación. Ha sido una experiencia muy, muy, muy gratificante, muy enriquecedora, porque, bueno, todos los seres humanos, si empatizamos, vivimos inmersos en emociones. Emociones que nos llevan a tomar acciones que a veces son correctas y a veces incorrectas, y no sabemos exactamente hacia dónde vamos, ¿no? Y como ha dicho Gemma, la vida la vida en sí son pérdidas, implican pérdidas, pérdidas, ¿no? Cambios de trabajo, si estás apegado a un trabajo, nuestros hijos crecen y tienen que seguir su vida y nos dejan un vacío, ¿no? Cuando se van, a veces tenemos que cambiar de residencia y mudarnos de un país a otro, y eso significa pérdida, pérdida de nuestras creencias, de lo que creíamos que significaba la vida y hacia dónde íbamos, y quieras o no, eso te deja como una incertidumbre, ¿no? Como que, hombre, ¿y esto qué hago con esto? ¿Qué hago con este vacío? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo lo gestiono? Y bueno, como dice Gemma, no siempre es una muerte, que al final sí que es una muerte psíquica, así lo veo yo, ¿no? Y entonces, a través de este espacio, he logrado coger y aprender herramientas que me ayudan mucho a sentarme, como hacer raíces, ¿no? De dónde nos ubicamos, dónde estamos y cómo podemos hacer para seguir adelante sin tanto sufrimiento o sin tanto ruido externo que te ubica como víctima, ¿no? O sea, ahora, pobrecita, estoy sola, me quedé sin esto, me quedé sin aquello, ahora qué. No, es todo lo contrario. Te cambia la perspectiva de vida y entonces, pues es una motivación para, en positivo, para impulsarte a seguir adelante, porque, bueno, porque la vida es bella, ya está.
0: Al final tinc la sensació, no?, i perquè l'audiència també ens entengui, que el punt de dol no és un grup de dol on cadascú va compartir, no?, les seves pèrdues en aquest moment, sinó que és un espai d'empoderament, de tenir eines per gestionar millor totes aquestes emocions fruit de diverses pèrdues de la vida més enllà de la mort, saber-les gestionar per sentir-nos millor, tot que ja sabem que la felicitat eterna no existeix, que la vida té els seus moments, els altibaixos, i els tindrà per a tothom, però per empoderar-nos i tenir les eines per gestionar-ho millor.
2: Tal qual. Les persones es dirigeixen a mi i jo faig un cribatge per testejar precisament, no?, el que deia, no?, aquest impuls vital, quantes ganes jo tinc d'aprendre, d'ocupar-me de mi, del compromís que implica també aquestes sessions, perquè al final és un espai gratuït de l'Ajuntament, hi ha un rigorós circuit com perquè hi hagi el compromís de la persona, va, jo assistiré, no? Llavors, és veritat que, bueno, a partir d'aquí, jo en el cribatge els hi dic, tant és la pèrdua que tingueu, sereu un grup de persones que tenim en comú que hi ha algú que hem perdut, que ens ha deixat aquest espai buit, que això fa mal i que m'agradaria ocupar-me'n perquè sigui més lleuger, que després de manera natural es crea un ambient que és molt bonic i hi ha cadascú el seu ritme, explica quina és la pèrdua que l'ha potser impulsat a estar en el punt de dol o que li ha fet més impacte. Però aquí és bo diferenciar que sí que hi ha pèrdues que són tangibles, però després tenim totes aquelles intangibles.
0: Potser algunes que fins i tot no coneixíem, no? Fins que no ens hi parem a pensar.
2: I que no es veuen i que realment són les que acaben fent més enrenou per dins, perquè tenen aquest impuls de vida. I no sé com ni per què, però comencem a estar, no? Les persones tenim com aquesta sensació d'estar desengelats. I llavors, com bé dius, aquest punt de dol, la diferència amb el grup de dol és que la pèrdua, jo no ho sé, elles després ho van dient, no? I ho comparteixen si cadascú vol, però no és premissa per res anar a explicar, jo, a mi m'ha passat això, la meva pèrdua és aquesta, sinó que jo estic aquí, en el punt de dol, perquè estic oberta a poder aprendre com m'ho faig per caminar amb això, perquè sento que hi ha dies que no tinc energia, que de vegades la tristesa em sobrepassa, o que estic totalment irritable amb qui tinc al meu voltant, o que sento que pues, no sé si val gaire la pena això de cada dia, si m'haig d'aixecar i fer, o bé que tinc el cap a tota castanya, que això és bastant comú en el ser humà. Llavors tinc el cap tot el dia embolicat i obsessiu amb alguna cosa. Doncs aquests tags, no?, que seria com una miqueta l'exploració des de la part física, la mental, l'emocional, aquest sentit de vida o rumb de vida, són les premisses que les persones poden testejar a casa i dir, d'acord, a veure, físicament, jo, si vaig a puntuar del 0 al 10, quina puntuació em dono? I a nivell del meu sentir, de les meves emocions, i a nivell del meu cap, si va ràpid o no. I la vida, sí? Bueno, jo tinc ganes, dic que sento impuls, no. Tot això surt un resultat. Bueno, aquest resultat, si va... No? Jo sempre dic, si està per sota del 5, a l'igual...
4: Ens hem de plantejar, no?
2: Ens hem de plantejar. Fer, no fer, si al final tot està bé, cadascú té el seu ritme, no? La seva manera.
4: De moment, en aquesta prova pilota, si no m'equivoco, he dit que han sigut 6 sessions. Perquè la gent que s'estigui plantejant, que estigui fent la reflexió mentre us està escoltant, no?, s'estigui fent aquest petit examen, si m'ho deixeu de dir, o aquest d'autoconsciència, de saber en quin punt està. Com és la dinàmica d'una d'aquestes sessions? Per a una persona que tingui dubtes, que sàpiga exactament què s'hi trobarà o què s'hi pot trobar.
2: Bueno, a l'Angèlica, no? Jo puc fer la part teòrica,
3: ja,
2: no?
3: Ja. Bueno, primero...
4: Perquè a vegades ens fa por compartir, no? Tenim aquesta cuirassa que a vegades ens posem a sobre i potser és allò que ens fa... que no ens permet fer el pas a vegades a compartir aquestes històries, a apuntar-nos en grups que ens poden ajudar.
2: Bueno, i amb aquesta idea terapèutica, no? Les persones pensem que és, ui, haig d'anar a fer teràpia entenent que aniré allà, no?, i haig de burxar dins meu...
4: Aquesta imatge,
2: no, per això té una estructura que és més de, no, formativa, pedagògica, com si anéssim a fer doncs, qualsevol curs d'aprenentatge que té uns passos.
3: Ja. Bueno, como te he dicho al principio, ¿no?, todos nos mueven emociones, a veces estamos bien, a veces no estamos tan bien, y decimos, hombre, ¿será que me apunto a un psicólogo?, ¿será que necesito un psiquiatra y necesito medicación?, ¿o será que necesito otra cosa? Y pues esto es un espacio para esa otra cosa, ¿vale? Que no te ubicas como en una patología mental tal cual, que amerita, ¿no?, una terapia enfocada desde el punto de vista médico, pero sí para este espacio... tuyo interior donde necesitas como que estas herramientas, alguien que te guíe y te diga, venga, que aquí te digo cómo manejar esta situación, esta otra, te hago pensar más en ti, más en lo que tú sientes y desde tu lugar íntimo y tu espacio personal, pues arraigarte y de allí tener totes les possibilitats i totes les salides, no?
4: Tu tens la sensació que ara que ja s'ha acabat aquest primer grup, sí, has sortit amb les eines necessàries per fer tota aquesta gestió?
3: Sí, hombre. Sí, mucho,
4: muchísimo. És a dir, hi ha una, no?, una Angèlica d'abans i una Angèlica després de participar en el punt de dol?
3: Sí, totalmente. Sobretodo porque cuando estamos en estas situaciones nos sentimos muy solas, ¿sabes? Muy solas. Y yo pienso que esto hay que divulgarlo. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a contar, ¿sabes?, de qué es lo que nos está pasando. Parecen cosas tontas del día a día y de la vida, pero no, forma parte de la vida. Entonces, allí encuentras mucho acompañamiento y te das cuenta que hay personas como tú que están con la misma hambre y necesidad de las mismas soluciones de vida. Y es maravilloso porque, como dice Gemma, al principio llegamos todas así como que, bueno, en la incertidumbre, ¿qué será esto?, ¿dónde vamos?, ¿cómo nos ayudará y tal? Y acabamos como una familia, o sea, con el apoyo psicológico, moral, afectivo, todo, porque al final todas somos uno y todas vivimos o todos exactament el mateix.
4: És dos en un, gairebé. Tens les eines i tens aquesta companyonia.
3: Sí.
4: Ja per acabar, perquè ens queden 2 minuts i mig, Anna, s'ha acabat el primer grup. El dilluns es va posar en marxa aquesta segona edició. No sé si breument ens pots fer una valoració de què heu fet d'aquest primer grup. Seguirà caminant tot plegat? I de com ho han de fer les persones que es vulguin adreçar al punt de dol per poder-s'hi apuntar, interessar-se, tenir informació?
1: començo pel final, pel com adreçar-se. Com deia la Gemma, en la primera edició ens vam centrar molt en els professionals i recursos i nosaltres anem recordant que, no, que el punt de dol està viu i que anirà fent edicions i demés. I el que hem fet ara és per les persones que poden, que vulguin accedir, hem fet una mica de difusió a través de xarxes, hem fet uns cartellets que en breu anirem distribuint i hi ha un correu electrònic que és el correu ciutadania@santcugat.cat, que és un genèric de la secció de ciutadania, que és en la que jo estic posada, desplego promoció de la salut, però és dins d'aquesta secció, i llavors les persones que els van adreçar, que no és des de cap recurs, poden contactar en aquest correu, jo el rebo i llavors faig una primera explicació i si correspon derivo a la Gemma i doncs ella fa el cribatge i continua. En termes de la valoració d'entrada...
4: Molt breu, que tens un minut, Anna.
1: Ha estat molt positiva, per això estem aquí i ens falta més recorregut. Llavors al final hi ha necessitat de tastar ja amb més grups, amb perfils diferents i al cap d'un procés que ha de ser mínim per una cosa d'aquest tipus any i mig, dos anys, tastejar amb els recursos que ha funcionat, que no ha funcionat, quines mancances tenim com a municipi. Hi ha altres grups, que no volia deixar de dir-m'ho, hi ha un grup que es fa des del CAP de Valldoreix, que el fan les referents de benestar emocional, que té alguna diferenciació, però que també és un espai per treballar el dol molt vàlid. L'associació Anel, que estan a la Casa de Cultura acompanyant dol perinatal, i des del Banc del Temps a vegades fan també alguns grups de dol. Llavors, al final, entenem que això és molt gran i treballarem per arribar a donar continuïtat amb les formes que calgui adaptar.
4: Doncs segur que en seguirem parlant, perquè esperem que tingui un llarg recorregut i que puguem seguir parlant i analitzant-ho en aquesta taula. Jo us acomiado, perquè ja arribem al punt de les 11 i és l'hora del butlletí informatiu. Anna, Gemma, Angélica, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i acostar-nos al punt de dol.
3: Gràcies
1: a vosaltres.
5: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.

0: La por als gossos és una fòbia més freqüent del que pensem i pot arribar a limitar seriosament la vida dels infants. En el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, les sensibilitats sensorials i la necessitat de control de l'entorn poden fer-la encara més intensa. Avui descobrim com la zooteràpia pot ajudar a tractar-la amb molt bons resultats. I ho fem de la mà de l'Anna Guimil, que és presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia i, a més, experta en cinofòbia. Anna, com estàs?
1: Hola, Carme, què tal, com estàs? Molt bé.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Encara hi ha molta gent que té por als gossos.
1: Moltíssima gent, molta més de la que realment en sabem, perquè això no hi ha un cens per això.
0: Mm-hmm. Hem parlat de... hem fet servir una expressió, mm-hmm. un concepte, que és la cinofòbia.
1: Mm-hmm.
0: Què és exactament i fins a quin punt és un problema freqüent en els nens, sobretot?
1: Doncs mira, la cinofòbia és fòbia als gossos. Ara bé, la realitat és que quan a mi m'arriben aquests nens amb fòbia als gossos, la realitat és que no només és als gossos. Hi ha pors associades, com per exemple els sorolls forts, els coloms, a diferents estímuls. I jo diria que hi ha fins i tot un 10% de nens que tenen fòbia als gossos.
0: Parlem d'aquesta por als animals, com una qüestió que podria ser menor o passatgera, uh-huh. no? Vist des de fora i fent una valoració així, grosso modo, però fins a quin punt aquesta cinofòbia pot arribar a ser limitant en el dia a dia d'un infant?
1: Doncs mira, angoixa moltíssim i ho pateix, no només ho pateix el nen, ho pateix els germans, la família sencera, perquè han de deixar de fer fins i tot plans de sortir d'una festa d'aniversari, deixar un pícnic que estaven enmig del parc i, en definitiva, deixar de fer plans o fins i tot parar aquests plans perquè hi ha un gos al voltant, el nen es col·lapsa i necessita fugir, necessita sortir d'aquell escenari. Amb la qual cosa, normalment no és passager, sinó que s'ha de tractar. I és molt, molt limitant fins al punt de poder desembocar en una agorafòbia, que és ja no voler sortir ni de casa.
0: Clar, aquest seria ja el cas extrem, no?
1: El més
0: quan
1: extrem.
0: Quan això ja va al màxim dels màxims...
1: Sí.
0: És aquesta situació que els pot limitar fins i tot a fer una vida més enllà de les...
1: Sense llibertat.
0: Exacte, exacte. I com es manifesta aquest impacte en la vida familiar i social? Tu dius, no només ho pateix l'infant, sinó que també ho pateix la resta de la família i l'entorn més proper, no?
1: Mm-hmm. Doncs mira, els pares ho viuen des d'una posició molt frustrant. Primer, perquè no saben a quin professional s'han de dirigir. I a mi, quan m'arriben les famílies, diuen, ostres, com ens ha costat trobar-te, Anna. És que no sabíem que hi havia una figura que pogués tractar directament la cinofòbia. I, perdona, i els germans també, perquè es queden sense fer plans. I el propi nen ho viu amb ansietat, amb pena, amb ràbia, amb molta tristesa i amb molta frustració, que això acaba derivant, li acaba afectant moltíssim en una baixa autoestima, no? I a la seva pròpia... i a la seguretat en si mateix. Acaba vèncer, doncs... I més quan tens a tothom al teu voltant que està invalidant la teva por. Perquè si invaliden aquesta por de no, home, no, que no és res, però si és un gos això no és res, home, encara et sents pitjor, perquè t'hi sents que no ets com els altres i ni tan valent, ni tan guapo, ni tan alt, saps el que et vull dir? Doncs així.
0: I escolta'm una cosa, en el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, la por als gossos sembla... més freqüent, és més invalidant en aquest cas perquè tenen unes percepcions i una sensibilitat més acusada que la resta de nens?
1: És més freqüent perquè normalment els nens amb TEA tenen hipersensibilitats, tant auditiva, visual, tàctil, i a més tenen, de vegades, segons el grau, més dificultat per expressar com se senten i què és allò que no volen, no? Doncs amb aquests nens amb autisme, que, a més, se'ls pot barrejar el fàstic amb la por, que són dues emocions que van de la mà perquè tenen les mateixes respostes a nivell biològic d'evitació i fugida, aconseguim treballar molt bons resultats. És una activitat, ho podem treballar gradualment, acompanyant el nen, i aquestes sessions de zooteràpia m'agrada que estigui algun familiar, o la mare o el pare.
0: Explicarem el procés perquè la gent també visualitzi una mica com funciona aquest tractament. De quina manera, quan parlem d'aquesta sensibilitat més acusada que tenen aquests nens amb TEA, quines són les situacions que el fan sentir-se malament? És a dir, què és el que noten ells?
1: Doncs mira, els nens amb TEA... sobretot els hi puja moltíssim el nivell d'ansietat. Ansietat i frustració perquè no poden comunicar que aquell estímul, en aquest cas el gos, li està fent por. I pot ser que, segons el grau, ho verbalitzi directament, no vull marxar, o es quedi, si no pot parlar, que li agafi una minicrisi. I els pares no sàpiguen per què li ha agafat una crisi ara, saps? I és perquè està veient un estímul que no pot controlar, que no entén, que no pot anticipar com reaccionarà el gos, i això li angoixa moltíssim i li crea moltíssima ansietat.
0: Estem parlant, per exemple, de les olors, dels lladrucs...
1: Sí.
0: No? Són situacions que ells detecten d'una manera com...
1: Els nens associen el lladruc, que els hi fa mal, aquest soroll, els hi fa mal directament a les orelles, i acaben associant el gos a aquesta incomoditat tan gran, no? I això desencadena, doncs, que tinguin rebuig cap al gos.
0: Precisament això és el que anava a comentar, que els infants que tenen TEA com acostumen a necessitar aquesta anticipació, no? Aquest control sobre el seu entorn, doncs aquest factor d'imprevisibilitat és el que els crea tota aquesta angoixa, aquesta situació, no? També sabem que molts nens amb autisme presenten nivells d'ansietat més elevats, com ara comentaves. Com influeix aquesta ansietat en l'aparició o el manteniment de la sinofòbia?
1: Com
0: influeix precisament aquesta ansietat que tenen ells, no?, en el manteniment de la sinofòbia.
1: Sí.
0: És a dir, mentre hi hagi aquesta ansietat que ells tenen, perquè és una situació que no controlen, aquesta por no desapareix.
1: No desapareix fins que no es tracta. Pot ser que hi hagi... Mira, et comento, els nivells d'ansietat en TEA de vegades és complicat reduir-los, però li donem les eines suficients, treballades de forma gradual, perquè el nen sàpiga com reaccionar a cada una de les situacions que l'incomoden. És a dir, probablement no podrem reduir l'ansietat perquè el nen viu amb aquest nivell d'ansietat, hi hagi gos o no hi hagi gos, no? Però sí que podem ajudar-li a tenir les eines suficients com per gestionar aquesta ansietat en moments concrets i amb molt d'èxit. Funciona molt bé.
0: Parlem, doncs, com a partir de la zooteràpia es pot treballar a través d'un procés terapèutic que com funciona? És a dir, t'arriba una família amb un nen, infant, que té aquest problema perquè, a més, doncs, té TEA. Què fem?
1: El primer que fem és una primera sessió que es diu anamnesi. És una sessió d'una reunió amb els pares i el nen. De vegades pot estar el nen, d'altres no, segons com ens convingui. I és una reunió d'una hora i mitja, més o menys, en la qual jo faig d'inspector Gadget i faig un munt de preguntes per veure, per tenir un perfil el més acurat possible sobre el nen. No? Com viu, amb qui viu, quins són els seus interessos, les seves capacitats, les seves limitacions, tot. A partir d'aquí fem ja una següent sessió en la qual, com et comentava abans, a mi m'agrada que hi sigui o la mare o el pare. I perquè és una persona de seguretat, és el seu referent que li dona seguretat. Les sessions es fan en el meu despatx, i que està Sant Cugat, i segons el que jo hagi determinat en aquesta primera sessió, començaré amb animal, sense animal, o escollint un gos, o un conill, o una tortuga, depenent de com ho vegi. Però el que es tracta és d'entendre com processa l'entorn aquest nen. Jo necessito saber fins a quin punt té la necessitat d'anticipar i aquesta hipervigilància, fins a quin punt la té activada. Sí? I com està d'arraigat aquesta por. Llavors, aniré dissenyant les sessions en funció de tot el que he pogut extreure de la primera sessió. I després es treballa amb desensibilització, que es diu, i contracondicionament. Són dues palabrejas que...
0: Que vol dir, traduïdes a la situació en què ens trobem?
1: Que vol dir que es treballa a poc, amb aproximacions successives, sense forçar el nen, i sobretot el que, amb reforç positiu, amb premis, però no premis de don un caramelet, no, sinó superant objectius, que això li dona al nen motivació intrínseca, és a dir, per ell mateix, ho vol aconseguir per ell mateix i no per un caramelet, no? I a poc anem aconseguint diferents objectius i pujant, jo els hi dibuixo sempre una escala i sempre li dibuixo on, quan ha avançat en cada sessió. I això motiva moltíssim per seguir enfrontant-te a la por. I una de les coses més importants és explicar-li que els gossos no actuen perquè sí. És a dir, els gossos pensen, els gossos actuen en funció de lo que hi ha en el seu entorn. I moltes vegades riuen, no? Perquè tu creus que ara vindrà un gos i et mossegarà perquè sí? No. I educant a la Kira, demanant-li exercicis a la Kira, se n'adonen del nivell d'intel·ligència que té el gos, i allò que havia infravalorat i que pensava que actuava de qualsevol manera, se n'adona que és un ésser que té un lligam molt fort amb nosaltres i que ens entén perfectament les ordres que li donem i les consignes.
0: La Kira és una de les gosses tu fas servir per teràpia i que apareix en aquell llibre que vas venir a presentar-nos un dia. Et volia preguntar, perquè clar, primer, els animals que feies servir, que ja ens has explicat, no? El repertori d'animals que pots utilitzar, però en quin moment decideixes que entra a participar del procés el gos?
1: Mira, ara estic amb un nen que la primera sessió, el primer dia, no vaig treure cap gos, ni el conill ni el gos, simplement perquè vaig veure que tenia moltíssima por i que ho estava passant malament. La comunicació gestual ens dona moltíssima informació. Si tu veus el nen que està angoixat amb els ombros cap al davant, que ni tan sol et vol mirar, això et dona moltes pistes. Llavors, el primer que faig és explicar, donar molta informació. I els hi explico que la por, en aquest cas, la por sempre té un significat, un valor, no? I que serveix per alguna cosa, però de vegades el nostre cervell s'equivoca i ens diu que estem en perill quan realment no ho estem. I començo per aquí, explicant-li al nen que, clar, el cervell, de vegades, el més primitiu, es pensa que estem a la selva i ens diu, cuidado, morirem! I ell mateix riu, no? I dic, però oi que no morirem? No. Doncs ara li hem d'ensenyar al teu cervell quan ens està dient mentides. I a poc agafa confiança, ho entén. La por se'n va amb informació. La por se'n va amb informació. Quan entenem que les coses no passen aleatòriament, sense cap mena de raó, llavors tenim el control de la situació i ens relaxem i les pors se'n va.
0: El gos apareix tard o d'hora, segons com vagi el procés.
1: Sempre i quan ell ho vulgui. Jo li dic, per exemple, m'ho invento, Òscar, vols que veiem el gos? I normalment hem creat un vincle tan fort de confiança i estic tan orgullosa d'això perquè poques vegades em diuen no vull anar. Confiem moltíssim.
0: I escolta, una cosa que segurament els preocuparà als pares, que és el grau de resultat que pot donar una teràpia com aquesta. T'ho pregunten quan comencen una teràpia?
1: Normalment sí, m'ho pregunten, però la veritat és que tinc molta sort. Però mira, jo et diria que amb 10 sessions està la majoria de vegades resolt.
0: Bastant ràpid, eh?
1: Sí, molt ràpid. Mira, ahir vaig publicar una història a Instagram que portem 3 sessions amb l'Àlex, que venia superbloquejat, i ara ja sortirem al carrer, perquè quan ja ha perdut, ja s'ha habituat al meu gos, ja s'ha habituat al conillet de teràpia, ja s'ha habituat a la tortuga, llavors toca sortir al carrer i entendre en el carrer com es comporten els altres gossos, perquè ja sabem que la Kira és molt bona. Ara hem d'entendre per què borda un gos, que quan està jugant no s'estan barallant, que no tenen mans, que tot ho fan amb la boca, però que no passa res. Han d'entendre totes les conductes. Al final passes tota la informació de l'etologia, no? de tot el comportament d'animal, els hi expliques per què fan cada una de les coses.
0: Mm-hmm. Anna, abans de marxar, un últim missatge per a aquelles famílies, per als pares que s'han trobat amb aquest problema i no troben solució.
1: Doncs que em truquin, sisplau, o que es posin en contacte amb nosaltres al nostre Instagram, que és ACZooteràpies, de Associació Catalana de Zooteràpies. Ens trobaran ACZooteràpies. Guimil Anna també ens trobaran, que és el meu personal, però penjo també tota la informació. També em poden trucar per telèfon al telèfon de l'associació, que és el 637 93 12 01.
0: Bé, doncs, a veure si hi ha sort per a aquestes famílies que tant estan patint,
1: sí,
0: tant o més que la criatura, davant d'un problema que té solució.
1: Pues sí.
0: Anna, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu. Només faltaria.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El curs escolar comença aquest dimarts, 8 de setembre, marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. El Departament d'Empresa i Treball ja han fixat els serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga. A les escoles i instituts hi haurà d'haver com a mínim un docent per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària, a més d'una persona de la equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial, els serveis mínims seran del 50% de la plantilla, mentre que a les llars d'infants s'haurà de garantir un 33% del personal. La reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya s'allargarà previsiblement fins al novembre. El retard a l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirassol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. La 5ª Festa Tasta Mandó ha evidenciat aquest diumenge l'interès per aquesta varietat de tomàquet. Ha estat una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per la varietat amb la venda d'un miler de tomàquets, és a dir, entre 800 i 1.000 quilos. Els centres d'atenció primària i els consultoris de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció d'horari durant tot l'agost. I Ràdio Sant Cugat estrena aquest dilluns el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 5 i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: La nostra convidada d'avui ha dedicat tota la seva vida al mercat i al servei dels seus clients. Parlem de la Imma, propietària de Polleries Imma, del mercat de Torreblanca de Sant Cugat, un negoci familiar amb més de 60 anys d'història. A punt de jubilar-se, a finals d'aquest 2025, la Imma ens visita per repassar una trajectòria plena de treball, tradició i passió pel comerç local. Imma, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Per començar, anem al principi de tot, perquè tot comença amb els teus pares, la Conxita i el Joan.
1: Sí, efectivament. La meva mare, bueno, treballava en una parada al mercat i llavors la mestressa li va dir: escolta, Conxita, tu no et quedaries la parada aquesta per portar-la tu? I ella, bueno, li va fer gràcia i llavors li va dir a la seva sogra: mira, que sí, nena, sí, agafa la parada, que tu ja veuràs com tiraràs endavant i sortiràs bé. I la veritat és que, bueno, d'aquí hem sortit el meu germà, jo, i tots hem estat en el ram de la polleria.
0: La vostra família, però, està molt vinculada al comerç de proximitat, al comerç de la ciutat, i no només per part dels pares, no?
1: Pues bueno, per part de pare com per part de mare, tots tenen negoci per Sant Cugat. O sigui,
0: estem parlant d'aquí, perquè la gent ens entengui.
1: Bueno, la Charcuteria Grau, la Bolera, el Ramon en pas descansi era cosí germà meu. Llavors, per part de la meva mare, teníem que eren de Cal Floretes, que tenien... El tiet de la meva mare tenia, bueno, làmpares, bombilles, era electricista, diguéssim. Mm-hmm. El meu avi tenia una floristeria a Valldoreix, Cal Floretes, i bueno, tots hem seguit el comerç de Sant Cugat.
0: Han passat més de 60 anys des que es va obrir la primera polleria. Tu què recordes d'aquells primers anys, quan encara eres petita, ajudaves a casa? Com eren aquells temps?
1: Bueno, eren d'usos, perquè bueno, la meva mare estava al mercat, el meu pare l'ajudava,

0: Vosaltres ja també us voleu implicar, no?, ajudar i fer cosetes.
1: Bueno, pues molta paciència, tractar molt bé el client, tindre el gènere sempre fresc i, sobretot, sempre al client, pues, oferir-li de tot el que ells demanessin.
0: Mm-hmm. Tu i el teu germà compaginàveu, doncs, els estudis amb l'aprenentatge de l'ofici. Què us agradava més, anar a classe o estar a la botiga?
1: Bueno, de fet, mira, jo vaig sortir de l'esqueta amb 13 anys i ja no em vaig ni plantejar estudiar, o sigui, me'n vaig anar al mercat. Perquè el que volia era guanyar diners i volia treballar i m'agradava el mercat. En canvi, bueno, el meu germà sí que va estudiar al Leonardo.
0: Mm-hmm. I si no t'haguessis dedicat al negoci familiar, què t'hauria agradat ser professionalment?
1: Bueno, doncs vaig estudiar un curs de perruqueria. Però, bueno, veus, tot tractat amb clientela, vull dir, o al públic.
0: I per què? No ho vas ni intentar?
1: Sí, vaig fer un curset a Barcelona i m'agradava, també, però, bueno, al final no podia compaginar-ho tot perquè estar a la parada, doncs, clar, tens que aixecar d'hora i t'implica moltes hores, també. Però, bueno, vaig treure'm el títol, de perruquera.
0: O sigui, que podries exercir, si volguessis.
1: Sí, tindria que reciclar una mica,
0: L'any 1987, tu i el teu marit, l'Alonso, vau decidir obrir una nova botiga al mercat de Torreblanca.
1: Uh-huh.
0: Què és el que us va empènyer a fer aquest pas?
1: Bueno, de fet, com era un mercat nou i nosaltres érem joves realment, jo tenia 24 anys, i vam pensar, doncs, que era com, bueno, una sortida per nosaltres per fer-nos més grans, perquè la meva mare va dir, no, jo ja en tinc prou aquí i tal, si vols, feu vosaltres i jo us ajudaré amb el que pugui, però vosaltres feu vosaltres sols. I llavors, doncs, bueno, ens vam liar la manta al cap. Mm-hmm. I, bueno, allà vam començar tota la trajectòria nostra.
0: Va ser complicat començar pel vostre compte, encara que tinguéssiu el suport de casa, no?
1: Va ser molt complicat. O sigui, van ser uns anys bastant durs, amb préstams, amb diners. Vull dir, tot va costar molt. Per això dius, ostres, t'ha costat un esforç d'arribar on estàs i, bueno, és un agraïment que t'agraeixin el que has fet durant 50 anys.
0: Mhm. Tu parlaves abans de l'edat que tenies quan ja estaves amb el teu marit, però, clar, estaves tan dedicada a la botiga que jo no sé si tenies temps per gaudir, per disfrutar, per sortir.
1: La veritat és que pues no gaire, perquè entre que volíem fer coses noves. O sigui, el mercat ja obria 2 o 3 tardes. Tenia la meva filla, que tenia 2 anys. O sigui, era com... Et passava el dia i era com... No he fet, o sigui, res només que treballar. Llavors era, bueno, pues anar treballant. Només fèiem que treballar. O sigui, el diumenge estaves a casa com una platanamenta que tenies a sobre, però, bueno...
0: Del cansament, no?
1: Sí.
0: A Pollaries Imma sempre heu destacat pel vostre tracte proper, la qualitat del producte, abans ens ho comentaves. Quin creus que és el secret per mantenir la confiança dels clients durant tants anys? Perquè hem parlat de més de 60 anys.
1: Bueno, jo crec que és la qualitat és un factor primordial, perquè la gent el que vol quan ve al mercat és una qualitat, i el tractar amb el client, perquè jo sempre dic que tractar de tu a tu, doncs, és com, no sé, més proper. A vegades hi ha clientes que t'expliquen problemes. Som com una mica de psicòlegs al mercat. És maco, per això, vull dir.
0: I heu aconseguit, suposo que al llarg de tots aquests anys, fidelitzar la vostra clientela, no?
1: Pues sí, la veritat és que, bueno, jo tinc clientes des del mercat Pere Sant que venien, i venen ara els seus fills, i ara els nets, pues, ja tenen 20 anys, o sigui que... I diuen, es que m'acuerdo, Inma, cuando venía con mi yaya aquí a comprar. Vull dir que és molt maco quan et diuen això, no? És gratificant.
0: És una satisfacció personal, no?
1: Sí, la veritat és que sí.
0: El teu marit, l'Alonso, va

0: crear un obrador també per poder elaborar productes de manera més artesanal. Això què va suposar pel negoci també per vosaltres com a família? Perquè suposava doncs obrir una via més de treball, de dedicació, no?
1: Sí, bueno, perquè volíem fer alguna que no tingués ningú. Llavors fèiem nosaltres les croquetes, els canalons, la pilota pel caldo... Bueno, fem com uns 20 productes a l'obrador cada dia.
0: Déu-n'hi-do.
1: Diferents.
0: Croquetes, hamburgueses... tot això s'ha convertit pràcticament en un clàssic. Teniu algun producte estrella que tingui alguna història especial al darrere de tot això que vosaltres creeu en l'obrador?
1: Bueno, els canalons va ser com els feia la meva mare a casa. O sigui, que abans només feien canalons per Nadal. I llavors ens vam dir, bueno, doncs agafem la recepta de la meva mare i la vam portar doncs, a terme a la parada. Però bueno, seguim fent rostit a la cassola, amb xup-xup, d'unes 3 hores de cocció, i els canalons i la pilota del caldo és l'estrella nostra.
0: Déu-n'hi-do, doncs ara s'acosta, no, l'època?
1: Sí, sí.
0: Teniu un extra, un afegit a aquests dies, ja preparant coses per Nadal?
1: Bueno, sí, anem fent cosetes, però clar, són coses que tens que fer al moment. O sigui, quan s'apropa Nadal treballes mañana, tarde y noche, per tindre-ho tot fresc.
0: I escolta, Imma, com ha canviat el dia a dia d'una parada de mercat des dels anys 80 fins ara? O sigui, des de que tu vas començar fins ara, el dia a dia és molt diferent?
1: És molt diferent perquè avui en dia es ven molt elaborat. Quan abans, l'any 87, o sigui, pechuga, muslo, pollo, conejo i para de comptar, i pavo. I ara doncs, tenim un munt d'articles elaborats per nosaltres i després que comprem a part. O sigui, tenim caldo fet, tenim patates d'Olot, tenim el magret d'Anna, que ara es ven molt també. Molts articles que abans era impensable.
0: Ja, i si els mercats o la parada en el seu dia a dia ha canviat, com ha canviat la clientela? S'ha tornat més exigent? Necessita que se li faci absolutament tot perquè quan arribi a casa no hagi de preparar res? Què et demanen?
1: Bueno, la veritat és que sí, que tothom vol arribar a casa i o guardar-ho o congelar-ho, i nosaltres intentem de fer-ho el més fàcil possible per quan arribin a casa tindreu de la millor manera possible per no tindre molta feina. Llavors, tampoc ens costa res, eh? És fer-ho d'una manera o d'una altra, vull dir, tampoc no et porta i dones un servei més exclusiu a la gent.
0: Quan la Imma ja no hi sigui a la parada, qui es queda?
1: Bueno, es queda el Joan, que té el mateix tarannà que jo i ho ha viscut des de petit també a casa.
0: De fet, vau compartir, quan estàveu aquí al Mercat de Sant Pere, en la parada que teníeu a l'entrada a la dreta,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: En aquella parada estàveu tots dos.
1: En aquella parada, després vam agafar una altra cerdanyola, vam estar bastants anys junts. Llavors vam agafar una cerdanyola i ell sempre ha estat com al meu costat, vull dir, sempre hem estat els dos i sempre hem anat a una. I ara doncs, la situació doncs, ha vingut així, que jo em volia jubilar i ell encara és jove, i llavors doncs, diu, bueno, doncs, segueixo jo amb tota la parada del mercat.
0: Perquè així com tu et vas implicar en el negoci familiar quan eres joveneta, els teus fills, en tens dos, ningú no s'ha volgut implicar en el negoci familiar?
1: La veritat és que no. Jo no sé si és perquè m'han vist treballar tant i perdre'm coses que ells han fet que no he pogut estar en el seu moment. I, bueno, la meva filla és dissenyadora gràfica, que també treballa a hores, i el meu fill està a la Generalitat, al Departament d'Educació, que és professor, vull dir, i està... O sigui, cap dels dos s'han volgut dedicar al... Que els dos servien, però...
0: Ho han provat?
1: Sí, de fet, els Nadals han pringat allà amb mi i saben el que és, sí, sí.
0: Sant Cugat ha crescut molt des d'aquells inicis, no?, de la Imma a la Pulleria. Com ha influït aquest creixement en el comerç local i en la relació amb aquests clients? Gent que ha arribat a Sant Cugat, que venia d'altres municipis, molta gent de Barcelona. Com heu portat tot això?
1: Bueno, la veritat és que sí que molta gent que ha vingut al Mercat Torreblanca venia de fora, vivia a Mirassol, vivia a Valldoreix, i al tindre l'aparcament que tenim a Torreblanca, que és aparcar a la porta, llavors molta gent va vindre allà. D'aquest també vam fer el servei a domicili, que era dels pocs mercats que fèiem servei a domicili, nosaltres personalment, però bueno, les fruiteries... Tothom feia molt servei a domicili per això, perquè la gent va vindre a viure a Valldoreix, Mirassol, i allà en aquell moment no hi havia res. Llavors vam fer un servei a domicili que els va anar molt bé, i a nosaltres també, evidentment.
0: Mm-hmm. Si haguessis de valorar els mercats de Sant Cugat, creus que, si fóssim un doctor, diríem que té un bon estat de salut o són millorables?
1: Home, estan molt bé, eh? Vull dir, tant tots el que hi ha obert, ens estem adequant a les noves tecnologies de tot, de botiga online, i tots els mercats... O sigui, Torreblanca és com un mercat de referència per la trajectòria que té de 38 anys, 37, perdó. Però tots els altres, jo crec que estan molt bé, tots. O sigui... Cada un està ubicat en una zona estratègica.
0: I diries que el Sant Cugatenc és un client de mercat?
1: Sí, a la gent li agrada vindre al mercat, eh? O sigui, perquè només tens que veure que quan vols algú de qualitat, on vas? Al mercat, per què? Perquè t'ofereixen, et diuen... Doncs mira, porta't això, porta't l'altre, fes-ho així... El tracte de com fer les coses, o com guardar-les, o... Jo crec que és un valor afegit que té els mercats, del tu a tu.
0: Ho hem comentat al principi de l'entrevista, sabem que a finals d'aquest 2025 arriba la jubilació. Com afrontes, Imma, aquest moment?
1: Bueno, ara que se m'està apropant una mica així... Tinc una mica de pena, no? Però bueno... Jo crec que més d'un dia aniré al mercat a ajudar el meu germà, perquè ell també necessitarà, perquè la infraestructura és bastant gran ara, i per una persona sola, o sigui, és difícil, no? Però, bueno, tinc moltes coses a fer, eh? Pendentes per fer que...
0: Què tens pensat per aquesta nova etapa?
1: Bueno, primer de tot és, o sigui, arreglar la meva casa, que fa 1000 anys que tinc papers i papers i papers... Llavors, pues, fer ball, o sigui, fer pilates, que feia i havia deixat de fer per la feina... Bueno, tot el que se m'apropi, jo crec que ho faré, eh?
0: Diu el teu estat de WhatsApp, vive la vida solo hay una.
1: Pues la veritat és aquesta, que només hi ha una, i quan passa... Per desgràcia, jo vaig tindre la meva filla molt malalta, i des d'aquell moment vaig dir, hay que vivir el momento... I quan passen les coses, passen i passen per algú. Llavors, es té que viure la vida.
0: I això és el que vols fer a partir d'ara, quan et jubilis?
1: I tant.
0: Mm. Què t'agradaria que perdurés de Pulleries, Imma, quan ja no hi siguis en el dia a dia, darrere del taulell, encara que hi sigui el Joan?
1: Bueno, que tot segueixi més o menys igual, sigui el tracte amb el client, el producte... Tot això l'inculquem bastant al meu germà, que ho faci tot igual com fins ara ho hem fet. I jo crec que ho està portant a terme, eh?
0: Mm. Sí. Li voldries donar algun consell, no al Joan, que sabem que té molta experiència, però sí als joves que es vulguin dedicar al comerç i al tracte amb el client?
1: Bueno, dir-los que és una feina molt... És esclau, però a més molt gratificant, perquè... No són clients, sinó al final ja són com amics, perquè tens unes converses que dius, ostres, és que és més que un client, perquè un client hi ha una distància, però ja amb tants anys és com un amic. Llavors, algú que tinguis un problema, segur que hi ha algú que et pot ajudar a treure'l.
0: Mm. I anècdotes, segur que en tens un grapat, sí?
1: Sí.
0: Alguna divertida que vulguis compartir?
1: Bueno, una, com jo sempre així soc així, parlo amb tothom i tal, i ve, hi havia un senyor i venia i sempre, ai, tal, sempre estava amb mi i tal, i un dia em diu, ai, vols que et convidem un tallat? I jo, com soc molt cafetera, li dic, ai, vale, sí, diu, ah, bueno, doncs pues anem al bar. I jo, no, jo no, és que no puc sortir de la parada, si vols un tallat me'l portes aquí perquè no vull, o sigui, volia algú més que no un cafè, el senyor, no?
0: Ah!
1: Llavors era com, clar, com jo era molt així, tirada endavant, però a darrere el mostrador, després ja...
0: Et va salvar,
1: sí,
0: el mostrador.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs, Imma, esperem que tot vagi molt bé, que puguis gaudir d'aquesta nova etapa, que hi ha moltes coses per fer encara i que segur que l'aprofitaràs.
1: Pues sí, esperem que sí i, bueno, ens veurem pel carrer, ens saludarem, parlarem i tot seguirà superbé, ja ho veurem.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Sant Cugat compta amb un patrimoni històric excepcional, amb el monestir com a gran referent, que també esdevé un espai d'aprenentatge i recerca. Cada any, la ciutat acull una sessió del Campus Jove de la Universitat Autònoma de Barcelona, una iniciativa que apropa als estudiants d'arqueologia als futurs universitaris. Avui parlem del potencial formatiu d'aquest patrimoni, dels vincles entre Sant Cugat i la Universitat Autònoma i de les oportunitats que ofereixen els estudis de patrimoni i arqueologia. I ho farem de la mà de l'Alba Rodríguez, que és directora del Museu de Sant Cugat. Benvinguda, Alba.
1: Bon dia. Gràcies.
0: I la Paloma González, que és responsable i professora de prehistòria a la UAB. Què tal? Com estàs, Paloma?
2: Hola, bon dia.
0: Comencem amb l'Alba perquè ens expliqui què significa ser campus d'arqueologia de la UAB.
1: Doncs, mira, això implica formar part d'una estructura universitària, no?, com és la Universitat Autònoma de Barcelona, en la qual nosaltres posem el patrimoni de Sant Cugat al servei de la universitat, perquè la universitat necessiti a nivell de docència, recerca, projectes d'innovació, el que faci falta, i nosaltres també ens nodrim, no, de les aportacions que pot fer el món universitari, no? El que, pues, poder participar, establir xarxes, vincles, relacions, doncs tot és benvingut i ens ajuda a fixar-nos i no desviar-nos a vegades del camí, sortir una mica del que és la vida local pròpiament i connectar amb aquest món universitari que té una visió més enllà del que és la visió local.
0: I per la Universitat Autònoma, Paloma?
2: Bé, per la universitat, a veure, això és el campus d'arqueologia de Sant Cugat és part d'una xarxa més àmplia i parteix també de la iniciativa, no?, de la gent que fem arqueologia i estudis de patrimoni, de dir, bueno, no podem quedar-nos només, no?, en el que és les aules, no?, tenim un patrimoni al nostre voltant, que tenim jaciments arqueològics, monuments, no?, i tot això, bueno, pues han de fer-se també espais d'aprenentatge, no?, i clar, dins d'aquesta xarxa, pues un dels primers, no?, llocs, no?, que van pensar és era Sant Cugat, primer pels vincles històrics que té amb l'Autònoma, no?, ja sabeu tothom, no?, que la Facultat de Lletres va començar aquí fa sí, molts anys, al claustre, no?, feien les classes alguns professors, però també pel potencial que té, no?, d'evidències arqueològiques, arquitectòniques, artístiques, no?, llavors és una forma, no?, d'aprenentatge pels nostres alumnes, no?, fora de les aules, amb el patrimoni real, però i també és una oportunitat, no?, per a la universitat d'establir aquests vincles, no?, amb les diferents entitats, no?, que ens permetin anar més enllà, no?, que només el treball purament acadèmic. No?
0: I aquesta relació des de quan existeix? O sigui, quan es va gestar?
1: Doncs mira, jo diria que la relació en realitat ha existit des de fa molts anys, val? Perquè al final això hi ha aquesta proximitat geogràfica, vull dir, estem al costat, hi ha vincles personals perquè hi ha molts professors, no, de la universitat que viuen aquí a Sant Cugat i hi ha unes coneixences, però es va formalitzar doncs al voltant del 2020, que va ser quan es va fer el conveni per tal que Sant Cugat esdevingués aquest campus d'arqueologia de l'Autònoma. Llavors diguéssim que això és un paraigües que en certa manera incentiva aquestes col·laboracions, no? Llavors pues, tenim una col·laboració relativament estable en temes de docència i estem ara mateix pues, treballant projectes més de futur, però bueno, que ja anirem explicant. Però a nivell de docència és el que fins ara tenim més treballat. La Paloma, vamos, us pot explicar sí, perfectament.
0: Sí, sí. M'agradaria saber, abans de tot, ara que parlava d'aquest conveni establert entre les dues parts, i la Paloma abans feia referència de l'entorn, del voltant, i no només Sant Cugat, jo m'imagino que el Vallès doncs també té un potencial molt important, no?
2: Sí, sí.
0: Amb quins altres municipis teniu convenis establerts?
2: Bueno, tenim també amb Cerdanyola del Vallès, més focalitzat en art, en el cas de Cerdanyola, no? Tenim també un campus d'art, més, tot i que també es toquen alguns temes d'arqueologia, amb el Museu de Sabadell, també treballem amb el Museu de Sabadell, després, bueno, ja no és Vallès, però estem treballant també amb Molins de Rei, amb Terrassa fem algunes coses també, diguem-ne, d'aquestes prèvies que comentava Alba, és a dir, el que estem intentant és xarxes d'alguna manera informals que s'havien anat creant, no?, i de pràctiques per vinculacions dels professors i professores amb diferents entitats, anar-los donant, no?, aquest paraigües, no?, en el que no només ens permeti fer més coses, sinó també que es visibilitzin aquestes activitats que ja s'anaven fent. No?
0: Mm-hmm. Ho hem explicat al principi, cada any el monestir acull una sessió del Campus Jove. Mm-hmm. Expliqueu-nos en què consisteix això.
2: Bé, el Campus Jove és una iniciativa precisament per apropar, no?, el que són alumnes, en aquest cas concret, no?, de secundària, tant dels últims cursos de l'ESO com de batxillerat, a l'arqueologia i a l'estudi patrimonial. No? Però això es fa no des de la docència, no?, diguem-ne, dels seus professors, sinó que tots som professors i professores de l'autònoma, no? Llavors, una part, no?, d'aquest Campus Jove es fa precisament aquí al Museu de Sant Cugat, a l'entorn del monestir, bueno, per treballar, pues, els diferents aspectes, no? Llavors estan aquí un dia, dos dies, dos matins, no?, pues, treballant, pues, diferents elements que, si voleu, us explico.
0: Sí,
2: però, bueno, són...
0: segurament que és interessant saber què és el que descobreixen, no?, amb aquest campus, amb aquestes sessions.
2: Pues mira, una de les coses més maques, no?, que es pot fer aquí i que no hi ha... Jo no conec cap lloc, no?, no es pugui fer d'una forma tan clara, és el que nosaltres anomenem arqueologia vertical, no? Què vol dir això? És a dir, els monuments, els edificis, no?, van passant per diferents èpoques. Estem acostumats normalment a entendre l'arqueologia com fer forats a terra i veure els diferents estrats, però també podem fer-ho mirant des del terra cap amunt, no? I aquí a Sant Cugat, si nosaltres fem, no?, un passeig, no?, a l'entorn, no?, del que és el propi edifici del monestir i de l'església, es poden veure molt bé aquests estrats constructius, no? Llavors, la idea que hi ha al darrere d'això és, primer, conèixer, no?, la història constructiva del monestir, però també veure que tots aquests indicis materials que veiem, estudiem a partir de l'arqueologia, es poden veure també a les parets o a les construccions. Això és una part. Després també treballem el que, en el cas de Sant Cugat, el que és la concepció arquitectònica, no?, la idea del claustre, per exemple, no?, com un espai tancat, en contrast, no?, a l'espai públic exterior. També treballem, no?, el que són les diferents fases arqueològiques, que també es poden veure en el claustre del monestir, no?, aquí sí, no?, és sota terra, és a dir, hi ha diferents aspectes, però jo potser descartaria aquest aspecte de l'arqueologia vertical, que és molt desconeguda i que, sí, bueno, i que realment ens ensenya, no?, que els estrats estan per sota la terra, però també per damunt.
0: I és possible que això els generi una inquietud que els faci decidir-se per continuar els seus estudis universitaris per aquesta banda?
2: Clar, de fet, això és un dels objectius d'aquests cursos, és a dir, hem de ser hipòcrites, no? Per una banda, lògicament, ens interessa divulgar i que es doni a conèixer, no?, la disciplina, el patrimoni i tot això, però també a nosaltres ens interessa fitxar alumnes i fitxar gent que després vulgui seguir estudiant amb nosaltres i formant-se, i per tant, una de les dels objectius és que alguns d'aquests nanos acabin fent arqueologia, cosa que ja hem vist que passa. És a dir, no dels 15 o així que venen cada any, pues sempre un o dos o tres inclús, no?, acaben fent després arqueologia, no? I per nosaltres això és un èxit, perquè l'arqueologia no necessitem molts alumnes, no necessitem molts arqueòlegs, però sí un mínim, no?, per anar nodrint, no?, aquests estudis, no?
0: Perquè aquests alumnes que hi participen en aquest campus ho fan voluntàriament, com si fos una activitat que ells trien? No hi ha cap obligació,
2: no.
0: ni està...
2: Són cursos, això organitza l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma. Aquest institut, l'ICE, fa ofertes d'aquests cursos d'estiu, vale, que són ja una vegada que han acabat el curs acadèmic, i després és un complement formatiu per la gent, bueno, pels nanos, no?, que tenen ganes, no?, de fer altres coses. Se'ls ofereix aquest del Campus Jove d'Arqueologia, hi ha d'altres disciplines que també ofereixen, però són totalment voluntaris i, bueno, pensem que neixen, no?, de l'interès de l'alumnat.
0: Paloma, posem-nos en la pell d'un d'aquests alumnes que decideix fer aquest campus. Quines activitats fan? Quin seria, per exemple, una jornada dins del campus?
2: Bueno, aquest campus, ja et dic, no?, fa una part el que és l'autònoma, o sigui, que és la pròpia universitat, i una part de la que fan aquí, no? A Sant Cugat. La part que fan a l'autònoma està més relacionada amb el que serien els laboratoris, no? El treball en laboratori, amb l'estudi de les restes biològiques, les restes materials. Llavors, el que fan és els proposa unes tasques a fer, no? En relació amb aquests materials, els ensenyen com analitzar-los, l'ús de microscopis, etc. Llavors, estan un parell de dies, no?, treballant sobre uns materials, no? I després és quan sortim al camp, per dir-ho així, venim aquí a Sant Cugat, no? Llavors, en el cas de Sant Cugat, pues, una part primera del matí, pues, els hi proposem, per exemple, l'anàlisi, pues, el que us deia, no?, d'aquests paraments, fan uns exercicis, fan després una posada en comú. Després, una altra part del matí, doncs, per exemple, ens anem al claustre, analitzen el claustre, els elements diferents que hi ha. En altres anys, també, per exemple, els hi fem un altre matí, no?, una altra part del matí, que pugin al campanar, i a partir del campanar hi ha mapes, no?, puguin veure com era el Sant Cugat antic. És a dir, es fan una mica, no?, barrejant tota una sèrie d'activitats, normalment dos, no?, cada matí, perquè tampoc fer-ho tan llarg i que vagin, doncs, aprenent, no?, els diferents mètodes o formes d'anàlisi que té l'arqueologia.
0: I en aquest campus són tot alumnes de Sant Cugat?
2: No, són bàsicament del Vallès. De Sant Cugat també hi venen, perquè l'ICE té una, diguem, un àmbit, no?, d'incidència més enllà del que és el Vallès, no? Però bàsicament és el Vallès, barcelonès, però sobretot Vallès, no? I de Sant Cugat també hi venen, vale? també hi venen. Cada any sempre ve algú, perquè a més ho tenen a prop i els resulta, pues, pràctic, no?
0: Jo m'imagino que després d'una experiència com aquesta, quan tornen a passar per davant del monestir, no se'l miren igual.
1: Estic convençuda. Pensa, no?, que quan jo he estat a les primeres edicions que vam fer, vaig acompanyar-los en alguna sessió d'aquestes, i home, el procés de descoberta, no?, perquè per nosaltres estem habituades a aquest tipus de pràctiques, no?, l'arqueologia vertical que comentava la Paloma. Una altra de les coses que fem també és paleografia. Agafem la inscripció de l'Arnau Cadell, els hi fem llegir, no?, per primera vegada es troben davant la... Dic, mira, això intenteu llegir, no?, i veure les cares que posen quan intenten desxifrar, no?, el text. Doncs, bueno, es desperta. Potser no acaben estudiant arqueologia, però sí que és veritat que això els genera un canvi. I bueno, i és important.
2: Sí, és important, sobretot, la capacitat d'observació. Eh? És la mirada diferent, no? Llavors, després faran arqueologia, no faran arqueologia, però ja, cada vegada que passen pel monestir o per qualsevol element patrimonial, ho miraran d'una altra manera i buscaran, mira, aquí està això, no? Ho miraran, ho entendran millor, analitzaran altres coses, no?
0: I si parlem del potencial que té Sant Cugat, ja no només pel monestir, com a laboratori d'aprenentatge, que és el que en realitat estem ara parlant, per a la formació universitària, el valor que té, no només el monestir, si més enllà del monestir també es poden explorar altres valors que tingui la ciutat.
2: Bueno, jo és que sóc veïna de Sant Cugat, i he de dir que sóc poc objectiva, però també ho sóc al mateix temps, no? És a dir, nosaltres, de fet, la idea del campus d'arqueologia sí que hem centrat en aquest campus jove, no?, però ho estem aplicant també a alumnes del grau d'arqueologia, és a dir, hi ha alumnes que venen aquí d'una forma més o més regular, a fer pràctiques no només sobre els materials, sinó, per exemple, sobre el territori, anàlisi territorial, que és molt interessant. A més, tenint en compte també que, bueno, som una ciutat en el que es va ampliant cada vegada, i això implica també, no?, que la preservació patrimonial passa per excavacions d'aquestes de salvament, sempre surt, no?, surten elements ja d'arqueològics que s'han de tenir en compte, no?, en aquesta expansió urbana. Doncs, per exemple, és un bon laboratori, no?, per analitzar com els plantejaments urbanístics. Jo sempre, quan en una assignatura concreta treballem el que és l'inventari de patrimoni de Sant Cugat i el que és el pla urbanístic, no?, i com es protegeixen, no?, els diferents elements, perquè, clar, som una ciutat que creix i al mateix temps amb molt patrimoni, no? Llavors això és una font, no?, d'informació i de formació, pues, que no tens en un altre lloc, i a més tan a prop i tan ben estructurat, no?, com ho tenim aquí.
0: I si algú es planteja quines sortides professionals ofereix actualment fer uns estudis d'arqueologia i patrimoni, què els hi podríem dir?
2: Això és la pregunta. Això sempre passa, no? Perquè, i és normal que sigui així. És normal que la gent jove també busqui el seu futur i no només la vocació. És així, vivim la societat que vivim. Però jo penso que hi ha moltes prejudicis entorn a l'arqueologia, són moltes vegades en els rànquings la pitjor pagada, i això no és cert, no? És a dir, sí que hi ha feines mal pagades en arqueologia, però després té un camp que molt ampli, molt més ampli que altres estudis humanístics, perquè, per exemple, tot el que són les tècniques patrimonials, les persones que estan en l'administració local, per exemple, no? El cas de l'Alba és un exemple d'això, consultories que necessiten les empreses a l'hora de fer aquestes planificacions urbanístiques, assessorament en temes d'exposicions, museus, etc. És a dir, hi ha un camp molt més ampli del que de vegada veiem i pensem, no? L'arqueòleg o l'arqueòloga ja picant i cobrant una misèria.
3: Sí, els veiem allà en aquells sots, excavant i traient traient peces.
1: Clar, això és segurament la part més visible, no?, de la feina de l'arqueologia, no? També molt condicionada per pel·lícules, no? Que, clar, és la part, diguéssim, més... Dic aventurera, no vull entrar en tòpics i clichés, però, bueno, és la part aquesta més singular, no? Però després hi ha molta feina de recerca en biblioteques, arxius, laboratoris, la feina de difusió, no?, del coneixement que es genera amb les intervencions arqueològiques i tot l'ús social, no?, que perquè tot això al final no és per generar un coneixement elitista, no?, sinó que això ha de tenir una funció social d'ajudar la gent a prendre consciència, no?, del món en què viu, de l'evolució que com a humanitat hem anat generant i bueno, que serveixi.
3: I si mirem de cara al futur, com penseu que ha d'evolucionar aquesta col·laboració entre l'Autònoma i Sant Cugat?
2: Bueno, això digues és tu, l'Autònoma, bueno, perquè però vaja, jo penso que molt...
3: Alguna ha de dir alguna cosa.
1: Sí, no.
3: Perquè si no sabrem cap a on anem.
1: No, aviam, estem treballant ara en projectes que passa que, bueno, estem a fases inicials i llavors hem d'acabar de lligar coses i tal, i tots aquests projectes pues, necessiten un temps llarg, no? Des de que apareix la idea, es dona l'ocasió, hi ha tota una part administrativa burocràtica complexa, no? Jo, bueno, ho afegeixo, és una mica com... perquè cada vegada aquesta part pren més cos. Però tenim projectes entre mans per continuar, vull dir, no quedar-nos estrictament amb la docència, en el sentit, no?, de poder venir i fer visita, que això ja està molt bé, vull dir que ja amb això ja estem satisfets, però d'anar més enllà per poder generar una activitat més profunda i més estable, més a llarg termini, també. Sí.
3: Amb més valor.
1: Sí. Amb més valor, sí, més coses, més d'innovació, també, fins i tot, no?
2: Jo només afegir, no? És a dir, jo soc professora, no tinc un càrrec, diguem, de decisori en moltes coses, no? Però jo pel que sé i pel que moc, no?, en la universitat, jo penso que Sant Cugat, en l'àmbit de la cultura i el patrimoni, és un soci clau, que es vol, a més per aquesta... està tan a prop, no?, aquestes vinculacions i pel potencial que té, no? Llavors, bueno, per això jo per això li deixava parlar a l'Alba, perquè té moltes sol·licituds de fer coses, no?, des de diferents grups de recerca, des de diferents línies d'investigació, d'innovació en l'àmbit també museogràfic. Sé que les té, però que necessita els seus temps. O sigui que no som nosaltres, no?, el que l'estem una mica també... I ella també és receptiva i el museu és receptiu, però lògicament, de vegades, no?, fins que es qualla, no?, tots aquests projectes, doncs necessiten el seu temps, però jo crec que van en bon camí i jo penso que Sant Cugat és la ciutat que ha de ser, no?, d'alguna manera més referent, no?, per la Universitat Autònoma en aquest sentit.
3: I què seria el més immediat en el que us esteu fixant ara?
1: Bueno, estem tantejant, aviam, una de les línies que l'Autònoma està apretant fort, diguéssim, no?, Humanitats Digitals,
2: el
1: màster, no?, d'Humanitats Digitals, i hem fet alguna coseta, no?, de laboratori d'assaig, diguéssim, dels projectes digitals dels alumnes, i ara ens estem plantejant, ja més enllà fins i tot del campus d'arqueologia, no?, doncs treballar amb l'Autònoma en temes de digitalització. però bueno, això ara sí, bueno, ho estem treballant.
2: Sí, és un projecte molt
1: xulo.
2: Venim
1: un altre dia, Carme, i tot.
2: Sí, és un projecte molt xulo i que, bueno, i que a més jo penso que, que sortirà endavant.
1: Sí, sí.
2: Tenim el marc, no, d'aquest conveni, no, i això ens permet, precisament per això és molt interessant, perquè gràcies a aquest paraigües, no, es poden anar encaixant diferents tipus de projecte, i aquest és molt xulo, la relació, no, entre el que és el món més innovador, no, de les tecnologies 3D, etc., no, amb el que és el nostre patrimoni més antic, no? I llavors, bueno...
3: Uh-huh. Una cosa que m'he deixat, el campus jove, quan s'acostuma a fer? A final de curs?
1: Sí.
3: Sí? Ho dic ja. Per saber si està per venir.
2: Sí,
3: aquest any encara s'ha de fer?
2: Encara, sí, aquest any encara s'ha de fer. Es farà del 29 de juny al 3 de juliol, és aquella setmana que està a cavall del mes de juny i de juliol, i qui estigui interessat, el que ha d'anar és a la pàgina web de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma, IC Autònoma, i llavors allà surten els diferents cursos, un d'ells és aquest d'arqueologia, del campus d'arqueologia, i res, si li interessa, està explicat, el que es farà cada dia, i bueno, és apuntar-se, no? Encara està oberta la matrícula C.
3: Que bé. Doncs ja ho saben, aquells que hi estiguin interessats a explorar, mai millor dit, tot aquest àmbit, a més, aquí, a prop, pràcticament al costat de casa, si venen de fora, no passa res, poden fer-ho per apuntar-se en aquest campus jove d'arqueologia. Ho hem parlat d'un tema, com sempre, fascinant. Ens ha agradat moltíssim i per això agraïm a l'Alba Rodríguez i a la Paloma González que ens hagin acompanyat. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Per la invitació.
1: Gràcies a tu.

0: I bé, és un moment en què la nostra cuinera, la Joana Molins, doncs ens aportarà un plat més per poder fer.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia, maca. Vinga, va.
1: Doncs sí.
0: Avui, amb aquestes sorprens,
1: avui
0: vaig fer els panellets.
1: Ai, els has fet?
0: Els he fet. I m'han quedat...
1: No, perquè...
0: M'han quedat abaixats.
1: No, abaixats no pot ser.
0: Doncs sí.
1: No, perquè els panellets no es baixen.
0: Ah,
1: has
0: doncs
1: de fer
0: mirar
1: la bola més grossa, doncs.
0: Ah, doncs
1: més
0: no
1: grossa.
0: Sé, me van quedar així...
1: Sí. No, doncs queden... Bueno,
0: què vols dir? Pues,
1: tant de quedar bé.
0: I tindria que posar-li més massa, no? Potser.
1: Potser no tanta aigua.
0: Ah.
1: Potser el líquid... Vas passar una mica amb el líquid. Sí, sí. Ha de quedar molt amassada la pasta, eh?
0: Vinga,
1: bueno,
0: va,
1: doncs avui parlarem de peix. I us proposo una orada al forn. Amb
0: molt
1: patates,
0: bé.
1: Amb un llit de patates i tot això. Podeu fer orada, podeu fer llobarro, el que a vosaltres us agradi, eh? Jo proposo per 4 persones una orada per cada un. Però, esclar, si són molt grosses, el que podeu fer és que us els afagin... a filets, i llavors de cada orada en podeu menjar 2. Eh? Però a mi m'agrada fer-los, diguéssim, cada un la seva. Però si és molt gros, podeu fer-ho així.
0: Te'ls fas netejar, tu,
1: sí,
0: les dorades?
1: Sí, jo me'ls faig escatar. I llavors el cap a mi no m'agrada posar-lo al forn si el faig sencer amb els ulls. I faig tallar el cap arran dels ulls.
0: Uh-huh.
1: I llavors ve escatada, que ja te l'escaten, perquè si no a casa fas un merder allà escatant.
0: Sí, sí.
1: I llavors ven esbandides, els hi faig fer un parell de talls, perquè aquí poso uns talls de llimona que ara explicaré.
0: Sí.
1: Bueno, doncs llavors hi posarem un quilo de patates, un quilo quart, però amb un quilo n'hi ha prou. La patata aquesta, la blanca, aquesta que es desfà una mica... 8 tomàquets xerri, una ceba, alls, un parell de pastanagues i, si voleu, posar una mica de pebrot verd o vermell, això ja és el vostre gust, de trossets. Un ratxet de vi blanc, oli, sal i pebre, i una llimona. Llavors, què farem? Agafarem les orades aquestes, si els hem fet senceres, li diem al nostre peixater que ens els escati i ens hi talli el cap arran dels ulls. A mi m'agrada així. Perquè a mi m'agrada escurar aquell tros de la ganya i tot això, i m'agrada...
0: És molt gustós, diu,
1: a mi m'agrada fer-la sencera, I per això la faig fer així. Si vosaltres no us agrada l'espina, la feu fer a filets, i tots aquests ossos... aquests ossos...
0: Espina.
1: Aquestes espines els guardeu allà amb un tàper pel dia que feu un fumet de peix i ja ho teniu.
0: Jo tot el peix que porti
1: m'agrada...
0: massa espina ja no...
1: Ui, l'escorpura també és molt bona, eh? Però sí? Porta més... L'escorpura és un peix de roca, al revés que això, perquè aquesta normalment la que comprarem serà de piscifactoria. I llavors també hi ha la salvatge. El que passa, si aquesta va a 10 euros el quilo, aquella anirà a 20. Però ara n'hi ha unes de piscifactoria que se'n diuen... Tenen un nom, que allà a la pescateria ja t'ho diuen, que estan... estan amb un... O sigui, són de piscifactoria, però estan a dins a marc. No estan tancades amb una piscina.
0: Sí, sí.
1: A dins a marc.
0: Ah,
1: i és clar, el gust canvia molt, eh?
0: Clar, clar.
1: Sí, perquè si no, trobes... Jo, el que me molesta d'aquest peix, quan és de piscifactoria, és que a la ganya hi ha una grassa. Sí. Fixa't, hi ha una cosa blanca. Allò és el greix del pinso que mengen, que queda, els hi queden aquí en el pap. I allò, a mi no m'agrada aquell gust. Però jo, si puc, compro aquestes altres, que us dic, que el preu també és molt raonable i queden molt bones. Bueno, doncs agafarem l'orada i si la fem sencera li farem fer un parell de talls. I llavors, què farem? Doncs hi posarem un tall de llimona a cada trosset. Ja haurem, a casa la rentarem ben neta, la deixarem, i posarem un raig d'oli i sal. I la deixarem en un plat. Agafarem les patates, posarem el forn a 180 graus dalt i baix, agafarem una plata per anar al forn, que ens hi càpiga tot, i posarem les patates ja tallades rodones, una mica d'oli. I les patates ja els hi posem. Mentrestant, tallem la pastanaga, tallem i posem un parell
0: primera
1: de grans
0: d'all. Primera, la pastanaga...
1: Com?
0: Primeta.
1: Sí, jo també la faig així, primeta tires, o rodona, és igual, o rodanxes, o primeta, com vulgueu. Llavors hi posem la pastanaga i posem les patates, mentrestant tallem la ceba, perquè la ceba se'ns acourà més de pressa, i les tomàquets xerri ja els tenim també netes en un plat, i hem posat una mica de sal i una mica de pebre i un raig d'oli. Ho tenim tot això en un platet. Posem les patates i programem el forn, que el forn estarà 50 minuts, depèn del tamany de l'orada, perquè és clar, depèn, es courà més de pressa. Si és en filet, es courà una mica més de pressa. Si no és en filet, costarà una mica més, perquè clar, el foc ha de coure la part i el mig que no quedés crua, I llavors, com fa una mitja hora, aquí tenim les patates, o una mica abans, i tirem la ceba, i posem aquestes tomàquets xerris, i tirem un ratxet de vi blanc, i ho deixem evaporar una mica.
0: És a dir, ratxet de vi blanc que cobreixi una miqueta...
1: No, un ratxet. I llavors remenem les patates, que ja veureu que se'ns van enrossint, perquè les patates estan boníssimes. Com fa mitja hora aquestes patates, quasi bé ja... Llavors hi posem la dorada al forn. Si posem a filets o posem l'altre. I veurem que com que hem programat a 50 minuts, encara ens queda 15 o 20 minuts de forn. Si és en filet, quasi bé ja, ho tindreu bé. Si és sencera, potser necessitareu una hora. Llavors ho mireu i veieu que és el vostre gust, és qüestió de tancar-ho i ja està. I vull dir, no hi ha problema. Si ho feu així, us quedarà molt bé, les patates, els alls i tot això, i les tomaques.
0: Molt bé. Totes maneres, un plat, tot així, és molt saludable, eh?
1: Molt, molt saludable, i a més les patates i la ceba i tot estan boníssimes, Sí. I la dorada també la dorada.
0: Aquest tipus de patates sí que, per exemple, inclús m'agraden feta la patata sola i posar-hi la ceba sola.
1: Sí, sol. Això sol queda boníssim com a acompanyament, a vegades queda boníssim. Perquè hi ha gent que les patates els afregeixen a part, però no, és que és més bo fet així, perquè el posar-hi l'orada a sobre agafa tot el gust del peix i queda més bo així, queda més bo, ja tot fet en cru. Doncs repetim, aquestes orades, o quatre o dues, depèn del tamany, perquè si no llavors els feu, o si llavors vosaltres a casa vostra una vegada la teniu cuita, que la voleu fer sencera, poseu meitat per cada un, perquè llavors és decantar, obrir-li i posar un tros, un es queda l'espina i l'altre es queda el filet. Però si no volem tenir tant problema, ja els fem fer filets, doncs aquestes orades, hem dit el quilo aquest de patates, les 8 tomaques aquestes xerri petites, o les de penjar també van bé, una ceba també tallada així a juliana, un parell o tres de grans d'all tal com venen sencers, un parell de pastanagues, un ratxet de vi blanc, la sal i l'oli i una mica de pebre, i la llimona per posar a mitja la dorada, i si la dorada l'hem fet fer a filets, doncs llavors jo no n'hi poso, però la poso perquè a vegades quan ho mengen els agrada arruixar-ho. A mi no m'agrada.
0: Jo tampoc,
1: perquè el peix em queda moll.
0: Sí, bueno, i bueno, és tot molt de gust.
1: Això fa com els calamars. A mi el calamar a la romana m'agrada, no m'agrada regat en llimona.
0: Hi ha molta gent que necessita amb el peix de la llimona,
1: Hasta amb l'arròs.
0: Sí.
1: Hasta amb l'arròs de peix, jo tampoc. A mi m'agrada així. I així us quedarà tot molt bé.
0: Molt bé. De totes maneres, com es fa així en forma que la marca, la dorada, ha de quedar amb molta més espina, no?
1: No, perquè és superficial. Sí. Llavors
0: no,
1: tu,
0: perquè, esclar,
1: tu l'obres,
0: no...
1: l'obres, i la dorada relativament té poca espina, Només és la part de la ganya i el cap. I té una espina molt grossa. Menges peix, has d'anar al tanto, però no, la dorada es pot menjar molt bé. Veus l'escòrpora i aquests peix, que l'escòrpora està boníssima, ja té més espina. És diferent.
0: Estan més al tanto.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs, Joana, gràcies per la recepta. I bé, t'esperem, com sempre, la setmana.
1: Com sempre, fins la setmana vinent. Adéu-siau.
0: Adéu.
2: Continguts en xarxa. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: És que...
1: Una curiositat sorprenent és que l'espai exterior no és completament silenciós, encara que sovint es digui el contrari. És cert que el so, tal com el percebem, no es pot propagar en el buit perquè necessita un medi com l'aire. Però això no vol dir que no hi hagin vibracions o ones. Per exemple, en zones com núvols de gas o al voltant d'objectes massius, hi ha partícules suficients perquè es produeixin ones de pressió. Un cas famós és el cúmul de les galàxies Perseus Cluster, on els científics han detectat ones que es poden interpretar com una mena de so. Aquestes vibracions són extremadament greus, molt per sota del que l'oïda humana pot percebre. De fet, si es poguessin escoltar, serien com un to profund i constant. Els científics han convertit aquestes dades en sons audibles, augmentant la seva freqüència, creant el que es coneix com a sonificació. Això ens mostra que, tot i que l'espai sembla buit i silenciós, en realitat està ple de fenòmens físics actius.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us ha passat alguna vegada que no podeu dormir? El poema que ara sentirem explica com és una nit d'aquestes que no podem fer venir la son i donem voltes i voltes al llit. I, bé, millor la sentim.
5: Hola, em dic Esther Areli i sóc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu La nit abans, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè jo no puc dormir a vegades. Toquen les 12 i vull dormir. La son rebel es nega a venir. Els ulls com taronges, el temps fa molt lent. El cogí regiro a cada moment. Comptant ovelletes, he arribat a 100. De cop i de volta, la veu del pare. Vinga, lleva't, Berta, cal fer-ho ben d'hora. Quina dormilega, au la mandra fora. Ràpid m'aixeco, tant he dormit, d'una revolada he saltat al llit.
4: Un poema molt interessant, Esther. Gràcies per escollir-lo. I és que tots els embaladits hem tingut una nit sense dormir. A que sí? Fins al proper embaladits. Adeu.
5: Adeu, embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili al carrer Marcel·lí i Domingo de Tarragona ha causat 3 ferits aquest matí. Connectem ara per saber quina és la darrera hora de tot plegat amb la Laura Casals de Tarragona Ràdio. Casas, volíem dir, bon dia Laura, quina és la darrera informació que tenim de tot plegat?
2: Bon dia. Doncs hem sabut que l'incident s'hauria produït dins de la vitrina del laboratori de bioquímica de la facultat, d'aquesta facultat de química de la URB, quan es feien el traspàs d'àcid nítric d'un recipient a un altre. Així ho ha detallat bombers de la Generalitat, que encara hi treballen aquí in situ on ens trobem. Els danys, però, segons ens han informat, han quedat restringits a aquesta zona en concret i no hi hauria afectació estructural. Com dèiem, sí que hi hauria aquestes 3 persones ferides que han quedat ateses pel sistema d'ambulàncies mèdiques. La sala ha estat evacuada i s'impedeix tornar-hi a entrar de moment. Un incident que ha passat cap a 9:15 del matí, com explicàvem, durant la manipulació de productes químics que s'ha produït aquesta deflagració, encara amb bombers treballant-hi.
1: Gràcies, Laura, i estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies, amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central, i també les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Aquest dilluns, però, es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig, i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A partir de demà s'activen també avisos per intensitat de pluja a la meitat nord del país i litoral i prelitoral, que s'allargaran fins almenys el dijous. I pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Banyeres del Penedès deixa vehicles al voral. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés, i els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions en aquest punt. I aquesta setmana, fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit amb Mossos i policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat ronda els 200 euros i la pèrdua també de 4 punts del carnet. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Avui coneixerem la història de Joao Costa, autor del llibre Renacido del mar i l'arena, on relata un viatge vital marcat per la migració, l'esforç i la superació. Nascut a Ghana i establert a Catalunya, la seva història és també la d'una nova oportunitat. Treballador incansable i pare de família ha convertit la seva experiència en un testimoni inspirador. Avui repassem la seva trajectòria personal i professional del també conegut com Joao el Rubio o l'estanquer de Collfabà. Joao, què tal?
1: Molt bé.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Joao el Rubio per què?
1: Joao el Rubio perquè això ho vaig fer per a un senyor l'any 2006, quan vaig començar a treballar aquí a l'estanc, tenia un bar i jo l'aportava el tabac. Doncs quan arribava al bar, estava ple de gent, obrers, treballant i tal, i quan entrava, l'home feia un conya, no? Llegó el Rubio! Entonces tota la gent va girar i dice, hombre, ¿por qué le deu això? I tal. Entonces va començar, i quan va, el senyor es diu Joan, que treballava aquell carrer Joan... ¿Cómo es diu aquel carrer? Esta carrer de la Creu, darrere. Sí, tenia un bar ahí. Entonces, clar, va fer com seu honor, la va ficar para que, sobretot para que gent no tingués esa sensació, el Rubio, el negre, el blanc, què m'has de, no? Sempre amb respecte i amb bon rotllo, i ja crec que és per això. Entonces, la va ficar amb això, ja ho és Rubio, per fer contrast, no? A Rubio, perquè la gent... Tu eres de Rubio, de verdad?
0: Escolta, ja... Tu vas néixer a Ghana.
1: Sí.
0: Ets el desè fill d'una família que s'ha dedicat al cultiu del cacau.
1: Cacau, sí.
0: Per tant, una família nombrosa, on s'ha hagut de fer doncs, molt esforç, molt sacrifici. Tu com recordes la teva infantesa a Ghana? I quins valors, sobretot, et van marcar en aquella etapa?
1: Val, la veritat que en aquest sentit Ghana és excolònia anglesa, doncs tenim aquest sistema. Jo de petit sempre jugava amb els amics, no? A estudiar, jugar pelota, carrer... Una infància bastant tranquil en aquest sentit, que no ens faltava menjar, podíem estudiar. En aquest sentit sí que va ser una infantesa bastant, diré, de situació d'Àfrica, de Ghana, però bé, en aquest sentit. O sigui que...
0: La recordes bé?
1: Sí.
0: Sabem que ja, precisament, abans de marxar, tu vas fer l'ESO, també vas fer part del batxillerat.
1: Sí.
0: Quins eren els teus somnis en aquell moment, tan jove?
1: Jo, de petita, sempre veia la tele, no? La blanca i negra, jo sempre sentava i volia fer imitació de la, sobretot la presentadors, presentadores que feien. Entonces, sempre el somni que tenia era algun dia arribar a fer un presentador o alguna cosa així. Entonces em va enganxar.

0: Jo sóc aquell negrito de l'Àfrica tropical. Perquè jo feia això. Jo cultivava la cacau.
1: Sí.
0: Sí, clar, jo de petita, quan teníem 2-3 dies, sempre anàvem al camp a ajudar la família, a cultivar, a treballar, i sempre ens donaven diners, no? En aquest sentit, sí.
1: I en quin punt decideixes deixar Ghana i buscar una nova vida a Europa? Perquè el teu objectiu era Europa, era arribar a aquest continent?
0: Sí, perquè com havia vist gent que viatjaven des de Ghana a Europa, veia, i sempre com veia que vivien diferent, la forma que parlava, la gent diferent, volia conèixer la cultura, perquè nosaltres vivim així, aquest gent així. Entonces, en aquest sentit, sí que va observar la gent que venia i a partir d'ahir va tenir aquest inquietud i anava aprenent com farà, com, quin possibilitat tinc per a poder fer aquest viatge a Europa. I la primera era anar a Itàlia, o sigui, que jo quan va, perquè veia gent que feia aquest camí, al desert, tot això, normal, principalment, anaven a Llívia. Des de Llívia agafaven per anar a Lampedusa, a Sicília i tot això. Entonces, clar, jo no coneixia res de venir cap aquí a Espanya o a Catalunya, no? Entonces, això va sigut al principi i quan estudiava sempre tenia aquest ment més enllà de Ghana, no? Al voltant, volia conèixer més, obrir-me per a conèixer el món.
1: O sigui, aquest... eres una persona inquieta.
0: Sí, no, això sí.
1: Però tenies 17 anys.
0: Sí, i abans també tenia això, abans de 17 ja anava observant tot.
1: I de la teva família va ser l'únic que va pensar a emprendre aquesta aventura o no?
0: Les meves germans grans ja havien viatjat, però no a Europa. Algunes havien viatjat per a Costa d'Ivori, a Nigèria, en seu moment, que era un país que la gent podia viatjar, i algunes havien intentat fer el mateix viatge fins a Líbia, però van tornar. Doncs aquest sentit, que veus que era molt, observava tot, eh? Jo sempre estava com sentia, quan parlava la gent gran, sempre estava molt atent, i en aquest sentit jo no podia fer aquest viatge, perquè les meves germans no volien estudiar, algunes havien estudiat, però la resta no volien fer, volien treballar, guanyar diners, entonces van deixar l'estudi, i sobretot la meva mare, que era com la pilar, no?, de la família, ja que els teus germans grans no han fet, i tu eres bon estudiant, perquè jo tenia beca del govern de Ghana per estudiar, doncs la meva mare és com faré tota la que calgui perquè tinguem algú de les germans que sigui algú, no sé, el que sigui, professor, presentador, el que volia fer. Entonces, això sí que la tenia bon marcat. Entonces, jo no comptava, perquè a més, si era més petit de la família, no, això fa les germans grans, tu ni de conya.
1: Mm-hmm. Però tu vas marxar sol?
0: Jo vaig marxar acompanyat amb gent de la família. En principi, vaig marxar amb un germà que el llibre l'explica, però va tallar perquè feia com massa volum, però ell va tornar. Entonces, jo vaig quedar amb un com primo de la família, no? Gent gran de la família lluna, però sí que vaig anar amb aquest tipus de persona per anar a Líbia. Va fer tot aquell recorregut des de Ghana fins a Líbia.
1: En el teu llibre, expliques el viatge, que va ser un viatge dur. Quins van ser els moments més difícils que tu recordes? Perquè, de fet, abans has fet una mica el dibuix, el traçat d'aquest recorregut, vas estar fins a 7 països diferents.
0: Sí. Des de Ghana fins a Burkina Faso a Níger, a Mali, a Algèria, des d'Algèria a Líbia. O sigui que és un recorregut molt dur, sincerament. Sobretot des de part de nord de Ghana fins a Burkina Faso, clar, perquè sempre hi ha gent, perquè Ghana són molt cristià i hi ha gent aquest predicador, no, vaja, és que aneu a morir perquè hi ha gent que ha mort, te robaran, o sigui que en aquest moment és com fa per a que no vagis, no? Doncs, i per encara així, com teníem un objectiu, és com si hi ha algun que veus que han arribat, altres no, teníem aquesta sensació de por. Però quan tu marques un objectiu, tens un somni, jo crec que el por te treu tot això perquè tu vols arribar a això, calgui el que calgui, no? En aquest sentit. I aquest moment va ser un moment perquè jo me crec que dormia i tenia, no vaig dormir, no? Estava pensant, i si no arribo, i si muera a camí, i si tot això, aquesta sensació.
1: Però tu tenies por?
0: En algun moment sí. Quan va començar, perquè veus que, ui, mira, a l'altre ja va anar un cotxe a Montana i van morir tota la que va anar al cotxe, no? Entonces, clar, en aquell moment tenia por, però ara ves com... Clar, aquest comentari escoltaré tot el camí. i és complicat, sí.
1: Quines històries expliques en el llibre?

0: d'aquest recorregut, històries així que puguem explicar breument i que siguin significatives.
1: Val, que siguin significatives en aquest sentit és el camí. No sé si havia vist al desert aquests camions que anem amontonat i podíem portar res, cacauete, aigua i poca coseta més. I sobretot al desert, l'Chungse és... Aquest gent que estan, no sé com es diu això, eren com paramilitars que estan al desert, tipus traficants, que porten així tipus Sahel, tot això, i en aquell moment si portaven grups, noia, la violaven, i els nois te treuen la sabata, la ropa, i els ja, contaré una anècdota que els diners teníem que amagar dintre de nosaltres, perquè si no te la treuen tots. O sigui, que se porta sabata i tot això, i feien cues. Entonces, si portem diners de sobre, lo donàvem, i si estan contents amb això, nos deixaven marxar. Però si no, tota la que porten te la treuen, i gent que la deixen al camí, clar, si tu veus fer un gest o el que sigui, te pegaven, així, coses així. Entonces, en aquell moment sí que era molt dur, fins que no arriba un punt, perquè van per punts a punt, la mateixa traficant ja tenien com punt de... com a un punt de, com es diu, de, millor des de Burkina Faso fins a un punt, tenen com un muntat, com...
0: Com si fos un campament.
1: Un campament. Sí. Entonces, i tenen tot controlat, eh? On que sigui desert, però són traficants ben preparats per això i viuen d'això.
0: Hi ha alguna història positiva?
1: Alguna història positiva? Al transcurrir, jo pot dir que a millor la gent que trobàvem, que gent que de tipus Niger, a millor són gent més pobla, però és igual, te donaran, si faltava d'aigua, alguna cosa així, sí que em sorprenia molt, no? La gent a peu de carrer, no? Gent que veu que no tenen res, però si te poden donar alguna cosa de menjar, o gent que trobaven a Gèlia, no? Pagesos o així, sí que si tenen algun pa o el que sí, veia a millor estem austos i tal, sí que te donaven aigua, entonces aquest part de la humanitat sí que veiem per entre nosaltres, era supervivència puro i duro. Sí.
0: Quant de temps va durar tota aquesta travessa que vas fer d'un país a l'altre? Perquè imagino que passaves una temporada, no sé quants dies, o setmanes, o mesos.
1: Des de Ghana fins a Líbia. A Líbia era com el destí, perquè com no teníem suficient diners, Líbia en aquella època podíem treballar, perquè estava Muammar Gaddafi, que era... Entonces, normalment feien construcció, o sigui, que teníem com podíem treballar com paletes així de construcció, no?, d'ajudants. Entonces, l'objectiu era arribar a Líbia, treballar i després continuar. Entonces, des de Ghana fins a Líbia, jo crec que va quedar uns 2 mesos o així, més o menys, al camí. O sigui, que vaig arribar a Líbia i Líbia vas visquint durant 1 any treballant al Trípoli. Sí, sí, o sigui, que allà era com el destí fins a aconseguir captar més diners per a continuar el viatge. Sí, sí, però tot el recorregut jo crec que va durar uns 3 anys.
0: Uns 3 anys.
1: Sí, per arribar fins aquí a Espanya.
0: Tu arribes a Espanya l'any 2000?
1: 2000, sí.
0: L'any 2000.
1: Sí.
0: I com hi arribes i on?
1: Vaig arribar... Jo vaig agafar... Com es diu? Pastera?
0: Sí.
1: O Cayuco, sí. Vaig arribar...
0: Ho entenem de totes les maneres, eh?
1: Val. Val. Sí, sí. Vaig agafar allà Tànger, i des de Tànger van arribar, no, es van a rescatar Salvament Marítim, perquè anaven així sense rumbo, perquè els marroquís o aquests, a millor són 15 persones, no?, però van ficar 48 i la mateixa. I van tenir sort, en nostre cas, perquè van sortir a costat del porto de Tànger, anaven com una mica més segur, si passara alguna cosa, com mínim podem rescatar-nos, no? I clar, el noi que coneixia això, Zodiac, era un, crec que un noi de Gàmbia, perquè no pagava això. El resta van pagar i ell és com era el pilot o el que sigui, no paga. Entonces, sí, clar, perquè érem com pescadors de Gàmbia i, clar, aquest gent mai han conduït un Zodiac, això amb el motor. Entonces, sí, t'agafen, t'expliquen 4 cosetes amb un GPS, un motor, benzina, te fiquen tot allà dintre. Jo no sabia nedar, perquè jo me acuerdo que un marroquí que em va agafar així, perquè era un palillo, perquè era molt xupadet. Jo a dia d'avui estic...
0: Avui estàs més fort.
1: Sí, era, el tio em va agafar així. Mai havia vist el mar, perquè no sé nedar. Em va agafar, digo, bueno... I setmanes abans havia mort un grup nosaltres, eh? Perquè van sortir de Tànger i el mateix noi va agafar un Zodiac al motor. Quan va girar així, va fer així. perquè mai havia conduït a un Zodiac. Entonces el Zodiac va girar i van caure, no van morir tots, perquè estaven, sort, alguna van agafar la corda que estava amb el Zodiac, no? Va sobrevisquint i la Porto van tenir sort, però tenia amics i van morir al mateix moment. Entonces nosotros amb això ja teníem por igualment. O sea que...
0: I què et van cobrar per aquell viatge a per creuar l'estret?
1: Sí, a l'estret, des de Tanker, això, a mi em van cobrar uns 600-700 dòlars en aquell país, l'any 2000. Jo soc de, clar, aquella època és com més baratet en aquest cas, perquè fa 25, 26...
0: I on et va deixar la Zodiac?
1: La Zodiac no és que no van deixar, van perdre enmig del mar, perquè tu, de nit, al Tanger, te pujan una dalt d'edificis, ves la llum de Tarifa i tu la sensació que si estem aquí a prop.
0: Sí.
1: I no és així. Entonces, quan van sortir sobre a les 5, va dir, a les 7 ja esteu a Espanya, a la Tarifa. O... Entonces, van anar-hi i anàvem, i quan va fer a les 6, 7, veiem que no veiem res d'edifici, ni de Marrocos, ni de a Tarifa. Entonces, en aquell moment, la gent va començar a ficar com nerviós i van rascant el Zodiac i portava com uns plastiquets i va començar a entrar aigua. I el noi va intentar arrencar el motor i va parar. I en aquell moment era com un moment de nervios. No sabem si anàvem a Espanya, tornem a Marrocos, i van començar a plorar, la gent que podia rezar va començar a rezar, i de cop van veure un transatlàntic, això que va, suposo que de Tarifa a Tanger.
0: Un ferri.
1: Aquestes. Entonces van aixecar la samareta fent així, no sabem com se van ajudar-nos o van a trucar a salvament marítim, i de cop van veure un això... Entonces, en aquel momento, cuando van aproximando, van de amigo. Yo me acuerdo de la primera palabra que va a sentir en español. Amigo, tranquilo, Spain. Y parlaban una mica de inglés. Y en aquel momento la sensación es como, ostras, porque nuestro por era que no rescatense el salvamento marroquí. Perquè entonces allà ja és molt difícil, perquè te porta unes cases de tortura de tot la que tu pots imaginar. I en aquest sentit, i el moment de rescata d'un Zodiac o una patera és el moment més xungo que pots imaginar, per als nervis, perquè no se sap de t'acorda que aquí a Palma o Gran Canària van arribar a port, però el moment de rescata van morir uns quants, perquè amb nervi de l'ànsia de vull ser primer, i en aquest sentit van tenir sort, i van anar a treure a poc a poc.
0: I quan arribes a Catalunya?
1: Va arribar, com ja tenia amics que ja vivien aquí a Catalunya, sobretot a Barcelona. L'objectiu des de Tarifa això era anar a Barcelona. Entonces em va dir, tu arriba, registrar, fan un control a Guàrdia Civil i tot això, no van registrar, van fer un paper que te donaven com 45 dies per a sortir d'Espanya. Entonces en aquell moment, el diner que em quedava, crec que em quedava 100 dòlars o així, la va canviar a peseta i va agafar un autocar des de Tarifa a Algeciras i d'exercits a la Màraga. I des de Màraga va agafar un autobús fins a l'Arc de Triomfo. Sí. I va arribar allà, i d'allà me'n van donar una sindicació, però jo anava com un zombi mirant l'edifici, perquè mai havia vist un edifici tan gran. I va dir, estem aquí a un plaça, pregunta, a Plaça Catalunya.
0: I com es construeix la teva vida a partir del moment que ja arribes a Barcelona?
1: A Barcelona, Plaça Catalunya, va arribar allà i la sorpresa que va tenir que vivim aquí. Entonces yo creo como no pot ser, perquè hi vaig veure moltes negres, africans i amb bolses i tal, i digo, ¿cómo vivius aquí? Perquè jo tenia una imaginació, no?, que arriba, jo que sé, un albergue o un no sé què, i veure que no.
0: A la plaça.
1: A la Plaça Catalunya. Veien allí com una acampada que fallàvem amb seu bolsa, dormíem en els bancs que hi havia en Plaça Catalunya, i la tarda van agafar uns cartrons i van dormir, i quan plujava anaven al metro per a ficar-nos a dormir allà. Sí.
0: I quan comences a... T'has de buscar la vida, perquè has de començar a treballar, no?
1: Vaig, en aquest moment, jo en aquest sempre diu que a Catalunya o a Espanya, no, sobretot aquí a Catalunya, la gent, en aquella època no hi havia redes, xarxes socials, la gent era molt amable, venien a Plaça Catalunya, te donaven menjar, m'acordo que una senyora em va portar a Cot Anglès, em van vestir des de dalt fins a tot, sabata, i després em van donar fins 10.000 pessetes. Fill, toma, agafa això, si vols menjar, que era impressionant. Aquest vecindat, gent a pie de carrer, se te veien, t'ajudava, no teníem aquest odi, aquesta sensació que visquem ara. I en aquest moment, aquest vecindat van a fer una força, van fer manifestació, van acampar a Plaça Catalunya, va venir TV3, tot això. En aquella època estava Jordi Pujol de la Generalitat de Catalunya i José María Aznar, i van ficar un acord que ara estan fent una regularització. Jo soc d'aquest grup que van fer aquest regularització i va atendre aquest sol. Però jo tenia un objectiu, perquè no parlava castellà ni català, i va apuntar a Drassanes, que hi ha una escola oficial, va començar a estudiar català i castellà, i va tenir sort amb això. Per això diu que vaig començar a treballar a Televisió Espanyola. Me'n van agafar a l'empresa perquè era un dels grups que parlava castellà i català, i va ser la meva primera feina, i em va fer un precontracte perquè podia tenir la permiso de treball i de residència durant un any.
0: Vas treballar a Televisió Espanyola,
1: sí.
0: A la cuina.
1: A la cuina, sí, sí. Va tenir un chef que em va ensenyar molt. Tu calcula que fèiem menjar per a treballadors, 800. A Rogelio em va ensenyar durant 2 mesos, va portar jo solo 400 coberts cap de setmana. Uno sí, uno no, jo sol. O sigui que em va aprendre molt.
0: I quines feines més has fet?
1: Des d'allà va començar a treballar al Centre d'Alta Rendiment aquí a Sant Cugat.
0: Sí.
1: També va treballar durant 2 anys allà, i volia anar canviant, no?, perquè havia avançat, i com ja havia treballat tant a la cuina, diu, mira, vull canviar. I va començar a estudiar a Foment de Treball, algo d'electricitat, perquè volia canviar l'entorn de la cuina, vull avançar. Vaig començar i va treballar una empresa d'hornos del Vallès aquí a Cerdanyola durant un any o així, i mentrestant feia com tipo, em van contratar per fer anuncis, publicitats, i va treballar per a Miramar fent anuncis de Rei Mag i coses d'això. I després d'això va treballar aquí a Carpatxic Sant Cugat, on els avions, perquè tenia un amic que es diu Santi, que era com l'encarregat. Llavors un dia em va trucar, ja, tinc una feina per ti. I és quan van treure una llei d'això que els menors no podien fumar tabac. Llavors em va dir, tu controla això, i quan van veure el meu jefe, l'Oscar i Norma, aquí a l'estanc de Colfabà, em va dir, volem que treballa per nosaltres, portar les màquines, ser com l'encarregat, no? Portar els bars i portar això. I des d'entonces porto aquí 20 anys en l'estanc treballant.
0: I és curiós perquè fas més vida a Sant Cugat,
1: sí.
0: On no hi vius,
1: sí.
0: Que a Rubí, que
1: sí,
0: és on
1: total.
0: Tens casa
1: sí,
0: teva.
1: Sí, sí, sí.
0: No? I tens una família, la
1: sí,
0: teva dona,
1: Laura,
0: la teva filla...
1: I Bet.
0: Com han estat d'importants elles?
1: Per mi, tots. O sigui, que jo crec que han sigut la pilar per mi, perquè com calcula que la més pare no visqui, no? I jo quan vaig conèixer la Laura, l'any 2014, jo crec que va ser un punt d'inflexió de... És com l'estabilitat, la tranquil·litat, i quan va nascut David ja és com una persona més formada, més estable, més en aquest sentit. Sí que són pilar a dia d'avui, són la meva llum, tot.
0: Mm-hmm. Abans has fet referència a com es veu ara aquest fenomen migratori. Tu què opines dels discursos extremistes que s'estan donant a tot arreu i que és la tendència des d'ara?
1: La veritat que en aquest sentit jo sóc una persona vivent, no? Jo sempre dic la gent que vinguem de fora, no? Perquè gent que a millor per circumstàncies, que és perquè ningú abandona el seu país per gust o és per necessitat, perquè hi ha gent que tenen necessitat, que tenen guerres, tenen fam, i sempre la immigració ha existit i existirà sempre, perquè la gent mouen. En aquest sentit, sobretot la gent que vinguem de fora, jo sempre recomanaré que si venim a un lloc, perquè jo soc de Ghana, tu imagina que jo vinc aquí amb un taparrabo o una aliança, això no és així. Entonces, clar, jo si vinc a Catalunya, com mínim, aprendre la llengua catalana, adaptar-me, integrar-me a la societat catalana. Això no vol dir que jo renunci a la meva cultura de Ghana. No, podem fusionar tot això i podem viure un moment, un entorn bastant més per tots. Jo abro la pròpia experiència perquè això m'ha ajudat molt a adaptar-me a la integració i sobretot a la gent d'aquí que ens dona l'oportunitat de conèixer-se, obrir-nos una mica perquè entre tots podem adaptar-nos, integrar-nos. Jo sempre recomanaré a aquella gent que venim de fora que no en posem ni exigim, perquè si algú obre la porta, com mínim tenem que respectar i adaptar i sense renunciar a la nostra pròpia cultura, no? I això per mi és molt important.
0: M'imagino que aquest missatge i tants altres, a part d'explicar la teva història, sí, és el que fas en aquestes conferències que dones a escoles,
1: sí,
0: no? I instituts.
1: Sí, sí, sí, això, sí. Perquè vull que arribi això perquè la gent vegin que la gent que... Per mi, entre tot, podem enriquir la cultura, no? Perquè jo, si mai havia vingut aquí a Espanya o Catalunya, jo no sabrà que Catalunya parla en ser català, té la seva llengua pròpia, la seva cultura, tot això, i per mi és una riquesa que podem aprofitar, sobretot, i aquest discurs d'odi, de tot això, jo crec que entre tot podem fer perquè això no... Sí que hi ha gent que a millor venen aquí a fer mal, no? Jo, si vienes aquí a fer mal, si algú no ve el suport, pots quedar-se allà, que no vinguis aquí, en aquest sentit, eh? Perquè si no, acabem ficant tot el mateix en el mateix sac i no som així.
0: El Llau ens ha explicat doncs, tot el seu periple, tot aquest recorregut al llarg de la seva vida. Ha fet moltes coses, però sí, també ha fet algunes que són anècdotes, que sí, m'imagino jo que les expliques allò amb gust, com sí, per exemple participar a la pel·lícula Loli Tormenta,
1: sí,
0: de l'Agustí Villaronga, uh-huh, del 2023.
1: Sí. Sí,
0: i tu,
1: sí,
0: actor,
1: sí,
0: no ets.
1: No, me'n van agafar, perquè això que t'he dit abans que era feia càsting, vaig veure Agustí Villalonga, em va fer una prova i em va dir, vinga, per això, per la pel·lícula. Entonces jo vaig fer com un campament, era jefe d'un campament de nois, així que eren nyon de carrer, i la veritat que va sigut una experiència brutal, la vaig passar molt, molt bé. Sí, sí.
0: Ja ho veig, no perds aquest esperit optimista, no? I el bon humor.
1: Sí, sempre.
0: Llau, mirant enrere, què li diries al jove Llau que estava a punt d'emprendre aquest viatge? Què li diries ara?
1: Ara vull recomanaria que quedés a gana, que estudiés allà, i crec que podem fer coses sense pensar que a millor Europa és un paradís, que trobes tot, perquè si no tens aquesta necessitat de la vida o la mort, jo em quedaria a gana. Però si la pregunta em fas és tota la que tingui d'avui, sí que el Jau faré aquest camí per a trobar l'amor de la seva vida, la seva filla. I en aquest sentit, sí que en el meu cas estava escrit que tenia que fer aquest viatge. Però si el diari avui em diu que em recomana un noi com Jau de gana, la diré que se quedés en gana i que estudiese i que faci l'esforç, tot l'esforç que crec que he fet per arribar fins aquí, a dia d'avui, si hubiera fet el mateix esforç en gana, jo crec que podria haver fet algo, a millor no algo tal, però jo crec que podria haver sigut. Entonces jo recomanaria als nois africans o tal, si tenen aquesta possibilitat que no és vida o mort, que es queden sent allà.
0: I si mirem de cara al futur, quins somnis tens ara mateix?
1: Ara mateix, per l'experiència que he tingut, vull donar tipus charla a la que estem fent ara, a altres persones, altres nois que tenen aspiracions, tenen somni, que estudien o que facin tot el que volen fer, que la vida, tota la persona, cadascú, tenim una història per contar.
0: Clar que sí, doncs avui t'hem convidat precisament perquè ens expliquis o ens avancis la teva Renacido del mar i l'arena, la història de Llau Costa, que avui ha passat pel programa. Llau, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I molta sort.
1: Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. Gràcies.

Molt bon dia a tothom, sóc en Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i avui continuem escoltant música de Fanny Mendelssohn. Estem escoltant en aquests moments una composició de l'any 1848, per cor a capella. És un tema que forma part de la col·lecció Inwald, el bosc, opus 3, de Fanny Mendelssohn. Aquesta obra va ser la primera obra que ella va decidir publicar amb el seu propi nom i de manera professional. I és una obra a la que ella li tenia una estima molt especial.

Aquesta obra la va escriure per les seves trobades musicals dels diumenges a la tarda. Aquest cicle porta el nom de Gartenlieder, cançons de jardí, i la va escriure perquè els seus convidats en aquestes trobades doncs poguessin cantar tots junts a capella. Bé, ara passarem a una altra obra molt, molt interessant, també del 1846, una obra per piano sol. És la melodia número 2 del seu opus 4 i és una obra en la qual ella aquí hi aboca tot el seu bon fer com a compositora, però també sobretot, i no oblidem perquè ella també ho era, com a pianista virtuosa.

Com dèiem, aquesta melodia número 2 per piano sol, una petita delicatessen de Fanny Mendelssohn, amb aquestes harmonies, aquests tan bon fer a la que ens té, a la que ens té acostumats aquesta gran compositora. Estem fent aquest repàs de la música de Fanny Mendelssohn i intentem, d'alguna manera, mostrar tot el repertori, perquè va tocar tots els gèneres aguts i per haver en aquell moment. Aquesta obra que ara estem començant a sentir és el primer moviment del seu trio en piano amb re menor, a l'opus 11. Una obra també de 1846, una obra de maduresa. Recordem que Fanny Mendelssohn va morir, això, el 1847, o sigui que aquesta obra seria ja del final de la seva vida. És una obra que, de fet, aquesta és l'última obra que va composar abans de morir i va ser un regal a la seva germana petita, Rebeca, que tampoc era músic, però que també tocava el violí d'afició i li va composar aquesta gran obra com a regal d'aniversari.

d'aquest Triumph Piano en el més absolut estil del trio clàssic de l'època, dels grans trios de Haydn, Mozart i sobretot Beethoven. Bé, seguirem amb aquest repàs també amb la música de cambra i ara passarem a escoltar una obra bastant més anterior, del 1834. És el primer moviment del quartet de corda en mi bemoll major. Aquesta obra ja n'havíem parlat, però havíem escoltat el darrer moviment. I és una obra que té com a característica, és l'únic quartet que va composar Fanny Mendelssohn, i també alhora és un dels primers, per no dir el primer, quartet conegut escrit per una compositora. És una obra també escrita en el més pur estil del quartet clàssic, una obra que li va portar una petita disputa amb el seu germà, perquè el seu germà va considerar, els germans es parlaven molt de les obres que es feien i es feien autocrítiques els uns als altres, i va considerar que era una obra que tenia un estil molt lliure, però Fanny no va canviar ni una nota del que havia escrit, per sort, i ens ha arribat tal com el va escriure, que és com l'estem sentint ara.

Jo torno a animar els oients a que busqueu música de Fanny Mendelssohn i escolteu, perquè amb l'espai que tenim no podem posar tot el que voldríem posar i tot el que es mereix aquesta grandíssima compositora. Bé, amb això acabarem. Acabarem amb una altra obra que ara us presentaré, que és l'obertura en do major, també de Fanny Mendelssohn. És l'única obra exclusivament per orquestra sinfònica que va escriure, i és una obra de joventut del 1832, una obra d'una frescor i d'un dinamisme extraordinaris. I amb això ens despedim, i despedim la temporada que hem dedicat íntegrament a les dones compositores, esperant que ho hagueu pogut gaudir, i animant-vos, com us he dit, a que pugueu anar redescobrint tota aquesta música de totes aquestes grans compositores de les que hem parlat. Molt bones vacances a tothom i fins la temporada que ve.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu esquerdada que sentíem era la de Bonnie Tyler, la cantant galesa que va morir fa només uns dies, concretament el 8 de juliol passat, a l'edat de 75 anys. Avui, amb aquest motiu, serà ella la nostra protagonista. Aquesta veu esquerdada, però, no l'havia tinguda sempre. El 1977, quan tenia 25 anys, es va operar perquè li traguessin nòduls, uns nòduls que tenia, i, com és lògic, els metges li van dir que durant un mes i mig havia de fer repòs absolut de veu. Res de cantar fins que passés el període de convalescència. Però ella no en va fer cas. No va cantar, és clar, però sí que va parlar. Va parlar molt perquè era molt xerraire. Això va fer que forcés la veu i ja no va recuperar mai la que tenia. Li va quedar la veu ronca per sempre. En aquell moment, ella es va espantar, perquè va pensar que la seva carrera musical, que tot just començava, ja no agafaria mai el vol, i que hauria estat, diguem-ne, una mena de hola i adéu. Però va passar tot el contrari. Va ser aquella veu esquerraposa el que li va donar una personalitat, una singularitat que abans no tenia, i la va catapultar. El seu vincle amb el cinema és naturalment musical, i algunes de les seves cançons més famoses apareixen en diversos films. Perquè ens fem una idea, la seva cançó Holding Out for a Hero, Esperant un heroi, apareix pel cap baix en una quinzena de pel·lícules. Després en direm algunes. Holding Out for a Hero.

Holding Out for a Hero, una cançó que va ser creada per la banda sonora de la pel·lícula Footloose, amb Kevin Bacon, sobre un poble del Midwest nord-americà on el capellà ha prohibit el ball. La pel·lícula està basada en fets reals que van passar en una població d'uns 500 habitants d'Oklahoma. Bonnie Tyler va cantar la cançó i va ser un èxit immediat, fulminant. Després han estat moltes altres pel·lícules les que han incorporat aquesta cançó a la seva banda sonora. Per exemple, Bandits, amb Bruce Willis i Cate Blanchett, Petites mentides sense importància, amb François Cluzet i Marion Cotillard, o Shazam, la fúria dels déus, amb Helen Mirren. Bonnie Tyler en realitat no es deia així. Es deia Gaynor Hopkins, però li va semblar que no era un nom prou eufònic per a un artista i se'l va canviar per Shirina Davis. Però tampoc aquest li va fer el pes i finalment es va decidir per Bonnie Tyler. Ella era de família humil i els seus començaments van ser els de tantíssims cantants, és a dir, actuant en bars i locals nocturns. De tota manera, va ser així com va conèixer el gerent d'un pub galès. Es van casar i van viure junts tota la vida. Una de les primeres cançons que Bonnie Tyler va gravar després de l'operació de les cordes vocals i ja amb la veu esquerdada va ser It's a Heartache, és un desconsol, que va agradar tant que fins i tot va desplaçar l'èxit d'aquell moment de Michael Jackson. És una gran cançó, certament.

It's a Heartache, una de les grans cançons de Bonnie Tyler. La podeu trobar en el film Killing Cinderella, Matant la Ventafocs, sobre una noia que ha fugit dels suburbis de Nova Jersey i va a Nova York, on creu que trobarà el seu príncep blau. Un altre film que inclou la cançó It's a Heartache és de Confessions i coses pitjors, una producció sueca sobre la dificultat d'una relació sentimental entre un pastor protestant i una dona en cadira de rodes. En els anys 80, Bonnie Tyler va fer gires per Europa i el 23 de febrer del 1988 va venir a Catalunya per actuar al programa Àngel Casas Show de TV3, on va cantar The Best, la cançó que després faria seva Tina Turner. Bonnie Tyler, de fet, era una admiradora incondicional de Tina Turner. Pel que fa a la seva vida privada, Tyler sempre va lamentar no haver tingut fills. Va tenir un avortament espontani als 39 anys i ja no va ser possible cap més embaràs. Era una enamorada de Portugal, es va instal·lar a la ciutat portuguesa de Faro i els darrers temps es va dedicar a fer versions de Bryan Adams, dels Bee Gees i de Creedence Clearwater Revival. El mes de maig passat la van ingressar d'urgència en un hospital de Faro per fer-li una operació, però no se'n va refer. I fa només uns dies, el 8 de juny, va morir. L'endemà la família va emetre un comunicat dient una nota molt breu que deia: la família i l'equip de Bonnie estem desolats per haver-vos de comunicar que la Bonnie ens va deixar inesperadament ahir per culpa d'una malaltia que requeria tractament. Tenia 75 anys i nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, doncs escoltarem una cançó de Bonnie Tyler. Abans us he dit que va morir el 8 de juny, és el 8 de juliol que va morir, el 8 de juliol, fa uns dies només. Aquesta cançó que ara sentirem la van registrar just abans d'operar-se de les cordes vocals, és a dir, abans que ella es quedés afònica per sempre i que li canviés la veu. Aquesta és, doncs, la primera Bonnie Tyler, la primera de totes, Lost in France, perduda a França. Fins la setmana vinent, amics.

0: Tot i que la majoria d'éssers vius necessiten oxigen per viure, alguns animals han desenvolupat adaptacions sorprenents per sobreviure sense ell durant llargs períodes de temps. Un exemple és la tortuga d'aigua dolça, que pot passar mesos sota l'aigua durant l'hivern. Quan els llacs estan gelats i gairebé no hi ha oxigen disponible. Ho aconsegueix reduint el seu metabolisme al mínim i utilitzant reaccions químiques alternatives per produir energia. També hi ha peixos, com el peix daurat, capaços de transformar l'àcid làctic en alcohol per evitar danys cel·lulars quan no hi ha oxigen. Aquestes adaptacions són estudiades per científics perquè podrien tenir aplicacions mèdiques, com millorar la conservació d'òrgans o entendre millor com protegir el cervell durant un infart. Aquests animals demostren fins a quin punt l'evolució pot trobar solucions extremes a condicions aparentment impossibles.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El curs escolar comença aquest dimarts, 8 de setembre, marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. El Departament d'Empresa i Treball ja han fixat els serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga. A les escoles i instituts hi haurà d'haver com a mínim un docent per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària, a més d'una persona de la equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial, els serveis mínims seran del 50% de la plantilla, mentre que a les llars d'infants s'haurà de garantir un 33% del personal. La reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya s'allargarà previsiblement fins al novembre. El retard a l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirassol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. La 5ª Festa Tasta Mandó ha evidenciat aquest diumenge l'interès per aquesta varietat de tomàquet. Ha estat una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per la varietat amb la venda d'un miler de tomàquets, és a dir, entre 800 i 1.000 quilos. Els centres d'atenció primària i els consultoris de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció d'horari durant tot l'agost. I Ràdio Sant Cugat estrena aquest dilluns el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 5 i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: L'Associació Fotogràfica de Sant Cugat del Vallès, Cugat Foto, també ha iniciat el nou curs. Avui passen pel programa per saber com es presenta i quins plans tenen de cara als pròxims mesos. Repassarem la seva oferta i també el seu programa d'activitats, però aprofitarem per conèixer-los i saber que exactament qui són. Saludem el Manel Simón, que és el president de Cugat Foto. Manel, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: També t'acompanyen l'Anna Fabre, que és vocal de la Junta i responsable de l'activitat Lletres Il·lustrades. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
0: El Jordi Carreras, que és vocal de la Junta i responsable de l'activitat Cugat Projecte. Bona tarda, Jordi.
3: Bona tarda, bona tarda.
0: Bé, Manel, per posar una miqueta de context, dèiem, hem de donar a conèixer la vostra entitat. Explica'ns molt breument on comença la història d'aquesta associació.
1: Comença no fa masses anys, comença exactament el 2013, amb l'organització de l'any Pere Formiguera. I amb aquests, jo crec que amb aquests 12 anys hem fet una feina, bueno, està mal que ho digui jo, però exquisida. Som una associació petita, però dedicada exclusivament a fer activitats per promocionar la fotografia. Per dir-ho amb una frase curta, el que volem és que des de Sant Cugat, des del nostre territori, des de la nostra població, perquè l'associació és de Sant Cugat, aportar al món, quan dic al món vol dir a l'exterior, la nostra apassionada mirada com a fotògrafs. Això, clar, per fer això necessitem ser gent molt, molt involucrada, amb moltes ganes i amb molt esforç. Aleshores, amb això, doncs, suposo que queda clar que és una associació sense ànim de lucre i que el que pretenem és això. I també, com no, això també ens beneficia a nosaltres. O sigui, la nostra tasca principal és acostar la fotografia a la població. Però nosaltres també ens veiem d'alguna forma reforçats perquè en el fons som un, diríem, un hub de coneixement, un viver, un laboratori d'idees que, utilitzant el talent de tots, incrementant la nostra inspiració col·lectiva. Ho dic una mica així, tot molt apretat, però jo crec que això ens defineix molt bé.
0: Mm. I durant tots aquests anys, diríem, la sensació que m'ha donat és que heu fet molta feina i heu crescut molt ràpidament, no?
1: Sí. Fa poder 3 anys érem 9 socis. En aquests moments, l'esforç d'aquests 9 socis, ens hem convertit en 37. Jo crec que és un volum important pel punt on partíem, i perquè, bueno, en definitiva, pues, també tenim les possibilitats i oportunitats de fer, són les que són. Aleshores, si fóssim molts més, tampoc ens podríem repartir la feina, diguéssim, no? A mesura que anem creixent, anirem

0: plantades pel veí del costat. I aleshores, bueno, a través de les activitats que fem, també, clar, nosaltres som els promotors de les activitats, els que ho fem, però també els que aportem les fotografies. Per tant, també tenim una feina extra, que és fotografiar, que és el que ens agrada, i veure com aquestes fotografies arriben al públic.
1: Però estem parlant que aquests 37 socis que teniu a l'entitat, professionalment, sou gent que us heu dedicat a altres coses? Quants fotògrafs de professió n'hi ha?
0: Mira, no t'ho puc ajustar. Sí que és veritat que tenim fotògrafs que han sigut professionals. Uh-huh. Tenim molta gent que ja estem en una edat avançada, per dir alguna cosa, que ja no fitxem el dematí, i comencem a tenir joves, també. Aleshores, bueno, jo crec que el perfil és aquest. Però, tot i que pot ser que hi hagin pocs professionals, o ja t'asseguro jo que n'hi ha pocs, també et diria que el grau de solvència fotogràfica és una animalada, és molt gran.
1: Mm-hmm. També poden parlar, el Jordi, l'Anna, perquè segurament que també es deuen sentir interpel·lats, no? No sou fotògrafs, vosaltres, professionals.
2: Bueno, no, la majoria de nosaltres hem sigut aficionats a la fotografia des de jovenets, no?, amb càmeres analògiques, i després hem anat tenint normalment una progressió, però potser hem sigut aficionats a través de la fotografia de viatges o familiar, i hem anat tenint una evolució. I, bueno, jo l'únic que puc dir que des que estic aquí, que porto 3 anys, sóc el que m'encarrego de fer les instal·lacions de les exposicions, de penjar els quadros, que quedin rectes, i penjar-los, i portar-los d'aquí cap allà, i no parem, no? Pràcticament tenim cada mes tenim algun evento, no?
3: Sí, sí. Ara un altre tenim.
2: Sí.
3: Tenim.
1: I, Anna, quantes dones hi ha en l'associació?
3: Déu-n'hi-do.
1: Sí?
3: A veure, no, és un món molt, molt d'homes, encara, però quantes devem ser? Ah, mira, 8. 8? Bueno, 8 de 30 i pico.
0: Sí, fa 2 anys no n'hi havia cap.
3: Clar.
1: És que... Sí, hem guanyat terreny, eh?
3: Anem guanyant terreny. Fem molta pinya, això sí. Uh-huh. Les dones entre les dones i tots amb tot plegat, també.
1: I com a entitat que es dedica a la fotografia durant el curs, quin tipus d'activitats organitzeu?
0: Jo ara, si et sembla, diré les línies d'actuació que tenim, perquè tot intentem encabir-ho en programes concrets. Vull dir, no fem coses sueltes, ara fem això, ara fem l'altre, sinó que tot té un sentit. La primera cosa, diguéssim, la més important, però que és cada 2 anys, és la Bienal, que ho fem des de que ens vam crear. I aquest any que ve, que correspon fer-la, serà la 7ª. És una activitat que l'últim any vam ocupar, ara no recordo, si 24 centres d'exposicions i 40 i pico de persones exposant. Vull dir que, déu-n'hi-do, és una feina bastant, bastant alta. Després tenim el que diem espai fotogràfic, que són les exposicions, però que pretenem que siguin més que una exposició de fotografies, que sigui un lloc on nosaltres li diem espai fotogràfic perquè allà desenvolupem xerrades, conferències, presentacions de llibres, el que sigui, a l'entorn de l'exposició. O sigui, va més enllà de lo que és la simple mirada. El Cugat Projecte, des del 2017, que farem justament d'aquí uns dies, i que el Jordi ens en parlarà després, el Cugat Foto amb la Poesia, que ara ja li diem Lletres Il·lustrades, que després ens parlarà a l'Anna, i, per exemple, aquest any passat també hem fet Cugat Foto amb la Natura, en diverses exposicions que han anat a diferents sales. I després, des de fa poc temps, aquest any, hem inaugurat una nova línia, que és el Fototalks, que li diem, que és un foro. Un foro perquè pensem que, a part de veure quadros, de veure fotos, és interessant poder debatre, poder parlar, poder intercanviar opinions, i amb això ja hem portat 2. Fa 4 dies estàvem fent una sobre microvida i fotografia, o sigui, art i ciència. El món dels microbis, per dir-ho així, i l'art de la fotografia. Em costa d'explicar-ho, però vull dir, hi ha moltes accions d'aquestes que ja tenim preparades per aquest any i per l'any que ve, i serà una cada 3 mesos.
1: En totes aquestes línies que ara estaves descrivint, que comporta una sèrie d'activitats, m'imagino que hi feu participar

0: als vostres associats, però
1: Sí.
0: que també porteu gent que tingui alguna cosa interessant a explicar, no?
2: Correcte. O sigui, totes les activitats són obertes al públic, o sigui, el destinatari és el públic en general, i els que porten la xitxa, diguéssim, els que porten les fotos o el que sigui, primordialment som nosaltres, els associats, però també anem a buscar fora coses que nosaltres no tenim, coses interessants i que creiem que val la pena veure o parlar des del món fotogràfic.
0: Em sembla que va ser el dia 2 d'aquest mes que ja va obrir el programa Fototalks.
2: Correcte.
0: Sí? Amb
3: els microbis.
0: Amb els microbis.
2: Els microbis, sí. Havíem fet una altra sessió anterior, fa 3 mesos, amb el Luis Ochandorena, que era un fotògraf, és un fotògraf que va presentar un llibre i ens va explicar el seu plantejament vital a l'entorn de la fotografia. I ara, amb aquesta dels microbis, que diem, doncs, són microorganismes, per dir-ho amb més claretat, pues una de les fotògrafes nostres associades es dedica justament a això, a fer fotografies de llevats, de microorganismes, que quan les veus dius, ostres, però això són paisatges, això són llacs, això són arbres. No, és un microorganisme fotografiat de prop. Però amb ella venien precisament el catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, professors, un de Vic, 2 professors més de Barcelona. Vull dir que intentem que hi hagi un rerefons cultural darrere de tot.
0: Aquest dijous a les 6 de la tarda a la Casa Cultura i dins del Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat es presenta el projecte Lletres Il·lustrades sobre poesies de Marta Passarrodona.
3: Sí.
0: I a més amb la seva presència.
2: Sí. Efectivament.
3: Sí, sí.
0: Ens ho expliques, Anna?
3: Doncs aquest és un projecte que vam iniciar l'any passat. La idea és que tingui continuïtat. L'any passat se'ns va acudir, arrel va ser com una mica casual. Es va contactar amb nosaltres l'Associació Fotogràfica de Torroella de Montgrí, que tenien un projecte sobre Joan Salvat Papasseit i que el volien portar a Sant Cugat, a la Biblioteca Central. Ja havien fet negociacions amb ells. I ens van contactar nosaltres com a Associació Fotogràfica de la ciutat. I vam dir, home, doncs, ja que feu això, nosaltres també volem contribuir. Però, si vosaltres esteu a la biblioteca, nosaltres fem una altra cosa. I se'ns va acudir, doncs, sortir al carrer. Com sortim al carrer? Com podem ser visibles? Doncs, aparadors de botigues. L'any passat eren 12 botigues, va ser com ho fem, això, no? I anàvem, picàvem a la porta de les botigues, escolta, que tenim això, tal, no sé què. Bueno, sí, tothom ho va agafar amb molta il·lusió. Aquest any ja hem anat més forts, ja vam contactar amb la regidoria de comerç, ens han ajudat moltíssim, i hem fet com una ruta, jo m'agrada dir-li ruta poètica, perquè volia que fos com l'any passat hi havia algun forat entre un sector de botigues i un altre, i aquest any no, és tot un fil continu de botigues, i a cadascuna d'elles, doncs, a l'aparador, hi ha una fotografia d'un dels nostres associats inspirada en un poema de la Marta Passarrodona, i surt, està maquetat amb la poema i la fotografia. I, no sé, crec que el resultat és molt interessant. Vam contactar amb la poetessa, li va agradar el nostre projecte. Cultura, ens vam contactar amb ells també, a veure, com que sabíem que l'octubre era el Festival Nacional de Poesia, i ens van dir que sí, ens el van acceptar, i per això formem part del... Amb la qual cosa també tenim com més repercussió fora. I a veure...
0: Doncs dijous a les 6 a la Casa de Cultura es presenta aquest projecte que va creixent,
3: sí,
0: no? Pel que expliques, Anna.
3: Ara ja hi ha algun comerç fins i tot que s'ha queixat que com és que no li portem amb ell.
0: Veus?
3: Vale, anem creixent.
0: Ho haureu de tenir en compte per l'any que ve, no?
3: Sí, sí, sí, el tinc a la llista, està clar, sí.
0: I pel que fa a l'altre programa, el Cugat Projecte, on tenim el Jordi que s'encarrega de tirar-ho endavant.
4: Val, doncs el Cugat Projecte és un programa que consisteix bàsicament en visualitzar una sèrie de projeccions de projectes fotogràfics, que normalment són al voltant d'unes 10 fotografies, amb una locució que, i música que suporta aquesta visualització. No? Aquest programa va començar l'any 2017 i era una cosa que feia Cugat Foto, històricament, i des de que nosaltres estem una mica amb la Junta i treballant amb aquest tema, doncs l'any 23 l'anem a fer a la Casa de Cultura. Mm. Es van repartir una sèrie de prèmits amb els participants, com si fos una mena de concurs que no ens agrada la idea. Però, bueno, teníem Foto Casa Nova, de sponsor, una sèrie de cases fotogràfiques, i hi havia regalets bastant macos, no? Però, bueno, anem a fer un salt qualitatiu molt important l'any 24, perquè Cinema Sant Cugat, del Pla de Vinyet, aquí al nostre
0: magnífic
4: cinemes, són els nostres col·laboradors, el cinema explica el projecte, i ens van deixar fer una matinal a les seves instal·lacions. L'any passat anem a presentar una pel·lícula de l'Adriana López Sanfeliu, que és la directora, i una pel·lícula sobre un fotògraf que es diu Elliot Erwitt, que és un dels grans magnífics, i aquesta noia havia estat treballant amb ella a Nova York, van estar vivint molts anys, que ella era la seva, diguem, secretària i col·laboradora. La pel·li es diu Silence Sounds Good, i va ser un èxit de públic, aproximadament omplir la sala, unes 200 persones, més o menys, i va ser molt, molt, molt engrescador. I aquest any, novament, ja hem visualitzat els projectes que es van presentar, que és un programa obert a tothom, i aquest any, enguany, tenim 53 projectes, dels quals 18 són noies, eh? I tinc que dir que potser jo m'atreviria a dir que ben bé la meitat no són socis de l'associació, i hi ha bastanta gent jove, vale? Gent bastant jove. Aquest any presentarem la pel·lícula de Sebastião Salgado, que és el nostre gran fotògraf brasiler que va morir aquest any, malauradament. La pel·lícula La sal de la tierra, que és una pel·lícula magnífica, i després podrem visualitzar els projectes d'aquest
0: any. Això serà, Jordi, el dia 8 de novembre?
4: Sí, és una sessió matinal el dia 8 de novembre a les 10:30. A mi em fa por que omplim els cinemes i no hi capiguem, i tant de bo fos així, jo crec que hauríem d'instaurar una segona
3: passi,
4: matinal,
3: un segon passi,
4: perquè podria arribar a passar, no? Perquè que això va creixent.
0: Va creixent i el temps va disminuint. O sigui que anem arribant al final. Però hi ha una cosa que m'agradaria preguntar al Manel. La beca Joan Cabanes a l'IBAU encara es fa o ja no es fa? Aquesta beca?
2: No es fa. No em preguntis més, perquè les coses sempre són complexes d'explicar.
0: No, si era qüestió d'actualitzar aquesta informació, sí, perquè, clar, era
2: no,
0: una...
2: No es fa. Va quedar en el cel.
0: Doncs, no sé, potser és una idea per recuperar, vés a saber quan, no? Quan tingueu una miqueta...
2: Sí, és un tema que també un dia, vull dir, que tenim marcat a l'agenda també de poder fer una beca. Però hem d'anar creixent a poc a poc, vull dir, ens hem d'anar fent els passos a poc, anar veient el que funciona i el que no, i apretar amb allò que funciona. Aleshores, des de fa 2 anys que tenim pensat aquest tema, però està pensat i al calaix, fins que tinguem energies per poder definir una altra beca, potser diferent, però, bueno, una beca.
0: No, la qüestió és anar-se renovant, anar-se actualitzant i fent cosetes com les que tireu endavant des de l'associació. No sé si ens hem deixat alguna cosa important, però no ens queda massa temps. Manel, per què hem de marxar?
2: Mira, és difícil resumir en uns minuts, doncs, filosofies i demés. Només agrair a tota la gent que ens segueix, a Hewlett Packard, per exemple, que és un dels nostres col·laboradors, l'Ajuntament.
0: Doncs moltíssimes gràcies al Jordi Carreras, a l'Anna Fabre, al Manel Simón, que ens han vingut a parlar d'aquesta entitat. I a vosaltres, convidar-vos a demà, quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda, aquí us hi esperem. Adéu-siau, bona tarda.
1: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
0: Durant dècades, el menú de migdia ha estat molt més que una fórmula econòmica per dinar fora de casa. Ha estat un ritual quotidià, una peça clau de la cultura gastronòmica i una manera de socialitzar a bars i restaurants. Però aquest model, que combina rapidesa, preu ajustat i cuina casolana, està canviant. L'augment del cost dels aliments, els salaris, els lloguers i l'energia, sumat als nous hàbits laborals i costums, doncs estan obligant molts establiments a eliminar-lo o reinventar-lo. És realment la fi del menú de migdia tal com l'hem conegut o simplement està evolucionant per adaptar-se a una nova realitat? Doncs aquestes preguntes potser afegirem d'altres o donarem resposta i ho farem amb el Nacho Ballesta, que és director de l'Agència de Comunicació de Foodtellers. Com estàs, Nacho?
5: Què tal, Carme? Com estàs? Bon dia.
0: Doncs plantejam-me aquestes qüestions.
5: Perdona, que tinc els auriculars. Ara et sento. Tu i molta gent, entre d'altres els restauradors, no? els propis restaurants i la societat en general, no? És algú que sí que ens plantegem cada dia, els que tenim la necessitat de sortir de casa i no tenim l'oportunitat de dinar a casa o la fórmula del menú de migdia.
0: Per tant, aquesta fórmula ja no és sostenible com abans?
5: Bueno, jo crec que com abans, com la coneixíem abans o com la imatge o la sensació o digue-li com vulguis que teníem abans, no? No, lògicament. O sigui, tenim aquella imatge de que el menú de migdia no podia passar d'un cert àmbit, econòmicament parlant, no? És a dir, no podia...
0: 8 euros.
5: No, ara bueno, ja... 8
0: euros. Però ja estic parlant del principi, eh?
5: Vale.
0: Estic parlant del principi. Ara ja és habitual que un menú et costi entre 15 i 20 els econòmics.
5: Sí. Un menú de primer, segon... O sigui, una proposta de 3-4 primers, 3-4 segons, dos o tres, quatre postres i sense cafè o digue-li com vulguis, sí, ja estaríem per aquí, clar. Sí.
0: Però estem, tu creus, en una crisi puntual o és un canvi estructural en la manera de consumir?
5: Mira, jo crec que hi ha coses que sempre ens han semblat intocables, no? El cafè del matí del bar, no? El cafè amb llet, el cafè de poder fer al matí al bar, el barbut del diumenge, i entre d'altres, pues, el menú de migdia, no? Jo crec que aquest ritual tan nostre de baixar a menjar un primer, un segon, com et deia, postres o cafès, per un preu raonable, d'una manera ràpida però digna, en un lloc que més o menys pues, et coneguin, no? El bar de confiança o el restaurant de confiança, doncs cada vegada més restaurants estan deixant de fer un menú de migdia i el mantenen gairebé per orgull, podríem dir, perquè els números no surten. O sigui, és impossible. O sigui, el cost de la vida s'ha incrementat en tots els sentits, ja no únicament en el món de
0: la restauració, no?
5: Amb la restauració o amb la nostra vida habitual, no? Amb la nostra economia familiar i social, sinó que a nivell de la restauració ha sigut increïble, no? Perquè si ho pensem, no? Pensem un moment i diem, pues, no fa tants anys un menú de migdia, pues, com dèiem, era una eina perquè el restaurant omplís cada dia i hi havia oficines plenes, gent treballant presencialment, algú que també és un canvi social, no? a nivell laboral, el format de com tenim per treballar, rutines que anaven molt més establertes, no? Però avui el món pues, ens ha canviat, digue-li des del famós Covid o digue-li des d'on tu vulguis. El teletreball, el tàper, no? El delivery també ha influenciat molt, està influint molt. A jornades impossibles de treball amb les quals no tens temps de parar de dinar i una realitat molt simple, no? Que cada vegada hi ha menys gent disposada a dedicar una hora a dinar, que això ho hem parlat moltes vegades, la gent no cuina. No cuinem, no és el meu cas.
0: Són 20 minutets, que tens per
5: dinar. Sí, no, sí, a mi no m'has de convèncer de res. Ja saps que jo no tinc problema. Però, i aquí no s'acaba únicament el problema, no? Sinó que també, mentre nosaltres continuem pensant que un menú normal hauria de costar, doncs, el que dèiem, pots dir 12, 13 euros, 14, el preu real de fer-ho, doncs, s'ha disparat. L'oli d'oliva s'ha incrementat el cost de manera desorbitada, ara ha tornat a baixar, però bueno, el peix és molt car, la carn de qualitat, d'una mínima qualitat, si vols donar un menú de qualitat, doncs també s'ha incrementat, l'electricitat, els lloguers, els sous, bla, bla, bla, bla, no? Aquí els impostos. I aquí doncs, hi ha una contradicció brutal, no? Que volem producte de qualitat, per una banda, cuina casolana, també, volem proximitat, volem temporada, però amb el preu del 2019. No? I clar, això no pot ser, no quadra, no hi ha manera.
0: Però és que a part d'això, del cost, sí. Els hàbits també han canviat molt. Tu parlaves ara, no? Mm-hmm. Abans... estàvem, no sé, en la cultura aquella de sí, trenquem la jornada, anem a dinar, ens passem mm-hmm. una hora o dues, no?, fent la sobretaula sí. i després continuem treballant, amb la qual cosa la jornada laboral se te'n podia anar pues, fins
5: a 10 hores,
0: primera hora de la nit, no sí, del vespre, sí. sinó de la nit. Sí, sí. Això ja ha canviat, vull dir, la gent és molt conscient de la seva jornada laboral, del temps que té per dinar. Uh-huh. I després, a banda d'això, d'aquesta concepció del temps, també el fet de, per economia, m'ho porto de casa, és a dir, porto uh-huh. el meu tàper, i si no he tingut temps, faig un delivery.
5: Faig un delivery o baixo al súper de la cantonada, que té opcions, no? O
0: sigui, menjar preparat en els súpers.
5: Sí, sí,
0: aquesta
5: clar.
0: És l'altra.
5: Sí, sí, clar. O sigui, actualment tu te'n vas a qualsevol operador i tens un lineal que cada vegada més se'n va incrementant i va creixent.
0: I després un altre element, el teletreball.
5: Sí, sí, sí, sí. Sí, o sigui, jo crec que és un canvi de paradigma en molts àmbits, no? A nivell cultural, a nivell social, a nivell de forma de treballar, no? I com tu deies, o sigui, fa uns anys era una estava integrat dintre la nostra manera de viure, no? Era un moment per parar, per seure, per compartir una taula, no? Per sortir de l'oficina, del despatx, de l'estudi d'on fossis, no? De parar davant de la pantalla i això pues, està perdent. O sigui, avui en dia dines en 20 minuts, mitja hora, com a molt, moltes vegades davant de l'ordinador, o caminant, o baixes a... No? No sé, nosaltres tenim a l'estudi allà a Poblenou, a Barcelona, i pues, busques qualsevol... Hi ha moltes vegades, almenys que em doni el sol.
0: Que et toqui l'aire, no?
5: Exacte, que em doni una miqueta l'aire, no? Llavors, doncs, busques un espai. Ja és que pràcticament... O sigui, no, repeteixo, no és el meu cas, i ja ho sabem, no? Però hi ha molta gent que et diu és que se'n passen les ganes de dinar, no? Jo conec molta gent que els dius, què has dinat avui? Hòstia, bocata, un tros de, saps? M'he preparat un iogurt amb un no sé què, o com a molt una amanida ràpida, saps? Però és que no... O sigui, no tenim aquest concepte, no? Llavors, doncs, bueno, la gran pregunta per mi és... Què volem sostenir com a societat, no? Perquè si volem realment restaurants honestos, cuina real, gent treballant en condicions dignes i plats fets amb una mica de, no? De sensibilitat i de carinyo i d'amor, si ens posem romàntics, potser hauríem d'acceptar que això té un preu i que l'hem de pagar, no? I llavors, doncs, que el veritable problema no és que el menú sigui car, sinó que potser el problema és que durant molts anys ens han fet creure que menjar bé havia de ser barat, no? Havia de ser econòmic, i això probablement era mentida, no?
0: Estava pensant, mentre anem analitzant aquesta situació, sí. que també depèn molt d'allà on estiguis treballant, perquè hi ha un element que són els polígons.
5: Sí.
0: Els polígons, sí. Jo crec que seran el reducte on els menús... es mantindran, perquè
5: els
0: si bars, no subsistiran.
5: I els restaurants de carretera, no? On hi ha
0: possiblement,
5: camions,
0: possiblement.
5: No? La gran frase.
0: També. Vull dir que el dia que vulguem allò romànticament anar a fer un menú...
5: Anar a fer un menú de... Bueno, sí, sí, home, aquí a Sant Cugat, tampoc no... Però per mi un dels millors menús que existeix i li faig així una mica de... de promo gratuïta, si voleu, a Can Rovira, no? O sigui, aquí, amb el polígon
0: a
5: aquí
0: dalt. A la carretera de les Roquetes.
5: Correcte. O sigui, uh-huh. Per mi és meravellós. O sigui, vas allà i tens un menú de tota la vida, amb carinyo, amb... a més amb una terrasseta quasi i tal. No, no són clients meus i no els conec. O sigui, ens coneixem de ben anat, però no. Però sí, o sigui, menjar un menú amb condicions avui en dia a centre ciutat, a Sant Cugat o a Barcelona o digue-li com vulguis, és molt, molt, molt, molt complicat. Molt complicat. També perquè tens, repeteixo, moltes opcions, tens... Tu abans parlaves del temps, no? I deies, va, anàvem a dinar i ens tiràvem estàvem una hora i xerràvem...
0: Feia sobre
5: no sé
0: taula.
5: Sí. Ara sí, no. Sí. I amb total tranquil·litat. O sigui, ara te'n vas a dinar mitja hora i els 20 minuts...
0: Saps l'eslògan d'aquella imatge? És mediterràniament.
5: Sí, pues...
0: No? Aquest és l'eslògan, és a dir, era la nostra manera de fer, però, sí. Bueno, com tot, s'ha americanitzat la...
5: Va, sí, bueno, jo no crec que sigui un tema colonialisme.
0: Jo recordo... No, però com que la societat, aquest capitalisme tan bèstia et porta, doncs ha generat totes aquestes situacions, tot això canvia la societat. I jo recordo al principi de veure els primers cafès amb llet amb el got de cartró que te l'emportes del bar, del forn, sí. Que te l'han preparat i te'l vas prenent pel camí.
5: Pel carrer, sí.
0: Això era molt de pel·lícula.
5: Sí,
0: era molt de pel·lícula, sí, i ara sí, ja és bueno, tan és habitual.
5: És com el, doncs això, el anar al restaurant de turno guai, no? I que tinguis el teu tàper ja preparat amb el teu menú, no? Com et diria... que estigui tot molt proporcionalment preparat, no? A l'hora de la ració de proteïna, la ració de, no? Tots els nutrients allà ben preparats, el pokeball de turno, no? Que tens allà, doncs, el...
0: Aquí a Sant Cugat hi ha algun lloc que el fan i està molt bé.
5: Sí, no, absolutament. Però llavors tornem al... O sigui, si entrem en l'àmbit cultural, no? Social... si em posem a la balança, quin pes més té, no? I jo crec que, per una altra banda, som tan, i si m'ho permets, tan rucs que, o sigui, hem tret aquesta hora que teníem, aquest temps de compartir, no? De conviure amb la gent amb qui treballes, que al final passem molt, molt, molt de temps. O sigui, hem reduït aquest temps i dinem en 20 minuts, però després continuem allargant. O sigui, no és que diguis, no, és que a les 6 de la tarda plego. O a les 5 i mitja, o a l'hora que toqui, no? Jo no sé el teu cas, però amb el sector, amb el meu sector, amb el sector de la publicitat, com tot avui és digital i tot avui és que et poden localitzar en qualsevol moment, a les 8 del vespre estàs treballant, i a les 9. O sigui, no estàs assentat davant de l'ordinador, o sí, però bueno, jo crec que la concepció, el cost del nostre temps... No és el mateix que el que teníem fa uns anys, el preu.
0: I escolta'm, saps? Una cosa, no sé si has trobat establiments que estiguin donant-li voltes a això de substituir aquest menú clàssic per altres fórmules, no? Que també afavoreixin el client i, en canvi, per l'establiment no sigui tan costós.
5: Bueno, hi ha fórmules que, per exemple, és que hi ha molts establiments que el que fan és que et preparen com, diguem-li, un plat combinat, no? Un plat principal, o sigui, un plat generós amb...
0: Un plat únic.
5: Un plat únic, exacte. Un plat únic i un postre i una beguda, no? I això sí que pot tindre un cost, com dèiem abans, doncs entre 10, 12... Però no baixarem d'aquí. O sigui, el concepte del que tu deies al principi de 8, 9... Home, això ja s'ha quedat molt, molt, molt lluny, no? I si penses, no, que un menú ha de costar entre 14, 15, 16 euros, 17... clar, doncs dius, bueno, si menjo un únic plat, ja, però és un únic plat molt pensat, molt treballat, que té diferent, no? O sigui, al final no és que et posin un plat de macarrons i punto, sinó que et posen, no?, un plat això, un plat principal, un plat, no? Com no sé què ara,
0: clar,
5: com
0: és que, has dit. El menú, una de les qüestions principals és el seu preu. Un menú diari, clar, se suposa que tu hi havies d'anar cada dia a dinar. Si tu sumaves la despesa que et suposava anar de dilluns a divendres a dinar, potser deies, és que no em surt a compte.
5: No, però abans ho teníem interioritzat. I tenia molt acceptat.
0: Però perquè tampoc no era tan car, segurament.
5: No, entenc que no. Clar, proporcionalment... Jo entenc que proporcionalment, a dia d'avui... O sigui, al final estem parlant d'una diferència de què? De 3, 4, 5 euros, si m'apures, no? Entre fa uns anys i ara, que és psicològic, eh? O sigui, al final estàs parlant de 10 o de 15. Home, és una pasta, eh? Són calés i al cap de la, no? Perdó, al final de la setmana doncs són 25 euros, no? Que et pots estalviar. Sí, sí, jo ho entenc. Però repeteixo que posem a la balança l'economia o l'àmbit social o el benefici que traiem de, hòstia, perdó, de seure a taula amb els teus companys, no? amb els teus companys o amb un amic que quedes per dinar, o amb, saps? Bueno, jo crec que hem de trobar un equilibri. O sigui, igual no és menjar cada dia de menú, sinó que et plantegis i diguis, pues mira, pues 3 dies a la setmana o 2, o no sé, saps? Però jo crec que és important també per fer una mica d'això, no? De societat, de vincular-nos, d'estar, no? De conèixer la persona que tens al teu costat, que passes moltes hores amb ella, no? I de poder que això, que et doni l'aire, una mica, perquè després rendiràs molt millor, jo crec, eh? No sé, no sóc expert en el tema, però...
0: Així, el futur del menú de migdia està...
5: Jo crec que és...
0: Estan en declivi o...?
5: Sí, home, absolutament. Sí, perquè hi ha moltes més fórmules que fa molts anys, però jo crec que és trobar un equilibri, per primer, no? I igual el que dic, o sigui, no és anar-hi tots els dies, i després pues, que per part dels restaurants que portin propostes com estan fent en molts llocs, no? I el que vulgui un menú sencer que se'l mengi, i aquest serà el preu, però que tinguis una oferta de pues, un primer i un postre, un, saps? No sé, que hi ha diferents fórmules.
0: O sigui, jo crec una carta flexible, combinable... segons les necessitats del client.
5: Exacte. Sí, sí. Sí.
0: Amb un o dos
5: senzill.
0: Plats o un plat...
5: Sí, dos, tres plats, o sigui, tres primers, tres segons, que allò de primers i segons també un dia en podem parlar, però bueno, per seguir una classificació, no? I després tindrà una proposta de això, dos o tres plats únics, no? I que amb això ja saps que fas un àpat com Déu mana, tampoc. Cal menjar...
0: Tu te'n recordes de l'antic, el plat combinat?
5: Sí,
0: però
5: tant.
0: Que molta varietat tampoc no hi havia,
5: no,
0: del
5: no,
0: plat
5: no.
0: Combinat, eh?
5: Fotien
0: allà no passàvem de les patates fregides, de la carn arrebossada o el pollastre, no?
5: Ensaladilla russa.
0: Els ous fregits.
5: Macarrons.
0: I poca cosa,
5: sí,
0: més.
5: Sí, però bueno, algo així equilibrat i amb una mica de ganes i tal, jo crec que està molt bé, i que hi ha gent que ho fa i que està molt bé, no? L'Anna del Combo, que ara està a Valldoreig, fan uns plats increïbles. Una meravella.
0: Uh-huh.
5: Et menges un plat...
0: Tu has anat al bar als Pous?
5: Sí, home, i tant.
0: Sí,
5: home,
0: els coneixes,
5: home.
0: No, també?
5: Los Pozos, sí, home. A menjar amigues.
0: Pozos, sí.
5: Amigues. Home, jo estic al grup, hi ha un grup de WhatsApp, ho saps? Que hi ha un grup de WhatsApp per quan fan les migues, avisen pel grup de WhatsApp.
0: Mira que bé.
5: Meravellós.
0: Doncs escolta, ens quedem amb això, els romàntics del menú de migdia, defensors d'aquesta fórmula, que sembla que acaba camí de desaparèixer.
5: Sí.
0: Avui hem estat analitzat amb el Nacho Ballesta. Nacho, que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
5: Adéu, bon dia.

0: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.
2: L'aire aquesta setmana el volem dedicar a Oikocredit. Segur que n'heu sentit a parlar alguna vegada. És una institució financera i cooperativa mundial no bancària que promou el desenvolupament sostenible. Com ho fa? Doncs a través de la concessió de préstecs, capital i suport per al desenvolupament d'institucions de microfinances, cooperatives, organitzacions de comerç just, pimes i també projectes d'energies renovables. Tot plegat en països que estan en vies de desenvolupament, una entitat que, per cert, ara celebra el seu 50è aniversari a nivell global, així que avui és un plaer poder comptar amb la companyia de David Díaz de Quijano i Barbero, que és coordinador d'Oikocredit. Com estàs, David?
3: Hola, molt bé.
2: Ara dèiem que fa 50 anys que va néixer Oikocredit. Com comença tot plegat, i a Catalunya en concret, des de quan té presència?
3: Vam ser l'any 1975, però ja venia una mica abans, que és la típica data que normalment expliquem quan es parla de l'origen de les finances ètiques, no? Que és un context de guerra del Vietnam, de moviment pacifista, apartheid de Sud-àfrica, una mica al maig del 68, no? Tots aquests moviments socials que la gent comença a qüestionar coses i veuen que moltes d'aquestes coses contra les que es manifesten estan finançades pels seus propis diners, no? Que tenen dipositats en els bancs i que inverteixen en armes o en règims autoritaris, no? I aleshores comencen a sorgir les primeres iniciatives de finances ètiques arreu del món. I Oikocredit, doncs, va ser una d'aquestes, però amb l'especificitat de buscar captar fons de gent, d'entitats que volguessin invertir en criteris ètics, per finançar, com ens diu molt bé, doncs, projectes a països del sud global.
2: Mm-hmm. Clar, jo crec que hauríem de potser explicar, perquè no tothom ho deu tenir present, què és una institució financera no bancària. Perquè a vegades són conceptes que potser confonem o barregem, no?
3: Clar, és veritat, sí. De fet, doncs, bàsicament, podríem distingir entre dues tipologies d'entitats, els bancs regulats, que ens ofereixen tota l'operativa bancària del dia a dia, que no estem acostumats, doncs, comptes corrents, targetes de crèdit o de dèbit, domiciliació de rebuts, etc. I després, que nosaltres no som això, i després hi ha tot un conjunt d'altres entitats financeres que ofereixen diferents tipus de serveis. En el nostre cas, som una entitat, això, no bancària, no regulada, que l'únic servei que oferim aquí és un producte d'inversió ètica a termini. Per aquella gent que té una mica d'estalvis, quantitats, empreses que tenen una mica de fons o d'estalvis que no necessiten utilitzar a curt termini, doncs els poden invertir a través d'una aportació en el capital social de la cooperativa, els poden invertir donant una petita rendibilitat en funció dels resultats que pugui tenir la cooperativa Oikocredit, i en aquests moments es donen préstecs o es fan inversions en empreses d'impacte social a països d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, no? Per tant, és això, és quelcom, un servei financer, però no bancari, és allò com un producte d'inversió a termini, per entendre'ns.
2: Mm-hmm. Explicàvem abans que no actueu econòmicament a Europa, però sí que ho feu a l'Amèrica Llatina, a l'Àsia o a l'Àfrica. Per què creieu que és important generar un impacte econòmic positiu en aquestes zones?
3: Doncs, mira, al final són de les zones més desateses, on hi ha més pobresa, més exclusió financera, també, sobretot en entorns rurals d'aquestes regions, doncs no sol mancant molt servei financer, no? Entitats financeres que no arriben a donar servei en aquests llocs, i per tant, doncs, també és un impediment perquè aquestes comunitats d'aquests països, doncs, es puguin desenvolupar correctament. I llavors venim una mica amb aquesta idea de cooperació internacional, no? però molt transformadora, molt basada en els principis del cooperativisme, és com va néixer Oikocredit, no? Aquesta manera de fer cooperació amb el sud, amb els més desatesos i les comunitats més excloses, a través de les finances, unes finances ètiques.
2: Imagino, David, que no les podem repassar totes en els pocs minuts que tenim, però quines serien les principals iniciatives que s'estan promocionant actualment o que s'estan impulsant actualment des de Catalunya?
3: Nosaltres aquí el que ens dediquem sobretot al Cooperativa Catalunya fa 25 anys, o sigui, a la meitat de la vida actual de la cooperativa internacional, per promoure les finances ètiques aquí al nostre territori i donar-les a conèixer en un sentit ampli, no només la feina del Cocredit, que és el nostre gruix d'activitat, però també les finances ètiques com a sistema alternatiu en general i tot el que té relació amb l'economia social i solidària, amb el cooperativisme, etc. No? I llavors aquí fem moltes activitats d'educació, de sensibilització, de cursos a escoles, a universitats, campanyes de difusió, etc. I també representem a totes les persones sòcies d'aquí del nostre territori, les que inverteixen a l'Ecocrèdit Internacional, les representem en els òrgans de govern de la cooperativa, les assemblees generals, els grups de treball, etc. No? A nivell internacional, doncs, ostres, ara la cooperativa està fent molt d'èmfasi en finançament del sector agrícola, que està patint molt per la crisi climàtica, no?
2: Sí.
3: I que té, doncs, aquestes necessitats de suport financer, però també de suport tècnic, no? Llavors, no només ens limitem a donar préstecs, sinó que també acompanyem els projectes, els donem, doncs, assessorament tècnic, suport així en millora de processos, en coneixement, de formació, etc.
2: David, creus que és possible canviar la imatge social que hi ha respecte a la banca o respecte a entitats financeres?
3: Sí, jo crec que sí, que ja ha anat canviant, no? En els darrers anys. Sí que hi ha molt greenwashing, no? Que és el maquillatge verd aquest, que moltes entitats financeres convencionals ara s'han pujat al carro de dir com de sostenibles i socials són, i algunes ho són una mica, però és una petita part del que fan. Després no t'expliquen que en moltes segueixen invertint normalment, que s'utilitza doncs, el conflicte de Gaza per assassinar civils, o segueixen invertint en combustibles fòssils que agreugen la crisi climàtica. No? Però sí que ja es veu aquesta tendència. No? La ciutadania comença a qüestionar-se coses, a valorar aquesta major transparència, aquest enfocament més social, més de respecte pel medi ambient. Per tant, en valor s'agradeixi per realment acabar generant canvis a tot el sector financer, no?
2: Quins haurien de ser els valors de les finances ètiques?
3: Jo crec que els hem anat demostrant des de l'acció diària, no? Per part de totes les entitats que treballen a nivell mundial, no? Que hi ha diverses xarxes internacionals d'entitats molt diverses, però que totes tenim aquests principis fonamentals, no? De l'ètica aplicada, d'incorporar criteris de selecció, d'avaluació social, ambiental, de bon govern, dels projectes dels quals donen préstecs i finançament, també la participació, que siguin organitzacions democràtiques on tothom hi pugui dir la seva, no? Que sobretot hi hagi molta transparència, no? Perquè realment no es donen aquests casos de greenwashing, no? Sinó que diguis, no, escolta, nosaltres financem això i et dono tota la informació perquè realment ho puguis contrastar, no? Vull dir, tenen les ètiques sense transparència no podria ser, no?
2: I David, l'última és imprescindible. Com celebreu aquests 50 anys d'Oicocrèdit?
3: Doncs mira, justament el proper dia 13 de novembre fem un acte aquí al Hub Social de Barcelona, per a Girona 34, que crec que serà molt interessant. Tenim una mica de parlaments, un parell de projeccions de vídeo sobre aquests 50 anys d'història i els 25 d'Oicocrèdit a Catalunya, una taula rodona també de molt nivell, amb gent també a nivell internacional, no?, que hi participarà, amb molta experiència en el sector de cooperació i de finances ètiques, periodistes també de renom internacional, i després també volem acabar amb un toc d'humor, no?, tindrem justament un monòleg de l'Anna Polo, perquè si no, doncs, escolta, a vegades amb la situació actual podríem caure en la desesperació i no. Volem mirar el futur amb optimisme i amb alegria i amb sentit de l'humor. I després brindarem amb una copa de vi i cava de l'olivera, que també és un projecte social, i amb una mica de càtering i pica-pica social. O sigui que tothom també ho convida a venir.
2: Un bon aniversari, un bon motiu per celebrar aquests 50 anys d'Oicocrèdit des de Catalunya, des de Barcelona en concret. Avui hem parlat amb David Díaz de Quijano i Barbero, que és el coordinador d'aquesta institució. Un plaer, David. Moltíssimes gràcies i felicitats per la part que et toca.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Ràdio Sant Cugat.

0: Al fons del mar, prop de l'illa de Yonaguni, al Japó, es troba una estructura submarina que intriga arqueòlegs i científics des del seu descobriment al 1986. Aquesta formació, coneguda com el Monument de Yonaguni, sembla una ciutat submergida amb escales, terrasses i formes geomètriques que recorden a piràmides o temples. La seva aparença suggereix una construcció humana, però la seva edat i origen són un enigma. La curiositat rau en el debat sobre si és una creació humana o un caprici de la natura. Alguns arqueòlegs creuen que podria ser una ciutat de fa 10.000 anys, quan el nivell del mar era més baix, possiblement vinculada a una civilització perduda. Altres apunten a formacions naturals erosionades per corrents marines. Les figures, que inclouen el que sembla una tortuga tallada i camins rectilinis, alimenten l'especulació. El lloc, a uns 25 metres de profunditat, és accessible per a bussejadors, però les fortes corrents compliquen l'exploració. Tot i les investigacions, no hi ha consens sobre el seu origen. Yonaguni continua sent un misteri que desafia la nostra comprensió de la història antiga i les forces de la natura.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.
3: Ja no ens parla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El curs escolar comença aquest dimarts, 8 de setembre, marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. El Departament d'Empresa i Treball ja han fixat els serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga. A les escoles i instituts hi haurà d'haver com a mínim un docent per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària, a més d'una persona de la equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial, els serveis mínims seran del 50% de la plantilla, mentre que a les llars d'infants s'haurà de garantir un 33% del personal. La reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya s'allargarà previsiblement fins al novembre. El retard a l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirassol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. La 5ª Festa Tasta Mandó ha evidenciat aquest diumenge l'interès per aquesta varietat de tomàquet. Ha estat una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per la varietat amb la venda d'un miler de tomàquets, és a dir, entre 800 i 1.000 quilos. Els centres d'atenció primària i els consultoris de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció d'horari durant tot l'agost. I Ràdio Sant Cugat estrena aquest dilluns el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 5 i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per sintonitzar-nos un dia més aquí a la Maroteca de la Ràdio des del 92.5 de la freqüència modulada Ràdio Sant Cugat. Com sempre, un plaer estar amb tots i totes vosaltres per parlar de ràdio i fer-ho, com sempre, amb l'amic i company de programa Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
4: Hola, Esteve. Què tal, com sempre? Doncs encantat. Com sempre, encantat. És tot un plaer estar aquí amb tu, amb tots vosaltres, compartint aquests talls de ràdio que sempre ens agrada recordar i que fins i tot quan no estem fent la Maroteca també els recordem i també els comentem. Això se'n diu ser uns malalts radiofònics. O sigui que avui farem el mateix que portem fent ja forces programes, que és posar talls antics, talls que ja han passat, i comentar-los. Tu diràs que per on comencem avui?
3: Mira, si ja fa temps que aviat arribarem al programa número 100. És a dir que estem d'enhorabona perquè, afortunadament, el nostre programa torna a ser notable pel que fa al número de programes que dediquem a la ràdio. Això creiem que és una notícia destacada, perquè el nostre mitjà no se'n parla massa. Hi ha molts programes de tele que parlen de tele, però programes de ràdio que parlin de ràdio n'hi ha més aviat pocs, no?
4: Correcte, sí, és així. Sí, els programes de zapping, no? Famosament coneguts, fa molts anys que es van inventar la tele. Et diria, més enllà de l'APM, que de fet l'APM va començar, no oblidem, com a programa de ràdio. Mm-hmm. I després va fer el salt a la televisió. Però de programes de ràdio, de programes de zapping, no? Aquest concepte d'anar canviant de canal, doncs anar canviant d'emissora, no? Programes de ràdio de zapping, doncs no tants. I escolta, crec que està molt bé. És que és una molt bona idea. I com sempre dic, el material no s'acaba mai, perquè cada dia que passa ja s'està fent història. Tu la setmana X ja pots punxar el de la setmana anterior, perquè això ja forma part de la maroteca, si vols. Per tant, escolta, material inacabable, jo crec que està molt bé. Jo crec que ens ho passem molt bé. S'ha quedat plenament demostrat, quasi, com bé dius tu, ja arribant als 100 programes. I esperem que l'audiència també s'ho passi així de bé. Nosaltres amenacem en continuar, com es diu.
3: Molt bé, doncs ja que parlem de passar-ho bé, què et sembla començar amb un tall que en aquest cas sí que ens saltem una mica les normes i anem a la tele, però és que és un tall que no té preu. Te'n recordes de la bronca del Mago Félix en un programa del Josep Cuní a TV3?
4: Sí. Sí? Sí, sí, sí, sí.
3: Doncs va, anem a escoltar per començar a riure una estona i ambientar-nos, perquè al cap i a la fi també són dos personatges radiofònics que van coincidir en un moment del temps a la tele.
5: Per què els astres, segons vostè, tenen influència en el nostre caràcter?
6: Bé, ara sí que m'has mort. Aleshores, això és una tradició,
5: no,
6: és una
5: ciència...
7: Perdó, perdó, escolti, no.
6: Bueno,
7: no faci servir paraules amb aquesta boca. Em nego que vostè pronunciï la paraula ciència. Així és tal com d'allò.
6: Bueno, pues, què vol
7: dir-li? Digue-li
6: una superstició.
7: Senyor, no faci servir la paraula ciència.
5: Senyor Català, sisplau.
6: Perdona,
5: senyor Català, sisplau.
6: Perdona, no es passi d'imbècil vostè ara.
5: Ei, senyor,
6: no es passi d'imbècil. Perquè, abans que naixés un científic a la història d'un milió d'anys, hi havia un senyor que va descobrir les estrelles i feia
5: Sisplau.
6: Vale, ja me'n vaig.
5: No.
6: Adéu, home.
5: És que aquesta no és la manera...
6: Escolta, quan us comporteu com a persones decentes, tornaré. Mentre tingueu fills de puta socialistes...
5: Senyor Lleuger, lamento haver-li de dir... Lamento haver de dir... Sisplau. Vols tancar el micròfon, sisplau? Vol tancar el micròfon, sisplau? Gràcies. Fora. Publicitat, sisplau.

0: quantes.
1: Sí, sí.
0: No moltes. Sí, sí. Clar, aquesta és una, però és que ha tingut de mítiques, també. Va, el Prou-Prou, que això també va ser. De fet, bueno, unes quantes, a veure. Jo recordo aquesta que has posat, la del Prou-Prou. Les enganxades amb la rola... Jo crec que no eren tampoc bronques. Bueno, jo crec que formava una mica part diré dels personatges, no? entre cometes. Clar, dos personatges que donen joc, que després aquests els hem tingut a la ràdio, evidentment, no? Com el Mago Fèlix, no? amb el programa del Clapés, per les tardes a RAC1. A veure, són dos mitjans, al final, el que diem, no? Ràdio, televisió, no? Evidentment que nosaltres estem per la ràdio i estem per la ràdio. Però, clar, no deixen de ser... allò que dèiem, no? Documents sonors, en aquest cas. No? Estem escoltant coses que s'han dit i que han sonat per la tele. Per tant, és vàlid que ho puguem posar, no? No estem parlant d'unes imatges que mostren X, perquè aquí no podem veure imatges, però sí que d'un àudio que explica o que reprodueix o que escenifica, doncs, això, doncs, en aquest cas, aquesta discussió molt alterada a TV3, no? I el Cuní, com sempre, tot un senyor, eh? Senyors.
1: Impertèrrit.
0: Aquí també li va fer faltar el Prou, no? Perquè...
1: Bé, això va venir anys després.
0: Això va venir anys després.
1: Comentar també que la polèmica ven, eh? La polèmica el que fa és que se'n parli i que al final, doncs, encara hi ha més persones que coneixen aquell programa, aquell moment, tot i que també és veritat que podria ser que aquests personatges passessin a la història en certs moments per aquest mal humor i per aquesta pujada de to, no? I clar, això tampoc és molt positiu.
0: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, clar que ven, és aquest del morbo, no? Clar que ven. Per sort, al contrari també ven. I ara diré cap on vaig. O sigui, tu fixa't com un espai, com és el Telenotícies de TV3, i un espai que ve a continuació com és el Temps, mític, mític i tant de pes que jo crec que el Temps a Catalunya ha tingut, no? I gràcies, jo crec que el Temps de TV3 hi ha una gran afició a meteorologia a Catalunya, entre les quals jo m'hi compto. S'ha convertit aquesta transició entre el final del TN i l'inici del Temps en un espai en si mateix, quasi.
1: Sí, oi?
0: Sí, en un espai, i fixa't que són pocs, res, segons de conversa, despedint el TN de Raquel Sans al migdia, i ara amb el Xavi Coral, no?, que també està al migdia, i donant aquest pas moltes vegades en Francesc Mauri. El tàndem aquest, jo crec que s'està convertint en un espai, això, ja. Ja ho era amb el Pellicer, i perquè tinc i vist talls, escolta, mítics d'això també. I també un dia els podem posar, perquè no deixa ser àudio, no estem parlant d'imatges, estem parlant de so, no? Però vaja, en aquest cas sí que és cert que es produeix a la televisió. No seria el target del nostre programa, però algun dia ens podem permetre la llicència.
1: Bé, si et sembla, seguim parlant d'humor. I anem a escoltar una sèrie de talls del 2008 molt interessants, en els quals apareix Pepe Rubianes al matí de Catalunya Ràdio amb Òscar Callau i Manel Fuentes, junt amb Òscar Dalmau. De fet, estic pensant que això jo diria que no està ben documentat. El 2008 no em sona. Jo crec que hauríem d'anar al 1998, més aviat, però vaja.
0: Això segurament, si amb Pepe Rubianes a televisió parlem o ràdio?
1: Ràdio, ràdio, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Amb el Rubianes, no, 2008 no, és que, bueno, a veure, el Pepe va morir, ho buscarem ara mateix.
1: Bé, anem-ho a escoltar, mentrestant,
0: anem a escoltar i ara en seguim parlant. Després del tall.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Tu has estat mai a la Sagrada Família?
3: Vaig estar de nen, no he tornat mai més.
2: No he estat mai més.
3: Com sempre està ahí, t'ajuda.
2: I lo que te rondaré, bona.
3: Sempre està ahí, aleshores vaig anar de nen amb els pares i tal, que era una excursió en aquells anys, així obligada, però no he tornat mai més. He passat per davant, o sigui, però allò d'anar...
2: Tens 50 anys encara per veure com van les obres.
3: Sí, 50 o 60. Jo no tinc prisa.
2: Nosaltres tampoc. Falten ara 10 minuts perquè siguin 3:15, fem una pausa i ve l'entrevista imprevisible. Falten 5 minuts perquè siguin 3:15. Estem a punt per posar en antena una edició més de l'entrevista imprevisible. Mai ens cansarem de repetir que aquest espai és el que és gràcies a la col·laboració i al bon humor dels convidats que accepten sotmetre's a les preguntes imprevisibles i imprevistes de l'Òscar Callau i l'equip de l'Alguna Pregunta Més. I amb el convidat d'avui tenim la impressió que aquesta sí serà una entrevista imprevisible de debò. Manuel Fuentes, bon

0: Garcia,
1: bon dia.
0: Òscar Dalmau, bon dia.
2: Bon dia.
0: Òscar Callau, bon dia.
3: Bon dia.
0: Senyors, l'entrevista és seva quan vulguin.
4: El nostre convidat d'avui va néixer a Galícia.
5: Com en Franco.
4: Li agrada anar a la seva i manar ell sol.
5: Com en Franco.
4: Però ara és un català d'adopció.
5: Com en Franco.
0: Dalmau fora de l'entrevista.
4: Sí.
5: Dèiem que és un català d'adopció.
6: Pepe Rubianes a la Gret.
4: Senyor Pepe Rubianes, bon dia.
7: Hola, bon dia i bona hora. I el senyor sea con vosotros. I con mi espíritu.
4: Amén.
6: Franco, Fraga, Lendoiro, Rubianes, què se sent de pertany a aquesta nissaga de paisans?
7: Home, jo amb ells, la veritat sigui dita, no tinc res que veure. Soc gallec, però no tinc en absolut nada que ver con esta gente, no? Vull dir que jo soc més bé de la Galícia, de Rosalía, de Vallinclán i de Camilo José Cela.
4: Doncs anem a l'altra banda de l'Atlàntic. Sinatra se'ns va morir i ara només ens queda vostè. I si ell era la veu, vostès, la jeta?
7: Jo sóc el cul.
4: Perquè Rubianes no només...
0: Sí, imprevisible.
4: No només té fama de tenir
7: jeta.
4: Bueno,
7: el ano.
4: Vostè no només té fama de tenir jeta, sinó que també la té d'anar sempre a la seva.
7: Bueno, sí, sóc molt egoista. Esto ha sido una perdición en la meva vida perquè voy a la mía, no escucho. O sea, cuando alguien me explica algo...
4: Sí.
7: Yo si parlo, ve... Ara bé, tu, per exemple, m'expliques alguna cosa a mi, no m'interessa.
4: Desconnecto.
6: Ara aniria bé que m'escoltés per una pregunta. Per exemple, el seu actual espectacle es diu Rubianes Solamente. L'anterior es deia Rubianes 15 anys. Sí. Com es dirà el pròxim?
7: Rubianes.
5: Vete ya.
4: Sí, però de broma en broma, Rubianes fa gairebé 8 mesos que està al Capitol fent Rubianes Solamente.
7: Sí.
6: I quanta gent hi diu que actua?
7: Home, amb quanta gent a mi? Molts. Tinc una companyia inacabable, perquè serem un 200 per la quantitat de personatges que surten, producte de la meva imaginació, i que, mira, per sort no cobren.
0: S'ha deixat de la seva fèrtil imaginació.
7: Sí, de mi poderosa imaginació.
4: Quan jo era petit, al cine Capitol se'l coneixia com Can Pistoles, i quan feien una pel·lícula de safaris, per exemple, hi havia un acomodador que es vestia de goril·la per atreure el públic.
8: Doncs ara, pregunta profunda. Vostè, per atreure el públic, de què es disfraça cada nit al Capitol?
6: De veu de la consciència de la societat?
4: De la mosca impertinent que molesta la vaca sagrada del poder?
8: O vostè no es disfraça de res i el que necessita és pasta perquè si no la caixa li executa la hipoteca?
7: Exactament aquesta última, querido Fuentes, me parece la más acertada. Ni vaca que sacude la mosca, ni... Vamos al grano, o sea...
0: La hipoteca.
7: La hipoteca 30 años, ahora están bajando los intereses al 2,3 según el estadillo del MIBOR.
0: Escolti, el 2,3 en aquest país...
7: No, o sea, baja un punto cada X tiempo y,
0: una décima,
7: la cogía 30 años tenía 7 puntos, pues ahora ha ido bajando 3, o sea, he perdido 3 puntos sobre la inflación.
8: Sí. Bueno, down
7: En fin, no quiero extenderme con términos porque, claro, no toda la gente domina la economía como la domino yo y no quiero liarla.
6: Home, ja que parlem de la pasta, vostè és dels que gràcies a la reforma fiscal del PP pagarà menys, oi?
7: Yo siempre pago mucho. Yo, la verdad, sea dicha, ni el PP, ni el PSOE, ni María Santísima, de repente, cuando llega esa terrible carta a tu casa que dice, de la delegación de Hacienda, que te dice, pase por nuestra oficina por una cosa de interés, de su interés, digo, hostia, de mi interés, de todo mi interés, porque siempre tengo que pagar, o sea, me paso el día pagando. Y me he planteado como solución a qué tema la indigencia. Un día, a tomar por culo, me pongo en la calle Pelayo con la lata... padre de familia con 7 hijos y ya, porque es la hostia, o sigui, no paro de pagar. I,
4: No, però és que vostè es queixa i és molt crítica amb el govern, però li diré una cosa. L'emperador Frederic II de Sicília va promulgar una llei contra els joglars irreverents que permetia als ciutadans insultar-los i pagar-los amb el bastó. I el PP, tant que el critica, no ho ha fet.
8: És de què es queixa, però.
7: Va. Cuidado, yo no he criticado al PP porque ya se critica el mateix, vull dir que cae por su propio peso.
6: Rubianes...
7: No sé si venía a cuento esto,
6: no sé si
7: ha dicho PP o Pepe, o sea, no sé si era, parlaba del estamento político de mí, como yo no escucho.
6: Pepe Rubianes fa monòlegs. A part dels seus monòlegs, què més se sap de memòria?
4: El número de telèfon de Pizza World?
7: No.
4: El Pare Nostre?
7: No, tampoco.
6: El Cara al Sol?
7: Tampoco, ya, por Dios.
4: ¿El día de l'aniversari de la seva novia?
7: No tengo.
4: Bueno. Parlant de nòvies, ens imaginem, però, que amb aquesta làvia, com les deu enamorar? Pues, però com les cansa, Pepe Rubianes?
7: Enseguida.
0: No, però això és quan les cansa, no, com les cansa.
7: Com descanso?
0: Sí, la resposta en seguida seria la pregunta quan les cansa.
7: Sí, quan.
0: En seguida.
7: Perdona, no deu català, perquè se'ns queda rapa una miqueta. O sigui, com descansa?
4: No, no, que com les cansa? Les enamora molt fàcilment, però com les cansa? Com fa que l'avorreixin?
7: Ah, no, s'avorre en seguida. O sigui, jo penso que anava, iba acertado. O sigui, clar, tu saps el que sortia amb una persona que va a la suya? Això és terrible.
4: Ens anem fent una idea.
7: Jo no comparto, vull dir, jo quan surto amb una noia, una, diguem, presumpta nòvia, no comparto. O sea, jo voy a la mía, jo no... no estoy por el negoci común. O sigui, i clar, la gent diu, escolta, Pepe, t'acordes lo que a vegades pregunto 20 vegades lo mateix? Tu de on és? Si te lo dije ya el otro día.
8: Ah, sí.
7: Claro, es que uno lleva tantas cosas en la cabeza. I al final et donen porta, vull dir que... No, encuentran otra persona más sencilla, más humana, más... Jo soy muy bestia, muy salvaje, muy mal educado.
6: No es molesti, però la seva fama de trolero és còsmica.
8: Home, un dia el van trucar a la ràdio per convidar-lo i ell mateix va dir: no, no, és que jo soy su hermano, Pepe, no puedo, porque
7: está enfermo. ¿Cómo no sabe? Bueno, me las he hecho muy gorda, no sé.
0: ¿Sí?
7: He matado a toda mi familia ya, aquí. Perdón, es que tengo que ir al entierro de mi hermano. Hòstia, el de la ràdio, hòstia, perdó, hòstia, sí, suposo, no estàs... No, estoy, perdona.
4: Queda clar que els de la ràdio ens enganya com vol, però a qui enganya més a gust, a la policia, als de Correo Comercial o a les seves novietes?
7: Yo engaño por general a todo el mundo. O sigui, la mentira soy generoso, la reparto, no me centro en un...
0: Però clar, que no ens escolta no ha sentit per la pregunta. A qui enganya més a gust? Enganya tothom, però a qui més a gust?
7: ¿A quién engaño? A mí mismo.
0: ¿Sí?
7: Claro, me meto caña, o sea, me engaño y me lo creo. Lo cojonudo es que me lo creo. Entonces, de ahí vienen muchos problemas que tengo.
0: Se engaña y se creo.
7: Sí.
0: Complicado, ¿eh?
7: Pues claro, hombre, es que tampoco... O sea, no soy... O sea, mentalmente, diguem, no estoy muy desarrollado. Entonces me engaño enseguida, o sea, me lo creo.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
2: Doncs sí que ho tenia ben documentat. Era jo que anava ara mal fixat i no sabia de què anava aquesta qüestió. Es tracta d'un tall d'aquesta entrevista imprevisible que feien Òscar Dalmau, Manel Fuentes i Òscar Callau del Matí de Catalunya Ràdio, junt amb Antoni Bassas, a Pepe Rubianes, el còmic que moriria poc després, al març del 2009. Així doncs, una entrevista molt interessant, que de fet tenim un altre tall una mica més llarg que al final del programa podrem escoltar. Ja que estàvem parlant del Matí de Catalunya Ràdio, anem a fer una mica d'història d'aquest mític programa de la radiodifusió catalana, i començarem per escoltar la sintonia que tenia el Matí de Catalunya Ràdio quan no es deia així, quan era el Matí de Josep Cuní.
1: El Matí de Josep Cuní. 1985-1995.

Com ens deia en Carles Martínez de Bo, aquest programa es va emetre entre els anys 85 i 95, i a partir de l'any 95 el relleu va ser per Antoni Bassas, i Antoni Bassas va decidir rebatejar el programa com El Matí de Catalunya Ràdio, que és el nom que encara actualment té aquest programa matinal, que és el segon en audiència a Catalunya. Anem a escoltar com era la sintonia del Matí de Catalunya Ràdio en època d'Antoni Bassas.

0: El matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas. 1995-2008.
1: Durant aquests 13 anys, pràcticament de forma ininterrompuda, el matí de Catalunya Ràdio va ser líder d'audiència a Catalunya. I anem a escoltar el que va ser l'última portada del matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas el juliol de l'any 2008. Un programa que ja hem escoltat en altres ocasions, concretament al principi del nostre programa de l'Hemeroteca de la Ràdio, a l'any 2021, però ara el que anem a escoltar és exactament com era la seva portada.
2: Bon dia, són les 7. Aquest divendres acaba la setmana com acaben els col·laborats un divendres. En punta, amb un augment de la tensió, amb un enorme interès per veure com continuarà la trama i amb totes les trames obertes. Finançament. Ahir el vicepresident econòmic del govern, Pedro Solbes, va explicar com creu que hauria de ser el finançament autonòmic i... Algú sempre tan temperat com el conseller Antoni Castells ho va trobar decepcionant, insuficient i preocupant per sota del que obliga l'Estatut, com deu ser. El moment és decisiu, hi ha molt en joc, no només els diners, hi ha sobretot el respecte escrupolós de la llei. L'Estatut, aprovat en referèndum, qualsevol cosa que desnaturalitzi aquest Estatut és incomplir la llei i posa en risc la confiança en el sistema. I l'Estatut fixa que d'aquí 3 setmanes, el dia 9 d'agost, els dos governs s'han d'haver posat d'acord en com ha de ser el nou sistema de finançament. Doncs després de sentir ahir Pedro Solbes, ara ho desgranarem, sembla que anem tard i, a més, anem pel camí equivocat. Avui li pregunten al president Montilla en una entrevista al periòdico quines garanties té que hi haurà acord el 9 d'agost i contesta, la garantia del meu compromís. Ara, sobre la garantia del govern espanyol, li hauria de preguntar a ell. Per això, perquè la cosa no pinta bé, ens atrevim a demanar que, per un cop, les forces polítiques aparquin les seves diferències i es presentin unides si volen fer el màxim servei al país. Veurem quin temps ocuparà tot això en el Congrés del PSC que s'obre avui. En canvi, l'intercanvi d'insults i desqualificacions que ahir va haver al Parlament entre Oriol Pujol, Joan Ferran i Carme Figueres no ajuda gens a la causa del país i de la llengua. També ho haurem d'explicar. Com moltes altres coses que passaran per aquest especialíssim matí de Catalunya Ràdio. A la plana esportiva, aquesta nit, Catalunya ha guanyat 1-0 a l'Uruguai. La selecció d'hoquei patins ha acabat imbatuda a la primera fase de la Copa Amèrica. I el Tour? El Tour és un escàndol continu de dopatge. És divendres, 18 de juliol del 8, i aquestes són les notícies del matí.
3: Comença el matí de Catalunya Ràdio. Amb Antoni Bassas.

0: Esperem poder saludar Francesc Mauri d'aquí un moment, però a partir d'avui se'ns prometia sol i se'ns prometia calor, però comencem el dia amb algunes comarques ennuvolades. És el cas, per exemple, ara mateix a la ciutat de Barcelona. Francesc Mauri, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què passarà avui?
1: Doncs, a veure, passarà que acabarà fent sol a tot el país, però recorda que també, el titular era el sol i la calor, però recorda que també anunciàvem nuvolades a punts del litoral i prelitoral central, sud de la Costa Brava, nord de la Costa Daurada, a punts de la Catalunya central, i de moment aquest matí fins a migdia s'han de mantenir, però segurament aniran a menys. Fins i tot ara mateix produeixen algun ruixat local, però insistim, això ha d'anar desapareixent, no hi ha d'haver condicions perquè continuïn gaire hores més. A partir de la tarda pràcticament s'hauran diluït i el cap de setmana ens ha de portar sol. Nuvolades de tarda, la temperatura que avui comença a pujar, demà una mica més i diumenge notarem, podríem dir, la batzegada de calor més intensa i sobretot la setmana vinent.
0: Set i quatre, el trànsit.
2: Sant Miguel 00 us ofereix la informació del trànsit.
0: RAC, Alan Cabanyes, bon dia.
3: Bon dia, Antoni.
0: Com està això?
3: Doncs la veritat és que força bé. La circulació continua sent força còmoda. Sí que veiem que hi ha un carril ocupat a la PC de Pont de Molins en sentit sud. És per un accident que hi va haver ahir a la nit. S'han d'acabar de reparar els danys que això ha provocat. I la resta, doncs, va engegant una miqueta a la Nacional 340 i a l'Antitud de Vallirana. Avui no trobareu cues. Es va carregant l'autopista del Garraf a Sant Boi d'entrada a Barcelona i el punt d'enllaç amb la B23 a Sant Feliu, el punt d'enllaç amb aquesta B23 i el cinturó del litoral. La C58 també va engegant, sobretot d'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, una miqueta també de l'Antitud a Badia, i a Barcelona doncs hi ha retencions a la ronda litoral en sentit Llobregat, entre Fòrum i Barceloneta. I avui la crònica no s'acaba aquí, perquè si em permeteu, doncs tenim una sorpresa per tu, Antoni. Et volem dedicar un últim arrossegament de telèfon. Eduard, fes els honors.
0: Però no ho sé mal, eh?
3: No. Està controlat, ho hem assajat, eh? No et pensis.
0: Molt bé.
3: És la nostra manera de dir-te, doncs, que moltes gràcies per tot i que molta sort.
0: Moltes gràcies també a vosaltres i molta sort també per vosaltres, Alan. Una abraçada molt gran a la gent del RAC i bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Bon dia, són les 7 del matí.
6: Bon dia, són les 8.
7: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
8: No toquis el dial, que et toco els dits.
9: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
10: Swing Flash.
11: La Maroteca de la Ràdio.
12: Doncs seguim aquí a la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat. Hem estat escoltant l'última portada del matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas, un moment que suposo que tu recordaràs, Jordi, perquè de fet ja n'hem parlat aquí al programa, i hem estat escoltant, això va ser el principi de la nostra primera temporada, vam trossejar pràcticament tot el programa, però no havíem escoltat aquesta última portada de l'Antoni Bassas. Per tant, interessant tornar-ho a escoltar, eh?
13: Sí, jo recordo quan la vaig sentir en directe que, vaja, sabia que estava sentint un tall inèdit, més que inèdit, que passaria a la història, no? Perquè allà es van dir moltes coses. I ho he explicat més d'una vegada, estava al menjador de casa i l'estava escoltant en directe. No recordo per què estava al menjador, no et sé dir, però sí que recordo perfectament tot el que va dir. Després, mirant el TN a migdia, vaig poder veure les imatges, no?, del que jo durant el matí havia sentit, i en el dins del meu cap m'imaginava com era en aquell moment l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, no?, com s'estava vivint això. I escolta'm, doncs que l'hem escoltat tantes vegades que no me'n canso una més de sentir-lo, perquè, com en dic, l'Antoni ahir va allà va dir moltes coses.
12: Bé, interessant també escoltar les notícies que en aquell dia passaven, i es parlava de l'Estatut, perquè ja hi havia un Estatut votat i que s'havia d'aplicar, i el nou Estatut deia que s'havia de posar en marxa un nou sistema de finançament i que s'havien de seure els governs espanyol i català per veure com es posava en marxa. I ja veus tu, tants anys després, estem, no igual, no, pitjor.
13: Igual, això sí, o pitjor, si anava a dir igual que no hem avançat, pitjor, és que això és la cantarella de sempre. No ho sé. És un tema que n'hem parlat aquí, ja sabem que no ens posem a parlar de política, però sí que podem fer simplement una contextualització social d'on ens trobem respecte al que es buscava, no? doncs vinga, on ens trobem? Doncs al mateix lloc.
12: Sí, sí, estem exactament igual.
13: El resum és aquest.
12: O en alguns casos una mica enrere.
13: Sí, sí.
12: I com que nosaltres això sí, ens agrada mirar enrere, ja ho sabeu, anem a escoltar una altra sintonia del Matí de Catalunya Ràdio, en aquest cas la que sonava en època de Mònica de Ribes.

0: matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.
1: Una època també interessant. Jo he escoltat algunes veus discrepants amb l'estil de Mònica Terribas en aquells anys, però jo puc assegurar que a mi em va encantar. És a dir, després de l'època de l'Antoni Bassas, escoltar Manuel Fuentes, a mi em va agradar, tot i que amb reserves. El fet que el mateix presentador estigui fent imitacions, per exemple, en el programa, de polítics o d'altres personatges, és una mica estrany, si més no. Però, en el cas de la Mònica Terribas, és cert que potser no és una locutora de ràdio a l'ús, però a mi l'estil m'agradava, l'estil editorial. Sí. A partir d'aquí, contra gustos, colors, no?, que diuen.
2: No, estic d'acord. Estic d'acord, perquè fixa't que la Terribas es posiciona com la gran competidora del Basté. I mira, i acaben. acaben sent amics. Bueno, suposo que allò devien ser-ho o... No, devia haver-hi una cordialitat entre ells, que ara la Terribas és tertuliana del Basté al món arracú, no? Però sí, jo crec que la Terribas era... No et puc dir que és un Antoni Bassas en versió femenina, però sí que té la contundència, jo crec, i la fluidesa mental i la professionalitat periodística per estar al capdavant del matí de Catalunya Ràdio amb el nivell que es mereix, no? I és així. Ja està. Bé, escolta, i continua sent la Terribas, eh?
1: També comentar que va ser bastant criticada per, diguem, ser una mica tendenciosa políticament, tot i que no oblidem que, com diem sempre, estar davant del micròfon de l'emissora pública nacional de Catalunya, doncs sempre hi ha moltes pressions. Per tant, no és tan fàcil estar en aquest lloc. Ara bé, jo crec que algun dia el que hauríem de fer, i crec que ho podem aconseguir, Jordi, és parlar directament amb la Mònica d'aquestes qüestions. Per tant, doncs ho deixem aquí, a veure si ho aconseguim un dia, perquè pot ser molt interessant sentir el seu punt de vista.
2: I si et sembla, de cara a una propera hemeroteca, preparem un tall de la Mònica Terribas. És un tall televisiu, perdó, tornem a la televisió, però explica bé, molt bé, aquesta posició. I és un petit pique entre Jordi Évole i Mònica Terribas.
1: Molt bé, doncs l'escoltarem, però mentrestant l'escoltem a la mateixa Mònica Terribas, amb la que va ser l'última portada seva al matí de Catalunya Ràdio el juliol del 2020.
3: Bon dia, desperta Catalunya, són les 7. Som al matí de Catalunya Ràdio.

0: us pensàveu que acabaríem aquesta temporada només parlant de saraus judicials del rei emèrit Joan Carles I? Doncs no. Ahir, precisament, el jutge instructor del cas Pujol, que ho feia des del 2012, el jutge José de la Mata, a l'Audiència Nacional, va demanar que tota la família Pujol siguin jutjats per organització criminal. En parlarem a primera hora amb Ernesto Kaiser. Però la preocupació extrema ara és l'increment de casos de Covid-19 a Barcelona, a l'àrea metropolitana, també a Saragossa. Aquest divendres escoltarem, com sempre intentem fer, veus diverses que ens ajudaran a entendre què es pot fer per tirar endavant. Ajuntarem en una mateixa taula, després de parlar amb el doctor Trilla d'aquí mitja hora, amb ell mateix, el doctor Bonaventura Clotet, a Francina Alsina, presidenta de la taula del tercer sector, a Carme Trilla, presidenta de l'Observatori de l'Habitatge de Barcelona, perquè sabeu que en l'àmbit de l'habitatge plou sobre mullat, i al catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, que és expert en finançament de salut, Guillem López Casasnovas. De què parlarem? Doncs de lluites compartides. Quines? La ciència i la investigació per recuperar la nostra salut, la justícia social, la lluita contra la desigualtat i aconseguir uns serveis públics de qualitat. Aquestes són lluites compartides. Jo m'estimo molt aquestes dues paraules, lluitar i compartir. Imprescindible que vagin juntes totes dues. Saber lluitar per construir i per les coses que valen la pena i saber compartir la lluita. Lluites compartides. Aquest gran concepte que Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, quan era lliure, va convertir en debats permanents al voltant del benestar cultural, econòmic, polític i social d'aquest país. Avui, quan surti de la presó en tercer grau, acompanyat d'Oriol Junqueras, de Raül Romeva, de Jordi Turull, de Josep Rull, de Joaquim Forn, de Jordi Sánchez i des de Puig de les Basses, Dolors Bassa, i des de Batràs, Carme Forcadell. Avui, a 9:15, Jordi Cuixart serà aquí amb nosaltres. Algú a qui hem sentit amb missatges gravats, però amb qui fa 3 anys que no hem pogut conversar. Sabeu que l'entrevista és el gènere que més m'agrada del periodisme, i fer-ho amb ell avui serà un regal bonic per tancar una etapa. Perquè l'any que ve no estarem vosaltres. Hauran estat 7 anys intensos que hauré compartit amb un equip de treball excepcional, humana i professionalment, que en diverses etapes han construït amb mi el Matí de Catalunya Ràdio, del primer a l'última. Gràcies de tot cor. Sabeu que us admiro i que gràcies a aquesta nostra lluita compartida hem arribat fins aquí. Però he decidit posar punt final a aquesta etapa de la meva vida professional, no per raons personals, no per raons familiars, ni perquè estigui cansada, ni perquè els horaris se'ns mengin la vida, perquè a totes les feines, les que feu vosaltres que m'esteu sentint, segur que hi deixeu el cap, el cos i el cor. Ho he fet sempre i no serà diferent a partir d'ara, faci el que faci. He decidit deixar el Matí de Catalunya Ràdio perquè crec que els engranatges d'una màquina tan exigent com aquesta no es poden permetre cap grinyol, i menys ara, i els engranatges grinyolen. Estic convençuda que la direcció de Catalunya Ràdio trobarà una nova enginyera o enginyer que facin rutllar aquest meravellós motor com ells volen. És una decisió que no ha estat fàcil, perquè el que hem viscut aquests 7 anys deixa empremta i algunes cicatrius emocionals i professionals que m'enduc, i grans dosis de resiliència i de paciència. Desitjo de tot cor en aquesta casa tota la sort i tot l'encert que estic segura que també em desitjaran a mi ara, a partir d'avui. He dedicat gran part de la meva vida professional als mitjans públics d'aquest país. Els he vist créixer, els he vist excel·lir, els he vist patir, els he vist assenyalats, els he vist instrumentalitzats, però també els he sentit lliures, compromesos, imaginatius, creatius, constructius i rebels. Els he estimat com són i els estimo com són. I ho continuaré fent, vagi on vagi, sigui on sigui, perquè hi ha un immens talent a totes i cadascuna de les categories professionals que li donen vida i sentit. Tinc un nus a l'estómac, però hi ha moments en la vida de cadascú en què has de triar la qualitat de vida amb la qual vols treballar. I aquest és un d'aquests moments. I tinc la immensa sort de poder tancar aquesta etapa mirant enrere, sabent que amb errors i marrades no ens hem traït en el servei que fem a la societat. Sé que hem aconseguit escoltar-nos enmig de les circumstàncies més dures i més extremes que li ha tocat viure aquest país d'ençà de la dictadura. Demano disculpes a la gent d'aquesta ràdio meravellosa per no haver-ho sabut fer millor. I a vosaltres, per qui treballo sempre, la nostra societat. Gràcies per despertar-nos mútuament a banda i banda d'aquest micròfon amb les inquietuds, debilitats, oportunitats, fortaleses, desigualtats i somnis. Els aconseguits i els que encara han d'arribar. Cada dia us he desitjat que passés el que passés, fos un bon dia. I avui us he de dir que passi el que passi, sigueu on sigueu, i sigui jo on sigui, cuideu-vos, cuideu-vos molt, cuidem-nos tots, perquè al final del camí, el que haurem après d'aquesta vulnerabilitat que ara sentim, tan fonda, tan dura, és amb qui volem compartir la pell, el bes, les abraçades i el temps que ens quedi per viure.
1: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llo. Ràdio Sant Cugat.
2: Els adeus a la ràdio, com sempre diem, més interessant guardar aquests documents i veure aquests moments tan emotius. La veritat és que tampoc va estar tants anys al capdavant del programa la Mònica Terribas, però, evidentment, un final de cicle en un lloc tan destacat com aquest, presentadora, en aquest cas, del segon programa més escoltat de Catalunya a la ràdio catalana, doncs, déu-n'hi-do, no està gens malament. És un moment molt potent,
3: Sí, aquests comiats sempre s'aprofiten per també doncs, fer una repassada de com ha anat tot, també de desitjar doncs, el futur. Una mica, crec que l'Antoni va fer un repàs o va explicar més detalladament per què marxava. I la Mònica sí que hi ha un punt que diu tots busquem en quina qualitat de vida volem viure. I entenc que aquí hi ha raó un dels motius no, de la seva marxa. Fa una descripció de com ha sigut la televisió, els mitjans públics on ella ha treballat, no només la televisió. I ara també intentava recordar la de Laura Rossell, no, abans de l'estiu, alguna similitud. I ja està, el matí de Catalunya Ràdio continua, ara doncs al capdavant del Ricard Ostrell, ja arrenca la temporada i també li desitgem molt èxit.
2: Molt bé, anem a una mica més d'humor. En aquest cas no és exactament humor i, de fet, costa una mica d'apreciar, sinó que estem parlant d'un d'aquells inconvenients tècnics amb els que et trobes quan estàs fent ràdio en directe. Us ho explico perquè estigueu atents i a veure si ho podeu escoltar. Al Catalunya Migdia hi va haver una connexió del temps amb Dani Ramírez en la qual se sent com un soroll de fons de gent que crida. Aleshores, jo no sé on estava el Dani Ramírez, però per suposat que si estava a l'oficina hi havia una colla de gent al seu voltant que estava celebrant alguna cosa. Escoltem-ho.
1: Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Tindrem un cap de setmana, sembla, que amb alguna pluja, però bàsicament amb calor i sol, no?
4: Bé, farà sol i calor, però també algunes tempestes. Per exemple, demà a la tarda, en punts del Pirineu. I sembla que també diumenge. Diumenge hi haurà més ruixats, més tronades en punts del Pirineu, Prepirineu. No ho descartem de nit en punts de Ponent. Les temperatures diumenge baixaran entre 5 i 10 graus.
1: La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: T'hi has fixat? Hi havia com tot de gent aplaudint. Sí.
3: Jo no sé si m'he fixat en alguna cosa més. Pots tornar a posar els 3 primers segons al tall? Escoltem un no de fons.
2: A veure.
1: Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
3: Sí. Aquí.
2: Tens raó.
3: L'has sentit?
2: Sí, no.
3: No. Jo crec que diu no, com vol dir, ara no feu ara no. Això, que estic a punt d'entrar. Compte, sí, sí. Tinc bona vida, És que l'he sentit de seguida, dic, ostres, dic...
2: Molt bé, doncs, escolta, en tenim moltes més coses, però ara anem a fer allò que es diu omplir minuts de programa, perquè resulta, us expliquem, una mica making of del que ha passat avui. Nosaltres normalment ens enrotllem bastant comentant els talls, però resulta que tu has tingut una incidència domèstica i durant una estona estava jo sol, i, clar, tampoc anava a fer una conversa amb mi mateix sobre aquestes qüestions, no? Aleshores... Doncs ara diguem que hem acabat abans del normal i per tant hem de buscar altres talls, que en tenim moltíssims. Però clar, jo intentava ser una mica coherent amb el que fem aquí, que és parlar d'algun, diguem, d'algun tema en concret, i ara doncs estaria bé, per exemple, poder parlar... Mira, ja l'he trobat, ara que tu estava dient. Ja l'he trobat. Oi que parlaves de la Laura Rossell?
3: Sí.
2: Molt bé, doncs anem a escoltar el que va ser la seva última portada al davant del Matí de Catalunya Ràdio i així ja tanquem el cicle del Matí de Catalunya Ràdio en aquest programa d'avui.
5: Fins aquí. Aquí acaba aquesta aventura increïble que ha estat fer el Matí de Catalunya Ràdio. Ha estat un honor parlar davant d'aquest micròfon poderós, matinar per tots vosaltres durant els últims 3 anys. Veure com es fa de dia a través d'aquestes finestres, que són un privilegi, com el món es treu la son de les orelles, ser el vostre despertador, acompanyar-vos de ruta en el cotxe o a l'autobús, o esmorzant a la cuina o a la dutxa, malgrat tots els matins que no he vist despertar-se les meves filles, malgrat la son, malgrat les esgarrinxades, malgrat les punxes d'aquesta cadira calenta, ha valgut la pena. Vam començar, i ho recordem aquest matí amb en Joan Trias, quan encara havíem de dur la mascareta posada, separats per 2 metres que eren infinits, també aquí a dins de l'estudi i a la redacció, sense ni tan sols poder-nos reunir amb l'equip. Han estat 3 anys que valen per 10 o que valen per 20, extenuants, però també emocionants i vibrants. En què hem après? Hem plorat, hem rigut molt, hem patit, ens hem indignat i hem somiat a través de la ràdio. Hem viscut grans moments en antena parlant amb Rosalia, amb el Serrat, amb en Raimon, amb en Lluís Llach, amb la Maria del Mar Bonet, amb Juan Diego Boto, amb Zetangana, amb Susan Sarandon, amb Ariadna Gil, amb Alexia Putellas, amb Andrés Iniesta. És una llista llarguíssima de noms de primera fila de tots els àmbits. Hem compartit els últims anys d'en Pau Riba, l'últim hippie, l'únic músic galàctic, el pare del rock català i algú que hi trobo molt i molt a faltar. Hem posat la lupa amb reportatges a fons sobre la violència masclista, sobre la comunitat LGTBI, el bullying, l'infrahabitatge, la repressió a països com l'Iran, la sequera, la pagesia que sempre hi ha estat i que sempre hi serà, la salut del català a les aules, els refugiats, la salut mental, les presons, la pobresa energètica. Hem tingut els millors de cada casa, l'Anna Guitart, en Jaume Sisa, la Maria Nicolau, l'Àlex Gorina, l'Albert Pla, la Laura Fa, la Carme Junyent, el Queco Novell, la Marina Rossell, el Toni de la Torre. Tingut els millors i els vull donar gràcies a tots ells per la confiança, per la generositat, per les bones estones de ràdio que hem passat junts i per ensenyar-me tantes coses. Hem fet les tertúlies més paritàries i més plurals. He d'agrair als tertulians el bon to, les ganes de construir i el fair play, conscients tots que les tertúlies són el taló d'Aquil·les de la ràdio pública i que sovint són com es poden fer i no com es volen fer. Hem tingut més dones que mai en antena. Hem apostat convençuts i tossuts per la llengua i per la cultura catalanes, que és la raó de ser d'aquesta casa. I en tot això hem retallat distàncies amb RAC1 en una etapa d'afartament de la política i amb l'actualitat molt i molt ensopida. Una competència que, per cert, no oblidem, ens porta 14 anys d'avantatge. I hem intentat fer la ràdio en què crec que és la ràdio que escolta, que acompanya, que és ràpida, que és conscient i que té el cap al carrer. I podríem haver fet molt més perquè ens mereixíem una aposta més ferma, perquè amb 3 anys no arriba, la ràdio vol temps, vol confiança, vol acompanyament. L'encàrrec era enorme, no ho teníem gens fàcil. Vam aixecar aquest programa amb només 10 dies, ens vam conèixer amb l'equip a pèl, directament, vam assumir el preu personal i professional de llançar-nos-hi sense dubtar, conscients en tot moment de l'enorme responsabilitat i a la vegada de l'immens privilegi que és fer ràdio a la Ràdio Nacional de Catalunya i parlar cada dia des d'un dels micròfons amb més abast del país. I marxem amb el cap ben alt, contents, marxo molt agraïda a l'equip que ho ha fet possible, un equip de la casa, que per això la ràdio és pública, amb gent que porta aquí mitja vida i gent que encara ho té gairebé tot per fer, fent tàndem i sumant els uns amb els altres. I no em vull deixar ningú, perquè molts d'ells, gairebé tots, també acaben avui la seva etapa del matí. El Víctor Villar i el Cesc Bertran, la Carla Verdés, l'Eli Espuny, la Mònica Muñoz i l'Aina Ostrell, el Blai Mercè, el Lluís Freixas, l'Ignasi Abad, el Marc Jurado, la Marta Vives, el Dani Gómez, el Robert Prat, la Raquel Mateos i el Jordi Barranca, el Joan Trias, l'Àlex Bosch i l'Hermínia Massana, el José Antonio Rodríguez, el Xevi Rello i l'equip de lingüistes, el Marcos García, la Montse Barcón i el Jordi Ramoneda, avui tots aquí a l'estudi amb mi, cosa que em fa molt feliç. I he de mencionar especialment 3 noms, que són la Judit Pastor, l'Arnau Maimó i l'Albert Segura, perquè no han deixat de pedalar ni un segon. Perquè si ho feien, si deixaven de pedalar, se'ns aportava el corrent i han aguantat el que no està escrit. Per començar, m'han aguantat a mi, han fet de para-xocs, més del compte, i han fet de motor. Per tant, gràcies a tots tres per donar-ho tot. No ens hem engegat de miracle en aquests 3 anys. Crec que ens hem cuidat prou. I el que hem après i el que hem viscut no ens ho treu ningú. I ja està, gràcies a tots, gràcies a tota la gent d'informatius, d'esports, als equips tècnics i de producció de Catalunya Ràdio. Gràcies a la Raquel, que m'ha portat cada dia 1 litre de cafè. Gràcies a la Carlota i a la Joana per no tenir-me en compte res. Gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos, per acompanyar-nos, per demanar-nos més, per ser exigents i per enviar-nos tanta energia aquests últims dies que ens ha arribat, que m'ha arribat, i només em queda dir-vos gràcies i fins aviat.
1: La Maroteca de la Ràdio,
2: Abans de res, comentar que la Carlota i la Joana, a les quals Laura Rossell feia referència, són les seves filles.
3: Les seves filles.
2: Tema important també perquè aguantar aquesta pressió amb uns fills que no veuen a la mare més que com un zombi, pràcticament, doncs déu-n'hi-do, eh? Mm. Un estil diferent, eh? Va com una moto, diguem, a l'hora de llegir aquest guió escrit per ella, evidentment. Però vaja, el que diem, un final d'etapa sempre és un moment molt contundent quan saps que ha arribat i que, a més, ha arribat no per decisió teva. Que això em sembla a mi també molt, molt rellevant. Ara, com dèiem programes enrere, poder-se acomiadar de l'audiència, cosa que jo en una ocasió, i sempre ho diré, no ho vaig poder fer, a mi em va saber molt de greu, almenys això és un dret que tothom hauria de tenir si està davant d'un mitjà de comunicació, per tant, em sembla molt rellevant dir-ho.
3: És així. Dues coses ràpides. Una, quan fa referència a punxes a la cadira, punxes en aquesta cadira, la cadira del matí de Catalunya Ràdio, i això que dius ara últim d'acomiadar-se de l'audiència, emplaço a tothom que pugui veure el documental Super García, parlant del mític José María García, on ell explica també que no es va poder acomiadar l'audiència. Això també és interessant, com ho explica i com ho viu.
2: Molt bé, doncs estem ja esgotant els últims minuts del programa d'avui. Recordem les nostres vies de contacte per si voleu estar en contacte amb nosaltres per facilitar-nos, que això ens encantaria, gravacions antigues de ràdio. El nostre WhatsApp és el 689-1074-83, 689-1074-83. Aquí ens podeu enviar els missatges que vulgueu. I el nostre e-mail, Jordi?
3: És el amaroteca.radiosantcugat@gmail.com, tot junt. amaroteca.radiosantcugat@gmail.com.
2: Molt bé, doncs marxem amb l'altre tall que us dèiem del matí de Catalunya Ràdio, en el qual entrevistaven a Pepe Rubianes, ni més ni menys que Òscar Callau, Manel Fuentes i Òscar Dalmau, junt amb Antoni Bassas. Gràcies per escoltar-nos, fins ben aviat.
3: Adéu-siau, que vagi bé.
6: I el judici dels Gal, qui diu la veritat?
7: Jo ja he perdido el norte, vull dir que... jo no sé, jo ja és un problema que està ahí, és una... Tinc la sensació com si estigués veient una pel·lícula de com te diria jo, de l'època del Capone, de coses, però en plan, una pel·lícula de l'època del Capone, però en plan cine barato, aquello de chapucero, no? La qüestió és que, clar, és... Jo seria partidari, més que centrar-te en una època concreta de la història esta negra, de la, clar, la democràcia burguesa, no ens oblidem, tu haz lo que quieras, però que no te... És com en el cuartel de la mili, no? Aquello que te passava con el sargento, que decía, tú en la mili móntatelo como quieras, pero que no te pillemos. Aleshores, aquí, la democràcia burguesa, claro, se espanta y se te lleva las manos a la cabeza ante los horrores cometidos por el GAL. Però jo sentint, anant per als bars i tal, i sentint la gent parlant, en el fons, parlant de más que tenían que haber pelado. O sea, que el pueblo llano y generoso, en fin, da una especie de palmarada en la espalda todos estos hechos en contra de ETA y tal. Pero bueno, puestos a analizar las tramas negras en España, coño, que se empiece desde el 75 de la muerte del faraón hasta hoy, que no se ciña una época, porque el GAL existía en época anterior y en épocas posteriores.
6: Perdón, y cuando algú davant seu diu más les tenían que haber dado, ¿usted qué contesta?
7: Yo la verdad no a mí no me agrada això, porque si sé uno es cristiano y la gent que deia això, jo veia que era gent de missa, si uno es cristiano no puede bendecir el pistoletazo. El mismo Jesús, al ser sigui, ho deia, no? Amaros los unos a los otros como yo os he amado. No pots anar ahí, métele cuatro tiros a un tío y después anar a missa. Claro, els creients tenen el rotllo de que si tu fas una barbaridad o dius una barbaridad, después vas a confessar y quedas perdonado.
6: Molt bé, Pepe Rubianes.
7: En canvi, els ateos no tenemos agarraderas. No te perdona nadie.
6: Deia que Pepe Rubianes no se'n passa qualsevol cosa i quan algú ho intenta, fins i tot envia cartes al director dels diaris.
8: Ahir n'hi havia un al periòdic on deixava distrets a l'Imanol Arias, el Juan Echanove, l'Anna Belén, dels quals arriba a dir que juguen a fer de rojillos reivindicatius davant
7: Rojillo
8: de les càmeres i que els Premis Max de Teatre van ser un espectacle vergonyós. Tan malament li van semblar?
7: Home, primer, jo me pareció lamentable jugar quan hi ha una professió que està passant-lo molt malament. El 80% de la profesió està con hambre, diguem, passant fam, que salgan unos señores beneficiados de esta profesió, si la gent que està treballant més o menys, i monte un numerito reivindicativo. A mi em deia un dia, no, és que claro, si salen nombres nombres conocidos, la cosa tiene más eco, la cosa no tiene ni puto eco. I a part, n'hi ha una cosa collonuda, perquè molta reivindicació del, del mitjà, però a la gent que en veritat passa fam no se'l convida amb això, perquè, claro, oye, a ti no te conoce nadie. ¿M'entens? O sigui, la gent que podria parlar i fer la... Jo quan lo vaig veure vaig al·lucinar, estava a casa, lo tenia de fondo, la tele, i de repente, compañero, no sé què, digo, hòstia, ja havia l'Echarove, i dije, ai, ja no me da buena espina. Después vi a Imanol, dije, hòstia, ella de l'Anna Belén, digo, me cago, ja està l'equipo, ja està la delantera del Barça, entre comillas, ¿sabes?
9: De la que...
7: I ja vi aquello, i després, coño, pensé, joder, però que fuerte, digo, i me extrañaba que televisió no desconectara, perquè sabes que enseguida te meten la publicidad, ante un... I vi al director de la cadena sonriente diciendo, sí, les autorizo siempre que respeten las franjas de publicidad. Digo, bueno, ¿esto qué coño es? Y la ministra, que aún no la habían abucheado, sonriente en el palco, con esa sonrisa que tiene esa ministra, que me recuerda a mi tieta Matilde. Entonces, pensé, bueno, esto que es un cachondeo, y ahí hablando de reivindicaciones y tal, entonces me pareció un espectáculo denigrante. Es como aquello, jugar... con un tema que es muy serio y que no se puede tratar de esta forma, que por qué no nos explican su vida, que es muy curiosa y llena de emociones, tanto Pascual como Imanol, como Echanove, que nos cuenten su historia, que coño, lo pasaríamos mejor que montando esos numeritos a costa de una gente que está pasando necesidades y sabemos de una profesión teatral que está hecha polvo, ¿no?
9: Per cert, com riu la seva tieta Matilde?
7: Como hace años que no...
9: De l'actualitat destaquen dos noms propis, Viagra i Bartolí. Veu el futur amb més optimisme des que s'ha inventat la píndola Viagra?
7: Yo la verdad, mira, la píldora es una... La Viagra es una cosa que la tengo en segundo plano porque a Dios gracias.
9: Val, segona pregunta.
7: Funciona,
9: I del cas Bartolí, què ens en diu? Del cas Bartolí.
7: Muy fuerte.
9: L'incorporarà els seus monòlegs?
7: Hombre, es un certiveria show dura, aquello de... Se inventa un secuestro. A mi m'agradaria, però, joder, eso fue en el tren, no me jodió. Con la hija y con todo. ¿Usted qué quiere secuestrar? ¿En segunda o primerita? Y le... Ah, mira, sácame un primera. ¿Coche cama? Claro, porque de la Carolina Irún, cágate lorito el viacha. Con transbordo. A ver, ustedes son los secuestradores. Si vayan al vagón de. ¡Hostia puta! En tren, esto sí que es cutre de cojones, macho. En tren y en segunda, no me jodas allí con nosotros. Te mueva el váter aquí. No
9: te jodas el váter. A la vida hi ha moltes coses...
7: No se lo cree, vamos, no se lo cree ni el alcalde de su pueblo, que vaya como es.
9: A la vida hi ha moltes coses més importants que els diners, però no se'ns n'acup cap. I a vostè?
7: La vida, perdó.
9: No, la vida... No, hi ha moltes coses més importants que els diners, però nosaltres no se'ns n'acuden cap. A vostè? Se li acut alguna?
7: Home, mira, el otro día un amigo mío, hablando de mi egoísmo, me decía, todo lo que se compra con dinero es barato. N'has cogido la profunditat de la frase.
10: Per tant, tot el que no es compra en diners és més important que els diners.
7: Home, i tant.
9: Molt bé. Ha estat mai a punt de casar-se?
7: El senyor Bassas veu que hace como de traductor mío. Claro, como soy gallego.
9: Li deia. Senyor Rubianes...
7: Mente cerrada.
10: Com ha dit abans, desarrollo mental...
7: I en precario. Precario. Una mala soldadura de la massa encefàlica.
10: No occipital.
7: Se me abre así, sabe, como un piso aquello.
10: Va, que no acabarem.
7: Aluminosis.
9: Li deia, senyor Rubianes, si ha estat mai a punt de casar-se.
10: Perquè és que hem llegit que vostè estava bojament enamorat d'aquesta dona.
11: La noche de boda caí en tu cama, colcha de seda.
10: Paquita Rico.
7: Jo estava enamorat de Paquita Rico.
10: Home, i tant, ho hem llegit als diaris. I que era un gran admirador de Violetas Imperiales i d'on vas, Alfonso XII.
7: Sí, bueno, però de Paquita Rico no. Jo professava amor i devoció a Concha Piquer.
10: Doncs a la premsa de fa uns anys
7: no quiero picarla, sí. No quiero ahora lío. Era la Concha Piquer... La deuda, porque cuando la vi físicamente, claro, era muy gran para mí, mis padres no me autorizaban a salir con gente mayor.
9: Venga, en alguna ocasión usted se ha definido como un juglar como los de abans. Ara ens haurà de demostrar, o sigui que, si us plau, que passin els músics. Aquí té uns versets que segur que podrà declamar com si estiguéssim al segle XIII o XIV. Si vol, també li deixem improvisar, eh?
10: Però declamant, eh?
9: Ja, ataque.
7: Esta es la historia, señores, del juglar Pepe Rubianes. Solía actuar solito, causando grandes desmanes.
12: de bravo.
13: Se las daba de muy progre, no soportaba al Aznar. Y en escena se cargaba al Partido Popular.
12: ¡Vete a otro pueblo! ¡Callaron los de arriba!
13: Le vieron en Antaviana y en el Yure, que no es paja, y en la T-V encarnó a toda una máquina baja. Amante del cachondeo descreído y deslenguado, se ha quedado sin un duro, mas a él no le ha importado.
12: ¡Una mierda para ti!
13: Porque quería ser libre, farras y novias sin fin. Así terminó comiendo bocatas en Burger King.
6: Ah,
13: bueno, has visto que vol más cosa.
6: Sí, sí, bé, bé, bé. Doncs felicitats. Ara no, només...
13: Me gusto. Sí, sí.
6: Ara només li queda superar una prova, el qüestionari del sí, no, o això no toca.
14: Aquesta és molt fàcil, no,
13: no
14: es preocupi.
13: Amb el tema que... Ventana.
14: No. Es tracta de respondre amb rapidesa les pròximes 10 preguntes i de fer-ho només amb aquestes 3 possibles respostes.
13: Bueno, sí. No, és que jo no ho faig. No. Si jo basses, m'ajudaran.
14: L'ajudarà. Però vostè només pot dir sí, no o no toca.
6: Ens ha escoltat?
13: Sí, no o no toca.
14: Sí.
13: Sí, no o no toca.
14: Sí, exacte.
6: Estan preparat?
13: Vinga, som-hi.
6: Si no digués paraulotes, faria menys gràcia?
13: Sí.
14: Hi ha res pitjor que un graciós dient-li «Hombre, Rubianes, cuéntame un chiste».
15: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
16: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, www.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Clavé i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel Ple Municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és mòter, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastué s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12. Serveis informatius.

0: Cugat.
1: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
6: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, www.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Clavell,

0: i del pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel ple municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
1: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motard, perquè no pot venir amb mi. Llavors ens vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa.
2: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastuer s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ho ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, 3w.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Clavé i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel ple municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és mòter, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tot aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastuer s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ho ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista al 3CAT, Illa ofert mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi, demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
0: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns, 7 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Carina Bellbé.
3: Sí, el líder popular Alberto Núñez Feijóo creu que el país de la Uita pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
4: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
5: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
0: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure's el de sobre, i és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37-39-40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre, unes temperatures, ja diem, desfassades. Novament, una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, 4 núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: 3 ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
3: Els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerectora d'aquesta universitat, Fàtima Sabenc, explica els propers passos a seguir.
7: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
0: En cultura, Catalunya engega avui la temporada teatral amb molt bones xifres.
3: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona el tret de sortida d'aquesta nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
0: Els esports, Anna Freixa, el Barça goleja a Mestalla.
8: Recital blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir-nos a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
9: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
2: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb contundència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
9: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
0: Esquerra i els comuns, socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president fets concrets, diàleg real i també un calendari clar per resoldre conflicte laboral en el món educatiu. Món.
9: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
10: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
9: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
11: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
9: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
0: Des de Junts critiquen que Illa demani un parèntesi als docents quan diuen no ha mogut ni un dit aquest estiu per solucionar la crisi. A més, demanen una remodelació de l'executiu. I des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
3: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, però defensa que aquesta aturada s'emmarca, diu, en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
12: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
0: De fet, ja estan tots els preparatius en marxa de cara a aquesta aturada per demà, primer dia de curs. Avui, per exemple, han presentat la protesta a la ciutat de Girona. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
13: La protesta arrencarà a 8:45 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:45, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència, on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària, amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
14: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
13: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
0: L'aturada, però, es preveu desigual al territori. A Torelló, a Osona, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
15: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
16: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment. L'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
15: Més de 3.000 infants i joves de la Vall del Gès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador, al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgunyà, Vilaseca i Orís.
0: Doncs aquesta protesta és especialment moguda i se suma a la que ja és habitualment complicada en el cas de les escoles rurals. Per exemple, la de Vilanova de Segrià, integrada a la zona educativa rural de l'Alt Segrià, on cada any toca adaptar els grups i les metodologies a les necessitats de cada alumne. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
17: Petita, de poble i pública. Són les tres P's que defineixen l'escola rural. A l'escola de Vilanova de Segrià, els mestres ja treballen en la preparació del nou curs. Una feina que cada any és diferent perquè també canvien els grups, els alumnes i les seves necessitats. El centre forma part de la ZER al Segrià, juntament amb les escoles de la Portella i Torre-serona, i comparteix amb elles un mateix projecte educatiu. Ho explica la seva directora, la Úrsula.
18: Cada any és diferent, està clar, el que prepares per un any. Llavors, hem de tenir aquesta capacitat d'improvisació de tant de mestres com de metodologies, no? Però la peculiaritat de l'escola rural és posar al centre l'alumne.
17: A Vilanova, a més, el nombre d'alumnes s'ha anat augmentant amb l'arribada de noves famílies i aquest curs s'acosta ja al centenar. Això fa que l'organització de les aules i la manera de treballar s'hagin d'anar adaptant. Una preparació que manté l'essència del mode rural. Proximitat, flexibilitat i una atenció personalitzada. Els mestres encaren així un nou curs amb el repte d'adaptar-se un any més a una escola que creix i que manté l'alumne al centre.
1: Notícies en xarxa.
0: Obrim plana política i ho fem un dia més amb la crisi migratòria de Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijó que pretenia acabar amb algun tipus de cessió al país a la Uita per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
19: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijó.
20: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
19: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
5: La contundencia del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
19: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
0: Doncs justament Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè, diu, l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
19: A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
21: Jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
0: Una vuitantena de municipis estan avui sota risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Avui també s'esperen.
19: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
0: A Olot, fins i tot, l'Ajuntament no descarta fer canvis en la programació durant les festes d'altura per tal d'esquivar les hores de més calor. De fet, es mostrarien oberts a fer canvis en la programació i enguany amb unes temperatures que superen de llarg els 35 graus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
22: Les festes d'altura coincideixen en una època de l'any en què l'estiu comença a acomiadar-se i es va imposant els vespres i les nits més fresques. La realitat, però, fa plantejar a l'Ajuntament d'Olot començar a pensar possibles canvis de programació pensant en aquells anys que fa més calor. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, assegurava haver començat a pensar al voltant d'aquesta qüestió i l'actual equip de govern no veuria malament fer modificacions horàries per tal que la calor no fos tan present.
23: Aquí tenim un protocol que es pot canviar, evidentment, si hi ha acord polític al consistori, que marca, diguem, la tradició de les festes d'altura, però que fa la faràndula, per exemple. Penso que són alguns dels actes més calorosos, perquè són al migdia, el Ball dels Gegants a plaça a les 12 del migdia. Això és un tema que ja s'ha començat a parlar amb la comissió de la faràndula i amb la faràndula. És delicat, perquè diguem que és d'aquestes tradicions que fa tantes dècades que es fa d'aquesta manera que sempre costa, però jo crec que potser hi ha d'haver l'alternativa d'en banys que potencialment no es pot fer molta calor, de poder proposar de fer-ho una mica abans.
22: Sigui com sigui, de moment aquestes festes d'altura fan patir més per la calor que no pas per la pluja.
1: Notícies en xarxa.
0: 3:45, aquest matí ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
3: I acaba així, doncs, l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les línies pel carrer, travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat al servei de la línia 9 del metro i també la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
0: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i la Vall d'Hebron.
3: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
4: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat, que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
3: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de 0 emissions.
0: 3 ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, en concret al campus situat al barri de Sant Pere i Sant Pau. Els fets han passat cap a 9:15 del matí durant la manipulació de productes químics, quan s'ha produït una deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, 2 persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots 3 estan estables i fora de perill. La vicerrectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots 3 treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
7: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
6: 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
0: Encara el tarragonès Constantí ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bover i es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca tant a Catalunya com a l'Estat espanyol. A més, al mateix temps dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
8: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisent és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
24: Una planta que ha de donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
8: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
0: Avui, 7 de setembre, és dia d'arrencada de temporada per a molts mitjans de comunicació català. És el cas d'aquesta casa, de la xarxa, però també de Lleida Televisió, que celebra enguany una temporada molt i molt especial, i és que celebren el seu 25è aniversari amb diversos actes. Anem fins allà, Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
25: Lleida Televisió arrenca la temporada dels 25 anys, una temporada que, més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors, o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sònia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna I on el director de la Llei de Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
2: Perquè els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat. Són els que estimen Lleida per sobre de tot, perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
25: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, a novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
0: I un apunt més en referència a aquesta casa, a la xarxa, perquè a les 4 de la tarda arrenca el nou programa Rambla 54, un espai de ràdio amb participació de les emissores locals i a càrrec d'Anna Morgades Valldosera i Ivan López.
3: Rambla 54, que deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts i té per objectiu explicar tot allò que passa en l'àmbit més proper amb entrevistes, reportatges i connexions.
0: I és moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. En la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment de l'escena catalana amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo, al Muntaner i Parmagel, al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
10: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre. I quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
9: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
0: El Baix Empordà, el Begur Comedy Film Festival, permetrà conèixer enguany la vinculació de Salvador Dalí amb el cinema. En aquesta edició s'emetrà el documental La vida secreta de Port Lligat, que permetrà redescobrir la vida de l'artista. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
11: La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begur Comedy Film Fest uneixen forces per primera vegada. El cicle de cinema begurenc inclou en la seva 12a edició el documental La vida secreta de Port Lligat. La peça parla de la història de Salvador Dalí i la seva vinculació amb el cinema. Des de l'organització consideren que és una oportunitat per conèixer una faceta poc coneguda de l'artista. Clara Dato és la directora del festival.
12: És una porta, no, que s'obre per arribar també a la gent jove i a molta gent que, no, que desconeix aquesta vessant cinematogràfica de Dalí.
11: La unió amb la Fundació Gala Dalí vol suposar un impuls per a l'atractiu cultural que hi ha a l'Empordà. Han deixat clar que aquesta és només la primera passa d'un cicle de propostes que han de permetre conèixer els diferents documentals de la Fundació. El Begur Comedy Film Festival començarà la seva 12a edició el divendres 2 d'octubre. Durant 10 dies s'emetran pel·lícules, documentals i curtmetratges complementats amb diferents tallers i sessions de debat.
0: I arriben els esports. Que avui ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça ahir a Mestalla.
3: Bon dia, Marta. Sí, un bon recital blaugrana a Mestalla. El partit va quedar encarrilat ja aviat amb gols de Lamine i Fermín. El Barça acabaria guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari en ple de victòries en 4 jornades. Ara està a 3 punts de Real Madrid i Betis i a 2 de l'Alavés. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
14: We need normally a number 9, a real number 9. So
26: això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
14: Also in the midfield, the Petri squad.
26: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. Hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades, i això és bo.
14: Also in the finishing, and this is good.
3: L'Espanyol va acabar empatant al minut 98 el seu partit davant al Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. A la Lliga F, tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel català entre el Badalona Women i l'Espanyol, la victòria se la va acabar emportant el Badalona Women per 0-1. Escoltem a Maria Llompar, jugadora del Badalona.
5: Tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana final treballant molt que durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
3: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4. L'entrenador blaugrana Pere Romeu no acabava d'estar satisfet.
13: Que no ha sigut un partit d'un nivell super superat a part nostra, no ens hem acabat de trobar al mig del camp. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip, avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora amb Caro.
3: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
15: L'etapa de Maica García a l'Astralpol Natació Sabadell ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García, amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i al 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 Divisions d'Honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
3: I en handbol, el Barça ha guanyat aquest dissabte la Supercopa Ibèrica en imposar-se a la final a l'Sporting Portuguès per 39-34.
0: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
6: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
0: FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, www.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Claver i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel Ple Municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motard, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastuer s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ho ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de més de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. ...91.5 FM.

0: del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
1: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

Molt bon dia. Soc Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i això que estem sentint és una composició anomenada Boleros, que vindria a ser com morriña, més o menys, d'una compositora de la qual vam parlar ja la vegada anterior, que és Sophie Gayle.

Sophie Gail, compositora parisenca, coetània de Beethoven, arpista, pianista i cantant, i com podem escoltar en aquesta composició que estem sentint, doncs una mica escrita per la seva, per poder-la interpretar ella mateixa. Avui farem un salt en el temps, no molt llarg, saltarem 30 anys només, passarem de França a Alemanya i parlarem d'una compositora imprescindible, importantíssima en el seu moment i que, a més, en els darrers anys està vivint una redescoberta i una reivindicació de la seva obra, i és ni més ni menys que Fanny Mendelssohn. Fanny Mendelssohn va néixer el 1805 a Hamburg i va morir el 1847 a Berlín, com hem dit, compositora alemanya i, com el seu nom indica, germana de Felix Mendelssohn. Això que comencem a sentir ara, com podeu veure, és molt diferent del que estem sentint fins ara, ja té tot un altre caire, ja és l'obertura en do major de Fanny Mendelssohn.

Bé, com hem dit, Fanny Mendelssohn, compositora alemanya, és un dels grans prodigis de la música clàssica. Té un extensíssim catàleg de més de 400... Catalogades té 466 obres, i ella, a més, una gran compositora. En el seu moment va ser una grandíssima pianista, molt admirada i molt considerada. Pensem que estem en una època en la qual, per exemple, Mozart ja era mort, però havia nascut només 49 anys abans. Beethoven era viu i havia nascut 35 anys abans. I Rossini havia nascut 13 anys abans i també era viu. És una època de gran ebullició musical a Europa i on es cou gran part de la història musical que coneixem ara. Ella, juntament amb el seu germà, van ser considerats, podríem dir que eren com uns nens prodigi. Ells eren d'una família benestant, jueva alemanya, nets d'un filòsof molt conegut a l'època, que era Moses Mendelssohn, i eren fills també d'Abraham Mendelssohn, que era un important banquer i filàntrop berlinès de l'època. Amb dos germans van gaudir d'una excel·lent educació musical i humanística per dos costats, i a més, la família sempre doncs es rodejava de grans personatges, no? I ella també es perfila, com hem dit, com un gran prodigi musical, i la seva educació es dirigeix especialment cap a la composició.

Com hem dit, l'entorn musical de la jove Fanny incluïa personalitats de grans músics del moment, però també artistes, literats i pintors que realment van estar molt, molt impressionats pel talent musical d'ambdós germans. Parlem d'ambdós germans perquè és un cas ben curiós de molta admiració mútua entre els dos, i fins i tot Felix Mendelssohn ha sigut sempre un compositor molt conegut. Com hem dit, Fanny Mendelssohn s'està redescobrint ara, però en vida ambdós es van establir una relació musical, no només personal, sinó musical molt intensa, de col·laboració mútua i de mútua admiració. De fet, durant molts anys s'havia dit que Felix Mendelssohn s'havia apropiat de moltes obres de la germana, quan en realitat aquesta no és l'explicació. El que havia fet el germà és que, donades les circumstàncies de que la germana, doncs pel fet de ser dona, no podia estrenar moltes de les seves obres, doncs molt sovint s'estrenaven com si fossin del germà per poder-se donar a conèixer. Però el germà, Felix Mendelssohn, mai es va voler apropiar de les obres de la seva germana, ni molt menys. En qualsevol cas, ell ho feia d'alguna manera per ajudar, i ella també l'ajudava en les seves composicions.

Bé, amb dos germans van tenir també una formació musical paral·lela, que en tot cas, com que en parlarem en el proper espai, van viatjar a Berlín, després van estudiar a París, amb grans personatges reconeguts del moment, fins i tot amb una pianista que també en parlarem en el proper dia, perquè escoltarem música seva. I després, com dèiem, doncs, ella es va establir com a intèrpret i compositora i va tenir una gran producció. En parlarem més abastament en el proper espai d'aquí 15 dies. Amb tot això ens despedim, moltes gràcies per la vostra atenció i acabeu de gaudir d'aquesta meravellosa obertura en do major de Fanny Mendelssohn.

0: I avui en la secció que fem en col·laboració amb SACOT analitzarem què genera el benestar per a una vida plena. Revisarem el clàssic Salut, Diners i Amor i ens preguntarem si encara aquesta tornada de la cançó marca el camí. Parlarem de cos, butxaca i emocions en un món que canvia més ràpid que mai. I per fer-ho ens acompanya l'Andreu Travé, que és consultor sènior de SACOT. Molt bon dia, Andreu.
1: Hola, molt bon dia.
0: I el Francesc Acosta, que és coordinador de la delegació del Vallès de SACOT. Molt bon dia, Francesc.
2: Molt bon dia.
0: Bé, doncs, d'entrada, no sé si us sembla que aquesta és una idea molt simplista, no?, la de la cançó, salut, diners i amors. Amor o bé és una veritat universal, no?
2: Doncs molt bé, doncs bueno, agrair una vegada més l'oportunitat que tenim d'estar aquí novament, eh? I bé, doncs sí que és cert que Faves Comptades és un programa més d'economia, no? I pot estranyar a vegades doncs, que barregem doncs, salut, diners i amor, però jo crec que al final és
0: tot està relacionat,
2: una tríada,
0: no?
2: Oi? Sí. Que és el que al final totes les societats persegueixen, no? Vull dir que és el que és, al final és el benestar físic, el benestar financer i el benestar emocional, no? Formen aquesta tríada que en diem felicitat, no? I al Japó en diuen ikigai, que és el que ens fa feliç. Llavors, bueno, nosaltres, doncs, a cada etapa vital tenim diferents prioritats, no? Així, doncs, els joves, si sacrifiquen la formació per diners, en el futur passarà malament. I si sacrifiques la salut per diners, en el futur hauràs de gastar diners per recuperar la salut.
0: Està clar, eh? Això és molt, ha sigut molt gràfic, eh? I en una societat com l'actual, una societat que ha canviat, segueix sent l'ordre el que hem anunciat abans, salut, diners i amor, o s'altera, o depèn també una mica de les etapes de la vida?
2: Bé, no, i volia posar primer en context, doncs, que quan parlem de benestar, no?, de la societat del benestar, si parlem una mica de història, doncs, bueno, el benestar, doncs, aquí, després de la Segona Guerra Mundial, Europa va quedar totalment devastada, no? Llavors, doncs, 6 països van formar la CECA, que es va, doncs, el primer objectiu que van pretendre, justament, era, doncs, alimentar la població, perquè, esclar, no hi havia menjar. I llavors van promoure el que ara coneixem per la societat del benestar, o sigui salut gratuïta, educació gratuïta, jubilació, atur, ara hem afegit dependència, renta mínima, i aquests són els pilars doncs, que a Europa continuem defensant, no? Però malgrat tenir-ho tot, doncs, ens sentim insatisfets, no? Llavors, doncs, bueno, el que dèiem ara, doncs, en quant a el que realment significa doncs, tenir salut, no? Quan parlem de benestar emocional, doncs hi ha una frase que ho resumeix, diu, quan estem sants, volem moltes coses, quan estem malalts, només una, no? Per tant, jo crec que això és el que marca una mica la prioritat. Si no tenim salut, de què serveixen els diners, no? I per això hem volgut afegir, doncs, el que és el benestar físic i el benestar emocional, com dos dels pilars, doncs, principals, a part de lo que és el benestar financer. Llavors, bueno, si tirem una mica enrere, doncs el 1908 es va crear l'Institut Nacional de Previsió. Llavors l'esperança de vida era de 41 anys. Actualment és de 84. I cada dia l'esperança de vida augmenta 8 hores. Perdó, 5 hores. Llavors, doncs, si parlem del segle de l'envelliment, doncs hi ha 3 etapes principalment, no? La vida dependent, que bàsicament és fins als 75, pot ser fins als 80 anys. Després ve la vida assistida, que pot ser, a lo millor, si tenim sort, fins als 85, 90, i després ve la vida dependent. La vida dependent en la qual doncs, ja és la nostra última etapa de la vida, no? Què vol dir el benestar físic? Doncs vol dir que com a nosaltres cada dia doncs, vivim més, es tracta de no viure més, sinó viure més qualitat de vida. I per tant aquest és una mica el missatge doncs, que vosaltres volem parlar. Després recomanarem un llibre que està molt bé, que parla precisament d'aquest tema, no? Que a la vida doncs, tenim dos tipus de malalties, les causes ràpides i les causes lentes. Les causes ràpides pot ser quan va passar amb la pandèmia, poden ser infeccions, poden ser accidents, però després hi ha les causes lentes, que es parla de los 4 jinets de l'apocalipsis, no? Doncs que és per un cantó són les malalties del cor, per l'altre són les malalties de càncer, les altres són de diabetis i les altres són d'Alzheimer. Aquestes malalties van per dintre. I, per tant, és una mica el karma que nosaltres rebem de portar una bona vida o una mala vida, no? Per tant, el que nosaltres resumint-ho, i no som metges, però, bueno, podríem parlar de la medicina 3.0, que és fer més exercici físic, bona nutrició, dormir bé i tenir bona salut emocional, no? Pel que respecta a l'exercici físic, doncs és el fàrmac més potent per viure més. Llavors, els espartans tenien una frase que deia «Lo que no suïs al gimnàs, ho sagnaràs al camp de batalla», no? I el dimoni ens diu «Ah, no faig exercici, però mira que ell amb 50 anys estava fort com un roure i s'ha mort, no? Oh, mira, jo fumo perquè el meu avi amb 95 anys fumava un paquet cada dia i es va morir amb 95». Això se'n diu dissonàncies cognitives, no? Justificant-se perquè no fem una cosa, no? Per tant, hem de tenir clar, doncs, que hem de mantenir uns hàbits de vida saludable. Exercici de força per no perdre musculatura i prevenir l'osteoporosi. Pujar caminant en lloc d'utilitzar l'ascensor. I una cosa que he descobert recentment, que és el trampolí, que és una cama, un llit elàstic d'aquests petits, que va fantàstic, per exemple, pel bombeig del sistema linfàtic, per moltes coses. Jo cada dia, doncs, faig 5 minuts de botar, diríem, amb el trampolí.
0: Això que veiem als nens.
2: Exacte.
0: A casa, al jardí de casa, no?
2: No, a les golfes, tinc allà el trampolí i boto 5 minuts cada dia. I si busqueu a internet avantatges de fer servir el trampolí, veureu que n'hi ha més de 10. Per tant, bueno, vull dir, és aquí ho deixo, amb el sentit de que ho pugueu, doncs, posar en pràctica.
0: Andreu, la salut és la base.
1: A veure, bàsicament necessitem estar sentint-se bé d'alguna manera i estar actius i estar en funcionament. Vull dir, si no, a partir d'aquí et deixes caure i et deixes anar baixant. Però això vol dir que tu has de preparar, tu has de mantenir, has de fer tota una sèrie d'accions perquè això pugui ser positiu i pugui seguir endavant.
0: Segons les generacions o segons les etapes de la vida, diries que igualment la salut és el més important? O es veu de la mateixa manera?
1: No és que es vegi de la mateixa manera, perquè en general quan és molt més jove consideres que no et passarà res, que seguiràs funcionant. El que passa és que si mires una mica per què és el que hi ha pel carrer, doncs veus gent de totes les edats que té malalties, que va amb cadira de rodes, que va... O sigui, té limitacions que d'alguna manera has de mantenir o has d'evitar. I el que no ens podem perdre de vista és que si ens fixem, i a més Sant Cugat és paradigmàtic, què està apareixent últimament? A part de perruqueries, estan apareixent centres de fitness, però com a bolets, i això vol dir que molta gent jove també s'està posant, s'està cuidant, i després centres per més salut emocional, tipus jo, aquests estan sortint com a bolets, vull dir, per tant, hi ha gent, s'està demostrant que hi ha mercat perquè la gent es cuidi.
0: Quan parlem del benestar físic, és el que abans podríem prioritzar, però és que ara cada vegada tenim més clar que el benestar emocional també és importantíssim. Segur que molts han sentit a parlar del burnout, no? Allò d'estar cremat a la feina. Això també s'ha de poder combatre, no? Amb una bona salut emocional.
2: Sí, és clar. I justament s'ha notat un canvi, ja ho sabem tots, des de la pandèmia, doncs s'han canviat una mica les prioritats i, lògicament, avui en dia, doncs, amb les xarxes mateix, hi ha un estudi que diu que cada dia invertim, gastem, doncs, entre 4 i 6 hores amb xarxes socials. I, clar, tot això, doncs, ens fa que visquem en un món hiperconnectat, però més sols que mai, no? Llavors, diu que fins al segle XIX somriure era de pobres. No sé si us heu fixat, doncs, que no hi ha ni cap quadre ni cap estàtua en els quals la gent estigui rient, no? Les persones surten sèries, no? Inclús la Mona Lisa té una sonrisa que com mitja sonrisa, no? Llavors va ser Kodak que a principis del segle XX va convèncer el món de que la sonrisa servia per expressar els moments feliços, no? I el cert és que si viatgem a Àfrica, doncs veiem les persones que no tenen res, però que ens somriuen i són felices amb el poc que tenen, no? Per tant, vull dir, aquí és una mica, no? Llavors, diu que quan nosaltres ajudem, nosaltres ens enriquim, i precisament això és el que fem a Secot. Mantenim un propòsit i ajudem a enriquir-se els demés emocionalment, no? Ara, per exemple, hem creat una revista interna que parla d'això, parla de benestar, i en el qual doncs, procurem doncs, que correix de transmissió per mantenir-nos actius. I ara, justament, mentre m'esperava, he tingut la idea de proposar que aquesta revista la puguem fer per tothom i puguem doncs, difondre els bons hàbits de benestar.
0: Perquè arribi a tota la població, no?
2: Sí.
0: Bons consells. Anem al llibre?
2: Ens hem saltat el benestar financer, no?
0: Ah, ostres! Clar, jo és que ja amb la salut i l'emocional, és veritat.
2: Ja, esclar.
0: Vinga, bueno, doncs anem no, al financer, perquè... que és veritat, perquè sí. Si estem molt saludables però no tenim una bona salut financera...
2: No, doncs ja parlant de refrans, no? Ja diu, el diner no dona la felicitat, però ajuda,
0: però
2: oi?
0: Ah, exacte, anem a l'ajuda.
2: Bueno, doncs, no, és parlant... Doncs del tema de diners, no? Generalment aquí els espanyols, els catalans, mantenim una mala relació amb els diners, no? Llavors, una petita reflexió. Avui en dia la intel·ligència artificial ens pot ajudar, però jo canviaria la artificial per amplificada. Intel·ligència amplificada. Perquè amplifica o la nostra ignorància o amplifica la nostra intel·ligència. Per tant, hem d'utilitzar la intel·ligència per amplificar la nostra intel·ligència i es permet que nosaltres siguem els protagonistes en lloc de ser els víctimes de la nostra vida, no? I també en temes financers. Hem de millorar la relació amb els diners, millorar la cultura financera per prendre bones decisions. I el que siguem a la vida depèn de dos factors, la sort per un cantó i la qualitat de les nostres decisions per l'altre, no? Llavors, des de la pandèmia hem tingut un 20% d'inflació i s'acosta una nova onada d'inflació, el qual ens farà més pobres. El principal enemic de les nostres estalvis és la inflació, que crema els diners, no? I tenir els diners al compte corrent o un ETF avui en dia pot ser l'opció més arriscada. O no, perquè ja veurem demà com s'aixeca el Trump, eh? Sí. O sigui que apreté el botó nuclear, no?
0: Sí, sí.
2: Llavors nosaltres, doncs, com a assessors, doncs que venim d'aquests camps, doncs recomanem la regla de l'estalvi, que és el 50-30-20, no? És a dir, un 50% del que guanyem serveix pels nostres necessitats bàsiques, segons la piràmide de Maslow, o sigui, que és el vestir, el menjar i la vivenda, no? Un 30% és per temes de lleure i un 20% és per estalviar. I clar, ens dirà la gent, és que jo no arribo al 20%, doncs comença al revés, comença a estalviar el 50 i després retalla les necessitats de lleure. Pensem que un cafè al dia són 600 euros a l'any. I per què no cancel·lem el Netflix, que no serveix per res, i ho substituïm per una web que es diu Masterclass, que ens dona unes classes fantàstiques de vida. O paguem la subscripció de Gemini, no?, per poder ser més eficients a la vida, no? Per tant, hem de canviar la nostra cultura d'estalvi i quan tinguem l'estalvi, passar a la inversió. És com una planta, ho convertim en llavors que té la possibilitat de multiplicar-se més, no? Llavors, als països escandinaus, la vivenda no és objecte d'inversió. Una vivenda a Suècia potser val 150.000 euros. Però, és clar aquí la cultura del totxo doncs fa que, doncs, clar, han convertit la vivenda en un objecte d'especulació, no? Per tant, doncs, bueno, el que com a consell per resumir és dir, per invertir hem de tenir la cultura doncs, de lo que se'n diu la nostra versió al risc, que és l'umbral de son. És el nivell màxim de risc que podem assumir sense perdre la tranquil·litat emocional. Hem d'oblidar-nos del pla fixe i començar a invertir en fons d'inversió, diversificar per sectors, persones, fons temàtics, no posar tots els ous al mateix cistell, no? A Estats Units està molt arrelada la cultura de la inversió. doncs ells no tenen la protecció social que hi ha aquí. Allà si tens una malaltia i no tens assegurança, et mors, no? I per tant, doncs ells tenen aquesta cultura d'invertir a llarg termini, fer bons fons de pensió, i en canvi aquí ens dormim una mica als laurels esperant que l'Estat ens ho solucioni tot.
0: Francesc, ara sí que acabarem amb el llibre i molt ràpidament, que no ens queda gaire temps.
2: Doncs, bueno, bàsicament, sí, ja aprofitant doncs, que demà és la Diada de Sant Jordi, i en relació a la salut emocional, doncs recordar que mirar, llegir més i mirar més xarxes. Hi ha un llibre que té relació amb el que abans hem parlat, que se'n diu Viure Més, la ciència de la longevitat, i està escrit per Bill Gifford, i parla una mica de tots aquests aspectes doncs, relacionats amb el benestar físic i emocional. Per tant, és un llibre que recomano molt perquè, bueno, pugueu viure més i pugueu viure amb més qualitat de vida.
0: Doncs aquí queden les recomanacions del Francesc Costa, també de l'Andreu Travé. Avui hem parlat amb Sacot del benestar, eh? Benestar no només financer. El més bàsic, ja ho hem dit, la salut, les emocions, i de tot això també dependrà doncs, el nostre benestar financer. Gràcies als dos. Fins a la propera.
2: Moltes gràcies i molt bona Diada de Sant Jordi.
0: Que vagi molt
2: bona
0: bé.
2: Lectura.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. A tot plegat, en podem parlar amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors de l'Alça. Com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
2: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
3: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també haig de dir que no l'he comissariat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Welcome Gallery de Londres, on la comissaria Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissaries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
2: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no?, sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
3: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques. I llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir, que constantment han estat fora del cànon i el segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
2: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no? Podríem dir, obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi si no ens donen una mica la mà.
3: Sí, de fet, que és interessant de l'exposició dels CCCB, que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tant contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no?, del seu cànon, però també la seva subversió.
2: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no?, que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
3: Bé, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions, mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no, a través dels quals ens arriben, no, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no? I és aquest, sobretot, un cànon que ve d'Europa, que pertany, no, a aquesta mirada del nord global i, sobretot, amb aquest biaix burgès, blanc i masculí, no? Que això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
2: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no està satisfeta amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa, massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
3: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no, aquest ideal, que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no, i unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
2: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions des que estem parlant, que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si sou optimistes i creieu que es pot estar capgirant o al contrari, estem massa enrocades aquí i no mirem prou encara la diversitat o no la valorem prou.
3: Bé, de fet, l'exposició, mira, jo sí que et diria que és molt optimista perquè realment per nosaltres, per les comissàries, ha sigut fonamental el recurs a la pràctica artística, però també a la lluita política de les dissidències, com un espai de resistència organitzada, però també com un espai d'imaginació i de creativitat subversiva, no? Per nosaltres, l'exposició té un clar to optimista de no caure en lectures apocalíptiques, no? O nihilistes, sinó de recuperar sobretot la creativitat i la pràctica artística més enllà de les artistes, sinó com una pràctica que podem exercir totes per desbordar, no, aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar, com dic, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables, no? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte, no? Han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites de colonials, que hi han passats, hi han formes, hi han cultures, hi han territoris, hi han cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
2: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un tastet del que trobareu fins al 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
3: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em diràs dient a veure com veiem l'exposició.
2: I tant, tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada, Júlia, fins aviat.
3: Vinga, moltes gràcies.
0: Ràdio Sant Cugat.

0: Tot i que la influència de la Lluna és coneguda sobretot per la seva capacitat d'originar marees, també exerceix efectes més subtils sobre determinats processos vegetals. Les plantes, especialment aquelles que presenten una sensibilitat marcada als cicles lumínics, poden mostrar variacions discretes però mesurables segons la fase lunar. Durant les nits de lluna plena, l'increment d'il·luminació nocturna pot modificar lleugerament l'activitat estomàtica, la transpiració i fins i tot la distribució interna de sucres. En cultius com la lavanda, la menta o altres espècies aromàtiques, alguns estudis han observat diferències en la concentració d'olis essencials relacionades amb el patró lumínic lunar. També s'ha documentat que certes plantes nocturnes ajusten mínimament el ritme de floració quan hi ha més llum disponible, aprofitant-la per optimitzar processos de pol·linització associats a insectes actius de nit. Més enllà d'aquests fenòmens, la recerca continua examinant fins a quin punt la gravetat lunar pot intervenir en la circulació de saba, un aspecte encara molt discutit. Tot plegat ha alimentat tant la curiositat científica com l'interès de diverses tradicions agrícoles, que durant segles han integrat les fases lunars en calendaris de sembra i collita.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Un paraigües, botes d'aigua, núvols i carrers mullats. Ja sabeu de què parla el poema que ara sentirem?
4: Hola, em dic Nabil Mjahed Didi i de l'Escola Tabor de Barcelona, de quarta. El poema que ha escollit es diu Cel de pluja, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la seva lletra i també m'ha agradat les seves rimes. Cel de pluja. Els núvols de color de tinta inflats de pluja i de vent s'acosten amb cara fosca per la banda de ponent. El noi que treballa al bar treu el cap i fa ganyota. Amb cara de ser un entès, diu la seva xicota. Si el cel vol s'enterbullit i de núvols ben farcit, cal el paraigua agafar. Si no et vols ben remullar.
3: Exacte. Heu encertat de la pluja. Gràcies, Nabil, per recitar aquest poema tan bonic. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Esquerra i els comuns, socis d'investidura del govern, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president Salvador Illa fets concrets, diàleg real i calendari clar per resoldre el conflicte laboral a l'educació. Escoltem la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello.
2: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
3: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
1: Més qüestions. La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, s'ha declarat competent per investigar l'entrada massiva irregular a Ceuta des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol. La magistrada considera que els fets poden constituir un delicte que compromet la pau o la independència de l'Estat, delictes contra els drets dels ciutadans estrangers en connexió amb homicidis imprudents i d'organització criminal. Justifica la competència de l'audiència argumentant que es tracta d'una conducta presumptament comesa a l'estranger que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. Parlem de calor perquè una vuitantena de municipis tenen risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures. En algun cas, ens hem adonat, més de 40 graus, que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també s'esperen avui, sobretot pendents a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé. Això sí, fins dimecres, que podria arribar, estem molt pendents, una primera refrescada. Tant és així que a Olot l'Ajuntament no descarta fer canvis de programació durant les festes de Tura per esquivar les hores de més calor, que han superat els 35 graus. De fet, ahir, diumenge, gegants, nans i cavallets van fer un ball a l'hospici per als usuaris de les residències olotines. I acabem parlant i fent referència a aquesta casa perquè ara, tot just a les 4 de la tarda, arrenca un nou programa, Rambla 54, un espai amb la participació de 54 emissores locals a càrrec d'Anna Morgades i Ivan López. Rambla 54 deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts i té per objectiu explicar tot allò que passa en l'àmbit més proper amb entrevistes, reportatges i connexions. Per tant, us convidem a quedar-vos i escoltar-lo.
4: Ara mateix em fas una mica de mania.
5: Et faig una mica de mania, vol dir una mica de ràbia?
4: Sí.
5: Per què? Perquè estic molt guapo, perquè estic molt jove?
4: Doncs mira, perquè acabo de veure la sèrie aquesta que has fet, bueno, que heu fet entre molts de rebalejar.
5: Ah, sí.
4: I el personatge aquest del Cristóbal és com molt odiós.
5: Ah, bueno, sí, per això, això és el que volia el Pol. Bueno, el Pol és el que l'ha escrit i el que s'ha inspirat de fets reals. Vull dir que, no, jo m'ho vaig passar bomba fent aquest paio tan fastigós. Sí, sí.
4: Suposo que el fet de que el públic haguem percebut aquest personatge com una cosa, com dius tu, molt fastigosa, vol dir que has fet bé la teva feina.
5: Bueno, ja et dic, sobretot que és un objecte audiovisual, això de rebalejar, del que estem molt orgullosos i molt contents, i sobretot pel Pol, per la seva família, per la seva història, pel seu recorregut cinematogràfic també. Però sí, estem tots molt contents. Trobo que la pel·li, la sèrie, està plena de personatges diferents, rics. Bueno, hi ha una paleta molt xula i a mi em toca fer un cop més, em toca una mena de bombó també, perquè a mi el fet que sigui dolent o bo, això moralment qüestionable, de fet és un personatge molt xulo, molt xulo, molt divertit de fer.
4: I en tot aquest equip, Sergi, la clau perquè sigueu tots, no només tu, vull dir, jo tirava la floreta a tu, però és veritat que tots esteu increïbles, sí. Enric Auqué, la Maria Rodríguez Soto i tal. La clau quina és? Que el guió sigui bo, que els actors us ho correu i us ho treballeu i ho porteu ben entrenat, que el director ho faci bé?
5: No, els actors sempre fem, i les actrius fem el que podem. Però nosaltres, al final, som uns intermediaris. Jo, el que és important, que hi hagi un guió, tot va junt, saps? Però que hi hagi un guió i que hi hagi algú darrere que té un punt de vista i que després que aquest punt de vista sigui interessant. Que això és una cosa bastant difícil d'explicar, però en aquest cas és molt evident, no? És una pel·li que, parlant del Raval i d'un cas concret, d'un restaurant concret, acaba parlant molt del món d'avui, de la gentrificació i d'aquest món carregat de contradiccions que compartim, no?
4: Escolta'm, hi ha un moixonet que m'ha dit que tu això del coquet de la direcció el tens allà.
5: El moixonet, ai, els moixonets. Bueno, jo, diguem-ne, amb direcció, amb escriure, amb teatre, sempre el que he fet amb teatre ha sigut sempre de creació, amb el Jorge Pico, amb l'Helena Pla, amb gent diferent, no? Sempre hem fet coses de creació. I ara el que ja fa molt de temps que em voltava pel cap, si un dia escriuríem un guió o intentaríem escriure alguna cosa per fer una pel·li, i, bueno, aquesta curiositat s'ha anat acumulant i ara sembla que, bueno, amb el Lluís Carrizo, amb un amic meu d'aquí a Vilanova, que és un cinèfil empedernit i molt amic meu, doncs ens estem posant al cap de sí, d'intentar explicar alguna història perquè sigui rodada. Estem amb això, una mica. A veure com va.
4: A veure què surt.
5: A veure què surt, a veure què surt.
4: Mira, Sergi, jo he vingut aquí, estem a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú,
5: sí, sí, sí.
4: A la Carpeta Moderna,
5: sí,
4: que és un lloc
5: exactament.
4: Icònic on és fàcil trobar-te tu,
5: sí,
4: no?
5: Sí, un lloc icònic, sí, sí, hi ha gent que diu que és el meu despatx, sí, sí, sí. Sí, sí.
4: Doncs he vingut perquè m'han encarregat un programa de ràdio.
5: Ah.
4: No és que el faci jo, perquè el fem entre 54 ràdios de la xarxa.
5: Ah.
4: I he pensat, amb tot això que hem parlat, del guió, els actors, la direcció, que potser em podries ajudar, perquè la premissa és, ens han encarregat un programa que no és d'actualitat, és d'explicar històries, i tu d'explicar històries en saps, si més no, de transmetre-les. Llavors, he pensat, igual el Sergi té algun consell per nosaltres, per, hòstia,
5: explicar històries,
4: i que les expliquem bé, i que siguin creïbles, i que siguin com el Cristóbal, que facin ràbia, o que generin amor, o que...
5: No sé, al final, explicar històries, a vegades tenim l'impressió que és una cosa... no sé, com externa, com que passa fora, però jo cada cop estic més convençut que per explicar històries, per actuar, també, hi ha una mirada cap a dins. Hi ha una cosa que... seguir la teva intuïció, seguir la teva pulsió, saps? Al final tinc la sensació que cada individu, cada persona en el món explicarà una història diferent, amb un color diferent. Jo penso que es tracta de mirar les teves obsessions, els teus fantasmes, de mirar la teva part fosca també i no sé, burxar per allà i trobar un fil, i saps, és molt curiós com els mateixos fils no inspiren a tothom. Vull dir que hi ha històries que he pensat en això i a mi hi ha una idea que a mi no m'interpel·la, no em diu res, i en canvi per una altra és la seva vida, no? Vull dir, trobar el teu fil i bueno, i això és tirar el fil sense complexes, atrevir-te a inventar. Jo penso que també estem en un món, també un moment que tot està molt formatejat, que hi ha molts codis per explicar si això serà romàntic, si serà... Saps? Però vull dir que trobo que hi ha molta, molta cosa per inventar, per trencar, per atrevir-se a explicar històries de maneres diferents.
4: És a dir, intentar trencar i explicar històries diferents.
5: Sí,
4: em quedo amb aquest concepte, sí. I això és el que retransmetré o transmetré a la redacció.
5: Transmeto, doncs.
4: Doncs, escolta'm, també he vingut aquí... perquè el nostre contingut, com que el fan les ràdios locals, doncs seran històries locals.
5: Sí.
4: I conec poca gent que faci més proselitisme del seu origen, vilanovisme en aquest cas, que el Sergi López.
5: Ja. Sí, hasta jo a vegades em faig ràbia. Vull dir, em faig ràbia perquè a mi Vilanova em sembla un poble de mala mort com qualsevol altre, saps?
4: Ningú diria.
5: Sí, però al mateix temps és el meu. Vull dir que no trobo que Vilanova sigui ni més maco, ni més lleig, ni més gros, ni més petit, ni més... ni el mar sigui més blau, ni, saps? Però és el lloc on soc i tinc una arrel bastant forta aquí, bueno, i és on tinc ma mare, mon germà, els meus fills i la gent, molta gent que m'estimo. Bueno, tinc una arrel, la plaça de Vila la conec, de petit jo jugava per aquí, els meus fills també. Sí, però, no sé, també a vegades em sento que sembla que faci promoció de la ciutat i, de fet, trobo que ja hi ha prou gent, saps? Vull dir que...
4: Bueno, t'hem vist portar una caixa de gambes de Vilanova fins a Madrid. Explica'ns,
5: sí,
4: això, com van.

0: amb algun amic meu que tinc, que treballa per allà baix, el peix, això, que escolta, gamba, com ho tenim? I vaig aconseguir 2 quilos de gamba, els vaig comprar i me'n vaig quedar un jo i l'altre li vaig portar amb ell.
1: I li vas portar tu? O sigui, vas pujar a l'AVE?
0: Sí, vaig pujar a l'AVE amb una caixa de Port Expand i gel a dins, no sé què, les gambes cap allà, esperant que no fessin massa pudor. Les vaig congelar el dia abans, perquè també està millor congelar-les per l'anisaki aquell i això. Bueno, això ho vaig congelar i l'endemà vaig prendre congelat cap a Madrid i va arribar allà en perfectes condicions.
1: Jo no t'he portat una caixa de gambes, però bueno, el fet de que haguem vingut aquí i de que estiguem encetant aquest programa aquí, crec que també em dona punts, en el carnet de...
0: Home, de vilanovisme.
1: De vilanovisme.
0: Bueno, també ets una friqui, tu, del vilanovisme, no? També ets una referència.
1: I tindrem, entre les moltes ràdios que participaran en aquest programa, tindrem a Canal Blau Ràdio. No sé si hi ha alguna cosa que tu pensis que hauríem d'explicar de Vilanova a la gent de Girona, Montblanc o Torrefarrera, que seran alguns dels punts on ens escoltaran. Què t'agradaria a tu que aquesta gent sapigués de Vilanova? A banda de la carpa Juanita, que és lo típic.
0: Sí, no ho sé. No ho sé, que a Vilanova... Bueno, però ja ho deuen saber, que jo penso que el gran capital de Vilanova és la gent. No sé si aquesta teoria de que ha sigut el carnaval l'origen de tot, no? Però aquesta cosa de que la gent... Jo, des que sóc jovenet i tinc ús de roba, veus que la gent està constituïda en societats de carnaval, en associacions, en grupúsculs de gent que s'inventen coses. I això fa que té una societat civil bastant activa i espero que... Jo crec que en pensament crític, bueno, és un lloc on venia a participar. Però l'altra cosa és si hi ha prou lloc perquè vingui més gent, perquè hi ha Déu-n'hi-do de la gent que hi ha. Però, bueno, això jo diria que és el que jo em quedaria per definir la ciutat una mica.
1: Sí, sí, perquè ara mateix estem aquí a la plaça de la Vila i això està ple de gom a gom. Sí. A més, avui fan això de les botigues dels forestocs. Jo no recordava que hi hagués tanta gent en aquesta vila.
0: Sí, sí, hi ha molta gent. I el diumenge, quan surt la Rambla, molta gent que no saps d'on surten, sí, sí.
1: Una altra cosa, Sergi, que t'explicaré, ja que estem aquí, és el nom del programa.
0: Sí?
1: Clar.
0: El nom del programa.
1: El nom del programa. Quan ens van fer l'encàrrec, un programa per explicar històries entre 54 ràdios locals que són superdiferents, des de Sant Joan de les Abadesses fins a Deltebre, a Lleida i Premià de Mar. Vam pensar, ostres, què tenen en comú tota aquesta gent? I llavors primer vam pensar, mira, anem a mirar el nomenclàtor, quin és el carrer més comú als pobles de Catalunya? I ens van trobar Carrer Major.
0: Carrer Major, clar.
1: Això ho vam haver de descartar perquè els companys de Tarragona ja fan un programa entre ells que es diu Carrer Major i ens semblava una mica prendre'ls-hi la cartera. I llavors, donant voltes en aquest sentit, al final vam dir, i el concepte de la Rambla... Mm. I al final el concepte va quallar i sí que és cert que hi ha molts municipis petits que de Rambla no en tenen, però vam pensar que ramblejar una mica ho fa tothom, no? Tothom té un carrer per on passeja, on hi ha un bar, van a fer el cafè, hi ha la carpeta moderna del poble que sigui i tal. I al final hem optat per Rambla 54. No sé si com ho veus, tu.
0: Està bé. Fa pensar això, amb més central, no? Amb columna vertebral del poble, com, sí, l'eix de cada poble, sí, és interessant.
1: I a més, un altre exercici de vilanovisme. Nosaltres som un poble, jo dic poble carinyosament,
0: sí, sí,
1: som
0: sí.
1: Una ciutat amb 7 rambles, que són moltes.
0: 7 rambles en tenim? Tantes?
1: 7 rambles, sí.
0: Tu les deus haver comptat.
1: Bueno, no les vaig comptar jo, les va comptar el Joan Ignasi Gómez de Canal Blau. Sí. Em va dir, n'hi han 7, i em va passar els noms i tal.
0: Sí, sí.
1: Només ens guanya Vic, que en tenen 8. Són xulos.
0: Però, bueno, nosaltres tenim platja.
1: Exacte. doncs els hi direm. li hem posat la Rambla, I volem que aquesta Rambla 54, li hem posat 54 per reflectir també el número de ràdios, també perquè és el número de minuts que dura cada programa, cada dia estarem 54 minuts en antena. I llavors la volem omplir de gent que volem com una mica atorgar títols de ramblers, i tu series el primer. Accepta ser el nostre primer rambler.
0: Què implica això? Què implica ser rambler? A què em comprometo?
1: No demanem subscripcions, no som una plataforma online d'aquestes que et demana ingressos ni pagaments. Implica que passegis amb nosaltres, que si un dia cuines alguna cosa que t'agrada, o si un dia vas per Vilanova i veus una cosa que et crida l'atenció, o estàs a França i acabes de també viure o veure alguna cosa que t'agrada, ens envies una nota de veu i nosaltres la compartirem amb tota la gent que vulguin formar part de la nostra Rambla.

0: Vale, hòstia, me n'hauré de recordar, però, eh?
1: Bueno, no passa res,
0: ja tu. Veure coses, com que sóc un tio molt curiós, estic tot el rato veient coses que em semblen excepcionals. O sigui, a vegades són escarbats o formigues, eh? Vull dir, però ja haig de pensar, sí.
1: Bueno,
0: sí, per
1: quan,
0: què no? Per què no?
1: Quan hi pensis, jo de tant en tant et diré, ei, Sergi...
0: Què has vist d'interessant?
1: Has vist alguna cosa interessant? Ens vols explicar alguna cosa?
0: Vale.
1: Doncs quedes nomenat primer rambler...
0: És un honor.
1: ...del nostre programa.
0: Vale.
1: Ara ja només ens faltaria que el Quimi Portet ens deixi la seva sintonia de la Rambla, no?
0: Ah, sí?
1: No
0: sí,
1: sé.
0: Sí. Us la deixarà o no?
1: Ah, ho podem provar. Tu el coneixes?
0: Jo sí, el conec, sí. No puc dir que sigui un amic meu íntim, però sí, el conec. A més, un tio, bueno... M'agrada molt.
1: A mi m'agrada molt el que fa. M'agrada ell molt. I m'agrada l'última de la fila,
0: sí,
1: també.
0: Sí, el seu to, la seva intel·ligència, sí. Com s'explica a si mateix, és un tio molt divertit, molt.
1: Doncs li demanarem, si et sembla.
0: Doncs demaneu-li de part meva, que no sé si us farà cas.
1: Igual li, podem,
0: meva, no, però...
1: igual li podem enviar un WhatsApp, tu i jo.
0: A veure si pica,
1: respon.
0: A veure si pica.
1: Vinga, doncs, Sergi, moltíssimes gràcies pel teu
0: tu,
1: temps.
0: Anna.
1: Un plaer tornar al poble. Jo ara estic instal·lada més a Barcelona que a Vilanova, però com tu, o sigui, ni millor ni pitjor, però és el meu.
0: Molt bé.
1: Vinga,
0: salut,
1: moltes gràcies.
0: Salut, petons, vagi bé.
1: Ei, Quimi, mira, estic amb el Sergi a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
2: Hola, Portet, sóc el López.
1: Escolta'm, que estem parlant d'aquest programa de ràdio que comencem el dilluns 7 de setembre
2: sí.
1: I estem... Bé, volíem demanar-te si tu ens deixaries la sintonia de la teva cançó de la Rambla, que ens agrada molt i molaria molt, no?
2: Clar, el programa dia. Es diu Rambla 54 i dèiem, calla, el Portet potser ens pot tirar un cable aquí.
1: Vinga, doncs, ens dius alguna cosa?
2: Salut, nano! Va, anima't, home.
1: Vinga, una abraçada.
3: Hola.
4: Sí,
3: a veure, ara.
4: A veure, hola.
3: Hola.
4: Hola. Molt bé, doncs jo crec que això... Va, pugem al màxim i segur que se sent bé.
3: Rambla 54 és inspiració.
4: Ui, s'ha acoplat algo?
3: S'ha acoplat una mica.
4: Al micro.
1: Com et dius?
5: Em dic Quipa.
1: I què veus?
5: Ara mateix, aigua sola.
1: Per això és tan transparent.
5: No pot ser ginebra amb cola.
1: Et presento l'Ivan López, que és el tècnic de so. Si la Ludwig van han convertit el seu en una estrella del rock, nosaltres no serem menys. Li hem posat un micro a l'estudi i, com el Xavier, ens anirà dient tot el que hem de fer. Ivan, de moment, què tal ho portem, això?
6: Hola, bona tarda. Doncs jo crec que ho tenim bastant ben preparat, tot enllestit. A veure què tal. Anem a fer una mica el programa. Molt il·lusionat, molt...
1: Engrescat.
6: Expectant, a veure què tal. Bueno, tot bé.
1: Doncs tens el micro aquí. Quan vulguis, tu mateix l'obres i estàs a casa teva.
6: Gràcies.
1: Ara, uns consells no publicitaris i tornem.

0: Hola, Ivan, aquí Mia Font. Què tal? Escolta'm, que davant d'aquesta nova aposta que fas de ser el tècnic de so del programa i, a més, posar-te davant del micro, et vull tranquil·litzar. Pensa que és boníssim que facis això, perquè per fi, com a tècnic de so, et podràs defensar quan el conductor o conductora del programa digui allò de que ho sentim molt, però per problemes tècnics, per fi podràs dir, bueno, problemes tècnics, és un tall de corrent, l'ordinador s'ha penjat, jo no tinc la culpa, jo no m'he equivocat de tecla, jo estic aquí i faig les coses bé. Fins ara no ho podies fer. Prou ja d'aquest ningunejament que ens fan els tècnics de so. Pensa que quan jo vaig saltar de tècnic de so al terrat i em vaig convertir en el president del Nadie Sabe Nada, honorífic, això sí, el Nadie Sabe Nada d'Andreu Buenafuente i Berto Romero, i en donen veu, a mi m'ha canviat la vida. Cobro el mateix, això sí. Sí que és veritat que tampoc em donen taula als restaurants com a ells quan arriben i està tot ple, però la gent es fa selfies amb mi. I jo crec que tu arribaràs a això, a que la gent et pari i et digui, Ivan, fes-te un selfie amb mi, vés al tanto amb el que dius, no et vulguis fer ara el listillo, no, que no se't pugin els fums, perquè l'oient això ho nota i queda malament. Tu, paciència, i sobretot, tranquil·litat. Doncs ja està, només et volia dir això, que sort a tot l'equip, ara sí, en sèrio, amb aquest nou projecte, enhorabona a tots i abraçades i petons per tothom. Adéu.
1: El 7 de setembre de 2026, un escamot de bons professionals de la xarxa ha estat enviat al programa Rambla 54. Tenen la missió que els guions estiguin a punt i les connexions també. A partir d'avui, seran cada tarda darrere el vidre de l'estudi durant una hora. Si estàs escoltant això o ets company d'una ràdio, els has de tenir localitzats. Són la resta de l'equip de Barcelona. Arnau Vidal, superredactor, sempre fa bona cara i és capaç de crear 10 documents en un temps rècord. El seu pare té la meva edat. Benvingut, Arnau.
2: Moltes gràcies, Anna. I també deixa'm afegir que m'encanta la música country, les festes de Nadal i que els plans sempre surtin bé.
1: Gisela Puntí, productora i artista. Te la pots trobar en format Conxita o fent altres mil personatges. Aquí és la jefa del telèfon. Gisela, ho portem tot bé?
3: Tot bé, tot bé. I amb ganes que em donis reptes per buscar gent com avui. Començar d'aquesta manera, Sergi López. Déu-n'hi-duret, eh?
1: Laia Micó, productora i geni. És la més llesta de tots nosaltres i també serà jefa del telèfon. Això quan torni de vacances, és clar. Laia, t'esperem al 54 de la Rambla.
4: El primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
5: Vale. I he de dir Rambla 54.
4: Ja.
5: I què he de dir?
4: Rambla 54.
5: Ah, vale. Rambla 54.
4: Perfecte.

0: Rambla 54 és un projecte que neix avui, dilluns 7 de setembre, i estem intentant posar-te en context amb tot el nostre univers. El nostre títol, com dèiem amb el Sergi López, fa al·lusió a un tipus de via que és molt freqüent a municipis, pobles i ciutats de Catalunya. O això pensem nosaltres, vaja. Maria, això és així?
1: Sí, Anna, de fet, això t'anava a dir. Perquè, bé, avui precisament vinc a respondre a aquesta pregunta, però també a parlar de carrers, passejos, avingudes i a parlar-te bàsicament d'onomàstica.
0: Maria, doncs primer de tot deixa'm que et presenti. Oient, aquesta és la Maria Gateu de Ràdio Rosselló. Maria, ens fas 5 cèntims de l'emissora de Ràdio Rosselló i de tu, si us plau.
1: I tant, mira, Ràdio Rosselló porta 40 anys en actiu i aquesta temporada estrenem nous estudis. La gent del Segrià Nord i alguns barris de Lleida ens poden sentir pel 107.5 de la FM i, si no, a tot el món per la nostra web, que és radiorosselló.cat. I jo soc periodista cultural, però a les ràdios locals, de fet, com ja sabem tots els companys, fem de tot i molt, A banda d'això, em flipa la música i hi ha qui em diu poeta, perquè també escric i he publicat un poemari titulat Malva.
0: Ei, doncs d'això no haurem de parlar un dia d'aquests, no? Va bé?
1: Doncs sí, i tant. De poesia, cap problema, Anna. Però onomàstica, no tant, Per això la meva estrena la faig acompanyada d'un company periodista que investiga aquestes coses de l'onomàstica. De fet, el presentem ja, És l'Ismael Chiva. Benvingut, Isma.
2: Hola, bona tarda, Maria. Gràcies.
1: A tu. Bé, de fet, comencem pel principi, si et sembla. Com s'anomenen les vies d'un municipi? Segons tinc entès, hi ha com una part genèrica i una part específica.
2: Sí, al cap i a la fi, els noms de lloc, els topònims, existeixen perquè ens són útils. Ens són útils per a designar els llocs que compartim amb altres persones de la nostra comunitat. I tots ells, normalment, tenen una part genèrica i una part específica. La part genèrica seria un carrer, una plaça, una avinguda. N'hi ha molts carrers a una ciutat, a un poble, moltes avingudes, moltes places. Però entre totes elles n'hi ha una d'específica, que és aquí on entra la part, diguem-ne, específica o denotativa. El carrer Major, la plaça de la Vila, el carrer de Dalt, el carrer de Baix... I este és el que seria la estructura normal o habitual dels topònims. Hi ha excepcions que ara de seguida veurem, però això seria, a grans trets, el que normalment succeís amb la formació dels topònims.
0: Ismael, jo t'anava a preguntar això, per les excepcions en aquesta manera de fer o d'anomenar les vies. Com aniria això?
2: Doncs bé, per exemple, un topònim, un nom de lloc que ens sona a tothom. Collserola, diem Collserola, no diem Serra de Collserola. Ens mengem la part genèrica, que ja la sabem tots que Collserola és una serra, i diem només la part específica. També tenim casos d'aglutinació. Per exemple, aquí a la comarca de l'Urgell tenim Vilagrassa, que surt de Vila Grassa, o Montserrat, o Puigcerdà, són exemples. I finalment, tenim un exemple molt escaient al nom del programa, que és el de la toponimització del genèric, quan la part genèrica és tan important, tan rellevant, que es converteix en la part específica, com ocorre, per exemple, amb la Rambla de Barcelona, que tothom li diu la Rambla, ni Rambla dels Caputxins, ni Rambla de Canaletes, ni Rambla de les Flors, sinó la Rambla.
1: I escoltarà que abans de parlar de Barcelona, el cas de les Rambles, definim primer de tot, no?, què és una Rambla. Mm-hmm. I quina diferència té aquesta via, no?, de d'altres?
2: Bé, una Rambla en origen és una paraula que la nostra llengua és una llengua neolatina que ve del llatí, però que ha rebut aportacions d'altres idiomes. Un d'ells és l'àrab. I la paraula Rambla ve de l'àrab Rambla, que significa areny, sorral, un lloc que ha estat cobert per arena i per restes de sediments durant pluges torrencials, durant grans avingudes d'aigua. I això és el que vol dir en essència. D'ahir, quan les rambles van començar a urbanitzar-se, també se va estendre el significat d'aquesta paraula rambla a passejos urbans, passejos que no necessàriament, però sovint, ocupen llits d'antigues rambles.
0: Uh-huh. Ens deies que a Barcelona tenim un cas molt especial, és veritat, és la Rambla de Barcelona en singular, però en realitat és una Rambla de Rambles, no? Ens ho pots explicar una mica més, això?
2: Sí, la veritat que com deia, la Rambla de Barcelona són diverses rambles, no? Dividides per trams, la Rambla de Canaletes, la Rambla de les Flors. com que són denominacions oficials que va posar en el seu dia l'Ajuntament de Barcelona, són separacions arbitràries, ja que tothom tenim en el cap la Rambla de Barcelona, és una única via que va de plaça Catalunya fins a les Drassanes, fins a la mar. Llavors, bueno, per això lo del plural. El que ha passat amb la Rambla de Barcelona és una cosa curiosa, no? Al llarg del temps se va especular que la Rambla de Barcelona era l'antic llit d'una riera, que es deia la Riera de Malla. Però Pau Vila, que ja fa molt de temps va investigar sobre aquesta qüestió, i després Joan Coromines, un dels filòlegs més importants del nostre idioma, van arribar a la conclusió que la Riera de Malla no passava per allí, però sí que és veritat que la Rambla era un desaigüe, un antic desaigüe de les aigües que baixaven de Collserola al Pla de Barcelona i sortien cap a la mar. Per exemple, un diluvi que va haver, se li va dir el diluvi, el 14 de setembre del 1862, va inundar completament la Rambla i esta via pública ja urbanitzada aleshores va recuperar la seva funció original de desaigüe de l'aigua de Barcelona cap a la mar.
1: Mm-hmm. Molt interessant, el que ens comentes, Isma. Però, escolta, ara tornant cap aquí, cap a Ponent, a Rosselló, per exemple, nosaltres no tenim Rambla, però sí que tenim avinguda. Per què passa això?
2: Això és realment molt arbitrari, no? Perquè sí que, si bé és cert que una plaça tothom ho identifiquen com una plaça, o un carrer tothom ho identifiquen com a carrer, la distinció entre avinguda, passeig, bulevard, ronda, rambla, és una diferència molt subtil, no? Moltes vegades li posem bulevard a un carrer perquè, mira, ens sona com més elevat, com és una paraula que hem agafat del francès, doncs mira, quedarà més bonic, no? O li posem passeig o li fiquem Rambla moltes vegades per la influència de la Rambla de Barcelona, no? Que al final ha irradiat a altres municipis, que me ve a mi al cap ara mateix a la Rambla Ferran aquí a Lleida, o la Rambla del Ferrocarril de Rubí, la Rambla Nova de Figueres, que s'han convertit també en rambles, segurament en la part específica per influència de la Rambla de Barcelona.
0: I les rambles, Ismael, són molt típiques de Catalunya, no? Perquè, a més, el País Valencià, la teva terra, per exemple, no són tan freqüents com aquí.
2: Sí, ja m'ho enganxa que sóc valencià, la veritat que dic dues paraules i se'm nota de seguida, no? Però sí, al País Valencià una rambla normalment definís la part específica dels noms de lloc de lo que aquí diríem riera o torrent, no? No són tan freqüents en l'àmbit urbà. Sí que hi ha alguns exemples, els ha pogut buscar perquè jo no en coneixia cap, la Rambla de Méndez Núñez, que és un dels principals carrers d'Alacant, o la Rambla de la Independència a Silla, que és una localitat que està a prop de València, però no abunden, és algo que és un específic molt concret d'aquí de Catalunya.
1: Uh-huh. I escolta, Isma, que com se'ns està acabant el temps ja, no volia tampoc deixar aquesta entrevista no sense preguntar-te per una qüestió més personal, és a dir, d'on te surt a tu aquest cuquet per l'onomàstica?
2: Bueno, va ser arran de la pràctica del senderisme, no? De voler identificar tots aquests llocs per on passava, camins, muntanyes, barrancs. Moltes vegades a internet, quan consultava blogs o rutes gravades per altra gent a Wikiloc, no trobava una explicació satisfactòria dels noms de lloc, no? I una cosa va portar a l'altra, vaig començar a aficionar-me al senderisme i del senderisme vaig passar a l'onomàstica, i la veritat que és un camp que m'apassiona i jo crec que me continuarà apassionant durant molt de temps més, ja que és inabastable el que tenim en els nostres pobles de noms de lloc, clar.
0: Nois, doncs, moltes gràcies a tots dos i ens veiem a la Rambla.
2: Molt bé, gràcies. Adeu.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Ei, hola, sóc el Joan Ignasi Gómez, de Canal Blau, conegut ja en aquest programa com el comptador de Rambles. Estem a punt d'inaugurar una Rambla nova ja per superar a Vic, en tot cas. Bé, estem encantats d'entomar el repte del Sergi i buscar aquestes entrevistes, aquests personatges que fan Vilanova i la Geltrú, que és això també, la ciutat són la seva gent, no? I Vilanova, doncs, de gent, imagina't, hi ha gent com nosaltres. Per tant, sí, sí, entomem el repte.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.

0: Doncs ara que ja ho saps tot de les Rambles i d'altres vies, aprofitem el nomenclàtor per descobrir un dels carrers més marcianos que hem trobat. És el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines. I per què dic que és extraterrestre? Bé, no és que ho digui jo, m'ho ha explicat la Laia de Déu, dona codinenca. Laia, benvinguda a la Rambla.
1: Moltíssimes gràcies, Anna, un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Abans de sortir a l'espai amb aquest carrer marcianívol, com que tots som nous avui amb això de la Rambla, ens pots explicar alguna cosa sobre Ona Codinenca i sobre tu?
1: Doncs mira, Ona Codinenca, us diré que és la ràdio municipal de Sant Feliu de Codines, que es va crear fa 21 anys, el 2005 concretament, i es gestiona doncs, a través d'una associació. Aquí hi ha programes de tota mena, podreu trobar des de tema de vincles, tema de menjar, esportius, informatius sobretot, també, i molt d'entreteniment també. I sobre mi, doncs, que spoiler, no sóc comunicadora ni periodista com a tal, em queda molt poc, però sí que sóc integradora social des de fa més de 10 anys i he treballat amb col·lectius molt diversos des de sense sostre, drogodependent, salut mental durant molt de temps i, a part, toco en una orquestra a Sabadell i sóc saxofonista i pianista. Crec que no em deixo res. I cul inquiet.
0: Si Laia, no. tot això ens ho has d'explicar, eh? Vull dir, anem fent Arnau, anem fent llocs a l'escaleta, Laia saxofonista, Laia integradora social, tot això anem de conèixer més coses. De moment, avui volem saber qui és el personatge del teu passatge, aquest Antoni Ribera.
1: És que Antoni Ribera va ser moltes coses, també. Era una mica versàtil o polifacètic. Va destacar per ser, doncs, escriptor, traductor, submarinista, però lo important aquí és que va ser ufòleg. Això de l'ufologia és lo del món dels ovnis.
0: Sí, sí. Com es va introduir en aquest món?
1: Doncs, mira, es va introduir als vols del 47, però clar, vull dir, tot va ser perquè en aquella època van començar a sortir a la premsa espanyola notícies sobre plats voladors i li va cridar, doncs, l'atenció. A partir d'aquí, doncs, va escriure llibres, va fer moltíssimes coses, sobretot, doncs, això, escriure llibres, i se'l considera el pare de l'ufologia aquí a Espanya, de fet.
0: I més enllà, perquè la seva fama va travessar fronteres, no?
1: Doncs sí, de fet, el van convidar a moltíssims congressos internacionals, des d'Europa fins a Amèrica. Però sí que és veritat que una cosa molt important que va fer és que el 1979 va ser convidat a la cambra dels Lords britànica, dins del marc de la UFO Study Group, sent el primer conferenciant no anglosaxó en dissertar doncs, sobre els ovnis, sobre els plats voladors, en aquesta cambra. Un detall bastant curiós.
0: Doncs hem conegut avui aquest passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines de la mà de la Laia, que la tornarem a trucar perquè ja hem dit que és moltes coses i ens les ha d'explicar si vol, no, Laia?
1: I tant. Jo us explico el que necessiteu i el que vulgueu. Jo encantada.
0: Vinga, doncs benvinguda a la Rambla.
1: Merci.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de coses així, molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
3: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: Estàs col teu ram la 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs més benvingudes, Carme Reverte. Benvinguda a la Rambla.
2: Què tal, Anna? Molt bona tarda.
1: Igualment. Ja hem conegut a la Maria Gateu, de Ràdio Rosselló, a la Laia de Déu, dona codinenca, totes dues tenen feina ja. De la Carme Reverte i de Ràdio Sant Cugat, què ens n'has de dir? Què ens en pots dir?
2: Doncs mira, jo crec que ho podem resumir amb una paraula, esports. I t'explico per què. Resulta que Ràdio Sant Cugat va néixer un any de Mundial, el 82, el del Naranjito. I justament la primera emissió va tenir a veure amb la inauguració, perquè hi actuava l'Esbart Sant Cugat al Camp Nou. Una servidora, doncs, que és una de les veteranes de la casa, també va començar fent esports. I és més, et diré que de totes les pràctiques esportives que he fet, ara mateix puc definir-me com a jugadora de petanca. Què et sembla?
1: Molt bé, doncs ens ho apuntem. Arnau, apunta, Carme Reverte juga a la petanca, qualsevol dia la truquem perquè ens expliqui com funciona el joc de la petanca, que jo encara no estic introduïda en el tema, però vaig cap allà. Sí, sóc de platja. He vist molta gent jugant a la petanca, però no m'hi he animat mai. A veure si un dia d'aquests mantenim una conversa i em dones allò, una empenta.
2: Clar que sí.
1: Carme, tu t'estrenes a la Rambla amb uns insectes petits, però que fan una gran feina, realment molt gran, i són les abelles. Tenen una funció importantíssima en el nostre ecosistema. Sense elles no hi ha una Rambla ni hi ha res. Les abelles pol·linitzen, ens ajuden a mantenir la biodiversitat i també ens parlen de la salut del nostre entorn. I a Collserola, abans ho mencionàvem, hi ha un projecte que treballa precisament per cuidar-les, repoblar els nostres espais rurals i apropar aquest món a la ciutadania. Quin és aquest projecte, Carme?
2: Doncs sí, senyora, es diu Melvida, i avui en parlem amb el seu responsable, que és l'Eric Barberó, que es troba aquí al meu costat, als estudis de Ràdio Sant Cugat. Eric, què tal, com estàs?
3: Bona tarda, Carme. Bona tarda, Anna.
2: Doncs escolta, explica'ns a Melvida aquest projecte que neix a Collserola. Per què neix?
3: Bueno, Melvida és un projecte familiar, de proximitat i, sobretot, responsable. Per què em refereixo a responsable? Canvio responsable per sostenible. M'agrada canviar-ho. A veure, és un projecte que el que volem és sumar al bosc de Collserola. Intentar sumar, no? Diguem que l'origen de tot, per mi, és l'aigua, després les flors, i qui, Carme, qui va primer a visitar les flors?
2: Les abelles.
3: Les abelles, els
2: sí,
3: insectes.
2: Senyor.
3: I, bueno, pues és per això que vam decidir, ja fa aproximadament 7 o 8 anys, pues començar aquesta aventura, sumar-nos a la iniciativa de recuperació del marc agroforestal de Collserola, i d'aquesta forma també apropar-nos a totes les activitats de pagesia i de ramaderia que es fa aquí a la Serra de Collserola.
1: Eric, i quan parlem d'apicultura sostenible i de repoblar abelles, exactament, la gent que no en sabem, què ens hem d'imaginar?
3: Bueno, Anna, jo amb la presentació que has fet ja veig que saps bastant, d'abelles, que has dit coses molt interessants. Però, a veure, responsable, sostenible, són conceptes o són termes que estan molt, entre cometes, de moda actualment, però les utilitzem per dir que no tot. Jo el que no vull des de Melvida, i sempre mai ho he volgut, és que relacionin directament mel amb abelles, o abelles amb mel. Està clar, nosaltres cuidem, tenim cura, i elles de nosaltres, les abelles de nosaltres també, de l'abella negra o l'abella autòctona, d'aquí l'abella negra, l'abella de la mel. I sí que molts cops ho relacionem, però també hem de pensar que a part d'aquesta mel, també tenen una funció molt important al nostre ecosistema. I és per això que utilitzem el joc de la paraula sostenibilitat o responsabilitat, perquè, com sabem, les abelles són un bioindicador essencial de com està l'ecosistema, de com està la fauna, de com està la flora dels nostres estimats boscos, no?, que formen el Parc de Collserola. I és per això que des d'una visió d'un abellaire que té cura d'aquestes abelles, sempre ho hem de fer des d'un cànon de responsabilitat, des d'un cànon de sostenibilitat.
2: Així, mira, acaba de dir una paraula clau. Ella es defineix, Anna, com a abellaire, no com a apicultor.
1: Ho he sentit.
2: Quina diferència?
1: Sí.
3: Bueno, com us comento, Anna i Carme, a mi, bueno, ja fa uns anys em va sortir aquesta paraula, em va sortir de l'ànima. Em va sortir, no, ostres, Eric, tu ets apicultor. No, jo sóc abellaire. Per què? A veure, hi ha apicultors i apicultors, hi ha abellaires i abellaires, val? Però per mi el concepte d'abellaire és molt més proper i és intento que sigui una relació directa entre una persona que té cura de les seves abelles, que no vull dir que els apicultors no ho tinguin, però no només de les abelles. O sigui, una abellaire, per tenir cura al 100% del seu ramat, que en aquest cas són abelles, també ha de tenir cura de quines són les floracions de Collserola, si hi ha estrès hídric o no, si hi ha unes temperatures molt altes o no, si hi ha pressió d'insectes com poden ser la vespa asiàtica, de depredadors. Llavors, és la figura d'una abellaire és com algo que ha d'estar una miqueta ficat en tot.
1: Vindria a ser un pastor d'abelles, no, Eric?
3: Pot ser, sí, sí.
1: Escolta'm, què pot arribar a passar als nostres ecosistemes? Jo no sé si en som prou conscients, si les poblacions d'abella continuen disminuint. Perquè a hores d'ara fa molt de temps que se sent aquesta brama de cada vegada n'hi ha menys, cada vegada estan més amenaçades. Què ens diu avui la situació de les abelles sobre la salut del nostre entorn?
3: A veure, hem de partir, Anna, de el fet que és real i és objectiu i científic de que les abelles, i no només les abelles, i no només les nostres, les que cuidem des de Melvida, val? També hem de pensar que hi ha altres abelles solitàries d'altres espècies a Collserola que també fan la seva funció de polinització igual o inclús més específicament en certs matolls o certes flors, d'acord? Però sí que està demostrat científicament que 7 de cada 10 aliments que avui dia mengem intervé en algun dels moments, en aquest procés, intervé un insecte, ja sigui una abella negra, ja sigui una abella osmia cornuta, o sigui, o algun tipus d'abella solitària, o algun altre tipus d'insecte. Llavors, és per això que tu ho has dit molt bé, al principi de tot. Avui parlarem d'uns insectes petits. I jo hagués afegit petits i valents.
2: Eric, un dels pilars de Melvida és la divulgació. També esteu per divulgar la importància de l'existència d'aquests éssers diminuts. Porteu escoles, porteu famílies, grups, els apiaris. Explica'ns una mica com percep la gent, com encaixa aquesta informació, tot el que acaben descobrint quan venen a veure-us.
3: Mira, Carme, justament, la relació que he fet justament a l'inici d'abelles i mel, nosaltres l'hem donat una petita volta. Hem utilitzat la mel com a eina, val? Com a eina per atreure aquesta ciutadania, per crear aquesta, humilment parlant, educació ambiental, no? I conscienciació, fent aquestes apivisites. En aquestes apivisites venen escoles de totes les edats, des d'I3 a adults, a primària, inclús, i després els caps de setmana venen famílies. També ara hem obert un nou nicho, que és, comencem a fer team buildings. Hi ha empreses que s'estan interessant en venir a aprendre el funcionament de les abelles per incorporar-ho als seus sistemes,
2: la manera de funcionar,
3: empresarials. Mm-hmm. I això, bueno, pues ens encanta. La gent com s'ho pren? Bueno, has estat algun cop visitant taurons?
2: No.
3: Bueno.
2: No encara.
3: És una mescla entre curiositat, és una mescla entre por, però por sana, perquè sempre les visites les fem molt progressives des d'un inici, sempre amb molt de respecte i amb molt de carinyo, i òbviament amb totes les mesures de seguretat i amb professionals.
1: Uh-huh. Eric, doncs escolta, enhorabona per aquesta feina, i gràcies a tots dos, a tu i a la Carme, per haver estat aquí amb nosaltres en aquesta estrena del Rambla 54. Ens veiem aviat.
3: Moltes gràcies.
2: Adéu, bona tarda.

0: Hola, Anna, sóc l'Enric, de Ràdio Televisió de Cardedeu. Escolta'm, com van anar les vacances? Estic convençut que has estat donant voltes i voltes i voltes a com dormen a les abelles. És que vas quedar frapada, d'aquella història que vaig penjar de l'abella dormint al nenúfar. Així que res, he pensat, escolta'm, per què no comencem a Rambla parlant d'això? Així que per dimecres tinc una entrevista preparada, amb un especialista.
1: Quedem a la Rambla. Quedem a la Rambla. La Rambla 54.
2: Tornem a començar i fas una parada perquè no quedin enganxades.
1: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
2: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
1: Sí.
2: Vinga, ja està.
1: Su.
3: Ei, Anna, sóc l'Albert de Tordera. Ara surto de la ràdio. Acabo d'estar parlant amb el convidat, amb el Ramblero. I molt bé, ja veuràs. Per cert, el programa d'avui molt bé, eh? Vinga, va, seguim. Adéu.
4: Anna, una cosa. Que ens acaba d'entrar un altre WhatsApp. Te'l voldria tirar.
5: Me'l passes en directe, sí, sabem de qui és?
4: No, jo no tinc aquest...
5: Ostres, això no és una mica perillós, Ivan. No sé, vull dir... Vols dir?
4: Home, és per tu, jo... Confio que sí.
5: Vinga, va.
6: Hola Anna, hola Sergi. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Aprofito l'ocasió per enviar una forta abraçada a tots els vilanovins i vilanovines i a vosaltres dos en especial. Salut i per molts anys.
5: Doncs ja tenim sintonia, Ivan.
4: Sí, una sorpresa.
5: T'agrada?
4: Molt, ja ho saps que sí. A mi el Quim Fontet m'encanta, és un crac.
7: Si no perdo la consciència, seguiré...

0: Arnau, què tal? Com ho has vist, això?
1: Ostres, molt xulo, no? Vull dir, ha sigut un passeig per la Rambla, no sé, molt interessant, la veritat.
0: T'ho imaginaves així?
1: Des de dins l'estudi o des de fora?
0: O des dels 15 dies que fa que anem bojos, tancant temes i trucant a les ràdios.
1: No, ha quedat molt xulo, jo crec. Vull dir, la idea la teníem. Jo crec que l'hem materialitzat molt bé, no? No sé què penses tu, també, Anna.
0: Sí, no, jo estic bastant contenta. Gisela, tu com ho has escoltat, això?
2: Molt bé, i perdoneu, però Rambla, tenir la Rambla del Quimi, això és
0: una
2: de
0: passada,
2: Déu, no?
0: Això és una passada.
1: Luxe,
0: gràcies, Quimi Portet, des d'aquí.

0: A més, hem conegut la història de la Rambla de Barcelona, d'aquestes rambles que són una única rambla. Avui ha estat un programa una mica diferent. Hem agafat molta protagonisme nosaltres, potser una mica massa, perdoneu-nos si ha estat així. Aquest és un programa que pretén ser molt coral, on hi hauran 54 emissores explicant històries. Arnau, no sé si t'has apuntat tot allò que et deia.
1: M'ho he apuntat tot.
0: Perquè això tenim com a mínim 4 entrevistes ja tancades només amb els nostres redactors que fan...
1: Un munt de hobbies. O sigui...
0: Sí, no?
1: I molt interessants tots, eh?
0: Pues sí, molt interessants. Demà obrirem el micro a altres redactors, a veure què ens expliquen, i mica en mica anirem ampliant aquestes aficions, perquè hi ha entrevistes que ja estem agendant, poetessa, una saxofonista... No sé, tenim una redacció que és una passada.
1: Una petanca, també.
0: Una petanca,
1: de la Carme de Sant Cugat.
0: Sí, la Carme de Sant Cugat m'ha d'explicar com es juga a la petanca. A
2: veure, reivindico la petanca, jo, eh?
0: Tu jugues a la petanca?
2: He jugat 2 o 3 cops i m'ha encantat, realment. Em pensava que era, no sé, un esport avorrit, que no hi havia sentit, i realment... T'enganxa.
0: Sí?
2: Sí, sí, t'enganxa.
0: Ostres, doncs farem una... Mira, apunta-ho. Ja al costat de la Carme Reverte, la Gisela entrarà a l'estudi.
2: Amb... Farem una petanca.
0: I farem entre tots una petanca, que m'ha preguntat si hi haurà de poble de platja i a Sant Cugat, amb carinyo, una mica xulos, però ells de platja no en tenen. Com diu el Sergi López, de platja, Vilanova i la Geltrú. Que potser avui també ens hem passat una mica de vilanovisme, com ho veieu, això?
2: Home, no. Home. No. Som molt fans de Sergi López. Sí. Va ser meravellós. Conèixer-lo una mica més i entrar una mica més a dins i fer-ho així d'una forma distesa i propera.
0: A casa seva, t'he de dir. Si mai aneu a Vilanova, la Carpeta Moderna, la plaça de la Vila, és l'oficina, efectivament, del Sergi López, a banda d'un lloc entranyable, perquè tenim, mal m'està dir-ho, una plaça de la Vila de les més boniques de Catalunya.
2: Això fa Rambla, això fa poble.
0: Això fa poble, exacte. Volem passejar i esperem que en aquest primer passeig us ho hagueu passat bé amb nosaltres. I bé, demà més no hem desvetllat res. Hem tingut l'Albert de Tordera, que diu que demà ens porta un nou rambler, una persona d'aquestes que anirà explicant-nos la seva vida al llarg d'aquest programa. I l'escoltarem, no? I moltes més sorpreses.
2: Sí, sí. Moltes sorpreses, i jo no sé si aquest programa al final és d'una hora, però potser la cosa quedarà curta, perquè hi ha moltes propostes, hi ha diferents ràdios que tenen ganes de participar.
0: No donis idees, que la Tercera Planta ens estan escoltant i diran
1: pel mateix preu,
0: una hora més.

Doncs, oient, nosaltres avui ho deixem aquí. Espero que t'hagi agradat aquesta presentació i que vulguis tornar demà a passejar pel Rambla 54 amb nosaltres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
7: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
8: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
7: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
2: Ràdio Sant Cugat.
0: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El curs escolar comença aquest dimarts, 8 de setembre, marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. El Departament d'Empresa i Treball ja han fixat els serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga. A les escoles i instituts hi haurà d'haver com a mínim un docent per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària, a més d'una persona de l'equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial, els serveis mínims seran del 50% de la plantilla, mentre que a les llars d'infants s'haurà de garantir un 33% del personal. La reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya s'allargarà previsiblement fins al novembre. El retard a l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirassol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. La 5a Festa Tasta Mandó ha evidenciat aquest diumenge l'interès per aquesta varietat de tomàquet. Ha estat una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per la varietat amb la venda d'un miler de tomàquets, és a dir, entre 800 i 1.000 quilos. Els centres d'atenció primària i els consultoris de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció d'horari durant tot l'agost. I Ràdio Sant Cugat estrena aquest dilluns el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 5 i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 4 i 3 minuts. Comença l'últim Connectats de la temporada. Ben tornats al magazín de la xarxa, el de les emissores de l'àrea metropolitana de Barcelona. Enguany compartim la tarda amb el Rambla 54 que acabem de deixar, però a les 5 el Connectat seguirà en una versió concentrada amb la filosofia de sempre i la família ampliada. Com sempre, ens podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Aquí donem la benvinguda al programa. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 7 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs, a veure, de moment a aquesta hora no hi ha massa complicacions, ara com ara, si més no, hi ha alguna incidència, com és el cas d'un parell de punts a l'autopista AP7, a l'altura de Cerdanyola del Vallès, a causa d'un accident a vehicles situats al voral, i una miqueta més d'intensitat, sobretot cal passar amb precaució per aquest punt de l'autopista, i un pèl més amunt, en aquest cas a Parets del Vallès, i també en sentit Girona, per un vehicle variat també situat al voral. En aquest cas hi ha també una mica d'intensitat, com dèiem, no són retencions, però cal passar amb prudència. A la resta de vies, de moment, sense grans dificultats, com dèiem, sí que si entreu a Barcelona per algunes de les dues rondes, aquí sí que podeu trobar algunes aturades. En el cas de la ronda de dalt, sobretot entre Pedralbes i Vallcarca, sentit Trinitat, i amb intensitat o lentitud la litoral de Zona Franca fins a Montjuïc. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.

0: doncs avui en aquest nou Connectats obrirem parlant de cooperació policial amb César Galván, cap de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos de la Comissaria de Sabadell. Des de Rubí us presentarem Erix, empresa que ha creat una pulsera per a infants al·lèrgics. En parlarem amb la Pilar Moreno, que és infermera i inventora d'aquest Erix. I tancarem el Prat de Llobregat perquè avui i demà se celebra l'Open Day a l'aeroport i volem saber en què consisteix. Conversarem amb Joan Carles Lacruz, que és el president de l'Associació Spotters Barcelona. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Ens posem al dia, ho fem repassant l'actualitat més destacada dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Terrassa va acollir la quarta edició dels Barcelona Vegan Awards, uns premis que reconeixen els projectes, les persones i les iniciatives més destacades de la cultura vegana. El Vapor de Prodis es va vestir de gala en una jornada amb 11 categories premiades i en la qual hi van assistir un centenar de persones. Entre els guardonats d'aquesta edició hi havia Algamar, que es va endur el premi a l'empresa sostenible, mentre que Fit Planet va ser reconeguda en la categoria de moda sostenible. Els premis també van voler reivindicar els valors que hi ha darrere del moviment vegà, amb una aposta per una societat més justa i pel respecte i la protecció dels animals. Amb aquesta quarta edició, els Barcelona Vegan Awards consoliden una cita que dona visibilitat a persones i iniciatives que treballen per transformar la relació entre la societat, els animals i el planeta.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Doncs aquí a Sabadell avui és l'últim dia de festa major i la ciutat es prepara per acomiadar-la amb una tarda i una nit plenes d'activitats. A partir de les 6 de la tarda, la plaça de Sant Roc acollirà el concert de corals, mentre a les barraques també començarà a les 6 el Saballut de Ferro. A les 7 començarà un dels actes més tradicionals de finals de festa major, que és el seguici de Cluenda, que sortirà des del passeig de la plaça Major i recorrerà els carrers de la ciutat. A 8:45 arribarà el moment del ball final del seguici festiu de Sabadell a la plaça de Sant Roc, amb els entremesos del seguici i l'acompanyament de la banda de música de Sabadell. I la nit continuarà amb un dels moments més esperats, és a dir, a les 10, el Parc de Catalunya acollirà el tradicional castell de focs a càrrec de pirotècnica igual. I per acabar aquesta festa major amb música i molta festa, a 10:45 l'Eix Macià a l'Espai Concert rebrà Hotel Cochambre. Per tant, una última jornada per sortir al carrer, gaudir de la ciutat i acomiadar una nova festa major de Sabadell.
0: Gràcies, Anna. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda de nou, Carme. Una temporada més i en aquest cas comencem amb una notícia sobre Xavier García Albiol, perquè l'alcalde avui ha assegurat que les obres de Francesc Layret entraran a la segona fase aquest mes de setembre. La pacificació del centre avança i a partir del 22 d'aquest mes l'actuació arribarà al segon tram de la via que afectarà la plaça de la Vila, ho ha explicat l'alcalde aquest matí al Badalona Matí, on també ha avançat que els terrenys on s'ha de construir la futura piscina de la Focus s'hauran de descontaminar abans de fer l'estudi arqueològic. Les obres de pacificació del primer i del segon tram de Francesc Layret conviuran durant uns dies. Durant la segona quinzena de setembre es començarà a senyalitzar i actuar en el carrer entre la plaça de la Vila i el Centre Cultural del Carme. El projecte inclou la reforma de la plaça i afectarà el recorregut de la cavalcada d'enguany. Escoltem Xavi García Albiol.
4: Coincidirà l'inici d'aquesta segona fase, no haurà finalitzat del tot la primera, però començarà la segona fase, que és el tros que va des de el Carme, per entendre'ns, doncs, fins passat a l'Ajuntament, perquè tothom s'ubiqui. Ajuntament inclòs. Plaça de la Vila es reforma tota sencera.
3: Pel que fa a les obres dels equipaments, l'alcalde ha assegurat que l'actuació de la piscina Mireia Belmonte estarà finalitzada al mes d'octubre després d'haver-se fet una reforma integral. També ha parlat de la futura piscina de la Focus. Segons Xavier García Albiol, s'ha detectat contaminació

0: Els costos dels quaderns, de les llibretes, els bolígrafs, entre d'altres, han estat els vals escolars. Així mateix ho assenyalen Isabel Jiménez, de les llibreries Drac i Atenea, i Mària del Mar Bartà, del Servei Secretaria.
1: Tothom el fa servir, és una ajuda molt important i que la gent ho agraeix.
2: El val escolar serveix perquè els pares no se n'adonguin d'aquesta pujada. Aleshores, bé, sí, cada any pugem, com amb tot, però no gaire més que no una peça de roba o qualsevol altra cosa de menjar.
0: Enguany és la quarta edició en què s'han habilitat aquests vals formats per dos xecs de 30 euros cadascun a les famílies per cada alumne de primària i de secundària inscrits en centres públics i concertats. Una mesura amb la qual es vol pal·liar els efectes de la pujada de preus i alhora impulsar també el comerç de proximitat.
3: Gràcies, Lluís. Anem ara a continuar aquest repàs per l'actualitat. De retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Unió Esportiva Castellà ha arribat enguany als 115 anys d'història i el club ho va voler celebrar el passat divendres amb una festa a l'Auditori Miquel Pont de Castellà, omplint els gairebé 308 seients d'aforament. A la grada, cares conegudes com els membres del consistori gairebé al complet, diversos expresidents o personalitats com Francesc Sampera, el jugador més antic del club en vida. També van assistir jugadors de diverses èpoques i part de la plantilla que va assolir l'ascens del 2016 a primera catalana, com Jairo Díaz, Carlos Silva, Dani Quesada o Jean-Marc Roldán. Posterior als parlaments, el president Miqui Vilanova va fer entrega de diverses plaques commemoratives a entitats com el Centre d'Esports Sabadell, recollida per l'exfutbolista Francisco Tanco, el Puigreig, el tècnic Juan Antonio Roldán, un dels més importants de la història del club, o Armand Martínez, cap de la policia local de Castellà. Un dels moments més emotius de la vesprada va ser l'homenatge als afectats per la Dana de València, on el club va organitzar l'enviament de més d'11 tones d'ajuda. La sorpresa de la jornada va saltar amb la presentació del nou himne, el de l'aniversari, de la mà de la Coral Espaiar, interpretat al piano per Àlex Gatell, autor de lletra i música i de les veus femenines del cor.
3: Gràcies, Albert. I ara seguim, ens n'anem fins a la població de Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. A Rubí, Veolia confirma que es reprendran les obres del carrer Cadmo el pròxim 25 de setembre. L'empresa encarregada de la gestió del cicle de l'aigua de la ciutat va iniciar les obres de renovació del col·lector del carrer Cadmo fa més de 2 anys, però es van aturar per evitar malmetre el monument a les víctimes de l'arribada del Vallès Occidental del 1962 que hi ha a la zona. Les obres formen part de la reurbanització del carrer Rubinenc que es va iniciar l'estiu de 2023. La primera part va consistir en un nou asfaltatge, però la renovació del col·lector del clavegueram, que afectava també el carrer Joaquim Blomer, va quedar aplaçada. Inicialment, aquesta segona fase es va començar a principis de 2025, però es va aturar quan es van detectar danys estructurals importants que malmetien la integritat del monument a les víctimes de la riuada. L'escultura en qüestió, que va ser feta per Subirachs en honor a un dels episodis d'inundacions més mortífers del país, va ser tallada i reparada per ordre de l'Ajuntament de Rubí al maig de 2026. Finalment, la reforma del carrer Cadmo tindrà un pressupost del voltant del 1 milió d'euros.
3: Gràcies, Mariona. Tancarem amb la crònica de Sant Cugat, avui de la mà de Joan Garcia. Bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Fer més de mitja hora de cua per comprar tomàquets val la pena? Si és de la varietat Mandó, hi ha centenars de persones que creuen que sí. Així s'ha evidenciat aquest diumenge a la plaça de Barcelona de Sant Cugat durant la 5a festa Tasta Mandó, una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Cuixarola. Una trobada que ha posat a manifest l'interès per aquesta varietat tradicional, amb la venda d'un miler de tomàquets entre 800 i 1.000 quilos. Escoltem Alba Sánchez, membre de la cooperativa L'Ortiga.
7: És la punta de llança perquè la gent conegui que hi ha pagesia al parc de Collserola, que hi ha una producció local, que hi ha uns pagesos que estan cuidant el territori i que hi ha producte de proximitat també a Collserola. I la gent fa cua, és impressionant perquè la gent fa cua per comprar tomàquet Mandó, això ens posa molt contents perquè vol dir que hi ha molt interès.
6: També ha destacat el creixement de la distribució dels productes de Collserola en comerços, mercats i restaurants de Sant Cugat.
8: Tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: els estats membres en la lluita contra totes les formes de delinqüència. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Arrenquem temporada i ho fem, com bé dius, amb el Dia Internacional de la Cooperació Policial, un dia relativament desconegut que es va començar a celebrar fa poc, el 7 de setembre del 2023, i que va impulsar l'Organització de les Nacions Unides per contribuir a la cooperació entre organismes. Per fer-ho tenim amb nosaltres el castellarenc César Galván, cap de l'Oficina de Relacions de la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Sabadell. Bona tarda, César, benvingut.
2: Molt bona tarda, gràcies.
1: Un dia tan modern que potser fins i tot vosaltres ho desconeixíeu, no?
2: Sí, bé, bueno, la veritat és que ja està bé que es commemori aquest dia des de fa 3 anys, tal com has dit, però l'important d'això és que nosaltres ja commemoràvem aquest dia, diguéssim, d'una manera efectiva des de fa molts anys. La cooperació policial és importantíssima, és necessària, i nosaltres la portem a terme des de sempre, vamos. Ja està bé que es commemori el dia, però a la pràctica ja feia molts anys que es portava a terme, diguéssim.
1: Entenc que no es fa cap celebració especial.
2: No celebra que jo tingui coneixement, diguéssim.
1: Per centrar-nos una mica al tema, en quines situacions és especialment important la cooperació entre els diferents cossos policials, tant a escala nacional com internacional?
2: Doncs en el dia a dia, tal qual, diguéssim. Evidentment hi ha situacions importants, no?, en el qual s'ha de col·laborar, o temàtiques importants. Per exemple, nosaltres, quan portem a terme alguns dispositius molt concrets, molt específics, no?, aquesta cooperació podes visualitzar molt més i podes... és quan la gent ho veu més clarament, però ja et deia que en el dia a dia és realment important que existeixi, i existeix aquesta cooperació, aquest trasbalsament d'informació, de dades d'uns cossos als altres.
1: Perquè com us coordineu en el dia a dia amb un delicte, per entendre's, habitual, un delicte de carrer? Perquè, clar, teniu, en aquest cas a Sabadell teniu, igual que aquí a Castellà, la policia local i els Mossos d'Esquadra. Com funciona una mica això?
2: Bé, nosaltres, al final, pensa que, ja et dic, en el dia a dia, ara mateix estan treballant, no?, hi ha diferents torns de feina, doncs, als diferents cossos policials, i, evidentment, si hi ha algun fet rellevant que s'ha de comunicar o ens hem de comunicar entre tots, existeix la manera més ràpida, és la trucada telefònica entre els responsables dels torns, no?, els caps de torn de cada servei. Doncs si hi ha algun fet rellevant, ja sigui a castellà, en el nostre àmbit castellà, o potser ciutats del voltant, doncs es truquen i es comuniquen ràpidament. Això seria la part... O via emissora, no? Seria la més fàcil. I aquesta és la del dia a dia, d'acord? Existeix un incident important, una informació rellevant, i es comunica. Evidentment, això ja et dic, és pel funcionament del moment. Llavors, hi existeixen reunions que estan programades, taules de coordinació policial, que en diem, en el qual, doncs, hi ha aquest trasbàs que té abans d'informació d'uns als altres. Es comenten doncs, els fets més rellevants, quines són les accions que s'han de portar a terme, quina és la situació actual d'un municipi o d'un altre a nivell de seguretat. Vull dir que hi ha moltes maneres de comunicar-se. La més efectiva, la del moment, està molt clara, però després tenim altres bases de dades policials que ens permeten, doncs, fer mapes delinqüencials, per establir estratègies a l'hora de fer accions policials. Hi ha moltes maneres de comunicar-nos i de coordinar-nos, diguéssim.
1: Això, evidentment, com deia Sara, és un avantatge a l'hora d'actuar, però també, que l'estàs explicant, a l'hora de prevenir la delinqüència.
2: Correcte. Moltíssimes vegades aquesta coordinació el que ens serveix és per intentar avançar-nos aquests fets delinqüencials, no? O, no sé, per exemple, ara tenim com dues accions molt importants o dispositius molt importants de coordinació clares, no? Per exemple, el Pla Campai, que està relacionat amb els multireincidents i delictes contra el patrimoni, en el qual col·laborem els diferents cossos policials, ja sigui en el cas nostre de Sabadell i voltants, doncs, Policia Nacional, i evidentment amb les policies locals, i es fan controls específics, accions específiques, molt quirúrgiques, relacionades amb el multireincidents i els delictes contra el patrimoni. També el Pla d'AGA, que és un pla que està també darrerament, doncs, molt sobre la taula, que és també el fet d'intentar, doncs, prevenir i aconseguir retirar de la via pública, doncs, armes blanques, tipus navalles, etc. Que també ho fem de manera coordinada, aquestes accions, i coordinades entre els diferents cossos policials. I, per tant, això ja ens serveix, aquestes accions que et deia, aquests dos plans, són com de manera preventiva. No? Tu fas aquestes accions doncs, per retirar armes blanques, per retirar o per intentar aconseguir identificar i poder doncs, detenir persones que són multireincidents, que generen moltes situacions de delinqüència. Bueno, és una manera d'actuar, aquesta preventivament, diguéssim.
1: Parlaves ara mateix, que ho deies, no? La multireincidència. Sempre mm-hmm. és potser la cosa més en boca de tothom, no? La multireincidència. Mm-hmm. I al final tenim un codi penal que és com és. Amb això no podem fer res, vosaltres com a cossos policials tampoc. Però és potser un dels grans problemes que hi ha socialment avui dia, no?
2: Bueno,
1: en molts aspectes.
2: Evidentment, genera una certa alarma social, o la pot generar, evidentment. Nosaltres, policialment, el que actuem o intentem actuar és per doncs, ser efectius i aconseguir doncs, rebaixar també aquesta situació més o menys d'alarma social, que moltes vegades és una sensació. No es corresponen els números reals amb la sensació. Que no vol dir que no sigui important aquesta sensació d'inseguretat que pot tenir la gent, que evidentment ho és, i nosaltres hem de treballar, sobretot des de la nostra oficina, des de les ORCs, intentem treballar amb els diferents actors socials per intentar doncs, rebaixar aquesta tensió, perquè un fet explicat mil vegades no són mil fets. I a vegades ha passat un fet que és prou greu, és prou important i pot generar una certa alarma, per dir-ho així, però a vegades això no es correspon al que et deia, no? Doncs avui en dia, amb les xarxes socials, tot es magnifica.
1: Hi ha un canvi de percepció aquí, en aquest aspecte.
2: Correcte.
1: Sí, això ho parlàvem l'altre dia, no? Quan vam estar parlant, no és que hi hagi més delictes. Ara, per exemple, no? Surten moltes notícies, no? Que han trobat amb una pistola o s'ha fet un tiroteig no sé on. No és que abans no passés, és que abans no s'entelaven, no? I ara, sí que pràcticament que tothom amb un mòbil pot gravar, ens entelem de més coses. O sigui, no és que hagi crescut tot això.
2: És cert. Vull dir, els números més o menys... Bueno, evidentment, poden haver-hi doncs, ràtzies, no? Èpoques que una ciutat o una població pot tenir un cert augment d'uns fets delictius molt concrets. Això pot passar i passarà, i ha passat, tal com deies tu, vull dir que és real. També és veritat que avui en dia, tal com deies, és cert, les xarxes socials, qualsevol persona, que ja està bé, no és una crítica, però és una realitat, doncs tot es magnifica, si és la paraula. Tot arriba com molt més. Que arribi molt més no vol dir que passi molt més, és que arriba més. Llavors, la sensació molta vegada de la gent, clar, si tu tens una xarxa social i t'arriba que ha passat un fet i t'arriba moltes vegades, pot generar aquesta cosa de dir, ostres, estem malament, no? Molt malament.
1: De fet, les dades diuen totalment al contrari, no? Que la delinqüència està baixant.
2: Està baixant, portem uns anys que estem, diguéssim, prou bé, sense treure ferro. És a dir, evidentment que passen coses complicades i han passat i tornaran a passar. Això no ens posem una vena, eh? I diem, no, aquí no passa absolutament res i tot és... No, evidentment, hi ha situacions de risc. Però no és el que moltes vegades la percepció que té la gent no s'adequa a la realitat.
1: En aquest cas, potser la percepció, no, que té la gent de la vostra feina, dels Mossos d'Esquadra i dels cossos en general, és potser... hi ha una mica de desconeixement, no?, potser, en aquest aspecte.
2: Bé, sí, evidentment, perquè nosaltres treballem d'una manera... doncs molt de portes endins, no? I evidentment tenim una part que és de comunicació i tal, que expliquem el que fem i com ho volem fer i tal, però sí que és veritat que el nostre dia a dia la policia doncs, hem de treballar d'una manera molt respectuosa, d'una manera de cap endins, treballem amb informació molt sensible, doncs no expliquem tot el que fem i a vegades això pot... La gent a vegades, doncs, bueno, no? Moltes vegades parla des d'aquesta desconeixença. A vegades faig un símil que és com el futbol, no? Tothom porta com un seleccionador a dins, no? Doncs tothom... Sí, aquí tothom
1: sap guanyar partits.
2: Tothom sap de futbol, tothom sabem de futbol i tothom faria... I amb el policia a vegades també tenim aquesta percepció, eh? La gent també ens diu moltes vegades, perquè això s'ha de fer així, jo ho hagués fet. I està molt bé que la gent pugui opinar, evidentment, faltaria més. Però sí que és cert que nosaltres, al final, els tècnics en seguretat som nosaltres i és que nosaltres som els que hem de prendre aquest tipus de decisions i aquestes accions, no?
1: Perquè en l'època de la viralitat, com ho viviu des de dins quan es fa viral una actuació? Perquè podeu fer-ho bé, podeu fallar, sí. Evidentment, com tot el món. Tots som persones en aquest aspecte. Tothom ens equivoquem a la nostra feina. Com ho viviu quan hi ha un acte... Una situació d'aquestes?
2: No, jo crec que al final és una mica... Doncs, tenir molt clar que nosaltres la feina la fem bé, Evidentment, algun dia, tal com dius tu, podem fer alguna cosa, doncs, ens hi podem equivocar, com tothom, faltaria més, però evidentment ja tenim maneres de corregir aquests errors o manera que es corregeixin aquests errors, depèn de quin tipus d'error sigui, algú ens corregirà i de manera molt contundent. Dit això, com ho vivim? Nosaltres intentem fer la nostra feina el millor que sabem, amb implicació, amb dedicació, amb una certa passió, ens agrada treballar i fem la nostra feina, que vull dir, ens agrada, som policies i la portem a terme de la millor manera que sabem. Que entenc que és prou bona, estem en un cos policial, que tenim una formació constant, una formació contínua, tenim experiència en el dia a dia, i hem de viure amb naturalitat, evidentment. També haig de dir que moltes vegades les imatges, és com tota la vida, vull dir, 10 segons no expliquen... visualment semblen una cosa, però s'hauria de veure mitja hora abans i mitja hora després, no?
1: En aquest aspecte, potser els mitjans de comunicació també tenim una mica de responsabilitat, no? Perquè sempre, al final, com tot, no? Sempre surten les actuacions controvertides, no?
2: Sí.
1: Als mitjans.
2: Bueno, és la vostra feina i al final s'ha de poder... Tothom pot, té dret a tenir accés a la informació d'una manera o una altra. Evidentment, sempre que... A mi m'agradaria, és un títol personal, que sempre que sigui veràs, que entenc que normalment és així, eh? Hi ha alguns mitjans, com a tot arreu, que no fan la feina, doncs com jo entenc que s'hauria de fer, però també serveix, ho podríem aplicar a la feina policial, eh? Vull dir, també tenim gent que igual doncs, no fa la feina com toca, bueno, doncs ja la corregirem.
1: Perquè com s'hauria de fer per millorar aquesta confiança amb la comunicació, amb la ciutadania? Tu que més estàs en un àmbit molt proper a això.
2: Però per part de Mossos, vols dir, o per part de...
1: En general, de tothom. O sigui, Mossos, ciutadania... Com...
2: Jo
1: aquesta confiança dir... de dir, perquè al final la policia és un cos que ajuda.
2: Sí,
1: que
2: bueno...
1: I potser a vegades es té aquesta percepció errònia, no?, de que, ui, estan els Mossos...
2: Bueno.
1: O està la policia, en general,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: I aquesta percepció a vegades, jo me l'he trobat a vegades pel carrer i dir, ei, que t'estan ajudant, que no estan aquí per fer-te mal.
2: No, està clar.
1: Però potser queda aquesta, una mica aquesta percepció, no?
2: Sí, t'haig de dir que les valoracions que tenim quan es fan enquestes a nivell oficial, diguéssim, les valoracions que es té del cos de Mossos d'Esquadra, parlo de Mossos i entenc que dels altres cossos serà similar o poder superior, és bona la percepció que té la gent de la seva policia, en aquest cas dels Mossos en general, dic. Llavors hi ha gent que pot tenir el que tu deies, aquesta percepció de vegades, bueno, la policia, que fa això, fa allò...
1: Al final qui s'amaga és qui,
2: bueno,
1: qui
2: sí,
1: fa alguna cosa que n'ha de fer.
2: És una màxima que dic normalment. Sí. Escolta, hi ha gent que diu, és que a la policia li tenim por. Dic, no, por no se l'ha de tenir la policia, ni molt menys. I si algú té por, que no sé si és la paraula, és perquè igual té alguna cosa a amagar. Si tu no tens res a amagar, no has de tenir, entre cometes, por a la policia, ni molt menys. Ja et dic que estem per ajudar. El 80% dels serveis que portem a terme nosaltres són assistencials. Igual la gent es pensa que estem tot el dia doncs, o posant multes o fent coses més, no, més restrictives, i al contrari, nosaltres el 80% de les actuacions que portem a terme són assistencials, ajudar la gent d'una manera o una altra. Per això estem, i per això ens preparem, i per això ens trobareu sempre, vull dir, per ajudar, i és la nostra voluntat.
1: Això dels tirotejos és molt de les pel·lícules americanes.
2: És correcte. Evidentment, ja et dic, evidentment n'hi ha, de tant en tant hi ha alguna situació d'aquestes que poden haver i que n'hi haurà, i n'hi han hagut, vull dir, que és el que tu deies abans, no ho hem de perdre de vista, ha passat sempre, però és el que diem, eh? Per sort estem en un país, Catalunya és molt segura, tot i tenir com tenim fets delictius, que no vull que la gent pensi que venim aquí a dir que no passa absolutament res i que és un abassador, i evidentment
1: tot
2: que no.
1: Tot arreu, evidentment.
2: Correcte, però les dades són molt bones. Si ho traslladem, jo què sé, jo puc parlar del que conec més al detall, però si parléssim de castellà, doncs està, el darrer any està considerat, per exemple, el municipi de més de 25.000 habitants més segur, no de Catalunya, de l'estat espanyol. Bueno, doncs alguna cosa estem fent bé entre tots. I quan dic entre tots, parlo dels cossos policials i de la ciutadania. Perquè la seguretat no només és qüestió ni situació respecte a la policia. Ens pertoca a tothom. I, per tant, tots ens hem de felicitar.
1: Doncs esperem que continuï així. César Galván, cap de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Sabadell. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres a Ràdio Castellà. I esperem que tot continuï anant bé.
2: Esperem que sigui així i així serà. Gràcies per vosaltres.
1: Moltes gràcies.
2: A vosaltres.

7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: I ara, en l'espai que els dilluns dediquem al món de la ciència i de l'empresa, parlarem d'al·lèrgies alimentàries i d'una invenció per ajudar a saber com actuar quan un infant té una reacció. En parlem amb la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Mariona, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Explica'ns.
1: Se'm sent?
0: Sí, perfecte.
1: Sí. Doncs mira, parlarem amb la Pilar Moreno, una infermera i inventora d'una pulsera que ajuda a que les persones que treballen amb infants sàpiguen què han de fer en cas d'un atac d'al·lèrgia. I bueno, tenim aquí la Pilar. Hola Pilar, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Bé, tenim a la Pilar. Intentarem que aquesta comunicació sigui el més fluida possible després de resoldre una sèrie de problemes que intentarem que ens permetin doncs, saber exactament de què va aquesta història. Pilar, explica'ns com funciona aquesta pulsera exactament.
2: Pues mira, aquesta pulsera està ideada per evitar, vull dir, quan un nen té una anafilàxia, en el cas d'aquesta originat, està per al·lèrgies alimentàries, ¿vale? És a dir, imaginem que un nen pues, està a l'escola, està al menjador i per una errada pues, menja alguna que no tindria que menjar. Pot provocar-li una anafilàxia, aleshores aquestes pulseres el nen la portaria a sobre perquè bueno, el pare li hauria comprat i la portaria a sobre i aleshores la persona que estaria al costat podria escanejar el QR de la pulsera per veure com s'ha d'administrar l'autoinjector d'adrenalina, que és el que s'ha de fer davant d'una anafilàxia. Aleshores, a vegades la gent que està al costat dels nens tenen por, doncs tenen, bueno, que no en saben posar l'adrenalina i, per tant, aquest vídeo els guia tal com ho han de fer. A part, les pulseres tenen uns clips identificatius que es col·loquen a la corretja per saber a què és al·lèrgic el menor, que està, bueno, que es ven tot conjunt a la pulsera i els clips identificatius.
0: Un invent molt pràctic, tot sigui dit. Escolta, Don, com s'ha t'acut la idea de fer aquesta pulsera?
2: Pues és tot arrel de que el meu fill, Maliker, fa 6 anys va tenir una anafilàxia a l'escola per una errada li van donar macarrons amb pesto i ell és al·lèrgic als fruits secs. Mm. Aleshores, arrel d'això, jo en aquell moment ja vaig idear un vídeo amb una taronja i una adrenalina i li vaig enviar a l'escola per e-mail. I l'any passat hi va haver-hi un congrés d'infermeria i de lideratge i innovació i es podien presentar projectes semilla. Aleshores, vaig estar pensant què podia fer perquè no tornés a passar pues, el que va passar a l'Iker, ¿vale? De que bueno, jo vaig arribar molt ràpid des de la feina, el vaig portar a l'hospital i va fer una anafilàxia molt greu. I pensant, aquella idea rudimentària d'un vídeo amb una taronja va acabar a el que és la pulsera actualment.
0: Mm. Mariona.
2: I Mariona no està connectada?
0: No la tenim, a la Mariona. Bé, en qualsevol cas...
2: Bueno, està aquí al meu costat.
0: Val. Continuem amb tu, Pilar, perquè, clar, davant de situacions d'aquestes, evidentment els riscos són importants si no s'actua correctament, si no s'actua a temps en cas d'aquesta reacció al·lèrgica, oi que sí?
2: Exacte, sí, les recomanacions de totes les associacions de l'al·lergologia, dels al·lergòlegs, de la SEICAP, es recomanen de forma ràpida de que s'ha d'administrar l'autoinjector d'adrenalina. Aleshores, ara també s'està treballant des del Congrés del Senat perquè això sigui, hi havia un protocol més establit de que, perquè la comunitat educativa, sobretot, no se senti amb aquesta por de posar una adrenalina. És millor posar una adrenalina evolucioni a una anafilàxia greu que no posar l'adrenalina i que evoluciona a lo que, bueno, que pot ser molt greu.
0: Conseqüències més importants,
2: sí,
0: efectivament.
2: Sí.
0: Hem de dir que heu rebut diversos premis. El Premi Filen, el millor projecte d'innovació en infermeria, o també el Premi Cabra de la millor iniciativa emprenedora. Com valoreu aquest reconeixement?
2: Bueno, pues la veritat és que tots els premis que hem rebut és molt important perquè és donar-li valor en aquest projecte, és a dir, és que estem fent, bueno, que estic fent una molt bona feina i que li pot ajudar a moltes persones. I ara estic en el projecte Impulsa de la Cambra de Comerç de Terrassa que és, bueno, per això, per impulsar aquest projecte, per arribar a totes les famílies possibles, perquè vegin que és a l'inici d'un projecte de que la idea és ajudar en situacions de risc a les persones que estan al voltant i no tenen formació sanitària. Uh-huh. És aquesta la idea.
0: Tu t'havies trobat alguna altra vegada en una situació similar que t'haguessis vist obligada a inventar, a crear, a buscar una solució?
2: Moltes vegades se m'acudeixen idees. El que passa és que encara que se t'acudeixen idees, no sempre és molt fàcil portar-les a terme. En aquest cas de la pulsera, a part de tenir la idea, vaig tenir la beca. I la beca va ajudar moltíssim perquè vaig poder patentar el producte, vaig poder fer el PMV, presentar a una indústria farmacèutica, bueno, una distribuïdora farmacèutica, que és la que l'han posat a la venda a les farmàcies. És a dir, hi han hagut moltes factors perquè el producte estigui a la venda mateix a les farmàcies. Moltes vegades en tenim idees que solucionarien la vida a molta gent, però no en tenim la capacitat per portar-les a terme.
0: Ja, i escolta'm una cosa, en el procés de creació d'aquest invent, quins obstacles has hagut de sortejar?
2: Doncs bastants, sobretot la part econòmica, perquè tot...
0: Ara sí que tenim, estem tenint algun problema, Pilar, i no t'acabem de sentir bé. A veure si ho recuperem. Estem sentint més soroll de cable que les teves declaracions.
2: Sí, perquè la Mariona està apretant un cable.
0: Bueno, ara? A veure, vinga, que... sí. Podem seguir.
2: Sí, continuo?
0: Sí.
2: Vale. Pues a veure. Bueno, sobretot no trobo que seria la part econòmica, és a dir, perquè qualsevol cosa que vulguis fer del producte...
0: No, ens està arribant en condicions, Pilar. No estem entenent, no et podem escoltar amb claredat, no hi ha manera que puguem rebre el teu missatge com l'hauríem de rebre. Estava funcionant tot molt bé, molt tranquil·lament, a veure si podem recuperar aquesta... La Pilar la tenim, sí, no? Mira,
2: sí.
0: Perfecte.
2: Jo estic aquí. Ara? Sí?
0: Perfecte, perfecte. No toquem res més.
2: Sí?
0: No toquem
2: ara
0: res
2: sí?
0: més, sí.
2: Doncs pues no toquem res més.
0: Vinga, vale, endavant.
2: No pues, que el que estava dient és que les dificultats que m'he trobat durant tot aquest camí he sigut sobretot econòmiques. És a dir, qualsevol cosa que volia fer del projecte eren unes sumes importants de diners. Clar, la beca arribava per lo que va arribar. A partir d'aquí, la feina que he fet jo ha sigut molt d'hores personals meves en dissabtes, diumenges, i han fet tot. Bueno, sí que és veritat que la IA t'ajuda en moltíssimes coses i és una bona eina de treball i d'ajuda. Ha sigut el meu tutor, per dir-ho d'una manera, la IA. Uh-huh. Tot això ha sortit de la feina de les meves mans perquè era molt difícil a nivell econòmic.
0: Val. Pilar, la pulsera Erics està ja... La podem trobar a les farmàcies, oi?
2: Totes les farmàcies d'Espanya... A vegades es troben amb dificultat els usuaris per trobar-les perquè no totes les farmàcies treballen amb aquesta distribuïdora farmacèutica. Sí que és veritat que les poden trobar per Fedefarma i per Activius i Vadefarma, que serien les tres distribuïdores, i també per la pàgina Dietètica Central, que és la pàgina web de la distribuïdora farmacèutica. Però és a dir, que la poden trobar a qualsevol farmàcia i a la pàgina web.
0: Val, hem de dir que el preu, perquè la gent estigui també informada, oscil·la entre els 15 i els 18 euros.
2: Sí.
0: Estem empitjorant ara la comunicació. Però vaja, la informació és aquesta, que entre 15 i 18 euros és el preu d'aquesta pulsera Erics. Una última qüestió i ja tanquem. El producte està pensat per nens. Jo no sé si això es podrà ampliar, si arribarà a un model per als adults.
2: Mira, això és una pregunta superimportant perquè quan comences un projecte és de tot el mercat, això està clar, i per tant se'ls va acotar als nens de menors de 12 anys, que són els més vulnerables, i si el projecte avança, que espero que sí, doncs estaria molt bé que estigués també per adults, perquè potser en aquest format o en un altre format això es valoraria, i també la idea és intentar personalitzar els iconos identificables que també ens ho han demanat. Però com bueno, els projectes són lents, hi ha una part econòmica important que s'ha de tenir en compte i les dificultats s'han superant. I per això també el projecte Impulsa de la Cambra de Comerç és una bona ajuda per impulsar el projecte.
0: Pilar Moreno, t'agraïm moltíssim que avui ens hagis acompanyat. Agraïm també l'esforç de Ràdio Rubí per intentar superar aquestes dificultats. L'estrena no ha sigut tot el favorable que ens hagués agradat, però agraïm moltíssim l'esforç tant a la Pilar, a la nostra convidada, com a la Mariona Jerez de Ràdio Rubí. Que vagi molt bé. Felicitats.
2: Moltes gràcies.

0: Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.
1: Hola, sóc l'Albert i m'agradaria recomanar-vos la canció Blinding Lights de Weeknd perquè és una passada. Vinga, adeu.

0: tarda, no et desconnectis. Connectat.
1: Avui i demà l'aeroport del Prat obre les seves portes als spotters. Parlem de les persones aficionades a fotografiar avions i que es passen hores buscant la millor imatge. Avui i demà ho fan des de la pròpia infraestructura. Per això marxem fins al Prat Ràdio, on ja hi tenim el Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
2: Bona tarda, així és. Es tracta de l'Open Day, amb el que el Joan Carles Lacruz, president de l'Associació d'Espotters Barcelona al Prat, i també la resta d'aficionats que l'acompanyen, passen tota la jornada d'avui caçant les aeronaus que surten o aterren des de l'aeroport. Joan Carles, què tal? Com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs mira, aquí una mica cansats ja tota la jornada, però bueno, perquè avui a més ha sigut un dia molt calorós, però molt emocionats i molt contents.
2: Què representa per vosaltres un Open Day com aquest i, a més, quan celebreu els 15 anys de l'entitat?
3: Bueno, celebrar els 15 anys ja ho diu tot. Vull dir, 15 anys, com diuen en castellà, la niña bonita, però bueno, 15 anys és molta feina, és consolidar una associació i aleshores a l'Open Day per als spotters és la gran festa. És que, per exemple, quan parlem del World Trade i del Mobile World Center, que és la gran festa de tot l'any, és el temps de l'exposició, doncs nosaltres la gran festa de tot un any de treball, de comunicacions, de viatges, de tot això, és la gran festa perquè aquí ens trobem i sobretot tenim la possibilitat de poder entrar i gaudir, de poder fotografiar els avions molt i molt de prop.
2: Perquè ens fem una idea, què té de diferent avui i demà amb aquest Open Day respecte doncs, a quan aneu a caçar avions amb els altres miradors que teniu aquí al voltant de l'aeroport del Prat?
3: Bueno, sobretot, no sé si ho pots sentir ara el soroll que fan. No sé, perquè ara s'acaba d'enlairar un avió, però sobretot el diferent és que nosaltres, quan estem fora de l'aeroport, tenim uns punts en concret als quals ja estem acostumats i hi ha una certa distància. Aleshores, lluitem contra les condicions atmosfèriques. A l'estiu fa molta calor, aleshores les fotografies, moltes d'elles surten amb reverberació per la distància que hi ha. A l'ifred ens hi morem de fred i sempre la distància, la proximitat per fer l'avió. Aquí estem, ja et dic, a uns 50 metres de la pista i aleshores això ens dona unes condicions perfectes. La qualitat de la foto surt nítida, una nitidesa absoluta, pots veure el detall en ple esforç de l'avió, els xorros d'aire calent que surten del motor per la part de darrere. Bé, una sèrie de condicions que de cara als fotògrafos i de cara als spotters, doncs això, podem gaudir-ho des de dintre i des de fora tot això no ho veiem.
2: I escolta, Joan Carles, explica'ns una mica, perquè no sé si el perfil de persones que teniu per aquesta cita com és l'Open Day és la mateixa que teniu habitualment. És a dir, no sé si la intenció també és la de captar noves persones per l'entitat, no?
3: Bueno, aviam, nosaltres el que fem és reservem unes places per al públic de fora, perquè això és... Això no ho fem com a associació Barcelona al Prat, però aleshores tenim un acord amb AENA de no limitar-lo només als socis, sinó d'obrir-lo a la gent de fora. Aleshores, nosaltres intentem obrir al màxim possible el que és la festa i que coneguin l'associació i que coneguin l'aeroport de Barcelona. Avui, per exemple, tenim gent que ens ha vingut de Canàries, gent que ens ha vingut de Madrid, gent que ens ha vingut de València... i que no són socis, vull dir que, o sigui, que han entrat dintre de les places que van resultar per al públic en general. I aleshores, doncs, bueno, també tinc que dir que malauradament tenim una limitació d'aforament i que aquest any s'han quedat a fora, entre els dos dies s'han quedat a fora entre 30 i 35 persones que no podran venir. Aleshores, el que fem és que els que han vingut aquest any intentem que l'any que ve no repeteixin, si s'apunten els truquem per aviam si pot ser, i una mica perquè això sigui una cosa rotativa, que no siguem sempre els mateixos i que moltíssima gent pugui conèixer tot aquest tinglado.
2: Clar, en tot això, a més, teniu doncs, això, no? La col·laboració estreta amb AENA, entenc.
3: Sí, total. O sigui, sense la seva col·laboració això seria impossible, vull dir, clar, perquè pensa que estem dintre del recinte aeroportuari. O sigui, nosaltres passem el control de seguretat com si anessis a viatjar, el que passa és que per entrar, en comptes d'entrar per on entra el passatge normal, entrem per on entren els treballadors, per dir alguna cosa, no? Uh-huh. I aleshores, a partir d'aquí, ens recol·loquem. Però nosaltres, sense la col·laboració d'Aena, evidentment no podríem fer tot això, perquè necessitem entrar dintre de l'aeroport. I Aena és el que coordina temes de seguretat amb la Guàrdia Civil, temes de tot, no? Vull dir, seguretat del propi aeroport, i aleshores, evidentment, sense ells, impossible fer això. Nosaltres els estem molt agraïts que ens puguin permetre fer aquesta festa avui en aquí. Bueno, avui i demà.
2: Exacte. Aprofitant això, que teniu molta gent de fora, de Canàries, comentaves, de València, d'altres indrets, sí, també, què és el que us diuen? És a dir, com veuen el Prat com a punt de spotting?
3: Bueno, el Prat, jo sempre ho he dit, i ells ho diuen, a part de que aquest punt de spotting els està encantant molt, i a més, avui que tenim la configuració que se'n diu 06, és a dir, que els avions s'enlairen, podríem dir, direcció Gavà-Barcelona, perquè la configuració normal és la 24, que és Barcelona-Gavà, per entendre'ns.
2: Sí.
3: Doncs avui estem situats en un punt on les fotografies són ideals, perquè estem veient els avions com s'enlairen just en el moment que deixen terra, que fan la maniobra de rotació que se'n diu, que és en el moment que comencen a despegar del terra, nunca mejor dicho, i els tenim de cara, els tenim molt a prop, i aleshores ells ens diuen que avui és una situació, estan gaudint moltíssim, estan gaudint molt. Vull dir, ells i nosaltres, d'entrada. Vull dir que, però a més, Barcelona el que té és que són uns punts de spotting que són molt bons en comparació amb altres llocs. I no vull dir res amb això i que cadascú agafi les paraules, però Madrid té unes limitacions importants en quant a visualització dels espais, València, i Barcelona té, tant amb una configuració com amb una altra, té uns punts de spotting magnífics.
2: Escolta, Joan Carles, ja que estem parlant del 15è aniversari també de la vostra entitat, i per acabar l'entrevista també volíem preguntar-te també una mica per com ha evolucionat la mateixa associació i també, fins i tot, l'afició de l'espotting, perquè, clar, en 15 anys han passat moltes coses.
3: Bueno, mira, en 15 anys jo, per exemple, puc dir que hem passat de tenir tot homes, per entendre'ns, a tenir més d'un 20% de dones, que això ens il·lusiona molt, i sobretot també tenim socis menors d'edat, que això també ens il·lusiona moltíssim perquè és el futur d'aquest hobby, d'aquesta afició, no? Aleshores, ha evolucionat molt en quant primer ens posàvem en uns punts de spotting, en un punt de l'aeroport, pues que, bueno, que convencia o no convencia uns i altres. Hem anat consolidant el que és la massa social, hem anat consolidant els actes, hem anat consolidant les sortides. Abans era una associació com tot, no? És com quan et cases, que al principi estàs com una mica... ho tens tot molt maco, tot molt ben endreçat, però no saps com bellugar-ho, no? Per entendre'ns. Doncs a l'associació ens passava igual, no? Vull dir que era tot molt maco, hi havia unes previsions molt maques, i en quant a associacions hem consolidat molt, molt i molt, vull dir, en quant a sortides, en quant a tot. I sobre la tècnica fotogràfica, doncs ja ni t'explico. Vull dir, si tu tires la fotografia 15 anys enrere, la que tenim avui en dia, doncs ja és... la diferència és abismal.
2: I no només la fotografia, sinó també les eines tecnològiques que utilitzeu.
3: Les, perdona?
2: Deia que, a banda de les fotografies, és a dir, de les màquines o dels mòbils, fins i tot, també totes aquelles eines tecnològiques que ens permeten doncs, saber doncs, quan vindrà un avió, a quina hora...
3: Sí, sí, total, total. Fa 15 anys, per exemple, l'aplicació més famosa de tothom, que era el Flyer, que és el Flyer Radar 24, que ens anuncia els vols que vindran avui, que es vindran demà, de quina companyia, com aniran pintats i tot això, això no ho teníem. I ara, avui en dia, saps quin avió vindrà demà a les 4 de la tarda, per dir alguna cosa. M'entens? Vull dir que tot això i després les tècniques per editar la fotografia, vull dir tot, o sigui, hem millorat moltíssim en tots els aspectes en tots els aspectes.
2: Ja per acabar, a banda d'aquest Open Day i d'aquesta cita doncs, molt important en el vostre calendari, quines altres activitats teniu doncs, pensades, no sé si per celebrar també encara per acabar de tancar aquest aniversari dels 15 anys de l'entitat?
3: Bueno, mira, aquest any, d'aquí escassament 3 setmanes, el dia 29, tenim una visita al TLP, que és està dintre de la base militar de l'aeroporto de Los Llanos, al Albacete, on tindrem un briefing amb el coronel, i és el TLP que se'n diu, que ara no sé com es diu, són unes sigles que es diuen en anglès, que són uns cursos per a comandants d'aviació militar. Aleshores, en allà hi participaran com uns 25 avions de diferents països, de 25 avions caces, avions de combat, i de Portugal, de França, d'Itàlia, de Suècia, de molts llocs, dels Tornado alemanys també participaran. I aleshores aquest any, com a cloenda, tenim la visita al TLP. Vam escriure al TLP, vam tenir que escriure una carta a l'Estado Mayor de Madrid per intentar que ens convidessin. Ens van acceptar la invitació i, finalment, doncs, aquest any tindrem el dia 29 una visita a la base aèria de Los Llanos.
2: Molt bé. I, com sempre, també us poden seguir, com és habitual, a xarxes, a Instagram, per exemple, que estem molt actius, sempre penjant doncs, tot el que feu a Spotters, BSN Prat. Doncs, Joan Carles Lacruz, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, per apropar-nos a aquesta afició que és l'espotting i que vagi molt bé la jornada que queda.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

Doncs aquesta ha estat l'estrena, el tret de sortida a la nova temporada del Connectats. Ja us acostumareu. A les 4 de la tarda arriba sempre el Rambla 54. Allà també ens hi trobeu els Connectats. Però després, si voleu fer més en petit comitè, doncs a partir de les 5 ja sabeu que ens trobareu a la vostra emissora de proximitat una horeta més. Gràcies a tots. Demà més. Adéu-siau.

0: 5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Rituals obre la seva nova boutique al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
3: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
5: Escolta-la els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres aprovarà demà dimarts la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fonts del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva dimecres al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. Amb la desclassificació, l'executiu fa efectiu l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va afegir que l'Estat, recordem, no tenia cap informe que en anticipés ni l'escala ni la possibilitat d'aquest assalt a Ceuta. I l'Ajuntament de Lleida aposta per un nou model de seguretat ciutadana basat en la prevenció per evitar aldarulls com els que van tenir lloc al parc sobre les vies. Així ho ha anunciat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, després d'una reunió amb el nou comitè d'experts de seguretat ciutadana. Quim Gascou, a Lleida Ràdio.
2: El PAENCAP ha detallat que el nou comitè està format per especialistes de diferents àmbits, com la criminologia, la psicologia, la sociologia, l'urbanisme i la intel·ligència artificial. Durant aquesta primera reunió, els experts han posat sobre la taula qüestions com la mobilitat dels patinets, la possible infradenúncia de determinats fets i el paper de les xarxes socials. La Rosa ha destacat alguns dels eixos d'actuació que pretén abordar el govern municipal.
3: Seguir avançant amb la mapificació, se'ns ha suggerit que hem d'avançar amb el que li diuen els hotspots, no? Hem de seguir treballant amb el disseny ambiental, hem de posar en marxa espais d'atenció personalitzada a la víctima, hem de reforçar totes aquelles qüestions relacionades amb la mobilitat segura, hem de avançar, no?, amb la incorporació d'experts que puguin col·laborar.
2: La Rosa també defensa l'ús de la tecnologia, però ha remarcat que les càmeres de videovigilància per si soles no són suficients.
1: Gràcies, companys. Parlem de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, que ha denunciat 192 obres o lots licitats per les administracions públiques que han quedat desertes a Catalunya en el primer semestre de 2026. Les licitacions sense adjudicar sumen 50 milions d'euros i l'administració local concentra el 72% de l'import de les licitacions que han quedat desertes. I parlem del santuari de Puiggraciós, que acomiada les monges benedictines després de 53 anys. Just avui, més a les 6 de la tarda, quan fa més de mig segle que van arribar al santuari, situat a cavall del Figaró, la Garriga i l'Ametlla del Vallès, fa un comiat a partir d'aquesta tarda. Estan convidades moltes persones, un gran nombre de persones, a pujar dalt del santuari al peu dels cingles del Bertí.
0: Notícies en xarxa.

0: Després de gairebé 4 dècades al capdavant de la pizzeria Braseria Julio, la Mireia Serra baixa la persiana i tanca una etapa vital marcada per l'esforç, la constància i l'estima per la gent. Nascuda a Barcelona, però arrelada a Sant Cugat des de 1979, repassarem amb ella una trajectòria personal i professional rica en experiències. Entre l'art, la restauració i la vida familiar, la Mireia es defineix com una dona treballadora i lluitadora que encara té somnis per complir. Mireia, com estàs?
1: Bé, molt contenta.
0: A pocs dies de...
1: Nerviosa, perquè vulguis o no, també els trobaré molt a faltar.
0: Sí?
1: M'emociono i...
0: Què trobaràs a faltar?
1: La gent, la meva gent. Perquè ja no són clients, és la meva gent. Són clients diferents. Hi ha hagut molta amistat, molta connexió.
0: Clients de tota la vida?
1: De tota la vida. Hi ha gent que em ve de Barcelona de tota la vida.
0: De Barcelona?
1: De Barcelona. Gent de Barcelona, gent de Cerdanyola, gent de Rubí, gent de tot arreu. Mm-hmm. Del voltant, sí, sí.
0: Anem a conèixer primer una miqueta de la Mireia. Dèiem que tu vas néixer a Barcelona, vas passar els teus estius aquí a Sant Cugat amb la família.
1: Sí, tota la família.
0: Quins records guardes d'aquella època?
1: Fantàstics, perquè on estàvem nosaltres era el carrer de les Ones, que és un barri que no hi passaven ni cotxes, el carrer sense asfaltar, podíem sortir...
0: En quina part de Sant Cugat?
1: Està tocant a Can Villalonga.
0: Ah,
1: I allà, la infantesa, l'adolescència, tot. Molt, molt bons records, molt.
0: I el paper que van tenir els teus pares i els teus avis en la manera de veure la vida i de veure el treball? Perquè compartíeu, no? Els avis, els pares, vosaltres, sí. Tots compartíeu habitatge, sí. Compartíeu experiències de la vida, no?
1: Això és una cosa que et fortaleix molt, perquè hi ha generacions, diferents pensaments, però hi havia una unió, hi havia un respecte, hi havia, una comprensió, perquè, a vegades els avis, amb els crios, molesten, m'entens? Però no, hi havia una comprensió, una tolerància, i els meus pares això m'ho han ensenyat molt, a pensar en els demés i a gaudir del més simple que tens a la vida, i a més que han sigut molt treballadors. I això a mi m'ha impregnat molt, perquè jo sempre he treballat molt. No, però és que no m'importa treballar, perquè és una cosa que he viscut tant, que el meu pare ha sigut tan treballador, ma mare, la meva àvia treballava en una fàbrica i de textil, i sempre m'han inculcat que s'ha de treballar. I és una de les coses que sí, això ho he... m'ha calat.
0: I germans?
1: Germans, dos.
0: Dos?
1: Jo era la tercera.
0: Tu eres la petita?
1: Sí, jo era la petita.
0: I això de ser la petita t'ha marcat d'alguna manera?
1: Els altres em m'obrien camí. Els altres em m'obrien camí, i jo, com que era més tremenda, anava fent.
0: Què et porta a instal·lar-te definitivament a Sant Cugat l'any 1979?
1: Jo ja estava molt arrelada aquí, perquè pels estiuets, tot, veníem al poble caminant, i el poble sempre m'ha cridat molt. És que jo ja no em plantejava viure a Barcelona, i la meva il·lusió era vindre a viure a Sant Cugat. I així va ser.
0: I vens soltera, ja casada o amb criatures?
1: No,
0: en quina
1: situació
0: arribes a Sant Cugat?
1: Vinc aquí de soltera. De soltera amb parella, per això, eh?
0: Uh-huh.
1: I amb la parella vam decidir agafar un pis.
0: I quedar-te a Sant Cugat.
1: I ja està. I des d'aleshores jo no he anat enlloc més que a Sant Cugat. No he viscut a ningun lloc.
0: I com has vist aquesta evolució de Sant Cugat, que tant et va enamorar, i on encara continues?
1: Sí, continuo, perquè a mi el poble és el poble. El que passa que ha canviat molt, molt. Ha canviat, clar, abans eren uns quants i ara són molts més. I han vingut molta gent de fora, i això es nota. Abans era més gent de poble, el tarannà del poble, i ara ja és de ciutat. És el que ha canviat. Ja no som... la gent passa pel carrer i els del poble sí que ens saludem, i procurem un per l'altre. Però els de fora venen o... Ja, molts ja no treballen aquí. O sigui, venen a dormir. Venen a dormir i no tenen... De dir bon... O sigui, tu vas a un restaurant i el que m'havien ensenyat mai, sempre a mi, és a la taula dir bon profit quan entres en un puesto, no?, que ja estan menjant. Això ja ha desaparegut. Ja ha desaparegut. La gent va a la seva. A la seva. No mira si l'altre està menjant o... No, ell a la seva. I això és una llàstima.
0: Coses que es perden, però no només a Sant Cugat, eh?
1: Podríem dir
0: que en general, no?
1: A tot arreu.
0: Tu vas estudiar a l'Escola de Belles Arts de Sant Cugat?
1: Sí, quan estava al carrer de la policia.
0: Ahà. No sé si... Vas estudiar Belles Arts perquè ja notaves una sensibilitat artística especial per...
1: Sí, bueno, sí? A mi l'art sempre m'ha agradat molt,
0: sí?
1: Molt. I a Barcelona hi havia anat, petita hi havia anat a classes de pintura, i aquí, clar, quan vaig veure que hi havia la Casa de Cultura que era de Belles Arts, que en aquella època encara estava el Paco Minuesa fent de mestre,
0: uh-huh, sí.
1: I m'hi vaig apuntar. L'únic que jo anava per lliure, Fèiem tot el que em manaven, ho feia, però no era per treure'm la carrera o per tindre el titulet. Jo anava perquè m'agradava. I vaig aprendre molt allà, evidentment.
0: Per obtenir coneixements,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I on neix, no sé si tu has preguntat mai, a aquesta passió per la pintura, per la música, per l'art en general? Tu deies que de petita, però jo no sé si a casa d'alguna manera es cultivava això. Sí?
1: Sí. El meu pare, tu t'aixecaves un diumenge al dematí, que era l'únic dia de festa que tenia, perquè treballava

0: Això t'impregna. I és una de les coses que a més és molt important, perquè amb el que et passi a la vida, les coses dures que et passen a la vida, la música és un refugi impressionant. Però impressionant.
1: I una medicina, també.
0: I una medicina, sí, sí.
1: Sí. És curiós perquè, parlant d'art, quan vaig anar a visitar-te al restaurant, vaig observar que l'art també el tens allà.
0: Sí.
1: Vull dir, allà tens quadres exposats, sí. Alguns amb imatges de llocs de Sant Cugat. Tens una... tens la imatge d'un personatge de la ciutat que molts recordaran, en Pantaleó.
0: Sí.
1: I, bueno, això només s'explica per això que comentaves ara, no? Perquè tu te'n vas a un restaurant, ara no crec que trobem, diríem, tota aquesta inquietud artística a les parets, no? Però, a més, amb intenció, perquè això es veu, no?
0: Clar, clar que sí. Mira, jo la foto del Pantaleó me la va regalar el Pep Pujol, el fotògraf, que ja no el tenim.
1: Ah, sí.
0: Perquè resulta que el 24, això... Abans, això era l'Avinguda Catalunya. Aquí ja no ho he fet mai, perquè, clar, tinc ja més família, els fills, no he pogut fer-ho. Però el 24 a la nit fèiem un sopar per la gent que no... o sigui, el 24 a la nit tothom tanca els restaurants, tothom. No hi ha ningú. Llavors nosaltres fèiem un sopar gratuït i s'hi podia apuntar el que... i fèiem una taula tots. Els que venien era una taula llarga. I el Pep Pujol era un d'ells que venia sempre el 24 a la nit. I un 24 a la nit em va regalar la fotografia del Pantaleone, que per això la tinc.
1: El vas conèixer, el Pantaleó?
0: Sí, i tant, i tant, i tant, i tant. Amb el cigarret, sempre et demanava un carajillo, sempre et deia, tens un cigarret. Sí, sí, un personatge.
1: Un personatge,
0: sí.
1: Efectivament. Abans de la restauració, tu vas treballar en àmbits molt diferents. Què recordes d'aquella etapa en què vas passar per una multinacional farmacèutica i també per una empresa de segells de goma? Què et van aportar?
0: Mira, la farmacèutica em donava molta llibertat per horari, pels diners i perquè fins i tot podia viatjar. Quan ets jove, això t'atrau, eh?
1: Mm-hmm.
0: I, a més, tenia molt bon ambient de feina, eh? Quan vaig vindre a viure aquí, vaig estar un temps, o sigui, el 79, que encara baixava a treballar, però després vaig pensar, deixa-ho, perquè això de pujar cada dia amunt i avall, jo volia tindre fills, i vaig deixar la feina per apostar a la família. Al cap de molts anys, la família, bueno, em vaig separar. I llavors vaig anar a patagar, perquè, clar, me'n vaig separar amb una mà davant i una darrere. Me'n vaig anar a treballar en una fàbrica. És un ambient totalment diferent. El de la fàbrica dels segells era diferent. No era... Però, dintre de la cosa, fixa't tu el que és la vida, me'n vaig quedar allà perquè jo feia els segells de colors. Sí, de colors. Quan un segell, jo què sé, posa pizzeria Julio, però ho posa en vermell, a l'adreça, en color blau, al telèfon, pam. Pues era com un laboratori de fer fotos,
1: uh-huh.
0: ¿Vale? I llavors, amb aquella plantilla, hi havia els colors, o sigui, era tot que semblava com si fos una mica, pues... una mica d'art, no?
1: Ja et venia la vena artística, no? Sí, sí, sí, ara t'hi entès. Sí, sí, és
0: i
1: veritat.
0: Ja està. I després, bueno, doncs ja vaig agafar, quan em vaig separar, vaig estar poc temps en el segell, bueno, 3 anys, i em va sortir l'oportunitat d'agafar el Julio, i llavors va ser quan el vaig agafar.
1: Però el salt a la restauració el fas abans, no? Perquè fas algunes col·laboracions.
0: Sí, bueno, clar, bueno, jo sempre he sigut molt... sense cobrar un duro, eh? Vaig estar a les voltes, la Lluïsa Garriga Masó, que era una gran cuinera, i allà vaig col·laborar. I després anar a l'Armand, que era un bar, l'únic bar que hi havia aquí de copes a la nit, al carrer Castillejos, que es deia El Cafè. I allà també hi vaig estar portant-hi perquè era especial. Vale? I llavors el negoci tenies que anar allà i dir-li

0: No, la caixa aquí, això sí, no, has de demanar... Era molt despistat, no demanava begudes, llavors no tenia begudes. Bueno, i li vaig dir, s'ha acabat. Jo vindré cada dia a ajudar-te de 7 a el que sigui perquè tens una filla i un fill. I això no pots anar així. O sigui que he fet... La restauració sempre m'ha cridat. Perquè la restauració, a part de donar de menjar, és un espai que la gent a vegades t'entra i has de fer de psicòleg i veus les persones patir. I jo, un altre potser tancarà els ulls i dirà és problema seu. I jo no ha sigut mai el meu cas. Sempre m'he implicat. Sempre m'he implicat. Perquè m'han ensenyat així. No sé fer-ho d'una altra manera. No sé fer-ho.
1: I així, com t'arriba la possibilitat, l'oportunitat d'obrir el Julio?
0: Bueno, és que ja a l'Avinguda Catalunya jo me'l vaig quedar perquè el matrimoni que el portaven es van, bueno, barallar. I me'l vaig quedar, ¿vale? Perquè jo feia dos torns allà per poder arribar a final de mes. Feia dos torns. Llavors, com que pues, em van dir, te'l vols quedar? I vaig pensar, bueno, pues, vale, pues me'l quedo. I ja més, fins que van tirar-lo a terra perquè van fer un bloc de pisos quan els avis es van morir. I llavors, clar, em vaig trobar que era quan hi havia la crisi, que començava la crisi, i vaig obrir el d'aquí, que era un taller mecànic. I ho vaig fer-ho tot. O sigui, em vaig posar fins les pestanyes de deutes. Però mira, aquí estic.
1: I ha perdurat aquest projecte que no sé si saps o t'has preguntat mai on rau el secret per mantenir viu un negoci com el Julio durant tant de temps.
0: Pues amb molta il·lusió. Amb molta il·lusió, amb moltes ganes de perquè et passen coses a la vida, però tu has de tirar endavant, ser treballador, això sí, i agradar-te a l'ofici, perquè si no t'agrada l'ofici, aquest ofici és molt esclau. Perds també moltes coses de la vida, perquè mentre la gent està de juerga, tu estàs treballant. Quan un amic fa 70 anys no hi pots anar, perquè cau. Quan ho celebrarà? Diumenge. Perquè és el diumenge és el dia que tothom pot anar. Jo no puc anar. Són coses d'aquestes que dius, t'ha d'agradar molt. T'ha d'agradar molt. Però aquesta poc, això m'ho ha compensat els clients que he tingut. Perquè per això t'ho dic, perquè hem format com una mena de família.
1: I què diu la família ara?
0: La família està encantadíssima, perquè clar, també em volen. Clar, les meves netes, el primer que em van dir, ja hi em vindràs a buscar a l'escola.
1: No. I la família que deixes?
0: I la família
1: la
0: que deixo...
1: La del restaurant, què et diu?
0: Això em fa molta pena. Molta pena. Però, bueno, ja els he dit que no es mor aquí. Tots tenen el meu mòbil. Ens truquem, ens felicitem. Ja els he dit, anirem a dinar tots junts. Que no s'acaba el Julio. S'acaba el Julio, però la Mireia no. El Julio s'acaba, però la Mireia no.
1: I escolta'm una cosa, teníeu un plat estrella, allò que la gent venia perquè deien, mira, hem d'anar al Julio perquè allà fan el millor... No sé.
0: Mira, les croquetes de bacallà, les braves que eren les braves de la Gusta, les braves de Nerón, que me les va passar la que portava això, que és molt amiga meva, em va dir, a tu et donaré la recepta de les braves de Nerón.
1: Ah, amiga, et vas quedar amb una recepta.
0: Sí, sí. I després, bueno, el bacallà triomfa molt. El bacallà de muselina d'all... les pizzas també, perquè les pizzas són finetes, no porten mozzarella, són especials, no les trobareu ja, això sí que ja no.
1: Les pizzas del Julio. I ara que et jubiles, ja ens has compartit alguns plans, però digue'm si tens algun somni pendent que vulguis realitzar a partir d'ara.
0: Pues sí, dedicar-me pues, amb els meus amics d'infància, que tot el que és la part emocional meva que he tingut una mica oblidada, i la família, de dedicar-me una mica a la família, a la meva. L'altra ja la tinc, però la meva tocaia, que dic jo.
1: O sigui, els nets...
0: Els nets, el meu fill, a tots, algun avi que tinc que deixo aquí que ja el tindré que controlar, per això el tindré que controlar, que mengi, que faci... És client, no és familiar meu. Però tinc feina, tinc molta feina a fer. Sí, sí. Per ara no em pararé mai.
1: I com veu la Mireia el futur personal i el futur d'aquest món? Perquè hi ha coses que et preocupen.
0: Home, clar que em preocupen. Em preocupa doncs, això, que deixem els que venen una societat que està bastant podrida, que no hi ha empatia per res, que tothom va a la seva, que els governs fan el que fan, que no tenen futur, el jovent no té futur, el treball, la feina és precària, a l'habitatge ja ni te cuento, perquè, clar, jo veig que molta gent jove d'aquí Sant Cugat se'n té que anar. Qui es pot permetre? Bueno, la meva filla viu a Palamós. Només et dic això. Qui es pot comprar un pis aquí? Ningú. Per això, tot el que és de Sant Cugat s'està perdent. Perquè els que compren el pis no són d'aquí. No són la generació d'aquí que ha crescut aquí, que... Saps? I això és una pena.
1: Mira, una última qüestió. Quan tanquis el Julio, continuarà un altre negoci, no?
0: Sí.
1: Tindràs curiositat per anar a veure què...
0: A veure,
1: què fan o què ofereixen?
0: No,
1: o et farà
0: ja
1: cosa?
0: Sé, jo ja sé el que és. Jo ja sé el que fan.
1: Sí?
0: Sí. Perquè això és una de les coses... M'ha costat molt, traspassar-ho. Perquè el local no és meu, Jo estic de llogatera. Però deia, ostres, l'essència del Julio... Clar, jo soc molt sentimental, I així m'ha anat. I llavors, clar, venien xinos d'altres llocs... I jo pensava, ai, Déu meu, no hi haurà un català aquí, d'aquí, que li interessi treballar, que sigui treballador, saps què vull dir-te? I no, doncs l'he trobat. I estic supercontenta de la persona que ho agafarà. Perquè jo hi podré anar a dinar.
1: Doncs escolta, em sembla una manera fantàstica d'acabar aquesta entrevista, que gaudeixis de la teva merescuda jubilació.
0: Gràcies.
1: De la família.
0: Gràcies.
1: I moltíssimes gràcies per deixar una estoneta de la Mireia en aquesta entrevista.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: Estem amb Enric Ferri, qui és cap de colla major de la zona de Sant Cugat, aquí a Collserola. També és membre de la Codorniz, una entitat que ja fa 90 anys que existeix a la nostra ciutat. I anem a preguntar-li una miqueta sobre la pesta porcina africana, sobre aquestes batudes i sobre les diferents problemàtiques que es troben en el seu dia a dia. Enric, bon dia.
4: Bon dia.
3: Bé, explica'ns ara mateix, sota el teu punt de vista i amb un criteri bastant marcat, què opines de la pesta porcina africana, si el que han explicat dels orígens d'aquest brot es troba aquí a Collserola i com ho veus tot?
4: Bé, doncs al principi les primeres notícies que van aparèixer que la problemàtica semblava que el punt zero estava a Collserola, que a tot arreu, bueno, inclús ara encara està sortint Collserola, Collserola, doncs clar, era bastant greu la situació, perquè des del punt de vista del col·lectiu a Collserola hauria sigut molt difícil d'aturar. Pel tema està molt brut el bosc, hi ha molta gent, els accessos, hi ha molts accessos que, com s'ha vist, costava parar-ho. Però bueno, ara les últimes notícies ho centren tot més al nucli de Bellaterra, al voltant de Cresa, que com tot sembla apuntar és que ve d'allà, i és molt més fàcil, serà molt més fàcil aturar-ho. Pel que sembla ja hi ha 13 positius i sembla que no puja el número. Allà la sort que està molt centralitzat, està la C58, la P7, la C16, la B40, el nucli urbà, i és com una parcel·la boscosa entremig de la ciutat i autopistes que sembla que ho podran parar. Les autoritats sembla que ho hagin pogut parar, vaja.
3: Per tant, tu descartaries tota aquesta teoria de l'entrepà, no? I ho centraries més amb el...
4: Sí.
3: Ah, que és una prova de laboratori que s'ha anat a les mans?
4: Segur. No 100%, però sortirà, segur. Lo de la mortadela, bueno... Bueno, ho vam provar, però
3: és,
4: no.
3: És una teoria, no?
4: Sí.
3: Molt bé, parlem de les batudes.
4: Sí.
3: M'has comentat, tenim una gran problemàtica aquí, a Sant Cugat. Explica'ns una miqueta com funcionen les batudes i les diferents zones que hi ha a Collserola.
4: Pues mira, aquí a Collserola tenim 5 zones, una a Sant Cugat, dues a Cerdanyola...
3: I després també tenim, tenim tres més, no?
4: Sí, a Sant Just i a Sant Feliu. Llavors, aquí el que fem és que caçem una batuda per mes d'octubre a febrer, 5 batudes cada zona, i que al final són 25 batudes a unes 2.000 hectàrees de les 11.000 que té el parc. Llavors, cada colla organitza un dissabte quan li toca. Aquí a Sant Cugat caçem només els dijous.
3: Per què?
4: Perquè des que jo soc cap de colla vaig entendre que era el millor. Pel tema, els dissabtes el parc està molt ple de gent, és normal, està aquí a tocar, i els dijous tenim bastanta gent, però és menys problemàtic i no molestem tant, que al final estem bastant mal vistos per tothom, i bueno, contra menys ens vegin, pues millor, ni que al final fem un servei social, pues em semblava que era millor. Menys segur, al final som menys eficaços perquè ve menys gent, perquè la gent treballa, i els dijous no pot venir tanta gent, però bueno, ho fem més petit i al final, bueno, menys problemes i és més senzill tot.
3: De quanta gent estem parlant que s'involucra en una batuda?
4: Un dissabte vindrien unes 40 persones, un dijous entre 16 i 20. 16 i 20 persones.
3: I quin és el protocol que seguiu?
4: Pues res, quedem amb els agents rurals a la nostra seu, a la Torre Sandrera, quedem allà a les 8, li entreguem la zona que caçem, li donem les coordenades de cada parada que hi ha, repartim els puestos, repartim els informadors, que hem de tancar els camins nosaltres i posar informadors.
3: No teniu ajuda a l'Ajuntament?
4: No. Els hem demanat alguna vegada que ens deixi algun informador per tancar camins i no. De fet, no ens donen ni la cinta per tal, l'hem de comprar nosaltres. Però bueno, ja estem acostumats. Abans, fa anys, sí que ens la donaven, però ara la comprem la cinta de la policia local per internet. I llavors, un cop tenim tota la gent situada i tot, els agents rurals passen llista, demanen documents a 2 o 3 caçadors, 4, miren gossos, que tinguin tot xip, que estiguin tot legalitzat, i res. Les parades se'n van, es col·loquen als llocs, els gossers engeguem i caçem de les 9 a les 3. A les 3 és l'hora màxima. I un cop acabem la cacera, recollim els senglars que s'hagin abatut, recollim tot, recollim cintes i ja està.
3: Quin nombre, més o menys, de senglars podeu caçar?
4: Pues aquest any, la primera que ens tocava fer a l'octubre no la vam fer perquè la... A Medi Ambient ens van enviar els papers tards, ens van enviar un dia abans, o dos, i no... l'Ajuntament ens demanen 15 dies abans per tapar camins, no vam poder fer-la, la vam tenir que anul·lar. La segona vam fer 15, i la tercera, que en veritat era la segona, vam fer 4. 4. Érem 11 parades només, es van escapar 12 més, i vam poder fer 4, perquè va ser poca gent.
3: I hi ha una dificultat aquí afegida, m'has dit, perquè se'n van cap a zones on,
4: sí,
3: on habita,
4: clar,
3: gent, no?
4: Sí, clar, aquí estem envoltats de zones de seguretat, que hi ha zones de seguretat que no són habitades, i zones de seguretat que sí, però, clar, pensa que d'11.000 hectàrees que té el parc es cacen 2.000, un 20%, una mica menys d'un 20%. Clar, sempre hem de caçar a la mateixa zona. Tenim molt poques zones per caçar, llavors, els senglars, quan els vas apretant una, la primera, la segona, al final canvien i se'n van a zones de seguretat que estan a 200 metres de les zones on casem. Llavors allà, pues, clar, estan criant i quan crien, pues, tornen. I sempre, al final sempre vas matant, però costa baixar el nombre de densitat. El que et deia abans, que abans de la pandèmia havíem aconseguit baixar el rati uns 7-8 exemplars de senglar per quilòmetre quadrat. I llavors, un cop va haver-hi la pandèmia, de cop van voler donar-li al parc, va voler donar-li un ús més lúdic, i van deixar de fer esperes nocturnes, van deixar de fer actuacions, i van passar de 7 o 8 a 17. L'any 2023 o així hi havia uns 17 senglars. I a partir del 2023, un altre cop hem començat a fer esperes nocturnes i actuacions, amb també l'empresa que els agafa amb gàbies, i al final hem tornat a baixar a 7 o 8. Ara estan un altre cop a 7 o 8 exemplars per quilòmetre quadrat. Ara està, ni que és alt, però ara està, bueno, acceptable.
3: I amb aquestes esperes nocturnes, en què consisteix?
4: Bueno, els agents rurals ens marquen uns punts concrets amb GPS, i allà els hi pots posar una miqueta de menjar perquè s'acostumin a venir, i te'n vas per la nit, avisant el cos d'agents rurals abans, te'n vas, esperes que vinguin amb visors nocturns o tèrmics, i quan venen intentes capturar-los, i un cop truques als agents rurals, dius que n'has mort un, dos o els que hagis capturat, i així anem sumant.
3: No només és a petició d'agents rurals, sinó també hi ha algunes peticions privades, no?
4: Sí, llavors, per exemple, aquí a Sant Cugat, de les últimes actuacions que hem fet, a una de les hípiques, que tenien problemes perquè els hi entraven, els hi espantaven els cavalls, els hi menjaven el menjar dels cavalls, els hi tancaven el mobiliari, i aquí hem fet unes quantes actuacions, hem tret 8 o 10 exemplars, un mes o un mes i mig.
3: Esteu mal vistos?
4: Molt.
3: Per què?
4: Molt mal vistos. Bueno, perquè sí, el col·lectiu, generalment aquí als voltants de... És més als voltants de les ciutats, de Barcelona, són mal vistos. No sé, la gent, bueno, ve un caçador i, bueno, i ho associa amb matar, amb matar, amb matar, i, bueno, està mal vist. I, bueno, al final estem... No es donen compte que estem fent un servei fins que passen coses com les d'ara. Ara està tot el parc tancat, la gent no pot accedir al parc, i ara sí que, si ho miren, pues, podríem veure que, si no fos per nosaltres, la gran majoria dels senglars no es capturarien. Som l'únic... No hi ha llops, no hi ha ossos, no hi ha aquí... L'únic que els estabilitza som nosaltres.
3: Preguntar-te també sobre les dificultats que teniu en fer aquestes batudes els dijous, o canviar de dissabte a dijous. Heu tingut problemes greus amb la gent.
4: Sí.
3: Trencadisses de cotxes.
4: Per exemple, nosaltres, quan fem una batuda, segons la zona, hem de, a part del dia abans, haver tancat camins, que ens tirem 2 hores tancant camins, hem de tancar 25 o 30 camins, amb cinta, posant plaques... hem de posar 3 informadors, que és el que et deia abans, que l'Ajuntament no ens els dona, doncs els hem de buscar gent aliena a la societat.
3: I ho pagueu vosaltres.
4: I ho paguem nosaltres, els paguem 60 euros per batuda a cada un. A part, els tenim assegurats, perquè els hem de tenir com un seguro sense arma, però estan assegurats perquè estan dins de la batuda. I hem tingut problemes. A mi, per exemple, em van trencar els focus del cotxe als voltants de Can Borrell, ens han agafat alguna vegada algun gos i se l'han endut. Després hem tingut d'anar a recuperar-lo, o l'han portat a una gossera i hem tingut d'anar, i a sobre hem tingut de pagar treure'l de la gossera quan se l'han endut de la cacera. I, bueno, els informadors informen que no es pot passar el camí, i la gent és igual, passen igual, aixequen la cinta i passen, o inclús hem arribat matins i ja estaven totes trencades i les hem tingut de tornar a col·locar. I, bueno, és un problema... Aquí és molt comú. Te'n vas fora d'aquí, jo caso de tot Catalunya, te'n vas fora d'aquí, Lleida, Girona, allà no, és molt diferent, perquè allà la gent, tu vas als camps de Lleida i els pagesos quasi que et fan la ola, perquè saben que vas a ajudar. Ara, per exemple, a Lleida hi ha la plaga de conills i estan tot l'any caçant. I els pagesos, vamos, bueno, estan contents. Però aquí, bueno, no, la cultura aquesta de la caça, pues, no està ben vista. Mm.
3: I també volia preguntar una miqueta si surt a compte amb tanta problemàtica, d'on aguanta la Codorniz 90 anys, perquè són diners que també vosaltres...
4: Sí,
3: pues... És com un fons perdut, no?
4: Sí, sí, sí. Però, bueno, aquí, a tot arreu, els caçadors... ens costa diners a tot arreu. Jo caso aquí et costa diners, però casem a... Jo, per exemple, caso durant tot l'any a Castellà, Sant Llorenç i Granera, i allà també ens costa els diners. Al final, els caçadors surt a pagar, sempre. Ni que ara la Generalitat, fa 4 anys, ens paguen 25 euros per sangre mort, si compleixes uns requisits. Has de tenir un CIF, has de matar-ne més de 80, has de ser una colla, però igualment surt a pagar. Només amb danys de estripades de gossos, veterinaris... Clar, al final, cada dia que surts a caçar t'arrisques a que un jabalí et faci mal als gossos. I cada cop que entres al veterinari, de 500 cap amunt. Només entrat, diuen, bon dia, 500. Però bueno, al final és una afició com totes les aficions. Però aquí, si tu vas a esquiar, et costa calés, si vas a bici, et costa calés, però aquí fem un servei. Al final, el que la gent ha de veure que fem un servei bueno, fem un servei públic.
3: I a nivell de Catalunya, quantes colles hi ha? I si...
4: Colles, no ho sé, no et sabria dir número, però a nivell de Catalunya, pensa que es maten... L'any passat es van matar uns 80.000 jabalís. 80.000. I s'estima que hi ha uns 240.000. O sigui, al final acabem traient un 33% del que representa que hi ha. Però cada any es maten més i cada any n'hi ha més. O sigui, al final, per més que casem... Abans es casava quan jo era més jove, no fa tants anys, eh? Es casava de febrer, o sigui, perdona, d'octubre a febrer. Ara el senglar comencem a caçar-lo el setembre, acabem al març, a final de març, i hi ha colles que cacen fins a juny, paren juliol i arrenquen a l'agost, per danys a l'agricultura, perquè tu acabes al març, que ho van allargar perquè així febrer i març és l'època de cria i treus moltes cries, però al juny, juliol, que és quan estan els cereals, que estan a tope, a punt de recollir, els pagesos... Bueno, se'ls va a les mans, entren 8 o 2 jabalís cada nit a un camp i fins que no acaben no acaben passant un altre. Llavors, clar, ells avisen a les colles i les colles han d'actuar perquè al final casem els seus terrenys i els pagesos han d'estar contents, perquè al final són els seus terrenys.
3: Preguntar-te sobre aquests 90 anys de la Codorniz, cap a on creus que ha d'anar l'associació o l'entitat?
4: Bueno, ara ja anirà cada cop a menys. Està clar. Abans Sant Cugat estava rodejada de camps, ara ja no hi ha quasi zona. Ja et dic, ja com t'he dit abans, jo aquí caso perquè soc tota la vida aquí i és per ajudar els quatre que caguem, perquè aquí, caçar aquí, per mi és més un inconvenient que que passar-m'ho bé, perquè aquí, ja et dic, hi ha més problemes que... Quasi tots són problemes, no hi ha... Saps? Aquí tens d'anar el dimecres abans, tens de perdre 3 hores tallant camins, després, el dia després, tens de tornar a treure les cintes dels camins... Tots són problemes.
3: Tu creus que no es vol solucionar el que hi ha de problema aquí amb els senglars a la Cosserola?
4: No. Bueno, sí, segur que l'administració ho vol solucionar, però, clar, si no t'ajuden... Si ens donessin pues, gent de protecció civil per informar, informadors, jo què sé, o la gent s'adonés una mica que si està prohibit, està prohibit, com ara mateix, ara està prohibit i no entra ningú. Tu estàs veient les cintes, no entra ningú. Però els primers dies van entrar, fins que la gent no ho té conscienciat i després hi ha accidents i com aquest que va haver-hi, bueno, el del ciclista aquest, es va saltar tres cintes, però bueno, que al final són accidents que no han de passar. Perquè són accidents, però contra més en cuidado vagi la gent, pues, hòstia, pues... Però ja et dic, estem mal mirats, molt mal mirats.
3: Per acabar, la teva afició a la caça va néixer des de ben petit, no?
4: Sí, jo anava a caçar amb el meu pare des dels 3 anys, i fins ara. El meu avi caçava, el meu pare caçava, i jo, bueno, jo sé que he sortit el més caçador de tots.
3: I què t'aporta a tu, personalment?
4: A mi? Pues és la meva... Bueno, és la meva única afició. Abans jugava a futbol, però i caçava, però vaig deixar el futbol per a casa i la casa és la meva passió. Jo no podria viure sense casa.
3: Quin missatge final li dones a la gent que ens escolta pel que fa als caçadors, a les batudes, als senglars?
4: Bueno, pues això, un resum, que al final han de veure que som un col·lectiu que anem a caçar perquè ens agrada, perquè clar, al final ningú t'obliga a anar a caçar, però que fem un servei, que és un servei per a la societat. Al final, quan hi ha accidents a un lloc, ens avisen i anem. Clar, quan aquí reduïm el nombre de senglars, si ara no hi haguessin tants senglars, si no haguéssim reduït tants els senglars com els que hi ha, pues el problema aquest que hi ha hagut de la pesta, pues, és que es pogut escampar molt més i molt més ràpid. Temes particulars, com el que he dit, d'hípiques. A part d'hípiques, bueno, que això no ho he dit abans, però aquí a Sant Cuat també hi ha una agricultura, hi ha un... a Campmany, i allà també els anem a ajudar. Allà tenen un cultiu ecològic i allà de tant en quant també anem a ajudar-los, perquè també els gens els hi rebenten tot. Al final fem un servei, a part de que ens agrada, però fem un servei que és públic i pagant nosaltres.
3: Aquestes peticions us les fan directament a vosaltres,
4: sí.
3: No?
4: Ens truquen i a través dels rurals, evidentment, pues, ens donen les autoritzacions, fem l'actuació i ja està.
3: Parlem una miqueta de futur i ja tanquem aquesta entrevista. Com creus que s'acabarà resolent el tema de la pesta porcina africana?
4: Bueno, jo crec que, segons sembla, ho tenen controlat. Ara suposo que passaran uns mesos o unes setmanes i després, pues, igual, haurem de seguir caçant igual o més del que caçàvem, però bueno, que sense la pesta porcina no m'haguessin tingut a casa més, perquè és que cada cop n'hi ha més i cada cop s'habituen. Els hi costa molt poc, s'acostumen a tot, mengen de tot, poden estar dormint a 5 metres d'una casa, s'acostumen a tot, mengen de tot, crien molt, aquí fa un bon clima. Al final, i bueno, i els caçadors, ja dic, són part de la solució. Som de totes les solucions que hi ha, nosaltres som part i clau, a més, una part clau. Amb els números es veuen.
3: Molt bé, doncs, Enric Ferri, gràcies per atendre'ns. Com deien, responsable de la zona de Sant Cuat de Batuda Major de Port Senglars. També ja fa anys que també està a l'entitat La Codorniz. Que vagi molt bé i a seguir veient i mirant i, sobretot, ajudant, com tu deies, que és una de les vostres funcions. Que vagi molt bé.
4: Gràcies.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Exercici a casa per a gent gran.
2: L'exercici regular és fonamental per mantenir la mobilitat i la independència a mesura que envellim. La fisioteràpia pot proporcionar rutines adaptades a les necessitats de les persones grans, ajudant-los a realitzar exercicis segurs a casa per millorar la força, l'equilibri i la qualitat de vida. A més, l'activitat física regular pot prevenir caigudes i altres problemes de salut comuns en aquesta etapa de la vida.
0: Salut Activa.
3: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: No hi ha dubte que els anys passen per tots, això és un fet, no hi ha més. Llavors, el que sempre recomanem nosaltres és moure's. Moure's per totes les edats. Encara més quan som grans, ja que les articulacions, per un fet, es van deteriorant. Nosaltres, com a fisioterapeutes, recomanem molt l'activitat física. És important moure'ns, i no tornar-nos a sedentaris. L'OMS ens recomana fer 30 minuts d'exercici al dia, com pot ser caminar o agafar la bicicleta, moure's en general, perquè això el que ens ajudarà és que a la llarga reduirem la tensió arterial, millorarem la circulació sanguínia, evitarem l'osteoporosi i en general engreixarem les articulacions.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Ràdio Sant Cugat.

Els arbres poden recordar períodes de sequera i modificar el seu comportament anys després. Els científics han descobert que alguns arbres, després de passar una sequera intensa, no tornen immediatament al seu funcionament normal quan torna la pluja. En lloc d'això, mantenen, durant anys, una mena de prudència fisiològica. Absorbeixen l'aigua de manera diferent, obren menys els seus estomes i ajusten el seu creixement per conservar recursos. Aquest fenomen s'anomena memòria ecològica. I no és una memòria com la humana, és clar, però sí és una forma de conservar informació sobre experiències passades i utilitzar-la per reaccionar millor davant futurs riscos. Alguns estudis suggereixen que aquesta memòria podria estar relacionada amb canvis químics dins les cèl·lules o fins i tot amb mecanismes epigenètics, que alteren la manera en com s'expressen certs gens sense modificar l'ADN. Gràcies a això, els arbres que han sobreviscut a una gran sequera poden estar preparats per afrontar-ne una anys més tard.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El Palau de la Generalitat ha acollit aquesta tarda l'acte que dona el tret de sortida l'any Josep Tarradellas, la commemoració dels 50 anys del retorn del president de l'exili i del restabliment de la Generalitat amb Salvador Illa i tot el govern. En Pau Pasqual ho ha anat seguint. Bona tarda, tot just acaba ara, oi, l'acte?
2: Bona tarda, així és. Ara està iniciant el discurs de cloent del president de la Generalitat, Salvador Illa, i més enllà de tots els discursos que s'han pronunciat aquesta tarda, el més impactant avui ha sigut la imatge del Saló Sant Jordi amb tota la primera plana política present, com deies tot al govern, també el president del Parlament, Josep Rull, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i els expresidents aragonès Mas, Montilla i Pujol. També hi era el net de Tarradellas i la seva secretària, Montserrat Catalana. Entre els discursos, Junqueras ha subratllat la dignitat amb què va defensar el president la Generalitat des de l'exili, i la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, s'ha quedat amb la lliçó de no competir entre institucions, sinó col·laborar. I convé precisar-ho, i ho has dit, Mercè, avui no es compleix l'efemèride, sinó que avui s'obre. Aquest setembre arrenca l'any commemoratiu que s'allargarà durant tot el 2027 i es preveu tancar el 23 d'octubre, quan sí que farà 50 anys que Tarradellas va arribar a Barcelona i va dir des d'aquest balcó, ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
1: Moltíssimes gràcies, Pau. Doncs ja ho sentien. Comença aquest any a Tarradellas, hi haurà més actes per commemorar-ho. Més qüestions. El Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra han informat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que no existeix cap document sobre la infiltració de dues mosses en una assemblea docent al curs escolar passat. En un informe breu de l'intendent en cap de la Comissaria General d'Informació, Carles Hernández, avançat pel diari Oponés, s'assegura que no es disposa i, per tant, no es pot aportar cap documentació relativa a les ordres de serveis o de planificació, valoració en informes d'intervenció ni, en definitiva, cap expedient. També assegura que la reunió dels professors no va ser gravada ni amb missatge ni amb so per part, amb imatge volem dir, ni amb so per part de les agents infiltrades. I l'Ajuntament del Vendrell ha anunciat una reestructuració del servei d'acollida selectiva de residus després de les deficiències que s'han detectat els últims mesos. Un dels canvis més rellevants és el contenidor de rebuig, que ara només es pot obrir dos dies a la setmana. Es podrà fer servir cada dia sempre, això sí, però amb targeta. Però més alerten que des de l'entrada en funcionament de l'ordenança de convivència s'han posat 60 multes per deixar brossa fora dels contenidors i avisen que els canvis s'acompanyaran d'una persecució més gran de l'incivisme.

0: FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
7: Ah, no tens mans?
8: Sí! Yeah, quina hòstia tens!
6: Sexe a la primera cita, sí o no?
9: Aquesta...
10: Oh! Bon menjar!
11: I mal menjar.
10: Hola!
11: Ah, spoiler, per cert.
6: Carinyo, paga un psicòleg.
10: Vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
11: Com es diu això?
6: Poliamor.
11: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
10: Red flag.
11: No ens anem en aquest tema. Què passa, que ets lesbiana o què, llavors? Ara?
10: Oi que sí? Que sí, digues que sí.
11: Sí.
12: Ja disponible a cugat.cat.
7: Mare meva.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Mentre

0: Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
1: La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
2: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El curs escolar comença aquest dimarts, 8 de setembre, marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. El Departament d'Empresa i Treball ja han fixat els serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga. A les escoles i instituts hi haurà d'haver com a mínim un docent per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària, a més d'una persona de la equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial, els serveis mínims seran del 50% de la plantilla, mentre que a les llars d'infants s'haurà de garantir un 33% del personal. La reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya s'allargarà previsiblement fins al novembre. El retard a l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirassol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. La 5ª Festa Tasta Mandó ha evidenciat aquest diumenge l'interès per aquesta varietat de tomàquet. Ha estat una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per la varietat amb la venda d'un miler de tomàquets, és a dir, entre 800 i 1.000 quilos. Els centres d'atenció primària i els consultoris de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció d'horari durant tot l'agost. I Ràdio Sant Cugat estrena aquest dilluns el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 5 i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Bon dia, una setmana més tenim amb nosaltres l'Helena Minuesa per reflexionar sobre el vincle entre cultura i educació per fomentar una ciutadania més empàtica i crítica. Hola, Helena.
1: Hola, Sara, què tal?
0: Molt bé, avui, si no m'equivoco, vens a parlar-nos del concepte de ciutat educadora, oi?
1: Efectivament, Sara, així és. Bé, portem ja unes quantes sessions abordant el tema de com l'educació, no? Aquesta educació que traspassa els murs de l'escola i va més enllà, i hem anat abordant doncs, diferents maneres, estratègies, per fer que aquesta educació s'entengui d'una manera més holística, més general, més imbrincada doncs, amb diferents disciplines com la literatura, com el teatre, etc. I avui Sara considerava pertinent abordar aquest concepte de ciutat educadora, que és un concepte que ja ve de lluny, és a dir, no és nou, no ens estem inventant la sopa d'all, però sí que val la pena que ens aturem i que entenguem ben bé de què estem parlant quan parlem de ciutat educadora.
0: Vinga, d'on ve? D'on surt aquest concepte?
1: Doncs bé, Sara, el concepte de ciutat educadora, el que és dit d'una manera com ras i curt, entén el que hem anat dient aquests dies, que l'educació traspassa els murs de l'escola i que tota la ciutat educa. És a dir, que eduquen els equipaments públics, les escoles, les acadèmies, tot allò que seria de l'educació més formal, els museus, els teatres, tot això, evidentment, educa, però també educa el carrer, la plaça, els espais informals, no?, en què les persones es troben, els esports, quan la gent fa esport també està rebent doncs, valors i està rebent educació, les entitats, els caus, els esplais, tot allò que teixeix algun tipus d'aliança. Uh-huh. Bé, això entronca també, Sara, amb el concepte de l'educació al llarg de la vida. Si nosaltres entenem que durant tota la vida ens estem formant i que durant tota la vida estem aprenent, no podem aprendre només en un entorn formal com seria l'escola, sinó que només al sortir de casa, quan ens llevem pel matí, sortim i saludem el veí o veiem el camió de les escombraries que passa a recollir-nos la brossa, mm-hmm, ja estem rebent uns valors de civisme i de comportament cívic. I, per tant, el simple fet de viure en societat ens està educant. Aquest és el concepte de ciutat educadora que, de fet, defensava també i defensa, perquè, pobre home, encara és amb nosaltres i que duri molt de temps, el Francesco Tonucci, conegut també com a Frato, que és un dibuixant italià i psicopedagog que ha treballat molt aquest concepte.
0: T'he de dir que vaig tenir la sort d'entrevistar-lo.
1: Uau, ostres, sí. Això sí que m'emociona, Sara, sí, perquè és un dels meus referents.
0: Va ser impressionant, va ser videotrucada, o sigui, trucada per internet,
1: sí.
0: Però és que et captiva des
1: totalment,
0: del minut 1.
1: Totalment, et captiven els seus dibuixos, que són molt minimalistes, però molt, a la vegada també amb molt de contingut, i et captiva ell quan parla, efectivament. Sí. Doncs el senyor Frato, el Francesco Tonucci, el que va fer i que va marcar un abans i un després en aquest concepte és el llibre de la ciutat dels infants. Aquest llibre que es va, si no em recordo malament, va sortir el 1996, ara ja fa uns quants anys, el que feia era defensar la tesi de que una ciutat que és amable amb l'infant i que està pensada des de l'òptica de l'infant ho serà per tothom. És a dir, uh-huh, si comencem a dissenyar els espais, les places, els carrers, les voreres, les biblioteques, tots aquests llocs on tu et pensis que pugui anar un infant i que pugui transitar, no?, un infant, si el penses des de la seva òptica i el fas per ell, l'estaràs fent amable per tothom. Què passa normalment, Sara, que es fa al revés?
0: Sí, sí, està pensat pels cotxes.
1: Correcte. Nosaltres tenim fills i ho sabem bé perquè, no?, des de petits que ho hem anat veient, no només els carrers estan plens de cotxes, sinó inclús la plaça mateix està concebuda com ell deia o pensava o al·legava com un espai de vigilància, no? Un espai tancat, on a vegades et diuen prohibit jugar a pilota. Mm-hmm. Això és un altre debat que potser ara no cal obrir, no? Perquè també és veritat que es monopolitzen certs jocs a vegades a la plaça que no cal. Però els espais, l'urbanisme, defineix també com s'articula una societat, Sara.
0: En aquest sentit, creus que Sant Cugat està millorant o ara que estem vianantitzant? Jo tinc una mica de debat, perquè hi ha carrers com, per exemple, l'Avinguda Cerdanyola. En teoria és per vianants, però van passant els cotxes. Llavors, sempre estàs a la guait.
1: Correcte.
0: Que no et vingui un cotxe i no et pots confiar mai.
1: Sí. Amb això tens raó, que jo crec que encara queda molta tasca a fer, no? perquè la ciutadania incorpori l'hàbit de potser anar a peu, no? a llocs que no calen amb cotxe anar-hi a peu, però això ja és una consciència més individual que crec que cal treballar. Com a ciutat, jo crec que Sant Cugat és una ciutat profundament educadora, en el sentit de que, si t'hi fixes, tots els espais, ara, els espais verds, però també els equipaments municipals, els espais públics, els espais destinats a l'esport, les escoles, que són de gran qualitat. Tenim la sort a Sant Cugat, evidentment hi ha moltes mancances i moltes millores, sempre hi ha marge de millora, però com a valors fonamentals, penso que Sant Cugat, a dia d'avui, és una ciutat que sí que pot estar pensada amb òptica d'infant. Crec que té una mancança estructural que és l'òptica del jove, perquè l'infant arriba un moment que es fa més gran, no? Jo tinc un fill adolescent, aquest infant deixa de ser infant i passa a ser jove. Què passa amb això, no? Mm-hmm. Qui aborda i qui tracta això? Però bé, recuperant una mica el tema i aterrant-ho a Sant Cugat, ja que m'ho has preguntat, Sara...
0: Sí.
1: Tu em dius, Sant Cugat és una ciutat educadora. Tenim la sort també de comptar amb un projecte que crec que deus conèixer bé, que és el Pla Educatiu d'Entorn, Sara.
0: Uh-huh.
1: És un projecte que fa 20 anys que existeix a la nostra ciutat.
0: S'ha celebrat l'aniversari fa poc, no?
1: Correcte, es va celebrar fa poc. És una proposta educativa que porta 20 anys, que ha acollit a més de 12.000 alumnes i que ha treballat, fixa't, amb més de 1.700 voluntaris, que es diu ràpid.
0: En què consisteix ben bé? Fes-nos una mica un repàs, perquè
1: sí,
0: no el conegui.
1: El Pla Educatiu d'Entorn no és una cosa que existeixi només a Sant Cugat, sinó que és una aposta que es fa a nivell català, arreu de les ciutats catalanes, i en definitiva el que vol és donar resposta a la diversitat, no? d'infants i joves que, més enllà de l'àmbit formal estructural de l'escola, es poden quedar doncs, sense activitats pedagògiques no vinculades directament a l'escola. Per tant, ofereix tallers, activitats, tot allò que pugui educar que no sigui dins de l'àmbit escolar, val? Esportiu, cultural, teatre, uh-huh. El que et puguis imaginar. Què fa això? Defensa que l'educació no s'entengui com a privilegi, tu pots pagar, ho fas, no? Això seria el privilegi, sinó que és un dret fonamental de tots els nens i nenes de la ciutat. Per tant, trenquem aquestes barreres estructurals en quant al privilegi i ens ajuda a, d'alguna manera,

0: un esforç econòmic molt gran.
1: Mm-hmm.
0: I en aquest sentit, bueno, és un projecte, el Pla Educatiu d'Entorn, que ens està, de nou, defensant aquesta mirada de ciutat educadora des d'una perspectiva doncs holística i àmplia.
1: Tenim més exemples d'aquests tan concrets que ens ajuden a entendre-ho? Per exemple, no sé si hi ha projectes educatius de barri o si quan parlem de medi ambient també hi pot haver
0: sí,
1: aquesta mirada.
0: Sí, els projectes d'una ciutat educadora, al final, el que són projectes híbrids en què interlocuten diferents agents, no? Doncs, imagina, des d'un cau o un esplai que està educant en el seu temps de lleure, amb l'associació de veïns del barri que doncs, fa una xocolatada, convida la gent del cau i ja s'estan doncs, posant d'acord dos agents per fer una festa, amb l'escola i l'AFA que se suma a aquesta proposta. Per tant, una festa del barri com la que podria ser Sant Francesc seria un exemple claríssim d'activitat dins d'una ciutat educadora. Al final, què cal? Que la gent tingui ganes de posar-se d'acord, que parlin, que aquests agents parlin i que hi hagi una voluntat expressa de fer millor la ciutat, no? Al final, el que estem volent amb aquesta festa del barri de Sant Francesc és potenciar la convivència, que ningú quedi al marge de poder gaudir de l'espai, conèixer-nos entre nosaltres, posar-nos cara, saber qui ets, qui és el meu veí, i al final serà quelcom tan necessari a dia d'avui com lluitar contra el racisme, contra la xenofòbia, contra la discriminació, bueno, combatre l'odi, en definitiva. I aprofito per dir, Sara, en aquest sentit, que no tot són coses fàcils i bones, és a dir, a vegades sí que falta, jo trobo a faltar, més interlocució entre els agents que garantitzen aquesta ciutat educadora, perquè, per exemple, hi ha vegades en què l'administració o els agents de la ciutadania o les escoles o la gent que porta endavant doncs, les activitats esportives no s'acaben de posar d'acord en l'ús de l'espai. Què passa llavors? No? Que sempre acaben potser, doncs, no m'agrada utilitzar aquesta paraula, però guanyant uns i els altres queden exclosos. No? Per tant, una ciutat educadora al final és equilibrar, donar harmonia, donar espai a tothom perquè tothom se senti a gust i tingui cabuda.
1: Perdona, i en quins espais es pot fer això, aquesta trobada, aquesta posada en comú? Parlem sí. Ha de ser sempre institucional? Ha de passar per l'Ajuntament?
0: A veure, sense cap mena de dubte, la institució, l'Ajuntament, té un pes importantíssim perquè al final és qui representa els ciutadans, no? O sigui, la gent vota perquè els polítics defensin els interessos de tothom i és, al final és una representació legítima del que el poble escull. Però més enllà d'això, la ciutat educadora també aboga per la responsabilitat de cadascú, no? Els pares, les mares, els mateixos infants han d'entendre que són responsables de cuidar aquest espai. Per això és tan important crear espais ara com el Consell dels Infants, per exemple, no? En què els nens i nenes tenen la veu per dir, doncs preferim una pista de bàsquet a una pista de futbol, per exemple, sense anar més lluny. Sí. O ja no només en termes d'urbanisme, sinó en qüestió més de valors, que se'ns escolti més, que se'ns tingui més en compte, coses com aquestes.
1: Sí, sí.
0: I en aquest sentit, hi ha una cosa, Sara, que sí que m'agradaria dir, que sempre pensem potser més en qüestions d'urbanisme, d'espais, de places, de carrers. Però hi ha una cosa que és encara més important que tot això, que és... t'ho farem una pregunta, a veure què et ve al cap. Hi ha alguna persona que sense ella saber-ho, tu penses que tu t'està ensenyant alguna cosa en el teu dia a dia? Quan t'aixeques, te'n vas a, per exemple, portes a la teva filla a l'escola i et trobes una persona que potser cada dia et trobes aquesta persona i només amb un somriure, amb una paraula, amb un gest, t'està ensenyant alguna cosa o t'està transmetent alguna cosa.
1: Moltes persones, no? Se m'acut, no sé, les mestres de la meva filla, la
0: Correcte.
1: Fornera, el carnisser...
0: Correcte. Veus, són coses molt petites, potser, no? És un somriure, és un que tinguis bon dia... tot això està educant a la persona que ets tu, però també a la personeta que tenim al costat. Perquè, en definitiva, el que està dient és

0: sempre que puguis, intenta ser amable. No? Que crec que a vegades ens costa trobar aquest punt. Sempre que puguis, regala un somriure. Sempre que puguis, dona les gràcies. Són petits gestos, molt petits potser, però en realitat són molt significatius d'una ciutat educadora. I cadascun de nosaltres tenim aquesta oportunitat i el bo és que som com, tenim la força i el poder per poder-ho fer. No, no necessitem grans infraestructures, sinó que jo, per exemple, doncs, tu has parlat del forner. Jo vaig a comprar doncs, on compro la fruita i la verdura i sense ni tan sols saber el nom d'aquella persona ja en som quasi familiars perquè parlem de, no, potser no del temps o de circumstàncies així més banals, però amb un somriure sempre, no? Això, al final, fa la vida més fàcil i costa poc preguntar-se què m'ensenya la meva ciutat cada dia, no?, quan l'observo. Què és allò que, al passejar pel carrer, jo sempre, quan veig el monestir, m'emociono i penso, jolín, quina sort tenim de veure això, aquesta bellesa. Doncs això també és educatiu, Sara, perquè és art, no? L'art també transmet, emociona, ens fa sentir d'un lloc, ens fa sentir que tenim un vincle amb aquell lloc. Per tant, l'educació és per tot arreu.
1: Sí, i ara que ja queda poquet temps, m'agradaria saber per això si dins d'aquesta visió tan optimista i tan bona, quins reptes ens podem trobar o quines dificultats podem enfrontar?
0: Bé, una mica sí que ho hem assenyalat, però potser caldria reforçar-ho, no? A mirada futur penso, ostres, com poden ser les nostres ciutats educadores i amables, Sara, si vivim darrere d'una tablet o d'un smartphone, no? Jo defenso fermament que la ciutat educadora només pot ser mitjançant la presencialitat, mitjançant això que et comentava abans de la festa de barri, la festa on tothom es troba, on tothom es posa cara i d'alguna manera on tothom pot ballar plegat.
1: No és un grup de WhatsApp.
0: No és un grup de WhatsApp. La ciutat educadora mai podrà ser un grup de WhatsApp perquè el que ens ha de convidar és aprendre a viure junts en la diversitat, no? I si no som capaços de deixar la pantalla, aquesta feina no es pot fer. No podem forjar aliances i relacions de respecte i d'estima i de convivència si estem tots mirant el mòbil. Val? Llavors, aprofitant l'avinentesa que ara hi ha tot aquest debat de les xarxes socials amb els menors de 16 anys, etc. Ostres, és una molt bona notícia, no? Perquè si volem que realment els infants i no tan infants s'impliquin en crear una ciutat educadora real, que no estiguem tan atrapats, tots, perquè
1: els grans també,
0: també ho estem, que deixem el mòbil a banda, que siguem capaços d'observar el nostre entorn, allò que passa en el nostre dia a dia, i que veiem això, com ens està educant, com ens està impactant aquesta ciutat en la nostra manera de concebre la societat.
1: Molt interessant, com sempre. Moltes
0: gràcies,
1: Helena.
0: Sara.
1: I pensarem.
0: Fins la propera.
1: Fins aviat.
0: Fins.

0: La santcugatenca Mercè Martí, presidenta executiva de Creston Iberaudit i sòcia directora de l'Oficina de Barcelona, ha estat reconeguda com l'auditora distingida de l'any pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya en el marc de la celebració del Dia de l'Auditoria i del 30è aniversari del Col·legi. Salutacions, Mercè, gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Què ha significat per tu ser nomenada auditora distingida de l'any pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya?
1: Pues mira, per mi ha estat un honor molt especial. Rebre aquest reconeixement del col·legi, i a sobre en un any tan simbòlic com el seu 30 aniversari, pues em dona una enorme satisfacció, però també molta responsabilitat, no? Són més de 3 dècades dedicades a una professió que estimo i que avui viu un moment de canvi profund. I que el col·legi hagi valorat aquesta trajectòria i el compromís amb la professió, pues no deixa de ser un impuls per seguir treballant amb la mateixa exigència i sobretot amb la mirada posada en el futur, no? Crec que, sincerament, que és el reconeixement més important per una auditora o auditor dintre del territori espanyol.
0: Abans de tu només hi ha hagut 2 dones que hagin rebut aquest reconeixement. Creus que és una cosa que està canviant, que cada vegada és menys masculí aquest sector o encara falta camí?
1: Mira, la veritat és que el fet que només 3 dones hagin rebut aquesta distinció en tota la història mostra que encara tenim molt camí per recórrer. Però també alhora és un senyal de que les coses avancen, no? I que cada vegada hi ha més dones en trajectòries servides dintre del nostre sector, no? Per mi, sincerament, és un orgull formar part d'aquest pas endavant i espero que serveixi perquè moltes més professionals se sentin cridades a ocupar espais de lideratge. Jo crec que també és és important el tema de referents. I, bueno, i precisament per això, doncs, quan se'm va proposar formar part de la comissió d'equitat de gènere del col·legi, presidir-la, doncs precisament em vaig posar al capdavant, no? Perquè crec que és important. És important que ajudem a aquest tema. Mm-hmm. Queda molt per fer, eh? Queda molt per fer encara.
0: Sí, de fet, aquest potser és un dels projectes que t'ha fet més mereixedora d'obtenir aquest reconeixement. I quins altres diries que són els punts claus de la teva trajectòria que han valorat?
1: Mira, jo crec que ha estat la constància al llarg de tots aquests anys i la voluntat de fer créixer una manera de treballar, que basada en el rigor i sobretot molta exigència. Però també perquè he tingut la sort de poder liderar projectes que han ajudat a impulsar la professió, no? He creat iniciatives com el Grup 20, que és l'Associació de les Firmes Mitjanes d'Auditoria i que avui és un espai de referència i jo presideixo. També he creat la meva pròpia firma, Creston Iberaudit, que avui presideixo. I també fa uns anys que em van proposar, com t'he dit abans, el president de la Comissió d'Equitat del Col·legi i jo crec que això també és un punt important. I, bueno, i també suposo perquè sempre he estat disposada a participar en activitats, comissions i òrgan de govern dels auditors, no? En aquest moment, doncs, bueno, vaig estar membre de la Comissió Deontològica i en aquest moment soc membre del Consell Directiu de l'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya i membre de la seva Comissió d'Inversions i presidenta de la Comissió Econòmica. Vull dir que, no sé, jo crec que bueno, que he demostrat que a mi aquest món m'apassiona i que m'hi dedico, no? I també que, evidentment, tot això no s'aconsegueix sola, no? Al darrere hi ha equips molt compromesos, hi ha de professionals que m'han acompanyat i que han cregut en mi. I jo crec que això també és molt important, que tot això suma i al final és el que fa que hagi pogut tenir un reconeixement com aquest.
0: Sí, sí. I tant. Parlaves de la creació de Creston Iberaudit a Espanya, Portugal i Andorra. Com recordes aquell moment i quins van ser els principals reptes durant aquell procés?
1: Mira, home, van ser durs, però bueno, el primer que diria és que el primer repte que vaig tenir va ser atrevir-me a fer el pas de deixar una firma consolidada en la que jo estava i era una sòcia amb un pes important per crear una nova firma, no? Perquè jo doncs, tenia una visió de firma diferent, no? Segon, doncs, va ser el convèncer un grup de despatxos que hi havia per tot Espanya, és a dir, Iberaudit, aquí a Catalunya no tenien a ningú, doncs que apostessin per mi i pel meu projecte. I el tercer repte doncs, va ser convèncer Creston, que és una red internacional, de que apostessin per nosaltres, ¿vale? I per tant ens donessin doncs, la representació d'Espanya, Portugal i Andorra. No? I a més doncs, bueno, el repte també important és que tot això ho vam fer-ho amb un temps rècord, no? De quasi 3 mesos aproximadament.
0: Déu-n'hi-do. I quin valor aporta avui Cresto Nivera Audrit al sector i com ha evolucionat gràcies al seu lideratge?
1: Doncs mira, jo crec que Cresto Nivera Audrit aporta proximitat, criteri i una manera de treballar que combina l'experiència amb una visió molt atenta als nous reptes que ens venen, no? Som una firma que coneix bé el teixit empresarial del país i que aposta per un servei personalitzat, cosa que els clients valoren molt en moments on tot canvia tan ràpid. I al llarg dels anys hem evolucionat amb aquesta fita, créixer sense perdre la nostra essència. Hem ampliat equips, hem incorporat perfils més diversos i hem reforçat la presència internacional a través de la xarxa de Creston Global. I també hem impulsat una auditoria que jo crec que més moderna, oberta a la tecnologia i sensible als aspectes socials, que avui ja formen part de qualsevol decisió empresarial, no? Jo crec que tot plegat ens ha permet consolidar-nos com una firma de referència i, sobretot, seguir aportant confiança al sector, que no deixa de ser que és el cor de la nostra feina.
0: I des de la seva experiència en diferents comissions i entitats, quins creus que són els grans reptes de la professió auditora a Espanya i Catalunya de cara al futur?
1: Mira, un dels grans reptes és adaptar-nos a un entorn que evoluciona molt ràpidament. Jo crec que això passa en totes les empreses, eh? La tecnologia és una aliada enorme, però també exigeix noves competències i una manera diferent d'analitzar la informació que obtenim, no? I, per tant, doncs, caldrà integrar la intel·ligència artificial amb criteri i garantir que la qualitat i la independència continuïn sent el pilar de la nostra feina. I l'altre repte és l'atracció i retenció de talent, no? Necessitem perfils diversos, més híbrids i amb capacitat d'entendre tant les dades com el context empresarial i social. I això implica repensar com formem i com retenim els nostres professionals. I també tenim un desafiament en l'àmbit de la sostenibilitat, no? Les empreses ens demanen més informació no financera i això obliga la professió també a evolucionar cap a un rol més ampli, amb garanties pels usuaris i amb una regulació clara. I, finalment, hi ha un repte que personalment considero essencial, no?, com hem parlat abans, que és avançar en l'equitat i representació. Encara hi ha poques dones en posicions directives i aquest equilibri és indispensable per construir una professió més forta i més alineada amb la societat actual.
0: Doncs mira, justament volia acabar aquí una mica, tornant a la comissió de gènere del col·legi que presideixes actualment. Una mica ja ens has anat explicant, però a mi em sorgeix una mica el dubte de, bé, per què falten dones, per què és tan difícil. Hi ha una part que segur que pot ser degut a una mica les dificultats de conciliació. Sé que l'auditoria és un món en el qual es treballa moltes hores, jornades molt llargues, també hi ha bastanta pressió, bastant estrès laboral. Com ho veus, tot això? Ha anat millorant o està previst que millori al llarg dels anys?
1: Mira, el que sí que és veritat és que des de la comissió estem treballant molt intensament en fer en que això, que les dones no abandonin el món de l'auditoria. Com has dit tu, és un món amb molta exigència i amb molts horaris, però sí que és veritat que el que s'ha de fer és treballar per fer una conciliació clara i també involucrar totes les firmes per garantir que la progressió professional sigui realment equitativa, no? Això sí, inclou polítiques de conciliació, criteris transparents de promoció i un entorn on tothom se senti escoltat. Crec que cal treballar amb una mirada col·lectiva. La diversitat no és una qüestió d'un comitè o que jo tinc, sinó que ha de ser un compromís compartit per tot el sector. I que sigui una professió més representativa i preparada pel futur. Jo crec que sí, que estem fent passos i que estem evolucionant, però és veritat que en aquests moments, a veure, auditors, som un 20%, més o menys, aproximadament entre un 20 i un 23, amb la qual cosa queda molt per fer. Queda molt per fer, però bueno, estem treballant amb ell. I també crec, com he dit abans, que és important això de tenir referents.
0: I tant. D'acord, Mercè, doncs moltíssimes gràcies i enhorabona.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5.

0: Paraules habitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: En Xaneta, infant que corona un castell.
2: Avui ens posem la faixa a plaça per parlar de tot el vocabulari que hi ha al voltant de la tradició catalana més internacional, els castells.
3: És el colors del món casteller, el gran colors del món casteller, el 4 de 10 amb folre i manilla.
2: Que cadascú agafi la camisa del color que vulgui, però la cap de colla només és una, la Cristina Bofill, del Termcat. Cristina, hem començat la casa pel teulat amb l'enxaneta.
3: La canalla més petitona comença a pujar. Dosos, acotxador i enxaneta.
2: Aquesta paraula d'on surt?
4: És una paraula molt estranya, d'etimologia desconeguda o que costa molt d'estirar el fil. Diuen els diccionaris etimològics, per exemple, el Coromines, que és una paraula que ve del llemosí, que és aquest dialecte de l'occità parlat a la zona del llemosí, i que en aquesta llengua vol dir fletxeta, fletxa petita. Llavors, a partir d'aquí, es diu que aquest infant, que és el que puja dalt de tot, és com la punta de la fletxa del castell, de la part de dalt de tot, que apunta ja cap al cel. I se suposa que l'etimologia ve d'aquí.
2: Però... allà no hi ha castells, oi?
4: No, en absolut. És a dir, la tradició castellera és de Catalunya, i para de comptar. I a més és una paraula que no s'utilitza en cap altre sentit.
2: Doncs ho arxivarem com a misteri. Ampliem el focus i parlem de l'entorn de l'enxaneta, del pom de dalt.
4: El pom de dalt, exactament tal com es defineix, és la part del castell integrada pel pis de dosos, el pis de l'aixecador i el pis de l'enxaneta. És a dir, d'alguna manera és la cúpula del castell. Llavors, això del pom de dalt és molt bonic, perquè com passa amb molta terminologia d'aquest àmbit, s'agafen termes, mots, expressions de la llengua general que passen a tenir un sentit més específic en el món del castell. No? I un pom, doncs és això, és una peça arrodonida que es posa a l'acabament d'alguna cosa. En aquest cas és claríssim que el pom de dalt és la part de dalt de tota l'estructura lineal del castell, no? Un pom també és un conjunt de roses, de flors, no? Un pom de flors, i d'alguna manera doncs també és molt visual la idea d'un pom en aquestes persones de dalt de tot de la cúpula que formen com un pom de flors o del que es vulgui.
2: I en aquest pom també hi trobem... la cassola o cassoleta.
4: La forma cassola o cassoleta és una forma viva que serveix per designar també l'aixecador o l'acotxador. És a dir, la mateixa figura té aquestes quatre formes, no? Aixecador, aixecadora, acotxadora, cassola i cassoleta. És l'infant del penúltim pis del castell que se situa de quatre grapes damunt dels dosos i que permet que finalment l'enxaneta pugui pujar sobre d'ell i coronar el castell. Aixecador, doncs, perquè s'aixeca, acotxador, perquè acotxar en català té un sentit d'ajupir, abaixar-se, i el que fa l'acotxador és posar-se així, a quatre grapes. I cassola i cassoleta és molt gràfic, és molt visual, perquè realment l'esquena, la persona que fa de cassola o cassoleta, fa com un recipient, com un estri concau, diguéssim, i fa la imatge d'una cassola o d'una cassoleta, sobre de la qual s'hi posa l'enxaneta.
2: Cristina, com aquesta cassola, hi ha moltes paraules o expressions castelleres que diem al nostre dia a dia. Han anat dels castells a la nostra quotidianitat o ha estat a la inversa?
4: Són paraules de la llengua general i que quan han passat a utilitzar-se en el món de la terminologia castellera, doncs s'han especialitzat, diem nosaltres, eh? Han passat a tenir un sentit molt específic. Verbs o expressions com, per exemple, assentar-se, que a vegades diem, no, això no és correcte, és un barbarisme que dèiem abans, que ara ja no ens agrada dir-ho, és un castellanisme, perquè d'acord, és un castellanisme, assentar si tu el fas servir amb el sentit de seure o asseure's, ja sabem que no és correcte, però assentar és un verb perfectament català que vol dir posar sobre la seva base en una posició estable, que és exactament això el sentit que té en el món del castell. Quan diem que un castell s'assenta és que acaba de brandar perquè ja s'han col·locat els pisos superiors i s'estabilitza. Deixa de tenir el moviment que tenia. I és aquest el sentit en què es fa servir aquest assentar. Un castell s'assenta. No vol dir que s'asseu en una cadira, sinó que s'estabilitza.
2: Doncs anem per brandar.
4: És una paraula també de la llengua general i que fem servir. Podem brandar, per exemple, una arma quan la fem anar amb la mà d'un cantó a l'altre. Què més brandem? Brandem el cap, també, quan el fem anar d'una banda a l'altra, per dir que no de manera molt enfàtica o com a símbol d'alguna expressió, d'alguna emoció. Doncs un castell, també, en el món dels castells, el brandar és quan el castell fa els moviments d'oscil·lació d'una banda a l'altra, eh? I allò de ai, ai, ai, ai, ai, que cauen, ai, ai, ai, que fan llenya, eh? Ai, ai, ai, que... Doncs seria el contrari de l'assentar. És a dir, quan s'assenta un castell, ja no hi ha brandar, no?
2: I si no s'assenta, fa llenya.
4: Això és una frase feta que tots coneixem. Fer llenya de l'arbre caigut, no? És una metàfora molt bonica. Es considera el castell com un arbre. Doncs com fa llenya és que cau, cau. No el poden carregar i descarregar, sinó que cau. És a dir, t'imagines molt gràficament també els trossos de llenya, de fusta, no?, esmicolats per terra, quan el castell malauradament cau.
2: Més coses que fan els castellers. Mans a la pinya.
4: Fer de mans a la pinya, això és molt gràfic, perquè tots tenim la imatge, no?, d'unes mans recolzades contra... uns culs, moltes vegades, contra unes cuixes, contra una esquena. I fer de mans vol dir això, simplement estar a la part de la base del castell, fent pinya en diferents posicions i fent força a la persona que tens al davant amb les mans, doncs perquè allò s'aguanti. Hi ha diferents tipus de mans, eh? Hi ha les primeres mans, les segones mans, les terceres mans, segons la posició molt ordenada que hi ha en una pinya. Perquè a vegades quan veiem una pinya ens pensem que tothom es posa allà, vinga, apa, posa't aquí a fer pinya, oi? I no, està super pensat, super organitzat, amb fileres, i cadascú sap perfectament la seva posició. Una altra cosa és quan diuen, vinga, animem-nos a fer pinya, i llavors demanen suport de la gent que hi ha a la plaça, però és més simbòlic que una altra cosa, perquè la pinya real està molt estructurada.
2: Cristina, i aquest ordre es manté si anem pujant?
4: A cada pis de l'estructura del castell hi ha les persones componen, i aquestes persones tenen un nom. Aquest nom, tradicionalment, sempre s'havia fet servir masculí, perquè, bàsicament, un tant per cent molt elevat de les persones que feien castells eren homes. Això, evidentment, ha canviat, i va haver un moment en què es va veure la necessitat de feminitzar tots aquests noms dels les persones que formen part del castell. Amb retard, jo crec, eh? Perquè això es va fer l'any 2018-2019, recordo, i... ja tocava, diguéssim, ja tocava, eh? I llavors es va posar el nom femení de totes aquestes persones que formen part del castell. En alguns casos és molt fàcil, perquè si tenim un segon, doncs tenim una segona, tenim un terç, una terça, tenim un quart, una quarta, un quint, una quinta...
3: Els quints que busquen la seva posició al castell.
2: Un quint o una quinta, això... és correcte?
4: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. A més, és l'adjectiu directe del llatí, de quintus. Sí, sí, catalaníssim, sí, sí. Seria la forma culta, diguem així, eh? Procedent del llatí. Sí que tenim cinc i cinquè, però un quint és la forma etimològica directa del llatí que es fa servir aquí, en el món dels castells. Es fa servir en l'àmbit de la música, per exemple. Parlem d'intervals de quinta, no? Al costat dels intervals de cinquena. És correctíssim, sí, sí.
2: Tornem a això d'adaptar el gènere dels castells. Has dit una segona, però... i un dos?
4: Un dos? Alerta aquí, ja no podem dir una dosa, oi? Si no, diem una dos. En aquest cas, dos és una forma invariable. Llavors el que fem és flexionar en femení tant l'article o els possibles adjectius. Jo sóc una dos, no sóc una dosa. En aquests casos, doncs, és fàcil, perquè en la majoria de casos, doncs, si afegeix una A, ja tenim el femení, però hi ha d'altres casos en què això no és possible. Per exemple, crossa, no? Un crossa, tindrem una crossa. Alerta, doncs, amb la manera de fer aquests femenins. Primeres mans, segones mans, terceres mans, com ho hem de fer? Doncs no tenim altre remei que dir un primeres mans, una primeres mans. Però en tot cas, sempre visibilitzar i explicitar, ja sigui amb una marca de flexió al final, o amb un adjectiu o amb un article al davant, que allò és... que la persona que ho fa és...
2: una cap de colla.
4: Una cap de colla, perfectament. No n'hi ha gaires, no n'hi ha gaires. Les estadístiques parlen entre un 18 i un 20%, i ho podries dir, ah, mira, no està malament. Bé, entre un 18 i un 20%, però diuen que amb tipus de colles no considerades professionals, és a dir, que en les que competeixen seriosament, per dir-ho així, el predomini dels homes és total,
5: vaja.
4: S'ha d'empènyer, s'ha de fer pinya.
2: tot plegat ja ho trobem recollit al diccionari casteller del Termcat, que ja té una edat, oi?
4: Aquest diccionari té força anys. Es va fer en col·laboració inicialment amb la colla Jove Xiquets de Tarragona l'any 2001, fixa't, ja fa molt de temps, i és un projecte doncs, que s'ha anat actualitzant, sobretot amb dues grans tongades, que és incloure els noms femenins de les castelleres, fonamental, i després, ara més recentment, hem fet una cosa molt important, que és recollir equivalents en espanyol i en anglès. Per aquestes formes catalanes, amb la voluntat de contribuir a la internacionalització i a la difusió del fenomen casteller. I al costat d'aquestes propostes en espanyol i en anglès, també molt important s'han traduït les definicions. Qualsevol persona pot llegir la definició dels termes i entendre doncs, els conceptes.
2: Doncs acabem com hem començat, Cristina, amb l'enxaneta. Com se n'ha de dir en anglès?
4: Enxaneta crowner, de crown, de corona. És a dir, és el coronador. La traducció literal de l'anglès, el català, fem-ho a la inversa, seria coronador, és a dir, és el que corona. Coronar és un verb també molt bonic, eh? Coronar el castell vol dir arribar a dalt de tot, posar-hi la corona, és a dir, quan l'enxaneta arriba a dalt i fa l'aleta.
3: Puja l'enxaneta, buscarà la motxilla d'entrada, no m'ho crec, és extraordinari. Quina barbaritat, quina barbaritat. Motxilla d'entrada, el moment clau, la història, la història, la història, la història dels castells.
0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat als nostres avis i a l'hort, a l'hort dels nostres avis, on es cultiva bon menjar. El sentim?
6: Hola, em dic Alba Imeric i sóc de l'escola Tabor de quart D. El poema es diu L'hort de l'avi, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em recorden els meus dos avis que ja estan morts. A continuació, us recitaré el meu poema.

0: del sol, pèsols de vella verda i flors blanques de les faves, pastanagues i fesols, patates i un munt de raves. Quan arriben les vacances, marxo ben aviat. Avi, espera'm, jo t'ajudo, deixarem el tros llaurat.
1: Quin poema tan bonic has recitat, Alba. Moltíssimes gràcies per escollir-lo i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu!
0: Adeu, Embaladits!
2: Ens agrada la poesia!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: A la soledat me vine és un poema de Rafael Alberti. És la cançó número 17, que explora el fracàs de la soledat com un refugi davant del dolor. El poema té un estil tradicional i melancòlic. El jo líric busca un riu oblidat i descobreix que la soledat només intensifica la desil·lusió i el record de la sang, que reflecteix el dolor o el desamor. Ens vol dir que la soledat no té eficàcia per curar l'angoixa existencial o aquest desamor. La soledat es presenta com una pau, però buida i estèril. Aquesta etapa de poesia de Rafael Alberti és una etapa de poesia tradicional amb un estil senzill, directe i que té una clara influència popular. Aquest poema és un símbol d'alivi, de pau, o de certa inclús amnèsia, podríem dir, respecte a un passat dolorós. Escoltarem aquest poema primer recitat i després interpretat per la cantautora Soledad Bravo. A la soledad me vine. A la soledad me vine por ver si encontraba el río del olvido. Y en la soledad no había más que la soledad, sin río. Cuando se ha visto la sangre, en la soledad no hay río del olvido. Lo hubiera y nunca sería el del olvido.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. L'Audiència Nacional acorda investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta el 30 i 31 de juliol. Ho ha decidit la jutgessa de l'Audiència, Maria Tardón, que s'ha declarat competent per investigar-ho. Segons la magistrada, es va atacar greument la integritat territorial d'Espanya i els fets poden constituir un delicte que compromet la pau o la independència de l'Estat. També vol investigar les actuacions que van tenir lloc en territori espanyol, en concret l'articulació dels mitjans adequats de resposta davant la informació i alertes sobre una possible entrada massiva. Justament demà el Consell de Ministres aprovarà la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta aquestes darreres setmanes. I avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric que uneix els barris de Canyelles i el de la Vall d'Hebron a Barcelona. Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia.
2: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat, que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora de la, en termes de reducció de les emissions.
1: I anem a Constantí perquè ha acollit aquest dilluns la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'IRTA ubicada al centre Mas Bové. Es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca a Catalunya i a l'Estat espanyol. La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat. No busca un benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic. Rosa Altís és la directora d'Agricultura i Ramaderia.
3: Una planta que dona suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
1: El Moviment Popular de Manresa i l'Iniciativa de Seguretat Comunitària a la Guaita han reclamat una estratègia de prevenció integral després de l'apunyalament mortal d'un veí de 45 anys, presumptament a mans de dos menors. Les entitats han fet una compareixença pública per presentar una bateria de mesures per abordar una situació que consideren, diuen, no representativa de la violència que hi ha en aquest cas en aquesta ciutat.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Som terra, amb Pili García.

0: Avui al Som Terra posem la mirada en les segones jornades de municipis rurals de la Generalitat de Catalunya que van tenir lloc ara fa molt pocs dies i en la qual hi havia, a més a més, com a representant d'una de les taules, l'Agustí Jiménez, que és alcalde de Torre-serona, al Segrià, i també vicepresident primer de la Diputació de Lleida. Agustí Jiménez, benvingut.
1: Molt bon dia, moltes gràcies per estar aquí
0: de nou. Què tal? Com anem?
1: Bé,
0: de municipis rurals, ja en saps. Home, un niu.
1: Sí.
0: A més a més, Torre-serona va acollir doncs fa ben poc, a finals de l'any passat, sí, la quarta fira de micropobles. Com va anar aquesta segona jornada dels municipis rurals, que també va lligat amb l'Estatut dels municipis rurals?
1: Molt, va molt lligat.
0: Ha sigut una de les vostres exigències, també, no?
1: Sí, en principi, si me deixes parlar 30 segons, la fira de micropobles va ser un esdeveniment també municipalista i rural del territori, no? O sigui, aquesta fira se fa en un format anual a tot el territori de Catalunya, i va ser la quarta. A més, has de concursar perquè triïn, has de fer un projecte de fira amb uns esdeveniments perquè surtis qualificat, i van tindre la sort de poder desenvolupar aquesta fira tot un dia sencer, amb la presència del conseller de Presidència, també l'honorable Albert Dalmau, i vam gaudir d'una jornada molt, molt especial, perquè també és una petita trobada municipalista en la qual passa molta gent per allà, no tants càrrecs com alcaldes i tal, que també, però sinó gent d'altres municipis que s'atansen, no?, a veure les característiques del Segrià, de la seva població, els seus monuments, i és un dia també va ser un dia important també per Torre-serona, no?
0: Aquestes trobades són importants,
1: sí.
0: No només també per desvirtualitzar-vos i conèixer-vos, sinó perquè s'acaben produint coses, no?
1: Clar, evidentment, o sigui, al final aquesta trobada, com la que vam fer dissabte passat als Comtals, allà amb una pedania de Cervera, és la segona trobada. La primera va ser a Montsant Benet també l'any passat, també, amb la qual el president Guilla doncs va voler iniciar, no?, aquesta ronda de contactes amb molts alcaldes de tota Catalunya, per explicar el que està passant al món rural, no? El món rural té la seva importància, té la seva capacitat, o sigui, està molt bé, o sigui, comptar amb les capitals, perquè també tenen el seu potencial, però no hem de perdre la visió, no?, del món rural, que també té la seva importància per a tota la seva tipologia de gent que té i l'extensió que té de persones al territori, amb la qual aquesta segona trobada, amb la qual vam poder compartir també aquest caliu entre els alcaldes i càrrecs que érem allà, doncs també aquestes noves propostes que ara comentarem, que va fer el president també allà en directe.
0: Fent la comparativa amb el Kosovo, podríem dir, no?, les ciutats, les grans ciutats, són les artèries i les venes, però la capilaritat ha d'arribar a totes les parts del cos, si no, se'ns moren els dits.
1: Sí, no.
0: De les mans i dels peus. Per tant, ha d'haver municipis rurals i ha d'estar el territori viu.
1: Jo penso que compte tot, no? O sigui, sense els municipis petits no hi hauria les capitals grans, amb la qual cada vegada la ruralitat, que dic jo, està de moda, no? La paraula rural, o sigui, cada vegada cobre més importància, i està bé, no?, que al final el govern s'hagi fixat amb aquesta capilaritat, com tu dius, no?, de focalitzar també el focus també una mica mediàtic amb els municipis rurals.
0: Doncs anem a aquesta segona jornada, que és el més destacat, que ens podria, doncs, això destacar d'aquesta segona edició, d'aquesta segona trobada.
1: Sí, com a dada destacada, no?, o sigui, doncs aquest pla de pobles, no?, que repercutirà en una inversió de 400 milions d'euros, amb una partida de 100 milions de forma anual, que beneficiarà més de 800 pobles, no? Això és molt, molt important. Al final, si fas una mitja, és possible que municipis puguin tindre entre 200 i 300 mil euros de partida pressupostària, vale? Que si ho juntes també amb la partida que van tindre, doncs, l'any passat o fa un any i mig, i el tema del PUOS també, doncs, també si tot això ho juntes, són recursos econòmics que beneficien molt a les nostres poblacions, de les quals molts municipis petits, el seu pressupost ordinari, que és molt, molt baix, doncs, amb aquestes ajudes donen aquest impuls per poder treballar polítiques de tota mena, perquè al final és una petita barra lliure, perquè tu consideres una miqueteta en què pots agafar i gastar aquests diners per poder fer atractiu el teu municipi.
0: Deixa'm fer un incís, perquè nosaltres al Som Terra fem periodisme slow, intentem explicar les coses bé. El PUOSC, perquè segurament hi haurà molta gent que ens escolte que n'ha sentit a parlar, però no sap exactament què és. Aprofitem.
1: El PUOS és un pla d'inversions que treu la Generalitat cada 4 anys, en el qual, per un tema d'extensió territorial i per un tema de nombre d'habitants, doncs te toque una quantitat de diners, no? O sigui, en principi, la majoria de municipis que estem entre, si parlem, per exemple, de municipis petits, no?, entre 500 i 1.000 habitants, doncs van tindre una partida de vora 400.000 i pico d'escacs d'euros, no? Si parlo d'aquesta població com va tindre, per exemple, Torre-serona, amb el qual, doncs, tens una mirada àmplia per poder, doncs, agafar, doncs, en aquest cas, doncs, per arreglar carrers, per ficar serveis, amb el qual 400.000 euros. Sí, quan ho passes a obra pública, que aquests diners no semblen tant, no?, perquè final tot val molts diners, no? Però és un impuls molt important.
0: Clar, i sobretot per a municipis petits, eh? Això per una gran ciutat és una ridiculesa, però un poble petit és una quantitat important, sumada a aquesta altra que ens deies. Respecte a la jornada, es va dividir en tres taules?
1: Sí, va el format de la taula, una vegada fet les presentacions del president, no? Amb aquest pla que t'he comentat, pues es va dividir en una taula d'habitatge i mobilitat, vale? Una segona taula de seguretat i justícia i una taula d'ensenyament. Totes les taules van estar presidides per consellers i conselleres, amb la qual, o sigui, la primera d'habitatge i mobilitat pues, havia la consellera de territori, pues, l'honorable Sílvia Paneque, a la segona taula, en la que jo hi era mateix com a ponent, també pues, hi havia el conseller de justícia, Ramon Espadaler, i també hi havia la Núria Parlon, també de seguretat, i a la taula tercera havia la consellera d'ensenyament.
0: Doncs que és el que més destacat va sortir de cada una de les taules, perquè, per exemple, amb habitatge, Agustí, vosaltres heu fet molta feina també, ja.
1: Jo penso que les tres taules van estar molt ben estructurades i entre les tres taules molt, molt, molt important i que visualitzin la importància del territori i dels municipis petits. Evidentment, també allí doncs, era una trobada també en la qual havia alcaldes de municipis grans, no? Però també està bé ficar el focus, com he dit, en municipis petits. Una de la primera taula, que era el tema de l'habitatge i la mobilitat, en el qual pues, la Diputació de Lleida, a través de la línia de repte demogràfic i tot el seu equip, pues, ja treballem aquestes polítiques de forma més directa aquí al territori, aquí a la província de Lleida, no? A línies de subvenció per poder arranjar i reparar pisos o edificacions que tenen de titularitat municipal per poder adaptar-les i ficar-les en un lloc assequible perquè pugui vindre gent a viure als nostres municipis, no? Que això va lligat també pues, amb el pla 50.000 de la Generalitat també per poder crear habitatge. Però, clar, aquests plans d'habitatges de la Generalitat, que estan, evidentment, també estan molt bé, però estan més enfocats a ciutats i pobles més grans per poder crear edificis. Als nostres pobles, no, la idea no és crear edificis.
0: Recuperar
1: les cases que estan buides o que es poden arranjar per poder trobar noves persones. Sabint que les tenim, la demanda de les persones hi és,
0: i moltes. Sí. Ja hi ha casos d'èxit? Comença a veure...
1: Sí. Jo, nosaltres, amb tot l'equip de Diputació de Repte, hem anat a visitar durant aquest any prop de 40 habitatges que han estat reformats amb aquesta línia de subvencions, no? O sigui, i tinc que dignificar molt la importància de la bona feina que han fet els alcaldes juntament amb el seu arquitecte municipal, perquè amb entre 80 i 100.000 euros pugui fer un arranjament amb el qual fas de tot, no? L'electricitat, l'aerotèrmia, la climatització, ho fas una mica tot, i això doncs, dius, ostres, que ben aprofitat que estan aquests diners que s'ha donat al municipi. Hem vist més de 40, la línia d'aquest any també permetrà també arranjar quasi 40 habitatges més, amb la qual tens un parc mòbil de

0: significar l'estatut de municipi rural. Partint de que la primera trobada de municipi rural que es va fer a Montsant Benet ja era justament, o sigui, des quan se va aprovar l'estatut, i aquí estàvem a un any vista, no?
1: Sí.
0: Era el que vam reclamar molts alcaldes, no? Que és que aquest estatut no es quedés en un calaix, no, sinó que es desplegués, que sortigués damunt de la taula, i aquí vista pues, la prioritat d'aquests diners que està portant la Generalitat per aquest estatut. Aquest estatut és molt important per la ruralitat, perquè el que permetrà és adaptar totes les normatives, totes, o sigui, siguin de mobilitat, de seguretat i tal, pugui-les adaptar a les persones que tenim als nostres municipis, a l'equip tècnic que tenim, o sigui, un ajuntament petit com pot ser el meu, sí. Vale? Jo tinc un secretari interventor...
1: Torre-serona, quants habitants?
0: 420.
1: 420 habitants.
0: Sí.
1: Com us organitzeu? Pues interventor que ve cada quan?
0: Ve dos dies a la setmana, ve matí tarda, això sí que és una cosa especial que tenim a Torre-serona com a causa de que potser som l'únic ajuntament cobrim per les tardes, inclús amb atenció al públic, o sigui, des de fa molts anys, és una casuística especial, però que la gent l'acull de molt bona rebuda, i després tinc una administrativa que està tots els matins de dilluns a divendres. Clar,
1: i ximpum.
0: Sí, després hi ha dos peus de la brigada i els regidors que fem el que podem i ajudem com podem.
1: Sí.
0: Però sí que és veritat que, clar, l'alt grau de burocràcia que tenim, això ja m'ho estan dient, Agustí, que a vegades no arribem a tot el que es genera cada mes dia a dia, com per després tindre que tramitar llicències, subvencions, per intentar no perdre cap recurs econòmic. Això és molt, molt important, sobretot a nivell de secretari interventor. Amb la qual cosa, què reclamem a l'administració en aquest cas? Aquesta flexibilització, aquesta reducció administrativa, perquè, clar, és que Torre-serona tingui que fer els mateixos passos burocràtics que un Barcelona, que un hospitalet, un municipi molt gran, no té cap tipus de sentit, no? O sigui, els municipis no volen fer cap cosa que no es pugui fer, ni molt menys. Simplement adaptar aquestes normatives perquè siguin més flexibles, o si més no, que tinguem més termini per poder desplegar a vegades aquestes subvencions que surten en 10 o 15 dies, que, clar, és molt complex, no? I això ens dificulta molt el nostre dia a dia.
1: Per tant, aquí hi ha d'haver-hi alcaldes, sí, alcaldesses i equips molt motivats.
0: Molt motivats i molt treballadors, no? També, sí, això és que se suma una mica a les dificultats també que tenim d'aquest tipus de personal, no? Dels secretaris interventors, que tenim una plantilla molt, molt baixa i que a vegades cobrir tots els municipis, sobretot els petits, que són els que tenim aquestes figures de forma itinerant, doncs tenim una mica les dificultats, no? I des d'aquí, doncs, la Diputació sí que està ficant recursos i està ficant persones per poder atendre de forma alternativa també amb aquestes persones quan truquen també a l'Ajuntament. Des de l'Ajuntament truquen a la Diputació, troben gent qualificada molt per poder intentar ajudar amb aquestes persones administratives o secretaris interventors a el seu dia a dia si troben alguna escull amb alguna documentació que han de tramitar.
1: Anem a la segona taula, perquè a més és una taula que tu presidies i, sí, per tant ens ho pots explicar de primera mà.
0: Una taula de seguretat i justícia, la part de justícia també, que es va parlar una miqueteta, va a grans trets va significar el tema de les agrupacions dels petits municipis en tema de jutjats de pau. Uh-huh. O sigui, nosaltres tenim ara, cada ajuntament té un petit jutjat de pau amb recursos molt, molt mínims, i el que fem és agrupar-nos, doncs, Torre-serona com a exemple, doncs, s'agruparà amb Rosselló i Torre-Farrera.
1: No? Ah, d'acord.
0: Llavors, el qual, compartirem els recursos dels tres municipis.
1: Que té sentit.
0: Clar, o sigui, anar sols, o sigui, amb un jutge de pau que jo tinc allà a Torre-serona, que és una persona de 84 anys, que imagina't si s'ha de ficar damunt de l'ordenador a fer algun registre del jutjat, no? Pues és complex, no? I d'aquesta manera, pues, també, pues, optimitzem els recursos també d'ordinadors, de plantilla, de material, amb la qual cosa té sentit que els municipis petits ens puguem agrupar amb altres municipis més grans, fins a formar una plantilla de 8.000 habitants, que és el que busca el Departament de Justícia de la Generalitat per poder tindre aquests recursos de forma organitzada i controlada al territori.
1: 8.000?
0: Sí, o sigui, cada unitat de...
1: Sí, poden ajuntar-se municipis
0: fins a 8.000. Sí, 8.000 dintre del seu partit judicial, el mateix partit judicial, o sigui,
1: d'acord,
0: en principi, quasi la mateixa, el que diríem el Segrià o algun municipi més, perquè el partit judicial a vegades no estan tots agrupats.
1: Sí, no sempre, no? Per exemple, hi ha la casuística d'alguns pobles del Segrià, depenen del,
0: correcte,
1: de la Noguera,
0: correcte,
1: no? De Balaguer. Pues això deu passar a altres llocs, també.
0: Sí,
1: no?
0: Passa molt joc, amb el qual fins a 8.000 persones se considera que es poden agrupar municipis, perquè així, també per la conselleria, és més fàcil destinar els recursos i les persones persones per poder treballar de forma adequada. I la taula de seguretat, no, que vam estar parlant amb la consellera, a grans trets el que vam voler reivindicar una mica les persones que estàvem allà en aquella taula és una mica la flexibilització del marc jurídic que tenim amb el tema de per exemple, la instal·lació de càmeres de videovigilància per intentar, de forma preventiva, o sigui, buscar aquestes alternatives als cossos de seguretat, que com ja

0: Bé, doncs, evidentment també tenen recursos també limitats i a vegades no poden, ser, no poden fer la seva feina de forma òptima perquè no tenen els recursos. Amb la qual cosa, com volem fer nosaltres? Pues ajudant, fent, instal·lant càmeres allà on sigui necessari, on hagin detectat que hi ha un focus de problema, de forma inclús amb recursos propis de l'Ajuntament, eh? Però, clar, ens trobem que després, pel tema de les polítiques de protecció de dades, pues no hi ha un marc normatiu que defineix qui ha de visualitzar de forma legal aquelles gravacions davant d'un incivisme, no? Clar, nosaltres vam demanar a la consellera, pues, primer, que flexibilitzi aquesta normativa i també inclús que arribi a incentivar algunes línies d'ajuda per econòmicament, per poder instal·lar-les també, però, bueno, s'ho va apuntar com a deures, perquè, clar, aquest marc normatiu, on un municipi, per exemple, com el vostre, o municipis més grans, que sí que disposen d'agents municipals o policia local que han anat a fer els seus cursos a l'ISP de Catalunya, pues sí que tenien aquesta autorització. Els municipis petits...
1: Per posar càmeres.
0: Els municipis que no en tenien aquesta tipologia de persones, d'agents municipals, volem ficar recursos per ajudar amb aquestos cossos de seguretat, no es poden ficar, no? Sembla una mica el món al revés, no?
1: Clar, o sigui, és que és allò que...
0: Clar, al final...
1: És que xoquen.
0: Clar, dius, la potestat de l'alcalde per poder visualitzar les càmeres o no? Bueno, pues l'alcalde...
1: Perquè aquí estaria amb la... És a dir, amb la llei de protecció de dades,
0: sí,
1: no? De qui pot veure aquesta càmera.
0: Ni més ni menys.
1: Hauria de ser un policia o una policia,
0: sí,
1: o...
0: Sí. Podria ser
1: l'alcalde o l'alcaldessa.
0: Podria ser l'alcalde o l'alcaldessa quan la normativa ho requereixi, perquè al final tenim l'autoritat màxima del municipi, al final és l'alcalde. No? Però és igual, podríem agafar fer un conveni, si calgués, amb Mossos d'Esquadra perquè siguessin ells els que avui tècnicament...
1: I després anessin a mirar.
0: Anessin a mirar, o remotament, inclús avui en dia la tecnologia podria perfectament des de la seva comissaria accedir, clar, al nostre gravador,
1: clar,
0: i mirar les gravacions sense moure's ni de la taula, no? O sigui, per poder detectar aquestes coses. No? Això... És possible que ara, dintre del marc de l'Estatut del Municipi Rural, se pugui canalitzar i se pugui rebaixar, no? Uh-huh. O sigui, és una de les tasques que m'han demanat a la consellera per poder arribar amb aquest petit consens, no?, de poder instal·lar aquestes càmeres, de forma, sobretot, ho recalco, eh? O sigui, no és una forma sancionadora, sinó que busquem una tasca preventiva, una tasca dissuasòria.
1: Però de quin tipus de delictes parlem-ne, eh? Perquè
0: sí,
1: realment... A veure, tret d'algunes excepcions que pot passar de tant en tant, tipus anecdòtic, com a mínim la meva sensació, a veure si és la teva, Agustí, i la de més gent. Jo em deixo la porta del garatge oberta tot el dia, moltes vegades, el cotxe obert també moltes vegades. No hi ha una sensació de por, aparentment. Vull dir, sempre pot passar alguna cosa, és evident, eh?
0: Ho vaig remarcar moltíssim. Nosaltres, els micropobles nostres, no són insegurs, ni passen coses greus, no?
1: Sí que volen... Pot passar.
0: Poden passar, però... no? Un dels principals problemes que tenim, sobretot els municipis que tenim el sistema d'illes, el tema de la recollida selectiva, doncs és aquest una mica incivisme o, deixi-m'ho remarcar, el turisme d'escombraries, no? O sigui...
1: Explica'm això del turisme d'escombraries, perquè hi ha molta gent que no... Sí. Nosaltres al Segre ho sabem perfectament, eh? Però molta gent que ens pugui escoltar que no acabi d'entendre.
0: Sí, aquí, per exemple, Torreferrera, per exemple, Benavent i tot això, que estem més a prop, no? Doncs tenim el sistema d'illes perquè al seu dia així es va triar, no? Així es va triar a nivell de la població, no? Però, clar, tenim aquests altres municipis, tampoc no cal donar noms, que sí que van...
1: Que fan el sistema porta a porta.
0: Que fan el sistema porta a porta i que, clar, ells tenen la recollida selectiva, un dia tenen una fracció, un altre dia tenen una altra fracció, i, clar, què passa? Moltes vegades la gent que circula, en aquest cas, per la nostra vial de carretera,
1: sí, pues sí, que se'n va cap a Lleida a treballar.
0: Cap a Lleida, pues, si passen per Torre-serona o passen per Benavent, pues, agafen la bossa i la deixen al contenedor. Si la deixen al contenedor, encara gràcies.
1: Si la deixen al contenedor, que toque.
0: Encara gràcies. Però a vegades moltes, pel tema de que ells poden vigilar o es poden tal, te la deixen allí terra de qualsevol manera i això és un greu problema. Sumat al greu problema de que al final el sistema d'illes paguem per tones d'això.
1: Clar, s'ha de reciclar bé.
0: Si això se suma a que estem absorbint tones o escombraries d'altres municipis, es penalitza de forma molt directa que després tens que repercutir als teus habitants. Mm-hmm. Clar, això crea un malestar i a nivell d'Ajuntament és molt complicat de gestionar. Aquí seria un dels llocs on els sistemes de videovigilància de forma preventiva podrien ajudar molt importantment a canalitzar aquest turisme d'escombraries o aquesta gent que no fa bé, no fa bé. A vegades te deixen runa al costat dels contenedors, o te deixen grans matalassos, quan tu tens un servei de voluminosos, com tenim als municipis.
1: Exacte. I les deixalleries. I el servei de voluminosos que ja es facilitar tu al màxim. És un cop això, al mes, però, escolta, t'esperes.
0: Clar, doncs, bueno, doncs... Sí, no, clar, no,
1: és
0: inclús...
1: molta pedagogia, eh?
0: Clar, no, la pedagogia ha de començar per les escoles, que ja s'està fent, ja s'està fent. La gent gran cada vegada ho està fent més bé. Llavors, clar...
1: Hi ha uns reductes.
0: Quan tu fas aquesta pedagogia que funciona al teu municipi, des dels petits als grans, però després passen aquestes altres coses, que és per culpa d'uns altres veïns que fan aquest acte cívic i te perjudiquen a tu, doncs és una mica aquí on volem intentar arribar. I és on la consellera doncs, bueno, va voler prendre nota per poder flexibilitzar. També vam estar parlant del sistema... Clar, la consellera diu, no, però també teniu el sistema lectio, que aquest sí que està permès per als municipis petits, mitjans i grans, que és el de lectures de matrícules a l'entrada i sortides del poble, no? Uh-huh. Això és el que fa és detectar la matrícula i si aquella matrícula d'aquell vehicle està dintre d'una base de dades que tenen ells declarat com a vehicle perillós o vehicle amb incidències, els hi surt un avís de que aquell vehicle està passant per Torre-serona en aquell moment, no?
1: Clar, o sigui, però això amb escombraries o...
0: Això, o, clar, l'incivisme no...
1: Aquest
0: no,
1: gos, diguéssim, no. Que també és un tema,
0: sí,
1: eh?
0: També, també, també, també, també,
1: en
0: també,
1: aquest
0: també.
1: Sentit, les brutícies, no, i les pintades, etc.
0: Amb la qual això, clar, això és un complement que està bé, també els mateixos, quan jo vaig preguntar també, clar, el sistema electro tampoc no vol dir que em pic un vehicle que està declarat passi per allà, envien una patrulla de forma immediata al municipi, no? Simplement observen si aquell vehicle passa un dia, passa un altre, no? Per intentar declarar a veure què passa. Clar, el que parlàvem ara, no? Per detectar les incivisme de les caques de gos o de les escombraries, doncs no és la utilització. Tot i que és un sistema també complementari, que està bé, també està bé, també, què pot passar? Pues que a nivell dissuasori, aquells persones, aquells infractors que saben que estan controlats per aquestes matrícules, doncs potser se van a un altre municipi que no tinguin aquest control perquè sàpiguen que han entrat per allà. Però, bueno...
1: També vas parlar de ciberseguretat i m'agradaria també doncs, apuntar també que potser sí que hi ha furs al camp, no?
0: No els furs al camp...
1: El de les ruralitats és
0: sempre
1: això.
0: Sempre hi han sigut, no? A petita escala o a major escala, doncs sempre hi han sigut. Clar, quan se donen aquestes temporades ara, en la qual els agricultors doncs, estan treballant al camp i a les nits descansen, doncs passen aquests petits furs o robatoris que també els ajuntaments doncs, hem de declarar, hem de sumar estadístiques als municipis amb els Mossos d'Esquadra i el que instem a tots els pagesos, agricultors i gent que treballa en viu en masies que pateixen aquests robatoris és que sobretot que vagin a denunciar-ho. Uh-huh. Que vagin a denunciar-ho perquè així també això crearà que hi hagi una forta més incidència policial als nostres municipis en base a les denúncies que pugui haver, no? És el que parlem a vegades a les reunions trimestrals amb els responsables dels Mossos d'Esquadra, dius, no, qualsevol cosa que sigui, ni que sigo he pesat una comissaria, o si és més gran, que vingui la patrulla aquí al municipi al moment, però tot això suma a l'hora de que les valoracions de lo que és el triatge de patrulles al Segrià pues incideixi ja en els focus on hi ha més incidències.
1: I per acabar, perquè voldríem fer un apuntament de la tercera taula, així ni que sigui breu, de què es va parlar?
0: D'ensenyament dels recursos també, que la consellera, doncs, com ja sabeu, últimament ha estat una mica al focus mediàtic, no? El tema de les negociacions amb els docents, no? Però no, allí més que es va parlar més en clau infraestructura, no? En clau de millora de les escoles, climatització a les aules, perquè clar, l'efecte climàtic abans fa 20 anys, doncs, igual al juny quan paràvem totes nosaltres, doncs,
1: però
0: era aguantable, però ara ja passes des del maig i després quan te reincorpores al setembre també, perquè ara ens reincorporen la canalla una mica abans, doncs pateixen aquestes altes temperatures a les aules, que és una cosa que s'ha de... I també la millora d'escoles que fa molts anys que estan construïdes i que no tenen accessibilitat o falten moltes millores, doncs aquí la conselleria doncs, ficarà molts recursos econòmics. De fet, ha fet un pla de xoc fa no gaire, que es diu RAM, en el qual totes les escoles, a més dels alumnes que tenen i el tipus de ruralitat de municipi on està ficada pel tema micropoble, doncs tenen unes ajudes entre 30 i 50 mil euros per poder fer alguna petita actuació, no? Uh-huh. Però a vegades doncs, la conselleria el que diu és que, clar, escoles que són molt antigues i que tenen, continuen tenint aquesta capacitat de tindre alumnes i sobretot a l'escola rural, clar, doncs se'ls ha d'ajudar. L'escola és un focus totalment clar de la ruralitat i cap on anar als micropobles.
1: Doncs, Agustí Jiménez, hem parlat d'un munt de coses. T'emplaço que vinguis un altre dia també aquí al Somterra, tindrem una conversa tranquil·la i
0: quan es veu
1: per entendre millor què està passant, no? Gràcies per ser-hi i bon estiu.
0: Gràcies a vosaltres i bon estiu.

0: Som Terra, amb Pili Garcia, el programa sobre el sector primari de Munt FM Ràdio a la xarxa.
1: Som Terra a la teva ràdio de proximitat i a la xarxa Més.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascany.
4: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem d'una expressió que cada vegada sentim més en l'àmbit tecnològic i empresarial, però que encara és poc coneguda pel gran públic. Estem parlant d'intel·ligència artificial local. Sí, aquesta és la diferència d'avui. Avui parlarem, com últimament sempre, d'intel·ligència artificial, però ho concretarem amb intel·ligència artificial local. Durant els darrers anys ens hem acostumat a entendre la intel·ligència artificial com una cosa llunyana, allotjada allà a dalt al núvol i gestionada per grans plataformes, les grans multinacionals de la intel·ligència artificial. Però últimament està emergint una altra manera d'entendre la intel·ligència artificial. Són sistemes que funcionen dins de la pròpia empresa, amb infraestructura pròpia, amb control directe sobre les dades i amb solucions molt més adaptades a cada realitat, a la nostra empresa concretament. I el més interessant de tot això és que no estem parlant de futur, estem parlant de present. Cada cop més empreses ja comencen a explorar aquesta via i sovint descobreixen que ja tenen part de la infraestructura necessària per fer aquest pas cap a la intel·ligència artificial local. I bé, doncs, cada setmana tenim un convidat i avui, per entendre bé què és, per què serveix, qui la pot utilitzar i quins són també els seus límits reals, avui ens acompanya el Enzo Longobucco. Ell és un científic de dades i responsable de RMSD a CD4 Business. Amb l'Enzo intentarem posar llum a aquesta nova etapa de la intel·ligència artificial.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
4: Bé, Enzo, abans de tot, donar-te la benvinguda al programa.
6: Moltes gràcies.
4: Bé, doncs... Sí, avui ens agradaria saber una mica primer que es facis 5 cèntims de qui és, què fas i, sobretot, quina relació tens amb la intel·ligència artificial.
6: Bé, jo sóc l'Enzo Longobucco, sóc científic de dades i ara mateix tinc el càrrec de responsable d'I+D a CD4 Business, una empresa en la que treballo des de fa 7 anys. Personalment, en quant a intel·ligència artificial, jo m'encarrego de coordinar a la gent que desplega, crea i configura els models d'IA tan interns com per projectes que tenim amb clients.
4: Bé, avui parlarem de... Bueno, sempre parlem de tecnologia, aquest programa, intentem apropar-la a la gent. Últimament ho centrem tot, com no pot ser d'una altra manera, amb intel·ligència artificial, però avui introduïm un concepte, com he dit abans a la presentació, que potser és nou per moltíssima gent, que és la intel·ligència artificial local. Sí. Bueno, doncs comença a definir-nos una mica què és la intel·ligència artificial local.
6: En poques paraules, seria l'equivalent a tindre ChatGPT a casa. Clar, però la gent diu, jo ja el tinc a casa, obro el portàtil, entro a la web i el puc fer servir. No, jo estic parlant de que el puguis fer servir sense connexió a internet, perquè està dins del teu ordinador. Això és la IA local, quan no cal internet perquè t'ho has descarregat i ho fas servir amb el teu ordinador.
4: Sí, però... suposo que no és el mateix, perquè quan em connecto al ChatGPT a través del meu ordinador, m'estic connectant a un monstre que té
6: Sí.
4: milions i milions de dades, i el meu pobre ordinador, de moment que jo sàpiga, no té res.
6: Bueno, sí, la veritat és que no és un centre de dades, és un ordinador que arriba fins on arriba. Ara bé, tal com està evolucionant aquest ecosistema, hem d'entendre que es pot fer molt amb el que ja tenim. Sí, no podràs tindre el millor models de tots i que vagi a la velocitat de la llum, però tindràs un model lo suficientment capaç, potser, per resoldre els problemes que tens, problemes bàsics.
4: Però quin tipus de problemes? Estem parlant d'utilitzar-ho com a persona o com a empresa? Potser m'interessa més que ho enfoquem cap a l'empresa, perquè hi ha molta pime que ens està sentint.
6: Sí, mira, doncs un exemple senzill seria classificar documents. Hi ha, per exemple, gent que encara doncs, necessita sistemes que li ajudin a diferenciar entre escriptures i contractes, per exemple, no? O que li ajudi a organitzar els seus documents a les seves carpetes. Bé, doncs, un model per fer només aquesta tasca es pot ficar en local i pot funcionar al teu portàtil. No cal un centre de dades. O, mira, com ara mateix, imagina que volguéssim fer una transcripció d'aquesta sessió automàticament. Existeixen models que es poden ficar en local que fan transcripcions d'hores i hores d'àudio en un moment.
4: Transcripció, interpretació, etc. Però amb una empresa, perquè aquesta és una altra cosa que està succeint últimament, bueno, últimament ja fa molt temps, no?, que parlem de Big Data. Però una empresa, a part d'un PC, té, a lo millor té un servidor o té una sèrie de PCs de molts dels empleats, però en definitiva una empresa el que té és moltes dades. Té un CRM, té una comptabilitat. Estem parlant, quan parles d'aquesta intel·ligència artificial local, d'integrar o agafar totes aquestes dades i utilitzar-les.
6: Clar que sí, es poden aprofitar i de fet s'han d'aprofitar. El que passa sovint a les organitzacions és que treballen amb moltes dades, com bé dius, però estan una mica a tot arreu. Estan desorganitzades i cadascuna té el seu format perquè les treballa el seu departament a la seva manera. Bé, doncs, una raó molt interessant per la qual fer servir la IA local és per organitzar les dades. Una empresa que, per exemple, vol fer una pregunta sobre el contingut dels seus documents, amb la IA local no es veu obligada a compartir-los amb tercers, sinó que, fent servir la seva infraestructura, pot, sense necessitat d'anonimitzar-los, fer les consultes directament contra la seva documentació, perquè no surt de la seva xarxa.
4: Val. Però com seria el procés? Perquè tornant a l'exemple que has dit abans del xat GPT o Gemini o qui sigui, simplement et logueges, et connectes, pagues o no pagues, però ja està, no has de fer res més. Però aquí suposo que estàs parlant d'un programa que d'entrada me l'haig de baixar, me l'haig d'instal·lar, com el connecto amb les dades de la meva empresa? No em sembla tan fàcil en principi. Hem de recórrer a
6: No.
4: un especialista com tu o com funciona?
6: Sí que és veritat que no és tot bufar i fer ampolles. És a dir, aquí hi ha un procés d'integració que s'ha de dur a terme. Però és un procés d'integració que no és nou. Quan la gent fa servir software de qualsevol tipus, aquest software l'ha d'aterrar. L'ha de configurar, li ha de donar l'accés als repositoris, ha de crear l'estructura d'usuaris amb permisos. Bé, doncs amb la IA local la dinàmica és més o menys la mateixa. Hi ha software que et permet, amb una interfície, interactuar amb el model i amb les teves dades, però aquest software s'ha de configurar. El perfil que sovint configura aquest entorn és un perfil semblant al meu, sí. Ara bé, la gràcia de tot això és que no depengueu només de perfils com els meus. Aleshores, el que està fent l'ecosistema ara és pivotar cap a una interfície que sigui més amigable, que no requereixi de tants coneixements tècnics i que només fent clic, clic, clic ja es pugui configurar.
4: Sí, una altra pregunta és què guanyo jo com a empresari a la meva petita empresa tenint la intel·ligència artificial més a prop? O sigui, m'ho estàs explicant com que fos un gran avantatge, però en principi no tinc cap problema en connectar-me amb Illinois o amb Amsterdam, no ho sé.
6: Bé, en realitat són tres pilars els que busquem aquí. Primer, el sistema és útil si ho fa més ràpid que jo, és útil si ho fa millor o igual de bé que jo, i és útil si és rentable. Si no es compleix qualsevol d'aquests tres criteris, no paga la pena. Estem seguint una moda llau. Però quan es compleixen i ens oblidem de que ja hi ha pel mig perquè directament funciona, aleshores sí que val la pena. Com a empresa, quin avantatge principal m'aporta tenir-lo en local en comptes del núvol? Bé, hi ha dos que crec que val la pena comentar. La primera és el preu, i és que no pagaràs per cada consulta i resposta. I la segona és la sobirania de dades. Ara per ara, la gent encara pensa que protegir les dades és qüestió de principis. Però no, no, és part de l'estratègia econòmica. Les dades són un actiu financer de l'empresa, un actiu digital, i com a tal s'ha de protegir, no es pot regalar.
4: Sí, no, no, realment, el de les dades... Aquí fem un petit incís. Parla'ns de seguretat informàtica, perquè o ciberseguretat. Això, realment, molta gent no ho té en compte i acabes tu d'encetar-ho, no? Què és la seguretat o què hem de cuidar i quin perill afegit està aportant la intel·ligència artificial a la seguretat de les nostres dades?
6: Bé, aquí crec que em correspon citar al Tomàs Roy, amb qui vaig poder conversar fa relativament poc, on ell explicava que això és molt semblant a quan va aparèixer Internet. No? Quan va aparèixer Internet no es va fer perquè fos segur, es va fer perquè s'expandís. I a mesura que es va expandint, doncs la gent es va trobar amb problemes de seguretat, filtracions, etc. Amb l'IA està passant una mica el mateix. És una tecnologia molt nova, una tecnologia molt xula i que, clar, la gent s'està preocupant més per implantar-la que per protegir-se. Conseqüències de no estar protegit amb l'IA? Entre elles, per exemple, la suplantació d'identitat o l'exfiltració de dades massiva o fins i tot el conegut ja ransomware, no? Que t'agafen les dades i et demanen que els hi paguis per poder tornar a accedir a elles. Bé, tot això es pot evitar. Tot això passa quan hem anat massa ràpid i no ens hem preocupat de fer les coses bé.
4: Això que estem parlant de la intel·ligència artificial local, més o menys ja ens estàs donant llum, eh? Però està reservat a les IT, a empreses, a les grans empreses que tenen el departament d'informàtica i tal, o la petita empresa aquesta de no sé on damunt, que té un petit taller, també pot gaudir de tot això.
6: Bé, no és exclusió de les grans empreses, no pas. Qualsevol persona que treballi amb un ordinador relativament nou, i de fet tampoc cal que tingui menys de 5 anys, pot ser més antic fins i tot, ja pot fer servir IA local. Hi ha una sèrie de criteris que s'han de complir. Clar, no podràs fer servir el model més potent si el teu ordinador tira fins on tira, però sovint ens oblidem de lo petit que són els electrons, eh? I es pot fer molt amb el ferro que ja tenim. O sigui que si nosaltres som una pyme, per exemple, i volem començar, i tenim un portàtil, podem començar amb el portàtil. No podrem ficar el model més gran de generació de vídeo al portàtil? No. Però sí que podrem ficar aquests que havíem comentat al principi, no? Doncs, per exemple, un classificador de documents, un cercador al contingut o un transcriptor d'àudio per agilitzar, no?, el resum de les reunions.
4: Sí, ara tu i jo estem fent aquest programa de ràdio que des de la pandèmia el fem a través d'internet i l'estem fent a través d'un programa que, bueno, el dic Zoom. Zoom està indicant que està fent una transcripció de lo que estem ara parlant. Però aquesta IA local fa el mateix i potser encara m'ho fa més customitzat, més al meu... O sigui, potser en català i amb el modisme de Lleida o del Delta d'Ebre.
6: Sí, això es podria fer. El tema és que, ara per ara, si som realistes, l'ecosistema no ha madurat tant. Imagina't que, per exemple, vols fer servir els modismes propis del teu territori, perquè doncs, no vols que desapareixi la teva llengua. Bé, la realitat és que no existeix un model precisament pel que necessites en aquestes condicions. S'ha de crear. Ara bé, si comencem a implementar la IA i comencem a crear els nostres models, nosaltres podríem ser els pioners que creïn aquest model de transcripció en modismes lleidatans, per exemple. I ara mateix és que no hi ha ningú més al mercat. O sigui que s'han obert una sèrie d'oportunitats per crear aquests nous actius digitals, que són els models d'IA propis, molt interessant per les organitzacions.
4: Estem sentint parlar també dels PCs, nous PCs, que venen amb intel·ligència artificial incorporada. Ben bé què vol dir? Que venen amb soft, que venen amb hard? O sigui, què vol dir un PC? I val o no val la pena?
6: Bueno, aquí hi ha dos escenaris. Lo més comú és que sigui un ordinador que sí, que tingui un hard més actualitzat, però que sobretot depengui del núvol, perquè la interconnexió entre local i núvol està molt treballada amb les grans tecnològiques. Tot i així, us podeu trobar amb ordinadors que tinguin hard, que és relativament nou, i que també estiguin orientats a executar el model en local. No vindrà configurat per defecte, però es pot fer, es pot aprofitar.
4: Ens està sentint algú que ara està dient, vale, vinga, m'hi poso. Quin seria el primer pas? Vale, de moment tinc una empresa, sí, tinc uns programes, evidentment, tinc un ERP, tinc un CRM, tinc una comptabilitat, i tinc uns ordinadors, però no tinc punyetera idea de res més. Per on començo? Ja t'ho he mig preguntat abans, però ara per on començo? A part de trucar-te a tu.
6: Bueno, jo sempre estic disponible per comentar això que m'apassiona. De fet, nosaltres oferim un producte per solventar aquest mateix dubte, no? Jo, per on començo? Bé, doncs necessites aprofitar el teu ferro. Nosaltres tenim una solució, que és un ferro en el que pots instal·lar i només t'has de connectar en ell i ja podries fer servir el model sense cap problema. És plug and play, com li diuen els anglesos. Si tu vols provar amb la teva màquina, però, el primer has de tindre clar què vols fer. És a dir, el teu objectiu és transcriure reunions, classificar documents, fer chat amb un chatbot. Això és el primer que has de tindre clar, perquè la resta de l'estratègia anirà orientada a això d'aquí. La resta és formació i poc més.
4: Sí, formació potser és el que cal, perquè la intel·ligència artificial, quin fenomen curiós ha succeït? És potentíssima, és brutal, la utilitza tothom, però jo m'atreviria a dir que el 90% dels que l'utilitzen no tenen ni punyetera idea de com tractar-la, de com parlar amb ella, de com... Per on hauríem de començar? Perquè això d'aprendre a utilitzar-la a mi em sembla arriscat. Hem de fer un curs? O sigui, què fem realment per començar a parlar amb eficiència, amb efectivitat, amb la intel·ligència artificial?
6: Bé, crec que el primer seria... tenir una bona lectura darrere, és a dir, parlar amb propietat, treballar bé el llenguatge, perquè aquests models de llenguatge natural, que no només n'hi ha de llenguatge natural, clar està, depenen de com fem la pregunta i amb quin context, és a dir, amb quin text treballen, no? Si bé és interessant formar-se per entendre com funciona per dins el sistema, si encara no ens veiem preparats per arribar a aquest nivell i només volem entendre com hem d'interactuar, hi ha una màxima que hem de seguir, i és que no estan vius. Per molt humà que sembli, és una tecnologia que està increïblement antropomorfitzada i és probabilística. Vale? Això vol dir que pot generar qualsevol text si les condicions es donen. Partint d'aquesta base, la resta és, sobretot, documentació oficial i, en comptes de prova i error, intentar treballar en un entorn controlat. Aquí la IA local també ofereix una alternativa interessant, i és que si la pifiem fent preguntes que no toquen, tampoc passa res, perquè està al nostre ordinador i del nostre ordinador no surt.
4: Sí, no, el de la local, evidentment, té avantatges. Però tornant a l'aprenentatge, hi ha qui es pensa, i jo crec que és un error, però t'ho pregunto a tu com a especialista, hi ha qui es pensa que la intel·ligència artificial és la panacea, o sigui, que li dius, jo mai he escrit i ara començo a escriure articles, o jo mai he programat i ara començo a programar.
6: Sí.
4: Jo entenc que la intel·ligència artificial és una gran ajuda per un especialista d'una determinada... No, però, bueno, però t'ho estic preguntant a tu, o quin consell ens dones per utilitzar-la, torno a dir, eficiència. I sobretot es mitifica això de que no val per tot, o que no qualsevol la pot utilitzar per qualsevol cosa.
6: A veure... és una tecnologia que és molt potent, però que fa més de catalitzador que una altra cosa. Si tu ets molt bon programador i fas servir la IA, seràs un bon programador potenciat. Si ets un programador dolent i fas servir la IA, ho faràs de forma més dolenta. Per què? Perquè la base no és sòlida, no? Això passa amb tot, programació o no. Què vol dir això? Que per poder aprofitar aquesta eina al màxim, no ens podem saltar les bases amb les que ja hem de treballar. Jo no puc inventar-me que ara sóc un financer perquè li he fet quatre preguntes de finances a un sistema d'IA. No. Jo he d'aprendre les bases de les finances i després potenciar el meu coneixement qüestionant el model. Sobretot hem de ser crítics amb la resposta. Hem d'entendre que darrere hi ha un model de negoci amb el que hi ha un incentiu perquè nosaltres estem xerrant tota l'estona amb ell i que és molt probable que les respostes que ens doni siguin més perquè ens agradin que perquè realment siguin veritat.
4: Ara sortim una mica de la local, parlem en general d'intel·ligència artificial per una empresa, una empresa que ja vol començar a utilitzar intel·ligència artificial. Val la pena pagar? Perquè molta gent la utilitza i utilitza el model de franc. Quina és la diferència entre el model de franc, el pagament primer tram i el pagament segon tram?
6: Val la pena pagar? Sí. Val la pena pagar tant com estem pagant? No. Quan tu fas servir la IA al núvol, pagues per la pregunta i pagues per la resposta. A la pregunta saps quant de text envies. A la resposta mai saps exactament com de llarga és. Aquí és on està el model de negoci. Et cobraran el que ells determinin en base de quan llarga és la resposta que et genera. En la IA local això no passa. Tu pagues una infraestructura, que és una inversió, i l'amortitzes en el temps en el que es materialitza l'impacte del resultat útil. Vale? També és veritat que perds molts calés donant les dades amb la IA al núvol, mentre que el local aquest valor el preserves. És una relació pro-cons. Hi ha coses que es fan al núvol que no es poden fer en local, perquè al núvol hi ha centres de dades i en local no. Aleshores, si volem treballar amb Big Data, hem d'anar al núvol. Però si volem preservar la sobirania, hem de treballar en local. La combinació dels dos, la simbiosi, és l'escenari ideal.
4: L'intel·ligència artificial, que total, encara que tingui 70 anys o 60, però va esclatar a finals del 22, està evolucionant d'una forma brutal. Vull dir, el que avui et sembla que és increïble, demà ho supera. Cap a on anem? On està el límit? No, sota el seu teu punt de vista, eh? Què estarem veient a finals d'any?
6: Ja sé que si bueno, no, és una pregunta ambiciosa, però tal com jo veig evolucionar l'ecosistema, hi ha ara un esforç per fer el que es diu calibració contínua. És a dir, que mai es deixi de calibrar la xarxa per intentar millorar-la constantment. Ara, avui dia, el que es fa és un període de calibració, es congela, es fa servir aquesta versió i si es vol millorar, es recalibra després. Però no pots calibrar-la mentre la fas servir. Bé, jo crec que l'ecosistema va entorn a això. En comptes d'anar per fases de calibro, congelo, s'intentarà calibrar constantment perquè, entre moltes cometes, aprengui constantment. Això es farà amb tècniques de reforç, amb feedback humà o amb altres perspectives diferents. Però jo crec que va cap aquí. De cara a les aplicacions que podrem fer servir? Bé, no ho sé. Et mentiria si et digués exactament que sé el que passarà, perquè evoluciona de forma tan volàtil que no sé, a mi em sembla fascinant, perquè no ho sé.
4: Ah, fascinant, per descomptat que ho és. A mi també m'ho sembla. Una altra pregunta. Què fem? Ens casem amb el ChatGPT, Gemini, Claude, o les barregem? Perquè jo experimentant veig que donen respostes diferents i de vegades complementàries. Mm. I de vegades, segons quin tema, el tractem allò una que l'altra. Com abordem aquest tema de quina o quines?
6: Barreja. No et casis, no et comprometis. Aquí, prova. Al final, si et cases amb una, hi haurà després un moment en el que l'altra serà millor i viceversa. En comptes de casar-te amb una i fer l'aposta en aquell cavall, sigues intel·ligent. Si pots pivotar, pivota. Crea una estructura per fer servir aquesta IA de tal manera que en el moment en el que surti un millor, puguis canviar. Que no t'hagis compromès a només poder treballar amb aquest d'aquí.
4: Bueno, ara canvi total d'escenari i de tema. Europa, Estats Units, Xina... Bueno, aquí surt el de sempre. Aquí a Europa, sí, no sé què fem, ens mirem al marit. No. Creus que hem d'invertir en desenvolupar sistemes propis o continuem regulant el que fan els americans o els xinesos? Què creus que hem de fer? Cap a on hem d'anar?
6: Jo crec que és imperatiu que com a europeus, i és igual del país o la regió en la que estiguem, desenvolupem la nostra pròpia IA. Sobretot perquè si, per exemple, en el català volem preservar la nostra llengua, hem de poder treballar amb models que treballin bé en català i no podem dependre d'organitzacions que tinguin incentius diferents en aquest. Si nosaltres volem preservar la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra identitat, la IA per nosaltres ha d'existir i aquesta l'hem de crear nosaltres.
4: Ara sí que acabem, però creus que tenim capacitat, ja no et diré Catalunya, Catalunya, Espanya, Europa, tenim capacitat per desenvolupar i fer la competència als grans models?
6: Per suposat, la matemàtica és universal i els electrons són molt petits. El ferro existeix i es pot aprofitar.
4: Molt bé, doncs amb aquesta afirmació tan contundent hem arribat al final del programa. Gràcies, Enzo, per haver estat aquí amb nosaltres i ens has agradat. Et convidarem a més programes. Gràcies.
6: Moltes gràcies.
4: Durant anys hem assumit que la intel·ligència artificial venia de fora, de plataformes que utilitzem però que no controlem del tot. La IA local introdueix una altra idea, acostar aquesta capacitat a casa nostra, a les pròpies dades, als propis processos i a les decisions que prenem dia a dia. No vol dir que tot passi a ser local, ni que desaparegui el núvol, però sí que apunta cap a un canvi de fons. La intel·ligència artificial deixa de ser només un servei extern per convertir-se també en una infraestructura pròpia. I fins aquí el Món és Digital d'avui.

0: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El curs escolar comença aquest dimarts, 8 de setembre, marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. El Departament d'Empresa i Treball ja han fixat els serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga. A les escoles i instituts hi haurà d'haver com a mínim un docent per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària, a més d'una persona de la equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial, els serveis mínims seran del 50% de la plantilla, mentre que a les llars d'infants s'haurà de garantir un 33% del personal. La reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya s'allargarà previsiblement fins al novembre. El retard a l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirassol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. La 5ª Festa Tasta Mandó ha evidenciat aquest diumenge l'interès per aquesta varietat de tomàquet. Ha estat una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per la varietat amb la venda d'un miler de tomàquets, és a dir, entre 800 i 1.000 quilos. Els centres d'atenció primària i els consultoris de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció d'horari durant tot l'agost. I Ràdio Sant Cugat estrena aquest dilluns el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 5 i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Doncs mireu, la setmana passada parlàvem amb la doctora Carme Vall sobre la invisibilitat de les dones per la medicina. I avui tenim a la Jou López, que ens parlarà de com aconseguir que coses, símptomes, signes que ens dona l'edat no siguin realment ni tan greus ni ens facin aturar la nostra vida. Com podem tirar endavant, com les palanques ens ajuden, com ens ajuden moltes coses. FEMAP és una d'elles. Una altra d'elles és aquest podcast, ja us ho dic, les amigues, hi ha moltes coses que ens ajuden, que no tenen res a veure amb la medicina, que poden ser suplements, que poden ser pues, aquelles xerrades tranquil·les, aquell parar-se, aturar-se amb la farmàcia, amb la que et ven les verdures, tenir aquells 5 minuts de parlar de tu, de tenir, de respirar, de caminar, d'anar a passejar el gos, d'anar a buscar els nens, si cal. Hem de buscar aquest temps, i hem de tenir un temps de qualitat. I això és important. I volem escoltar el que ens passa a totes, perquè no ens enganyem. El que em passa a mi, et passa a tu, li passa a la teva veïna, i si entre totes fem una xarxa i ens connectem, segurament serà més fàcil. Moltes vegades el que ens falta. Ens sobra informació, estem saturades d'informació concreta, però ens falta la informació pràctica, la del dia a dia, la de per què em fa mal quan tinc relacions sexuals, per què em sento trista, per què estic col·lapsada, per què estic estressada. Doncs escolta, fogots, mica en mica, entre tots i entre totes, ho podem fer. Qualsevol pregunta que tingueu, qualsevol dubte, Instagram, busquem-vos-a. Busquem, bueno, busqueu. És fàcil. Fogots, el podcast, ens feu la pregunta, nosaltres la contestem, però avui tenim, perquè ens contesti moltes preguntes, a la Jo López de FEMAP. I també tindrem a l'Andrea Roman, que ens farà un tancament amb petó, un petó de riure, perquè, no us oblideu, hem de riure, i ens hem de riure també del que ens passa. Fogots, el teu podcast sense regles.
3: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
2: Doncs avui parlem amb la Jo López, especialista en salut femenina, que després de molts anys, com 20 anys fent salut de la dona, es va adonar que les dones estaven maltractades en la medicina en general i sobretot amb la mirada en la que ens tractaven. I va pensar, calla, que jo faré un projecte, i aquest projecte es dirà FEMAP. Què és FEMAP, Jo?
4: Doncs mira, FEMAP és un espai perquè les dones trobin seguretat, perquè és el que tu dius. Moltes vegades la mirada que rebem està filtrada per un senyor. Mm-hmm. Moltes ens han visitat ginecòlegs, molts directors de laboratoris adreçats a la dona són homes, i... al final són ells els que trien. Això és important, no és important, i no és la dona la que tria. Uh-huh. Aleshores, FEMAP és un espai perquè la dona triï el que és important. De fet, encastem cada any, aquest any, 1.697 dones per preguntar-los què és important per elles, i a partir d'aquí busquem les solucions. Les solucions a vegades són un suplement, a vegades és un consell, un programa, un directori... l'espai que necessitin per trobar aquesta solució, especialment amb la salut hormonal, que és el que veiem que està com més oblidat.
2: Per tant, diríem que FEMAP ve a ser com un Fogots, però una plataforma molt més consolidada. Nosaltres volem ser també una palanca.
4: Totalment.
2: Perquè les dones d'una certa edat, però totes en general, tinguem on adreçar-nos, on poder preguntar, on qüestionar-nos coses i on seguir aprenent no només del nostre cos, sinó del nostre entorn social, no?
4: Totalment.
2: A veure, què s'ha de fer diferent perquè les dones puguem seguir avançant?
4: Mira,
2: des de la teva òptica,
4: Des pobreta. De la meva òptica hi ha una part que és el respecte. Si pensem que a vegades, quan la dona, per exemple, en l'àmbit de la salut, expressa una necessitat o expressa una sintomatologia o expressa un problema, i a vegades se l'infantilitza, o sigui, se li dona ja, se li diu el que ha de sentir. No, això no és important. Home,
2: ah, sí. Ho he sentit tantes vegades.
4: Si t'ho dic, és que per mi és important. Això és psicològic, també.
2: El dolorcito. Quan diuen, i tu, jo ja...
4: Sí. Sí, hi ha una quantitat de diagnòstics en la dona que se li donen causes psicològiques i no s'investiga més. I, bueno, això per mi és una falta de respecte, perquè no t'ho trobes amb la població masculina. O quan se li dona una solució, jo li dic com de cunyao, perquè clar, a vegades hi ha dones que et contesten, és que el ginecòleg m'ha dit pues que em prengui una copa de vi, i dius, home, això és una solució de cunyao, perquè no és una solució professional a una situació que tens, no? Aleshores, crec que tot comença pel respecte, o sigui, per escoltar la dona des del respecte, i a partir d'aquí podem construir. I la dona que trobi que no li estan respectant, que ho demani, perquè a vegades ens, com que ens fem petites, no?
2: Davant ens, ens cohibeix la bata, el
4: tot. Sí, sí, sí, i aleshores, davant d'una resposta que és clarament irreverent, doncs no reaccionem, i ho hem de fer, hem de dir, perdona, és que no vinc a demanar-te l'opinió teva social, sinó l'opinió teva professional com a professional de la salut.
2: I tu com arribes? Personalment, com arriba la Jo López? Després d'una carrera exitosa que vas tenir fora a la banca, em sembla, sí. Que vas començar en banca.
4: He començat a banca, sí, i després vaig passar pel món de la comunicació molt breument.
2: Que veus?
4: I vaig acabar la indústria farmacèutica, perquè la veritat és que la indústria farmacèutica té una cosa que m'agrada molt, i és que constantment estàs aprenent. Ja? Uh-huh. I això em motiva molt, aquest aprenentatge constant. No? Però em vaig aturar amb la dona perquè de cop i volta em vaig adonar que hi ha coses, per exemple, jo soc cinquantanyera, no? Tinc 52 anys. El primer dia que una matrona em va preguntar per la meva salut sexual, pues tenia 49, i vaig pensar, però si jo tota la vida he anat a un ginecòleg, que és el metge de la salut sexual, i reproductiva. I per la meva salut sexual no m'ha preguntat mai.
2: No.
4: Aleshores, aquests plantejaments de preguntar-te i de dir, bueno, i això per què no es fa, no? Pues em van fer començar a buscar, i les dades que vaig trobant, malauradament, a vegades són esgarrifoses, eh?
2: Què dius ara?
4: Sí, per exemple, en el cas de la libido, que és aquest cas que et deia, un 52% de dones té problema amb la libido en algun moment de la vida.
2: Què m'has de dir?
4: Un 52! És que si tu t'imagines que els homes tinguessin una proporció del 52% d'un símptoma, s'aturaria el món, no?
2: Bueno, sí que en tenen. El que passa és que ja hi ha una pastilla que es diu Viagra i ells se la prenen.
4: Sí, però fixa't, el tenen com molt més tard, perquè quan parlem d'aquests 52, nosaltres la primera enquesta la vam fer amb dones de menys de 45 anys. Mm-hmm. I ja en sortia aquesta xifra. Per què una dona de menys de 45 anys té problemes? Perquè molts dels medicaments que prenen té aquest efecte secundari i no se li explica.
2: Mai.
4: Perquè molta de la càrrega mental que arrosseguen té aquest efecte secundari i ningú ho contempla.
2: La doble feina que diu la Carme Valls, que vam entrevistar l'última vegada.
4: Totalment,
2: no?
4: És que la Carme Valls realment és que és molt inspiradora. Dios. Sí, perquè és que és veritat. Fas aquesta reflexió constantment i dius, un moment, perquè ningú... Per exemple, una malaltia que també està sent molt, amb molta prevalència amb la dona, l'hipotiroidisme, dona aquest símptoma també. A quantes dones el seu endocrí li diu, mira, entre els símptomes tindràs caiguda de la libido. Jo no he conegut cap. Aleshores, hi ha una part de la dona que és com que no existeix i dius, home, pues sí que existeix, no? Aleshores, se li ha de donar atenció. I aquestes prevalències altes, com et deia, caiguda de la libido, dolor a les relacions, la prevalència...
2: També en parlarem.
4: La prevalència és molt alta també, i ja et dic, tant amb dona postmenopàusica com amb dona jove... La endometriosis mateix, que també és una malaltia que té una prevalència a l'endometriosis més alta que la prevalència del Parkinson, i s'estudia molt pel Parkinson, que està molt bé, i no s'estudia.
2: Més alta que el Parkinson?
4: Sí, hi ha una prevalència.
2: Però si fa un mal horrorós, jo conec moltes noies joves que a més dificulta el fet de parir.
4: Totalment.
2: Dificulta el fet de tenir relacions. Després, amb la menopausa, encara et dificulta més.
4: Sí.
2: Per favor.
4: No hi ha investigació en aquest.
2: No hi ha investigació.
4: Per això, o sigui, prendre'ns aquest 50% de la població en sèrio vol dir atendre aquestes necessitats. Vol dir pensar per què succeeixen i buscar solucions. I per això crec que tot parteix del respecte.
2: Clar, perquè dius, som el 52% de la població i som les que més anem a comprar, no només

0: segurament alguna d'aquestes coses no canvi. Ara hi ha la majoria de ginecòlogues, el 80% de ginecòlogues ja és dones, sí. Però malgrat això, el president de la SEGO, els presidents de les societats mèdiques de la dona, continuen sent homes. Lo mateix succeeix amb la indústria farmacèutica, no? La majoria de directors comercials, de directors de negoci, són homes, i aleshores la presa de decisions ha de passar com un filtre. I a vegades costa, perquè és com un sostre que no et permet dir, escolta, no, si les dones necessiten això o necessiten allò.
1: Jo ho trobo molt fort, però parlàvem del mal que fa, per exemple, la sequedat vaginal, la quantitat de malalties associades a aquesta sequedat.
0: Totalment, clar. Les infeccions.
1: Les infeccions recurrents, els antibiòtics que et vas prenent.
0: Exacte. Dic,
1: perquè jo soy
0: una mostra. Totalment.
1: Vull dir, hi ha moltes coses abans d'arribar a una farmacologia...
0: Totalment.
1: No?
0: Fixa't, això que has explicat, que és tan bàsic. A mesura que ens fem grans, les pells i les mucoses es van secant. Això és un procés absolutament natural. En el cas de la dona, com tu dius, genera que hi hagi moltes infeccions de repetició. Des de la indústria tradicional, hi ha tractaments protocolitzats, que és un antibiòtic, un acidificador de l'orina, per intentar que aquestes poblacions no proliferin. Però la base, que és millorar la mucosa, millorar aquesta sequedat de base, costa molt d'explicar i d'aplicar. Nosaltres, de fet, ho expliquem més a matrones que tenen més empatia i ho entenen abans que no a molts col·lectius de ginecòlegs que, bueno, ja no serà tan greu. I produeix això que tu has dit, o sigui, aquestes infeccions recurrents que generen que t'hagis de prendre l'antibiòtic, que l'antibiòtic et faci malbé la teva microbiota, aleshores, aquest cercle viciós. Escolta'm, per què no el tallem?
1: No, i la libido. Totalment. Que toquen i dius... Ui, que demà tinc jo una infecció, eh?
0: Totalment.
1: Mira, l'altre dia vaig anar al metge, anava al metge i em diuen, no, si no només és la relació coital la que et pot produir, sinó orall.
0: Sí.
1: I pensava, mare de Déu, senyor.
0: Totalment. Les relacions amb dolor, com et dic, una de cada dos dones de més de 45 anys, però una de cada quatre també de menors de 45 tenen dolor a les relacions. No podem esperar que la dona tingui plaer amb una relació que hi ha dolor. No ho podem esperar.
1: És impossible.
0: Aleshores, si la salut sexual de les dones tingués el pes que ha de tenir, el normal, el natural, per això es diu salut, ho atendríem des del principi. I si la dona va cada any al ginecòleg, doncs el ginecòleg cada any li hauria de preguntar, escolta'm, com està la teva salut sexual? Tens dolor a les relacions? Tens plaer? Tens bé la libido? I això és...
1: Jo adoro el meu ginecòleg, l'adorava, mai m'ho va preguntar.
0: Totalment.
1: Ara tinc una dona, a la qual adoro, m'ho pregunta sovint, com estàs, com va la teva relació, però és fort que també quan els hi preguntes quantes classes fan de menopausa, et diuen que com a molt dos dies.
0: Totalment.
1: Dos dies en tota una carrera de ginecologia, no d'opticometria.
0: Exactament.
1: Entendria que no la donguessin.
0: Exactament. O sigui, la ginecologia s'ha enfocat en l'obstetrícia, no? Com és superimportant tenir nens. També s'està tenint al nostre país molt bé la prevenció dels càncers, que estem molt contents, perfecte.
1: Super.
0: Però és el que tu dius, hi ha una fase, que és la menopàusia, que ens afecta a totes les dones i que en algunes té un impacte brutal, que s'hauria també de poder atendre. De fet, s'hauria d'atendre prèviament, o sigui, amb tot el coneixement que hi ha, ens haurien de dir uns anys abans, mira, has de fer això, no? Has de fer més esport, has de fer cuidar-te més perquè arribéssim molt millor.
1: Total. Sí, el que passa és que ara, que hi ha un boom, em deia l'altre dia, m'ho deia la doctora, diu, ara hi ha un boom de coses, de gent parlant, jo fa anys, i tu fa anys, que parles, i altra gent que la Montse Roures, des d'aquí un petó, que ho està passant malament, que parlem de menopausa...
0: Exacte.
1: I ara el que sembla és que interessa parlar de menopausa.
0: Totalment.
1: Per què?
0: Mira, l'altre dia...
1: Tinc una teoria, però m'interessa la teva. Que...
0: Sí, l'altre dia, amb una formació que vam donar a les matrones d'Aragó, ens van parlar del menowashing, no? Ens van dir això. O sigui, ja de cop i volta ens hem girat tothom li interessa la menopausa, no? Jo, com porto 20 anys a la indústria farmacèutica, ja sé que hi ha aquestes onades, de cop, que hi ha algun interès i de cop i volta tothom hi parla. Hi ha una onada i és que ha tornat el tractament hormonal a tenir molta rellevància i aleshores, evidentment, darrere les hormones sempre hi ha diners i això fa que hi hagi doncs, més visita mèdica, més promoció, més màrqueting, etc. Jo no tinc res en contra ni a favor dels tractaments hormonals, vull dir, la dona que ho necessiti, doncs per això estan els tractaments, qualsevol tractament, però sí que em sap greu això que tu dius, no? Que no es doni atenció com fins al final. O sigui, quan ja estàs fatal, ai, ja et dono la

0: solució, que és el tractament hormonal. No, no, hi ha moltíssima feina abans. Realment la menopàusia és una porta a l'envelliment i la dona, igual que l'home, podem envellir molt millor si se'ns expliquen les pautes, no? I a més que les pautes són com molt fàcils, vull dir, començar a descansar millor i a intentar fer més exercici és un pas endavant que no té negoci, ni jo ni ningú guanya diners, però que a la medicina ja se sap fa molt de temps.
1: Vale, descansem, dormim, després és que això també és una entelèquia.
0: També costa, sí.
1: Perquè jo et dic que ara estic en un moment que em costa molt dormir i l'altre dia em dormia llegint que, clar, si dors pitjor, la teva qualitat coronària és pitjor.
0: Totalment.
1: Jo ja que faig trombos, és que soy com un dechado, és que lo sepáis que hago. Jo faig aquest podcast per assabentar-me. No. Clar, dius, haig de dormir bé. Llavors et vas posant més nerviosa.
0: Exacte, això és el que no s'ha de fer.
1: Haga usted meditació. Si jo faig meditació, em poso, saps aquell so blanc?
0: Sí.
1: So blanc, negre, rosa, m'ho poso tot. N'hi ha alguna cosa que ens ajudi naturalita, normal?
0: Sí, sí.
1: Cosa...
0: sí. Mira, jo l'únic símptoma que he tingut de la menopausa és la son. D'acord? L'únic. Jo porto cuidant-me tots els anys que he pogut, perquè la meva mare i la meva germana van passar menopàusies horribles, sempre ho he explicat. Tant la meva mare com la meva germana han estat hospitalitzades, han estat amb hemorràgies greus i han debutat com a diabètiques les dues. Aleshores, genèticament tenia tots els números perquè la meva menopàusia fos un drama. Aleshores, vaig començar a cuidar-me molt temps abans, cuidar molt l'alimentació, precisament per no debutar com a diabètica, i començar amb suplementació molt temps abans. Però la primera clau fonamental que vaig veure que era un canvi, era l'exercici, no? L'exercici de força és la primera clau fonamental. Per què? Perquè, primer, ens esgota, a vegades una cosa que tenim en menopàusia, jo crec que ho notem molt, és una diferència brutal entre el cos i la ment. Mm-hmm. El cap ens va superràpid, perquè com a dones tota la vida hem estat multitasking.
1: Sí, a tope.
0: El cap ens va... i el cos sembla que no ens acompanya, o sigui, és com el cap... I això... a l'hora de dormir és molt important perquè no ens deixa descansar. I aleshores, quan comences a fer un exercici que realment t'esgota, el cos i la ment van més acompanyats, descanses molt millor. I totes les coses que fem durant el dia, o sigui, he après durant aquests darrers anys que a dormir millor es comença quan t'aixeques pel matí. O sigui, quan t'aixeques pel matí necessites contacte amb el sol. El sol li diu al teu cervell, escolta, és de dia, i comença un procés en el que tenim una hormona, que és el cortisol, que la va segregant, i a partir de les 6 de la tarda, o sigui, 12 hores després de quan t'has aixecat, has de començar un camí cap enrere, o sigui, a reduir la intensitat de tot el que fas.
1: Sí, però amb la feina, si tens criatura, a les 6 comencen els banys, o els esports a fora, comences a fer de...
0: sí, sí, de xòfer.
1: De xòfer,
0: sí, sí, clar. Sí, sí, totalment. Jo ho he viscut, això.
1: Sí, totes. Però
0: una altra cosa que m'ha anat molt bé en aquesta línia és delegar, o sigui... m'he après lo de delegar en la família d'una manera... bueno, jo crec que saps? Talibán.
1: Avui anirà el teu pare a buscar-te.
0: Totalment talibán. O sigui, jo em cuido la meva alimentació i em cuido les meves coses i he delegat als altres que es cuidin les seves perquè ja són prou adults, no? Perquè sí que és veritat que una de les coses, com tu dius, a partir de les 6 de la tarda, a casa meva, com a totes, començava aquesta carrera de dutxes, sopars, no sé què. No, mireu, jo no puc encarregar-me dels vostres sopars perquè sopeu a l'hora que us dona la gana i tot us senta bé i, en canvi, jo haig de sopar molt d'hora perquè, si no, em senta fatal i dormo molt malament. Bé. Aleshores, aquests hàbits de dia, o sigui, de veure el sol, de fer molt d'exercici, de sopar molt d'hora, és molt important. I tenir un estil de vida molt antiinflamatori. O sigui, els aliments que... la majoria d'aliments que cuinem per la nostra família ja no ens van bé. I hem de fer... No. Hem de dir... tot allò, saps? Allò que mengen a casa meva els meus fills, no? Aquells plats de pasta, d'arròs, de tot això ja, no?
1: Verduretes.
0: I aleshores, verduretes i molta proteïna i el més d'hora possible, no? Això, fonamental. Després, a nivell de suplementació, hi ha molts suplements que funcionen molt bé. Nosaltres en tenim un parell, tenim el Femabzen i l'Endo, però hi ha molts, o sigui, el magnesi funciona molt bé per dormir, el bisglicinat de magnesi, la xaguanda funciona molt bé...
1: La xaguanda no tenia problemes últimament? Hi havia una... un corrent que parla...
0: un altre corrent d'aquestes, que de cop i volta, quan una cosa natural va molt bé...
1: la baixen de cop, no?
0: Jo això ho vaig veure La xaguanda ara t'explicaré, però jo vaig veure un episodi que el vaig veure des de la barrera, com els toros, quan l'ostilococcinium va ser el medicament més venut al món per al tractament de la grip,
1: sí.
0: La indústria va començar a donar-li fins que es va carregar el mercat de l'homeopatia a saco. No?
1: Sí.
0: I això era molt curiós. Amb la xaguanda passa el mateix, hi ha com una corrent d'opinió de que és molt perillosa, no ho és una planta que es fa servir des de la medicina tradicional xina, o sigui, fa molts milers d'anys. És veritat que una de les coses que té és que activa la hormona tiroidea, aleshores les persones que tenen
1: hipertiroidisme
0: no l'haurien de prendre, però clar, la població que té hipertiroidisme és molt baixa, realment. Aleshores, bueno, doncs, sabent això, doncs aquesta població és la que no estaria indicada que ho prengués.
1: Vale. Per tant, hi ha una cosa que em queda clara. Hem de fer com en els avions, no? Abans d'ajudar amb uns altres, ponga-s'hi vostè la mascarilla, no?
0: Totalment.
1: Això t'ho he llegit a tu, em
0: totalment.
1: Sembla.
0: Totalment. Això és un canvi... O sigui, la dona, jo crec que a la que arriba a la menopausa ha de canviar el xip. Hi ha de dir, tota la vida he cuidat els altres, com tu deies, fills, pares, marit, casa, el que fos. Ara fem un canvi de roles.
1: Resetem-nos.
0: Sí. Primer em cuido a mi, i si queda algú de temps, doncs us dono un cop de mà. Però crec que és un pas molt important per trobar-nos millor.
1: Què creus que hem de fer des del punt de vista de dones perquè millorem totes amb aquesta... És tan brutal quan ara, d'aquí no res, serà el 8 de març, sí, el Dia de la Dona, que encara necessitem un dia per celebrar,
0: sí,
1: on totes ens preocuparem del fet de ser dona, dels... Però hi ha una por generalitzada a envellir, a fer-nos grans, a entrar en aquest tercer temps tan important que hi ha moltes dones que deixen de treballar o ens plantegem un canvi,
0: sí,
1: de feines.
0: Totalment.
1: No? Segurament, sí, el teu canvi de feines va circuncidar, per dir-ho d'una manera,
0: sí,
1: fàl·lica, va, sí, circuncidar aquest temps,
0: sí,
1: no?
0: Sí, bueno, de fet, hi ha un estudi fet a Anglaterra que diu que el 16% de les dones a menopausa es plantegen deixar la feina, no? Perquè no està enganxat amb els nostres bioritmes. Hem anat tota la vida, saps, com a pollo sin cabeza, ja, intentant-ho arribar a tot, i aleshores ara ens adonem que no cal, i aleshores sí que hi ha un canvi. Què hem de fer? Jo crec que hem de fer tenir una mirada més tendre amb nosaltres mateixes i amb la resta de dones, i una mirada més egoista amb tota la resta, d'acord? Amb nosaltres ser més tendres, perquè al final, si ens donem compte, hem fet moltes coses i les hem fet moltes bé, no? Uh-huh. O sigui, tu al final ets una gran professional i alhora t'ha donat temps de tenir 3 fills, de portar-los endavant, que estiguin tenint èxit. Escolta, tractem-nos amb carinyo, perquè la majoria de nosaltres hem fet 1000 coses quan ens plantem aquí. Aleshores, ens hem d'estimar, ens hem de donar petonets, no? I aquesta mirada tendra jo crec que també l'hem d'extrapolar a la resta de dones, perquè la majoria de dones que tenim al nostre voltant estan en la mateixa situació.
1: Uh-huh.
0: No? Han fet una carrera de fons brutal per tirar endavant la seva professió, la seva família, fer-ho amb carinyo, o sigui que hem de tenir una mirada tendra cap a ser dona, no? A l'envelliment també l'hem d'agafar amb molt de carinyo. Escolta, aquest cos és que ens ha portat moltes alegries.
1: Ui, sí.
0: Saps? Moltes alegries. Ens ha portat fins aquí i ara l'hem d'estimar. I cap a la resta de coses, doncs ja tenia una visió una mica més egoista. Dir, bueno, no hem d'acceptar, com et deia, no?, que ens diguin bestieses o bajanades, no? Quan veiem que parlen d'una dona i sempre està com l'accent en la part física, això, escolta'm, podem esborrar això d'aquesta conversa? Perquè el més important d'una dona no és la part física. Serà pel seu marit o per la seva parella o per qui li...
1: O no.
0: Clar, exacte, saps? Però al final, la part més important d'una dona és l'ésser humà que hi ha dins i que, bueno, se li ha
1: de... És que si mirem la part física d'alguns homes, dius... Que et digui,
0: Es nota moltíssim això a la televisió, no? O sigui, sempre hi ha aquelles presentadores com guapíssimes i al costat un senyoro que dius, bueno, pues serà un bon professional, per això l'estic escoltant, però no els han valorat igual, no?
1: No, i no ho fan. Sí. I jo crec que comencen a veure els primers brots verds, diríem, I comencem a veure senyors, el Pellicer, aquí a Catalunya, per exemple, que és un senyor que ha anat envellint a la càmera.
0: Sí.
1: Tenim dones com l'Àngels Barceló, que se n'ha cert, totes aquestes, han anat fent, Mònica Terribas, no? Mm. Han anat envellint a davant nostre i comencen a ser un focus on emmirallar el jovent. Perquè abans d'entrar aquí parlàvem de que hem tret tants models, ara aquest model no serveix,
0: totalment,
1: que el jovent no té models. Hem de generar models nous. Totalment. I això ens toca també a nosaltres, a les dones i als homes grans, els que estem ja a punt d'entrar, o ja estem del tot a la tercera edat, donar models que siguin pràctics, que es puguin practicar, que els... perquè els que venen molt despistats, i les que venen molt, permeteu-me l'expressió, venen molt acollonides, i pensen la menopausa serà la frenada, em vindran les calors, la mort súbita del clítoris. Sí,
0: exactament, és veritat. És que, mira, quan vaig llançar a FEMAP, tenim una sèrie d'articles, e-books i tal, i recordo que la periodista que feia li vaig dir, fes un e-book de menopausa, i quan el vaig acabar de llegir, dic, em moro o em suïcido, què prefereixes? Dic, home, és que tot això és com els drames de la menopausa. La menopausa és una porta... I és una porta que té coses, bueno, doncs que pot ser que no t'agradin, i coses que també t'han d'agradar, no?
1: I tant.
0: I aleshores li vaig demanar, si us plau, posa tantes coses positives com has trobat de negatives, no? Es va quedar, dic, home...
1: Va trobar-ne?
0: Home, és que aquesta saviesa que ens dona l'edat, no?
1: Sí, però la va trobar en aquell moment, perquè hi ha
0: un... Va costar, sí.
1: Hi ha un mutis pel foro que no li interessa a ningú dir que... Ah, no et quedaràs embarassada, bé, tindràs la llibertat de que els teus fills, si és que els tens, han crescut, i si no els tens, no han crescut, perquè no els tens, però tindràs la llibertat de triar per ella, tindràs la llibertat de triar el que fas amb la teva economia.
0: Totalment.
1: Hi ha moltes llibertats.
0: Moltes. Si et fixes, a més, la quantitat de líders, per exemple, jo pensava, no?, en polítiques, que la majoria arriben a liderar els seus projectes quan ja són postmenopàusiques. Per què? Perquè no hi ha aquest vincle, com tu dius, a totes les coses que durant molt de temps bueno, has estat lligada, no? I aleshores ara gaudeixes d'una llibertat, d'un saber estar, gaudeixes també de... Perds moltes pors pel camí, ja no aquella por.
1: La vergonya.
0: Saps? A vegades, abans... El físic t'importava molt. Sí. Ara t'importa el que et dongui la gana, que t'importa. Ni més ni menys. Ja ningú et dirà, estàs guapa o no? Vale, carinyo, gràcies, però m'és igual. Saps què vull dir?
1: Sí, però he vingut així perquè em dona la gana.
0: Perquè em dona la gana a mi. És que,
1: hi ha una reivindicació que és molt xula.
0: És molt xula. Es gaudeix molt. I aleshores tu t'asseus amb una dona i ja la veus que està en un altre nivell. I aleshores això, jo trobo que és molt maco. I el que tu dius a l'exemple és molt important, perquè jo crec que aquestes dones joves ens han de veure així, tranquil·les, segures, gaudint, i hi ha d'haver aquest tracte carinyós i amable, i a més, has dit una cosa, els exemples jo penso que cada vegada més ens hem d'esforçar que siguin bons.
1: Sí,
0: perquè positiu. Últimament sembla que la vida el que més es porta és la testosterona, o sigui, l'agressivitat, no? aquesta manera de fer com zasca, tots són zasques.
1: Masculina,
0: dius, no
1: m'interessa, molt masculina.
0: Exactament. No m'interessen els zasques, no m'interessa l'agressivitat, no m'interessa... M'interessa un món amable, carinyós, tendre, per què no?
1: Perquè és un món en femení.
0: Exacte, en femení.
1: Que no vol dir en femení, feminista, amb el que vulguem. Posem-li l'adjectiu que vulguem, perquè hi cabem totes i tots.
0: Sí.
1: Perquè crec que el món sense el 52 és dolent, però sense el 49 o 48 també.
0: Tot,
1: no ens enganyem, hem de ser-hi tots. Què t'agradaria dir-li a la Jou dels 20 anys, si poguessis dir-li alguna cosa?
0: M'encantaria dir-li que no tingui por.
1: Ai que sí?
0: Sí.
1: Jo també.
0: Sí. M'encantaria dir-li que no tingui por. També m'encantaria dir-li, que és una cosa que li dic molt a les noies d'aquestes edats, que està el més guapa que estarà mai. Perquè ara, just al cotxe, em sortia un TikTok d'una dona que deia, si no t'aprimes és pels estrògens i tal, i jo pensava, sempre tenim la culpa de tot. Saps?
1: Sí.
0: Si no t'aprimes amb menopausa és pels estrògens, i si no t'aprimaves amb 30 també eren els estrògens que et feien sortir cel·lulitis. Sempre tenim la culpa de tot. Escolta, jo li diria, Jou, estàs la més guapa del món i no tinguis por, que tot està per construir.
1: I què et penses que passa ara? Fem una recomposició. Hem avançat molt amb certs drets, però no et dona la sensació de que estem tirant enrere?
0: Sí, em fa molta pena. Em fa molta pena perquè veig coses que mai... Jo tinc un nen i una nena.
1: Uh-huh.
0: Mai hagués pensat què hauria de dir, què hauria d'explicar als meus fills. I aleshores, jo crec que ens hauríem d'aturar tots a meditar una miqueta, O sigui, deixar-nos a les xarxes, deixar la tele, apagar les influències, els canals, les línies, les corrents d'opinió, i meditar una mica amb realment el que volem. No té cap sentit que tornin corrents d'opinió amb aquesta agressivitat cap a cap ésser humà, evidentment, cap a la dona tampoc. Aleshores, crec que és moment... Jo als meus fills els hi demano molt. De l'entorn professional que estic, ho vull dir, als congressos de matrones, les he vist supervalentes i parlant d'això com a professionals sanitaris, perquè elles ho palpen, ho veuen quan estan en contacte amb dones. I crec que és important que reflexionem amb que no, és que no pot ser que tot el dia estiguem com en confrontació amb qui sigui, no pot ser.
1: Sí, perquè després transpua, no? I clar, aquesta és l'educació, és el que veiem, és el poc respecte als polítics, és el poc respecte a l'avi, és el poc respecte al veí, és el poc respecte que ens tenim entre nosaltres, no? I el poc respecte que tens amb tu mateix.
0: Sí,
1: no?
0: Crec que no, que és un camí erroni i que hem de reflexionar, que no, que val la pena tenir-nos el respecte, ser amable amb els altres, tractar la gent amb carinyo i que tots siguin més amable. La veritat és que és el que m'encantaria que passés.
1: Doncs amb aquest de bon rotllo, aquesta sensació de que realment està a les nostres mans millorar el nostre sistema, la nostra vida, la nostra societat. Som capaces de fer-ho i, bueno, que a més hi ha tota una gent que treballa, FEMAP és una d'elles, Fogots, aquest podcast també, però hi ha molta gent que està treballant i que treballarem i que pensarem i seguirem ajudant a que totes nosaltres puguem tenir aquest tercer temps lliure, màgic, i que no ens tirem enrere. Jou, només donar-te les gràcies, ha sigut un plaerazo.
0: També.
1: Estar aquí compartint i que ens expliquis coses que de tan normals, a vegades, no se'n parla. Gràcies, Jou.
0: Totalment, gràcies a tu, Charo.
1: Doncs avui, permeteu-me, presentarem una nova col·labo, una nova col·laboradora amb una nova secció. La secció es dirà A la Foguera. Per què? Perquè estem a Fogots i tirarem a la foguera tot allò que no volem, que no ens serveix, que no ens ajuda. I amb qui ho farem? Ho farem amb l'Andrea Román. I a més ho farem amb clau d'humor, com només ella ho pot fer, perquè ella es dedica a l'humor. També us haig de dir, us haig d'avisar, és la primera vegada que fa un podcast, però no la primera vegada que fa un humor, que ella en fa i molt bé. És un humor femení, un humor plantejat des de la matriu, la vagina, el clítoris, allà on vulgueu el podem tenir, el pàncreas, a l'estómac. Què et sembla, Andrea?
2: A mi em sembla fenomenal.
1: Tot meravellós.
2: Tot.
1: I avui explica'm, avui i la resta de dies explica'm què faràs aquí a la foguera.
2: Doncs jo vinc a cremar.
1: Molt bé.
2: Les coses que no volem, com tu dius, però sobretot les coses que ens han dit que són bones o que ens han dit que s'han de fer de certa manera i que potser tenen una lletra petita, una trampa, no? Jo vinc aquí a alliberar-nos una miqueta, no? A treure'ns una mica més de pressió, de culpa, que totes som unes dones estupendes, però a vegades se'ns exigeix massa, no?
1: Ens ha carregat, sí.
2: Se'ns ha carregat amb tot, eh? I anirem veient, no?, que tirem a la foguera, però sí, és una mica l'oportunitat de dir, vale, sí, ho sabem fer tot molt bé, però, escolta, hi ha coses que podem mirar des d'una mirada més tranquil·la.
1: Sí, més pausadeta.
2: Sí.
1: Jo estic amb tu. Hem de tirar aquelles motxilles que ens han donat, no? Aquella perfecció que havíem de tenir... Pues ja ho sabeu, ho farem amb l'Andrea, ho farem d'una manera natural, endèmica, orgànica, allò que es diuen ara, orgànica. I ho farem amb humor, perquè l'humor ens farà lliures. Sense humor, esto no tiene aguante, que lo sepáis.
2: 100%.
1: Ah, que no?
2: Jo, hasta que no me río de lo que me ha pasado, no ho sano, no ho he sanat. L'humor per a mi és com l'últim estat de... Vale, tinc un problema o m'ha passat alguna cosa. Quan aconsegueixo riure'm, dic, sanado, colocado.
1: Sí. Què pogués. Vinga, i avui
2: comencem i obrim... Sí, avui llancem... Jo us vinc a parlar d'un concepte que ja portem uns quants anys amb aquest concepte, ¿vale?, que és el concepte de la girl boss, ¿vale?, que és una girl boss. La girl boss és la dona que ho peta, la jefaza, no? No només en el terreny empresarial, ¿vale?, sinó a la vida, no? És una dona que pot amb absolutament tot.
1: Mentira.
2: És la dona empoderada. Sí, bueno...
1: Sí, bueno, sí. Però a veure les aigües com les meigues.
2: Claro, claro. És el que ens han volgut vendre, no? Això, aquest terme ve, per ficar una miqueta de context, del 2014, com una senyora que es deia Sofia Amoroso, o alguna cosa així, em sembla un cognom així una mica divertit, era una senyora que venia productes en línia i va acabar muntant un imperi milionari, no? Va passar doncs, des de treballar de casa seva a muntar una empresa de botiga, una botiga de crec que era de coses de, per dones, tipus complements, roba i de més, d'èxit, no? Llavors, aquesta dona va inspirar doncs, a una generació sencera de dones, de dir, una dona que s'ha obert pas en el món empresarial dels homes fins al moment, no? I ho ha fet, petant-ho, sense renunciar, evidentment, a la seva feminitat i al ser dona, no?
1: Bella.
2: Fins aquí, genial, no? Un piló de dones joves, doncs sí, jo vull ser una girl boss, jo vull ser dueña de mi vida, quiero ser millonària, quiero petarlo, quiero ser empresària, no? I clar, perquè la cosa és que les girl bosses, no? No només treballen moltíssim i són dones d'èxit, sinó que es cuiden, van vestides perfectes...
1: Tenen temps, eh?
2: Sí, sí, sí, tenen temps per tot, per cuidar els fills, per les temes de salut mental... No? És la dona perfecta, la superwoman, ¿vale?
1: Sí, una Nancy?
2: Sí, de carne y hueso.
1: De carne y huevos, sí, sí, sí. Que decía un amigo mío. Sí.
2: Exacte. I con mucho dinero, por supuesto.
1: Ah, pues, claro. Ah, era la condició claro. Aquesta, però això no...
2: Claro, es empresaria d'èxito, aparte de madre y persona que se cuida, llavors, clar... Així, a priori, la girl boss ens ho van encascatar com la nova forma d'alliberament femení, no? Dona empoderada, dona alliberada, no? Dona poderosa, dona exitosa, tot
1: vols
2: això.
1: Vols dir? Bueno, tu ara m'ho expliques, sí, sí. Perquè no lo veo claro.
2: Jo et vinc a dir una cosa, Charo.
1: Vinga.
2: Jo no vull que te posis nerviosa, però tens aquí davant a una girl boss.
1: Què em dius ara?
2: Sí, jo he fet tots els deures, Charo.
1: Sí
2: tots.
1: O què?
2: Mira, jo, o sigui, jo treballo i sóc directora d'un equip totxo. Em paguen bé.
1: Què
2: ho peto a la feina. Jo faig conferències, he tret un curs online... Soc, o sigui, a nivell laboral, un 10, ¿vale? Vis sola, Charo, a Barcelona.
1: A Barcelona?
2: Digue'm qui pot viure sola a Barcelona.
1: Jo no.
2: Jo sí, perquè sóc una girl boss.
1: Ets una girl boss,
2: sóc
1: eh?
2: Una girl boss.
1: Arribo que... i veig, no et contractem per no res, eh?
2: Bueno, per algo m'heu contractat. És que també és energia girl boss.
1: Transpues
2: tu me hueles. Tu sí. Dius, bueno, una girl boss pel carrer.
1: Olora bé, eh? Sí. Com una girl boss de veritat.
2: Sí, sí, és molt important. No només ho has de patar a nivell negoci, sinó físicament, ¿vale? Clar.
1: Olfactivament, també.
2: Sí, o sigui, és molt important. Tienes que oler a éxito, no tienes que oler a cualquier cosa. Sí. Claro. Què més
1: jo.
2: Faig? T'explico, és perquè vagis ficant una miqueta al meu món, no?
1: Sí,
2: de girl boss. Jo faig esport de força, no? Perquè, clar, jo vull arribar a ser una girl boss jubilada, sana, no? Que ens han dit tot això, que hem de fer molt d'esport. Jo ho faig. Uh-huh. També em deixo moltíssims diners amb les nutricionistes, amb osteòpates... Amb tot, ¿vale? Amb tarotistes, si fa falta. Jo
1: també,
2: vull saber-ho tot. Sí, sí, jo me cuido por dentro, por fuera, por un lado, por el otro, lo terrenal, lo espiritual, tot, eh? Vaig a la psicòloga, evidentment, salut mental, jo m'estoy sanando, m'estoy validando, estic, bueno, reconciliant-me amb tot, eh? Estic sanant la meva ferida, de vegades la de la meva mare, la de les meves tietes,
1: no,
2: un
1: si
2: poc
1: tens
2: una ONG.
1: Temps.
2: Una ONG emocional, perquè jo arribo a la psicòloga i diu, tu saps que això és... Dic, sí, vinga, sanem,
1: sí,
2: que les girl boss tenemos que estar muy bien de aquí, claro, es que aguantar el peso de ser tan maravillosa.
1: Que... Sí, és complicat, és complicat. Home, a mi em costa ser mala clar. Mare i ser mala comunicadora, imagina't.
2: Clar, no, és que és un estat que bueno, s'ha de mantenir, no? Per això jo també sóc una persona que socialitza molt, vaig al teatre, no? Tinc sensibilitat doncs, a nivell cultura, arts, escric, Charo, jo escric, amb el meu temps lliure escric.
1: Home!
2: Sí. Ah. Perquè a mi... No, jo, mira, sóc una del gos una mica analògica, eh?
1: Ah, sí, ets una mica boomer, eh?
2: Sí, sóc una
1: és
2: mica
1: que
2: boomer.
1: Tira.
2: Sí, sóc una mica especial.
1: És trending, sí.
2: Què més faig? Doncs escric, el que dic, escric, pinto...
1: També?
2: Sí. Pinto
1: ceràmica?
2: Números. No, pinto números. Haig de reconèixer que les arts així més plàstiques no se'm donen bé.
1: Ah.
2: Jo, però pinto perquè l'ànima s'ha d'enriquir. No pot ser una del gos vacia. No. Jo, pues, pinto, no? Tinc sensibilitats artístiques, súper. Què més faig?
1: Podríem haver començat pel que no feies i acabàvem
2: no,
1: abans
2: que,
1: la secció.
2: No, ja, és que, bueno, girl boss, ho sento, és perfecció.
1: No, jo
2: o
1: sigui, el que
2: és perfecció,
1: manis.
2: Saps? Sí, estic superempoderada, o sigui, la gent em veu pel carrer i diu...
1: Sí,
2: em tracta de vostè, però perquè veu el respecte, saps?
1: Olora el respecte. I
2: olora.
1: I la por.
2: Total, també. Total. També faig una cosa que és cuidar. Perquè, clar, el sistema ens demana, no?, quan ens van dir, bueno, podeu ser aquell bosc, però no podeu deixar de ser dones cuidadores i totes les tasques, no?, domèstiques, perquè ho fa tot un aquell bosc, no? Llavors, jo cuido, és veritat que no tinc fills, vale?, però sí que cuido de la família, dels amics, de les meves plantes.
1: Oh,
2: vale?,
1: important.
2: Tinc unes 63, avui les he comptat abans de venir i dic, vale...
1: 63
2: tinc
1: plantes?
2: Tinc 63 plantes,
1: els
2: sí.
1: Els hi cantes?
2: Els hi canto, les mimo, cadascuna té el seu
1: però
2: tipus d'aigua.
1: Però àries d'òpera, com a mínim, perquè si ets una
2: bueno,
1: del bosc...
2: Bueno, els hi poso música. Jo els hi canto per soleàs, perquè, clar, a l'àrea no hi arribo jo. Clar.
1: Però ho has passat entrenant. Bueno,
2: sí, home, és que m'han dit que si els hi cantes... Poden... Jo vull que les meves plantes siguin unes plants bosc, també, saps?
1: O sigui, plants bosc!
2: No sé, aquest concepte me l'acabo d'inventar.
1: No, però ha quedat.
2: Que també ho petin, perquè jo tot el que toco és èxit, recorda't, és el sí? que fa un aguel bosc, clar.
1: Ara em tocaràs a mi també, a veure si...
2: Sí, bueno, diuen que qui està amb mi agafa, no?, aquest èxit, llavors, clar... Sí. Cuido, estic amb tots. Saps el que no faig?
1: No se m'acord.
2: Dormir bé, Charo, perquè, clar, todo este empoderamiento, toda esta sobreestimulació...
1: Clar,
2: no
1: et dona.
2: És molt complicat. És que, clar, un tema, ser un aquell boss és estar a l'avantguàrdia, perquè avui és una cosa, demà és una altra, mai és suficient, ¿vale?
1: Hashtag el boss a tope.
2: Claro, és que, clar, mai és suficient, és que més i més i més, i sense renunciar a res. Clar. O sigui, quan no és una cosa, és una altra. Coses
1: jo m'estic cansant, de sentir-te.
2: Jo estic esgotada, Charo, jo no puc dormir. És que amb tanta que el bosc, se'ns ha oblidat una mica lo básico, que és comer, dormir i cagar, perquè no hi ha temps. No hi ha temps.
1: No, tu deus cagar i deus fer més coses.
2: Clar, aprofito jo mentre cago, pelo un cogombre i escric alguna cosa o pinto...
1: No, pelar cogombre jo no t'ho aconsello.
2: Bueno, però si toca s'ha de menjar bé, en recordes?
1: Sí, clar, però...
2: El cogombre, una amanideta...
1: Home, però lavabo... No sé,
2: no hi ha temps que perdre. No es pot perdre el temps. Quan ets un aquell bosc, no pots perdre el temps.
1: No, jo ho entenc, però...
2: No pots. I ja et dic, mai és suficient, perquè sempre hi ha una cosa nova, sempre hi ha alguna cosa que no som, hem de fer, no? En plan, què no estoy haciendo yo, què hauria de fer, què m'haig de punxar, què m'haig de menjar... Què...
1: És que has de llegir, tu també llegeixes.
2: Que has de llegir, home, clar. Ah, sí, se m'ha oblidat, també. Quan no. Tinc, els meus 5 minuts al dia que tinc lliures, llegeixo el llibre, evidentment, no puc estar sense produir, no?
1: La Ilíada sense... no seria la teva lectura.
2: No puc.
1: No pots.
2: Això ho haig de posar a plaços per, no sé, uns quants anys. Perquè, clar, és molt complicat, no? Jo no tinc espai entre el hot yoga, la salsa...
1: Hot yoga?
2: Sí, clar, home. Que
1: és el yoga caliente?
2: És el yoga a 150.000 graus, perquè diuen que sí, les toxines... Bueno, clar, és que... És...
1: Perdó,
2: és que...
1: quan dius a 50.000 graus és que te'n vas a classe i fan molts graus?
2: I fan
1: graus.
2: Molta calor, sí. Fiquen a tope la temperatura.
1: Si jo et porto 10... Senyores menopàusiques en fogots, ens estalviem una pasta.
2: Ho cremem. Sí.
1: No, t'ho dic
2: sí,
1: perquè...
2: Sí, totalment.
1: Companyes i algú... Ai, podria fer una associació, una idea de negoci, una nova start-up de dona empoderada, fogotot, clar.
2: Hot fogot, total, m'encanta.
1: Hot woman.
2: Hot yoga.
1: Hot woman.
2: Sí. Doncs mira, és que és veritat que les que teniu la menopausa viviu amb un hot yoga constant.
1: No sempre.
2: Això que us aporteu, Això que us emporteu. Pensa que sí. La classe de hot yoga està a uns 70 euros, al mes.
1: Jo faig hot yoga, també, de vegades. Però és que és per la nit. I bueno. el meu marit és l'únic que es queixa.
2: Clar, bueno.
1: Diu, el hot yoga este te lo puedes guardar. Dius, ja, però ja m'agradaria. I què més fas? Perquè, clar, ara m'has
2: treballat. És que faig... Clar, doncs aquest és una mica la trampeta, no?, del girl boss, perquè tu pots ser una girl boss, has de ser una girl boss, ho has de fer tot bé, has d'estar guapa, has d'estar a l'avantguàrdia, clar... Després és molt cansat, perquè tu has de tenir una opinió. Has de ser ambiciosa.
1: Una no, has de tenir ser... moltes.
2: Sí, però una per cada cosa que succeeix.
1: Ah,
2: collons.
1: Clar, sí.
2: Saps? O sigui, has de tenir una opinió per tot, has de ser bona persona, has de tenir consciència... I és molt esgotador.
1: No,
2: vale?
1: Sí, esgotada,
2: o sigui, és absolutament esgotador. Jo avui, a la foguera, vinc a cremar el meu carnet de girl boss.
1: Ah,
2: jo
1: mira-la.
2: No vull ser una girl boss.
1: Ja no vols més, eh?
2: Jo ja no vull més. Jo vull ser una girl, ja està. Alguna cosa pues, molt més tranquil·la.
1: A mi una girl i el boss que sigui una altra.
2: El boss m'és absolutament igual. Jo vull menjar-me uns pelotazos de tant en tant.
1: O
2: que
1: bons que són.
2: Jo vull veure, jo que sé, una isla de les tentacions per desconnectar. No vull estar llegint-me una cosa. No, perquè, o sigui... Una ha de drenar també i desconnectar. Jo m'agradaria contractar algú perquè de tant en tant em digui què haig de pensar, què haig d'opinar, com m'haig de vestir, perquè és esgotador.
1: És esgotador,
2: sí. És esgotador.
1: Sí,
2: És
1: hi ha una opció, També obre l'armari, tira el primer que et posis i dius...
2: Sí,
1: però ara... per això s'ha de tenir edat, per fer això.
2: Per això estic esperant...
1: Estàs esperant amb candeletes...
2: Entrar al Club de les Fogots. Jo,
1: molt
2: vamos,
1: bé.
2: Això t'ho portaré a la propera foguera. Totes les raons per les quals jo i aquesta fase de trentanyera ja la cremo. També la foguera.
1: Estem fent una foguera que ens quedarà un Sant Joan.
2: però absolutament. Llavors, des d'aquí vinc a dir que anem a relaxar-nos una miqueta.
1: Sí,
2: vale?
1: La veritat és que sí.
2: Empoderar-se està molt bé, però què vol dir l'èxit? Què vol dir empoderar-se? Per cadascuna hauria de significar una cosa diferent. Petar ja ho petem.
1: Sí que és
2: spoiler,
1: veritat,
2: ho estem petant totes. Cadascuna a la nostra manera. Anem a deixar d'afegir més i més i més, que prou tenim.
1: Bueno, és que,
2: per
1: clar,
2: sobreviure, perquè clar...
1: Quan tu veus aquelles dones que surten a les 6 de la matí a córrer, clar, que dius, per què,
2: clar,
1: dona meva, si no han posat ni els carrers?
2: Ni els carrers.
1: Al poble, hi ha el senyor que agafa les escombraries i arriba a les 8. Imagina't,
2: ja,
1: a les 6...
2: Ja el, ja fet el
1: ella ja ha fet els 300 sí, sí, quilòmetres que has de fer amunt i avall.
2: Els 10.000 passos...
1: Després les veus en el, allà maquillant-se en el semàfor, les piten, s'emprenyen, clar, t'emprenyes...
2: Tu... Però és que, clar, no hi ha temps.
1: No hi ha dona temps. La vida.
2: No, jo no vull aixecar-me a les 5 del matí per fer-me una skincare de 7 passos. No vull.
1: Què és una skincare?
2: Una skincare són totes les cremes que se suposa que ens hem de posar, vale, per envellir dignament,
1: skincare,
2: cuidado de la piel, que si lava, que si tónico, que si l'antiojeras, que si luego el ácido hialurónico, luego la niacidamida, són set passos,
1: bueno,
2: niacidamida, va, això va molt bé, se suposa, per les arrugues...
1: Jo pensava que estaves parlant en japonès, el niacidamida.
2: Bueno, ve tot d'allà, perquè s'ha ficat de moda per les coreanes de Corea, no de Japó.
1: Ah, les coreanes.
2: Les coreanes, com que tenen aquestes pells...
1: Però
2: doncs
1: tenen
2: les pells
1: de l'ADN, no?
2: Clar, però això no ens ho expliquen, Charo, ens diuen, clar, tu pots ser una coreana si tu te deixes uns 300 euros amb cremes al mes i t'aixeques a les 5 del matí per anar fent capes i capes i capes i capes.
1: No, si tu m'ho haguessis preguntat, si tu haguessis escoltat Fogots abans, jo t'hagués dit, això no és sa, estimada
2: clar,
1: meva.
2: No.
1: Això de córrer... Jo tenia una jefa, que era una galbós, i hi havia un dia que quan tu la veies, que venia amb un traig de jaqueta vermell i unes botes negres, hi havia algú que de la ràdio que deia, este huevo quiere sal. Que jo mai vaig entendre. Però era una dona aclaparadora. Realment, i jo en aquell moment estava embarassada i pensava, aquesta dona no m'arriba als 50. No m'arriba als 50. Clar, correu mal.
2: Sí.
1: Correu massa i us han enganyat.
2: Ens han enganyat perquè ens han dit que ser feministes vol dir ser empoderada i empoderada vol dir poder amb tot. Jo puc amb tot, sí, però no vull. No vull poder amb tot. Jo vull poder amb el que jo vull.
1: Clar.
2: No és més, perquè ens diuen que hem d'estar empoderades, que aquell bosc, que tota aquesta pesca, però el sistema tampoc canvia. O sigui, és un... Se'ns exigeix més sense que se'ns treguin altres responsabilitats o s'adaptin, no?, certes responsabilitats. Llavors, és una trampa. És una trampa. Hi ha una part de... La lletra petita, jo com vaig firmar el contracte de vale, voy a ser una girl boss, no vaig llegir la lletra petita que deia morirás en el intento, saps?
1: Clar.
2: O nunca será suficiente. Per tant, des d'aquí demano a que les dones siguin qui vulguin ser, que s'empoderin com els hi doni la gana i que l'èxit potser vol dir quedar-se a casa amb un pijama i amb uns mitjons que tenen un forat menjant-te uns pelotazos i veient Bridget Jones o el que vulguis. Això també és ser una dona d'èxit, perquè per mi ser una dona d'èxit vol dir fer el que tu vols.
1: Sí, senyora.
2: I ja està, i ja està. Doncs
1: pues escolta, ja
2: a la foguera el carnet d'aquell bosc.
1: A la foguera el carnet d'aquell bosc, a la foguera l'empoderament fals, a la foguera aquelles coses que ens oprimeixen, que no ens permeten ser normals, naturals.
2: Això
1: jo
2: mateix.
1: Encara no he vist cap home posant-se rímel en els semàfors.
2: No.
1: No he vist cap home que vagi traient els nens i vagi contestant el... No l'he vist. I com no l'he vist, fins que no el vegi, jo tranquil·la. Doncs m'agrada molt la teva secció. Que sàpigues que estic molt d'acord. Farem una foguera.
2: Farem una foguera i cremarem.
1: Cada mes cremarem coses que
2: sí,
1: no ens fan.
2: Els mites. O sigui,
1: ai, per favor, sí.
2: Alliberades ja ho estem. Hem fet molta feina fins ara.
1: I ens queda molt per
2: fer. Ens queda molt per fer, però gaudim-ho també. I empoderem-nos del concepte de l'alliberament. Nosaltres fem-lo nostre. Alliberar-se no vol dir tot allò que ens diuen que hem de fer, ser per les xarxes, per els llibres d'autoajuda, per tot això, no?
1: Andrea, quan et veiem? On et podem veure, per exemple? Si volem algun espectacle teu, on et volem?
2: Ara mateix estic al teatre, a Gràcia, al Teatre Neu, fent un espectacle que es diu Monólogos en Vermut, i la propera, el proper dia que actuo és cap al 8 de març.
1: 8 de març, Dia de la Dona, hem de veure a l'Andrea Román fent un monòleg que ens ajudi a tirar endavant i a alliberar-nos. Andrea Román, moltes gràcies.
2: A vosaltres. Ens veiem
1: gràcies.
2: A la propera foguera.
1: Això. Doncs fins aquí aquest segon episodi de Fogots, el teu podcast sense regles. La setmana que ve més tindrem a l'Emma Ribas, que ens parlarà de psicologia, ens parlarà de com hem de fer per evitar que el cap se'ns vagi. Però deixeu-me que us deixi amb una frase de la Maya Angelou, una poetessa escriptora americana de no fa gaire, va morir fa molt poc, que diu: si no saps riure't de la vida, la vida es riurà de tu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: Àlex Susana va ser un poeta que va néixer l'any 1957. Va ser escriptor, gestor cultural, també comissari d'exposicions, fundador i director de Columna Edicions i de Columna Música. També va dirigir la Fundació de la Caixa de Catalunya, La Pedrera, a l'Institut Ramon Llull i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Susana va aixecar una obra literària que va donar diversos llibres de poemes, entre els quals destaca Les anelles dels anys. També va destacar en el camp dels dietaris. Va inaugurar el cicle amb Quadern Venecià, distingit amb el Premi Josep Pla a l'any 1988. Un dels projectes ha tingut 6 lliuraments més, l'últim dels quals ha estat La dansa dels dies, i encara vindrà l'any més inesperat, al setembre. Escoltarem la cançó, el poema, primer recitat, com ja és habitual, el poema Veus, d'Àlex Susana, i després interpretat pel músic i cantautor Pep Piques. Del més pregon de la nit surten les veus més extremes, la de l'home debatent-se amb la mort amb el seu cos, la dels amants més insaciables que pugnen per assolir resquícies d'un últim plaer. Dolor o amor, però tant és, perquè tot es confon en aquesta hora extrema. I ens esperordeix la semblança de veus tan oposades.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El curs escolar comença aquest dimarts, 8 de setembre, marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. El Departament d'Empresa i Treball ja han fixat els serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga. A les escoles i instituts hi haurà d'haver com a mínim un docent per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària, a més d'una persona de l'equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial, els serveis mínims seran del 50% de la plantilla, mentre que a les llars d'infants s'haurà de garantir un 33% del personal. La reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya s'allargarà previsiblement fins al novembre. El retard a l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirassol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. La 5a Festa Tasta Mandó ha evidenciat aquest diumenge l'interès per aquesta varietat de tomàquet. Ha estat una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per la varietat amb la venda d'un miler de tomàquets, és a dir, entre 800 i 1.000 quilos. Els centres d'atenció primària i els consultoris de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció d'horari durant tot l'agost. I Ràdio Sant Cugat estrena aquest dilluns el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 5 i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació escoltarem una selecció dels millors capítols del Cinèfil Podcast.
3: Christopher Nolan, perdona'm. Et puc dir Crist, oi? Vale, Crist. Perdona'm, ho sento molt. No he vist l'Odissea en IMAX i 70 mil·límetres. No volia fer uns 3 o 4 mil quilòmetres per anar-me al puto Londres a veure la pel·lícula i l'he vist als cinemes de Sant Cugat. Ni tan sols el fenomen. Ho sento molt. Crist, perdona'm també perquè no vaig acabar del tot d'entendre Tenet. Encara estic perdut, no sé si va endavant o enrere i no sé ben bé què passa al final. Cris, perdona'm, perquè potser no vaig plorar prou amb la pel·lícula d'Oppenheimer. Això de la destrucció dels mons no em va arribar tant als fons de l'ànima com pretenia i això em fa una pitjor persona. Cris, Nolan, ho sento molt, perquè el meu Batman preferit és Ben Affleck. No, no, això és broma. Fins aquí podíem arribar. No, no, no, no. Molt bé amb els Batmans. Cris, perdona'm perquè a Dunkirk no vaig posar-me del tot en el paper i la frustració de la guerra. I sobretot perdona'm perquè encara no sé en quin somni estic d'Inception. I perquè a Interstellar continuo una miqueta perdut en aquella biblioteca de llibres mirant el que va passar, que encara no sé si és el futur, el present o el passat. Crec que no sóc digne de veure les teves pel·lícules, però espero que em perdonis i que quan torni al cine a veure una d'elles em permetis que la gaudeixi com un espectador normal. Encara que t'adori, com la majoria de mortals cinèfils, intentaré ser millor i a la propera pel·lícula que facis, entendre-la, entrar més i ser capaç de veure el cinema com tu el veus. Moltes gràcies, Chris, per existir i per fer les pel·lícules que fas.
4: Avui al Cinèfil parlem d'un director venerat com un déu per alguns i odiat com el dimoni per alguns altres, que és Christopher Nolan, un grandíssim director. Evidentment parlem d'ell perquè acaba d'estrenar la pel·lícula de l'any a nivell d'esdeveniment, després podem comentar si a nivell de qualitat també, que és l'Odissea, adaptant el poema d'Homer. I bé, toca parlar de Christopher Nolan.
5: Toca parlar de Nolan. Ja em perdonareu aquesta introducció, que avui el Joan Miquel no hagi fet el seu tradicional rerefons històric i ens haguem anat una mica per l'humor irreverent i cinèfil per presentar el personatge. Però com deia en Jan, sens dubte, aquest estiu del 2026 només es parla de mitologia grega. I això és molt bèstia, que ho estiguem fent el 2026. I si ho estem fent és precisament perquè un director de cinema ha tingut la valentia i la gosadia de fer una nova interpretació d'aquest clàssic i fer que això, encara que sembli mentida, 3 o 4.000 anys després, torni a estar de moda.
4: Sí, sí. És curiós com de cop tothom és expert en mitologia grega, no? Han sortit de sota les pedres molts experts que no sé on eren, però ha de sortir Christopher Nolan a fer una pel·lícula de l'Odissea i de cop tothom sap què va passar, no?, a la illa amb Calipso i si li va donar la flor de lotus o no, no?
5: Jo crec que després del Mundial tots els experts en futbol necessitaven un tema,
4: sí.
5: I com que Nolan també, jo crec que és un director que desperta moltes passions d'aquestes de masculinitat tòxica, després del Mundial el tema preferit que han pogut triar ha estat Christopher Nolan i l'Odissea. I sí que és veritat, i jo haig de reconèixer que he caigut en aquesta febre de la mitologia grega. M'he començat a empassar podcast de tot el viatge, de la Ilíada, d'Homer, dels micènics, o sigui, m'he tornat una mica boig amb el tema. I malgrat que la pel·lícula tampoc m'ha entusiasmat de la manera que m'han entusiasmat altres pel·lícules de Nolan, però m'he deixat arrossegar per aquest espiral marítim, com si estigués a dins del vaixell, i he escoltat tots els cants de la sirena i m'he anat cap a dins de tot el món aquest de la mitologia grega i del món d'Homer. I bé, doncs he sigut un hipnotitzat més per tot plegat. Tu has caigut a la trampa també o...?
4: Jo també. No estic escoltant podcasts sobre Homer, no? Però estic escoltant podcasts sobre l'Odissea de Nolan. Vull dir, m'he ficat un podcast de 3 hores on tota l'estona va comparant respecte al text original. Per tant, és gairebé com llegir-se el text original. És gairebé el mateix anar fent la comparativa, però sí, sí. Estic dins de la marea, estic al vaixell.
5: Bé.
4: I estic escoltant els cants de sirenes.
5: Sí. I a més, jo haig de reconèixer que, així com el Cole, sí que la Ilíada ens la van fer llegir, perquè jo vaig triar literatura universal i la Ilíada ens la van fer llegir, l'Odissea. M'haig de confessar, i he fet una confessió al principi del programa, ara n'hauré de fer una altra, l'última versió i l'única que m'he llegit de l'Odissea ha estat la de Jerónimo Stilton amb el meu fill. Prou bé, perquè realment, tot i que els protagonistes són ratolinets i segurament no entra en segons quines maldats i crueltats de la història, sí que passava per tots els episodis, totes les illes, que si els gegants, que si els porcs, que si el cíclope i tot plegat, i la tenia molt fresca. Per tant, jo, gràcies aquí a Jerónimo Stilton i tota la seva saga per, com a mínim, posar una mica de llum a la foscor pels nens i perquè ara, doncs, els més menuts ja poden triar, si voleu, una versió per nens adequada. La Jerónimo Stilton està molt bé.
4: Sí, i no només, perquè jo recordo coses de l'Odissea també gràcies a un capítol dels Simpsons i a les Tres Bessones, també.
5: És veritat.
4: Que també hi havia unes Tres Bessones.
5: És veritat, a les Tres Bessones segurament per la xarxa no s'ha comentat tant, però el capítol dels Simpsons s'ha comentat molt.
4: Sí.
5: I ja que estem tirant una miqueta enrere i abans d'entrar en matèria, jo també haig de reivindicar una pel·lícula que va sortir l'any passat, que es deia The Return, El Retorn, on és l'Odissea, però només el tram final, amb Ralph Fiennes i Juliette Binoche com a Ulisses i Penèlope, i que està molt bé, tot i que només se centra, no dura les hores que dura la de Nolan, dura potser no arriba a 2 hores, i és només la part final de quan ell arriba a Ítaca i doncs tot el merder amb els pretendents i tota la trobada al meu i tot plegat, i amb un Ralph Fiennes que també és un actor que a aquestes altures de la pel·lícula ja no li fa por res i que està a la seva edat també prim i forçut, ideal per al paper que li toca. No sé a quina plataforma es pot veure, però busqueu-la perquè també val molt la pena.
4: Molt bé. Abans d'entrar amb l'Odissea, anem a parlar de Nolan, i abans de parlar de Nolan, anem a parlar de què és el que fa Nolan, que és cinema de blockbuster d'autor.
5: Correcte. A veure, aquí tenim diversos conceptes que jo crec que haurem de separar entre ells, perquè avui parlarem molt de cinema d'autor, parlarem molt de blockbusters, de cinema de culte, i segurament no tant de cinema independent. Són conceptes que a vegades es barregen una mica i jo crec que estaria bé avui que parlem del tema aclarir-los. Per què diem que Nolan és o fa cinema d'autor? Doncs primera perquè l'autor, en aquest cas ell, és el que té el control absolut de la creació de l'obra des del principi fins al final, no? Ell és el director, moltes vegades és també el guionista, i això fa que la pàtina que envolta tota la pel·lícula estigui, doncs, influenciada totalment per la figura, en aquest cas, de l'autor, d'ell mateix, que és el director. Posem altres exemples d'autors, i així segurament ho entendreu ràpidament. Woody Allen fa claríssimament cinema d'autor, que a vegades també ha estat independent. Per què? Doncs perquè la seva personalitat la tenim totalment visible i reconeixible a gran part de les seves pel·lícules. Però també fa cinema d'autor, per exemple, Paul Thomas Anderson, en una altra banda molt diferent. O en feia, en el seu moment, quan estava viu, David Lynch, amb les seves coses rares. Com el separem del cinema independent? Cinema independent no és el que fa Christopher Nolan ara, o si és que l'ha fet, potser podem parlar de les dues primeres pel·lícules i ja està. El cinema independent, en aquest cas, és el que té baixos pressupostos i no té un estudi darrere, i la productora segurament no és una de les majors com la que tenim ara. A partir d'aquí, hi ha un altre concepte, que és el cinema de culte. No? Hem comentat abans que Memento, per exemple, és una pel·lícula de culte, hi ha directors de culte, que segurament també són o fan cinema d'autor, i en aquest cas jo crec que Christopher Nolan compleix tots els requisits perquè és culte, és autor, és blockbuster, però, per exemple, cinema de culte o autors de culte, doncs, no sé, Jim Jarmusch és actor, autor de culte, o Wes Anderson, Wes Anderson, que el confon amb Paul Thomas Anderson pels cognoms, també és cinema de culte. I, per últim, la gran paradoxa, no?, que és que el cinema d'autor, i en aquest cas fins i tot de culte, també pot ser un blockbuster. No estem molt acostumats, perquè sempre tenim associada l'etiqueta d'autor a pel·lícules o més raretes, o més estranyes, o més de cinema independent, però en aquest cas trobem la paradoxa de que un autor com Nolan fa blockbusters, i els fa amb la seva personalitat, amb la seva línia i amb les seves obsessions. I ja que estem aquí, he preparat una llista, perquè s'entengui millor, d'altres directors de cinema que fan blockbuster d'autor, i així segurament acabarem d'entendre millor tot el concepte. I comencem segurament per m'atreveixo a dir que el que va inventar, com a mínim des del punt de vista més contemporani, aquest concepte, que és Steven Spielberg. Steven Spielberg, tot i que no tota la seva obra la consideraríem d'aquesta manera, però té la seva personalitat molt marcada, pel·lícules d'espectacle, moltes vegades amb ciència-ficció, amb famílies trencades i, sobretot, nens, amb visites d'altres mons, ja et dic, algunes aniran més o menys posant èmfasi en un d'aquests temes, però la seva personalitat i la seva visió ha estat present des dels anys 70 que va començar fins ara. I no oblidem

0: principi fins al final. I això, doncs, des del principi, i encara no té tantes pel·lis com Nolan, doncs ja l'ha convertit també en un dels autors de blockbuster ara ja més reconeguts de la història del cinema, com a mínim la contemporània. Un altre que és bastant evident i que continua també en actiu, que és Tim Burton. També amb els seus alts i baixos, però no podem negar que el seu univers de monstres d'estètica gòtica, d'éssers estrany de tot tipus, té fans per tots costats, el continua mantenint i sempre que pugui posar Johnny Depp amb molt de maquillatge, amb alguna màscara i algun barret, doncs millor que millor. Continuem pel que ho ha portat segurament a l'extrem més alt, sobretot de la taquilla, que és James Cameron. James Cameron, possiblement algú podria discutir que no és tan autor com els altres, podem parlar-ne, però jo crec que té també un estil i una personalitat molt marcada, sempre amb ciència-ficció, tecnologia al capdavant de les pel·lícules, amb la natura o els perills de la natura com a grans protagonistes secundaris, i en aquest cas, doncs, ha portat, ara porta molts anys centrat en la temàtica d'Avatar i vés a saber si es morirà fent això o no, però en qualsevol cas, jo crec que també amb les pel·lícules que havia fet abans, aquesta personalitat la tenia molt marcada. I ja per acabar, en podríem trobar més, però no puc deixar de mencionar un dels meus preferits, que és Martin Scorsese. Segurament el precursor o el mestre, si se li pot dir d'aquesta manera, de Quentin Tarantino, i la persona que ha convertit el cinema de màfies, gàngsters, violència, maldat, des del principi, des dels anys 70, amb objecte de culte més famós, amb el permís també de Coppola. Però és un dels pocs directors que la gent va veure per veure una pel·li d'Scorsese, no? Com vas a veure la pel·li del Tarantino, vas a veure la pel·li del Nolan, la gent va veure la pel·li d'Scorsese, i això, crec que hi ha pocs directors que aconsegueixin moure gent als cinemes gràcies al seu nom. Trobaríem d'altres, eh? Segurament alguns dels més avantatjats últimament és Denis Villeneuve, que també jo crec que estan per aquesta via, possiblement Bong Joon-ho, i amb el cinema coreà també vagi per aquesta senda, i si ens en dieu d'altres, doncs segurament n'hi ha molts que m'he deixat, però per entendre una mica més el que és el concepte del blockbuster d'autor, jo crec que amb aquests ho entenem perfectament. Tu com ho veus?
1: Molt d'acord amb la llista de directors que has fet.
0: M'he deixat algun?
1: Jo diria que has sí, dit no? Els més importants. Sí,
0: com a mínim els nous.
1: Sí,
0: vull nous dir, hem tirat els 70, però...
1: Sí, no crec que n'hi hagi cap així... segur que alguns en diu algun que diu, home, però com no dieu aquest, però no, aquests noms que ara tothom hi va, no sé, podríem arribar a dir la Greta Gerwig ara ja també, per dir alguna dona també, no?
0: Sí, sí, jo crec que el problema lamentablement amb les directores és que encara no han assolit el concepte de blockbuster, o sigui, les seves pel·lícules encara...
1: Però Barbie va ser un blockbuster.
0: Sí, sí, correcte, és el primer segurament, bueno, és la pel·lícula dirigida per una dona més taquillera de la història.
1: Sí, sí, estava pensant que potser sí que podria entrar.
0: Sí, sí, tant. I també, efectivament, compleix tots els requisits. Lamentablement, li falten encara èxits de taquilla comparables a Barbie, però, sens dubte, pel camí, ara jo estic segur que amb la pel·lícula de Narnia, que és la propera que té
1: sí, a veure què tal, a veure si se la fa seva.
0: A veure.
1: O li passa com li va passar la Chloe Zhao, que després de Nomadland va anar a Marvel i va fallar una mica estrepitosament.
0: A veure. Bueno, no sé. Però bé, tornem a Nolan i tornem a l'Odissea, que és la que ens ha portat, com a mínim, a l'actualitat per fer aquest capítol de podcast avui. Com l'has vist en comparació amb les seves últimes obres? Hi ha qui deia, o he sentit allò tot de comentaris, que és com una espècie de seqüela emocional d'Oppenheimer? Tu l'has vist d'aquesta manera?
1: Doncs és molt sorprenent que sigui així, perquè realment quan vas a veure Oppenheimer, quan vas a veure l'Odissea, no penses que hagi de tenir res a veure amb Oppenheimer, però sí, a veure, farem una miqueta de spoiler sense fer-ne gaire.
0: A veure, de l'Odissea, en principi, està escrita fa 3.000 anys, podem parlar...
1: Sí, però farem spoiler de l'única part que no és realment de l'Odissea, que és la profunditat temàtica que vol treure Nolan, que no és exactament la mateixa que li volia treure Homer en el seu moment, però tampoc us destrossa la pel·lícula saber això, eh? Però sí que m'ha semblat interessant, no?, que ell, del text d'Homer, l'agafi per parlar del mateix que realment parlava a Oppenheimer, que és d'un protagonista que és molt intel·ligent, que és un líder, però que després està totalment torturat per la culpa de la genialitat que ha fet, no? Ja sigui fer la bomba atòmica, ja sigui entrar amb el cavall a Troia per guanyar la guerra, no? I ahir després, doncs, les imatges i la destrucció que porta tot això, la destrucció del món tal com l'entenem, com va passar amb la bomba atòmica, i com passa amb la civilització dels grecs amb l'Odissea, no? Com no, contínuament es parla a la pel·lícula de com el món

0: ja no és el que era perquè doncs, ja no es respecta la llei de Zeus tal com s'havia establert. No? Doncs tenim els pretendents allà menjant gratis durant 10 anys aprofitant-se de la situació, que no respecten res, no? I que tot ve del pecat original, podríem dir, que és no? Doncs, Ulisses fent aquest regal, fent aquest present, que és el cavall, que sempre s'ha vist com un acte heroic, no? I que Nolan el presenta com un acte en el que doncs, es va traicionar els déus i això va ser una mica l'origen de que caigués la civilització, i així ho veu el personatge d'Ulisses. I trobo que no? Doncs, arribar a aquesta conclusió trobo que és molt interessant i que per això em sembla encertat dir sí, que és una seqüència espiritual, o com vulguis dir-li, de l'Oppenheimer. No sé si tu t'ha semblat el mateix.
1: Home, realment la comparativa és molt correcta perquè són dos personatges torturadíssims pel que han fet, i en aquest sentit jo crec que a Oppenheimer li faltaven monstres, li faltava ciència-ficció, li faltava una mica més del Nolan que s'havia fet conegut justament per això, no? El Nolan d'Inception, el Nolan d'Interstellar, el Nolan de Batman, sempre tenies aquest component una mica més fantàstic, de cinema fantàstic, i Oppenheimer, òbviament, per les circumstàncies històriques, no va poder ser-hi, però a l'Odissea va trobar tots els requisits i tots els monstres i éssers i característiques que el feien tornar en aquesta senda.
2: I precisament per això no té puto sentit que digui lo de els pobles del mar, que això ja hi entrarem en un altre moment.
0: Arriba l'historiador, ja.
1: Amb aquest inici fulgurant de la presència del Joan Miquel, et donem la benvinguda, que avui ha arribat un xic tard per culpa de problemes dels trens, i això
2: sí,
1: que no és la Renfe.
2: No, uns companys de feina els han convertit en porcs, uns altres han anat perseguint unes noies que anaven una mica a peix, o sigui,
1: clar.
2: Tot s'acumula.
1: Doncs, a veure, jo crec que arribes molt bé per fer una mica de hate. Venies amb aquesta idea o no?
2: No, o sigui...
1: Pots fer-lo, eh? Hem fet una mica de hate, si vols, eh?
2: Va, no. És que amb en Nolan tenc una relació d'amor-odi una mica estranya, perquè quan era més adolescent era quan anava petant-ho, jo. Quan tenia 15 anys va estrenar el Cavaller Fosc, i ara, confessió que faig aquí, crec que la van estrenar el mes d'agost. Jo vaig anar a veure-la el dia de l'estrena, a la sessió matinal. És a dir, a Mallorca vaig ser de les primeres persones que van veure el Cavaller
1: Fosc. Estaves posadíssim a la secta, ja.
2: I després, abans de començar l'escola, és a dir, estic parlant en el transcurs d'un mes, vaig arribar al cinema 7 vegades.
1: Ostres.
2: Val? O sigui, jo
1: molt fan, eh?
2: Jo que sóc aquí el primer en criticar el cinema de superherois i en criticar en Nolan, he de fer aquesta confessió. Després, ja quan va estrenar Origen, no igual, però també vaig anar-la a veure potser 4 o 5 vegades, i per tant és un director que jo he anat creixent i he anat fent la meva personalitat, entre còmetes, adulta, a mesura que en Nolan anava fent pel·lícules, i jo anava als estrenes com un esdeveniment. Però sí que és veritat que a partir de Dunkerque, no tant, però si ja Tenet, el hype, diguem-ne, m'ha anat baixant. No he suportat en cap faceta Oppenheimer, no m'ha agradat gens. Els 13 Oscars em van resultar obscens.
1: Directament, eh?
2: Directament.
1: Bé, una mica no tant, molt bé, clar que sí.
2: Però no tant per la pel·lícula, perquè, evidentment, és en Christopher Nolan, hi havia el Ludwig Göransson fent la música espectacular, en Cillian Murphy estava beníssim, tot a nivell aparell de pel·lícula, cap crítica.
1: Però?
2: A nivell de contingut de per què fa una pel·lícula per resaltar la culpa sobre tirar dues bombes nuclears i que amb això el públic estatunidenc vagi al cinema, et senti una mica culpable, pagui una entrada per aquesta culpabilitat i en sortir se'n vagi al McDonald's, això em resulta obscè. O sigui, és la meva perspectiva, per què no m'agrada Oppenheimer.
0: Tu no odies Oppenheimer, tu odies el capitalisme, que és
2: diferent. Però jo ho diu més enllà d'Oppenheimer.
0: I el problema del capitalisme no és Oppenheimer.
2: No, el problema que veig amb Oppenheimer i després les nominacions que va tenir és precisament aquest, que serveix, la posa al mateix nivell, en aquest sentit, no a nivell fílmic, al mateix nivell de 12 anys d'esclavitud. És a dir, és una pel·lícula que serveix als nord-americans per purgar-se dels seus propis pecats.
1: Una mica de fuetades enrere. Ja.
2: Fuetades enrere, i en sortida de la sala tot pot continuar igual.
0: Bueno, però el cinema és això contínuament. Vull dir, anem una mica a sentir-nos una mica malament sobre una cosa i després surts del cinema i no, tampoc no fas res, no? Per canviar.
2: Clar, no, totalment, totalment. Però sí que vaig trobar com molt evident que hi havia aquesta funció i que ho feia amb una bona pel·lícula. És a dir, jo, com a pel·lícula, tot perfecte. Ara, el que hi havia de darrere, això ja me va costar.
1: Jo crec que en el cas dels Oscars, i abans que entrem en Els homes del mar i el més hate sobre l'Odissea, que entrarem, clar que sí.
2: Que no entenc hate, eh? La vaig veure ahir i...
1: Ara parlarem un moment, però jo, ara que estem en tema Oppenheimer i Oscars, jo crec que amb aquesta pel·lícula va passar com amb tants altres cineastes i tants altres autors, que és que has de trobar el moment històric perfecte per donar-li el premi.
2: Ja.
1: I què passa? Que el cinema fantàstic, històricament, sempre havia estat vist com una cosa de segona fila. I clar, no li donaràs a l'Oscar a Nolan per Interstellar, que potser se'l mereixia. Sí. O no li donaràs per Origen, Inception, que potser se'l mereixia. I ara no recordo amb quines pel·lícules l'havien de comparar aquell any, però en canvi, clar, Oppenheimer, cinema històric, el que dius tu, La culpa, les fuetades dels Estats Units, ostres, és l'ocasió perfecta històricament, i no oblidem qui dona els premis, que són els americans, per, diguem, ungir-lo i elevar-lo, si encara no ho estava més, a la categoria de déu del cinema, amb el que l'ungeix del tot, que és els Oscars. No? I jo crec que en aquest cas va ser l'ocasió perfecta, segurament pel tipus de pel·lícula, el fet de convertir un tema històric en la pel·lícula que va convertir, i que precisament perquè abans no ho havia fet d'aquesta manera, amb aquestes temàtiques, no havia estat prou ungit com va estar-ho amb Oppenheimer. És la meva humil opinió.
0: Per mi està clar que no és la seva millor pel·lícula, Oppenheimer, però jo també posaria en valor que és un director que se li va anar a l'olla amb Tenet, no? I va fer una pel·lícula que no va entendre gairebé ningú, i després ha tornat amb Oppenheimer i amb l'Odissea. Vull dir que hi ha directors que agafen un camí de, bueno, jo ara ja sóc un geni, ja puc fer el que vulgui, començo a fer les meves fílies, i es perd pel camí i ja no el trobes més. Vull dir que per mi té un cert valor que decidís no. Vull dir que ha tornat al camí de... Vull dir, per mi, Oppenheimer... Bueno, no vull desvalar el meu rànquing, però Oppenheimer i l'Odissea no arriben a ser Interstellar i Inception, però... Per mi són grandíssimes pel·lícules que vull dir que ha tornat al bon camí, per mi, Nolan.
2: Sí. De totes maneres, jo sigut seguit pel camí de Tenet, tot i no agradar-me Tenet, tampoc em semblaria malament. De fet, em semblaria com més valent.
0: Bueno, em semblaria molt interessant, però evidentment no...
2: No crec que estiguéssim davant d'una altra Coppola, perquè ens entenguem, no?
0: O sigui, sí, és que estava pensant una mica en Coppola quan he dit això.
2: No crec que se perdés tant com en Ford Coppola en aquest sentit.
0: Però li podria passar, quan va fer Tenet, on podia pensar, bueno, ara, o sigui, Nolan podria anar-se per un camí on, no? On comença a fer jocs temporals que no entén ningú, i en canvi ha decidit anar, jo trobo, més pel camí de les emocions, de parlar de coses que realment li interessen, com és, no?, el tema de la culpa. Ja hem parlat abans amb el JR sobre la relació, com l'Odissea és una mica una seqüela espiritual d'Oppenheimer, no? Com parla, clarament són temes que li interessen i trobo que s'ha tractat molt millor que a Tenet, on no tenies molt gaire clar que, a part de fer el joc superinteressant que va fer, de què volia parlar, realment, no? I, en canvi, ara trobo que són pel·lícules amb una profunditat temàtica més gran, no?
2: És que jo aquí crec que hi ha un problema, que ara ho estaves comentant. No li van donar l'Oscar per Inception, i era una molt bona pel·lícula. No li van donar per Interestelar, i era molt bona pel·lícula. I li han hagut de donar amb una pel·lícula, entre cometes, seriosa. Però si te fixes una mica en la filmografia d'en Christopher Nolan, ell, el que ha estat fent els darrers 20 anys... és donar serietat a temes que abans la gent no li donava.
0: Sí.
2: I fent això, com que després ha tingut un fossat cultural molt gran, tot el que ell ha anat dirigint, després tothom l'ha volgut imitar. Però ell és el principal en dir, no, vaig a fer una pel·lícula de superherois, però, ojo, aquí anem a fer un thriller mig polític, mig policial, amb els colors molt poc saturats, que tot estigui molt fosc i tal, perquè és una pel·lícula seriosa. Que és d'un pavo mega ric que se'n va als vespres a tonyar pobres perquè aquesta és la seva idea de justícia social? Val, això és la de menys. Va fer una pel·lícula seriosa. Això ho va fer en Batman, ho ha fet en Origen, Interestelar. Anem a fer una mega pel·lícula de ciència-ficció, anem a creuar la darrera frontera. No, però li donarem un munt de versemblança científica perquè això és cinema seriós, no? Aleshores, tot i l'Odissea és una mica el mateix. És a dir, vols fer una pel·lícula fantàstica perquè la teva posada en escena no té res d'històrica. Res. Estàs ajuntant coses de distintes èpoques per crear una estètica pròpia. A tope en tu. A favor. Molt bé. Per què? Perquè no és història. I està bé que estiguis fent una epopeia amb la teva visió. Superbé. Però anem a rebaixar els tons de color, anem a posar música seriosa i després t'afegiré petites píndoles perquè vegis que, com a mínim, algú del meu equip s'ha mirat la Wikipedia per saber el que era l'edat del bronze. Ara estic exagerant una mica, no? Però té a veure una mica amb això. Diu, conyo, vols fer una pel·lícula on hi ha sirenes, on hi ha un tio amb un sol ull, on hi ha uns gegants? Fes aquesta pel·lícula tranquil i no intentis donar-li aquesta pompositat al darrere, perquè tots vegem que és una pel·lícula seriosa, encara que sigui fantasia. Cony, fes-me una bona pel·lícula de fantasia i queda't allà, que està molt bé, no? Però allà com tan integrat aquesta cosa de que tot lo fantàstic és infantil, ha de ser extremadament colorit i tot, no? O sigui, fes la teva pel·lícula de fantasia tranquil, però no intentis donar-li aquesta cosa de serietat, perquè tampoc és necessari, la pel·lícula ja és bona tal qual. M'explic?
1: Mm-hmm. Sí, però de fet, una de les crítiques bastant... jo crec que bastant absurda, que té a veure amb això que deies tu del color, mm-hmm. i és que, clar, els paisatges mediterranis són molt més colorits i el cel és molt més blanc. Ja. I sembla que estigui tot rodat a Islàndia un dia de pluja. I estem parlant de les illes gregues, no? I de totes les illes del Mediterrani, no? I, però vaja, que...
2: jo passava més pena, ahir veient el resultat, hi ha moments on sí que es percep mediterràniament. Val?
1: A mi m'ha faltat una mica Estrella d'Am.
2: En algun moment hi havia falta d'Estrella d'Am.
1: Estrella d'Am, truqueu al Nolan per fer l'anunci ja, o sigui, sisplau.
2: Que també porti a la Costa Brava, la Charlize Theron tirada també, no? Com la Calypso, i ja tenim un anunci perfecte.
1: Sí,
2: de totes maneres, el fet... aquí ja entram en una altra cosa de... per què no sembla tan mediterrània? I aquí podem enllaçar amb la pel·lícula del Napoleón del Ridley Scott. També era una pel·lícula molt fosca, no? si la recordeu.
1: Sí.
2: A nivell cromàtic.
1: Tenia uns tons cromàtics bastant similars a l'Odissea.
2: Sí, i això, què passa? Nosaltres, ara, Antonio Viure vol dir prendre partit Gramsci, ens ho explica, que és el tema de l'hegemonia. Nosaltres estem mirant el món a través dels Estats Units i l'anglosfera. Aleshores, tota la història que està mantenent a través del cinema, no s'aprèn història mirant cinema, però això és un tema que deixaré per un altre episodi.
1: Però va bé, ni que sigui per guanyar el Trivial.
2: Va bé, perquè, encara que sigui per guanyar el Trivial, va bé. Però en aquest sentit, sempre hem de pensar que estan mirant pel·lícules que se fan des d'una òptica concreta de la història.
1: I tornant al capitalisme, es fan per fer diners.
2: Això per descomptat.
1: Però és que moltes vegades això ho perdem de vista.
0: Clar, sempre... moltes de les decisions que pren Nolan és això ho faig perquè està guapo.
2: Ja.
0: No perquè m'interessa
2: ser... Però és que això és més interessant que intentar donar aquest punt d'intel·lectualisme que a vegades li dona. Està guapo, o, òbviament, està guapo veure el soldat convertir-se en porcs. És que no necessites més, està guapo.
1: Estava guapo fa 4.000 anys, continua estant guapo.
2: Exacte,
1: ara.
2: Vull dir, no necessites més en aquest sentit. Però sobretot ja estem aquest de... com que en el final vol fer una línia entre l'Anglaterra, perquè ella és anglesa, l'Amèrica d'ara, i les beceroles de la cultura occidental, ell la solució que troba és fotre barcos vikings al Mediterrani. Per què? Perquè al final s'està identificant a si mateix a través de la història. I el record històric que tens que es té de la seva regió és aquesta estètica, és aquesta forma de vestir, aquestes armadures, és aquest vaixell, és tot això. Clar, el que està dient és jo sóc hereu d'aquesta cultura, però alhora no deixo de ser anglès. Però després, clar, si tu vols mirar-ho, l'Odissea, que és un text grec que té molt a veure amb el Mediterrani i amb tot l'imaginari que es desprèn dels pobles mediterranis, doncs aquí ja fas fallida.
1: Connectar amb el que dèiem abans de la seqüela espiritual d'Oppenheimer, jo crec que una de les coses que li ha interessat més d'aquesta pel·lícula és justament aquesta road movie naval pel Mediterrani, on a cada paradeta tens un megaproblema i un dolent, o dolenta, que el pots relacionar amb el cinema fantàstic. I ara us faré una altra confessió. Jo he estat en una sala, la mateixa sala, amb Christopher Nolan.
2: Ah, sí? De quina pel·li?
1: No, al Festival de Cannes.
2: Ah.
1: A una masterclass.
2: O sigui, feta per ell.
1: Correcte. O sigui, em podeu tocar a mi, i jo crec que estareu, com a mínim, tocant la mateixa sala que va tocar Nolan. No sé com encara no m'han fet una estàtua aquí a Sant Cugat. Bé, dit això, en aquesta xerrada, que va ser molt interessant, però que la xerrada la va fer perquè ell havia fet una espècie de remasterització de 2001, Odissea a l'espai, que era el motiu, però bé, després van anar una mica més enllà. Ell el que va dir, quan va parlar el moment de la trilogia de Batman, que el que més li interessava de Batman i el que ell creia que definia la trilogia o cadascuna de les pel·lícules eren els dolents. Per això comentava el Jan també al principi aquests tres dolents, òbviament el Joker de la segona i el Bane de la tercera, que no és el més reeixit. Però per això jo crec que els antagonistes, que com en tantes altres sagues, com Star Wars, per exemple, són molt més interessants que els protagonistes, en aquesta, malgrat que el protagonista és clarament Ulisses i tot això, sí que el que li marca el camí, més enllà de la culpa i Troia, és cadascuna de les paradetes on té un enemic d'aquests al que enfrontar-se, no? Bé siguin els gegants, bé siguin les sirenes, bé sigui el bitxarraco aquell de les roques, que no me recordo com es diu... em sap greu, m'he passat els podcasts de la mitologia, però...
0: Sí, quan ha de triar entre el Tornado...
2: El que li mata Tornado i el Bitxarrasso.
0: Sí, és almenys així, sí.
1: Perdoneu als meus professors de l'institut de no recordar-me'n del Bitxarrasso, però això és el que, a banda de tot aquest viatge torturat de la culpa, això és el que li agrada. Jo crec, i al llarg de diverses pel·lícules ho ha demostrat, i per això jo crec que en aquesta història de l'Odissea ha trobat doncs, el llenç perfecte per començar a dibuixar el que li ha donat la gana sense ferir i mantenint totalment els seus principis i estètica d'autor que comentàvem abans.
0: Sí, però el que em sembla interessant també és que, per exemple, el Ciclop no és malvat. El Ciclop és un pastor. Vull dir, que el que busca aquí Nolan també dir, i el que se n'adona el propi Ulisses, és que els dolents són ells, som nosaltres. Hem portat la guerra, hem portat la destrucció, els homes del mar. No? Al principi de tot hi ha una escena que diuen hem de tornar a casa i necessitem agafar una mica de menjar per seguir. I, bueno, com agafem el menjar? Bueno, doncs anem a un poble, el saquegem, violem les dones i ens ho emportem tot. No? I ahir se n'acaba adonant que els dolents són ells. No? I també és interessant com aquestes bèsties no tenen per què ser malvades, sinó simplement són obstacles que es troba Ulisses que se n'adona, no? Pues que en veritat ell no és un heroi, és un antiheroi, realment. I connectant amb el que deies abans, que potser a Nolan no li interessa tant la fantasia, no? Vull dir, és evident que no li dona tant de pes com un altre director li hauria donat explicant l'Odissea, però perquè busca, o sigui, ell busca la humanitat. Vull dir, no, a mi em va sorprendre d'aquesta Odissea que és bastant humana, no? que se centra en sentiments humans molt universals, no? Més enllà de voler explicar la història èpica, ell el que li interessa és la culpa d'Ulisses, és, no? Aquest sentiment amb el que ens puguem sentir més identificats.
2: Però és que, de totes maneres, lo de la part humana és com la gestió del temps com a concepte, és una constant, és la filmografia d'en Nolan.
0: Sí.
2: I la història èpica d'origen, al final, és la relació trencada entre un pare i un fill.
0: Exacte.
2: No? I com aprofiten això? Interestel·lar, més o menys el mateix, no? És a dir, l'home que està lluny del seu fill i que es preocupa perquè hi ha la història mega èpica de salvar el món, però a ell el que li interessa és tornar aviat per no perdre's la vida dels seus fills.
0: Per mi això és el que fa que Nolan sigui un gran director i que altres que el vulguin imitar es perdin pel camí pensant que el millor que té Nolan, que és el que una mica li passava a Tenet, no? Són els jocs lineals i com estructura, que és molt bo estructurant els guions i les històries per trencar-te el cap, però realment el que fa especial aquestes pel·lícules és el cor aquest que hi ha darrere, no?
2: Clar, no sé si totalment...
1: I a més, una cosa que ens hem deixat abans quan parlàvem de totes aquestes característiques del cinema d'autor és fer-ho amb els teus col·legues actors. Dic col·legues o els teus actors fetitxa, no? I veiem al llarg també de la filmografia de Nolan com els ha anat repetint, i en aquesta pel·li jo crec que ja els ha ajuntat a tots perquè hi ha tants de personatges que els pots ajuntar a tots. I ha repetit moltes vegades molts actors, cosa que també han fet alguns dels que mencionàvem abans, com Tim Burton amb Johnny Depp, o com Scorsese amb De Niro i DiCaprio, o com en el seu moment també a Spielberg amb totes les pel·lis que va fer amb Harrison Ford. Vull dir que...
0: Sí, i Nolan també ho fa amb el compositor,
1: exacte,
0: amb
1: sí.
0: la muntadora, amb el director de fotografia, que també els va repetint. Mm-hmm. No sé vosaltres, a nivell d'interpretacions, l'Odissea, que us ha semblat, perquè a mi Matt Damon no em semblava que hagués de ser... No és el lector que jo m'imaginava fent d'Ulisses,
2: però
0: haig de dir que a la segona part és quan m'ha convençut. Sí. La primera no tant, però la segona, quan realment s'ha de construir una mica més el personatge, m'ha agradat bastant, i jo també trobo que l'Anne Hathaway està molt bé com a Penélope, i el Robert Pattinson també...
1: Jo m'he enamorat de John Leguizamo.
0: John Leguizamo també el
1: destacaria... M'he enamorat absolutament, si no li dona l'Òscar m'enfadaré molt. Ja està.
2: Sí. Ell era el que feia de...
1: El Déu meu,
0: el sec.
1: Correcte.
0: Sí.
1: M'ha semblat tremendo. I perquè segurament perquè no m'esperava... O sigui, m'estranyava aquest actor en una pel·lícula com aquesta, no? Mm. Com col·loques aquest home, i, hosti, segurament és el que més m'ha sorprès en positiu, perquè no m'esperava que aquest personatge i concretament aquest actor se li pogués treure tant de suc com se li treu en aquesta pel·lícula.
2: També és cert que tens un planter d'actor enorme, el millor de Hollywood actual, i això també comporta que tens actrius i actors impressionants fent dues línies, perquè...
1: Exacte.
2: La Mia Goth és una actriu que havíem vist a Frankenstein i a la trilogia del Ty West i tal, una actriu de l'hòstia. Tres frases té en tota la pel·lícula, clar, no? L'Eliot Page igual.
0: Hi ha gent que ha criticat molt això. Vull dir, també passa amb la Zendaya, fins i tot amb la Charlize Theron, que trobo que aquesta... El Calypso sí que trobo que és un personatge infrautilitzat. Però hi ha gent que critica, home, com malgastes així una estrella? Però jo crec que justament el que busca Nolan és que... necessites un actor que amb només dues línies et transmeti tot el bagatge que necessites que transmeti, no? Vull dir, has d'entendre, no?, que això és una deessa, o que, no? Vull dir que per transmetre tot el que t'ha de transmetre, allà un actor qualsevol potser no t'ho pot fer, i com que té la pasta per pillar el millor o la millor, doncs ell ho fa, i així, no?, doncs, vull dir, li funciona molt millor.
2: El tema és aquest, és la pasta. Tu tens pasta per poder tenir... 5 minuts en pantalla de la Zendaya, 5 minuts en pantalla del John Benham, no?
1: Sí, però de la pasta que la té. I tota, també jo crec que, i mirant vídeos d'aquests que surten avui en dia per les xarxes de les entrevistes que s'han fet de promocionar la pel·lícula, clar, et truca Nolan i qui li diu que no.
2: Clar.
1: Vull dir, clar, és que encara que sigui per fer de l'ungla del peu d'un dels porcs de l'escena aquella, m'és igual.
2: Sí.
1: Jo vaig, no? I llavors aquest concepte, no?, de nou messies del cinema, fa que qualsevol actor o actriu, a la que truca Christopher Nolan, encara que sigui per fer un paperet de merda de 3 minuts, benvingut sigui per tu i per la teva carrera, i faràs tota la roda d'entrevistes per tot arreu, i es parlarà de tu, per bé o per malament, però es parlarà de tu, perquè ja em diràs la publicitat que se li està fent, allò de que parlin de tu, encara que sigui malament, a l'Eliot Page, a la Lupita, vull dir, tots aquests personatges que surten poquet, però que segurament per la tria d'aquests actors en concret o actrius han portat la teòrica polèmica, i això jo crec que encara fa més gran el hype.
2: Clar, bé, el hype o com a mínim el ressò que té xarxes, no?
1: Exacte,
2: com a
1: mínim sí.
0: Sí, però jo què sé, la Samantha Morton, per exemple, que fa de Circe...
2: Ah, aquesta m'ha encantat a mi, eh?
0: Té una escena, i jo no descarto que estigui nominada a l'Òscar per aquella escena. Vull dir que pot sortir 5 minuts...
2: És que
0: t'ho
2: diré que a mi crec que és la triu que més m'agradarà.
0: A mi m'agrada molt, també.
2: Que l'en Hathaway, que també, però...
0: Sí, però això també té 5 minutets, eh?
1: Sí.
0: Però amb això ja pots fer.
1: Però en una pel·li com aquesta, que és una road movie per les illes gregues, clar, tens els protagonistes i els altres han de tenir pinzellades.
0: Sí.
1: I no hi ha més. I, per cert, abans de passar al rànquing, una altra versió de l'Odissea que no hem dit i que és molt recomanable, que és O Brother, dels Germans Coen.
2: Boníssima, aquesta.
1: Molt bona, una adaptació totalment lliure, totalment diferent, però que...
2: Amb el George Clooney cantant country...
1: Amb el George Clooney... Recupereu-la si la podeu, no l'Odissea que us espereu, però molt recomanable. I ara sí, passem ja al rànquing del Jan.
0: Anem a fer el top 10 de Christopher Nolan, que té 12 pel·lícules, per tant, només... No, 13 pel·lícules, que ja ha fet l'Odissea. 13 pel·lícules, només 3 s'han quedat fora. Per tant, anem amb el top 10. I en el número 10, atenció, sorpresa, que entra Tenet. La pel·lícula més fallida de Christopher Nolan no deixa de ser una pel·lícula fascinant. Sí, és excessivament rebuscada i molt difícil d'entendre, però ets a dir que sortint de la pandèmia i anant al cinema a veure això, jo vaig gaudir molt. Les seqüències són impressionants, com la primera a l'òpera, totes les que lluiten, doncs un que va cap endavant contra un que va cap endarrere en el temps, a les persecucions amb els cotxes. Una pel·li que costa d'entrar, però quan vas entrant les regles del joc i més o menys s'acaba entenent una mica la trama, no? I jo crec que si la tornéssim a mirar amb la ment oberta, no?, veuríem que en veritat era una bona pel·lícula. Número 9 per Batman Begins. A Batman Begins trobem un Nolan que encara no era un geni estructurant històries, perquè es veuen parts com molt diferenciades, amb tres malvats diferents als que s'ha d'enfrontar el Batman, que fa que no acabi d'estar del tot cohesionada, però sí que és una pel·lícula que té grans seqüències, que fa una molt bona exploració del personatge del Bruce Wayne, interpretat per un Christian Bale, que em sembla un gran Batman. Número 8 per Dunkirk, que una pel·lícula del nivell de Dunkirk que estigui al número 8 ho diu tot del que és Nolan com a director, perquè està dirigida de forma brillant, té uns plans espectaculars, una gran tensió que et fa sentir atrapat enmig de la guerra i jugar molt intel·ligentment, com sempre, amb la narració no lineal, creant tres línies temporals diferents, no? Per terra... No lineal.
1: Perdó, ho havia de fer, ho sento, ho havia de fer.
0: Si no l'he posat més amunt és perquè n'hi ha que em semblen més originals o sobretot amb més profunditat temàtica, més enllà de denunciar els horrors de la guerra com ho fa aquí. Número 7, per Memento, que va ser el segon film de Nolan després de Following, i això es nota en el pressupost i en l'espectacularitat. Ara, com va jugar aquí amb la forma, narrant la història d'endavant cap endarrere, mentre el protagonista va reconstruint els fets amb la seva memòria fragmentada, és una genialitat, és una pel·lícula de culte amb la que va demostrar que es convertiria en un dels millors directors de la seva generació. Número 6, per El truc final, per mi, pel·lícula infravalorada de Nolan, com examina la rivalitat entre aquests dos mags i la forma de veure el món que té cada un dels dos personatges que xoquen. Hugh Jackman i Christian Bale estan els dos esplèndids. És una pel·lícula que t'atrapa per complet i et va sorprenent amb tots els trucs que té sota la manga, especialment el truc final que té, que és un gir final que et deixa bocabadat. Número 5, per la pel·lícula de la qual hem parlat més avui i seguirem parlant, que és L'Odissea. És curiós que la pel·lícula més gran i més èpica de Christopher Nolan sigui també potser la seva més personal. Agafa el text d'Homer i se'l fa totalment seu, amb tots els canvis que li vulgueu criticar del text original, però no podeu negar que és espectacular, que té grans seqüències, com la del ciclop, com la dels porcs, com la l'entrada a Troia, jugant a la perfecció, com sempre, amb la narració no lineal, i amb una gran profunditat temàtica per parlar de la culpa, de la responsabilitat, de trobar-se un mateix i de l'empatia amb els altres a través de la idea de la llei de Zeus. Número 4, per Oppenheimer. Per mi, molt igualades aquestes dues. Potser quan torni a veure l'Odissea l'acabo posant per sobre. A més, dos pel·lis que sorprenentment parlen una mica del mateix, però crec que com a estudi de personatge aquesta és la millor de Nolan, no? Examinant el turment d'un geni que ha creat una arma capaç de destruir la humanitat. Són 3 hores que a mi se'm van passar volant. A nivell tècnic és impecable i Cillian Murphy és hipnòtic. Número 3, per The Dark Knight, El Caballero Oscuro. Per mi és un thriller perfecte. L'acció i els girs de guió són d'un nivell altíssim, t'enganxa totalment, també amb l'ambientació de Gotham, la música, com està gravat, tot em sembla increïble. Té grans interpretacions. Potser el que la fa estar un punt per sobre d'altres pel·lícules és la interpretació de Heath Ledger com a Joker, que és històrica. I per mi estem parlant de la millor pel·lícula de superherois d'aquest segle, tranquil·lament.
1: Déu-n'hi-do.
0: Número 2, per Interstellar. Obra mestra, Matthew McConaughey està millor que mai protagonitzant aquest viatge interplanetari que és tan espectacular en les imatges com en la història que explica, per destapar que en realitat és una pel·lícula que parla sobre el més important que hi ha en tot l'univers, que és l'amor. Amb Interstellar haig de mencionar també la banda sonora de Hans Zimmer, que per mi és una de les millors mai escrites, igual que la va fer, que la que va fer per la que a mi em sembla la número 1 de Nolan, que és Inception, Origen. Defensaré fins on calgui que no només és la millor pel·lícula de Nolan, sinó una de les millors de la història del cinema. El concepte d'endinsar-se en els somnis de la gent és tan fascinant com la seva execució, que és impecable. Tota l'estona et llença idees brillants que et mantenen enganxat, té grandíssimes escenes d'acció i va destapant darrere les capes un gran cor, que és la relació del cop, el personatge de DiCaprio, amb la seva difunta dona. És una pel·lícula que he vist 20 cops i cada cop que la veig... 20 cops és un dia, no sé quants cops l'he vist, però cada cop que la veig trobo nous detalls que et fan entendre encara més coses. És com una pel·lícula que cada cop que t'hi endinses, doncs una mica més, igual que fan els personatges, no?, amb els somnis. I aquest és el meu rànquing de Nolan, que serà diferent de tots els que tingueu la resta, però aquest és el meu.
1: Molt bé, home, déu-n'hi-do. Bé, les més grans estan a dalt. Jo crec que el top 3 no pot convèncer i no pot estar ningú en desacord, perquè són segurament les 3 obres mestres o les que més hi ha consens que l'han portat allà on és. Ja veurem si l'Odissea i Oppenheimer en el pas del temps acaben ocupant aquestes 3 primeres places. Potser no tothom coincidirà amb l'ordre d'aquestes 3 primeres, però jo crec que Inception, Interstellar i Dark Knight són segurament les seves 3 grans obres i les que l'han convertit en el director de culte que actualment és. I tu què opines d'aquest top 3, aquest rànquing? Tu ja estàs d'acord? Posaries algunes altres?
2: Home, que són molt bones pel·lícules, i estic d'acord. Jo sí que hi posaria més a dalt Pantura del Truco Final, que és una pel·lícula que...
0: L'he ficat la sisena, jo.
2: La sisena, jo...
0: Per mi està infravalorada, també, però...
2: Jo la posaria potser més a dalt. És que, clar, com que tens aquestes tres que són molt bones, posar-la al top 3 pintures un poc massa. Però per ser una mica trencador, mira, el lloc 3 hi posaria El Truco Final. El Caballero Oscuro, jo no puc posar-la baix perquè... Ja us he explicat que tinc una història amb això, per tant, la posaria a les dues. I la primera, la segona que més he vist, i que la idea em fascina, sobretot Inception, també la posaria.
0: Estem d'acord.
2: Sí, perquè és que em va semblar molt original. En el seu dia me va volar el cap, la vaig veure una vegada i una altra, no sé. O sigui, l'escena aquesta del passadís aquest que se'n va molt bé.
0: Sí.
2: Impressionant, ja. És meravellosa, aquesta.
1: Jo, al contrari de tots, jo poso al top 3 Memento, eh?
2: Sí.
1: A mi, segurament, sí. Per aquesta nostàlgia que comentaves dels anys quan anaves al col·le, clar, jo sóc una mica més gran, i jo vaig veure d'adolescent Memento, i ja em va explotar el cap sencer, a mi, a mi, a mitja humanitat, no?
2: Sí, jo també la vaig veure d'adolescent, però ja agafada de la biblioteca, clar, després d'haver vist El Caballero Oscuro i voler saber qui era Nolan.
1: Jo recordo anar al cine i després anar al col·le a comentar-ho amb la gent, clar, jo una mica raret, perquè era el que anava per aquestes pel·lis raretes en aquell moment, no? De, ara, bona, Memento, que va al revés, i que no sé què, i que el tio per la memòria. I a mi aquesta pel·lícula crec que va ser la de les que més m'ha marcat, però la segona, Caballero Oscuro, tot i que a mi la trilogia em serveix com a unitat, i jo haig de posar primer Interestelar.
2: Interestelar. És que Interestelar és impressionant, però la idea no és tan potent, perquè és una mica... Anem a salvar la Terra, ens n'anem en lluny, i és com a idea... Ja s'ha fet abans. Amb aquesta profunditat, amb aquest tracte, potser no.
1: Sí, sí, sí.
2: Però la idea no era nova. Com a tant. Per tant, jo no, per això no la posaria.
1: No,
2: a però com a pel·li és impressionant.
1: Està clar que els rànquings sempre tenen el que tenen. Clar. Cadascú té el seu criteri, els seus motius personals i nostàlgics per triar-les a cadascuna. Però jo crec que si en alguna cosa estem d'acord i si estem fent un podcast gairebé dedicat en exclusiva en aquest senyor Christopher Nolan, és perquè... des de tots aquests últims 25 anys doncs, ens ha demostrat que si està dalt de tot és per mèrits propis.
2: Jo i a la nit, tornant de l'Odissea, i perquè havíem de fer el podcast avui, vaig veure Following. No sé si la teniu. L'heu vist a vosaltres també?
0: L'he vista. No ha entrat al meu rànquing perquè em sembla més... Bueno, està molt per polir encara, no?
2: Home, jo... però primera
0: no,
2: pel·lícula...
0: No, per ser una primera pel·lícula està
2: no
0: bé.
2: No arriba als 70 minuts, sí, és una cosa molt més així.
1: Haig de confessar que no l'he vist, per tant no puc opinar. Conec el fenomen, sé que també doncs, una mica com Spielberg, no? Va començar fent pel·lículetes gairebé al garatge, amateurs, amb el seu germà, i tot plegat, i això està molt bé. I també jo crec que, clar, estem parlant ara, doncs, això, no?, de mites, de déus i de tot plegat, elevant-los, no?, el que són cineastes de tota aquesta categoria, però no ens hem d'oblidar que és molt normal que la teva primera, segona, tercera, quarta pel·lícula no sigui ni molt menys la teva millor.
0: No,
1: que tots... No, clar, justament estem parlant d'aquestes megafigures i sembla que des del principi hagin de fer ja la millor pel·lícula de la història. Clar. I, per tant, tots tenen una evolució... i que les primeres pel·lícules de molts directors o directores no siguin encara mega obres mestres, és molt normal.
0: Sí, però Memento era la seva segona.
1: No? Memento, vull dir que clar.
0: A mi això és impressionant, però per mi...
2: I el Caballero Oscuro la cinquena, vull dir que tampoc...
1: Això, sí.
2: Que ja havia tingut quatre pel·lícules per anar-ho polint, per això estan bones, saps?
1: I ja per anar acabant, no oblidem, per recordar, jo crec que el moment on la gran massa va descobrir Nolan, que va ser la trilogia de Batman, recordeu d'on veníem de Batman. Veníem d'haver destrossat Batman totalment amb les dues últimes pel·lícules, amb George Clooney i Val Kilmer. O sigui, veníem de l'infern de Batman. I el va agafar, li va donar una volta i el va posar dalt de tot a una categoria de mega culte. Vull dir que va ser el que va fer, i a més amb Christian Bale, que segurament, si et posen a dir tria'm un Batman, ningú hagués triat aquest actor per fer-lo, com en el seu moment Michael Keaton, però que déu-n'hi-do el que va fer, i que jo crec que després la tendència aquesta de superherois, digue-li d'autor, superherois elevats, també va fer una miqueta de mal, perquè molts van intentar seguir aquesta estela i no eren Nolan, i no ho van acabar de fer bé. Però
2: sí,
1: va,
2: no,
1: llavors...
2: el Zack Snyder va intentar imitar, de fet, el Man of Steel, que és el seu Superman, crec que el guió és del Nolan...
1: Sí,
2: ara No sé de quin dels tots. Si del...
1: Pot ser que sigui del germà?
0: Pot ser del germà.
2: És, no? Que, no, és que ara estic dubtant precisament per això, perquè hauria de dir primer que és del germà, però crec que és del Christopher Nolan.
1: No ho recordo.
2: Això sí, ara. Si ho poden cercar, però vull dir que ja no només pel guió, sinó pel to i tot, mm-hmm. un superheroi que sempre havia estat llum i color i felicitat, clar. De sobte li baixant tot.
1: Molt bé, moltes gràcies des de la sala.
2: Veus? És que...
0: és de Christopher.
1: Sala dades.
2: No, és que dubtava, perquè primer pensava que era el germà, però després dit, no, crec que és el...
1: No recordava aquesta dada, molt bé.
2: Crec que és el director, i en aquest cas sí que la pel·lícula l'intenta donar una serietat i de més, i tot el que després va fer de fer acaba d'això, de voler continuar l'estela de la trilogia del Nolan.
1: I en canvi Marvel se m'ha anat per un altre camí i encara continuem veient el que ha passat.
0: Sí, però en el seu moment li va sortir molt millor.
2: Clar.
1: Home, i tant, perquè l'MCU fins a l'última dels Avengers va aguantar molt bé, i això vol dir 10 anys o més, vull dir que Déu-n'hi-do. I bé, jo crec que ja que parlem de superherois i perquè se'ns acaba el temps del tot, el que ens haurem de potser emplaçar és el Nadal, el proper gran esdeveniment, que és el Doomsday, que és Dune 3 i Avengers Doomsday, no? I coincideix, i tanquem el cercle totalment, amb Oppenheimer i Barbenheimer, que va ser el fenomen. Exacte. Que el 2023, també de cinema d'autor, va fer una explosió de diners a la taquilla i que segurament aquest Nadal, com a mínim amb un dels autors, que és Denis Villeneuve, que ja se l'ha mencionat abans, continuen també al capdavant de les converses i en aquest cas segurament també de la taquilla.
0: Sí, jo el primer dia estaré a Dune 3 i el següent ja aniré a veure la de Marvel.
1: Jo haig de dir que si no hi ha passis de premsa, jo me les menjaré les dues seguides, com vaig fer en el seu dia amb Barbenheimer.
2: Sí?
0: Molt bé.
2: Sí. Jo veuré Dune i els Avengers ja ho veurem. Segurament, perquè...
1: És a veure, ni que sigui pel hate.
2: Sí, bé, mira, per criticar-la, pot ser. Però ja una sessió amagada, així petita, no l'estrena ni res d'això.
1: Molt bé. Doncs res, si esteu sentint aquest podcast a l'estiu mediterrani, que passeu un bon estiu, que aneu per les platges que va Ulisses, i si l'esteu escoltant al Nadal o en qualsevol altre moment, doncs sempre és un bon moment per recuperar totes les pel·lícules de Nolan, ara o després.
2: Molt bé, doncs... deixem aquí el programa, no?
1: Ho deixem aquí.
2: Doncs avui no he pogut dir hola, cinèfils i cinèfiles, però sí que me puc despedir. Així que moltes gràcies per haver escoltat aquest programa. Nosaltres ara posem vacances.
1: Si l'estem escoltant el juliol quan l'estem gravant, posem vacances com a mínim fins al setembre, que també volem anar a les platges del Mediterrani.
2: Tal qual. Aleshores, nosaltres ara posem una mica de vacances i esperen trobar-vos quan torni a encetar el curs, amb més pel·lícules i més cinema. Moltes gràcies per tot, us estimem molt i fins la propera.
0: Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El curs escolar comença aquest dimarts, 8 de setembre, marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. El Departament d'Empresa i Treball ja han fixat els serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga. A les escoles i instituts hi haurà d'haver com a mínim un docent per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària, a més d'una persona de la equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial, els serveis mínims seran del 50% de la plantilla, mentre que a les llars d'infants s'haurà de garantir un 33% del personal. La reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya s'allargarà previsiblement fins al novembre. El retard a l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirassol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. La 5ª Festa Tasta Mandó ha evidenciat aquest diumenge l'interès per aquesta varietat de tomàquet. Ha estat una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per la varietat amb la venda d'un miler de tomàquets, és a dir, entre 800 i 1.000 quilos. Els centres d'atenció primària i els consultoris de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció d'horari durant tot l'agost. I Ràdio Sant Cugat estrena aquest dilluns el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 5 i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: La Teresita és un restaurant familiar encantador situat al cor de Sant Cugat, reconegut per la seva cuina de temporada amb productes locals, una excel·lent selecció de vins i un ambient acollidor amb vistes al monestir. Dirigit per la Teresa Cristóbal i la seva filla Sara Solache, la Teresita combina la passió per la gastronomia i el vi amb una filosofia de consum ètic i sostenible. Avui en parlem. Anem a saludar la Teresa Cristóbal. Teresa, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ella és la propietària i la Sara Solache, que és la seva filla, sommelier i responsable d'esdeveniments. Sara.
2: Bon dia, Carme.
0: Molt bon dia. Expliqueu-me com neix i quan aquesta Teresita, que ja comença a tenir una història al darrere.
1: Bueno, la Teresita va començar fa 2 anys i mig perquè jo, bueno, a mi m'agrada molt, molt, molt cuinar i m'agrada molt servir. I sempre tenia al cap algun dia faré alguna cosa, mai m'havia imaginat que faria un restaurant, eh? Però dit això, fa 2 anys i mig, bueno, jo ja portava tota la meva vida professional treballant per altres, en tema multinacionals i demés, i bueno, necessitava un canvi. Total, que un dia passejant pel carrer Major vaig veure el local que estava en traspàs i vaig dir, això té que ser per mi. Llavors la Sara en aquest moment estava treballant en un altre lloc, a hostaleria també, i la vaig trucar i li vaig dir, Sari, tu, m'ha passat això, jo vull estar aquí, et vens amb mi? I em va dir sí. Llavors van tindre 1 mes i 10 dies, em sembla, des de que vam tindre les claus per construir el projecte, perquè clar, no mai havíem parlat d'això, i obrir.
0: I això quan va ser? Quin any era?
1: El 2023, al maig.
0: El 2023.
1: Sí, ara al maig farà 3 anys.
0: Mare meva. I com diríeu que ha estat la rebuda de la Teresita entre la clientela?
2: Doncs bastant bé, o sigui, és veritat que notem que al principi va tenir una acollida superpositiva, perquè, bueno, suposo que també és va ser la novetat, i la veritat que era com una mica una idea que no trobàvem a Sant Cugat amb el tema dels vins i els platillos, sí, no? Però sobretot que també focalitzat en poder obrir una mica més abans per fer aquest servei també d'oferir pues els vins, i jo crec que va ser bastant positiu. I a més és com una cuina com bastant senzilla, que és molt fàcil per tothom, i tant com per sopar o pots venir a picar alguna cosa, llavors... Molt bé, sí, no ens podem queixar.
0: M'imagino, Teresa, que el fet d'estar tan a prop del monestir, que esteu al Rovell de l'Ou, al carrer Major, com ha impactat aquesta, la vostra ubicació dins de l'oferta gastronòmica que hi ha al centre de la ciutat?
1: Jo crec que, i no sé si està bé dir-ho, però tenim la millor terrassa de Sant Cugat, perquè des de la terrassa, que és molt petitona, però bueno, hi caben 15 persones, més o menys, tens una vista directa com es diu, al rosetón,
0: sí,
1: del monestir.
0: A la rosassa, sí.
1: Sí, i a la il·luminació per la nit, i tot el que es fa en el monestir, que hi ha molta activitat i molts esdeveniments, la vista és privilegiada. O sigui que jo crec que és una ubicació clau que ens dona visibilitat, i no només per les accions que fem a les redes per donar-nos a conèixer, però també per quan passes per allà, pues, ho veus.
0: Què significa per vosaltres el nom de la Teresita? Perquè aquesta Teresita té història. Només veus la vostra targeta i ja t'ho diu tot.
1: Sí, la Teresita se llama Teresita porque me llamo Teresita, y también un poco en honor a mi abuela, que es la que con la que yo empecé a amar la cocina, ¿no? Porque mi abuela era una cocinera de alta cocina en casa. Y yo cada vez que llegaba a su casa, pues me metía en la cocina, no recuerdo ni con qué edad, siempre estuve metida en la cocina, ¿no? Y entonces, bueno, hay una foto muy graciosa que es la que veis en la imagen de la Teresita, que soy yo, que bueno, tiene que ver también con crear un sitio que sea casa, que la gente conecte, ¿no? Con un poco la imagen y la propuesta o el propósito que tiene la Teresita, que es que el público venga, se sienta en casa, relajado, nos deje ser nosotras mismas y sean ellos mismos, ¿no? Entonces, por eso esa imagen de una niña pequeña, ¿no?, que en este caso soy yo.
0: T'he de dir que és, sí, efectivament és la Teresa, però que podria ser perfectament la Sara.
2: Sí, a mi m'ho pregunten molts cops si sóc jo la de la foto, sí, sí.
0: Parlem de la vostra oferta gastronòmica. Com definiríeu l'estil culinari de la Teresita?
1: Está muy enfocada y centrada en producto, producto de máxima calidad y cocina muy sencilla, algo muy simple, ¿eh? Porque la Teresita no tiene cocina, básicamente, o sea, no tenemos fogones. Entonces nos hemos reinventado y también entendemos que un buen producto no necesita demasiados artificios. Entonces, desde la Thermomix, pasando por la freidora de aire, el horno, el microondas y el soplete, con eso hacemos platos que la gente nos pregunta, ¿en serio lo habéis hecho aquí? Y sí, entonces es producto de mucha calidad, poca intervención, cocina muy sencilla. Sí, básicamente eso, diría yo.
0: ¿Quina dirías que es la vostra especialitat?
1: La sal y la pimienta.
0: Això sí que és producte bàsic. Això vol dir que el pebre sempre està en tots els plats?
1: La sal i sí, el pebre i la sal estan en tots els plats. I no, jo crec que una mica que ens diferencia és la mezcla de textures i sabores, les combinacions que fem. Els mar i muntanya ens surten superbé, no? Un estic tartar amb anguila fumada. És algo que no es troba i és brutal. Llavors, sí, jo crec que és una mica la combinació de sabors i textures de productes.
0: El plat estrella.
2: És que seria difícil dir un, però en la línia del que deia ma mare de, no?, aquest mix de textures i sabors, et diria que l'amanida de la Teresita, que és com una reinvenció del que és l'amanida russa, porta una base de patates paia amb aquest punt més crunchy, després porta pastanaga, bròquil barrejat amb una maionesa japonesa, el tartar de tonyina i l'ou poché, per exemple. Jo crec que aquest seria un dels plats estrella.
0: I quin és aquell plat o aquella proposta de la carta que recomanaríeu especialment a una persona que ve per primera vegada?
2: Carpaccio de gamba.
0: Jo vaja. Crec.
1: Que és veritat que és molt senzill perquè no porta res, però és que la gamba que tenim és la bomba.
0: Sí, sí, és molt bo, realment. Ho dic per experiència, perquè ja l'he tastat. Parlant de la filosofia que abans fèiem referència, la filosofia de la Teresita, però en termes de selecció de productes i sostenibilitat, jo recordo que un exemple, hi ha molta gent que abans de començar a sopar es demana una cervesa. I jo recordo una vegada que ens vau dir quin tipus de cerveses teníeu i per què.
2: Bueno, és que aquest tema és algo que teníem superclar, que volíem promoure un consum més ètic, llavors tots els nostres productes havien d'estar en aquesta línia. Volíem també sortir de tots aquests productes de multinacionals, com pot ser, per exemple, una cervesa estrella. I llavors tot el que tenim, des de la cervesa, els vins, fins al menjar, intentem que sigui no tant de proximitat, perquè hi ha vegades que són coses que és difícil, però sí que siguin petits productors, que complin aquests estàndards de sostenibilitat amb els que nosaltres ens sentim còmodes treballant, i és això, bàsicament, sí.
0: Producte de proximitat o de petits productors que no necessàriament han de ser tots de Catalunya, imagino.
1: No necessàriament. Un exemple, per exemple, el Pop. El Pop nosaltres el portem de Pontevedra, perquè vam estar durant 6 mesos buscant el Pop i aquí no el trobàvem. I llavors el Pop a la Teresita és gallec, i és el millor pop que hem trobat, que compleix amb els nostres estàndards, no només de sostenibilitat, però també de qualitat de producte.
0: I quins altres productes també porteu així de fora?
1: La cecina.
2: La cecina, sí, el picadillo. Després ja, no, estic pensant en los pimientos del piquillo, que són de la huerta d'Aurelio. O sigui, busquem al final que el producte, o millor s'expressa, és d'on és, no? Llavors, busquem el productor, o sigui, el producte que volem, busquem el productor d'on és perquè no s'expressi de la millor manera possible.
1: Clar, lo de la cecina es tiene que ver porque mi familia es de León y nosotras somos medio leonesas y entonces la cecina la traemos de allí porque si bien es verdad que aquí hay distribuidores, la mejor cecina es de un pueblo que se llama Robles y hay un sitio donde hacen la cecina exactamente como nosotras la queremos. Entonces la traemos de allí.
0: Parlem de menjar, però el vi també és un producte... Perquè veieu que estem en directe, no passa res. El vi és un producte que també cuideu molt, sí, a la Teresita. I aquí qui s'encarrega és la Sara, no?
2: Sí, sóc jo. Tenim una...

0: Y a veces nos frustra un poco el tema de, bueno, la gente que viene un poco por impulso o que no sabe dónde va, que a veces funciona súper bien, ¿no? Y hay otras veces que pues se querían gastar 20 euros y no, no puede ser.
1: No. Doncs, Sara, Teresa, moltíssimes gràcies per la visita. Temps al temps, perquè les coses arriben. Vull dir que al final tot s'anirà equilibrant. I molts èxits. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies,
2: gràcies,
0: Carme.
2: Carme.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Bon dia.

0: L'espai gastronòmic d'avui el dedicarem a l'anàlisi, a la reflexió. De la mà de Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Foodtellers, ens plantejarem quin és el nou luxe gastronòmic. Nacho, molt bon dia i bon any.
1: Què tal? Bon any. Carme, com estàs?
0: Bé, podríem dir que hem sobreviscut.
1: Bueno, ja és prou.
0: El Nadal. Parlem de luxes gastronòmics i ho fem des d'una perspectiva reflexiva, no? Perquè com canvien els temps. Jo ara, per exemple, sense entrar massa a fons, recordant canvis que dius, ostres, abans era una cosa i ara és una altra, fa molts anys enrere el bacallà era un menjar de pobres, no? Es deia un menjar de pobres. I ara una bona peça de bacallà costa lo seu.
1: Sí, bueno.
0: Té un preu que sembla també un luxe.
1: Absolutament, sí,
0: no?
1: Sí. Sí, bueno, ja no únicament el bacallà, com tu bé dius, sinó pràcticament el peix en general, no? O sigui, jo tinc diversos clients que es dediquen a la distribució i fins i tot pescadors de la diferents llotges i de més. I el peix, el que abans era pues això, la sardina, no? El saitó, el, no? Un producte de diari, com aquell qui diu, ara és producte de diumenge, pràcticament, no? D'exclusivitat i de...
0: Sí, mira, has tocat un parell de peces, el saitó i les sardines, que també és un producte com molt bàsic.
1: Sí, absolutament.
0: I tenen també uns preus que ens posaríem la mà al cap, eh?
1: Sí, si parles amb ells, i això, si vols, hi podem dedicar un altre dia un altre programa, però si parles amb els pescadors, per exemple, una de les coses que tenim és el que està passant aquí a Collserola amb els senglars, no? Que és que a la sardina i al saitó en concret, és a dir, els peixos de peix blau, no? Com petits, tenen una quantitat de depredadors que és al·lucinant. O sigui, ara ja no hi ha vedes, no hi ha quotes per la pesca de la tonyina o del dofí. És a dir, l'altre dia, ho dic perquè recentment vam estar amb ells a la llotja de Vilanova, no? I ens deien, i quan arribaven de pescar, ens deien què tal, com ha anat, no sé què, no? I deien, bueno, de tonyines i de dofins els que vulguis. O sigui, n'hem trobat els que vulguis.
0: El cas de la tonyina, per exemple, és que s'ha reproduït molt
1: bueno,
0: bé.
1: I que la, sí,
0: no?
1: i que l'han deixat reproduir-se,
0: com aquí
1: al senglar, sí. No? I llavors aquí no hi ha un depredador com hi ha hagut durant molts anys, no? Que era pues, el llop, o digue-li el que tu vulguis, fonamentalment el llop ha desaparegut. Pues, al mar, digue-li el tauró, digue-li a l'home, que hem deixat de pescar tant tonyina o dofí, no? El dofí no té un consum tan ampli, però sí que la tonyina o el bonítol, i llavors doncs aquestes espècies que són més de diari, no? Pues, però per un altre costat, per una altra banda, la tonyina no és barata, tampoc.
0: No.
1: Sí, estem una miqueta...
0: És que hi ha un fenomen que és molt curiós, perquè hi ha productes, parlant d'alimentació, hi ha productes que de sobte s'encareixen bestialment, no? I penses, bueno, hi arribarà el moment que baixaran. Quan se suposa que la situació s'ha solucionat o ha tornat una mica al seu lloc, els preus no han baixat.
1: Bueno, per un tema cultural. O sigui, per un tema que culturalment ja acceptem que aquell producte és car. I llavors, doncs, al comerç no li interessa baixar-lo. Encara que tinguis... O sigui, una cosa és que tinguis molta demanda, no?, i poca oferta, no?
0: Això és... Que és el que marca normalment el preu,
1: mercat,
0: no?
1: El mercat, exactament. Però en el moment que l'oferta puja, tens molta oferta perquè el propi mercat genera més oferta, no? Però el preu continua igual. A l'aguacate, no?, per exemple. L'aguacate és un producte que... des de fa molts anys, de fa, jo què sé, una dècada o cinc, jo què sé, vuit anys, no? S'ha incrementat molt el seu consum.
0: És car, sí.
1: I és car, continua sent car, no? I ja no és únicament que diguis, ostres, és que és un producte que ve de Sud-amèrica o ve d'on sigui. No. O sigui, aquí ja s'està produint aguacat, no? A Espanya, al territori.
0: Sí, al sud.
1: Sí, sí, a Granada, no? La gent de Raigo, per exemple, que som amiguetes. Bueno, no sé, que ens estem...
0: Sí, ens estem anant per les branques, no? Perquè havíem de parlar del nou luxe gastronòmic.
1: Sí.
0: I que tu dius, quan el que és bàsic es converteix en exclusiu. A veure, per on portem el debat?
1: Bueno, fonamentalment, el que volia era això, començar l'any amb una mica de reflexió, no? Després de tots aquests tiberis, àpats que ens hem donat durant aquestes festes, que és perfecta, lògicament, perquè per això són les festes, no? Per passar-ho bé, disfrutar, gaudir de la família, gaudir del menjar. Però sí que, bueno, doncs, jo crec que durant anys, no, ens han dit que el luxe gastronòmic era, pues, el que costava molts diners, no? És a dir, pues, productes com el caviar, com la tofona blanca, com els vins de fins i tot a quatre xifres, no?, que hem sentit por ahí de, pues, d'anyades de fa, jo què sé, 50 anys, no? Plats que amb or comestible, fins i tot, no? Però que sí que, com si el valor del que mengem es pogués mesurar només amb aquest preu, no? Però avui el debat jo crec que ja no és aquest, no? Sinó que avui el veritable luxe... Perdona. Avui el veritable luxe és poder accedir a allò que abans era normal, no? El que dèiem ara. Per un exemple.
0: Vinga, sí, posem exemples, així ens entendrem,
1: exacte,
0: millor.
1: Més gràficament. Doncs el tomàquet mandó, no? El tomàquet mandó és un tomàquet, com ja sabem, que n'hem parlat moltes vegades... tomàquet recuperat d'aquí a la Serra Collserola, dels pagesos, etc etc. Bueno, té un preu, lògicament, no? És un producte que fa uns anys pues el seu preu era més, diguéssim, normal, no? Més a l'abast de tothom, però ara, pues per les circumstàncies que siguin, pues és un producte que s'ha encarit, no? Vale, perfecte.
0: Però més que res perquè no hi ha tot l'any, és a dir, no es conrea el tomàquet mandó, sí que és un tomàquet natural que
1: es... Bueno, té una producció molt limitada.
0: Correcte.
1: És un tomàquet que, pues, que si una tomaquera habitual et dona 8, 10 quilos de tomàquets o 15 fins i tot, el mandó te'n dona 3 o 4 o com a molt, molt, molt 5 si tens un bon any. És un tomàquet també molt delicat perquè té una pell molt, molt fina, molt lleugera. És un tomàquet que es va deixar de produir perquè no tenia una producció molt alta i no era interessant, i llavors, doncs, bueno, doncs en moments fonamentalment de la revolució industrial, etcètera, etcètera, no? On comença més aquest comerç i demés, doncs, doncs es va deixar de conrear. O sigui, té una sèrie de característiques que el fan que la seva producció sigui molt limitada i molt escueta, i llavors, doncs, bueno, doncs això fa que el seu preu s'encareixi, no? Productes com el caviar, que parlàvem abans, o com la tòfona blanca, sí, home, són productes que són complicats de trobar, no? O sigui, tots tenim...
0: Però sempre els hem associat a un producte car.
1: Sí, però sí que és cert que hi ha produccions de tòfona blanca... diguéssim, amb hivernacles, per exemple, no? O sigui, ja s'està fent avui en dia, o de caviar amb piscifactories, vale? O sigui, ja no és que sigui el caviar de Rússia que ve del llac de... No... Saps què vull dir? Que pot tindre aquest sentit, no? Que podem argumentar, per exemple, ara que parlàvem amb del tomàquet mandó, no? Per mi hi ha coses que no... Continuo amb el que parlàvem abans, eh? O sigui, ja ho associem a que ha de ser car. Ha de ser car. El jamón de jabugo, no? Em ve al cap, no? El pernil de jabugo, doncs, que està produït en una zona molt específica, la dehesa, Huelva, entre Huelva, Portugal, etc etc. Però ha de ser una producció molt limitada perquè no pots tindre més porcs dels que pots, no? I és un porc que exclusivament s'alimenta durant una època de la seva vida d'un tipus, després de gla, exclusiv... No? O sigui, sí, vale, hi ha una argumentació. És... geogràficament està limitat, etc etc. Sí? Però hi ha certes coses que per mi no... Continua vent-hi, eh? El caviar d'Eslovènia o el caviar de Rússia o l'aigua que baixa del desglàs dels rius...
0: Però per entendre'ns, el caviar no seria un aliment de primera necessitat?
1: Absolutament. Val. Claro. Sí, sí, total.
0: Anem a aquests.
1: Totalment, exacte. Sí, sí, que és una mica, no? També un dels productes també que per mi és molt interessant tindre en consideració, l'oli d'oliva. Uh-huh. No? L'oli d'oliva ara està ja una altra vegada amb uns preus més o menys normals, però és un producte que dintre de l'oli d'oliva al final és com tot. Tu tens una varietat de... moltes varietats de producte, moltes tipologies i també moltes varietats de preus, no? Des del oli d'oliva extra verge, etcètera, etcètera, el que tu vulguis, no? Hi ha un oli d'oliva que és de l'oliva becaruda, que és prové l'oliva, és una oliva que prové de València, que aquí es va començar a conrear fa uns 50 anys aproximadament també, i també es va deixar de produir i ara s'ha tornat a produir.
0: El Vallès.
1: No?
0: Mm.
1: El Vallès, mm-hmm. La zona de Cervelló, per exemple, també, amb el meu amic Juanma de Somesqués, i que, bueno, pues l'Artur Martínez, per exemple, de Terrassa, no? Que és un cuiner amb estrella Michelin i tal, pues també l'està introduint dintre de la seva, del seu receptari, i bueno, és al final també una varietat, no? Vale. Per mi això té una producció limitada, etc, etc, pot tindre un raonament correcte, però també si també bueno, com pot ser, no? que el menjar sigui, que és una cosa imprescindible, no? O sigui, una cosa que jo em debato, al final també, lògicament, està l'opinió i el que tu vulguis fer i la tria, no? que pugui ser el consumidor. Però està clar que per mi preus tan desorbitats per algú com és el menjar, no? Que és un algo necessari, és un acte necessari, no? I algo que seria imprescindible, i que és absolutament imprescindible per la vida i que, segons les Nacions Unides, etc, etc, tothom hauríem de tindre accés a una alimentació saludable, això ja és un altre tema, igual que la vivenda, etc, etc, però que tinguem aquests preus desorbitats de certes coses, de certs productes. Ja no parlo del caviar, lògicament, però sí que ho hem vist, no? ho estem veient amb les taronges, ho hem vist amb l'oli d'oliva que dèiem, no? O amb els ous fa relativament poc, també, no? De sobte una pujada del preu dels ous d'un 40%, aixecat a què? No? O sigui, a què, per què?
0: Pues, el cafè, per... la xocolata...
1: Exacte, no? Això ja, si vols, no, sí, ja no són més necessaris, segons per aquí, no? Però sí que, no? Dintre de la nostra dieta, l'oli d'oliva, que és la base... No?
0: Però el producte fresc, sí. Parlem de verdures, parlem de carn, peix...
1: Absolutament,
0: tot,
1: i per una altra banda, no? I ara ho veiem i ho enllaço amb un tema que m'ho has posat aquí amb safata, o m'ho poso jo amb safata, són els tractats amb el Mercosur, no? I totes les revoltes que tenim ara dels pagesos...
0: D'aquí venen les protestes.
1: Correcte, no? I des d'aquí el meu recolzament absolut a la pagesia, com saps, però clar, no pot ser, o sigui, no pot ser. El problema és que el mercat i la distribució està configurada com està configurada. Llavors jo sempre abogo i sempre, en la mida del que puguem, hem d'anar a comprar directament al productor. Sempre. I hi ha mil opcions, i aquí n'hem parlat i en parlem, la rural i l'ortiga i no sé quantos i tal. Que continua sent un producte més car del que puguis trobar en un supermercat? Sí, absolutament. Lògicament,
0: sí, sí,
1: però
0: sí, sí.
1: La qualitat del producte és una altra, i també jo crec que aquí, o sigui, per mi el menjar és un acte polític, o sigui, absolutament, o sigui, la forma que tenim de menjar ens condiciona, està, per mi ha d'estar condicionat per les nostres creències, no? per el que nosaltres defensem. Llavors, jo vull defensar el producte local, proximitat, vull recolzar, no?, el productor local, etc, etc. Sí, no? O sigui, el pagès d'aquí, si jo tinc una pizzeria, vindrà a sopar a la meva pizzeria? Sí. Si jo li compro, no? O sigui, al final és un cercle, no? Economia circular, que es diu, no? I més... Llavors, doncs, bueno, jo crec que no ens ho acabem de creure. Crec que ara ja estem començant a divagar una mica, però bueno, ho enllacem amb una cosa i amb l'altra. Però jo crec que és això, no? O sigui, que diguem luxe al menjar no té sentit. No té sentit. Jo el puc justificar i el justifico, no? I més amb la meva feina, al final haig d'aportar valor, no? als productes dels meus clients i tot el que tu vulguis. Però fins a cert punt. O sigui, el que hem de fer és democratitzar aquest accés a una alimentació saludable. O sigui, no democratitzar l'accés a l'alimentació, no. Això a mi no em serveix, perquè al final estem posant un pagall, no? Sinó que és accés a una alimentació saludable, i això jo crec que hi ha molts exemples que s'està fent, però jo que sé, des de les escoles públiques d'aquí de Sant Cugat, que jo crec que també és un tema que un dia podríem parlar, no? Que s'està treballant amb els productors locals, no? Amb tots aquests que hem parlat, etc. Mm-hmm. S'està fent molt bona feina, d'acord? ¿Vale? No sé, jo des d'aquí també el que vull és llançar, i te les poso aquí a sobre la taula, eh?
0: Les posem perquè la gent faci
1: veure. Sí, en parli i que ho diguin, no? Però tres preguntes, no? Quan un producte bàsic esdevé escàs, és luxe o és fracàs del sistema, no? Per què? Perquè hi ha molts interessos darrere, o què passa, no? Perquè de repent, pues això, no hi ha oli d'oliva, etcètera, etcètera. Segona, que ha d'assumir el cost real del menjar on és, no? Qui és? El productor, el cuiner, el consumidor, l'intermediari, no? Aquí hi ha moltes esglaons, no? I per últim, estem disposats a canviar els nostres hàbits, no? Que et deia, abans que el que és essencial sigui només per uns pocs, no? O sigui, som capaços de canviar la nostra forma, ja no únicament de menjar, sinó de plantejar com hem de menjar. Uh-huh. I jo crec que aquesta és la base. A partir d'aquí valorarem molt més realment tot el menjar, no? Tots els productes.
0: Tres preguntes que busquen respostes, si voleu reflexionar. Avui ho hem fet amb el Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Foodtellers. Nacho, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Carme.
0: Fins a la propera.
1: Fins ara.

0: Doncs bé, Joan, ara sí que ja estem a punt per escoltar, com sempre, aquestes receptes que ens aportes, fàcils de fer.
1: Sí, avui sí.
0: Una vegada...
1: Molt fàcils.
0: Bueno, però tu com els expliques ja ens les fas fàcils.
1: No, avui sí, avui sí. Vam dir que portaríem algo fresc, és que amb aquesta calor no tens ganes d'estar als fogons, eh?
0: Ah, vinga, va.
1: I llavors, ara que és el temps, les tomàques estan 10... 10, però hi ha d'aquí, tomàquet d'aquí. No comprem tomàquet de Múrcia, d'aquí. Uh-huh. Comprem producte de casa nostra i ara ja... Perquè fins ara, és clar, tot venia de fora. És que jo no ho entenc, això que tot hagi de venir de fora, havent-hi tant de producte aquí. Però ara ja tenim les tomàques aquí, si us agrada més verda o més madura.
0: Que duri.
1: Exacte, i que duri.
0: I vigilem. Joana, vigilar a l'hora de fase que porten allà la indicació d'on te venen.
1: Sí, l'indicació d'on venen i tot això. I llavors, doncs, us he portat un carpaccio de tomaca. Un carpaccio de tomaca, senzillament una tomaca que us agradi, més verda o més madura, el gust de cada una de vostra, ben net i ben rentada.
0: Me fas por, amb això.
1: No. I llavors agafem la taula, la fusta de tallar nostra, de casa, i un gabinet, i la tallem ben fina. Ben fina. Com més fina, millor. Per això es diu carpaccio, perquè és una cosa fina. La posem en una plata ampla, que ens quedi... senzillament llavors hi agafem i fem una vinagreta amb oli de poma, ai, amb oli, amb vinagre de poma, un raig d'oli, una mica de pebre i una mica de sal. Això ho posem en un got, ai, en un pot d'aquests de vidre que tenim petits,
0: sí.
1: I ho sacsegem.
0: Ah,
1: ben sacsejat. I aquesta és senzilla, perquè si ho remenes amb una cullera és diferent, tu agafes i com si fessis un còctel.
0: Queda molt més barrejat,
1: exacte.
0: Sí,
1: ah, llavors ho tires a sobre d'aquesta tomaca, ja hi has posat una mica més de sal, perquè la tomaca jo m'agrada que hi hagi sal. Perquè si és dolça, tampoc.
0: No, no.
1: A mi m'agrada amb un puntet. I tirem això, i llavors al costat ho adornem amb una mica d'enciam, si volem, i unes olives, i ja està.
0: Això, imagina't. Un primer,
1: això,
0: no?
1: Això, el primer plat. I llavors, com a segon, us he portat uns calamars a la romana, que són ja el 10 del 10 de l'estiu, perquè si t'hi fixes, a l'estiu, vagis allà on vagis, tothom menja calamars a la romana.
0: Joana, però de trobar-los al punt i bons, sí. Comptats amb la mà, eh?
1: No.
0: Sí, que hi ha vegades...
1: allà on vas a menjar.
0: Sí,
1: sí.
0: A veure...
1: Sí.
0: Jo m'he trobat més vegades els calamars, que dius, bueno, això són ja fets així congelats o què, perquè
1: sí.
0: No estan gaire bé, eh?
1: No, perquè resulta que aquell calamar, a la part de fora tot és una pasta.
0: Uh-huh.
1: I llavors tu talles i a dintre hi ha un fil de calamar finet, de res.
0: Sí,
1: i allò és el tros d'aquell...
0: Un testal calamar.
1: Un testal calamar. Tot és això. Doncs llavors nosaltres, per fer un quilo, aquests calamars per quatre persones, comprarem un quilo de calamar, que és el que dèiem de calamar, que ara està bé de preu, perquè hi n'hi ha. Llavors necessitarem farina.
0: Farina?
1: Sí, normal, farina, d'enfarina. Uh-huh. Dos ous.
0: Sencers, Joana?
1: Ara, sí, dos ous, això és el que necessitarem. Uh-huh. Un pols de llevadura, sal i oli.
0: Ben senzill, eh?
1: Ben senzill. I els calamars els podeu dir a la vostra peixeta que us el talli a rodelles. A les potes, a les ales, jo aprofito tot, tot. I si no ho voleu, no us ho fan, ho feu vosaltres. Però ara ja avui en dia, llavors quan arribem a casa, els tornem a rentar ben nets, perquè dins del calamars, a la part de dintre, a vegades hi ha unes coses blanques que jo ho trec.
0: Val.
1: Són com uns fils, llavors allò ho treus. I llavors què fas? Els agafem i posem una mica de farina. Els enfarinem.
0: A veure, tenen la farina en un plat.
1: La farina en un plat.
0: Imaginem-s'ho,
1: sí.
0: Vale.
1: Primer de tot, els calamars els haurem tallat. Els haurem eixugat amb un paper de cuina.
0: D'acord.
1: Els assalarem una mica i tindrem un plat amb farina. Els ben enfarinarem. I a l'altre, i llavors tindrem els dos ous aquests batuts i haurem posat una mica de re de royal, bueno, una mica de llevadura d'aquesta.
0: Tampoc.
1: Una cullerada de postres, o depèn del que facis, de postres.
0: Rasa. Vale.
1: Els haurem enfarinat. Els tirarem allà dintre i la farina que ens sobra d'enfarinar-los també els hi tirarem a sobre. Agafarem una cullera i tot això ho ben barrejarem. I ens quedarà una pasta. Però no una pasta... Quan agafis el calamars, la pasta te courà. No és allò que quedi molt enfarinat.
0: Compacte, no?
1: Compacte, mica... no. Uh-huh. I llavors això, si pots, deixa'ls un ratet. Mitja hora, tres quarts, aquí.
0: Ah, val.
1: Aquí
0: val,
1: dintre.
0: Val. Ah, això és un...
1: Mitja hora, tres quarts, aquí
0: això
1: dintre.
0: Això és un truquet,
1: amb aquesta farina i aquest ou, els deixes allà sobre el mar mateix, ara, perquè no siguin massa frescs, perquè si els posem a la nevera a l'hora de fregir-los amb la temperatura freda en calent tampoc no va bé. I llavors tindrem l'oli calent. Jo sempre ho faig amb oli de girassol, la veritat, perquè a mi no m'agrada trobar el gust aquell d'oli, sinó que m'agrada trobar el gust del calamar, i els afregirem. Tindrem una plata amb un paper absorbent, els hi posarem un parell de minuts i els traurem. No els deixarem allà aquell paper, perquè si els deixem a dins aquest paper absorbent, quan ha deixat l'oli, ell el torna.
0: Ah!
1: El torna a absorbir.
0: Ah!
1: O sigui, com tu l'has deixat en allà, realment, li deixes un parell de minuts, ja tens una plata sense paper i els vas posar.
0: Ai, molt bé.
1: Si tens aquesta fregidora, que jo sempre dic que la tinc...
0: Ara t'ho volia preguntar.
1: Que va molt bé,
0: sí?
1: Molt bé, perquè la poseu a 170 graus i, escolta, tot el rato us fregirà a la mateixa temperatura. I ràpid, molt més ràpid.
0: T'ho volia preguntar, ho tenia a la punta de la llengua.
1: Sí, molt més ràpid, això, eh? Jo sempre, sí. I són aquestes fregidores petites que hi caben un litre o dos d'oli, i llavors tu, com has fet 5 o 6 fregidades, què fas? El llences, si veus que està massa cremat.
0: Bueno, però
1: aquest... el pots reutilitzar, eh?
0: Ah.
1: Tu, aquest oli, un altre dia, si has de fer patates fregides, si t'hi ha quedat molt... molt de farina, llavors què fem? Agafem aquest oli i el colem amb un colador. Passem un drap a la fregidora i tornem a posar aquest oli.
0: Ah, va bé.
1: I tot el de baix que ens ha quedat aquella farina, ja l'hem treta.
0: Esclar.
1: Perquè hi passem un drap, o hi passem paper de cuina i el llencem, perquè és molt encafitós. Jo faig servir molt el paper de cuina. Agafo paper de cuina, xugo la fregidora del sol ben fred, ja tinc aquest oli que l'he colat, i si llavors convé afegir-hi un quart de litre o una mica perquè se l'ha begut, ja ho tenim. I el podem tornar a utilitzar. Per què fer? Per fer carbassó, per fer...
0: No queda el gust del
1: no
0: peix.
1: No queda el gust del peix. No. No hi ha quedat mai, eh?
0: No, perquè això és amb aire, no?
1: Fregidora.
0: Val.
1: No és a l'airfryer, eh? Ah, és vale. Fregidora amb oli. Vale. Amb oli de girassol. Sí, és una fregidora.
0: Molt bé, doncs, Joana, repetim aquests ingredients. Sí que m'agradaria que me repetissis, sisplau, aquest carpaccio de tomàquet, la combinació per tirar-la per sobre dels ingredients.
1: Dels ingredients. Al carpaccio hi posarem vinagre
0: de poma,
1: un raig d'oli, una mica de sal i una mica de pebre.
0: Aquí la tàctica és el vinagre de poma.
1: Sí, perquè a mi m'agrada en vinagrata.
0: La veritat és que el vinagre aquest no l'he provat mai, eh?
1: Doncs prova'l, que t'agradarà. Ja veuràs que no deixaràs de fer-ne servir cap més.
0: Perquè
1: no té àcid i és molt bo. Llavors el posem en un pot de vidre, d'aquests que tenim, ho ben sacsegem, un minut o dos, i llavors ho tirem sobre aquesta amanida i ja hi haurem posat una mica de sal a la tomaca.
0: Val.
1: Perquè penseu, a mi la tomaca m'agrada en un punt. Si no podeu menjar sal, o sou persones que no esteu... Dieu, no, a nosaltres ja ens agrada, perquè hi ha gent que la tomaca se la mengen tant com bé.
0: Sí. Amb anuncis, que avui parlàvem d'anuncis, ho ensenyen ben bé, que es tracta de l'or, se la mengen.
1: Exacte. Doncs llavors, si no us agrada, només amb aquest pèl que ja heu posat de sal ja en tindreu prou. I llavors això, al costat hi podeu posar unes olives i una mica d'enciam.
0: Molt bé.
1: Per adornar el plat.
0: Ingredients d'aquests calamars?
1: D'aquests calamars. Per 4 persones, que sempre diem, 1 quilo de calamars, la farina per enfarinar, la farina us diu la quantitat vosaltres mateixos, 2 ous que els haurem deixatat ben deixatats, un pols de llevadura, una cullerada de postres plena, sal i l'oli per fregir-ho. I ja està.
0: Molt bé. I tenia en compte això que comentaves al final de tot, Joana, de que com els atraiem...
1: Sí, com els atraiem, tant si els fem a la paella com si els fem en fregidora, i posem aquell paper absorbent de color groc, que és aquell especial per fregits, aquell paper. Quan l'hem tingut allà, 2 minuts... els traiem i els posem en una plata o el plat que els volem fer servir.
0: Això és molt interessant,
1: perquè, eh? Perquè si no, torna a absorbir altra vegada tot aquest oli.
0: Molt bé. Quin truquet més bo.
1: Sí, aquests trucs són...
0: Com sempre. Gràcies, Joana. Fins la propera setmana.
1: Vinga, fins la propera.
2: Continguts en xarxa.

0: El vol silenciós de les papallones és resultat d'una arquitectura natural extremadament sofisticada. Recobertes de milers d'escates microscòpiques, no només determinen els colors i patrons que utilitzen per camuflar-se o comunicar-se, sinó que també actuen com a elements que minimitzen la fricció i la turbulència de l'aire. Quan baten les ales, aquestes escates absorbeixen i dispersen la vibració aerodinàmica. Aquest silenci té un valor adaptatiu. Permet a les papallones apropar-se a plantes i predadors potencials sense cridar l'atenció. Dins del camp de la biomimètica, els investigadors estudien aquesta microestructuració per inspirar nous materials acústics destinats a reduir soroll en dispositius mecànics o en drons, que sovint pateixen problemes de contaminació sonora. Alguns equips d'enginyeria també analitzen com aquestes escates modulen el flux d'aire per millorar l'eficiència energètica de vol, un aspecte que podria tenir aplicacions en aerodinàmica de petita escala. A més, el comportament tèrmic de les escates, que poden dissipar o retenir la calor, segons la seva orientació, obre noves vies de recerca en materials intel·ligents. La papallona, aparentment fràgil, representa així un model natural extraordinàriament avançat.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Sabies que...
0: L'espai té una olor i els astronautes han intentat descriure-la. Evidentment, a l'espai no podem olorar res directament perquè és un gran buit gairebé total i no hi ha aire que transporti les molècules fins al nas. Però quan els astronautes fan una caminada espacial i després tornen a entrar a la nau, han explicat que les seves eines i vestits tenen una olor molt peculiar. Diversos astronautes l'han comparada amb metall calent, carn cremada, fum de soldadora o pólvora. L'olor apareix quan les molècules que s'han enganxat als materials durant l'exposició a l'espai reaccionen en tornar a entrar en contacte amb l'aire de la nau. Una possible explicació està relacionada amb partícules d'alta energia i amb reaccions químiques produïdes per l'oxigen atòmic de les capes superiors de l'atmosfera terrestre. Quan els materials exposats a aquestes condicions tornen a un ambient amb oxigen, es poden produir reaccions que generen compostos olorosos. El més curiós és que aquesta olor no és realment l'olor del buit. El buit no té una olor pròpia. El que els astronautes perceben és el resultat de la interacció entre l'espai, els materials dels seus vestits i l'aire de l'interior de la nau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El curs escolar comença aquest dimarts, 8 de setembre, marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. El Departament d'Empresa i Treball ja han fixat els serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga. A les escoles i instituts hi haurà d'haver com a mínim un docent per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària, a més d'una persona de la equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial, els serveis mínims seran del 50% de la plantilla, mentre que a les llars d'infants s'haurà de garantir un 33% del personal. La reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya s'allargarà previsiblement fins al novembre. El retard a l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirassol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. La 5ª Festa Tasta Mandó ha evidenciat aquest diumenge l'interès per aquesta varietat de tomàquet. Ha estat una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per la varietat amb la venda d'un miler de tomàquets, és a dir, entre 800 i 1.000 quilos. Els centres d'atenció primària i els consultoris de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció d'horari durant tot l'agost. I Ràdio Sant Cugat estrena aquest dilluns el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 5 i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: En el 50è aniversari de la mort d'Agatha Christie, les biblioteques de la ciutat ens conviden a redescobrir una de les autores més llegides de la història. Repassarem la seva extensa bibliografia, plena d'intrigues, crims i enigmes inoblidables. Un viatge literari pels misteris que han captivat generacions de lectors, i ho farem de la mà de l'Arnau Padilla, que és tècnic auxiliar de la Biblioteca de Volpelleres. Benvingut.
1: Hola, Arnau. Bon dia.
0: I la Marina Rovira, que també és tècnica auxiliar, però de la Biblioteca de Mirasol. Marina, benvinguda.
2: Gràcies, bon dia.
0: Molt bé, doncs avui podríem estar parlant segurament
1: hores,
0: que
1: sí.
0: hores, dies entretinguts en cadascuna de les obres d'aquesta autora, però intentarem fer un recorregut, ni que sigui un tastet, per veure la diversitat de...
1: Unes pinzellades per presentar
0: Exacte.
1: Una mica la reina del crim.
0: La reina del crim.
1: títol
0: queda molt pop, això.
1: Sí.
0: Molt bé. Us sembla que per introduir-nos una miqueta en aquest món, la Marina ens faci una lectura per entrar ja en ambient? Sí,
2: Perfecte.
0: Marina?
2: Llegirem un trosset d'un llibre que forma part d'una col·lecció pequeña i grande, que parla de grans personatges amb grans aportacions del món. Per tant, comencem. Cada tarde, Agatha y su mamá leían un cuento juntas. Era tan curiosa que se hacía muchas preguntas. Ya en la cama, seguía leyendo hasta quedarse frita. Las de detectives eran sus novelas favoritas. Estalló la guerra y dejó los libros a un lado para trabajar en un hospital curando a los soldados. Allí aprendió sobre venenos y matarratas con los que quedarse tieso y estirar la pata. Con todo lo aprendido, se puso a escribir relatos. Empezaban siempre con un extraño asesinato.
0: Vaja. Aquesta seria la descripció, no?, d'un personatge.
1: Sí, és una introducció pel públic infantil. Està molt bé aquesta col·lecció de Pequeños y Grandes. Hi ha personatges, està Lorca, amb escriptors, científiques, de tot. Està superbé. I ja que això seria una petita introducció a la vida de l'Agatha Christie, que és, bueno, no sé si no la coneixes, la història, però té una vida que podria ser un llibre. Ella mateixa va viatjar pel món, va estar al Caire,
2: Austràlia, Nova Zelanda, va ser una dona molt viatjada, molt moderna.
1: Molt moderna per l'època.
2: Sí.
1: I això es nota, també, en la seva obra.
0: Clar, evidentment.
1: Més dades curioses que podríem dir de la seva vida, que també és bastant al·lucinant, és la novel·lista més venuda de tots els temps. O sigui, va vendre més de 2.000 milions de còpies. Que això ara mateix, monetitzat, que es diu, seria una bona quantitat.
0: Seria una pasta molt llarga, eh?
1: Només té per davant seu a la Bíblia.
0: Ostres.
1: Sí, també un bon títol. I a Shakespeare, a la seva obra, teatre i poesia.
0: Això són paraules majors,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, per veure la magnitud del personatge. També va escriure, no només va escriure crims i misteris, sinó que va escriure 6 novel·les romàntiques amb el pseudònim de Mary Westmacott. I el més fort, que també desvela una mica com era, ho va aconseguir mantenir en secret durant 20 anys.
0: Ostres.
1: Sí, com que no sé si volia que se sapigués o no, que també escrivia novel·les romàntiques. Al final es va descobrir. També, així important, podem dir que com a escriptora de misteri és l'única que ha creat dos personatges que han quedat en l'imaginari popular, com a nivell de Sherlock Holmes, que serien els seus personatges del detectiu Hercule Poirot i la Miss Marple, que ja en parlarem ara més endavant.
0: És veritat, és veritat. Bé, doncs hem començat amb aquesta lectura de la Marina, que ha servit per introduir-nos a través d'aquesta col·lecció de petits i grans, però ara podríem destacar, per començar pròpiament ja amb l'autora, històries ja més...
1: Sí, per on us hem portat com un per on començar. Si no coneixeu l'Agatha Christie i voleu endinsar-vos en el seu món, hem portat una mica les nostres preferides, la veritat, no enganyarem.
0: Els
1: títols
0: són
1: que
0: les
1: més
0: preferides.
1: Ens agraden i creiem que serveixen una mica per introduir-nos. Podríem començar, jo crec, hem pensat els dos, estem
2: super d'acord,
1: que el millor títol per entrar és I aleshores no en cada cap, que abans es deia Déu Negrets, que ara ho han reformulat, que en realitat aquest és molt més fidel al títol original de l'anglès. Ara no m'ho diguis dir en anglès, però és més semblant a això. Però aquí a Espanya es va publicar originalment com a Déu Negrets, i és la història seva com canònica, té tots els ingredients Christie.
0: Molt popular.
1: Molt popular. Es va fer la pel·lícula.
0: Sí.
1: I és fantàstica, I, bueno, si vols, llegeixo ràpidament la sinopsis perquè veieu una mica com és una història d'Agatha Christie. 10 desconeguts són convidats a l'illa del soldat, un misteriós illot de la costa anglesa, per un tal Mr. Owen. És el propietari d'una luxosa mansió en aquesta remota illa i cap dels convidats no el coneix personalment. Després del primer sopar, sense haver conegut encara l'anfitrió, una gravació els acusa a tots 10 d'haver comès un crim terrible en el passat. A partir d'aquest moment, algú comença a assassinar-los d'un en un sense explicació ni motiu aparent. I a partir d'aquí... Ah, clar, sí.
0: La història és molt popular, és molt coneguda, també perquè després, a partir d'aquí, ja s'han fet altres pel·lícules, per exemple,
1: sí,
0: no?
1: I
0: s'han narrat altres històries similars.
1: Sí.
0: Què més?
2: Així és. Un altre títol que us portem és El misteriós cas de Styles, no només perquè és la primera novel·la que va escriure i publicar Agatha Christie, sinó perquè és el primer cas del detectiu Poirot, del que parlàvem. És important i interessant saber que aquesta primera novel·la es va escriure perquè la germana d'Agatha Christie li va dir que no podria mai escriure i publicar una bona novel·la de misteri. I Agatha Christie va fer el que va fer.
0: Va ser una juguesca.
2: Unes 80.
1: Accepto
2: el repte. Sí, sí. Sí que va tardar 4 anys en publicar-la perquè va ser rebutjada fins a 6 vegades, per tant, escriptors novels no us rendiu. Però després també una revista farmacèutica li va fer una bona ressenya només perquè Agatha Christie ha sigut infermera i com escrivia de forma tan creïble sobre el verí, li van fer una ressenya, mm-hmm, una revista farmacèutica.
0: Com és important, no?, la documentació.
2: Sí, total,
0: que realment sigui verídic el que...
1: Escrius del que coneixes.
2: Clar,
1: en aquest
2: cas. Sí. Així va començar.
1: Ojo, eh?
0: Ah, molt bé. El misteriós cas de Styles.
1: Després també podríem recomanar, així com a tercera obra, Assassinat a la rectoria, de 1930, que és el primer cas de l'altre gran personatge que va crear, la Miss Marple, que en aquest cas primer tenim com un detectiu, més amb un perfil clàssic, i després va crear aquest personatge que és una mestra soltera i jubilada que viu en un poblet d'Anglaterra molt petit on més aviat no passa gaire cosa, però des d'ella, amb la seva inquietud i la seva tafaneria una mica, resol misteris com a detectiu aficionada. Miss Marple la va presentar i es va fer molt famosa perquè era una dona moderna per la seva època i molt segura de si mateixa.
0: Ens hem imaginat ara mateix?
1: Sí seria l'arquetip.
0: Senyora Fletcher.
1: L'has escrit un crim. Sí, seria
2: exacte,
1: una mica
2: no?
1: L'origen de la senyora Fletcher, per exemple.
2: Sí.
1: Sí, és una mica l'arquetip de... Després vindria aquest tipus de novel·les de crims amables, que és una mica s'ha escrit un crim i tot això és resolent crims, al final hi ha un assassinat, però tot es presenta d'una manera més amable, són petits pobles, i precisament la Agatha Christie es va inspirar en la seva àvia materna i el seu grup d'amigues per fer-ho. O sigui,
0: quin grup de
1: que ja eren del segle XIX, clar, si us imagina't. Bueno, senyores angleses de fent
0: sí,
1: el té
0: sí.
1: I resolent misteris.
0: No? I a veure qui és la primera que pren el té.
1: Correcte. I a veure què passa. Fem unes galetes.
0: Correcte.
1: I a veure què passa.
0: Molt bé, doncs ja hem fet referència a versions cinematogràfiques, televisives, i és que és inevitable, això és car de sèries, de pel·lícules. En citem algunes?
1: Vinga.
2: Avui portem Testigo de Cargo, que potser no és la més típica, però sí que és una pel·lícula que va rebre fins a 6 nominacions als Oscars aquell any, 1957. Va ser tot un èxit. Se li va oferir a Alfred Hitchcock, però la va rebutjar, i Billy Wilder es va quedar amb la pel·lícula.
0: Mira, quin nas que tenia, eh?
1: Sí, és curiós que l'Alfred Hitchcock i la Agatha Christie no es trobessin mai, no? Com que semblen personatges que han d'encaixar molt bé i no va arribar mai a fer una pel·lícula sobre Agatha Christie. Mira, coses de la
0: vida.
1: Potser
0: és una qüestió d'egos, no?
1: Ah, mira, no havia pensat això.
0: No ho sé. Què més, Marina?
2: Això, una pel·lícula molt divertida, amb un protagonista que té uns hàbits que li costa molt deixar, molt tossut, té un to còmic que no solem veure en altres obres de Agatha Christie i, a més, la pel·lícula té un final diferent del llibre, per tant, si us hi voleu apropar.
0: O sigui, que s'ha permès una llicència.
2: És molt interessant de veure les dues, si podeu.
1: Aquí deixem l'esquer.
2: Ho deixem aquí.
3: Molt bé.
1: També podem, hem portat com a... Això seria un exemple de pel·lícula, que hi ha moltes basades en llibres de l'Agatha Christie. També tenim una sèrie de televisió que és molt bona, va durar molts anys, que és simplement Poirot, que és una sèrie que van agafar totes les històries del detectiu i les van adaptar. Cada capítol és una de les històries. Va començar el 89, va acabar el 2013 i van fer totes les històries del detectiu Poirot. I és força interessant.
3: I funcionen, eh?
1: Molt bé, funcionen molt bé. I mira, va durar gairebé 20 anys. O sigui que...
3: Funcionen els llibres i funciona a la pantalla.
1: Feta, l'Agatha Christie estava feta per fer-se guió. Ja llegeixes el llibre i t'estàs imaginant la pel·lícula.
2: Això sí, sí, no?
1: És molt visual, molt de sèrie adictiva, de capítol i capítol, i no pots parar fins que s'acaba el llibre.
3: Podríem dir que l'Agatha Christie és una autora per a tots els públics,
1: sí,
3: no?
1: Sí, el bo que té també el tenir aquest to de novel·la negra, però, diguem, amable, detectivesca, també s'ha pogut... És una porta d'entrada per a infants i joves, aquesta literatura de gènere negre. I hem portat un parell d'exemples. Per nens, podríem... A partir dels 7 anys, hi ha una sèrie molt interessant que es diu Miss Agatha, que és una sèrie de petites novel·les per quan ja comencen

0: molts jeroglífics, moltes coses que els propis nens i nenes han d'implicar-se en la història, i està força interessant i molt recomanable.
1: Mm-hmm. I què més tenim?
2: I per una mica més grans, a partir de 13-14, tenim La Ratera, que ara mateix és lectura obligatòria als instituts, però per una raó, perquè està molt bé, és una obra de teatre la més famosa d'Agatha Christie i porta representant-se en els escenaris arreu del món molts i molts anys. A Londres es representa ininterrompudament des de 1952. És una obra, com parlàvem abans, molt típica d'Agatha Christie. Un escenari tancat, una casa tancada per la neu, 8 personatges atrapats i es veuen embolicats en un assassinat que ha passat a Londres fa unes hores.
1: Uh-huh. La Ratera crec que no fa gaire, eh? Deu fer potser una setmana, dues, que es va representar aquí a Sant Cugat, Valldoreix o Mirasol, ara no sabria dir-vos. Però sí, sé que a la ciutat hi havia l'opció de poder veure la representació de La Ratera. Seguim amb més Agatha Christie, eh? Ens endinsem ara en la novel·la negra.
0: Sí, a veure, la novel·la negra, hem de dir que és tot un univers per endinsar-se i descobrir, i no te l'acabes. O sigui, quan entres en el món de la novel·la negra, ja...
1: I a més, que està de moda.
0: Està molt de moda, ja fa molts anys.
1: I hi ha més gent que s'assuma cada vegada més al carro, no?
0: Aquí tenim el Cugat Negre, a Sant Cugat. Tenim moltes iniciatives referents a la novel·la negra. I aquí només portem 4 pinzellades per veure una mica més enllà de l'Agatha Christie, altres autors que són també molt interessants, però que no podríem estar i no acabar mai, eh?
2: Portem per començar a Dashiell Hammett, que la gent el coneix per ser el pare de la novel·la negra amb Collita Roja, però portem avui el Falcó Maltès, que és també un clàssic fundacional de la literatura negra. També es va adaptar al cinema, el 1941, amb Humphrey Bogart com a protagonista. Per tant, si pensem en el detectiu Sam Spade, la imatge que se'ns ve és Humphrey Bogart. També tenim Érase un río, de Bonnie Jo Campbell, que en aquest cas és una autora contemporània, publicada el 2011, que segueix l'estela d'aquests autors com Hammett, però amb temàtiques actuals, que és com va néixer i créixer el gènere negre. Molt recomanable, editada per Dirty Works, que és una editorial que s'ha de tindre en compte si us agrada la novel·la negra.
0: Després podem parlar també de la novel·la negra mediterrània, que és, o sigui, això seria novel·la negra americana, que té el seu propi món. Aquí també, més a prop nostre, tenim molts autors que escriuen al voltant del Mediterrani, i podríem, com dos destacats dels molts que hi ha, podríem parlar d'Andrea Camilleri, que és italià, i de la seva novel·la La intermitència, que és del 2010. Està ambientada a Sicília. Perdó.
1: Beu una mica d'aigua, sí, perquè si no et passarà. Novel·la negra que diríem que majoritàriament s'associava a la novel·la negra americana, però que amb aquest creixement ja s'ha extès per diferents territoris. Fins i tot podríem dir que tenim una novel·la negra catalana, perquè també hi ha molts autors catalans. O sigui que en aquest escampat i creixement que s'ha produït, estem allò fent pinzellades de diferents estils de novel·la negra.
0: Sí, aquí a Espanya, per exemple, tenim el... Com no parlar del Manuel Vázquez Montalbán, no, el detectiu Carballo, que és un clàssic de moltes obres ambientades a la transició. Aquí ens hem portat, per exemple, Jo maté a Kennedy, que és una gran novel·la, on surt el detectiu Carballo. També podem parlar del Carlos Tanón, que acostuma a ambientar les seves novel·les a Barcelona, molt de barris, de perdedors, de gent així de l'underground. I de Sant Cugatenc també tenim un autor que viu a Vulpelleres, precisament.
2: També novel·la ambientada a Barcelona tenim Andreu Martín, que escriu Societat Negra, autor català de Vulpelleres, ni més ni menys, i la novel·la és guanyadora del 5è Premi Crims de Tinta. Per tant, un altre títol a tindre en compte.
1: Mm-hmm. Molt bé. Els gèneres també tenen subgèneres, eh?
0: Sí, això és un arbre que...
1: Sí, és una xarxa inacabable.
0: Dóna molta ombra, sí.
1: Quins subgèneres sorgeix, no? D'aquesta...
0: Com hem parlat de la Miss Marple, jo crec que...

0: podem parlar també d'aquest subgènere que sorgeix una mica d'aquí, que és el cozy crime, que li diuen sí. Tècnicament, que seria el misteri acollidor.
1: Comentaves tu molt bé a Angela Lansbury de S'ha escrit un crimen, no? Sí. La senyora Fletcher, i és una mica aquest origen que té en Miss Marple. I el cozy crime o misteri acollidor seria aquest gènere, doncs això, d'una comunitat petita, un personatge detectiu d'edat avançada o molt innocent, una ubicació poble petit o un lloc idíl·lic de vacances també funciona molt bé, amb personatges secundaris més simples i còmics, i en general rebaixa força el nivell d'obscenitats o violència. Molts dels assassinats passen com fora de càmera, no els veus directament. Són crims per llegir abans de dormir, bàsicament, un resum.
2: Sí, és veritat que són històries sense massa estridència.
0: Clar, que no van tant per la banda de l'assassinat, sinó per el tema
2: no
0: del misteri.
2: No són de sang i fetge.
0: Correcte, exacte. Correcte, més suaus.
2: Mm-hmm. Sí. Molt bé, sí que tenim molt clar la senyora Fletcher.
0: Sí.
1: Sí. Mm. Per això us portem alguns exemples, per si voleu agafar-los com a referència, com Un cadàver en el jardín, de Maria Lang. A Maria Lang se la coneix com la Agatha Christie nòrdica. És de Suècia, i parla d'una parella de recent casats que passen les vacances fora, ja parlàvem de vacances, i s'emporten el seu pare Johans, un pare d'avançada edat, cada cop seguint un gat blanc que anomena Tutmosis, troba un cadàver al jardí de la casa on s'hospeden. I a partir d'aquí comença tot. Un altre títol que portem és El club del crim dels dijous, de Richard Osman, que d'aquest s'ha fet una pel·lícula recentment per a estrelles de Hollywood com Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie, potser us sona més d'això, però és tota una saga, per tant, si heu vist la pel·lícula podeu continuar amb això. I són personatges, quatre persones grans, que són en Ron, un exactivista socialista ple de tatuatges i revolució, la Dolça Joyce, una vídua no tan ingènua com aparenta, l'Ibrahim, un antic psiquiatre amb una capacitat d'anàlisi increïble, i la tremenda i enigmàtica Elizabeth, que amb 80 anys lidera un grup d'investigadors aficionats. I es trobaran un crim que hauran de resoldre, i tota una saga ve després. Per tant, molt interessant.
0: Molta tela.
2: Què més, tenim? Tenim alguna cosa més per anar acabant?
0: No, bueno, volíem acabar també comentant que aquí, com hem dit abans, sí. Sant Cugat és un territori molt negre, també, amb molta afició i molt de moviment al voltant del gènere negre. Tenim, per exemple, a la Biblioteca de Volpelleres tenim el Club de Lectura de Novel·la Negra, que està portat per la increïble Charo González, que no sé si ha fet alguna col·laboració aquí a la ràdio.
2: No t'ho sabria dir.
0: Crec que sí. Porta gairebé 10 anys al Club de Lectura i funciona superbé. Hi ha una llista d'espera bastant important per la gent que es vulgui apuntar. Endavant, està convidada, però que sàpiga que haurà d'esperar una mica, perquè funciona superbé i té molta vida, aquest Club de Lectura.
2: Té molta tirada.
0: Sí,
2: sí, sí. Sí. Molt bé, doncs amb aquesta invitació que ens fa l'Arnau, amb aquesta secció que avui hem dedicat al 50 aniversari de la mort d'Agatha Christie, li agraïm a l'Arnau i a la Marina que avui ens hagin parlat i ens hagin ajudat a fer aquest repàs a l'obra d'aquesta autora que, qui no la coneix, l'Agatha Christie. Gràcies als dos i serà fins a la propera. Que vagi molt bé.
1: Igualment.

0: La poesia de la distància és el títol de l'exposició que acollirà a partir de divendres 29 de maig a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, inclosa en la programació del Festival de Fotografia Lumínic. Aprofundim en aquesta proposta cultural i ho fem de la mà d'en Francesc Jiménez, que és cap de secció d'accés, control i gestió d'informació. Què tal? Com estàs, Francesc? Benvingut.
1: Oh, bon dia, gràcies. Bé, perfecte.
0: Parlem un altre cop d'una col·laboració, de sinergies, no? De unir esforços,
1: sí,
0: en pro de tot aquest patrimoni, perquè això és patrimoni.
1: Això és patrimoni, sí, sí.
0: Això és patrimoni, que podrà veure i gaudirà el públic a partir d'aquesta exposició. Explica'ns com neix aquesta idea de participar en una proposta com aquesta, centrada, com dèiem, en la postal, no?, com a protagonista.
1: Sí, la idea... Bueno, nosaltres l'any passat ja vam començar la col·laboració amb Lumínic, que vam fer una exposició sobre el franquisme, perquè enllaçava molt bé amb la temàtica de l'any passat de Lumínic, i estàvem molt contents d'aquesta col·laboració. Jo crec que creiem que va ser una exposició que va tenir el seu èxit, i aquest any no volíem deixar de col·laborar amb Lumínic, no? I vam fer l'esforç de dir, va, anem a pensar, aquest any Lumínic va sobre la poesia, i vam pensar, anem a buscar un element dintre de l'arxiu, dintre de la documentació que tenim, que sigui poètic, no? I de seguida ens va venir al cap, que si fos poètic, que fos visual, no? I de seguida ens va venir al cap les postals, no? Que a més són unes, potser, desconegudes com a element expositiu i poètic, i vam pensar que a través de la postal, no tant la postal, que també, no tant la imatge o la intenció del fotògraf a fer la fotografia, que també hi pot haver-hi poesia aquí, sinó també el context, és a dir, com s'utilitzaven les postals per comunicar-se a les famílies, la gent, quan viatjava, quan trobava a faltar la gent que deixava aquí, o per saber què passava, i aquesta utilització de la postal també de forma poètica, una poesia domèstica, no?
0: Col·laboreu amb aquesta exposició, què hi trobarà el visitant en aquesta mostra? I explica'ns com està estructurada, perquè ens feu una idea.
1: Sí, nosaltres l'exposició, tot i centrar en la postal, en la poètica de la postal, no?, que aquí la poesia de la distància és amb aquesta idea, no?, de com se'ns trobava aquest instrument, no volíem, al final és una exposició d'un arxiu, i no volíem treure el context, no?, el context de què és això d'una postal, com neix, etc. Llavors nosaltres hem establert l'exposició amb uns 5 plafons que estaran a l'entrada de l'Ajuntament, o sigui, quan entrem a l'Ajuntament a la banda esquerra, davant de la sala de plens, perquè ens entenguem, estan situats allà, que és on va estar situada també l'exposició l'any passat, perquè creiem que és un lloc de pas i que va molt bé, perquè la gent, encara que no hi vagi expressament, s'ho troba, ho veu, i és un lloc que ens permet jugar bastant amb això. I està pensada en 5 en diferents etapes. La primera de tot és l'explicació del format de què és una postal i com
0: sí,
1: la història.
0: Això s'ha d'explicar perquè sí. Jo suposo que les noves generacions no estan gaire familiaritzats amb la postal, perquè ja no es fa servir, i dubto que hagin rebut moltes postals.
1: Exacte. No, ho comentàvem, que el que ha canviat molt és l'utilització de la postal, no? Inicialment, la postal neix el 1865, 65-68, vale? És un autor que... un home que... Bueno, un creador que va pensar que podia tenir èxit aquesta generar un tipus d'element, que hi hagués una imatge i que es pogués fer circular, i d'una forma més econòmica, és a dir, econòmica que una fotografia com a tal. Tot i que fins al 1869, més o menys, no va començar a tenir més circulació. Al final, però aquestes postals, al principi, només servien, no eren ni una imatge molt, no era una fotografia com a tal, eren simplement una estampa molt senzilleta, molt blanca, i a darrere doncs, podies escriure o no. Servien bàsicament només per circular així i ja està. Després va canviar, no? I sobretot a través de l'expansió d'aquesta idea d'utilitzar la postal, ficar-hi fotografia, etc., va anar augmentant el seu ús, i va començar a convertir-se en aquest ús més d'escriure darrere, no? Servir per comunicar-te amb aquells que deixes a casa, no? I quan tu vas viatjant, dius, com esteu, o jo estic aquí, o...
0: Una petita comunicació,
1: sí,
0: no?
1: Sí, era una sèrie de correspondència, no? Podies enviar cartes o podies enviar postals, no? En aquest sentit. I això, durant el segle XX, va tenir molt èxit. A Espanya també, amb el turisme, als anys 50 i 60, això va reprendre encara més, i fins que arribem a finals dels anys 90 o així, que ja comença el declivi, d'aquest ús, d'aquest ús més de comunicació, tot i que avui en dia trobem postals. De fet, si pensem una mica tots quan viatgem pels llocs, segur que recordem que hi ha postals dels llocs on anem.
0: Serveixen pels col·leccionistes, no? Pels romàntics, que ens agrada guardar cosetes.
1: Exacte, és més com un element de col·lecció. Ja no és un element de comunicació. Clar, amb les xarxes socials, amb la capacitat de comunicació més efímera, però més ràpida, en què estem abusats avui en dia, la postal deixa de tenir aquesta funció. Però continua existint. Continua existint i se'n continuen circulant i continua existint aquestes postals per llocs on vas. És difícil que vagis a un lloc turístic i no trobis una postal del lloc. No? Per tant, encara es fan. El seu ús ha canviat bastant. No? Però bueno, és interessant recordar que abans eren elements centrals de comunicació amb aquelles persones que tenies lluny.
0: Sí, sí, era molt bàsic. Això ho trobarem en el primer plafó?
1: Al primer plafó parlarem de la història, no? Molt breu, són pinzellades de la història de la postal, vale? Que això ens permet situar-nos més o menys fins tot això que he explicat ara, no? Aquest recorregut pel segle XX. A la segon plafó parlarem de la targeta postal il·lustrada, que és més les tècniques. Quines tècniques hi havia per fer les postals, postals impreses, postals fotogràfiques, hi havia elements diferents, és un plafó més tècnic, no? Els autors, la diferència entre un editor, un fotògraf, el fabricant i el distribuïdor. A vegades darrere les postals trobem referències fotògraf tal, o fotografia Thomas, i aquests elements a vegades feien referència al fabricant, l'impressor, a vegades feien referència a l'editor, que era aquell que impulsava que es fes aquesta postal, a vegades el fotògraf. Hi ha diferents referències, no? I els anem trobant.
0: I el lloc o allò, que aquella imatge que veiem a la cara, no?
1: Sí, a banda es ficava la imatge del lloc on es feia. O no hi havia, el lloc, però la gent ho escrivia, no? A vegades ho es descric des de tal lloc, no? Per tant, hi ha aquesta part més tècnica de com està estructurada la postal, com està estructurada el contingut, diguéssim, què és ben bé una postal, no? Parlem dels grans editors i fabricants de Catalunya, i tot ho anem il·lustrant amb exemples de postals que tenim a l'arxiu. Tenim la gran sort de tenir sobretot un fons i dos
0: ara,
1: més
0: ara
1: que ens ajuden, que ara en parlarem,
0: fons,
1: i que ens ajuden a il·lustrar això.
0: Anem al tercer plafó?
1: Sí, el tercer plafó, que el tercer quart, més o menys els últims, perquè és veritat que el primer i el segon parlen del primer tema de història, el segon, el tercer i quart parlen d'aquest element, i el quart i cinquè podríem dir que parlen més de la poesia de la distància, sobretot l'últim. Vale? En el quart aterrem a això que hem vist les postals, però a Sant Cugat, com són les postals que es feien a Sant Cugat, i quins eren els editors que podem trobar a les nostres postals, ja no de gent de Sant Cugat, sinó que fan referència a fotografies de Sant Cugat,
0: sí,
1: vale? I que han estat editades per aquests grans autors. Això és important perquè aquests autors, aquests editors conegudíssims, com el Josep Thomas o el Missé o Roixín, que també era editor de postals, el Tolrà o el Grau, són autors que havien fet, autors i o editors de postals, que havien fet postals de fotografies de Sant Cugat, no? I, per tant, ja no és que tinguem postals de gent de Sant Cugat, sinó que tenim postals de Sant Cugat que la gent enviava als seus coneguts, no? I l'últim plafó ens parla de la poesia de la distància, que aquest és l'element més poètic, i que, com començava a dir, no? Per què trobem poesia a les postals, no? Doncs perquè la gent a darrere les postals aprofitava per escriure, no només dir que estic aquí, sinó com va tot, o tinc ganes de tornar-te a veure, estic aquí en aquest lloc, voldria rebre coses teves o informació teva. Era com una espècie de correspondència, però aprofitaven les postals per dir missatges.
0: I com l'espai era tan breu, havies de concentrar-ho tot molt.
1: Molt, molt, molt, molt.
0: En aquest petit espai que quedava.
1: Sí, sí.
0: Parlem dels fons, que tu n'has fet referència. Els fons documentals, que són clau per aquesta exposició. Digue'ns quins heu utilitzat.
1: com sempre dic, i crec que ho repeteixo constantment, l'arxiu no seria res sense els fons personals, vale? Perquè en aquest cas això es construeix tot amb fons que la gent ens ha donat, fons privats. No tenim l'Ajuntament com a tal, no és editor de postals. Per tant, ens nodrim de fons personals i de gent que ens ha donat material. No? En aquest cas, sobretot, tenim fons de Villalonga, que ens va passar... Bueno, ell feia una col·lecció, ens ha passat molt material, i entre ells una col·leccions de postals. Va? I llavors hi ha una part d'aquestes postals que provenen del seu fons. També de Fons Tortosa, que entre altres coses també col·leccionava postals, i també tenim postals d'aquest fons. Tenim postals fins i tot d'un fons que estem a punt d'ingressar, però que no ens ha servit també per construir allò, que és un fons familiar més vinculat a fins i tot una persona d'arxiu, no? que donarà el fons familiar, i sobretot el fons de Rabadà. Rabadà són els últims amos, diguéssim, propietaris de la Torre Negra, abans que es donés a l'Ajuntament. I en el moment d'adquirir la Torre Negra vam parlar amb ells, perquè des de l'arxiu, a banda de l'element patrimonial de la Torre Negra, també ens preocupava la documentació que pogués haver de la Torre Negra, no? I vam estar parlant amb el Rabadà i va dir no, nosaltres aquesta documentació, que són bàsicament postals, també la donem, no? I podem dir que la majoria de postals que es veuen aquí són d'aquest fons, i a més són inèdites, és a dir, no les havíem pogut tractar fins ara, o com a mínim sí que inventariar, però no entrar a fons de com eren aquestes postals, no? I la diferència d'aquest fons respecte als altres, d'aquest concret, respecte als altres que tenim,
0: del
1: Rabadà, és que si els altres eren col·leccionistes de postals, o eren, o ens donen postals, aquest era, per ell la postal era un instrument de comunicació. Si el Rabadà té moltíssimes postals, un fons molt gran, però perquè ell les utilitzava per comunicar-se amb la seva dona. Ell era viatjant, comerciant.
0: Hi havia missatges
1: clar,
0: en aquestes postals.
1: Sí, tu pots tenir una postal perquè ets col·leccionista i darrere potser no hi ha res, o sí, depèn del que hagis et comprat, o... però ell no, eren seves. Eren postals que ell agafava per poder escriure a la seva dona i explicar-li a la seva família i explicar-li on estava. I com que viatjava molt, era un comerciant de l'Espanya industrial, viatjava per tot el món i pues, tenim moltíssimes postals i tenim una col·lecció de postals que ens ha permès jugar amb aquest doble joc, no? De tenir postals de molts tipus, però a més a darrere tenir missatges personals que per nosaltres és la poesia autèntica, no? Allò que deia la gent, allò que sentia i escrivia als seus familiars, no?
0: I escolta'm una cosa, clar, heu hagut de fer un procés de selecció, no? I m'imagino que també de descoberta, en aquest cas, no? Del fons en Rabadà,
1: sí.
0: de tot aquest material. Quan us trobeu amb tot això, m'imagino que és difícil, no? Fer una selecció, una tria...
1: Sí, molt, molt. I a més, aquí vull agrair públicament la feina de la Glòria Puigmal, que és la tècnica que s'ha imbuït, ha entrat aquí dintre directament de l'arxiu a buscar aquest material i a fer aquesta selecció, perquè hi ha un punt que has de saber triar, no? Has de saber dir, va, quines agafo i quines no, perquè totes... En un moment, a més, ens passa sempre que busquem coses, no? Que acabem una postal, doncs ens emocionem, comencem a llegir, veus un autor, l'autor de postal, dius, aquest autor no sabia que havia fet postal sobre Sant Cugat, no? I comences a estirar el fil i, clar, a través d'un element pots construir una gran història, no? I quan fas una exposició, doncs t'has de centrar i dir, vale, sí, però anem a buscar, no? Quins són els que ens poden ser més representatius d'allò que volem explicar, no? I és molt important construir el guió, construir el missatge que tu vols donar,
0: la narració
1: per poder anar trobant aquells elements que puguin encaixar, no? Però, bueno, és fer exposicions també t'ajuda a entrar dintre els fons, que potser no faries si ho oferís un altre moment.
0: I estem parlant de quantes postals aproximadament que heu fet servir per aquesta exposició?
1: Doncs no t'ho sabria dir el volum, perquè el Fons Rabadà tenia centenars de postals, només del propi Fons Rabadà, però també tenim els de Villalonga, també tenim els del Tortosa, d'altres fons que he comentat, per tant, estem parlant de mil, potser milers de postals que hem tingut d'anar seleccionant, veient quin... El bo de tot això és que estaven molt ben classificades en aquest sentit, no estaven desordenades en el lloc, estaven ben posades, sabien que eren postals de viatge, això ens ha ajudat a la selecció. Mm-hmm. Però bueno, ens ha ajudat moltíssim els fons, la veritat és que agraïm ja també a aquests fons i als donants, com sempre, a aquesta feina feta, i els col·laboradors que tenim a l'arxiu, part de la Glòria, la Núria, que és una noia que ens ajuda moltíssim, que és voluntària i que ens ha ajudat també a classificar i ordenar aquestes postals.
0: Anem a aquesta altra part interessant, que és el missatge.
1: Sí.
0: Perquè, com tu ens explicaves, en el cas de les postals del fons de Rabadà, aquí hi ha una història. Fins sí. i tot es podria explicar en un llibre.
1: Segurament.
0: Podríem dir, no?, si seguíssim sí. el relat de totes sí. aquestes postals.
1: Sí, sí. Et
0: sembla que coneguem alguna d'aquestes històries que es poden llegir a
1: sí.
0: les postals?
1: I tant, us...
0: A modus d'il·lustració,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte. El que hem fet és, en l'exposició, a part de la imatge, hem reproduït una mica els textos de cada una d'aquestes postals perquè la gent els pugui llegir, no? Els hem fet així amb lletra com si estigués escrita, no? Tal qual, per poder-la extreure i que la gent pugui llegir, no? Hi han diferents tipus d'escrits, no? Alguns que són més cap a la família, altres que són més d'enamorats, no? Que són molt interessants. I amb això ens agafem donem les gràcies també a la Sònia Moll, que ens va donar permís per reproduir el trosset de poesia que amb la que hem agafat per il·lustrar l'exposició, que diu: escriu-me quan arribis allà on sigui, on et dugui el desig o el cansament o totes dues coses. És maco perquè realment és això que ens passa amb les postals. Eh? I aquí, per exemple, veiem una postal que diu: querida Leonor, sigo bien como deseo estéis vosotros. No he recibido carta tuya y me extraña mucho, pues aunque te retrases, puedes escribirme. Pues yo ya dejo dirección y me alcanzan las cartas. De manera que debes ser poco perezosa y no te disculpes, escribe, que nada cuesta. Aquesta és una imatge, és un missatge que feia, per exemple, Rabadà a la seva esposa, no? Jo t'escric, no? Sé que viatjo molt, sé que estic a molts llocs, però m'interessa molt a rebre cartes teves, no? Però en tenim d'altres que també són molt, molt maques, aquesta és molt entranyable, és d'una iaia a la seva neta, diu: estimada neta, estic molt contenta de la postal que m'ha enviat la Montserrat, escrita d'ella, i espero que tu me n'escriguis una, tota soleta. Aquest nen, perquè la postal té un nen a davant, a la part de davant, aquest nen potser t'ensenyarà que veig que en sap molt d'escriure, encara que en castellà, perquè deu ser d'Aragón. És molt divertit. És una postal, aquesta, per exemple, del 1931. Vull dir, estem en aquest...
0: Per això
1: està escrit en català. L'anterior que us he llegit era del 1914. Per tant, estem parlant de postals de gent... Veiem com era no? els sentiments de la gent i que no han canviat tant. Vull dir, que som els mateixos que ens trobem en aquesta època. No?
0: Bueno, és un retrat de la societat d'aquell temps.
1: Sí, i la més pura, no? La més íntima, no? I així és com escrivien, no? O alguna d'enamorats, si tinc temps. Per
0: sí.
1: exemple, tengo unos deseos que llegue el día de ir a Barcelona y encontrarnos en el cinematógrafo. Contéstame pronto y dime si piensas en mí.
0: Está molt bé.
1: És molt maca. O una altra que és molt ràpida és: te amo, como nunca llegarás a comprender. És molt directa, però és molt... transmeta molt sentiment, no? Aquesta la darrera és del 1911, per exemple. No fa tant. O l'última sí que puc llegir és: quiero conservar la esperanza de que tal vez esta noche nos veremos en la rabassada. ¿Es posible, Dios mío, gozaré tanta dicha hoy mismo?
0: Imagina, això avui amb un WhatsApp ho fa ràpid.
1: Sí, ja
0: ho havies d'escriure, ho havies d'enviar i ho havien de rebre.
1: Clar, hi ha temps, perquè potser ja t'has vist, no?, quan arriba la postal, potser que esta noche ya ha pasado. No?
0: Esta noche ya ha caducado.
1: Ha caducado. Sí, sí, sí.
0: Escolta, Francesc, el dia, com dèiem, el dia 29 de maig s'inaugura
1: sí.
0: L'Lumínic, s'inaugura
1: sí.
0: també aquesta exposició, però hem de fer un especial incís en aquesta data del 9 de juny, que
1: sí.
0: és quan feu una visita guiada, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius.
1: Exacte.
0: Això com ho fareu?
1: Sí, vam pactar que, tot i que és l'exposició durant tots aquests dies, que l'exposició acaba el 12 de juliol, el 9 de juny, com que és el Dia Internacional dels Arxius, farem una visita a les 7 de la tarda a l'Ajuntament, en la que no només ensenyarem la postal, explicarem aquestes coses que hem explicat o els detalls, sinó que aprofitarem i ensenyarem els originals. Anirem a l'arxiu, perquè les postals no estan exposades, per temes de preservació, no estan exposades dintre és el hall d'entrada i no estan exposades, però aquest dia ensenyarem aquestes postals, o part d'aquestes postals, les podrà veure la gent venint a l'arxiu i, a més, també ensenyarem els dipòsits de l'arxiu municipal, és a dir, que convidem a tots que vulguin a tenir aquesta experiència augmentada sobre l'exposició, no? Anant a veure realment aquestes postals que podran veure il·lustrades en l'exposició, doncs realment físicament veure com són.
0: Què creus que sorprendrà a la gent que visiti aquesta exposició?
1: Doncs jo crec que aquest ús de la postal, no? Com dèiem al principi, que és un ús que ara potser no tenim tan present, no? Que fa uns anys potser encara la gent els feia servir, però ara és molt difícil fins i tot d'enviar cartes, no? És complicat. I, doncs, rebre una postal, jo crec que molta gent no l'ha rebut mai, una postal així escrita tal qual. Jo crec que això ens retornarà, no? Aquest element d'entendre que com ens comunicàvem i que la capacitat de comunicació instantània que hi havia ara, que hi ha ara, doncs abans era, no ho era, i no era tan fàcil, no? I quan tu escrivies unes paraules en una postal o triaves una postal per enviar, era una selecció molt pensada, no? Molt, molt, molt elaborada, vaig escriure això perquè potser només tinc temps d'escriure aquesta postal i ja no podrem comunicar-me més amb aquesta persona, no? I això crec que ens ajudarà a veure, també veurem que Sant Cugat, gràcies als fons privats, tenim una riquesa gran de postals, perquè tenim tots, la majoria dels autors més famosos de postals d'Espanya i del món, tenim exemples a Sant Cugat, i algunes d'elles, com he dit, fins i tot d'imatges pròpies del claustre, del monestir, etc. Per tant, crec que ens acostarà aquest món que potser hem perdut ara una mica. Mm.
0: Tu te'n recordes de l'última postal que vas enviar?
1: Doncs mira, estava pensant que jo quan era petit deia, enviem una postal, a veure si arriba, no? Però des d'aquella època jo crec que ja no n'he enviat més, ni n'he rebut, em sembla. Sí, sí.
0: Mare meva, com han canviat els temps.
1: Han passat molt, sí, sí.
0: Doncs avui hem parlat de postals, de poesia i d'aquesta exposició que forma part de la programació del Lumínic i que compta, doncs, una vegada més amb la col·laboració de l'Arxiu Municipal. Francesc Jiménez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta que ara sentíem era Emmylou Harris, una dona que entre els anys 70 i 90 va ser una de les figures més grans del country rock nord-americà. Actualment té 79 anys i d'uns anys ençà no para de rebre homenatges. El darrer va ser l'any 2025, quan va ser inclosa al Saló de la Fama dels compositors de Nashville en la categoria de compositora i cantant. El cert és que té discos formidables. Ella és del sud dels Estats Units, d'Alabama, i va néixer el 1947 i de jove volia ser actriu. Va aconseguir una beca per estudiar art dramàtic a la Universitat de Carolina del Nord i va participar en diferents muntatges, com ara La Tempesta, de Shakespeare. Però també era una apassionada de la música folk i una enamorada de les cançons de Bob Dylan i Joan Baez. I com que tenia formació musical, va començar a cantar en alguns bars. La resposta va ser tan bona que va deixar els estudis d'actriu. Se'n va anar a Nova York i es va dedicar de ple a la música com a cantant folk. Tot això mentre treballava fent d'hostessa, de cambrera o de llibretera. Però era tan bona que finalment li van publicar un disc. Se'n va anar a Washington i allà va passar una cosa curiosa, pur atzar, d'allò que se'n diu estar al lloc adequat en el moment adient. No va ser ella, però, qui era el lloc adequat, sinó la noia que li feia de mainadera de la seva filla. Aquesta noia estava una nit en una discoteca i va sentir com el cantant Grant Parsons buscava una veu femenina. La noia li va donar les dades d'Emmylou Harris, Parsons la va trucar l'endemà i van iniciar un magnífic vincle professional. Quan Parsons va morir prematurament, als 26 anys, Emmylou Harris va començar una carrera en solitari. Era molt jove i encara no sabia que arribaria tan lluny que serien moltíssimes les pel·lícules que incorporarien les seves cançons a la banda sonora. Aquí canta una cançó escrita per Hank Williams, un dels grans pioners del country, Jambalaya.

La versió que Emmylou Harris va fer de Jambalaya de Hank Williams. Williams la va escriure el 1952 i gairebé s'ha convertit en una cançó tradicional. El nom de Jambalaya fa referència a un plat de la cuina criolla de Louisiana que prové de diverses cultures. En el terreny cinematogràfic, l'obra musical d'Emmylou Harris la trobem en un munt de pel·lícules. Us en diré algunes. El darrer vals, de Martin Scorsese, on ella també hi apareixia, en companyia de Bob Dylan, Muddy Waters, Neil Diamond, Eric Clapton i Van Morrison. Rowdy, d'Alan Rudolph, al costat de músics com Deborah Harry, Alice Cooper i Roy Orbison. Honeysuckle Rose, de Jerry Schatzberg, amb Willie Nelson. Millor sol que mal acompanyat, amb Steve Martin. Texas Bill, de Peter Bogdanovich, que era la segona part de The Last Picture Show. O Essència de dona, amb Al Pacino. Quan tenia 40 anys, Emmylou Harris va formar un trio musical amb dues amigues seves, les cantants Dolly Parton i Linda Ronstadt, que van gravar un disc que es deia així, Trio, i que es va convertir en el disc més venut de la discografia d'Emmylou Harris. Té una veu de soprano que sona molt neta i clara, i la revista Rolling Stone la va classificar en el número 79 de la llista dels 200 millors cantants de tots els temps, especificant que és probablement la millor cantant d'harmonia americana dels darrers 50 anys. Americana és com es coneix la música que reflecteix l'esperit musical dels Estats Units, la música amb arrels pròpies. Aquesta és una altra de les cançons d'Emmylou Harris, Save the Last Dance for Me, Guarda'm el darrer ball.

Guarda'm el darrer ball, una cançó inclosa en el sisè disc d'Emmylou Harris. En total n'ha fet 22, en més de 40 anys de carrera. L'últim va ser el 2011, quan tenia 64 anys. El cinema, com deia abans, va ple de cançons seves. Martin Scorsese va escollir la seva cançó Sweet Dreams per a la pel·lícula Casino, amb Robert De Niro i Sharon Stone. I Billy Bob Thornton va seleccionar el seu tema Shenandoah per al film L'altre costat de la vida. La veu d'Emmylou Harris també forma part de la banda sonora de films com La força de l'amor, amb Natalie Portman, O Brother, amb George Clooney, La terra promesa, amb Angela Bassett, Brokeback Mountain, amb Heath Ledger, o Nits de tempesta, amb Richard Gere. En el terreny personal, el pare d'Emmylou Harris, que ja és mort, era un oficial del cos de marins dels Estats Units que va servir durant la Segona Guerra Mundial a Corea. Allà el van fer presoner de guerra i als Estats Units el va donar per mort. Però era viu, i quan va ser alliberat no va voler parlar mai més del que havia viscut en el seu captiveri. Emmylou Harris és molt activa políticament i ha participat en concerts per recaptar fons per ajudar les víctimes innocents dels conflictes mundials o de les mines antipersones. Nosaltres li hem dedicat aquest cinema a la xarxa d'avui, que ha tingut Ayman Trique a les vies de so, i que tancarem amb la cançó Geneva Cantel, una de les més famoses de Chuck Berry. Emmylou Harris ha dit: "Els animals tenen una actitud molt millor que la nostra davant la vida i la mort. Saben quan ha arribat el seu final. Nosaltres patim quan ells es moren, però és un dolor sa, perquè ens prepara per a dolors que vindran molt més difícils d'assimilar." Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El curs escolar comença aquest dimarts, 8 de setembre, marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. El Departament d'Empresa i Treball ja han fixat els serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga. A les escoles i instituts hi haurà de